0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, tu ets encarregada de demanar.
1: Sí, sí, jo soc l'encarregada de demanar i també he escollit la música aquesta que sona ara d'entrada, que menciona la capital de l'amor, París. I és que l'amor hauria de ser un tema capital en la vida de totes les persones. Avui, quan han sortit a demanar sobre aquesta paraula, n'hi ha que han estat ben d'acord.
2: Primer de tot, la gent que m'envolta, la meva família i els meus amics, i les meves aficions també, perquè sóc una persona que m'agrada fer moltes coses i no avorrir-me, i m'agrada tenir coses, és a dir, fer coses que m'agrada molt fer, esports que m'agrada practicar, instruments que m'agrada tocar.
1: I no va de bromes en xerrar d'instruments, escoltau tots aquests que ella toca.
2: El violoncel, xeremia i fa viol i tamborí.
1: Més persones amb qui han xerrat han volgut també destacar com a capital la gent que els envolta. Escoltau quin comentari més interessant.
3: Pues que la companyonia, pues que sí, l'entorn és una cosa capital. Pot ser una cosa que també no és tan comú, que jo trobo que és capital, són les estones de tranquil·litat diàries. Jo valoro molt tenir cada dia mitja horeta de pintura, com a mínim, una horeta d'estar tranquil, pot ser fins i tot tot sol i tenir un moment per llegir, per cuinar, per estar relaxat, perquè això crec que me dona, no sé, l'energia necessària per després fer altres coses que també poden ser importants.
1: I tornant en aquesta cançó titulada París, ens acostam cap a unes capitals geogràfiques més properes a nosaltres. Hem demanat a un menorquí, que ara viu a Palma, també capital de Mallorca, si troba que Ferreries, que és el seu lloc d'origen, hauria de ser capital de Menorca.
4: Capital en quant a festa, bulla i bona gent, 100%, segur. En relació a capital de logística i gestió, ho deixant per Mo, que ja s'entenen millor d'aquestes coses. Sempre

0: varen encalçar... I ara que hem xerrat sobre capitals com a patrimoni important per les persones i també sobre ciutats, mos toca escoltar un tipògraf que ha explicat què és una lletra capital.
1: La lletra capital era la lletra que es feia a l'imperi romà, que era aquesta capital majúscula. I la lletra capital, la capital romana, era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer certa exhibició, entre cometes, vanitosa. I era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer aquesta manifestació exuberant de certes victòries. Té un punt vanitós i d'arrogància, però és una lletra bellíssima en quant a arquitectura i proporció. Açò és la capital.

0: Hem anat, eh? Quan se t'ha venut ovellar el twist.
1: Uep, com anam, com anam.
0: Benvingut entre avui i demà. Què tal aquesta música de per fer les teves mescles?
1: Estic tentat, però... com més endavant vos contaré, tinc l'escena un poc descalabrada,
0: sí.
1: I si ara me remen molt, no sé si serà.
0: Bé, i de poc a poc, i bona lletra, que diuen, la posant de fons la musiqueta, mos acompanya avui en Pep Nata, que és moltes coses, és professor de química, mestre destilador, mestre vermuter, president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears i responsable de qualitat i destil·lació de túnel. Deixa'm agafar la paraula, ara que Naina Marc mos feia aquesta presentació de diferents excepcions de la paraula capital, xerrant d'allò important,
1: sí.
0: Que és capital per fer una bona mescla, Pep.
1: Bé, primer de tot tu has parlat dels pecats capitals i la gola és capital per fer la mescla perfecta. Què és capital? Hi ha dos punts, diran aquest tio, sembla gallego, no? De Galícia, que sempre...
0: Sí, no sé si va novena.
1: Sí. Si és per jo, si es plat és per jo, cerc equilibri.
0: Sí.
1: Però també hem de pensar que a determinades persones els agrada que destaqui una cosa. Si mon anem en el món del vi, ara tothom vol els monovarietals. Perquè no una mescla, no un cupaix, no ha de ser monovarietal, si no, no és bo. O jo no vull que ressalti unes herbes serba sana. O en aquest plat, si no hi ha moraduix en aquesta pizza, si no hi ha moraduix, aleshores hem de respectar que hi ha persones que volen que ressalti un o determinats ingredients, espècies, o altres que cercam un equilibri, com per exemple Casamis, que ja en parlarem.
0: Molt bé. Tu que ets més d'herbes o de vermut?
1: Bona pregunta. Són cosins germans, dels dos. Són cosins germans dels dos.
0: Perquè la base és la mateixa, les mescles són diferents. Què les diferencia?
1: La gran diferència és que el vermut està fet amb una base vínica,
0: sí.
1: És a dir, la normativa mos obliga que com a mínim 75% de la beguda siga vi, mentre que les herbes no. Les herbes és un anissat,
0: sí.
1: Aleshores... Que l'anís també és una planta,
0: sí,
1: al tanto.
0: Sí. Herbes dolces, sé que són mesclades.
1: Mesclades. Quan era més jove, dolces, però... quan te vas tornar amb ell, es paladava canviant, te'n vas a ser mesclades i acabarem amb les seques.
0: I escolta, quan se creés millor vermut semidolç del món, segons el World Vermouth Awards, aquests premis, i que dus
1: la teva firma. Ara, Sari, és molt senzill. Aplicar sentit comú. Fer el que demana la gent. Aquest vermut... Varen tardar dos anys de proves. Varen aplicar el mètode científic a Sacharró, varen anar fent proves, i amb en Jaume, el propietari i la gran ment d'aquest vermut, el duien als seus clients. Mentre estava això, que trobau? A gent jove, a gent no tan jove...
0: Mm.
1: Homes, dones...
0: Diferents paledars, no?
1: Diferents. I va treure tot un conjunt de resultats que després van sometre, diguem, no una estadística pura i dura, sinó a sentit comú. Escolta, és massa dolç. La gent el vol un poc més sec. Bé, tornem a preparar mostres, pa davant. És que ara el cítric és massa fort. El baixarem o el pujarem. Aleshores van tardar dos anys fins que la gent va dir aquest m'agrada. Perquè ni en Jaume ni a jo mos agradava aquell. Ens agradava un altre, però vàrem escoltar el que volia la gent.
0: I també s'ha de ser molt generós i molt professional per fer això.
1: Bé, és a dir, jo sóc un entusiasta i jo me tir de cap en totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: I va ser realment això, fer el que la gent va voler. Llavors dic, això és el que demana la gent, això és el que tothom ha agradat. I d'endavant ses atxes.
0: I va agradar, ja ho crec, vareu venir en la medalla dins la butxaca, baixes braç. Jo no sé si demanar-te que poden preparar per sopar, perquè aquí demà xerrant de beure, però aquesta secció se diu el sopar d'avui i està per de demà. I si idea, ara que són les 8 i 15 minuts, per si mos escolten en directe, és anar donant idees per sopar, que ja saps que és una hora com a molt crítica,
1: segula,
0: aquesta.
1: Segula, tornem a parlar de segula, pecat capital, un dels 7 pecats capitals. Mira... Vos he parlat que tens l'escena un poc descalabrada. Per què? Perquè des de que m'he ficat molt en sèrio en el tema gastronòmic he volgut començar des principi. Aleshores, els meus sogres tenen un petit terreny a Sineu i dic, jo he de sembrar les meves tomatigueres, els meus pebrers, prevés. Hi ha que diu pebre o preva. Això és tal vegada un altre programa, podríem parlar o discutir. I altres coses. Aleshores, un trampó. Amb aquesta calor, els grans companys del temps, divetres, em diuen, vendrà calor, serà la calor d'agost. I dic, un trampó fresquet. Per tant, què estic preparant per avui? Un trampó un poc adornat, perquè la gastronomia ha d'evolucionar. Com que també he sembrat oberginieres, he agafat oberginis, i les parts damunt per la planxa, pim, pim, pim, ja, com a torre de tes, pues, les poses per allà damunt.
0: I les poses en el trampó, també.
1: Ah, sí, un poc, un toc personal. Jo vaig experimentant. No sols els grans cuiners Michelin que surten per Ivetres, també. Experimenten, tots experimentant.
0: T'anava a dir, tothom experimenta, en
1: exacte.
0: El fons.
1: Hem d'experimentar.
0: Segurament la rebosteria és allò que en manco demana experimentar, perquè has de mesurar molt bé, però la cuina de xup-xup...
1: I les mesures també, la cuina no val mesures. Tu agafes la recepta ara de la màquina, aquesta màquina que es diu Thermomix, o... No, tu te'n vas a la pradina. I això com ho fas? Un grapat d'això. Un grapat d'allò. Mitja tassa de... I clar, quan t'has d'apuntar, dius, però això quant de grams són? Quant de mil·lilitres són? Jo que sóc científic, tot me ve de nou, és un nou llenguatge. Uh-huh. Estic com... No, l'escola oficial d'idiomes no hi és, aquest llenguatge, però... L'estem aprenent.
0: Saps qui vendrà demà?
1: No.
0: I de la pradina d'en Juny Cortés vendrà.
1: Estira.
0: Ah, perquè aquí no només ha de venir grans cuiners que van començar amb en Miquel Calent, que està contentíssim d'haver començat el primer programa amb ell, però han dit aquí la gent que cuina, les pradines també han de venir.
1: Segur que ell és un gran cuiner.
0: Ah, que sí?
1: Aquest gran cuiner, no sé, n'hi ha que ho diuen i n'hi ha que no ho diuen, molts d'ells estan utilitzant receptes de la seva padrina.
0: De sa mare, de ses pradines, i s'han de visibilitzar.
1: Sí.
0: I demà tindrem una pradina.
1: Fantàstic.
0: Xerrant d'en Juny. En Juny té una pregunta per tu.
2: Sí, exacte. És que, bé, bon vespre, Pep. Un dels nostres oients ens ha enviat una pregunta, un dubte culinari, que recordàvem a tots els nostres oients que poden enviar al WhatsApp del programa, el número 646-93-41-01, i ara anem a escoltar-lo.
3: Quan cuinem un pebre bo, quan convé utilitzar-lo en bolletes i quan convé molir-lo?
2: És a dir, pebre bo, amb olla o molt?
1: Uep! La contestació també és complexa. Depende de què depende. No? Aleshores, el pebre bo, aquella bolleta, està, diguem que, el potencial aromàtic d'aquesta espècie està a l'interior. Allò és com una membrana, com una càpsula, que el té concentrat allà de dins. Si vols alliberar... Això és com obrir... Bé, vosaltres sou molt joves, no sé si coneixeu la caja de Pandora. O...
2: Clar que sí.
1: Val? Beníssim, ja m'adones una alegria.
2: Però soc d'humanitat. No? Tot
1: el món no està perdut. M'has donat una gran alegria. El món no està perdut. Idò, si tu vols conservar, l'has de tenir en gra. Si tu vols molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores l'has de moldre. Per tant, si tu has de fer un plat que necessita molta intensitat aromàtica, l'has de moldre. Si, pel contrari, t'interessa que allò vagi alliberant a poc, més ben bolletes. També hi ha la textura que el mastegues, fa aquell crec-crec. Ara pensa en la porcella, també, aquell crec-crec. Ui, però no parlàvem d'això, parlàvem de preva. Que també n'hi pot posar, si vols, no està prohibit.
2: Sí, clar.
1: No està prohibit. Aleshores, estem un poc en funció de si una persona, una, vol molta d'intensitat ràpida ja, aleshores un molinet i ben capolat, o si no, en tranquil·litat, que allò vagi mullant, aleshores s'embolleta.
2: Genial, Ida, moltes gràcies. Crec que aquest oient haurà de pensar també una mica. Perquè...
1: Sí, hem de rompre els estereotips, és a dir, hem d'esqueixar aquestes receptes. No, això ha de ser així perquè ho diu la recepta. És que a mi m'agrada més que ho vent. Aleshores, mira, jo ploraré molt. O, mira, és que jo després tenc problemes digestius, no vull tant que ho vent. I doncs, no el capolis. Vull dir, mos hem d'adaptar, hem d'innovar.
2: I recordam que ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al mòbil del programa, al 646-93-45-01, o escriure també al nostre correu electrònic entreavuiedemà@ivetresradio.com.

0: En Pep Nata mos acompanya avui en aquesta secció que hem estrenat aquesta nova temporada i que hem batiat com a el sopar d'avui i el tàper de demà. En Pep Nata, que és professor de química, que és responsable de qualitat i destil·lació de túnel, que és mestre destil·lador, que és president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de Balears. Saps què passa? Ets un tio inquiet, això és el que passa.
1: Encara que estem a un horari...
0: No,
1: jo crec que no és una paraulota,
0: no,
1: sinó
0: no és una
1: cul paraulota. Inquiet.
0: Ets un cul inquiet.
1: O una paraula malsonant.
0: No,
1: sóc un cul inquiet.
0: Necessitam, el cul, necessitam. Ets un cul inquiet, molt bé. I de... mos has preparat un tramponat.
1: Sí.
0: A més, amb segell i nata, amb aubergine
1: sí.
0: i torrada.
1: Sí.
0: Però hem de fer un tàper per demà. Que m'ho n'aduïm. No, no, no me diguis el trampó, m'has de desenvolupar un poquet.
1: Mira, jo sóc un entusiasta i estic dubtant. Per tant... ciurons trempats, sóc un gran entusiasta de ciurons, i ciurons trempats, brutal, i també un poc més de jove verd, allò allà, d'escàndol, i un ai fet a trossets, amb el trampó, o arròs blanc. M'apareix que demà agafaré arròs blanc. Malgrat m'agrada més els ciurons, debut a que demà sortiré de sa feina de menjar aviat, perquè me n'he d'anar a l'estomatiguera a saber com van. M'estim més... un arròs blanc que no uns ciurons que són un poc més contundents per la digestió. Aleshores, agafaré arròs blanc, sí, posaré aquell llet capolat, tot mesclat amb el trompó, el reforçaré amb oli d'oliva, també faig oli, he sembrat oliveres, però encara no produeixen, un cosí meu sí, els té, i anem a cuir oliva i després feim oli. Per tant, autòctons total.
0: Que bo, eh? I quina diferència hi ha entre una tomàtiga de temporada, recent agafada? Han passat moltes saps, les teves tomàtigues?
1: No, perquè tenim un petit safareig, he posat es gotes. Jo, el dia fet d'haver estudiat química, hi ha una branca que és enginyeria química, enginyeria, tuberies, aleshores he posat gotejos, he posat el rellotge... i no hem de tu dar l'aigua, però bueno, si tenim aigua i serveix per...
0: Sí,
1: clar. Posar-me en su justa medida, que diuen aleshores les tomàtiques. Així tot, la calor me n'ha cruiat moltes. Enguany ha estat complicat.
0: Sí, sí. Ja tenim idò. Escoltau, trampó amb aubergine i torrada per sopar, tot allò que no vos heu menjat, feis un poquet d'arròs bullit per demà, arròs blanc, ho mescleu tot, un poquet d'oli verge bo...
1: Sí.
0: I
1: el iogurt, una llet teat, també.
0: Exacte, i ja tenim el dinar de demà.
1: Sí.
0: Sa, nutritiu?
1: Sa, nutritiu. A lo de sa podríem parlar molt, perquè a vegades aquí al mitjà de comunicació a vegades tenim la culpa d'informar, de mal informar, perquè a vegades l'oient no té tota aquella cultura científica que toca i interpreta les coses un poc desbaratades. Nutritiu, home... tens fibra, tens sal minerals, tens vitamines, tens els greixos que ara diuen saludables, l'àcido oleico de sodi, tot això, per tant, fantàstic.
0: Ho tenim tot. I la cuina és pura química, tu has de disfrutar de la teva
1: química.
0: Feina.
1: Tot és química. Supos, imagino que tots els que tècnics que m'escolten, tècnics i tècniques que mos escolten, coneixen, per exemple, la Fundació Alicia. Fundació Alicia... no és de nom Alicia, és Alimentació i Ciència, creada per Ferran Adrià. Jo sóc un gran seguidor, sóc amic de seu director, que també és periodista, i és bàrbar. Fan uns estudis de... ara han tret la cuina medicinal, és a dir, com ajudar en els malalts, per exemple, de càncer, a alimentar-se, o problemes de disfàgia, o ben que dir... això és bàrbar. Després si hi ha el Basque Culinary Center, que també... allò ja és més acadèmic, fins i tot han tret graus universitaris enfocats a la gastronomia i a la cuina.
0: Escolta, que prefereixes una bona reacció de mai llarg o una bona emulsió, Pep Nata?
1: Gran pregunta. Jo he de dir emulsió, i t'he de dir emulsió perquè jo estic en aquest programa gràcies a les emulsions. Sí. Si tenim temps, vos ho compte.
0: Però molt breu, perquè ja me n'anam.
1: Ja m'ho anem.
0: Sí, ha de ser breu.
1: Breu quant de minuts
0: no,
1: són?
0: No, breu han de ser 30 segons.
1: I doncs no puc.
0: No.
1: Mira, ho intentaré. Vinga, ho intent. Tot ve arrel de que, degut a unes circumstàncies, vaig ser convidat a Girona, a una fira de serratafia, un licor semblant a les herbes nostres. Me van convidar, jo ven allà, emocionat, ho patrocinava la llei de Can Roca, vaig en es... Bueno, ells tenen un local més gran, que ses... era, se va pegar foc, el Mas Marroc, de la llei de Can Roca, vaig allà. Hombre, que bé, Pep, que com content que estic, que tal, va... Diu, jo me sec allà darrere. Clar, me diu, tu què fas? Dic, hombre, me sec. Diu, no, no, si tu has de xerrar. Dic, com que jo he de xerrar? Dic, jo no he preparat res, tu m'ho vas dir, vine, per veure la fira, i jo he vengut a veure la fira. Diu, no, no, si hi ha mitja hora que tu has de xerrar. Ai, Déu meu, ja què faig? I vaig agafar una botella de cassalla que duia, la vaig posar damunt la taula i vaig començar a mullar. I les herbes, pam, pam, i ara degustau això. I ara hi mesclarem aigua. I ara direm una paraulota, perquè veus que aquí hi ha com uns vidres, això és que ha cristal·litzat. I ara si ho remenau, s'entela. El que diuen la paloma, aquell anís amb aigua que s'entela. Això és una emulsió. Com la maionesa. Arrel d'això se va aixecar en Pitu Roca i va dir, Pep, estàs convidat a tots els congressos de serratafia. Arrel d'aquí, cada tres mesos, me van telefonar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Escolta, que he vist la teva intervenció. Vull dir, ser professor del màster de destil·lació. És a dir, a partir d'aquella paraula que vaig dir, això és una emulsió, i tothom li va caure en gràcia, de sobte, diverses persones van conèixer en Pep Nata i això ha estat un efecte dominó.
0: I donar-hi més preguntes, senyoria. És perfecte, aquesta, per acabar. T'anava a demanar si has arribat a fer miracles com mesclar sol i aigua, però crec que sí.
1: Se pot fer,
0: S'està segura. I de Pep Nata, mon anam amb el sopar a punt i està per preparar per demà. Moltíssimes gràcies.
1: Esteu convidats.

0: I aquí tenim un altre gran capital, Madrid, també plena de contradiccions. Aina Marc.
1: Idò, sí, és que tornem a repetir que capital és la paraula polisèmica d'avui i el Diccionari d'Estudis Catalans, ho diec, recull un bon aplec de definicions, entre les quals trobem com a principals que capital és una ciutat o una vila on resideix el govern, pot ser també la part dominant o vital de qualque cosa, però, a més de tot això, capital també pot ser una lletra. La lletra capital, que és la majúscula, o també pot ser un tipus de pena. L'acusació capital és quan queden condemnats a la pena de mort.
2: Principi.
1: I també capital pot arribar a ser un fons de riquesa acumulada.
2: Principi, quan parlem de capital, és alguna cosa que ens serveix per produir alguna altra cosa, un producte, un servei, no? Hi ha molts tipus de capital. Tenim capital que són màquines, per exemple, que són edificis, no? Això és, per exemple, el primer... Però llavors també tenim capital humà, és a dir, el que prenen les persones també serveix després per produir. Fins i tot el capital social es parla, no? Les xarxes, les relacions que tenim amb la gent, a la societat, també té valor per produir. I un dels capitals és el capital financer, també. És a dir, per tant, els diners, a la mesura en què es poden convertir en algun tipus d'actius a invertir per produir, també poden ser, però el capital és més ampli.
1: I passant de capital financer a un altre tipus de capital. Araceli Bosch, Jun Cortés i Toni Cardell...
0: I Aina Marc.
1: Som ara mateix el capital humà del programa que estàu escoltant entre avui i demà. I de tots els tipus de capital que hi pot haver, aquest és el que té un paper més fonamental, i no ho dic jo, ho diu l'economista Aleix Calveres.
2: El paper del capital humà és fonamental en moltes empreses i és veritat que a vegades veiem que fan fora gent, però també moltes empreses que contracten i que busquen bons treballadors, treballadors formats, etc.
1: Però el capital humà no és l'únic en el que les empreses influeixen. Calveres mos explica una mica sobre les funcions que estan incorporant ara aquestes empreses per tenir altres objectius més enllà dels beneficis econòmics.
2: Doncs Blue Sky, pel que tinc entès, que ho he mirat, és una empresa d'aquesta mena, és una empresa que sí que té propietaris, que sí que vol guanyar diners, però no només, té un objectiu més ampli que no només guanyar diners. Per tant, estan apareguent noves formes d'empresa, de moment minoritàries, però és una mica, intenten

Ho diec, sobre capital i les explicacions de l'economista Aleix Calveres, tinguem ara base abastament per seguir xerrant del tema amb total coneixement.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: I quan són les 8 i a punt de 35 minuts sona Esmaón, o Esmaón interpretat per la banda Nura, perquè no hi ha dubte que Maó és la capital de Menorca, però no sempre va ser així. I la història del canvi de titularitat de capitals entre Maó i Ciutadella ens pot ajudar també a entendre per què un lloc esdevé un moment donat capital i després pot deixar de ser-ho. Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, escriptor, historiador, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Com estàs?
0: Molt bé, contents de tornar-te a sentir en directe ara en aquesta nova temporada. Escolta, Marc, primer va ser Ciutadella, la capital de Silla, això també ho hem de recordar. Des de quan, en quin moment?
1: A veure, la importància de Ciutadella com a capital de Menorca ja comença a ser patent a finals de l'antiguitat tardana, quan les altres ciutats, Sanicera i Mago, desapareixen per fams, guerres, i queda només Ciutadella. Però quan te la documentant com a capital ja és a partir de la irrupció dels musulmans a Menorca a partir del 903. Quan esdevé la Medina Minorca, la ciutat de Menorca.
0: Sí.
1: I és la capital política i administrativa de Silla.
0: Molt bé. I així va ser fins l'any 1700?
1: A més, a veure, quan els cristians entren a Menorca el 1287, el 1301 afirmen la carta de franqueses, en la qual

0: de facto estableixen com a capital Ciutadella. De fet, l'escut de Menorca és l'escut de Ciutadella, perquè esdevé com a municipi únic i hi ha la Universitat General i Particular de Ciutadella, davant la catedral, ben just davant la catedral. Antigament, la plaça Catedral de Ciutadella era un carrer, no és una plaça. Allà hi havia la seu de la Universitat. I la seva importància com a capital continua fins que els turcs destrueixen Ciutadella, el 1558. I és a partir d'aquell moment quan Mahó comença a guaitar el cap com a possible candidata, tot i que Ciutadella encara era important.
1: Ja.
0: El canvi fort ve amb els britànics en el segle XVIII.
1: Aquí,
0: que és quan hi ha polèmica.
1: Va, el 1722, aquesta seria la data.
0: Sí, a veure, els britànics donaven molta importància en el port de Mahó. De fet, és per això que el 1713 demanen Menorca com a moneda de canvi per retirar-se de la guerra de successió espanyola. I quan són aquí com a capital, què es troben? Que la capital, Ciutadella, hi ha tota la noblesa i tot el clero que són molt pro-espanyols.
1: Ja.
0: I els hi donen molt de problemes per governar. I és quan el 1722, donades les complicacions que donen els ciutadellencs i que Mahó té un port molt important i la fortalesa de Sant Felip, que és molt poderosa, decideixen llevar els tribunals de la Cúria de Ciutadella i en Richard Kane s'estableix a viure en el castell de Sant Felip. De fet, no deixa de ser capital, no Ciutadella. Bueno, de fet sí, però de dret no.
1: Ja.
0: Perquè m'entenguis, no deixa de ser capital, però el governador no és a Ciutadella. I aquí és conflicte Ciutadella-Mó, on és la capital.
1: Val. I això s'arriba a solucionar, aquesta resposta, aquesta pregunta?
0: No. Tenim a la Cúria ple de judicis de veràs entre ciutadellencs i maonesos per establir qui ets a capital. Perquè quan el 1722 en Richard Kane se'n va, Ciutadella i Mó, tots dos són iguals, tenen 5.000 habitants cada un. El problema és que Mó comença a créixer i Ciutadella es queda com estancada. Conflictes grossos. Se'n va donar un de molt important l'any 1788. 1788 es va morir el rei Carles III d'Espanya. I quan es moria un rei, les capitals de regne alçaven l'estandard reial. Resulta que aquí a Menorca se'n van alçar dos, una Ciutadella i l'altra Mó.
1: Sí.
0: I clar, ja te pots imaginar queixes d'uns contra els altres, baralles i bordell d'aquest.
1: Ja.
0: I això, conflictes d'aquest tipus, han deixat fins i tot empremta en forma de monuments.
1: A veure.
0: Per exemple, l'any 1858, Mahó insistia tant en la capitalitat que fins i tot ja volien que la catedral s'establigués a Mahó.
1: Ja.
0: I els ciutadellans, com a demostració de força, van construir l'obelisc de la plaça d'Esborn.
1: Ah.
0: Vull dir, tota vegada té un significat polític i aquí, en aquest cas, és un exemple.
1: Ja, ja. I Ciutadella sí se va quedar a la seu del bisbat, però no?
0: Sí, sí, sí, sempre ha estat la capital eclesiàstica. Sí. I, de fet, encara que Mahó diguessin que ells eren capital, la noblesa sempre va estar establerta a Ciutadella. O sigui, els poders fàctics sempre, o la demostració de força sempre era Ciutadella, però el governador, a Mahó.
1: Ja, ja, ja. I tenim la capital a Mahó i hem de recordar també tot això, que som illes diferents, però que som uniprovincials, amb la capital a Palma. Des de quan és així? I sobretot, ja que parlant de Ciutadella i de Mahó, que diries que ha suposat per Menorca això?
0: A veure, Menorca, des del 1301, té un estatut diferenciat de Mallorca. Tot i que pertanyaven al mateix regne, el regne de Mallorca, eren com una federació. Cada illa s'autogovernava. Eivissa per una part, Menorca per l'altra i Mallorca per l'altra, a través de les universitats.
1: Sí.
0: què va passar? Que el 1830 la nova Constitució liberal estableix la província de les Illes Balears amb Palma de Mallorca com a capital de província. Uh-huh. Això, de fet, què va suposar? La desaparició de les universitats com a entitats de poder de cada illa i el naixement dels ajuntaments constitucionals.
1: Vale.
0: En poques paraules, van néixer els ajuntaments, però Menorca va perdre paper polític respecte a Mallorca. Vale. I això va caure aquí com a pobre, com un tio.
1: Clar, i quan mos demanem perquè hi ha aquesta rivalitat, encara que sí, aquest pic amistós entre Menorca, perdona, dins Menorca, entre Ciutadella i Mó, o entre mallorquins i menorquins, també hem de mirar cap enrere, no, Marc? Hem de mirar d'on venim.
0: Sempre, sempre. De fet, Ciutadella i Mó estaran enfrontats sempre. De fet, ara s'adona la casuística que la població més gran de Menorca ara torna a la Ciutadella. Mm. I clar, quan en democràcia van establir que el Consell Insular estaria a Mó, era per motius demogràfics, econòmics, però resulta que ara Ciutadella torna a ser la més poblada i és la seu principal del turisme a Menorca, perquè tenim la meitat de les platges de Ciutadella. I ja hi som. Torna a estar armada.
1: Estàs obrint un meló, Marc Pellicer, eh?
0: Sí, a més, ara, amb el port que vam fer, es dic, de sí. Sant Blanc, tots els barcos tornen a venir a Ciutadella.
1: Ja ho teniu
0: i ja
1: tot.
0: Està.
1: Ja ho teniu tot.
0: Un bon meló, ja, aquí.
1: Un bon meló. I com veus, jo no he fet cap exercici de contrapès. Vull deixar xerrant amb Marc Pellicer i encara que sabem que la capital és la que és, però també teníem ganes de veure d'on venia en Marc i de deixar aquesta porta oberta. Escolta, quin plaer tenir-te i escoltar-te en directe i que te puguin sentir tots els oients d'entre avui i demà d'IV3 Ràdio. Tornem a xerrar un altre dia, val?
0: Perfecte, quan vulguis.
1: Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Salut, adéu.
2: IV3 Ràdio, formació.
3: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
3: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Au, ja podem pujar en estren i ho farem amb el millor acompanyant possible. Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut, com estàs?
1: Superbé i supercontent de començar aquest trajecte ferroviari.
0: Molt bé, jo que li havia dit a en Miquel Àngel, 20:40 començarem i m'ha dit tot d'una. Ja ha passat estren, eh? Estren segurament és el mitjà de transport i de comunicació més puntual que hi ha, no?
1: Sí, ho és i ho ha de ser. És a dir, estren és fonamental actualment un servei a la ciutadania. Si com fa 100 anys ve una altra història, avui a la illa de Mallorca es promoure persones, eh? Sobretot residents, treballadors i tot això. I clar, les puntualitats en la quantitat de trens que tenim, que no són gaire, és molt important.
0: Ja, i de nosaltres tenim moltes ganes de donar-te la benvinguda en aquest programa, entre avui i demà, en parlar moltes vegades, però ara tornem aquí sent directes de l'estudi d'IV3 Ràdio. Miquel Àngel Riera és una enciclopèdia, segurament perquè estima el tren i estima tot aquest sector. És darrer tren en el que t'has pujat, quin ha estat?
1: Pues va ser l'altre dia, vaig anar amb uns amics a Inca i va anar superbé, anar i tornar, la veritat vam anar a berenar, perquè els jubilats de tant en tant anava a berenar i deien que fas tren a les 9 del matí, berenar i després tornar a les 12, encara que sigui un piqueres més, és molt agradable.
0: Molt bé, i pel programa d'avui t'he de dir que hem triat la paraula capital, cada dia escollim una paraula polisèmica, avui hem pensat en la paraula capital. T'he de començar demanant que és capital per tu, que és el més important per tu com a president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes. Digues.
1: Quan deien capital pensava en Palma. Jo no, jo penso en una altra cosa, en el que és el capital humà.
0: Sí.
1: El capital humà de la gent que fa, ara fa just un any, 150 anys, que des del primer enginyer, com va ser un servistada, com la darrera persona que movia el guardagües de quan passava el temps per Campos, tota aquesta gent que va viure el món del ferrocarril va ser el més important, el capital humà. I avui, òbviament, el capital humà, en les restriccions que tenim, són els maquinistes, la gent de taller, la gent que està donant servei a aquesta ciutadania. Que, o sigui, capital per nosaltres és capital humà.
0: És la gent, que bo. I que és capital per l'associació en el sentit de què és el més important. Per tant, quina és la vostra missió?
1: La nostra missió, tal com diuen ja uns estatuts que fa 36 anys que es van fer en contextes determinats, és explicar, informar, educar. Totes aquestes paraules tenen sentit si tenim darrere una història, un patrimoni, el que tenim, i el que tenim val la pena. I com és una cosa que cosa que val la pena, jo a una entrevista un dia vaig dir, per què estimam el tren? Perquè el tren enamora. El tren és una cosa que quan la veus, el ferrocarril, t'enganxa. Quan t'ha enganxat, ja no ho molles. Vinc com un llamp quan me

0: Crec que en Tomeu Penya mos donarà ara també jo, que ara m'he apuntat aquí la paraula vagó. En Tomeu Penya, que diu jo, en el primer tren, diu ell, que te venc a veure tot d'una ben puntual i ben aviat, que vaig. O sigui, que els trens enamoren. I tu quan t'enamores del tren, Miquel Àngel? En quin moment va allò, la fletxa de l'amor te va pegar?
1: De vegades ja passarà que tinc allà diversos cupidos. Hi ha cupido de menut, quan tornaves a l'estació de Palma i tenies que fer un trajecte amb Bertà. Jo tinc la sort que mon pare va ser un pintor relativament conegut, que es parriera, sí. I clar, ell se tenia que moure, no va tenir mai cotxe, i anava a Bertà. Bertà era com 3 hores i pico. Clar, aquell tren, Soló, sobretot, era una locomotora de gasoil s'ha creusat, que hi ha una còpia... Bé, no hi ha còpia, sinó hi ha un exemplar a Euskadi, al Museu d'Euskadi, aquell olor d'aquell gasoil tan especial, ja t'enganxava, Però, sobretot, quan el tren te dona realitat de veure que és una eina, és quan comences... Estudiar. Jo som diplomat en empresarial d'origen i, clar, història econòmica és una assignatura que per això té molta importància. I la història econòmica dones compte que el vapor va moure molt, sobretot quan se va aplicar el caballo de hierro. Ja. És a dir, i això va permetre moure tota Europa, tota Amèrica, tot el món, i aquesta transformació econòmica, com després ha estat el millor la tecnologia de la informàtica, me va desprendre molt. I finalment, quan vaig comprar la primera jugueta, diríem, de tren al meu fill, en 3 anys, li vaig comprar un trenet, i a partir d'aquí pues, ja també es van agafar aquest aspecte lúdic, educatiu, que té un trenet que quasi tots els nens i nines han de tenir ho han tingut.
0: Ho han tingut, sí. I no sé perquè no ho he vist, però si ho he llegit, que també ets un gran apassionat de les maquetes de tren, no?
1: Sí, dins el que és el món dels amics del ferrocarril, tot el que té forma, realitat, imaginari, virtual, de tren t'enganxa. I, òbviament, les maquetes de ferrocarril és una base molt important perquè tant t'agraden a un nen de 5-6 anys com una persona que ja és que hagi repetit. Yeah. Perquè no només és la reconstrucció ideal o realista d'un territori determinat, amb un moviment d'un trens determinats, sinó també és el coneixement històric que te dona. Tu mai juntaràs una màquina, per dir un exemple, espanyola, amb uns cotxes de passatgers austriacs, perquè això no té sentit. Aleshores, com els trens estan divers, pues, van jugant d'una manera a l'altra. I tenim la sort que la nostra associació, un dels molts de punts forts que té, és el modelisme. I en altres tant, no només la gran maqueta que teníem a l'intermodal, i que ara l'estem reconstruint el nou local de l'associació a l'Espandín, que el qual convidam a tothom, pues te dona una realitat de veure la perfecció d'aquestes maquetes i la qualitat humana de les persones que fan la maqueta. La maqueta o se fa en col·lectiu o no se fa. Ningú fa una maqueta a casa seva. La gent o du entre els amics. És un treball conjunt on cadascú aporta el millor de cada persona per fer aquella realitat.
0: I molt intergeneracional, que això també ha de ser guapo de veure.
1: Sí. Nosaltres, és dir, avui fa 6 anys, i li dic, tenim un lot, Àngel, li han dit sempre Angelet, perquè aquest lot té 20 i pico d'anys, però va venir son pare en 4 anys, sí. I és un dels pilars realment d'aquesta entitat. Molt maco,
0: Àngel. I Àngel, salutacions des d'entre avui i demà, de part de tot l'equip. Nosaltres, recordar també els oients que parlàvem amb Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, i que vendràs aquí cada 15 dies a parlar a trens. I veus que duim res, 10 minuts xerrant, però que això dona molt de joc, per molt de sentit. Si deies, una de les nostres missions i objectius és fer difusió, i ara aviat ja vos deveu estar preparant per la Setmana de la Mobilitat, no?
1: Sí, la Setmana de la Mobilitat per nosaltres no vull dir que és el punt culminant, perquè qualsevol petit detall és culminant, però és una manera de poder mostrar en segons les possibilitats a lo llarg d'aquests 36 anys, perquè hi ha hagut anys, com diríem, de vaques gordes i de vaques flaques, és a dir, lo millor de nosaltres. És a dir, per tant, aquesta setmana de mobilitat participant en el nostre trenet per col·locar els nins, diríem, menuts de 5 pulgades a l'entorn de l'intermodal, fem una jornada de portes obertes a la nou local d'Espont d'Inca, que traurem material de fora perquè se'n jugui, i també fem ja la 11a edició de la Volta a Mallorca en tren. Són les tres coses, és a dir, no és que sigui una gran cosa enguany, perquè hi ha hagut anys on teníem tot l'interior de l'intermodal i l'omplíem ben omplit, però enguany les disposicions, diríem, d'espai són les que són, i fem la volta, es darrer acte, els dies sense cotxes, i ja té enguany, inaugurarem anar a l'Esparvit, que fins ara no hi havíem anat, perquè era una de les coses que no es quedaven pendents.
0: Que bo, és vera. I anirem aprenent molt amb Miquel Àngel Riera. Podríem obrir un llibre, ara que tu xerraves del tren com a element de progrés i d'impuls econòmic. Crec que tens allà un llibre
1: que
0: ens podries recomanar.
1: Sí, és a dir, els llibres de Muntrens de Mallorca no són immensos, però tenen molta qualitat. I nosaltres sempre hem de reconèixer que encara que en Pere Brunet va fer quan a la universitat el primer treball una mica científic damunt els ferrocarrils de Mallorca, l'època que era una empresa privada fins que va ser privatitzada, va ser col·lectivitat, al contrari.
0: Sí, perdoneu.
1: El gran llibre de tots els begutes que Nicolau Canyelles va fer damunt La via del progrés. Ja el mateix nom del llibre ho posava, Ferrocarril a Mallorca, La via del progrés. A on Nicolau, d'una manera exhaustiva, fins l'any 2000, que se va fer aquest llibre amb motiu de 125 anys del ferrocarril, pues, més de 500 pàgines, per nosaltres és un llibre on te poses els noms de les locomotores, tots els ponts que hi ha, tota la història de com se va fer cada línia, els picapedrers que van fer els ponts, és a dir, com eren els plànols de cada estació. És un llibre que, afortunadament, han passat 25 anys, està totalment en vigor, i és un llibre que està a les llibreries, diríem, no està a les llibreries de peu, que són les importants, i que aconsellam que els que encara no el tingui, és a dir, el compri, perquè és un preu molt raonable, i la informació, inclús fotogràfica que du, és espectacular. És espectacular.
0: La via del progrés, l'art de mallorquina.
1: La llar de mallorquina, sí. Va ser una mica, com diuen, el primer esborrany en forma de llibre, s'aconselliria d'aquell moment de transport i d'habitatge, li van encomanar al Nicolau i va entrar a la llar de mallorquina. Per què aquest nom de llar de mallorquina? Perquè l'amplada de les vies d'estren és un tema per xerrar-ne també hores. Nosaltres perquè, hem fet conferències.
0: Aquesta llarda és com la llarda anglesa.
1: És la llarda anglesa perquè quan va arrencar estren, va arrencar en les espitjades de Nocebi Estada i determinats, diríem, empresaris i cònsols d'Inglaterra que varen dir, hombre, de bon endur material, pues, òbviament, la millor manera de dur, de bon coneixíem. I allà era la llarda anglesa. Per això aquesta llarda li han dit llarda mallorquina fins l'any 2000 que se va canviar. Però encara el tren de Solla, que no hem d'oblidar que també el tren de Solla es forma part del nostre tren, és important dir-ho, manté la llarda mallorquina.
0: Bueno, donau de la quantitat de coses que podrem xerrar i tot el que no hem xerrat, Miquel Àngel Riera. Per tant, me prenc nota de 1. El tren surt puntual. Per tant, Araceli Bosch, aquí puntuals és hora que et toqui, perquè si no tindrem temps de xerrar de tot. I mos han quedat moltes coses, però apunta, perquè d'aquí 15 dies podríem xerrar de com arriba el tren a Mallorca, no? Podríem xerrar de Nusavi Estada, per exemple,
1: és
0: no?
1: És important xerrar de Nusavi Estada.
0: I altres moltes coses, que això no s'acabarà...
1: No acaba.
0: Tu no endavant a mig programa, un programa sense... Miquel Àngel Riera, ja és que teva això. Fins aquí 15 dies.
1: Fins aquí 15 dies, ben puntuals.
2: Una vida sincer de solucions que sempre hi són. Estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula capital. Estem escoltant una gravació de camp realitzada fa 2 anys, a la Sèptima, una de les avingudes més transitades i populars de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia. Colòmbia és un país molt estimat, al que hem anat regularment els darrers 6 anys. En aquesta gravació sentim uns músics de carrer interpretant música tradicional de la zona del Pacífic. Sentim la tambora i la marimba, la Sèptima, un dels carrers centrals de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia.

0: De capitals, continuarem parlant ara que hem sentit aquesta preciosa postal sonora que ha compartit en Chema González de Lofoyo des de Bogotà. Juny Cortés, de capitals, continuem parlant.
1: Bon vespre, Celi. Exactament, seguim xerrant de capitals i jo volia demanar-te quina ha estat la darrera capital, a part de Palma, la que està ara mateix, que has visitat.
0: I no puc dir ni món, ni... No.
1: No, volem algo més internacional.
0: Segurament si Londres.
1: Londres. I que vares anar a veure a Londres?
0: Ui, a Londres se pot veure tot.
1: Sí.
0: I se pot passejar i pots anar totes les vegades que vulguis.
1: Sí, jo de fet m'apareix que hi he anat 3 vegades. És el viatge que més he fet, a part del viatge de Madrid, la cançó que estem escoltant ara, allà on vaig estar estudiant aquests darrers 6 anys. Idò, aquestes capitals són grans indrets per visitar, però també són grans fonts d'inspiració.

I així sona la capital alemana a Berlín, Sinfonia d'una ciutat, una pel·lícula muda que l'any que ve farà 100 anys. Aquesta cinta, que mostra la vida de la ciutat, ha creat escola a través del gènere cinematogràfic de les sinfonies de ciutat que varen tenir tanta pegada a principis del segle XX.

0: I una altra ciutat que va inspirar a molt d'artistes fou Praga, la capital de la República Txeca. Tu hi has estat, Araceli?
1: Aquesta la tenim pendent, veus? Perquè, a més, és preciosa.
0: Sí, sí, sí. Així l'explica el manco, en Enric Pozo, a qui ja vàrem entrevistar en aquest programa, que és president de la cooperativa Corda i Poal. Anem a escoltar-lo.
2: Hombre, Praga és una ciutat, diríem, tranquil·la, amb una arquitectura preciosa, amb una gent que s'adapta fàcilment en el turisme. I fins ara, perquè ja fa un grapat d'anys, no hi havia molta gent. Ara també el turisme ha arribat a un estrens com per tot. Té amor i música.
1: Té amor i música.
2: Jo la definiria amb això. A més, té una bona cervesa, també, perquè la gastronomia també l'hem sí. de gaudir.
0: Amor i música té aquesta capital, que també té una vida cultural riquíssima.
2: I sobretot aquesta aire de poder anar a un concert a qualsevol hora del dia.
1: Sí.
2: I a més, preus econòmics. Bé, sí. És una mirada, diríem, d'una ciutat encisadora.

0: I de Praga anam ara cap a Delhi, ciutat de la qual també ens va xerrar en Enric.
1: Bé, i me vaig trobar primer una ciutat caòtica i a vegades també trista, perquè hi ha molta de gent, pensa que ja viuen a la capital, que és Delhi, perquè és el concepte de definir Delhi, Nova Delhi. Delhi ja és la capital i viuen uns 13 milions de persones. I clar, i això provoca, que també ho vaig veure, que la contaminació és una cosa normal de cada dia, no?
0: La població de la capital índia arriba avui quasi als 17 milions d'habitants, una ciutat amb molta gent, molta història i, malauradament, molt de contrast.
1: Per exemple, la mesquita de Jamia Masjid, o, per exemple, un fuerte, que li diuen Fuerte Rojo, que seria com un castell, que té 6 quilòmetres de llarg i 30 metres d'altura, o sigui, una immensitat que segons el que tots els seus han passat han gaudit i sobretot han deixat com a herència. Però clar, llavors se contrasta en sa pobresa. Això fa que tu allà agafis aquesta tristor, agafis aquesta melangia de veure que hi ha un cremull de gent que necessita ajuda i que l'estat no és capaç de canalitzar això.
0: I Delhi és una ciutat de moltes sensacions, explica Enric.
1: Sí, per mi que és l'astronomia. Bé, la gastronomia de l'Índia sobretot està passada en moltes espècies. Sí. I llavors també tenen el tema de descobent, o sigui, la gent, jo soc ruquinava, jo les deia que a l'Índia hi ha com a 7 números de covent, de 0 en el 7, i el 0 és covent, seria el covent de Mallorca. Bé, home, a l'oci hi ha molta veritat, hi ha solo de les pistes, però sí. També hi ha solo de que...
2: Bé, desfems, m'imagini, de moltes coses.
1: Destens, aigua, o sigui, estancada. Aigües tancades, animals que se passegen per el carrer, sí. no hi ha un clavegram adequat, o bé, i fan que... Però bé, el que sí que és meravellós és anar a voltar per els mercats, que el mercat sí que aquí solo és solo autèntica de l'Índia.
0: I ja sabeu que aquí al programa en xerram molt de paraules. Per això, quan Enric descriu així el país de l'Índia, fa que ens piqui molt la curiositat.
1: Un país que meravellós, i que sobretot val la pena anar-hi a disfrutar, perquè aquestes paraules no, a vegades no són suficients.
2: Molt bé, Juny Cortés, ara no sé si anar a la Índia, quedar-me aquí, però jo crec que tenim l'obligació de seguir aquí en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I ja que som uns enamorats de la ràdio, ja que mos agrada la ràdio, què us pareix si xerrem un poquet de ràdio?

0: I si xerram de ràdio, en aquestes illes, vol dir que parlem d'en Pep Díaz. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com va? Productor d'Ivetres Ràdio, una persona que passarà pels micròfons entre avui i demà per xerrar d'un tema que mos apassiona tots dos, que és la ràdio. Jo volia fer un programa amb en Pep i no sabia com fer-ho i mira, podem començar així, parlant de ràdio.
1: Sí, la idea és explicar històries de ràdio, moments, anècdotes, com per exemple que aquesta secció que ara que fa molt de temps que en Araceli deia que duia dins el cap i que moltes vegades hem xerrat de ràdio i ens hem explicat batalletes propis i que com molt bones idees d'aquesta emissora, aquesta col·laboració neix dins Sofis mentre dinàvem.
0: Tal qual, és així. Ho confessam. Feia temps que volia fer una secció similar a aquesta i el que volem és recollir vivències i històries per als oients d'entre avui i demà.
1: Una cosa que ha de quedar clara, això sí, des d'un principi, és que el manco per part meva. No voldria ser portador de la veritat absoluta. Els meus coneixements se basen en la meva memòria.
0: Que en tens molta,
1: eh? Sí, bé, però la memòria és el que és. Amb allò que he llegit, que he cercat, però que així tot, com hi ha diverses fonts, i hi haurà vegades en què vosaltres podreu dir jo conec una versió distinta, i en aquest casos estarem més que encantats de que mos ho expliqueu, i així ampliem els nostres coneixements.
0: Vinga, entre avui i demà, robi.vetresradio.com, és el nostre telèfon, però en Pep Díaz, molt modest i l'estava escoltant, en sap molt, que de veres que en sap molt. Ara que ja podem donar per inaugurada aquesta secció, és el moment d'aprofundir en el tema d'avui. M'encanta el tema que has proposat, estic donant que has proposat, que és la ràdio amb rodes. I per la ràdio amb rodes entenc que no ens referim únicament a les unitats mòbils, no?
1: No, no només són les unitats mòbils, encara que en alguns casos se podria dir que són una evolució de les unitats mòbils convencionals.
0: Val, dels casos que avui xerrarem, tots tenen en comú l'estiu, excepte en el cas d'Ivetres Ràdio, que el que mos contaràs va passar el mes de novembre.
1: Exacte. Si te sembla, anem per feina. Mos poden situar les dècades dels anys 80-90. En aquell moment, Cadena Ser apostava per una ruta per diverses platges del país amb un camió que se convertiria en un gran estudi i escenari mòbil amb el que varen batir com el Super 1 de la Ser. El nom era fantàstic. Un tràiler que se va comprar en el grup de la radiotelevisió de Luxemburg i que tenia un estudi mòbil abatible, un control de so, un escenari i fins i tot una sala d'espera.
0: Buah, te'l vas trobar mai?
1: No.
0: Val. T'hagués encantat. Val, però aquest tràiler no just sortia a la carretera durant l'estiu perquè també el podíem veure a diversos esdeveniments d'aquests grans, com per exemple la Vuelta Ciclista a Espanya o també altres curses ciclistes d'arreu del país.
1: Sí, encara que l'estiu era el moment més àlgid perquè amb un grup de cantants se feia una gira de concerts.
0: M'encanta perquè que com a campanya publicitària ho té tot, no? Per una banda, quan s'estudi mòbil arriba a un lloc, m'imagino que tots els programes locals s'emetien des d'allà, no? I se començava a fer boca. Uh-huh. I, a més, es vespre, sau, dali música.
1: Dali música. I no vos penseu que hi anava qualsevol, Per aquest escenari del Super 1 hi passaren músics com Alejandro Sanz s'estiu de l'any 1991, però també Presuntos Implicados. I no hem d'oblidar que la SER té com a emissores germanes 40 principales, i això va fer que el Super 1 arribés a transformar-se amb les gires de los 40 principales.
0: I de Madrid anant fins a Catalunya, Pep Díaz, i allà mos trobam en dues propostes de cadena catalana.
1: La primera, la que parlam, és Ràdio Verano, que no hem de confondre amb la Ràdio al Sol. La Ràdio al Sol era de Ràdio Barcelona. Uh-huh. I Ràdio Verano era un programa que se desplaçava durant els mesos d'estiu dels anys 80. Hi havia un equip itinerant que era amb el que se connectava des dels estudis. I allà que feien? Proposaven jocs, concursos, entrevistes.
0: Molt bé, això és el solsolet d'Ivetres Televisió, sí. Més a manco. M'imagino que així s'aconseguia reforçar aquella sensació d'estiu i refrescar, per dir-ho d'alguna forma, la programació de la ràdio.
1: Sí, i a tot això has d'afegir que se produïa una cançó per promocionar-ho.
0: I segur que en tenim una mostra, no?
1: Sí, senyor. Any 1987. Així sonava Toma la ràdio en la playa.

0: Per cert, que si la vols, la pots comprar. Hi ha un vinil en format single per uns 2,5 euros a una pàgina de col·leccionisme.
1: M'encanta, toma la ràdio. Hem parlat d'un tràiler amb un escenari, estudi mòbil, de les unitats mòbils convencionals, però compte perquè Cadena Catalana va anar una passa més enllà l'any... ja ha passat temps, 1984.
0: Efectivament, els mesos de juliol i agost de 1984 varen tenir la gran idea de fer una innovadora campanya promocional amb Radiotren, que, com indica el seu nom, era un estudi de ràdio itinerant instal·lat en un vagó de tren i que va recórrer 1.400 quilòmetres. Eren dos vagons de tren de Renfe pintats amb el verd corporatiu de Cadena Catalana. Un era el furgó estudi, que estava equipat per fer les transmissions radiofòniques, i l'altre era un cotxe discoteca.
1: M'encanta. I el sistema va ser el mateix que en altres ocasions, és a dir, fes programes des de les distintes localitats.
0: Talment. Els presentadors més destacats de l'emissora varen fer una gira per promocionar la cadena i guanyar oients.
1: I de Pep Díaz, si t'assembla, fem una nova estació i ara mos podríem aturar, jo crec que a casa, no? Mm. Aquí a Balears, amb una iniciativa que va sorprendre no just en els oients, sinó que també se'n varen fer ressò altres mitjans de comunicació.
0: Sí, senyora, emetre un programa en directe des d'un autobús en marxa.
1: Molt bé, això me sona, però espera, si t'assembla, abans de seguir, anem escoltant Xema Font, director de Font de Misteris, que mos parla del programa d'aquesta casa IB3 Ràdio fet des d'un autobús de línia.
2: I bé, la idea era contar coses relacionades amb el que es veia per les finestres i per on anava passant l'autobús. És a dir, successos interessants que haguessin pogut ocórrer allà, anècdotes, història amagada, misteris. I en aquesta ocasió, i bé, perquè en Pep Díaz li va ser marxa, i del que vàrem fer va ser fer-ho directament en ràdio. Sembla que va ser la primera vegada a Europa que qualcú feia una cosa d'aquest tipus. I realment va ser tota una experiència, perquè a més la tecnologia, i d'això va ser també del que se va encarregar en Pep, i doncs la tecnologia encara no estava tan evolucionada com la tenim ara. Va ser tot un desafiament, però realment ho vàrem disfrutar moltíssim.
1: Pep Díaz, estimes la ràdio i te vas a marxa.
0: Sí, segur que sí. He de dir que aquesta idea de fer un programa des d'un autobús i tot això feia molts anys que me rondava pel cap i també li passava el mateix a en Xema Font. Quin problema hi havia? I doncs l'enviament de la senyal cap a l'emissora. Penseu que mos hem de col·locar en el novembre de l'any 2018, és a dir, fa uns 8 anys. Una emissió per ones es podia fer-se amb una unitat mòbil, però necessitàvem pujar l'antena. Això vol dir que l'emissora, la unitat mòbil, havia d'estar aturada, no pot circular pels carrers amb l'antena extensa perquè és perillós, i no ho he comprovat, però estic segur que deu estar prohibit.
1: Sí, sí.
0: El sistema d'antenes i micròfons sense fils o amb walkies se feia servir les voltes ciclistes. Per això, que implicava? Tenir un helicòpter que rebés els senyals des de la carretera i les rebotàs cap a l'emissora.
1: I nosaltres, que ja recordi, no han tingut mai un helicòpter, no?
0: Ja t'he dit jo que no n'han tingut cap mai. Una alternativa per la missió des del bus era fer-ho amb telèfons mòbils, però aquí teníem el hàndicap de la qualitat de so, de cobertura, i que en el cas de tenir tres locutors, com va ser en el cas de Font de Misteris, significava tres telefonades simultànies amb mòbils amb una complicació de retards que havien d'estar separats per no mesclar-se el so amb un d'en l'altre.
1: Clar, perquè per sortir en el carrer necessitaves una línia digital, física, per tenir bona transmissió.
0: Sí, i en l'aparició dels quàntums portàtils arriba una solució interessant, que és fer connexions amb una molt bona qualitat de so sense necessitar una línia física, tot fent servir ones com les que tenen els telèfons mòbils. Comentant amb en Xema Font, ens va engrescar allò i varen començar i varen posar fil a l'agulla. Aconseguirem que CMT encedís un autobús amb xofer per fer la línia circular. Per confirmar la bona recepció, vaig anar amb un cotxe, amb en Facundo Tenaglia, darrere el bus durant tot el recorregut, emetent un programa des del cotxe i comprovant el percentatge de cobertura. En el control central, en Pere Sureda, que aleshores era el cap tècnic, escoltant la recepció. I com que tot va anar bé, ja simplement era tirar-nos a la piscina. I vàrem instal·lar un quàntum a dins el bus i que va operar a mic i fiol.
1: Quin equipàs, per favor. En Font de Misteris no hi ha problema amb això quan proposes un exterior en qüestió de minuts, més a més, és que jo record que se van esgotar les invitacions, sí, i en aquell cas no va ser una excepció.
0: No, tot d'un esbús ja tenia tots els passatgers, i el 3 de novembre de 2018 passava això.
3: Bon vespre de Balears, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo posant-se uns auriculars, en Miqui Fiol, en Pep Díaz i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics, i en José Gordillo en el volant, vos donant-se benvinguda a l'edició 239 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I sí, he dit en el volant en José Gordillo. José Gordillo és el conductor de l'empresa municipal de transports que li ha tocat, espero que per gràcia, li ha tocat compartir amb nosaltres una estona. Borja Rigo, bon vespre de ràdio.
4: Bon vespre en aquest vespre estrany i desconcertant.
3: I diferent, eh?
4: I diferent.
3: Estem drets, estem de dins d'un autobús de CMT, de la línia 29, estem a la porta de la ràdio, estem retransmitint un programa en directe des d'un autobús que d'aquí res, d'aquí un parell de segons, arrencarà i farà la línia 29. La ràdio, la ràdio, la ràdio.
1: Que bo, Pep Díaz, tu se te va proposar tot, també. I m'imagino que xano-xano, no?, durant una horeta de ràdios, us va anar fent el seu recorregut habitual, mentre l'equip del programa feia el que s'ha fet molt bé, que és explicar misteris i llegendes. Imagino que des llocs per on anaven passant,
0: sí,
1: no? Aquesta era la gràcia,
0: també. Exacte, i va ser en temps real. Se va partir de l'aturada que ha davant l'emissora, just després del bolletí informatiu, que és el que hem pogut escoltar ara, i va acabar a la mateixa aturada amb els senyals horàries.
1: Tot una experiència, això.
0: Imagina't, era fer realitat un somni que feia molt d'anys que duíem entre Saia i Saia, i veure el ressò posterior a la premsa, que va ser també molt emocionant.
1: Que bé, Pep Díaz. Idò, si t'apareix, podem acabar aquí avui, aquest capítol de la ràdio en rodes.
0: Sí, però abans d'acabar m'agradaria dir que per fer aquesta secció he bussejat en pàgines web, grups de Facebook, en els que estic inscrit, o audios que he pogut recopilar durant anys i que moltes vegades ja que et cerques i no et trobes. Però vos recomano cercar les pàgines de Guillermo Orduña, de Sant Ràdio Escuchante, o el blog d'Antoni Mascaró, l'arxiu de sonor de la ràdio, de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes serien algunes d'elles. I també agraïs, com no pot ser d'altra manera, la feina de Napoleoni Huet, que també ha bussejat a dins l'arxiu de la ràdio.
1: El que deia, un equipàs. I queda dit, Pep Díaz, mos tornem a trobar en el següent capítol.
0: Molt bé.
1: Que bé, quina il·lusió. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura?
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: I aquí sona molta música i aquí sonen moltes cançons i jo crec que estan bé, no? Aina Mar, com estàs?
1: Bien, bien, i tant, que estan bé. I sobretot aquesta cançó, que l'he triada jo, evidentment, que està bé.
0: L'has triada tu. Aquest programa se diu Entre avui i demà, ja ho sabeu, emetem cada dia des de les 8 fins a les 10 del vespre en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I com que dèiem allò d'Entre avui i demà, una de les coses que miram en aquesta segona hora és i demà que, no, Aina Marc?
1: Exacte, exacte. Aquesta segona vegada que surt, diguem, en un carrer a fer preguntes, a demanar a la gent, que s'ha de dir que és una activitat, una funció de periodista que s'ha de valorar.
0: És molt complicada.
1: És complicada.
0: En aquestes és molt complicat. La porta freda és molt complicada, però nosaltres hem de sortir amb el micròfon d'IV3 Ràdio i demanar-vos i demà que així que si veus un micro d'IV3, per favor...
1: Acosta-vos.
0: Sí, no passeu, no canvieu de vora via, no. A veure, idò, vinga, anem amb aquesta música que has triat. Estaré millor demà. Tu estaràs millor demà, Aina Marc?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.

Idò, per mi, tots estarem millor demà, perquè ja serà dijous, bé més ben dit, juernes, per tots aquells que són universitaris i viuen un dijous molt divendres. I no han estat precisos

0: poder trobar una plaça de magisteri?
1: Demà, bueno, com que ara estic a l'espera de que me donin plaça, que soc mestra, els dematins vaig al gimnàs i aprofito per fer feines vàries i un poc així passa dia a dia.
0: I després n'hi ha que ni són universitaris ni van a escola, però demà també tenen temps per ells mateixos.
2: Demà ho tenc bastant lliure, o sigui que el dematí aprofitaré per fer quatre feines, que he d'anar per aquí i per allà, he d'anar un parell de bandes, i al vespre tenc marcat en el calendari que tenc un sopar, que sí, que no se me pot oblidar, i poca cosa més, demà ho tenc bastant buit, i ho veig content el dia de demà.
0: I doncs aquest sopar demà va de compromisos socials i familiars.
3: Demà, els plans que tenc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.

0: Però com demanar aquests plans per demà? Pot donar peu a respostes molt obertes, igual com aquesta cançó que explica que la vida torna com una sopa de lletres. Mos han trobat amb un tipògraf que per demà tindrà molta feina.
1: Què faré demà? Pues mira, faré moltes lletres, dissenyaré moltes lletres i crearé moltes lletres. I precisament estic ara en un procés de dissenyar unes tipografies majúscules. No són ben bé capitals, però faré això, faré això.
0: Idò, en lletres capitals desitjam a tothom que demà faceu el que faceu, tingueu un bon dia.

0: Capital és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Hi ha una excepció d'aquesta paraula que té un pas històric i humà que podríem dir no apte per a tots els públics. Ja imagineu de què parlem, de la pena capital. Juny Cortés, feim un petit tast, un petit resum de la situació de la pena capital, d'aquesta pena de mort en el món?
1: Clar, idò, mira, a la Unió Europea cap país té en vigor la pena de mort. De fet, és un requisit obligatori per formar-hi part d'aquesta organització, com també per formar part del Consell d'Europa. En el continent europeu, només Bielorússia té aquesta pena de mort, aquesta pena capital, que pot arribar a condemnar a mort els seus presoners. A Àsia, en canvi, la situació és diferent. Xina és el principal executor del món amb milers de casos estimats, perquè, com veurem una mica més tard, no dona datos que siguin del tot fiables. També Iran, Iraq, Aràbia Saudí, Afganistan, Índia, Tailàndia, Singapur i etc. A Àfrica tenim països com Egipte, Líbia, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud i Etiòpia, que mantenen aquest càstig. I a Amèrica, els Estats Units, el segon estat federal... Disculpeu. En total, a tot el món hi ha una 60 de països.
2: Pues es una de las violaciones más graves de derechos humanos que nos encontramos en el mundo. Afortunadamente, a día de hoy, 2/3 del mundo son abolicionistas, es decir, solo 55 países de todo el mundo son países donde retienen la pena capital o la pena de muerte, lo cual es una muy buena noticia, pero sin duda es un dato que nos revela que tenemos que seguir luchando.
0: Efectivament, s'ha de seguir fent feina. Són paraules de Beatriz Martos, que és responsable de campanyes contra la pena de mort, Amnistia Internacional, i comentava en juny el tema dels Estats Units. Aquí, com sabeu, depèn de cada estat federal i n'hi ha 27 estats que tenen activa la pena de mort. De fet, Florida, podríem dir que és l'estat més executor. Amnistia Internacional sempre dona veu en aquest tema, també elabora cada any un informe per actualitzar les dades, i l'any passat justament va enregistrar el major nombre d'execucions des de l'any 1981, un mínim de 2.707, juny.
1: Com veiem, aquesta situació no millora i el rànquing, diguem, els països principals que executen més se mantenen igual. En primer lloc tenim Xina, que, explica Beatriz Martos, no és del tot fiable.
2: Irán no es el país que está en la cabeza, sino es China. Lo que pasa es que en China hay un secretismo de Estado, no nos ofrecen ni revelan datos oficiales fidedignos en los que nos podamos basar, con lo cual siempre decimos que sí, China es el país donde más ejecuciones se cometen y después de China está Irán.
1: I precisament a Irán els motius d'aquestes execucions poden ser molt variades, però sempre tenen conseqüències cap als més febles.
2: Sí, pues en Irán lo que ha aumentado muchísimo es las condenas de muerte por delitos de drogas. Nos estamos refiriendo a delitos de transporte de drogas, pero son microdelitos, no a grandes narcotraficantes. Esto ha aumentado en un 50%, o sea, el total de las personas ejecutadas en Irán por delitos de drogas es más de la mitad, un total de un 56%. Y esto no hay que obviar que tiene consecuencias desproporcionadas sobre las comunidades empobrecidas y sobre las comunidades marginadas, que en este caso además es la población perteneciente a la minoría étnica y religiosa baluchi.
0: I d'aquest tema que també havia de sortir avui, que xerram de capital, aquesta pena capital, aquesta pena de mort, que encara està molt present a diversos països, la Unió Europea, com vos dèiem en començar, té com a requisit imprescindible per formar-hi part no tenir una pena capital. Vinga, continuem una passeta més, que ja anem arribant cap al final del programa.

0: Vinga, Marc. Ets a cinc.
1: Ets a cinc, sí. Vull deixar clar que ara mateix l'únic pecat capital que podeu cometre els oients és deixar d'escoltar el programa, perquè encara mos queda una estoneta ben interessant amb aquesta paraula.

0: It's a sin és un títol d'aquesta cançó que traduït en un català significa és un pecat. Idò, anem a recordar ara... Bé, sabeu vosaltres quins són els 7 pecats capitals? Idò són la gola, la mandra, la codícia, l'orgull, la luxúria, l'enveja i la ira. Teniu gola de menjar en aquestes hores? Idò, bé, la pregunta, realment la pregunta del milió seria per què matar qualcú no és un pecat capital? I voler pegar una bocinada de col que menjar que se mos ha ficat entre ceia i ceia, sí que ho és. Idò, tot se deu a que aquests pecats més lleugers, per dir-ho de qualque manera, aquests 7 pecats capitals que han comentat fa un momentet, són l'origen d'altres pecats molt més greus.
1: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
0: El llop de Wall Street sí cansat de pecats capitals. I ara que amb aquest trosset hem encetat el tema d'economia, també és important destacar una altra obra cultural i divulgativa encara més clàssica que aquesta pel·lícula, i és un llibre, El Capital, del filòsof i economista Karl Marx.
2: El que diria, en primer lloc, que és un gran clàssic del segle XIX. Llavors, com tots els clàssics, han tingut moltes lectures, no? I continuaran tenint moltes lectures. És un gran clàssic de la filosofia i de les ciències socials.
0: Així ens ho conta un professor d'Economia de la UIB, Bernat Riutort. Però és mentida que un llibre escrit en el segle XIX estigui tan present i segueixi tenint tanta presència 12 segles més tard. És tan important que jo trobo que tant per filòsofs i economistes com per la societat és un llibre capital.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs
6: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raül Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Duals a les 9.
11: No, i no t'obram, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
10: I ho feim en Joan Mates, a qui podríem presentar de moltes maneres, perquè és professor, és escriptor, però avui el presentarem com a pare d'Anna Victòria. Joan, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
13: Molt bé, bon vespre a tots.
10: Gràcies per acompanyar-nos en aquesta baixada de barrera. Mira, avui hem triat una paraula que té moltes vessants, podria dir. Té moltes excepcions i cadascú que la diu o a qui li arriba la veu d'una manera o una altra. Si tu t'he dit capital, que te venes cap primer de tot?
13: El capital, jo, per això serien por a tenir recursos per poder fer investigar, fer recerca en malalties poc freqüents o rares, com és el cas que té la nostra filla Victòria.
10: I d'un tema capital, efectivament, i també no mos cansarem mai de defensar-ho des de la ràdio pública, la necessitat de finançament per investigar en ciència, per investigar en salut, i en Joan ja mos diu que na Victòria té una malaltia rara, una malaltia tan minoritària que afecta entorn a quantes persones en el món? 500 persones, Joan?
13: Aproximadament unes 500, sí.
10: Clar, això és molt, molt, molt poc. No?
13: És poquíssim. És poquíssim. Segurament n'hi ha més. El que passa és que això serien totes les famílies que estem en contacte i en xarxa a través de la Fundació Cat6, que té la seu als Estats Units.
10: Val. I...
13: Però clar, pot ser que n'hi hagi més, però que estem associats, enxerxats.
10: Val, associats, enxerxats, sou aquestes 500 persones, i dius, de la Fundació Cat6, anem a explicar als oients, i després explicarem també per què t'han cridat, perquè el que feim avui és una crida a la participació i a l'ajuda i a la difusió. Aquesta síndrome Cat6, que és com afecta a les persones?
13: És el nom del gen afectat en aquestes persones, i que afecta les proteïnes de tots els organismes, de tots els òrgans del cos. Per tant, pot tenir... Després té símptomes molt diversos. Gent que està més afectada, gent que està manco... Però sí que hi ha un denominador comú, que és, per exemple, tots tenen retard de maduració intel·lectual, més o manco greu, i també tots solen tenir problemes digestius. Però pot afectar de manera molt diversa, ja que afecta la gent responsable de la creació de totes les proteïnes del cos, de totes les cèl·lules del cos.
10: Ja. I que se sap d'aquesta síndrome perquè se pugui avançar amb investigació? En quin punt esteu?
13: Sí, el punt està és que bueno, hem fet ja diferents projectes de recerca, entre els quals el que se tracta és de veure si aquestes cèl·lules, segons quin tipus de suplements, poden funcionar. Suplements alimentícies, vitamines, etc. I se fa a través de lo que diríem dianes, és a dir, assajar en persones concretes i veure com funciona a nivell mitocondrial, a nivell celular, aquests complements. I això se fa sent que estem. El que passa que, clar, això necessita, evidentment, la recerca en ciència, necessita dobbers, i per això un poquet estem amb això, amb aquest tema. Dobbers, i també voluntat també les farmacèutiques que també hi puguin invertir. Sí. El problema és que són pocs.
10: Sí, aquest és el gran problema de les malalties rares o minoritàries, és que no surten a compte, no, Joan?
13: Efectivament, aquí està... Per això també, des de les fundacions i l'associació, el que volem, com a familiar, demanant també que, lògicament, l'administració pública ens ajudi, i també, lògicament, necessitem per suport, la solidaritat de la gent per poder dur a terme també aquest tipus de recerques. Però, bueno, això, crec que són les dues coses, no? Donar visibilitat, demanar suport i, bueno, i tirar endavant.
10: Sí, i a més estàs parlant de la investigació sobre proteïnes, sobre cèl·lules. En el final, aquesta síndrome o aquesta malaltia serà molt específica i afectarà a poca gent, però la investigació a partir d'aquestes proteïnes i aquestes cèl·lules segurament se pot traslladar a altres tipus de malalties. Per tant, tot és avançar, tot és avançar. Per tant, tot això també és important. I també és molt important la divulgació i la visibilitat, i per això vosaltres teniu preparada una caminata que se farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Serràpid a Mallorca, no, Joan?
13: Efectivament, això forma part de tota una sèrie de caminades que fa la Fundació CAC6 a nivell internacional, que durant tot el mes de setembre, a diferent lloc del món, els mateixos familiars organitzam aquest tipus d'event. No? La intenció, lògicament, primer, donar visibilitat i, el més important, recaptar fons per seguir fent recerca, també per donar suport amb ajudes tècniques o recursos terapèutics pels afectats, etc. I ho hem organitzat a Serràpid, perquè nosaltres estem aquí estiuetjant a Serràpid, i també tenim tot el suport, i això és important, de tota l'associació de veïns, no? És a dir, fer poble, en aquest sentit, ens ha ajudat molt. Sí. L'Ajuntament de Campos també em col·labora, i el Club Nàutic de Serràpid. Vull dir, al final tens... tenim un lligam aquí afectius i familiars i de veïnats i amics, doncs això també t'ajuda i te dona impuls, no? T'anima. I per això hem decidit fer-ho aquí, a Serràpid, a les 5:30 dissabte.
10: Molt bé. I com han de fer els oients per unir-se en el vostre equip, Joan?
13: Molt fàcil. Podeu venir directament a les 5:30, tothom que vulgui, un poquet abans, i a través, allà mateix se podrà fer inscripció. Podran fer inscripció i després, evidentment, això va cap a la fundació, que és per poder fer i finançar tots aquests projectes.
10: Molt bé. I la investigació que no aturi, les famílies que necessiteu, Joan?
13: Les famílies jo crec que necessitem, bàsicament, primer, el suport, d'administració, el suport sanitari, però nosaltres també, en certa manera, tampoc, també estem empoderant o donant despitjant també els metges, no? Perquè al final totes aquestes investigacions sorgeixen perquè els familiars han pitjat. Han pitjat, han conegut, i sobretot que fa gent necessitant empatia. Jo crec que això és important, tant de professionals, a tots els nivells, no? A nivell mèdic, a nivell educatiu, i, bueno, n'hi ha. A veure que a vegades pot ser que sempre surt lo negatiu, però n'hi ha. Jo crec que han de ser positius.
10: Han de ser positius, i segur que sí, segur que anirà bé, així que tothom que vulgui participar, nosaltres avui també estem fent aquesta tasca de difusió i de divulgació, heu de saber que hi ha aquesta caminada solidària dia 5 de setembre a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Ser Ràpita a Mallorca, així que si ja teniu plans, anava a dir, si no teniu res millor que fer, no, ja teniu plans, en positiu també. Escolta, Joan, t'he de fer dues preguntes ràpides i bàsiques d'aquesta secció, i ja dic que no és xafardeig, però feim una llista per ajudar la gent a dormir millor, això és servei públic. Tu tens algun costum, algun hàbit per dormir bé?
13: Normalment llegir. Uh-huh. Llegir, encara que siguin dues pàgines. El llegir m'ajuda molt. A vegades, quan no ho fas, no cap de dormir igual de bé.
10: Falta alguna cosa.
13: Falta alguna cosa. Sí,
10: necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Com us proposes?
13: Jo propos Imagine, John Lennon. No? És una cançó molt optimista, que és un cant a l'utopia, però crec que és possible.
10: Això, seguir caminant, imaginar, i nosaltres compartim avui aquest cant a l'utopia i a lo possible amb la Victòria, també. Així que, Joan Matas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió que heu fet.
10: Bona nit.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Avui a l'Aviador parlarem de teatre i de la música electrònica que acompanyarà les festes de la patrona de Palma. Comença la cultura a IB3. Benvinguts.

0: I és que ben aviat tornen les festes de la patrona de Palma amb un gran cartell dedicat a la música electrònica. Tot una conversant amb els DJs locals que hi prendran part aquest dissabte al Passeig Marítim de Ciutat. I seguirem amb el món de les arts escèniques. El productor Javier Mate Sanz ens du el dramaturg Josep Ramon Sardà per avançar alguns dels temes en els quals hi fa feina actualment i per acabar tindrem novetats d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Puntuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: no t'imposa Mister Espanya?
1: No.
2: Així m'agrada, molt bé, molt,
0: molt bé.
2: Bé.
0: Doncs ara, a final d'octubre, nosaltres anem en Ivan.
2: Exactament.
0: Representant de les Balears, elles de Llucmajor, i sobretot també estarem atents a si finalment te fan un gegant.
1: Perfecte. Ivan, gràcies.
2: Ho han proposat ja al Manco.
0: Serà l'Ajuntament de Llucmajor, perquè, clar, ell és de Llucmajor.
2: Exactament.
0: Però, si altres pobles estan interessats en conèixer i veure en Ivan, que el cerquin, Ivan Cardell, per si el volen agafar per qualsevol cosa.
2: El cap i la fi representa tots els pobles, totes les Balears, per tant, tots els pobles, qualsevol poble que vulgui, endavant. Ivan Cardell.
1: Jo estic encantat de ser mallorquí, de representar Mallorca, i ho faré de la millor manera possible.
0: I totes de les Balears, perquè ets representant de les Balears. Això sempre ho hem de tenir en compte. Molt bé, Ivan, gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Així ho xiuetjant a nosaltres. Fins aviat.

0: i avui li donam a Nelma Joan, cinquena generació de l'hostal Rafalet de Formentera, que ha començat a fer divulgació d'aquest negoci històric de l'illa a través de xarxes.
1: Sabies que la història de l'hostal Rafalet va començar quasi fa un segle? En l'any 1937, en Joan de Rafel va adquirir aquesta finca a Escaló de Sant Agustí, en una època en què una finca a la costa no tenia el valor que té avui. Amb els anys, la casa familiar es va convertir en una botiga i una petita taverna a la qual venien els veïns i els visitants de l'illa. A principi dels anys 50 van arribar els primers turistes aventurers i així va néixer la pensió Rafalet, on van venir els primers clients i es quedaven a dormir a casa de la meva família. Durant dècades, el negoci va anar creixent. Van fer més habitacions, saurant, van anar fent reformes, però mai sense perdre la nostra essència. Avui, l'hostal Rafalet continua sent un lloc ple d'història, tradició i d'hospitalitat formenterera. Una finca que a dia d'avui té més de 250 anys.
2: IB3 Ràdio és diversió. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, el pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu-xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Som a Xiu Xiu i ara és moment de donar la benvinguda a la fada de les Balears, l'arpista més màgica de les illes, la professora de música amb l'oïda més fina, Assumpció Gené, com estàs?
1: Bueno, quina entrada de començament de temporada.
0: No em dis res que sigui mentida.
1: Bueno.
0: És que en Assumpció l'hauríeu de veure, és com una fada. I damunt toca sarpa. Vull dir, és una fada de veres.
1: Uau, gràcies per les teves paraules.
0: No t'haurien dit mai?
1: No, fada no. M'han dit, segur que m'han dit.
2: Què t'han dit?
1: Perquè jo sóc arpista i sempre me fan la broma de... Ai, les... Bé, és que és una paraula forta, és com arpia, de arpista,
0: no,
1: arpia,
0: tampoc,
1: tal.
0: No, per res.
1: Sí. Jo, ai... Però fada mai m'ho havien dit.
0: Però si sarpa és molt dolç, com tu.
1: M'han dit diosa griega.
2: Ah, és com un àngel, toca sarpa.
0: Exacte.
3: Bueno, realment no toquen un arpa, no? Toquen un...
1: Toquen com una lira. Molt bé, Jordi. Molt bé.
0: Un punt de més.
1: Super.
0: Normalment, Assumpció, vendràs els dijous, però avui fem una excepció.
1: Exacte, vendràs dijous. I avui, ai, vos duc un tema superdivertit que podrem

0: farem un test amb vosaltres i també amb els oients, que és, bé, abans de dir el que és, vos demanaré una cosa. Si qualcun pic, qualcuna paraula l'autestada té un gust, o heu sentit que el dimarts té olor, jo que sé, a llimona, o heu vist que el número 7 és d'un color. Vos ha passat, qualcuna vegada, que heu relacionat sentits?
1: No.
2: No?
0: No? Ni amb els números?
3: Amb els números sí, jo crec que sí.
0: Tu
3: sí.
2: Ja per res.
0: Li posaries colors en els números, Jordi?
3: Sí, per exemple, els 8 és clarament vermell.
2: Què dius?
1: Sí?
2: El blau.
1: Jo el duria cap al lila, el 8.
2: Jo diria
3: bé,
2: blau.
0: I d'avui sí que però, sí que relacionau.
1: És una intuïció, és una xispa.
0: Sí, és un... I ja me va bé, ja me va bé aquesta
2: però,
0: xispa.
2: Però tu dius 8 i t'imagines un color?
3: No, però bé, relacion, no?
0: No sí, sé. No, està bé, està bé.
1: El 5 és groc.
0: Et 5, oh!
3: Sí, que era molt groc, sí.
1: És que jo veia una sèrie, quan era petit, que era 10 més 2, 10 més 2,
2: vine cantant nosaltres, 10 més 2, 10 més 2.
1: Tararararararan. Bé.
0: I què passava?
2: Eren números de colors.
0: Ah, eren números de colors.
2: Era una supersèrie.
1: Els 8 és el verd, m'ho diuen els oients.
0: Els 8 és el verd.
3: No tenen ni idea.
1: Perdona, Assumpció.
0: No, m'agrada. Bé, tot això té una paraula. Això se diu sinestèsia. Sinestèsia, apuntau-ho. És una condició neurològica on els sentits estan creuats. Diguem que mentre la resta de mortals, els que no tenen sinestèsia, tenen els cables ben separadets dels sentits, doncs els sinestèsics tenen una festa i combinen aquests cables. Els olors, amb els números, amb les notes musicals... Bé, no faré spoiler encara. S'estima que entre un 4 i un 5% de la població té sinestèsia. Per exemple, Billie Eilish, Pharrell Williams, que és el que fa Happy, o el pintor Kandinsky.
2: Jo no acabo d'entendre com funciona això.
0: Com funciona això? Però ara ho veureu. Vos faré un test i ho entendreu. Per exemple, hi ha gent que quan jo li he dit la paraula llit, li ve com un gust de xocolata.
2: Què dius?
0: Això seria tenir sinestèsia amb el gust.
2: Això no pot ser possible.
0: Que sí, que sí. O hi ha gent que si li toquen sa mare de to, pensa en el color blau, per exemple.
1: Increïble.
2: Tu te passa, Jordi?
3: No, jo me passa, no sé si té res a veure, però ja ho diré. Per exemple, me recordo una cançó, un viatge. Però molt. Però hi ha un sentiment, com a, no sé, me trasllada en el viatge.
1: Això,
3: no és que
1: això és condicionament clàssic, jo crec.
0: Sí, exacte.
1: Sense repetició.
2: Això me passa, per exemple, que és mes de setembre, que sí que té un olor molt característic, a la millor de terra banyada. És veure que a Bunyola tenim Sant Mateu i se sent espaperí, ja... Hi ha com un ambient que és clarament setembre, però això és físic, fins
0: sí,
2: i tot, no és
0: sí.
2: Neurològic.
1: El mateix d'en Jordi, diria jo.
0: Ara ho provarem en el que vos vull dur avui, que és... Quin colors veiem quan escoltam música o notes musicals? Això és conegut com a cromestèsia.
2: D'acord.
0: Cromestèsia. Vale. Com ho farem? Primer de tot, vos he de dir que hi ha un estudi que ho corrobora. Un estudi fet per una universitat a Japó. El que va fer va ser agafar moltes persones sinestèsiques i varen posar en aquestes persones les notes musicals i feren un estudi, per exemple, la nota do... és de color groga. Se nota re, majoritàriament, la gent la veu verda. I així. Tot això m'ho he inventat, però no... perquè ara farem el test. Per tant, què vos posaré avui a vosaltres tres i en els oients? Vos posaré les notes do, re, mi, fa, sol, la, si. Que són les notes d'Occident. Vos en recordeu?
1: Sí.
0: Perquè n'existeixen més de notes. Però ja vos poso aquestes 7.
3: Val.
0: Les escoltarem, tancau els ulls, escoltau-les bé... i me deis si vos ve qualcun color a sa ment.
2: D'acord?
0: Intentarem. I després jo vos diré què és el que la majoria de la població, fet per aquest estudi a Japó, pensa.
2: D'acord. Fem una cosa, obrim línies, i si qualcú vol participar, que telefoni, en Jordi sortirà a atendre la telefonada, si telefonau, 971-13-9900, Lluït, si mos pots avisar si telefonen, en Jordi sortirà a atendre la cridada. 971-13-9900, si voleu fer-vos
0: sí.
2: aquest test. També
0: i ja vos dic, oients, en els meus compis, en el guió, els hi he llevat la resposta, perquè vull que experimentin de veres aquest, això.
2: I doncs vinga, que comenci el test de les notes.
0: Començam. Equipo, tancau els ulls.
2: Aquí tècnic
0: posant-se nota do. Anem a escoltar una nota do.
2: Ja puc obrir els ulls?
0: Sí.
3: Ja estic nerviosa, nines.
0: Vos ha vingut qualcun color?
2: Jo tot d'una.
3: Jo també.
0: Deix, en sèrio, m'encanta.
1: Jo també.
2: Però l'hem de veure o l'hem de pensar?
0: L'heu de pensar, l'heu de pensar.
2: Clar, jo tot d'una m'ha vingut un color en el cap.
0: Quin color?
3: Que ho dèiem a la vegada.
2: Un, dos, tres.
3: Vermell.
0: Ai, Déu meu. A veure, què has dit, Inés?
2: Jo he dit blau.
0: Blau, Xavi?
1: Jo, un taronja vermellós.
0: D'acord?
3: Jo, vermell.
0: És increïble. Perquè l'estudi de Japó diu que l'anotador és vermell.
1: Increïble.
3: Ah, aquí estem descobrint coses, no?
1: Així que Inés té una ment privilegiada.
2: No, jo és blau.
1: Però és que...
0: Està, no, mem,
1: sí,
0: està bé. Està bé, però...
2: Què han adivinat?
1: En Jordi. Ah.
0: No, i ell també. També bé, ha dit sí. Un taronja tirant cap a vermell.
2: D'acord, dos d'un.
0: Estic supercontenta.
2: Ai, dos de tres.
0: Sí? Esteu dins aquestes persones sinestèsiques.
2: Jo clarament no soc sinestèsica.
3: Bé, ja veurem, jo estàs perquè m'ha recordat com sa sang.
0: No sé, sang?
3: Com motiu, jo, com molt pesat.
1: Ui, no m'ha sortit en català. Un pomelo. Com és? Perdoneu.
0: Un melicotó.
1: No, un pomelo, un...
2: Un pomel.
1: Un pomel, no ho sé.
0: Una pruna.
1: No, no.
0: Bé.
1: És igual.
0: Beníssim.
2: Bé, un pomelo, el que es diu en castellà, un pomelo.
1: Sí.
0: Seguim. Hem de posar-se a nota re. A
1: veure... Una aranja, perdoneu.
2: Una?
1: Aranja.
0: Aranja.
1: És aranger, va.
0: Vinga, control tècnic, tancant tots els ulls, menys els que estan en el cotxe, per favor, vosaltres només, amb els ulls oberts, per favor. Anem a escoltar-se a la terra.

0: Jo ja el tinc.
1: Jo també.
2: Jo també.
3: Vinga.
0: El deim a l'hora?
1: Sí, així no mos condicionam.
0: Un, dos, tres, groc. Uau, han dit verd tot dos.
3: Verd tot dos i tu groc.
2: Fora, fixa't, era un verd... Bé, era un verd blavós.
0: Verd blavós.
3: Deixa de fer moscles.
2: Això
3: no és plàstic, és música.
0: Vos dic que hi ha una persona que ho ha endevinat, na Ignès. Molt bé.
2: Quina era?
0: És groc. És re, la gent ho sap, és groc. Molt bé, molt bé.
3: Però per què això passa?
0: No té explicació, Zauro.
3: No té explicació.
0: Sí, ben, simple, bàsicament aquell estudi va agafar aquestes persones i la majoria va contestar això. Wow. Però també està bé que ho sentiu d'un altre color.
3: Això re m'ha recordat a un sol. A un sol, però fet pintat d'un infant.
2: Ah, sí? Així sí. Un plàstic d'écor.
3: Sí.
1: Jo he anat cap a la naturalesa, el medi ambient...
2: Sí. Jo he tirat per aquí, Jordi, també.
3: Vinga, és perquè són homos. És perquè són homos.
0: Vinga, següent nota. La següent nota és la nota mi. Tancam els ulls i...

0: El que m'ha costat, he de dir. Sí, m'ha costat trobar-lo.
1: Jo aquest l'he trobat tot d'una. Però ja és un color que no crec que sigui habitual.
2: A veure.
3: Ho dic a la vegada?
2: Sí, per favor.
3: Un, dos, tres...
1: Marró.
0: Morat. Ah. Cap d'estrès, cap d'estrès.
2: Primer he pensat taronja.
0: Taronja.
2: Però després he dit, no pot ser taronja. I m'ha vengut lilo.
0: Lilo.
3: Tu jo no he estat a punt de dir que no me'n revenia cap, però...
0: Jo igual.
2: Està bé, que no vos en, si no vos en ve cap,
3: final,
2: està bé.
3: I per ventura ara cap és blanc.
2: Cap és blanc, i sí. Tu, Jordi?
1: Jo he dit marró.
2: Marró.
1: És el que m'ha vengut.
2: Doncs la majoria de gent ho sent verd clar.
0: No m'apego.
1: No
2: vos pego.
3: No van bé, eh?
1: No tenen raó per Japó.
2: Molt malament, Universitat de Japó.
0: En mi, clarament, no és verd.
2: No sé.
1: No, verd clar, per favor.
3: Ho diu perquè nosaltres hem dit verd.
1: La Universitat de Xiu-Xiu diu que és marró.
2: Vinga, seguim. Pròxima nota. La nota fa.
0: Jordi, aquesta és marró.
1: No, això...
3: Bueno, és blau.
1: Blau, jo també, blau, però blau cel.
3: Sí, jo crec que m'ho recorda Batisca Focatius, que és Antònia Font.
0: Ah, pot ser.
3: Bé, no sé si hi ha qualque
0: comença
3: fa,
0: amb aquest fa.
3: Bé, poden tornar a posar.
0: Poden tornar a posar es fa?
3: Bé, no ho sé.
0: Blau marí, tal vegada.
1: Sí, un blau, clar.
0: Blau marí, jo.
2: Us dic una cosa, jo també es fa el veig d'aquest color.
3: Blau?
2: Sí, també el veig blau. Bé, me recorden el blau. Però la majoria de gent el veu de color... És un color que a mi no m'hi pega gens, eh? Verd fosc.
0: No,
3: no van bé, no van bé.
0: De fet, és una nota aguda, no?
2: És,
1: bueno, agudeta. Clar, sí, és com a més celestial, m'ho he imaginat.
0: Exacte.
2: Vos heu imaginat, es fa celestial. M'encanta sentir totes aquestes paraules de les notes musicals.
0: Jo crec que verd fosc no és el color que es fa.
2: No, jo tampoc. Jo ho veig blau marí.
3: Sí. Ah, que sí, ho veus?
0: Sí, jo també.
2: Vinga, següent nota, sabeu quina és? La que ve ara.
0: Sol. Re, li fa sol.
2: Vinga, n'hem escoltat sol.
0: Jo diré platejat.
3: Jo primer he dit groc, després he entès que groc està condicionat per fet que és sol, i després diria marró.
1: Jo negre, diria.
0: Ala, t'has passat, Jordi. Com ha de ser negre? El sol no és fosc.
2: No. És... Justament aquest és el que nosaltres hem dit es fa. El sol ho veuen de color blau, marí o cel.
3: Mm.
2: Sí, no, a mi no m'hi pega tampoc.
0: No,
2: aquest color.
0: No, anant fatal, també t'ho
1: sí,
0: dic.
1: Sí,
0: no, no, no m'han mirat cap.
1: He començat que apareixia que érem increïbles, però...
2: Vinga, anem a escoltar Slà, que se nota que fina és l'orquestra.

0: Me sap greu, però no me ve cap color en el cap ara mateix.
1: Pot ser que... Està insegur que era la nota allà.
2: Jo he brillat sol.
1: Ah, que jo crec que també era un sol. Jo la puc tocar la nota allà, si no.
0: A veure.
1: A veure. Anem a
2: cercar. Cantant.
0: De sobte, jo m'he traslladat en el Conservatori Superior de les Illes.
2: M'ha agradat aquest piano que tens a l'iPad.
1: Has vist? Recursos. Hashtag.
2: Bé, Amem, torna a tocar. Tens per mà o no?
1: Sí, ho tens per mà. Amem? La...
0: Uau.
2: Això
0: jo
2: és...
0: no m'ho sé cap.
3: Rosa.
0: Uf. Ho has dit per dir, Jordi, no val.
1: Ho has dit per dir, jo m'havia emocionat.
3: Ho he dit...
1: Perquè et cert.
3: Et cert, no? No ho he dit per dir, ho he dit perquè sóc sinestèsic. I... M'ho passen aquestes coses.
2: Talment el logo d'Ivetres.
1: Tal qual.
0: O sigui, la nota d'Ivetres seria...
1: La. Correcte, la nota d'Ivetres seria la.
2: Increïble.
1: Curiós.
2: Torna-hi.
0: Benvinguts a... Xiu-xiu de... Ràdio.
2: Bueno.
1: Molt bé, molt bé.
3: Bé, però un descobriment aquí. Ivetres és un la.
2: De fet, quan l'indicatiu de Ivetres Ràdio és Ivetres Ràdio... I què ràdio? Estàs un la.
1: Tu creus?
2: No ho sé, m'ho acabo d'inventar.
1: Ràdio...
2: Podria estar fet a posta.
1: I... Bé.
2: Ara s'ho han pensat.
1: Ho investigaré, oh? Perquè a lo millor està fet en la major. Bé.
3: Clar, segur que ho van pensar. Ah, van fer sa...
1: Ja vos ho diré, ho investigaré. Anem a la darreríssima nota, que se nota sí.
0: Jo en aquest diré gris.
2: Vermell claríssim.
3: Jo també anava a dir gris.
1: Gris.
2: Vermell claríssim.
1: Però és que és vermell, ja ho hem dit.
3: Ja.
2: Ah, però no se ferra en els dos, aquest.
3: Xavi, no t'estàs
1: entrant
3: molt bé.
1: Se ferra molt en els dos, sí, són molt amigots, però no és vermell.
2: Granat. Roig.
1: Què havíeu dit vosaltres dos, Jordi i Inés?
3: Gris.
1: És blanc. Ho veuen de color blanc. Una nota molt pura, molt blanca. Sí, però bé, és gris. M'ho pareix bé, també. Mig puntot.
2: Bueno.
1: Ja han fet el test. Era, no sé, a mi m'ho pareix molt curiós tot això de sentir-vos quin color sentiu i tal. I ara vos donaré un parell de curiositats de la sinestèsia, de la història, i després vos en diré una de meva, de curiositat.
0: Ah, això m'agrada.
1: Vinga, anem a xerrar d'en Kandinsky, pintor. En Kandinsky tenia sinestèsia musical, bé, cromestèsia, no? Va anar a escoltar un concert d'en Schoenberg en el 1911, i quan estava escoltant aquella música li venien quantitat de colors i imatges en el cervell, i en arribar a casa seva va pintar aquest quadre. Aquest quadre se diu Impressió 3, entre parèntesi, concert, per si voleu cercar. Impressió 3. Lo que va representar allà, va posar una taca supergrossa de color groc, després hi ha una taca de color negre... No sé, cercau-ho, és interessant. Més cosetes. Ah, sí, aquesta m'agrada. No només és cosa de pintors, això de la sinestèsia, també és cosa de, òbviament, de músics. I un músic, des que ho he xerrat en el principi, que té sinestèsia i molta, és en Pharrell Williams. De fet, la seva cançó Happy està basada en un color. L'escoltam.

0: cançó, quin color diríeu que és aquesta cançó?
1: Uf, bona pregunta.
2: És que és molt, jo anava a dir groc.
0: Jo anava a dir vermell.
2: Uh-huh.
1: Jo un taronget.
3: Doncs, qualcú ho ha endevinat.
0: Jo. És que el vermell és el color de l'amor, de la felicitat.
3: No, és taronja.
0: Ah,
2: la...
3: És taronja, Xavi.
1: Falta un grauet més de sinestèsia.
3: I doncs sí, el que va dir literalment en Farriel Bullians va ser que quan la música se li escapava del color taronja, ho tornava a reescriure, perquè li havia de sonar taronja total.
0: Uau, mare meva.
3: De fet, jo estic d'acord que aquesta cançó sona taronja.
0: Mm-hmm. Sí?
3: És molt, sí, molt sí, taronjosa. Sí.
0: No ho hagués dit mai.
3: Ja. No? Bueno, no passa res. I ara estic a un... Bueno, sí, vos faré la meva confessió.
1: Va,
0: venga. O sigui, tu, per nosaltres, tu ets la raó absoluta, sa... en aquest cas.
3: La neurociència, perdoneu, diu que la sinestèsia sol passar quan el cervell està o molt cansat o has tingut una nit de festa i has begut una mica de més.
0: Ah, sí,
3: I sols tenir la sinestèsia a tope, ja, mm-hmm. si ho ets un poquet. I jo no vos diré per quina de les dues coses era, o la millor era per les dues, però vaig tenir un moment sinestèsic increïble en un moment de la meva vida. I és que anava dins un cotxe i de repente vaig veure la nota do major, vaig sentir la corda do major, que de fet crec que ho tenim. Mm-hmm. Això va sonar en el meu cap i se va posar d'un color molt intens. A veure si sabeu quin era.
0: Blau.
3: Blau? Més color?
0: Blau molt intens.
1: També podem pujar un poc més, Lluís? No sé, eh?
0: Ara en Xavi s'ha volgut fer professional.
2: No, jo també diria blau, però perquè, no sé, anaves un cotxe, se t'il·lumina tot, però és que has d'anar com al cel.
3: Bé, no? Jo no m'anava. Bé, normal.
1: Sí, jo torno allà en el taronja vermell.
3: Ho vaig veure supervermell.
0: Uau!
3: I ho vaig dir, i més, estava acompanyada de músics i vaig dir, bo, guau, ta mare meva, el do major és vermell. I, de fet, la Universitat de Japó diu que do és vermell.
0: Bravo! Jo crec, Assumpció, que ja sabem per quina de les dues coses vas veure el color vermell.
3: Aquell
0: vespre.
1: Se pot entrenar, això, però, o no?
3: No, això se té, no se té. De fet, és normal que la gent no hagi vist res, és supernormal.
0: Clar, clar. Sobretot si conduïeu.
3: Sí, exacte. A més, ja ho he dit, només un 4 o un 5% de la població té sinestèsia mm-hmm. pura i dura. A lo millor vosaltres amb una nota sí que no heu tingut i en les altres 6, clar. No passa mm-hmm. res.
0: Jo és veure que hi ha hagut un moment que ja he desistit. No veia cap color.
1: Però la fascina que és fet de que tots els sinestètics, si ho entres bé, vegin el mateix color, és a dir, relacionin la mateixa nota amb el mateix color.
3: Això és la majoria.
1: Però, bueno, però quin sentit hi ha darrere això, neurològic? Això és molt curiós.
3: No ho sé.
1: És que és molt curiós que hi hagi una majoria.
0: Però una explicació neurològica, has dit.
3: Segurament sí que n'hi ha. És a dir, hi ha una explicació neurològica perquè la neurociència ho ha estudiat uh-huh. i ha de tenir una explicació que no sé quina és.
1: Bé, la dura'm.
0: No sé tu ets músic, no científica.
3: Exacte, jo sóc músic. Però bé, no sé, investigaré més sobre aquest tema que és superinteressant.
0: Sí, sí. La veritat és que
3: crec que en els meus alumnes del Conservatori de Manacor, que els hi saludito si m'escolten, els hi faré aquest experiment i vos duré resultats.
0: I doncs sí, seria molt interessant.
3: A veure que veuen els meus nins.
0: Escolta, Lluís, pots posar el tall d'Ivetra Ràdio Coral, que t'he posat a baix de tot? Assumpció, a quin color te sona?
3: Vinga.
0: Aquesta sintonia.
4: Ivetra Ràdio.
1: És un la o no?
2: Sí, és un la.
1: Havia un pot de tot.
3: Juro.
0: És un la.
3: Heu acabat amb un la. Ho podem tornar a escoltar?
1: Però lleva l'altra cançó.
4: Ivetres Ràdio.
0: No. Sí, ja ho calcula.
2: No és una nota.
1: Ho tornem a provar en Assumpció, aquella, i que mos dirige així.
0: Vinga.
3: Tres i...
4: Ivetres Ràdio.
3: És que està un poc desafinat.
0: No.
1: El piano, un altre.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous s'espera que hi hagi un cel, en general, poc tapat, poc ennigulat. Les temperatures registraran pocs canvis i el vent bufarà fluix del nord a Mallorca i de l'est i nord-est a la resta de les illes amb brises costaneres. La darrera hora passa per una altra mort a les carreteres de les Balears. Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma. Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amok al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergències s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida. I avui també destacam el seguiment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta. Milers de persones van omplir places de ciutats i pobles. A Palma n'hi havia 8.000, segons la Policia Nacional, amb càntics com aquest. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó, 300. Entre els manifestants hi havia missatges com aquests en suport de la població a Ceuta.
2: Per defensar els ceutins. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho posen expuesto de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre avui a Ceuta. I demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
1: Unes concentracions que demostren el malestar de part de la població i que vaticinen una sessió tensa avui al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de comparèixer a les 9 del matí davant els diputats per retre comptes de la gestió que fa l'executiu central de la crisi migratòria a Ceuta des de fa més d'un mes. El socialista afronta aquesta cita assegurant entendre aquest malestar de la ciutat autònoma. Així ho ha assegurat en un vídeo difós a les xarxes socials.
4: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado és insuficient.
1: Aquesta compareixença es produirà l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. I a la política aquí a les Illes, un pacte entre el PP i el PSOE ha permès finalment aprovar en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Entre els acords hi ha que la proposta es tramiti de manera urgent al Parlament i també parla de reciprocitat, de manera que es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visiten Menorca. Són el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i Edu Robsby, conseller del PSOE.
5: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
6: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per que s'hagin de desplaçar.
1: I també destacam una altra novetat important de la mobilitat a Menorca, i és que la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir al trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament havia presentat per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Repassam aquestes i altres qüestions a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: passat en segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, et toca conèixer
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és el futur peregrí del camí de Sant Jaume, don Andreu Canyelles.
3: Són 33 etapes, 780 i pico quilòmetres. Des de Sant Joan de Port, en el sud de França, comença el camino francès i s'arriba a la catedral de Santiago i seran 33 dies. Me'n vaig dia 12, però començo dia 14 fins dia 17 d'octubre.

0: Don Andreu Canyelles, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
1: Hola, molt bones tardes a tot l'equip de Xiu Xiu.
0: Que t'ha pegat per fer el camí de Sant Jaume.
1: Bueno, no estic bé duquiap, jo crec. No estic bé duquiap i l'any passat ja vàrem fer un objectiu, que va ser 3 mesos per Europa, i m'he propost cada any fer alguna cosa diferent.
0: Molt bé.
1: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
0: Bé, aquí tenim un gran conseller que te podrà donar tots els consells possibles, perquè jo crec que ja tot Balears ho sap, que en Xavi Oliver, aquí present, ha fet el Camino aquest estiu.
2: Però, mem, no té res a veure, perquè jo vaig fer 120 quilòmetres des de Sarrià, les darreres cinc etapes, les més populars, però és que aquí és animal. Farà 700 i busques quilòmetres des del principi de l'etapa francesa.
1: Quasi 800 són.
3: Però no t'ho llevis mèrit, tampoc.
1: No, clar.
3: Està molt bé.
2: Està bé, però té res a veure amb l'animalada que farà en Andreu. Que jo vaig conèixer un... en aquest camí vaig conèixer un que venia de l'inici de la ruta francesa i volia ser capellà.
1: No, jo m'emparar no ho sé capellà.
2: No, que vull dir que són coses excepcionals i que se fan per motius excepcionals.
0: Sí, tu, Andreu, quin pla tens? Quina ruta tens?
1: No, mem, jo primer t'ho vull explicar per què m'ha sortit aquesta idea, perquè jo, bueno, a Europa vàrem trobar un atlot que fa la volta al món a peu en 3 anys, que sigui Rick Lufan, i jo el segueix per YouTube i això, ara està per Geòrgia, i jo m'agradava veure-lo com dormir en tenda de campanya, sempre fa 40 quilòmetres diaris, tal i qual. I jo vaig dir, jo vull fer un repte d'aquests. I ja em feia estona que volia fer el camí de Santiago, i vaig dir, ja està, ho juntaré. Aniré a dormir en tenda de campanya i faré tot el camí de Santiago.
0: Ah, que dormiràs en tenda de campanya.
1: Claro.
0: Això no sé, jo, Andreu, no sé si ho has fet mai, en això.
1: No, bueno, vaig fer la travessa quan feia un grau superior d'esports, però no dormíem en tenda de campanya. A Bipac, que és pitjor.
0: Sí,
1: que
0: és això
1: és la natura.
0: Però tu saps muntar una tenda de campanya?
1: Sí, ja la vaig muntar per fer un vídeo.
2: Però mem.
1: O sigui, l'únic moment que he muntat la tenda de campanya. I només hi ha una persona... Però és estret.
0: No podràs tenir companyia.
1: No, tampoc em feia comptes, perquè... Això també volia demanar, Xavi. Se va lligar, ja, o no?
2: Se va lligar? Segur que se va lligar.
1: No, home,
2: en general.
1: No, però m'han dit que és com un Tinder,
2: sí,
1: però de peregrinos.
0: Vinga, Xavi, confessa.
2: És que hi ha els peregrinos o els turigrinos. El primer fan aquesta diferenciació. Els peregrinos són aquells que van per motius religiosos, que duen sa maleta, tot això, van al verg, i després els turigrinos. Que van allà, caminen un poc, els aduen sa maleta...
0: Tu vas pagar perquè te duguessin sa motxilla.
2: Sí. Jo no som cap penitent, me sap greu.
0: Paca vergonya.
2: No som cap penitent. Jo ho dic, jo vaig anar bé. Vaig anar bé. És veritat que vaig combinar albergs i hotels. Però bé, que si se lliga, sí, es pot lligar tot el que vulguis.
1: Bueno, sí, aquí, a la platja, si vols.
2: Clar,
1: però és que m'han dit que molta gent hi va aposta i ja, jo he dit, mem, fent mal olor. Cansat. A un hostal, que
0: ja
1: has d'anar a fer?
3: Sí. Bé, però és un lloc per conèixer la gent,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: moltes
1: però...
3: hores de xerrar.
1: Bueno, és perquè el coneixes de mala manera, de les pitjors maneres. Perquè,
3: exacte,
1: hombre, si està fent olor, tal, estàs cansat.
0: En Andreu està preocupat per l'aspecte.
1: No, jo estic molt preocupat pel meu tupé.
2: Què te preocupa?
1: Un tupé, vos jur que m'és igual que minar, que me plogui... No, jo estic preocupat per com me pentinaré. M'he comprat avui, com si, un peine...
0: Una pinta
1: petita, eh? I que té un mirall, i m'he comprat xampú amb spray.
0: Però tu te faràs estupé enmig del camí, no, Andreu?
1: I és que no tens sequedor, no sé com ho faré.
0: No te'l faig.
1: Però és que mai m'he vist. O sigui, fa molt d'anys que sempre duc tupé, menys quan vaig a la piscina.
0: Però tu quan t'aixeques els dematins?
1: Ja el tenc
2: fet. Ja el t'he posat, i clar,
1: ja el tenc fet. Sí, és una cosa que
2: ens recomana.
1: M'ha fet un vídeo a Menorca, quan érem a Sant Joan, que jo m'aixec amb el tupé fet. I ell flipava, dic, calma, però si no s'ha trastocat. És una màgia que tenc, és un
0: sí,
1: don.
0: Sí, ja ho pot ben
2: bé
0: dir.
2: Bé, Andreu, és a dir, tu aniràs a un peregrino de bon de veres, és a dir, imagina que durat sa motxilla, diuen que ha de pesar un 10% del teu pes.
1: Jo pes 70 i pico i crec que duré 9 quilos.
2: I de te'n sobren
0: tu, Xavi,
2: dos.
0: Xavi, ara no,
2: jo no
0: duré sa
2: motxilla. Colla, t'ho diré una cosa, la gran majoria de sa gent no la du, tampoc.
1: Ja, però és que jo crec que és la gràcia.
2: Home, saps? Sí.
1: Dur-la damunt, és com que és part de l'experiència,
2: sí,
1: saps?
2: Sí, totalment.
0: 971-13-9900. Tenim aquí Don Andreu Canyelles, que el coneixereu perquè ja és un personatge públic,
1: no,
0: de les Balears.
1: Perquè faig un ridícul.
0: Forma part de...
1: Des trios.
0: Entre en Rabassó i No RAC, en el programa Jo en sé més que tu, i altres vídeos que fan per xarxes. 971-139-00, si li voleu donar qualque consell a don Andreu Canyelles, que se'n va fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. 971-139-00. En Xavi... Mm-hmm. Li has dit un bon, molt bon consell, sí, abans. Que se fes una foto en el què?
2: Ah, sí? En els bessons?
1: Per veure l'evolució.
2: Jo, en aquest bon home que vaig conèixer, que venia... Clar, era un filipí afincat als Estats Units. Clar, també hi ha una anècdota aquí.
0: Jo vaig
2: confluir amb ell els darrers...
3: Qui fa coses avui, Xavi Oliver.
2: Vaig confluir amb ell els darrers 100 quilòmetres, d'acord? I m'ho van conèixer la darrera etapa. I ell venia, feia que caminava 600 quilòmetres. I cada vegada que passàvem per davant d'una propietat privada, aquest pobre home estava com angoixat. I mirava arreu i jo li deia, Vincent, què passa? Però que tinc que... I diu, no, és que clar, és una propietat privada, per ventura sóc qualcú i me'l riu una escopetada. Això no és Amèrica del
1: Exacte.
2: Nord. Tranquil.
1: És que ja vas te tropilles un poc un terreno i ja tens una escopeta darrere, clar, no m'entens.
2: Bé, passava una penada d'això. És a dir, te'n trobaràs gent, coneixeràs gent de tot tipus. Jo no sé quina és l'etapa que te fa més il·lusió de totes.
1: La primera, arribar cap a Pamplona, perquè no és quan puges i baixes. Crec que hi ha per de vora osc i tot això, que hi ha les muntanyes grans, i és on hi ha més desnivell. Perquè després, a la part de León, m'han dit que és molt pla. Molt pla i és molt avorrit, perquè sempre és el mateix. I, en canvi, arribant a Pamplona també m'agrada i tal, i estic per agafar un fisio a Pamplona.
0: Ah, sí?
1: Vull dir que, en sèrio.
0: I això?
1: Perquè, com que dura 4 dies, cridaré i diré, d'aquí 4 dies llego. Quiero reservar una cita. I a més, si me fan un pot de massatge...
0: Jo me'l veig entre un que el du en sa motxilla, l'altre que comana un fisioterapeuta a mig camí. Això no és fer el Camino de Santiago.
1: Com
0: això
1: no?
0: És anar de
2: Turigrino, de Turigrino. I després, a les 7, hi ha missa sempre. Imagina que també hi aniràs.
1: No, això, jo aniré a dormir prest i a les 6 del matí aixecar-me i anar-me'n pambant.
2: El segon dia, quan em faci 3, sobre baixa ja aniràs per allà, en el poble, conèixer qualque cosa.
1: És que m'he comprat un filtro i tot per filtrar aigua.
2: Com és? Ah...
1: T'ho juro, és que jo vaig amb una aventura, tipo, jo me crec aquí, Man of Hull, no sé què surt, això sortia per Dematz.
2: En Belgrins.
1: En Belgrins, no? I doncs jo me sento ja que he de fer foc amb dues pedres i coses.
2: Que va, està tot, men, per aventura des del principi, no. A mesura que arribis cap a Santiago de Compostela, allà sí que cada vegada hi ha més albergs, hi ha més bars, hi ha tot.
1: Ja. I també un consell que m'han donat és, antes de sortir he d'agafar una pedra, he d'escriure el que vull deixar enrere i me l'he d'endur fins a Santiago, o sigui que la pedra ja pot pesar 100 grams.
2: Mira, Andrea,
1: perquè si he de fotre més per dins la maleta, no hi compré.
2: Que jo he arribat a casa nostra i he de fer un altar per Santiago. És a dir, tenc una pedra, tenc a la copinya de Santiago.
1: Però no te l'has d'endur per dalt.
2: Que jo que sé que has de fer amb aquesta pedra. No, l'has de deixar... Agafo una pedra i vaig arribar aquí i vaig trobar-hi la motxilla.
1: No, però te l'has de deixar ja a l'Iglesi de Santiago.
2: Però on deixen les pedres? Tenia ple de pedres.
1: No, hi ha una paret, he vist, i deixa la pedra damunt. Perquè
0: Xavi,
1: si no,
0: Xavi,
1: Xavi,
2: Xavi, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi, una pedra...
0: Xavi, per favor.
2: Ja deixeu-me.
0: No ho haig seguit ni ses instruccions.
3: Ara, la copinya. La deixa davant la seu, ara.
2: Sa pedra. Què més te donaven? Després, sa compostelana. Una en llatí i una en castellà.
0: Mem, escolta, jo te propos. Són ses festes ara de Binissalem.
2: Sí.
0: El patró de Binissalem és Sant Jaume. Ves allà, ara, que no celebren Sant Jaume, celebren el Vermà, però a l'Iglesi estarà... engalanada, posta, vés-hi, fes un ritual i deixa't la copinya de Camino a Binissalem, al manco, a veure si t'escolta Sant Jaume i te perdona.
2: Important, el camí de Sant Jaume no acaba a la plaça.
1: Com que no?
2: El camí acaba en el sarcòfag. No, en el sarcòfag de Sant Jaume. D'acord? Fes-li una abraçada.
1: He d'abraçar.
2: L'has d'abraçar. I aquí acabes per arribar.
1: Vale, perquè també m'han dit que l'Andreu que se'n va no és el mateix Andreu que tornarà.
3: Jo què
1: sé, m'han dit moltes
0: això
1: coses.
0: Això tu quan t'ho plantejas, això, Andreu? No sé si tu tens un objectiu espiritual en aquest viatge que començaràs.
1: No, en plan, no vull ser monjo que paia com aquell lot dels Estats Units, però jo m'ho pren com un repte personal meu de poder caminar 800 quilòmetres i fer cada dia la meva etapa i dormir en tenda de campanya. Que després me converteix en una persona millor és impossible, perquè som molt bona persona.
0: Perquè això de les estampetes, com funciona?
2: Com això, les estampetes?
1: No, ho sé jo.
2: Ho sé ell. Això és una història.
0: Et segell, d'acord.
2: Tu arribes a Santiago Compostela. I allà vas a un lloc concret en què t'adonen com un
0: mapa.
2: No, té un nom.
3: Sí, és com un passaport. Del peregrino, no?
2: Exacte, un passaport, del peregrinatge. I diuen... cada dia has de posar dos segells. És a dir, per això, de qualque manera, justifiques que tu has passat per aquells pobles en concret, ja has fet aquella etapa.
0: Uh-huh. O sigui, a don Andreu, a cada poble li han de posar segells.
1: Dos mínims. Sí, no, ja podràs també trobar això, perquè... O què, mira, està ben senyalitzat, això és una cosa que molt de por.
2: Sí, molt ben. Els francesos estan molt ben senyalitzats.
1: Segur.
2: El manco els darrers 120 quilòmetres, que era el meu cas. Jo, si ven des de 700 quilòmetres enrere, no ho sé. Segurament no tant.
0: Sí, hi ha copinyes per tot el món.
1: És que veig que hi ha com un quilòmetre aquests que tu veus a la carretera, però amb una copinya te surt una fletxa que és cap allà.
2: En castellà se'n diu mojón, en català no ho sé.
1: Mojón. Jo tenia berres, és igual.
2: No,
1: que ja ens hi havia un lloc que se deia mojón i anava a tocar de petit i molt venia per seguir amb unes cadenes de ferro. I anava a tocar amb mojón.
2: Bé, això, i fas aquest passaport, i clar, la gent té un passaport que són preciosos, amb segells que són de cera, d'altres segells que són... unes històries. I jo, clar, només vaig fer dos per dia, perquè havies de fins i tot fer coa perquè te segellessin.
1: Ja, perquè està... I també m'enduc un diari, perquè m'han dit que he d'anar apuntant... Sí. Jo t'ho dic, arribaré ja...
0: No, m'has carregat.
1: No, i m'enduc un diari per apuntar la ruta, en qui he xerrat, qui he estat... Ah, sí, també vull estar al mínim. Perquè, no sé, si sabeu, me'n vaig en col·laboradors. Uh-huh. Me'n vaig entrar a Balear i Ferrimet, que són... o gerentes espollensí, així que és productor local, queda que nostre, i també em vaig amb Mel, que és la plataforma digital d'IB3, o sigui, també el de...
0: Per tant, podrem seguir el camí, no, tu?
1: Sí, és que penjaré un vídeo diari.
2: Clar.
1: Cada etapa serà un vídeo que penjaré a xarxes socials, així que haureu d'estar atentos i a menys que puguem arribar en un final.
0: Jo veig que don Andreu va ben carregat, en Xavi Oliver ja ha fet el camí de Sant Jaume, i aquí de record té aquesta cantimplora que cada dia mos diu, veus aquesta cantimplora.
1: Però això tan gros te'n vas endur.
2: Sí. Un litre i mig barra dos.
1: Bé, clar, t'ho duia la motxilla tu, però.
2: Sí,
1: és que clar, si jo ara fot
2: Andreu,
1: dos quilos més,
2: has de fer cap
1: ja vas a 11.
3: No t'hi hauràs de fer cap pinta, encara.
2: Però, perdona, farem una cosa,
0: una
2: Andreu.
0: Cosa, sí.
2: Andreu, els bessons, d'acord? Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per cap.
1: Vale, ho faré.
2: Fes-ho, eh?
1: No, jo tinc bon besson de per si, però almenys quan arribi menys... I menys si també m'he posat més fort, no farà falta anar a un gimnàs.
2: Menys, bé, si allà menjaràs ja... bé, menjaràs.
1: Això també és veritat, m'ho han dit.
0: T'ajudam a fer la motxilla, Andreu.
1: Vinga,
0: que jo veig que això és un poc de... Està molt desorganitzat, que te'n vol dur moltes coses. Aquí, així, t'ajudam a fer la motxilla. Preparat?
1: Vinga, va.
2: Molt bé, don Andreu, per fer el camí a Sant Jaume a peu és millor d'una motxilla còmoda, lleugera, que no superi el 10% del teu pes corporal, per tant, xerrant d'un 7 i busques quilos.
1: Vale, doncs ja anem malament, perquè fes 9.
2: La roba se pot rentar durant el recorregut, d'acord? Sí. De manera que l'equipatge és pràcticament el mateix per una setmana que per un mes.
1: Vale.
2: Per tant, t'ajudarem a fer la motxilla, que me dius? Estàs preparat? Bueno, duràs...
1: m'ho preix perfecte.
2: T'han fet una llista, mem, si te falta qualque cosa, d'acord? Per tant, mem, digue-mos que has duit i direm si te falta res o no.
1: Però té moltes coses, eh?
2: Mem. Endavant, mem.
1: Botequín.
2: Sí.
1: Bàsic. Camisetes. Calzoncí.
2: Quantes?
1: Tres.
2: Val bé.
0: 3 per 30 dies?
1: Sí, però ni un poc brut, no passa
2: res. No, perquè les faran netes, home.
1: Sí, però les faran netes cada 3 dies o 4, quan vagin a l'hostal.
0: Les camisetes per 30 dies?
2: Sí, perquè les pots rentar.
1: Claro. No, i ara ve el bo. Tendedero portàtil.
2: Uf, wow. Això són dues pincetes.
0: Això, bueno, dues cordes a una branca d'un arbre, sí. Andreu.
1: Ja, però així queda més pro. Diran, uau, aquest tio ha vengut preparat. Filtro d'aigua.
2: Això ja no ho he trobat enlloc, eh? Bé, ja hi haurà aigua, o sigui, no te'n vas a segons
0: hores. Però
2: ja
0: s'ha fet, l'aigua cau de les muntanyes.
1: Ja, però n'hi ha, a vegades tenen virus i després tindré diarrea, i què faré?
2: No, home, no, però cerca que sí, puguin veure.
1: Ja, però potables. Jo com ho sé.
2: Què pesa això de l'aigua?
1: No, pesa 200 grams.
2: Uf, podré ja dur. Són 200 grams, eh?
1: Bueno, no en sumar, menys.
2: Bé, va.
1: Tenda de campanya. Sac de dormir, sí. De plomes, sí. Que pesa poc. Colxón per posar en terra, per poder dormir. Mm-hmm. Un coixí.
2: Això pot ser aquí 5 quilos.
0: Va carregadíssim.
1: Però escolta-me, jo he de poder dormir bé.
2: I més albergs, home. Però
1: cada 3 dies anirem a un alberg. És que me fa ganes viure l'experiència no primitiu.
2: Acabarà en uns hotels.
1: Ja. Deixem que estrella ja, per l'alto.
2: Se comença a cercar patrocinadors i acabarà en hotels.
1: Sabates, calcetins...
2: Parèntesi important. Els calcetins no han de tenir comissures. És a dir...
1: Lana Merino. M'han dit que són molt bons. Vaig anar a una tenda d'esport, vaig pagar per 2 quilos de temps 24 euros.
2: I ja són bons.
1: Jo li vaig dir, per que això m'ho fan un camí tot sol, perquè és el que m'ho clavat, macho. Però bueno, quilos de tins. Què més he de dur? Què més m'han apuntat?
2: Jo tinc aquí... Bueno, escolta. Botxilla d'entre 30 i 40 litres amb una funda impermeable.
1: 35, amb funda impermeable.
2: Perfecte. Sabates de senderisme o botes ja estrenades?
1: Una Salomon que mai he comprat i les he estrenat.
2: Molt bé, has de dur-les ara.
1: No,
2: malament.
1: Ara no, perdó.
0: Les has de gastar.
1: Això...
2: Sandàlies per descansar i dutxar-te.
1: Sí.
2: Molt bé. Dues altres camisetes transpirables, també.
1: Sí.
2: Dos calçons de senderisme.
1: Correcte, i d'aquests que se derfan i se fan curts.
2: Molt bé. Tres mudes de calcetins sense costures, com dèiem.
1: En tenc dos parts. Me'n falta un.
2: Això, per tant, són...
1: Dos parts, o sigui, quatre.
2: En dos. Jo me'n sumaria uns altres, eh?
3: Vinga, 12 euros més.
1: Vinga, hauré...
2: Important, dessuadora o jaqueta lleugera.
1: Dues.
2: Molt bé, perquè jo hi vaig anar a l'agost i a la nit...
1: Fa fred, eh?
2: Fa fred, eh?
1: I més a setembre o octubre, veuràs tu si me...
2: I més si, doncs, a lleure.
1: Per això, per això.
2: Bé, per allà. Molt bé, un xubasquero.
1: Una capelina, que se...
2: Un ponxo d'aquests.
1: Això, un ponxo d'aquests, que van tot.
2: Gorra, ueres de sol, protector...
1: Tot, sí.
2: Sac de dormir lleuger...
1: Sí.
2: Tovallola de microfibra.
1: Correcte.
2: Molt bé, Andreu, vas preparadíssim. Sabó, per cos i per la roba.
1: Sí, el necessar d'aquest de viatge.
2: Molt bé.
1: És que mira TikTok 70 vegades.
2: N'hi ha un parell que te porten les mateixes.
1: Sí, però és que ara les cookies almenys m'ho posen coses de camí, no?
2: N'hi ha una que... Bé, una dona que té mig cabells.
1: Ah, aquesta no l'he vista.
2: Bé, jo me sortia sempre aquesta. Després, per les bòfigues.
1: Guia i fil.
2: Ah, això no.
1: I còmpit.
2: Això, còmpit, sí que és important. Tiretes, desinfectants.
1: Sí.
0: Mare meva.
2: Després, també recomanable. Antiinflamatori, perdó.
1: Sí, tenc tota la farmàcia per diarrea, per antihistamínic, per febre,
0: però,
1: per
0: no tot. Però, vas a l'Amazones.
1: I si me ve un oso, què faig?
2: Sí, sí.
0: Pegues un crim.
2: No, vas a una propietat privada.
1: Una d'això, una cosa.
0: Un trinxet.
1: No sortia.
2: Ah, tampoc te farà més, igual. Amem. Després, important, DNI o passaport, agenda sanitària, dels beringos en efectius.
1: Sí, me'n vull... Què m'han dumat més de dos bes? 500, 600 euros. És que si els de perd, què faig?
2: Home, però els has de perdre, Andreu.
1: No els vull perdre, però...
0: Avui en dia, per pagar amb el mòbil...
2: No.
1: Hi ha aquest poble, a lo millor hi ha una vàquia que t'atén. Que t'ho vull dir, poble de 100 habitants.
2: Que per ventura factura en negre...
0: Mos pensant que bon anam a...
1: Sí, a Costa Rica, per allà amb mi.
0: Bon anam a Galícia, tampoc, jo crec que...
1: Però la darrera etapa, Galícia.
0: Ah, no. Bé, però a Espanya no van tan perduts, tampoc.
2: Bateria externa.
1: Sí,
2: si no la tens, jo te la podria donar a la meva, perquè jo no la tornaré a fer servir mai més, possiblement.
0: Quin gran company que ets.
1: A veure, així m'agrada, gràcies.
2: No, però bé, en sèrio, seriosament. M'ha
1: costat 100 euros la bateria.
2: 100 euros?
1: Que és de les bones que te carregues 7 vegades el mòbil.
2: Déu-n'hi-do.
1: Vaig preparat.
2: Taps per ses orelles, si vas als albergs.
1: Tenc.
2: Bosses per protegir ses roba i els documents.
1: De waterproof.
2: Pot ser, no sé.
1: Perquè no me sortia d'estanque.
2: I després, fonamental, llibre i auriculars.
1: Llibre, per què?
2: Home. Ah, no, i un frontal per llegir
1: també el
2: tenc. Vespres.
1: I...
0: Antifaz,
1: que no m'ha sortit.
2: Però un llibre que te faci companyia, perquè estiràs molt de temps tot sol, ja m'ha passat, estic molt de temps tot sol.
1: Mira,
2: i després, un frontal per llegir els vespres quan en un alberg no vulguis molt.
0: Però que no has d'endur llibre.
2: No, se n'ha d'endur un.
1: I per no meter-me per mig de bosc.
2: Per exemple.
1: També estaria bé, dur un frontal.
0: Sí, perquè a quina hora se farà fosc?
1: Hombre, depèn les 7 o les 6, no ho sé. Però que no ho sé cert, encara.
2: Bé, i després, importantíssim, perdoneu, ja acabam, eh?
1: Sí.
2: El baston de senderisme.
1: Correcte, els tenc.
2: Que si jo no en tenia, però vaig trobar dues branques que m'han acompanyat tot el camí.
1: No, és que m'han dit que són molt importants, eh? I més si fas molts de quilòmetres.
2: Sí, per pujar.
1: T'ajuda, per...
2: Unes pinces per estendre la roba, i ja està.
0: Ja està. Jo crec que
3: un aplaudiment. Ho
1: tenim tot.
0: Per tant, Andreu...
2: Això, 7 quilos s'ha de fer com a molt.
1: No, i d'on fa més.
0: Jo crec que sobrepassa el pes recomanant.
1: Claro, perquè duc la tenda de campanya, que això no se compta, i ho sac de dormir tot això.
0: Clar. Don Andreu, quan te'n vas?
1: Dia 12 de setembre me'n vaig, però com hem dit que 14 de setembre.
0: Pregunta molt important. On deixaràs en tot aquest camí en Rabassó i Antonio Rac?
1: No, estem mirant perquè venguin a fer 5 etapes en jo i estan mirant a León, però és mal combinar, o si no m'esperant a Sàrria per arribar a Santiago.
0: Te seguim per Mel, la xarxa d'IB3 i també les teves pròpies.
1: Per les pròpies, exacte.
0: Don Andreu Canyelles. Molta sort, molt bon viatge i a lo millor poden connectar amb tu quan siguis allà.
1: Quan vulgueu.
0: I te fem una mica de companyia.
1: Jo, si no, cridaré en Xavi perquè el veig ben preparat i m'ho donarà 4 consells.
3: Exacte. Si estàs al darrere, en Xavi serà.
2: I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has aixapat en dues.
1: Per què?
2: Perquè jo, el filipí, me va dir que ses de 30 magre, que no arribava.
1: Només en tenc una, crec, de 30. I són 31.
2: Exacte. La segona és la Melide. Fet... Bé, sempre les dues. Si
1: però és que jo el meu llibre de Santiago surt que són 33.
2: Andreu, fes-lo en 33.
1: Ja, ja ho tenc,
2: ja, ja,
1: 33.
2: Ja, ja, ja, ja, Santiago arribarà, en taxi o peu.
1: Per què no, per què peu.
0: Buen camino, peregrino.
1: Moltes gràcies. Espero, espero arribar.
0: No ho diu així.
2: Buen camino, sí. Te diran per tot o te'n cansaràs de sentir això?
1: Buen camino, i ja està. Xerraré en quatre amb el que me trobi i diré, vengo de Mallorca. I ell me dirà, jo vengo de Alemanya, jo què sé, d'on seran. I ja mos veurem allà.
0: Ja mos ho contaràs, Andreu. Gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Xiu, xiu.
1: Plana internacional.
2: La catedral de Sant Pau de Londres ha arribat a un acord amb la discoteca Fabric per fer diversos concerts dins el temple durant els pròxims 4 anys.
3: El primer serà dia 29 d'octubre i, de moment, no han anunciat quins artistes hi actuaran. Això sí, hi ha una norma clara. No es podrà vendre ni entrar alcohol.
4: No és la primera vegada que la catedral acull música contemporània, ja que han actuat artistes com Patti Smith, però ara l'acord amb una de les discoteques més conegudes de Londres ha generat més expectació.
3: A partir d'ara, el Pare Nostre resa amb un pot de xumba, xumba de fons.
2: Més notícies. S'han fet virals els vídeos d'una família d'ossos negres que visiten diverses vegades per setmana la piscina d'una casa a Los Angeles.
3: Són una mare i dos cadells que viuen a prop de la casa de Brian Gordon i Ricardo Martínez. Quan fa calor, entren a la piscina, juguen pel jardí i fins i tot fan la migdiada.
4: La parella diu que fa 4 anys, quan van saber que hi havia ossos per la zona, van pensar posar un mu. Ara, en canvi, han après a conviure amb ells, sempre que no se posin en perill ni els facin mal.
3: El matrimoni es planteja que paguin una quota de comunitat, però de moment no hi ha gaire bona comunicació entre les parts.
5: Un perreros.
2: Durant uns dies, Booking va permetre reservar el 10 de Downing Street, la residència del primer ministre britànic, per només 55 lliures la nit.
3: L'anunci el va crear una organització de consumidors per posar a prova els sistemes de seguretat de Booking. El presentaven com un apartament d'un dormitori amb wifi, aire condicionat, balcó i aparcament gratuït.
4: El més curiós és que Booking no el va detectar com a fraudulent. Fins i tot varen arribar a obrir les reserves durant 20 minuts i varen rebre 14 sol·licituds.
3: Però, segons els experts, el més greu de tot és que l'allotjament no comptava amb una plaça turística.
6: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
2: Una companyia cervesera ofereix una recompensa per a recuperar un camió robat amb milers de llaunes de cervesa Blue Ribbon valorades en $25,000.
3: El lladre va arribar a un centre logístic de Califòrnia amb documentació falsa, va fer veure que era la persona que havia de recollir el carregament i se'n va endur el camió.
4: La companyia ha donat al lladre de 8 dies i 44 minuts per tornar al camió, en referència a l'any en què es va fundar l'empresa, 1844.
3: La policia encara es troba cercant el culpable. Nosaltres començaríem per Bunyola, que ara

0: IB3 Ràdio és investigació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic bel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I acaba d'entrar a Passaport, aquí sempre mos apropa. Aquí record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Sa més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, benvinguda.
2: Hola, com estàs? En aquest horari no vorbeu molt contents.
3: Home,
4: sí, i desperts.
2: I desperts, perquè a que a les 9 i mitja, 10 vegades, ja vorbeu a qualque badall, un poc cansats.
3: Se fa pesat, eh?
2: Sí, són moltes hores de feina.
0: Home, i tant, però nosaltres sempre tenim ganes.
2: Estic contenta.
0: I força.
2: Sí.
0: I sobretot, avui,
2: la
0: secció sí. número 100 de la Mònica Borràs.
3: Mònica! Mònica!
2: Mònica. Que bé, Mònica. No, no, estic molt contenta. El número 100, també, és començant aquesta nova etapa. I molt contenta. Com sempre, avui vos duc dues propostes perquè trieu quin tema voleu que comentem o quin vos interessa més o què trobeu.
4: Sabem quin va ser el primer tema. Te recordes?
2: No, ho puc mirar, ho puc mirar.
3: Com és el primer tema?
2: Ah, el primer tema jo crec que va ser l'arribada a la Lluna, o no?
0: M'ha parit que
2: crec que va ser un dels primers,
0: l'arribada
2: a la Lluna.
0: Aquell gran moment de l'arribada a la Lluna.
2: És vera, però sí, és vera, sent, se diu aviat, però han estat més de
0: dos
2: anys.
0: Hem de dir que la Mònica sempre mos dona dues opcions de secció per mos presenta un tema, i nosaltres tenim la potestat de triada que xerrarà la Mònica, que, per cert, una potestat que, per descomptat, teniu vosaltres, els oients, així que si voleu triar en directe de cada xerrar na Mònica avui, mos heu de telefonar. Mònica, avui quines opcions tenim?
2: Idò, avui tenim dues opcions. Una d'elles la sentim amb... perdoneu. Una d'elles la sentirem, és el tema 2 que escoltarem ara.

0: El senyor dels anells, és inconfusible.
1: Molt bé, la reconeguda, i és que tal dia com avui va morir el seu creador, J.R. Tolkien, a la qual cosa haguéssim parlat o podem

0: parlar encara un poquet d'aquest tema, parlar de la seva història i, evidentment, de tota aquesta producció que va inventar de la Terra Mitjana, tant de personatges, tantes històries, amb aquesta fantasia, imaginació inaturable. Com entenem? Aquest és el primer tema que vols proposar, i el segon és aquest altre.
1: Let's get out of here.
2: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
1: But it seems so unhealthy here.
2: It's just a party, Janet.
1: Well, I want to go.
2: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
1: Well, Vanessa Butler or someone.
2: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
1: This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
2: They're probably foreigners with ways different than our own.
0: I dels més friquis o això, que reconeixeran aquesta música, sabeu un poc el context. I és que parlam de Tim Curry, era un dels temes que vos vaig proposar la setmana passada perquè va coincidir la seva mort un poc amb la de Dolly Parton. Va morir dia 25 d'agost i la veritat és que té una carrera impressionant. És molt conegut per aquest personatge de Rocky Horror Show, després també Picture Show, perquè també va participar a la pel·lícula, però va fer molts altres papers. O sigui que, si voleu, també podem recordar un poc Tim Curry, que tal vegada els que mos sentiu ara no li poseu cara, però tan aviat vegeu la seva foto, sabreu perfectament qui és, i a més l'hem escoltat a molt de personatges que no han vist, perquè també ha fet molt de doblatge, ha fet rock, però bé, aquestes dues opcions són les que vos proposo avui.
3: I de Tolkien o Tim Curry, companys?
4: Qui vol més de gust?
5: Jo tinc una preferència bastant clara.
4: Sí?
0: Sí.
5: Que és en Tim Curry. Però perquè jo, de Rocky Horror Picture, m'agrada molt.
3: I de, en Jordi, jo crec que avui, com que ho té tan clar, triaríem en Tim Curry.
0: Ah, mira, és una molt bona elecció, Jordi.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
0: I tu, per ser tan jove, has vist la pel·lícula...
3: És que és un friqui d'aquests, que has dit tu.
0: Sí, ho ets, no?
5: Bem, no me consideraria un friqui, però m'agrada molt la pel·lícula i, clar, quan va morir va començar a sortir tota la informació i tot el que havia fet, va ser impactant i vaig enganxar, la veritat. L'algoritme m'ha obligat també un poc.
0: Molt bé, ben fet per l'algoritme, perquè de fet és una pel·lícula molt interessant, va néixer com a una obra de teatre. Però bé, abans de parlar de Rocky Horror Show, parlarem un poc d'en Tim Curry, que va ser un actor, no vull dir secundari, no és que sigui un gran protagonista, però és vera que sempre robava la pel·lícula. En acabar la pel·lícula tu sorties i te'n recordaves del seu personatge. En aquest cas, mos va deixar, com vos he dit, dia 25 d'agost, als 80 anys, i la veritat és que, clar, l'imatge de qui ha vist la pel·lícula o va veure en el seu moment l'obra de teatre, clar, el veu en ses calces de reixeta, amb sabates de taló, llavors amb un corset, una cotilla, que se diu en català un corset, i era el doctor Frankenfurter, que és el personatge, sobretot, d'aquesta pel·lícula, però també, per altres, és Pennywise, el pallasso dit d'aquesta altra pel·lícula, que va aconseguir que molta de gent mirat sempre les clavegueres quan hi havia de passar. O Darkness, que era aquell dimoni vermell enorme de Legend, una altra pel·lícula, o també el majordom absolutament descontrolat de Clue, que se va traduir aquí com a El juego de la sospecha, que era la típica pel·lícula d'Escluedo.
3: Sempre feia personatges foscos o de por?
0: No.
3: Una mica psicodèlics.
0: Bé, tal vegada els més coneguts sí que ho són.
3: Els més coneguts, sí. Tots coincideixen,
0: sí, sí.
3: No?
0: Però també va doblar...
3: És coincidència, entenc.
0: Sí, un poc. Sí, perquè de fet ell va començar també fent teatre, és britànic, té també tota aquesta trajectòria. De fet, son pare era capellà metodista, i tu dius, clar, l'imagines vestit així, mig de dona, que no és de dona, però realment és curiós. Va néixer dia de 9 d'abril del 46, a Anglaterra, i seria el futur doctor Frankenfurter, que és aquest personatge tan destacat. De fet, cantava a l'església, havia estat soprano infantil, i la seva música, la música formava part de la seva vida des de sempre. Va estudiar anglès i drama, clar, anglès és com si estudia filologia, no? També drama a Birmingham, i després va arribar a Londres a finals dels 60. Clar, mos han d'imaginar aquella època. A Rolling Stones, els Beatles, la contracultura, la revolució sexual, un musical que ho canviava tot, Hair, que un dia també podem parlar d'aquest altre musical. I doncs Curry va entrar, Curry, li deim Curry, hauríem de dir, però...
3: En Tim Curry.
5: Tim Curry, va bé.
0: En Curry.
3: Per nosaltres en Tim Curry.
0: En Tim. Va entrar en el repartiment de Londres de Hair el 1968. Allà va conèixer Richard O'Brien, que és realment un nom impactant, que, del qual parlarem després, o sigui que recordeu aquest nom. nom. Bé, és creador de Rocky Horror Show. Però bé, en Brian va escriure una cosa molt rara, que és aquesta pel·lícula. Era una mescla de pel·lícula de sèrie B, de terror, de ciència-ficció. Hi havia rock and roll, hi havia glam, sexe, humor, amb Frankenstein i també extraterrestres. Vull dir, hi havia una mescla raríssima i és aquesta pel·lícula de Rocky Horror Show que se va estrenar el juny del 73 a un teatre de Londres, al Upstairs del Royal Court. És un teatre molt petit, només tenia 63 localitats. Vos imagineu, un teatre...
5: En té més els teatres on s'espera.
0: Imagina't, sí, deu tenir molta més. I ell va fer aquest personatge de Frank Amfurter, que recorda un poc el doctor Frankenstein, no?, en aquesta pel·lícula, però és extraterrestre, seductor, assassí, va vestit així molt extravagant, i realment va néixer una icona. Però com va crear aquest personatge? No li va sortir de tot d'una. De fet, la música que sentim forma part d'aquesta pel·lícula. Va experimentar. Primer havia provat en fer una espècie d'accent alemany per a aquest personatge. Després va donar-li aquesta pronunciació britànica tan exagerada, tan elegant i marcada i vocalitzada que tots coneixem, i va crear aquest contrast, no?, mig vestit de dona i parlant d'aquella manera tan aristocràtica, no? Sa manera de moure el llavi. Tu què recordes, Jordi, del seu personatge?
5: És un personatge molt excèntric, no? Un personatge molt excèntric, a més... constantment vol ser la figura, no?, el protagonista, cada pic, però té molta presència també, cada vegada que entra te quedes mirant, segur, perquè és que és impressionant, la veritat. I molt exagerat també, no?, en tots els gestos.
0: Molt histriònic.
5: En les cases de la pel·lícula se nota que ve del teatre, no?, que és això, és molt exagerat, xerra molt fort, les expressions, tot.
3: El que se nota és que en Jordi és el graduat.
0: Després ho contem. Idò, hi ha també una peça, Don't Dream It, Be It, que escoltarem ara també. És una frase que s'explica i que se repeteix en sa pel·lícula: no us somis, sigueu, i pareixia podria ser una frase qualsevol, però no ho era. De fet, aquesta pel·lícula, primer amb aquesta obra de teatre, anys després se va fer sa pel·lícula, és vera que tampoc va tenir molt d'èxit en la seva estrena, i després la van començar a reposar a les sessions golfes, no?, les vespres, nocturnes i tal, i se va crear tota aquesta comunitat a la qual pertany en Jordi de seguidors, no? Un refugi per molta gent que no encaixava i que va trobar en aquesta pel·lícula una manera d'identificar-se i també amb els temps.
5: Sí, sí, de fet, clar, se va mantenir tant d'anys que crec que és la pel·lícula que més temps ha estat fent-se en els cines mai.
6: Ah, sí?
5: Sí, sí, era, bueno, crec que oficialment en cartellera és lo que el viento se llevó, però en el cas d'aquesta, clar, les reposicions de nocturnes se fan ara, encara, el dia d'avui.
6: Toma. El graduat.
5: M'he guanyat.
3: És que, molt clar, bé. Cada vegada que en Jordi demostra els seus coneixements audiovisuals, sona aquest avís, més que res perquè soy en sapi, que estem davant una persona amb això.
6: El graduat.
3: Graduada en comunicació audiovisual.
5: Així és. Però, clar, de les pel·lícules de quin any?
0: 75.
5: 75, i ara encara hi ha cines de Londres que la posen.
0: Imagina't.
5: Vull dir que és molt fort, això.
0: I d'una jove eminència, en Jordi, que tenim aquí. I de la pel·lícula, com dèiem, va arribar al 75, Tim Curry va repetir, va tornar a ser Frank, llavors hi havia altres actors, Susan Sarandon, Meat Loaf, etc. I va passar una cosa molt curiosa, i és que, com dèiem, la pel·lícula va fracassar, no va connectar, però se va començar a projectar als Estats Units. Recordem que tot això és de producció britànica, i la gent va tornar-la a veure una vegada, una altra, se disfressaven i va començar a crear-se tot aquest mite un poc darrere aquesta pel·lícula. Però és vera que en Curry va acabar fart. Va acabar fart del personatge, no volia quedar encasellat. Durant una època va intentar distanciar-se de Rocky Horror. No menyspreava, però realment no volia quedar reduïda la seva carrera quedar reduïda en aquest personatge de Frankenfurter. Ell volia fer Shakespeare, volia fer drama, volia fer altres coses, comèdia, música, i fins i tot... amb els anys sí que va fer les paus un poc amb el personatge. Probablement va entendre que el personatge no era només seu, sinó que era de molta d'altra gent, no? Llavors, va provar altres coses i també va gravar 3 discos de música. Va fer de cantant. Wow. Tenim una cançó de la seva època així més de rock, podríem dir, encara que no és rockera a morir, però bé, Read My Lips és aquest tema que escoltam des primer dels 3 discos que va publicar entre el 78 i el 81. Tenia una veu potent, rockera, així és vera que s'ha portada, no pareix ell, pareix un tipo guaporro, no? Així, guapet. Però bé, no era simplement un actor que cantava, sinó que era un cantant que interpretava un personatge, se podria dir. Després van arribar altres pel·lícules, Clue.
7: Això és ell?
0: Sí, anem a escoltar-lo.

0: picks your nose, rips your clothes, makes you bleed.
1: Polifacètic, okay. Tim Curry.
2: Sí, la veritat. Llavors, clar, que ha mort, recordam un poc la seva trajectòria per en seu moment. Supos que molt de dubtes, cap a on tirar, què fer, aquest personatge, el duc encasellat. Però bé, va fer altres coses. També se va convertir en Wadsworth, que era el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha, és una pel·lícula del 85, basada en el Cluedo, i ell, en el final, se fa la reconstrucció de com han estat els assassinats. Hi ha una escena en la qual ell cor cap amunt, cap avall, i fa dels diferents personatges, que també és molt recordada. Però també va fer altres coses. Va fer El dimoni de Legend amb altres actors com Tom Cruise, això també el 85. Va fer també Darkness, que una altra pel·lícula, li podia estar passa cara completament, però clar, sense doblar el reconeixies, no? Tenia una veu molt important, i també aquesta capacitat britànica de fer que una veu o una frase sonàs elegant, amb classe, amb contundència, no? I a la vegada un poc amenaçadora. Però bé, després va fer de personatge de Pennywise a la pel·lícula It, aquesta sí, totalment de terror, i va continuar. També l'han vista Solo en casa 2, el recordeu? I que
1: totes les pel·lícules, la majoria, eren exitoses, han estat exitoses, les seves.
2: La majoria sí, la veritat. A més, tenia aquests ulls així un poc...
1: És veritat que tenia una cara molt peculiar,
2: molt,
1: no?
2: Molt peculiar, sí.
1: Una dentadura també molt peculiar.
2: Sí, és vera.
1: Realment... Idea una mica que fes pel·lícules així una mica...
2: Sí, sí, la veritat de
1: psicodèliques. Por,
2: i imponents, no?, amb aquesta veu. També va posar la veu a personatges dels Muppets, de Los Teleñecos. Clar, veus que m'escoltat mil vegades, però que tal vegada no identifiques, no? I va fer una cosa molt guapa, perquè interpretava un personatge que era Long John Silver, entenc que és un pirata dels Muppets, i el feia com si fes Shakespeare, vull dir, no... No ho feia amb manco interès ni res. No, no tractava els Muppets com titelles, sinó com a personatges de veres, com a actors que li feien sa rèplica, com a companys de repartiment. Va fer moltes altres coses de veu. Peter Pan, Batman, Scooby-Doo, videojocs, animació... Generacions senceres l'han escoltat, però es veu que el 2012 tot va canviar. Va patir una malaltia, un ictus, i es veu que li va deixar moltes seqüeles, ja no va poder caminar. Sí que va continuar fent doblatge, però tenim un fragment on ell parla realment de quan va tenir aquest ictus, i va anar a un metge, el va atendre i va cridar a l'ambulància. I és justament el moment que diu, i quan varen pujar a l'ambulància va passar això.
3: And they put me in an ambulance and a very nice paramedic said, I'm going to give you morphine. And I said, bring it on. And that's, I still can't walk, which is why I'm in this silly chair.
2: Va quedar en sa cadira, però bé, supos que la majoria l'heu entès, que quan el van pujar a l'ambulància, el metge o la persona que la tenia va dir, ara te donarem morfina. I ell va dir, dali sa morfina. No, però era vera que va mantenir el bon humor, però era vera que és terrible quan ja no pots mantenir sa mateixa activitat. Feia moltes veus i va aparèixer davant dels fans i van fer homenatges, convencions, sempre en cadira de roda, sempre sense amagar-se. Era vera que impressiona quan el veus en sa cadira de roda, de roda, però realment és vera, no t'ha d'amagar, s'ha de normalitzar, s'ha de compartir, s'ha de mostrar. Però és vera que el 2016 va fer una nova versió televisiva, ja no va fer de Frankenfurter, sinó que feia de criminòleg narrador, en aquest cas, però... Jo què sé, 40 anys després encara continuava la gent... Bé, com ha dit en Jordi, no? Encara s'ha amat la pel·lícula, se continua recordant, també va crear un personatge icònic, i és curiós que sempre va ser molt reservat, no se va casar, no va tenir fills, no va parlar mai de la seva sexualitat ni de les seves relacions, i ja està. És un home que per un costat va interpretar aquest personatge tan provocatiu sexualment, no? I que llavors la seva seva vida privada la mantengués tant en secret. És vera que hi ha molt de Tim Curry, és una llàstima, una persona que ha donat tant i que realment podrem recordar a través de les pel·lícules i de la seva música amb aquell Sweet Transvestite amb el qual hem començat.
1: Moltes gràcies, Mònica. Jordi, t'ha agradat aquest homenatge?
4: Jo, clar,
1: que l'havies demanat tu expressament.
4: M'han faltat crispetes, però ho teníem tot.
1: Gràcies, Mònica. Tens ganes de jugar?
2: Sí.
1: Jugam a la prova del cinema?
2: Ui, sí.
1: Escolteu, si voleu jugar amb nosaltres a endevinar la pel·lícula segons les pistes, 971-13-9900. Ara jugam amb la Mònica Borràs. It's just a jump to the left.
5: TV3 Ràdio és entreteniment.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
12: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
12: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
12: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: 5 minuts de xiu-xiu-atjà, aquesta vegada amb Mònica Borràs, i amb ella tenim una tradició, i és que en Xavi mos dona pistes i nosaltres hem d'endevinar la pel·lícula, però nosaltres volem que jugueu vosaltres, així que telefoneu-mos 971-13-9900 si voleu jugar en aquest joc i guanyareu una visita en els estudis d'IVETA Ràdio.
1: I ara per en Xavi Oliver.
2: Jo crec que hem de començar a donar un premi una mica més atractiu.
3: És un premi bo, aquest.
2: Home, això m'encantaria.
0: Si no, coneixo en Xavi Oliver, que si no l'heu vist, fa quasi 2 metres.
2: Home, m'has de cosificar, ara.
0: Escolta, en Xavi Oliver i a tots els companys de la ràdio, en Jordi Suárez, en Mònica Borràs, tothom de Tentol, gent famosa.
1: Exacte.
2: Bueno, anem, famosa aquí, a casa seva.
0: Escolta, 971-13-9900. Ja veuràs quan qualcú telefona, perquè mos vol conèixer.
2: 971-13-9900. I d'aquí volen fer una invitació especial a Anna, lingüista de la casa, que ha vingut a veure el programa. Si vol entrar, per favor, a jugar en el cinema. Nosaltres mos faria profundament feliços. Que no sigui un compromís, perquè m'ha fet amb una cara de... Anna, ara m'ha mirat amb una cara de Xavi, te mataré.
3: Oients, que telefoni.
2: 971-13-9900. Aquest és el número de la felicitat. Bé, perdona. Bona, comencem. Bé, primer hem de saludar, s'incorpora en aquesta taula meravellosa. Ella és Nana, és lingüista de la casa i amiga nostra personal i també d'aquest programa. Anna, bon vespre.
0: Anna, com estàs?
2: Bon dia, perdoneu.
4: Bon vespre, estic fantàsticament bé, vosaltres.
0: Molt bé, què feia? Mos has vengut a veure avui, en directe?
4: Sí, he vingut a escoltar-vos, especialment la secció d'Anna Mònica.
0: Ai. Tot un honor, t'ha agradat?
4: Sí, a més és que era la número 100, no me la podia perdre.
0: Era especial. Vinga, idò, primera pista, Xavi.
2: Primera pista.
0: Si endevinant la pel·lícula.
2: És una pista conceptual, molt bé. Xerram d'un apost, un home que se perd pel camí. I un ca. Un apost, un home. Un K. Això són pistes conceptuals, molt bé. Segona pista. La segona pista seria aquesta. Molt bé, en Jordi...
0: Jo ja ho sé.
2: Ah, sí? Anota un paperingo, Jess, el bolígraf, i la Mònica no ho sap. Anna? Pou xerrar, eh? És a dir,
1: no. Jo no... Bé, jo... No m'has dit el meu nom, però...
2: Jordi?
1: Ja, ni idea.
2: No, eh? Molt bé, l'obra original, que se dona vida en aquesta pel·lícula, se va escriure... entre els anys 750 i 700 abans de Crist.
3: Hola!
0: Ai, doncs no sé què he posat.
2: Segona pista, en aquest cas, sonora.
0: És que quan t'has dit un apost, me'n pensava era el Titanic.
2: No, bé, més o manco, va per aquí. Un apost és un tros de fusta...
3: Ah, molt bé.
2: ...que fa de vaixell, en aquest cas. Molt bé, però fixeu-vos en aquesta pista, l'heu sentit o no?
3: Sí,
1: així èpic.
2: És una cançó mitiquíssima. Podem tornar a sentir la pista?
1: Per això?
2: Sí, en Jordi va bé, en Jordi l'ha encertat.
0: És que és el graduat.
2: La pista sonora. Això és una cançó mitiquíssima. És a dir, és com un interludi dins una cançó que dura molts de minuts. Lluís Llach, xerrant de Lluís Llach.
3: Ah, ja sé quin és. Ah, sí.
2: Molt bé.
1: Crec que la pista, gran pista, és que és una obra de fa molt temps.
0: Escriu-la, Mònica.
2: Molt bé.
0: Si la saps.
2: Pista d'escena cinematogràfica. Un home demana que el fermin amb força el màstil d'una barca. Sent veus irresistibles que li arriben des de la mà. Intenta desfermar-se i demana que el desfermin, però ells no el senten perquè tenen ceres orelles.
0: 971-13-9900. Si ho sabeu, telefoneu-mos. Quina pel·lícula és aquesta? En Jordi és el graduat i ja
2: molt
0: ho sap.
2: Molt bé, na Mònica, efectivament, també.
0: I na Mònica és una excel·lent periodista cultural i, per descomptat, també ho sap.
2: I Nana?
4: Jo és que he fet trampes i he mirat el paper de na Mònica.
2: Ai, l'única que no ho sap aquí és la que hauria de saber, la directora d'aquest programa.
0: Una verdadera ignorant.
2: I de la pel·lícula és... Jordi?
1: L'Odissea.
5: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
6: El graduat.
2: Efectivament.
0: Punt pel
1: graduat.
0: No, en Jordi és el graduat, no pot jugar en aquest joc.
3: Però això, el graduat dona en sa pel·lícula i no té res a veure en sa pel·lícula.
1: No, això és veritat.
3: No té res a veure.
2: En Jordi ha dit que no l'ha vista.
1: Sí, sí que l'he vista, el graduat. Ah,
3: l'Odissea.
2: Anna, tornaràs, per favor?
4: Sí, tornaré un altre dia.
0: T'ho has passat bé, en nosaltres?
3: Ja s'ha acabat.
0: Aquest minutet que has estat.
4: Un minutet de glòria.
0: Mònica, gràcies per haver vengut.
3: Se m'ha fet molt curt.
0: La setmana que ve més. més Mònica Borràs,
3: gràcies,
0: més
3: guapos.
0: Grans moments i més pel·lícules a nosaltres, però demà tornem a les 5. Hem arribat a la xiu-xiu número 465.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, gràcies per ser-hi.
7: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. És dijous, dia 3 de setembre, jornada en què la situació migratòria a Ceuta protagonitza encara l'actualitat. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària va ser Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita. Les concentracions es varen fer també a altres municipis de Mallorca i Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones i a Mahó 300. Unes protestes que repetien a la mateixa hora moltes ciutats espanyoles. A Madrid, a més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. I tot hores abans que avui comparegui al Congrés el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia, Sánchez. De retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a l'autor de l'entrada massiva.
1: Aquí a les Illes la política ve marcada també per l'acord entre el Partit Popular i el PSOE al Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovar en el pla els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
1: I també a Menorca els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
2: És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és l'advocat dels empresaris.
3: Tenía un cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues no tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
2: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
1: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
2: L'accident s'ha produït passada la mitjanit, davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
1: I s'ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
2: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
1: I en els esports, el director esportiu del Mallorca fa un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia, Pablo Ortiz. S'ha mostrat molt satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides. Una plantilla àmplia, de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas, líder a la General després de l'11a etapa, en què el triomf va ser pel britànic James Matthew. I en tennis, el santanyiner Jaume Munar s'acomiada de l'Obert dels Estats Units, això a la segona ronda i després de perdre contra el francès Arthur Rinderneck per 3-7-0.
1: I pel que fa al temps, ha tornat a ser una nit molt calorosa a les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui han tornat a recuperar les nits tòrrides amb els punts de les illes. Ahir només érem a Cap de Pere, on teníem temperatura de 26 graus de mínima, i avui hem davallat fins a 26 tan sols a punts de Palma, el Port de Pollença, o també Banyalbufar, o 24 a Ciutadella, 24 a la mínima de Porto Colom, o també a Formentera, Sant Francesc. Nit càlida i també tindran temperatures elevades a migdia. Avui, una altra vegada, arribarem als 36 graus a punts de l'interior sud de Mallorca, els 32-33 al nord, a Menorca 32-34 de temperatura màxima, igual que a Eivissa i a Formentera. Tot això amb el cel gairebé destapat. Pocs núvols. Ara mateix només a punts d'Eivissa i de Formentera alguns núvols baixos. El vent bufarà de l'est i del nord-est amb una situació a la mà bastant tranquil·la. Ara només en qualque punt amb maró a punts del nord de Menorca, però la resta marejol. La setmana continuarà així de càlida, amb temperatures elevades per damunt dels 35 graus. De demà divendres a diumenge, de moment, per tant, una situació d'estabilitat. Ara mateix ja tenim 26 graus a Eivissa, 25 a Formentera i a Sant Lluís i 24 a Manacor.
1: I quant al trànsit, tranquil·litat en aquesta hora del matí. Toni Escanellas, bon dia.
6: Bon dia. És així, encara així, demanem precaució especialment a Menorca, sobretot perquè a la carretera general hi ha nous talls per obres a la carretera de a la General, al camí dels Anglesos, a l'alçada de Talatí de Baix, en aquest cas, i també que se sumen a les que ja coneixíem a l'alçada de Rafal Rubí, a Palma. També pendents dels talls parcials que es poden produir al passeig marítim per aquesta organització de les festes de la patrona.
1: 7 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Seguint massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta, milers de persones varen omplir places de ciutats i de pobles a Palma. N'hi havia 8.000, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la policia local. Ho feien amb moltes banderes espanyoles i amb càntics en contra del president del govern central, Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mau 300.
2: A la plaça de Cor de Palma s'han sentit càntics com aquest. Entre els manifestants, missatges en suport a la població de Ceuta.
7: Per defensar els ceutins. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho passen el puesto de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill, i la veritat és que no fa molta pena.
8: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
2: També han estat presents alguns ceutins que han agraït les mostres de solidaritat.
9: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
10: Conozco Ceuta. Tengo familia allí. Y lo que están viviendo están abandonados.
2: A la concentració de Palma hi van coincidir bona part dels consellers del govern i membres del Partit Popular i Vox. També la presidenta del govern, Marga Proens.
11: Perquè a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista, qui una vegada més ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta.
2: De fons, alguns manifestants dirigien insults cap a Pedro Sánchez. Un dels moments àlgids ha estat quan el batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha dirigit a la multitud.
12: Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares están con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde.
2: A Mallorca, segons la Guàrdia Civil, també s'han fet concentracions a Marratxí, a Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Pollença, Camp Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Sauva, Felanitx, Santanyí i Artà, amb un total de 2.300 assistents.
1: No totes les concentracions estaven organitzades però pels ajuntaments. La majoria de consistoris governats pel PSC i per més es varen desmarcar d'aquestes cites per les connotacions polítiques. A Inca, per exemple, es varen concentrar d'haver 200 persones animades pels partits de l'oposició, per Partit Popular i per Vox.
13: Bueno, soy de Ceuta, vivo aquí en Mallorca desde hace ya muchos años.
14: A ayudar a los españoles. Somos españoles.
15: Tiene que ser terrible
14: lo que está viviendo aquella gente de allí.
1: A Eivissa i a Formentera es varen produir concentracions a tots els municipis. Entre totes sumaren més de 1.600 persones, segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
2: A Santa Eulària hi van ser presents el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la batlessa Carmen Ferrer.
15: El Partit Socialista té que dar explicacions perquè no apoya aquest tipus de concentracions pacífiques.
16: Els residents ceutis, avui, que és el seu dia, no poden sortir, ni tenir llibertat, ni disfrutar de sa família.
1: Ja m'han estat 300 les persones que s'han concentrat davant l'Ajuntament, segons la Policia Nacional, 200 a l'EO.
2: Hi eren presents José Luis Benejam, alcalde de l'EO, i Cristóbal Marquès, senador del Partit Popular per Menorca.
17: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que hem de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
18: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Hi ha que porxets en sapeïc de lo que estan visquent.
2: També hi ha hagut concentracions a Es Castell, Es Mitjorn, Ferreries i Es Mercadal. Sumant els de tota l'illa, es calcula que hi van participar prop de 700 persones.
1: Les concentracions s'han produït a tot Espanya, coincidint amb el dia de Ceuta, una de les més multitudinàries a Madrid, amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. Entre elles, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal. A la capital s'han produït incidents violents en una manifestació davant del Congrés dels Diputats amb aldarulls, 4 detinguts i 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització d'extrema dreta Núcleo Nacional.
2: I a Ceuta, com no pot ser d'altra manera, hi va haver la més simbòlica. Els organitzadors xifren aquesta manifestació amb 25.000 participants. Va recórrer els carrers de la ciutat autònoma. Els càntics allà també anaven dirigits en contra del govern espanyol. Però també n'hi va haver de més originals, com aquesta altra que demanava on eren els informes. Una referència als informes de la Policia Nacional que parlen de certa intervenció de gendarmes marroquins en la crisi migratòria.
1: I aquestes concentracions vaticinen una sessió al Congrés avui tensa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de compareixer a les 9 del matí d'aquí a 2 hores davant dels diputats per retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. El socialista afronta la cita assegurant entendre el malestar de la ciutat autònoma, així ho ha dit en un vídeo difós a les xarxes socials.
19: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente.
1: Sánchez donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a Ceuta. Un informe, per tant, que contradiu la versió de l'executiu espanyol, qui continua descartant la implicació del país africà a la crisi. Això sí, demana cautela fins que no se sàpiguen tots els detalls.
2: El govern espanyol s'aferra a les declaracions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que nega que el document apunti al Marroc com a màxim responsable d'allò que va passar a Ceuta. Aquesta és l'explicació que han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui li ha demanat per carta explicacions. El socialista desconeixia aquesta informació. I precisament sobre això, el comandament únic, Ángel Víctor Torres, ha justificat la manca de comunicació.
20: La jueza no daba acceso a que pudiera ser conocido, leído, entregado ese informe por parte de quienes lo habían realizado, pero sí ha autorizado el que sus superiores, los superiores de quienes habían elaborado ese informe, pudieran acceder al mismo. Y así se ha hecho por parte del director de la policía, accediendo a la lectura del informe junto a quienes lo han redactado.
2: Ara bé, l'informe que ha fet arribar la Policia Nacional a la jutgessa Maria Tardón, a la qual ha tingut accés a algunes agències de notícies com EFE o Europa Press, apunta a una entrada planificada i assenyala persones vinculades amb les forces del Marroc com a organitzadores. També indica que la policia marroquina no va intentar reduir o dispersar els grups de migrants que volien creuar la frontera.
1: Aquesta informació ha provocat les crítiques de l'oposició.
2: Entre elles, han sentit les veus del cap del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui demana que es cridi a consultes a l'ambaixadora marroquina i lamenta que el govern central està més a prop del Marroc que no dels espanyols.
21: Se va saber por qué invadieron Ceuta,
3: se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
2: Vox demana activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció el president espanyol, a Santiago Abascal.
21: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: Amb aquesta informació a la mà, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, carregava ahir contra el Marroc.
22: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
1: La cara de la política.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Un pacte entre el Partit Popular i el PSOE ha permès finalment aprovar en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. En té els detalls, Axel Camarasa.
23: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
24: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
23: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
25: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja en sa que visquin, i és motiu per es que s'hagin de desplaçar.
23: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
26: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
23: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
1: I més enllà del que passi més endavant al Parlament, la patronal dels Rent-a-Car Baleval ja ha criticat la proposta menorquina. Sosté que aquestes limitacions són il·legals, que és una mesura que limitarà la llibertat de moviment i que no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Baleval, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
27: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
1: I a Mallorca el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat el president de la institució, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
6: Galmés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa iniciatives per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
28: Molt varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que a Mallorca tindrem un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havam pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
6: El president del Consell ha demanat que la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa tiri endavant amb el consens ampli, igual que quan es va aprovar el Consell el passat 5 de juny.
1: Mentrestant, a Eivissa, l'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una manifestació dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible des de fa anys. Ana Fernández.
4: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'associació.
5: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També m'ho mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
4: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, Veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
1: I tot mentre la pressió humana no toca sostre a les Balears, l'índex ha batut un nou rècord al mes de juny, quan es varen aplegar a la vegada més d'un 1.900.000 persones a les illes. Això suposa un 1,4% d'increment respecte de l'any passat, del 2025. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada recollida per l'Institut Balear d'Estadística, l'Ibestat. I altres novetats, la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
6: És la mesura cautelar que va dictar el jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada per empresaris de la zona. També denega la petició del fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, avisa que si el consistori no acata la mesura cautelar, se sol·licita serán multas coercitivas.
7: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
6: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
1: Precisament ahir es va presentar un projecte per reformar i pacificar el trànsit de la carretera de Santa Eulària al seu pas per Can Marçà, un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa d'Eivissa. El Consell pagarà les obres i l'Ajuntament de Santa Eulària executarà el projecte. Ivonne Aranyó.
8: El pressupost és de 945.000 euros i inclou la instal·lació d'un semàfor, un pas de vianants, l'ampliació de les voreres i una millora de la il·luminació de la via. La previsió és que les obres durin 3 mesos i estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. Segons assegura l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, les obres seran senzilles.
16: D'atendre les demandes dels veïns i res, ara mos queda concursar i posar en marxa aquestes obres. Ara se concursaran i mos la podran fer. Són relativament senzilles perquè es podran fer sense interrompre el que és el pas dels automòbils.
8: La reforma d'aquest tram de carretera és una reivindicació dels veïns de la zona. Des de fa més d'una dècada, aquesta recta acumula accidents greus. Només l'any passat hi va haver 3 víctimes mortals. Per Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, és una actuació prioritària.
9: És un punt de molt de tràfic i es fan necessàries tota una sèrie d'actuacions que contempla el projecte d'execució que s'ha elaborat per part del Consell Insular, també en constant contacte amb els seus veïns, de manera que s'adapta a les necessitats.
8: L'actuació s'executarà en tota la recta d'una longitud total de 700 metres.
0: Informatiu Matí. IB3 RAC.
1: I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
6: Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amoc, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida.
1: I presó provisional sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacón, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pels delites d'homicidi imprudent, de lesions i contra la seguretat viària després de compareixer davant del Tribunal d'Instància.
6: L'accident va ocórrer de matinada quan el cotxe va sortir de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior d'aquest vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit de gravetat. El conductor va rebre l'alta hospitalària dimarts i va quedar arrestat, ara ja ingressat a presó de manera provisional.
1: I la Policia Nacional ha detengut dues persones en un operatiu contra el narcotràfic ahir al barri de la Soledat de Palma. També s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
6: Els agents varen escorcollar de manera simultània dos domicilis, es varen confiscar haixix, marihuana, doblers en efectiu, com dèiem, i també instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
1: I la Guàrdia Civil i la Policia Local de Santanyí han interceptat 10 persones migrants que havien arribat amb una embarcació a Porto Petro. Són totes d'origen magrebí. El rescat s'ha produït quan faltaven 15 minuts per les 10 del vespre.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

0: I segons per arribar a les 7:27, vaim ara amb quins temes obrin avui els diaris. Començam, Toni, amb els editats aquí a les Illes, que parlen gairebé tots de Ceuta.
1: Avui podríem dir que pràcticament tots els diaris en parlen o en mencionen, això segur, i anem a veure quins són els matisos, quines són les maneres en què s'expressen aquestes manifestacions de suport a la ciutat autònoma i com ho recull la premsa. Són portada, com dèiem, a la majoria de diaris. Última hora, de fet, és l'únic tema que du. Ahir ja ho fa habitualment en aquests darrers temps, deixar un sol tema en gros a la seva primera plana. Fotografia, en aquest cas, de la gent concentrada a Cort, una fotografia feta des del balcó de l'Ajuntament, al qual es pot veure com de nombrosa era aquesta concentració, i en lletres diu, senzillament, clam per Ceuta. Ho deim moltes vegades que la premsa, com manco paraules, més importància es dona al tema. Diari de Mallorca, en aquest cas, fotografia més petita i un text un poc més explicatiu. Assegura que milers de persones varen sortir als carrers de Palma per donar suport a Ceuta, però també en contra de Pedro Sánchez. Això és el que diu el Diari de Mallorca a la seva portada, i atenció en aquest matís perquè el trobarem desenvolupat, per exemple, als diaris digitals, els quals repassam ara mateix. Mallorca Diario és un poc més diplomàtic, podrien dir, i diu que el que es criticava era la gestió que se n'ha fet per part del govern central d'aquesta crisi després de l'assalt que es va produir a la ciutat autònoma. Ara Balears, tot el contrari, molt més explícit, i el que diu és que la gent, mentre es solidaritzava amb Ceuta, ho feia al crit de Pedro Sánchez, fill de puta, paraules textuals que du el diari. Unes paraules, per cert, que trobam pràcticament les mateixes, idèntiques a la portada, en aquest cas, de OK Baleares, però que afegeix, a més, en aquest contingut de la portada, quatre entrevistes més, dues d'elles a dos portavots del Partit Popular, la presidenta del govern i el balla de l'Ajuntament de Palma, i altres dues a portavots de Vox. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, copia el titular que trobam a última hora, també la manera de fer de la portada, el disseny de la portada, però fa un requadre negre amb un àlbum de fotografies, de diferents fotografies de l'ambient d'aquesta manifestació. El diari combina això amb un altre titular. Diu que la manca d'habitatge, les obres inacabades i la calor seran protagonistes del retorn de les aules. També trobam portada compartida al Menorca, que prefereix parlar en aquest cas del límit d'entrada de cotxes, en parlàvem fa just un moment. Diu que deixaran entrar els de les altres illes només si accepten les altres illes els cotxes menorquins. En petit treu la fotografia de la protesta, molt poc concorreguda allà, tot i que, recordem-ho, no s'havia convocat.
0: I els diaris estatals també destaquen les concentracions. La més multitudinària va ser a Madrid.
1: És així, destaquen només els matisos. El País fa un titular poc nociu, parla de tempesta política pel paper de Marroc en la crisi, i la foto és per la multitud que protestava. El Mundo, en canvi, parla de clam transversal que recorre a Espanya. ABC llança més llenya, diu que la Guàrdia Civil va detectar espies marroquins enmig de la llau de gent. Mateixa fotografia també que la resta dels altres dos diaris. I a La Vanguardia, que també coincideix, titula que la policia veu connivència marroquina en l'assalt, que diu va ser planificat.

0: de local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita.
1: Les concentracions on es varen fer altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones i a Mahó 300.
2: Per defensar els subtils. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja me posen el puesto de qualsevol mare que no s'atreveix a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o qui sigui. És que és igual.
1: A Madrid es concentraren, segons la delegació del govern central, 50.000 persones. Es van produir aldarulls davant el Congrés dels Diputats, amb 4 detinguts, també 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional.
0: I tot hores abans que avui comparegui al Congrés a les 9, el president de l'executiu, Pedro Sánchez.
1: Sánchez ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'ha apunta a membres de la gendarmeria, volíem dir, del Marroc, com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
0: I acord in extremis entre el Partit Popular i el PSOE al Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovar en el ple els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les seves normatives pròpies perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat la proposta que s'ha de tramitar d'urgència al Parlament.
0: Hi ha més novetats també pel que fa a la mobilitat a Menorca perquè els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
1: És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és l'advocat dels empresaris.
4: De que no accepten el compliment voluntari, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
1: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
0: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
1: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
0: I s'ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
1: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
0: I Projecte Home celebra avui el seu 39è aniversari. Ho farà amb una gala amb el lema Un ventall d'oportunitats.
1: D'aquí uns minuts, a l'informatiu matí, serem en directe a la seva seu de Palma.
0: I pel que fa al temps, avui es preveu una jornada amb cel destapat. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el cel estarà clar durant tota la jornada. Avui poquetes novetats al temps. Continuem amb una situació anticiclònica i, a més, amb una massa d'aire càlid persistent damunt l'arxipèlag. Per tant, avui, cel clar. Ara, qualque núvol a punts d'Eivissa, de Formentera, són núvols baixos que aviat es desfaran. Quedarà també el cel estirat. A més, avui amb temperatura elevada, una altra vegada màximes que podran arribar a 36 graus, fins i tot 37 a punts de l'interior sud de Mallorca. A Menorca avui tindran temperatura màxima entre 30 i 33 graus i a Eivissa, a Formentera, també se situaran entre els 31 i 34. La situació marítima bastant tranquil·la en aquesta hora, amb qualque redol encara de maró a punts del nord de Menorca, però en conjunt mar, rissada i marejol, amb vent que bufa de component nord. Ara és del nord-est. També tindrem una mica d'embat durant les hores de migdia. Demà la situació continuarà així de tranquil·la, també en temperatures molt similars, per tant, bastant elevades. Ara tenim 26 graus a Ciutadella i 25 a Ferreries, a Mallorca 22 graus a Otà, 25 a Palma, i a les Pitiuses començam amb 22 graus a Sant Antoni, 26

0: Eivissa, Vila i 25 a Sant Francesc.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
2: I ens atem als esports parlant del director esportiu del Mallorca, que fa un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta.
3: Així és, Pau Lordei s'ha mostrat satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides, una plantilla àmplia de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En definitiva, Orteis està satisfet de la feina feta. L'escolta.
4: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits, també a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
3: Els futbolistes també estan contents amb el grup. Adri Fuentes, protagonista ahir de la celebració de la penya mallorquinista de Galilea, parla d'una plantilla a molt de nivell.
5: Yo creo que veo una plantilla y un grupo muy humano y sobre todo con mucho nivel. Para el tipo de liga que es una liga muy larga, yo creo que todo el mundo hace falta, tanto si juega más, menos o no juega, todos somos importantes y hay que remar en la misma dirección.
3: I el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha reconegut que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener.
6: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
3: Amb la plantilla ja tancada, l'equip de Luis García farà avui matí la segona sessió de la setmana a Sant Bibiloni per a continuar preparant el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. A la sessió d'ahir, Guille Fernández i John Chetauya es van exercitar per primera vegada amb l'equip, mentre que Abdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna ho van fer al marge. Adri Fuentes parla del rival de l'Eldense.
5: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Eldense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el bono de trabajo.
3: I qui també ha fet balanç del mercat de fitxatges és l'EU d'Eivissa. Michel Sanz, director esportiu del conjunt blau cel, diu que s'han realitzat bons moviments per afrontar una nova temporada a Primera Federació. El sentim.
7: El balance del mercado de fitxatges ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
3: L'UD, que jugarà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Camp Misses contra el Majadahonda, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Parlem ara de la Lliga F perquè Catacoy ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La portera mallorquina defensarà aquest curs amb el conjunt blaugrana un total de 4 títols: Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
8: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot. Enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volem fer, guanyar.
3: I això mateix cercaran aquest dissabte contra el Sevilla a la segona jornada de Lliga. I pel que fa al màxim representant del futbol femení a les Illes, el Balears de la segona federació encetarà la nova temporada a Sant Malferit aquest diumenge matí contra el València B. En ciclisme a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa en què el triomf va ser pel britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc va arribar amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és segon. Escoltam Enric Mas.
9: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
3: Avui es disputarà la 12a etapa amb un total de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I en tenis, el santanyiner Jaume Monàs s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 7-6, 6-2 i 7-5. Amb tenis, posant punt final a la informació esportiva.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
10: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motorworld Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
11: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Passen 42 minuts de les 7 del matí. Vols destacar ara les darreres xifres de l'atur? El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a les Balears ha augmentat un 4% en un any. El mes d'agost es varen fregar els 700.000, pugen els treballadors donats d'alta i baixen les persones registrades a l'atur. N'hi havia 25.700, un 1% manco que fa un any. Aquestes són les dades, però els sindicats, Toni, creuen que no es tradueixen en un benestar pels treballadors.
12: És així. A Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, per exemple, li preocupa el malestar pel model econòmic. Diu que és urgent una transformació.
13: Tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu.
12: A la patronal CAEB, allò que més li preocupa és l'elevada inflació. Així ho ha manifestat el seu portaveu, Sergio Campoy.
14: Con estos datos, desde CAEB destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
12: Per la seva banda, la consellera de Treball, Catalina Cabré, fa un balanç positiu de les dades d'atur del mes d'agost.
15: Són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
12: Al conjunt d'Espanya, el nombre de persones a l'atur és de 2,3 milions, 70.000 manco que fa un any.
2: I continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerent del centre, Cristina Granados. El darrer en alçar la veu està l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei.
12: Ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'ex responsable de comunicació, Sabrina Vidal. L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. El director general de l'IBE Salut, Javier Ureña, ha descartat pel moment la possibilitat de cessar la gerent i n'ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
16: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy, habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia, es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina, y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
12: El Sindicat d'Infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta personal extraordinària amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats per aquestes acusacions. És Erlina Vijande, portaveu del sindicat.
17: Lo que refleja este escrito o esta carta es un acoso laboral de manual, y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
12: Per cert, que el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears també ha condemnat la situació i demana que s'investiguin les males conductes denunciades.
2: I en desinvertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de Menorca durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat al Consell un pla amb 112 actuacions després dels talls de subministrament registrats aquest estiu. Carles Marcàs.
18: Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Mahó concentrarà més de la meitat de les actuacions, amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. A Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions. Simón Gornàs és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
19: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
18: El pla també preveu actuacions a Alaior i Sant Lluís per més de 3 milions. El Consell reclama que les inversions es compleixin i que Menorca disposi d'una xarxa preparada per al futur. Sentim altre cop Simón Gornàs.
19: Les administracions també tenim responsabilitat en quant a permisos, llicències d'obra en cas d'ajuntament, donar permisos per pas de segons quin tipus d'infraestructures per les carreteres, etcètera, etcètera. No? I totes les parts van posar damunt sa taula aquestes qüestions i van expressar sa voluntat de donar sortida a la major brevetat possible de tots aquests projectes que estan en cua.
18: Endesa assegura que reforçarà la capacitat i la resistència de la xarxa davant l'augment de la demanda. La reunió arriba després dels talls i incidències registrats aquest estiu a diferents punts de l'illa. La companyia atribueix les incidències a l'elevada exigència de la xarxa per les altes temperatures.
2: I Marco ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi. Ha detectat 6 punts que són vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès ara el govern perquè actuï i executi les obres necessàries.
12: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas per la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada l'any 89 es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però que tots els models de previsió actuals diu que no serien suficients. Per això el consistori ha remès l'informe a recursos hídrics a fi d'actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el Batla, Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme.
20: Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
21: El volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que se va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
12: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. D'una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de l'esperet del llit i també de l'amplada, i per altra, fer obres de pas on el traçat del torrent té obstacles, com per exemple ponts o desnivells del traçat.
2: I família, amics i personalitats han donat a nit el darrer adeu al polític socialista i exconseller de Turisme, Celestí Alomà. Va morir, recordem-ho, aquest dilluns a 76 anys.
12: El polític és recordat per les seves idees de desenvolupament, sobretot en el sector turístic, i també per la implantació de l'ecotaxa. El funeral es va celebrar al cementeri de Llubí, però n'han passat companys de partit, com per exemple la socialista Francina Armengol.
22: És una pèrdua terrible pel Partit Socialista, però també per tot el progressisme de les Illes Balears i també per la societat d'aquesta comunitat autònoma. En Celestí era una persona absolutament brillant, que va dedicar la seva vida a pensar en com millorar la nostra societat, des de tots els àmbits en què va poder fer tant política com la seva vida professional.
12: També ha assistit la batllessa de Llubí, Llubí, Magdalena Perelló, que el recordava així.
0: Home, jo crec que és una pèrdua important perquè en Sedestí sempre ha estat un referent dins el municipi.
12: Al funeral hi ha hagut una representació també de la Federació Hotelera de Mallorca i d'empresaris del sector.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, interrogarà avui com a testimoni un antic xofer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, en el marc del cas Hidrocarburs.
12: Està citat a les 10 i quart i haurà de respondre sobre la seva suposada relació amb la trama en la qual s'haurien defraudat 200 milions d'euros d'IVA d'hidrocarburs entre els anys 2021 i 2024 i pel qual estan investigats també, entre d'altres, els empresaris Claudio Rivas i Víctor de Aldama. De fet, la Fiscalia Europea ha vinculat al TAM Aldama en el presumpte desviament de prop de 30 milions d'euros a Portugal amb empreses relacionades amb aquesta trama.
2: I la Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, algú del seu equip, va visitar l'àtic abans de comprar-lo.
12: El portaveu, en un comunicat, i també president de l'entitat Planifica Madrid, Miguel Ángel García, assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-lo, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre de fer-ho. Assegura que totes les explicacions ja estan donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica de manera malintencionada.
4: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
2: I un tirotatge al centre de Minneapolis, als Estats Units, ha deixat al manco dues persones mortes, una d'elles l'autor dels dispars, també 6 ferits, 3 agents de la policia.
12: Els fets han passat aquesta matinada a l'interior d'un edifici. Els agents hi varen arribar després d'un avís de dispars i trobaren diverses víctimes ja. Varen sentir nous trets i varen anar fins a la zona allà on provenien i varen rebre l'atac de l'autor. Un policia té una ferida a una cama i de moment està fora de perill, mentre que un altre ha hagut de ser operat d'urgència. També hi ha 3 civils ferits. 7 persones varen ser traslladades a l'hospital. Una d'elles va morir-hi posteriorment.
1: Informatiu matí.
2: I són ara les 7:52 minuts, moment per sortir a l'exterior. Projecte Home compleix 39 anys sota el lema Un ventall d'oportunitats. La gala de celebració comença a les 7:30 de l'hora baixa, però volem aprofitar aquesta data per apropar-nos un poc més a l'entitat. Descobrir més detalls de com fan feina, per això anem en directe fins a la seva seu, ubicada a Palma, on ja hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Les addiccions a les xarxes socials i a les noves tecnologies són el que més preocupa entre els joves. Què més ens pots explicar?
6: Bon dia, idò, com bé deies, som a la seu de Projecte Home, aquí a Palma, i ens acompanya una persona molt més indicada que no jo mateixa per poder-vos parlar d'aquestes addiccions. És la terapeuta de Projecte Jove i Sofia, Zaida Pagès. Senyora Pagès, bon dia. Fa anys que parlam d'addiccions entre els joves, sobretot a les xarxes socials i a les noves tecnologies. Continua a l'alça, ara fora de micro comentàveu que en aquests moments hi ha un boom de persones que teniu amb aquestes addiccions, de persones menors d'edat, en aquest cas.
23: Bon dia. Sí, exacte. Actualment hi ha un boom, però pel fet de... Gràcies a tota sensibilització que estem fent, tant de les escoles com comunitària en els pobles, ens estem donant compte de la quantitat de joves, sobretot menors d'edat, que abusen, no?, d'un mòbil, de les xarxes socials i tot l'impacte que els du al final de baix rendiment escolar.
6: Entre els adults, les addiccions de vegades solen anar acompanyades com en tàndem, no?, de droga i alcohol, per exemple, és una de les més recurrents. Entre els joves hi ha equivalents o les addiccions no tenen per què haver de ser només amb substàncies, com veiem ara amb les xarxes socials que comentàvem?
23: Quan xerrem d'addiccions, normalment sempre mos ve en el cap tot el tema de substàncies, tant en adults com en joves, i que pot haver aquesta relació. El que les xarxes socials, al final, i la tecnologia també pot ser una addicció, una problemàtica que mos estem trobant cada dia més. Normalment no va acompanyada de cap altra substància, els casos que tenim, però ja és suficient amb el que acaba de... el que genera al final i el risc social en els nostres joves.
6: Perquè quins són aquests riscos socials? Quina problemàtica s'associa amb aquestes addiccions?
23: Pues a part del baix rendiment escolar, com he dit antes, l'higiene del son també els afecta, no? Tema salut, per no dormir, per tenir mal hàbits d'alimentació, deixar de fer activitat d'oci, aïllament, deixar de comunicar-se amb les persones, deixar de relacionar-se. Llavors, al final, acaben estant sols, aïllats, sense aquest tipus de relació, només connectats amb una pantalla, que és algo no físic de tu a tu persona, sinó una eina, simplement.
6: I ja per acabar, sí que m'agradaria fer una darrera pregunta. En aquest cas, les famílies tenen un paper clau. Quin missatge o recomanació hi faries en aquelles famílies que tenen un menor addicte, en aquest cas de xarxes socials, o que sospiten que pot ser addicte?
23: Pues mira, tota la responsabilitat tant dels nostres menors com joves i adolescents, al final, corre per part de les famílies, no? Dels adults, perquè nosaltres som els principals referents que tenen i no els hi puc demanar que deixin d'ampliar les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem a les nostres fills i les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat. I nosaltres tenim diferents recursos per a les famílies i un d'ells és l'Escola de Suport Familiar, que ara per octubre començarem un altre, són 7 sessions, i aquí ensenyem pues, hàbits, eines, per poder empoderar les famílies, els pares, les mares, per posar conseqüències coherents amb la causa, amb la problemàtica, i ensenyar-los, ser realment el referent que necessiten els nostres joves i menors que estan en ple desenvolupament.
6: Moltes gràcies, senyora Pagès. Ja l'heu sentida, ella és la terapeuta de Projecte Jove i Sofia i ens ha explicat en aquesta entrevista d'Informatiu Matí els problemes associats a aquestes addiccions i també els recursos que tenen aquí a Projecte Home.
2: Gràcies, Cristina. 7:58. I ha arribat el moment per a la cultura a l'Informatiu Matí. Avui, Toni, començam amb l'artista Carme Vives.
5: Ha estat en tan poc temps, he après coses de tu i de ningú.
2: És la vocalista de Reina i que presenta demà divendres a la Fornal de Manacor el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals. El concert començarà a les 9:30 i serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonnin, de Nita, i Daniel Gómez, de Nita i de Saïm.
12: Composicions fetes entre els anys 2017 i 2025, moltes a la seva habitació, amb una guitarra, i així és com ha volgut que sonin el disc. Ho explicava als micròfons d'IB3 Ràdio.
7: I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua, que era com me feia llanes fer-ho, és a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo tocava tota sola amb la guitarra dins la meva habitació i per això allà aquesta cruesa.
12: Un disc que ha estat autoeditat, que està disponible en vinil, però també, com que és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert, com dèiem, serà a la Fornal, serà una bona ocasió per escoltar aquesta aventura en solitari. I, a més, dèiem, acompanyats de dos músics, com són Janine Bonnin i Daniel Gómez, de Nita, i també de Saïm, en el segon cas. L'endemà, el dia 5, el presentarà a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
2: Amb la música de Carme Vives, arribarem a les 8 del matí.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. Dijous 3 de setembre, jornada en què la situació migratòria a Ceuta protagonitza l'actualitat. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària ha estat a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita. Les concentracions es varen fer a altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones i a Maó, 300.
2: Per defensar els ciutadans. La invasió que està sofrint no és normal. O sigui, ja m'ho posen al lloc de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
1: Unes protestes que repetien a la mateixa hora moltes ciutats espanyoles, a Madrid amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. I tot hores abans que avui comparegui al Congrés el president de l'executiu, Pedro Sánchez. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
1: I aquí a les Illes, la política ve marcada també per l'acord entre el Partit Popular i el PSOE, el Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovant el pla als canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demana a la resta d'illes que modifiquin les seves normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
1: I també a Menorca els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
4: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris a la zona. Víctor Carrera és el seu advocat.
5: De que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa execución pues, a través de multas coercitivas.
4: Avui l'Ajuntament de Ciutadella donarà la seva versió en una roda de premsa.
1: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
4: L'accident s'ha produït passada la mitjanit a davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
1: I s'ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
4: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
1: I la Cambra de Comerç de Menorca celebra avui el seu 120è aniversari amb un acte molt.
4: Serà el Club Marítim i assistiran 200 persones. En parlarem a les 8:30 amb qui ha estat el seu president els darrers 8 anys, Rubén Adrián Pastor.
1: I en els esports, el director esportiu del Mallorca fa balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia, Pablo Ortiz. S'ha mostrat satisfet amb els fitxatges tancats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides. Una plantilla àmplia de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la General després de l'11a etapa en què el triomf va ser per al britànic James Matthew Brennan. I en tennis, el santanyiner Jaume Monàs s'acomiada de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0.
1: I pel que fa al temps, ha tornat a ser una nit molt calorosa a les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, avui hem tornat a repetir nit tòrrida, ahir no ho va ser, avui tornem a tenir molts punts, unes mínimes per damunt dels 25 graus i gairebé arreu no han davallat dels 20. Per tant, una situació de temperatures elevades, també les màximes avui arribaran a pujar fins als 36-37 graus a punts de l'interior sud de Mallorca, en tot dels 31-34 a Menorca i també a Formentera i a Eivissa. El cel estarà pràcticament destapat quan ja començam la jornada. Només ara tenim qualque núvol baix a Eivissa i a Formentera, es desfaran i després el cel clar en general a tot l'arxipèlag. El vent bufarà del nord-est i de l'est i també amb una mica d'embat. I a la mà la situació serà tranquil·la, amb molt de redols, amb marejol. Demà també temps molt tranquil, amb temperatures ben similars encara d'estiu de ple. Ara mateix tenim 26 graus a Sant Francesc, 27 ja a Eivissa, també a Cala Ratjada, i 26 també és mitjon gran.
1: I quant al trànsit, tranquil·litat en aquesta hora, Toni Escanelles, bon dia.
8: Això sí, a Menorca, bon dia. Noves obres a la carretera general, a l'alçada de Talatí de Baix, unes obres que se sumen a les que ja fa setmanes que es donen a terme a l'alçada del Rafal Rubí i a Palma, recordeu, tancament parcials al passeig marítim davant el Parc de la Mà per la preparació i per l'execució de les festes de la patrona.
1: 8 i 6 minuts del matí, Facundo Tenaglia, és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Seguint ment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta, milers de persones varen omplir places de ciutats i de pobles. A Palma n'hi havia 8.000, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la policia local. Ho feien amb moltes banderes espanyoles i amb càntics en contra del president Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó 300.
4: A la plaça de Cor de Palma s'han sentit càntics com aquest. Entre els manifestants, missatges en suport de la població de Ceuta.
2: Per defensar els subtils. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja me'n posen el puesto de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fills, i la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre avui a Ceuta, i demà serà Melilla, i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui, és que és igual.
4: També eren presents alguns ceutins que han agraït les mostres de solidaritat.
9: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
10: Conozco Ceuta. Tengo familia allí. Y lo que están viviendo están abandonados.
4: A la concentració de Palma hi han coincidit bona part dels consellers del govern i membres del PP i Vox. També la presidenta del govern, Marga Proens.
11: Perquè a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista, qui una vegada més ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta.
4: De fons, alguns manifestants dirigien insults cap a Pedro Sánchez i cap a la seva família. Un dels moments àlgids ha estat quan el batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha dirigit a la multitud.
12: Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares están con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde.
4: A Mallorca, segons la Guàrdia Civil, també s'han fet concentracions a Marratxí, Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Pollença, Can Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Sauva, Felanitx, Santanyí i Artà, amb un total de 2.300 assistents.
1: No totes les concentracions havien estat organitzades, però pels ajuntaments, la majoria dels consistoris governats pel PSIP i per Més es varen desmarcar d'aquestes cites per les connotacions polítiques. A Inca, per exemple, es varen concentrar 200 persones animades pels partits de l'oposició, Partit Popular i Vox.
13: Bueno, soy de Ceuta, vivo aquí en Mallorca desde hace ya muchos años.
14: A ayudar a los españoles. Somos españoles.
15: Tiene que ser terrible lo que está viviendo aquella gente de allí.
1: I a Eivissa i a Formentera hi va haver concentracions a tots els municipis. Entre totes sumaren més de 1.600 persones, segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
4: A Santa Eulària, amb la presència del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la batllessa Carmen Ferrer.
16: El Partit Socialista té que dar explicacions perquè no apoya aquest tipus de concentracions pacífiques.
17: Els residents ceutís, avui, que és el seu dia, no poden sortir ni en tenir llibertat, ni disfrutar de sa família.
1: I a Mó han estat 300 les persones que s'han concentrat davant l'Ajuntament, segons la Policia Nacional, 200 a l'EO.
4: Hi eren presents José Luis Benajam, Valde de l'EO, i Cristóbal Marqués, senador del PP per Menorca.
18: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
19: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Hi ha que portar-se en la pell del que estan visquent.
4: També hi ha hagut concentracions a Castell, a Migjorn, Ferreries i a Mercadal. Sumant els de tota l'illa, es calcula que hi van participar prop de 700 persones.
1: Les concentracions s'han produït a tot el país, a tota Espanya, coincidint amb el Dia de Ceuta. Una de les més multitudinàries ha estat a Madrid amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. Entre elles, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal. A la capital s'han produït incidents violents en una manifestació davant del Congrés dels Diputats amb aldarulls, amb 4 detinguts i 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització d'extrema dreta Núcleo Nacional.
4: I a Ceuta els organitzadors xifren en 25.000 les persones a la manifestació que va recórrer els carrers de la ciutat autònoma. Els càntics allà també anaven dirigits contra el govern espanyol. Però també n'hi va haver de més originals, com aquest que demanava on eren els informes. Una referència als informes de la Policia Nacional que parlen de certa intervenció dels gendarmes marroquins en la crisi migratòria.
1: I les concentracions vaticinen una sessió al Congrés avui tensa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix d'aquí a manco d'una hora abans. En un vídeo a les xarxes socials ha dit que entén el malestar.
20: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente.
1: Sánchez ha de compareixer l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què es parla d'una col·laboració activa d'agents de la Gendarmeria del Marroc en l'entrada massiva.
4: El govern espanyol justifica que fins ahir desconeixia aquesta informació perquè la jutgessa havia demanat als agents que l'elaboraven que fos secret, és a dir, no podien compartir-lo amb els seus superiors. Així ho ha defensat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
21: La jueza no daba acceso a que pudiera ser conocido, leído, entregado ese informe por parte de quienes lo habían realizado, pero sí ha autorizado el que sus superiores, los superiores de quienes habían elaborado ese informe, pudieran acceder al mismo, y así se ha hecho por parte del director de la policía, accediendo a la lectura del informe junto a quienes lo han redactado.
4: Aquesta autorització de que el llegís el director general de la policia no es va produir fins ahir. Ara ja, havent vist aquest informe, l'executiu nega que les revelacions impliquin que el govern de Marroc es trobi al darrere d'allò que ha passat a Ceuta. El document que s'ha filtrat als mitjans de comunicació apunta a una entrada planificada i assenyalada a persones vinculades amb les forces del Marroc. També indica que la policia marroquina no va intentar reduir o dispersar els grups de migrants que volien travessar la frontera. Així i tot, segons el govern, encara no es pot parlar d'una organització directa per part de Rabat.
1: El cap del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana que es cridi a consultes l'ambaixadora marroquina i lamenta que el govern central està més a prop del Marroc que no dels espanyols.
22: Se va saber por qué invadieron Ceuta, se va saber quién lo consintió, se va saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
1: I Vox va més enfora, demana activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció al president espanyol, Santiago Abascal.
23: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Amb aquesta informació a la mà, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, carregava ahir contra el Marroc.
24: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
1: I encara de la política.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Un pacte entre el Partit Popular i el PSOE ha permès finalment aprovar en el Pla del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. En té els detalls Axel Camarasa.
2: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
5: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
6: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de l'illa en la que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
2: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
7: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
2: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més a minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
8: I més enllà del que passi més endavant al Parlament, la patronal dels Rent-a-Car Baleval ja ha criticat la proposta menorquina, sosté que aquestes limitacions són il·legals i que és una mesura que restringirà la llibertat de moviment i no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Baleval, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
25: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
8: I a Mallorca el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat el president de la institució, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per la via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
26: Galmés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa iniciatives per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
27: Ens vàrem comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa, i els temps que estarem nosaltres.
8: I una altra qüestió relacionada amb la mobilitat, la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir al trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
26: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que se sàpiga qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. També denega la petició d'un fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, avisa que si el consistori no acata la mesura cautelar, se'n sol·licitaran multes.
28: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
26: L'Ajuntament de Ciutadella precisament ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8: I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
26: Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amoc, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, el jove ja havia perdut la vida.
8: I presó provisional i sense fiança per al conductor detengut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacón, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, de lesions i contra la seguretat viària després de compareixer davant del Tribunal d'Instància.
26: L'accident va córrer de matinada quan el cotxe va sortir-se de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte, a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària dimarts i va quedar arrestat, ara ja ingressat a la presó de manera provisional.
8: I un darrer punt, la Policia Nacional ha detengut dues persones en un operatiu contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma. També s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
26: Els agents varen escorcollar de manera simultània dos domicilis i es varen confiscar haixix, marihuana, doblers en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Són ara les 8 i 22 minuts. El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a les Balears ha augmentat un 4% en un any. El mes d'agost es varen fregar. Els 700.000 pugen els treballadors donat d'alta i baixen les persones registrades a l'atur. N'hi havia 25.700. Això és un 1% manco que fa un any. Aquestes són les dades. Però, Toni, els sindicats creuen que no es tradueixen en un benestar per als treballadors.
3: És així. A Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, per exemple, li preocupa el malestar social pel model econòmic. Diu que és urgent transformar-la.
4: Tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda avalat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu.
3: Per la seva banda, la patronal CAEP avisa de l'elevada inflació i així ho manifesta el seu portaveu, Sergi Campoy.
5: Con estos datos, desde CAEP destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
3: La consellera de Treball, Catalina Cabré, fa un balanç positiu de les dades d'atur del mes d'agost.
6: Són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
3: Al conjunt d'Espanya, el nombre de persones a l'atur és de 2,3 milions, 70.000 manco que fa un any.
2: I continua el degoteig de professionals de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital, Cristina Granados. El darrer, al Sala Veu, ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreat durant el seu darrer any al capdavant del servei.
3: I ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal. L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. El director general de l'IBE Salut, Javier Ureña, ha descartat de moment la possibilitat de fer cessar la gerenta i ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
7: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
3: El Sindicat d'Infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta de personal extraordinària amb la finalitat que la gerenta doni explicacions a tots els sindicats.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
2: I encetam els esports, Marta, parlant del director esportiu del Mallorca, que ha fet un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges.
8: Pablo Ortell s'ha mostrat satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides. Una plantilla àmplia, de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En definitiva, Ortell està satisfet amb la feina feta. L'escolta.
9: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també així a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
8: Els futbolistes també estan contents amb el grup. Adri Fuentes, protagonista ahir de la celebració de la penya mallorquinista de Galilea, parla d'una plantilla molt de nivell.
10: Yo creo que veo una plantilla y un grupo muy humano y sobre todo con mucho nivel. Para el tipo de liga que es una liga muy larga, Yo creo que todo el mundo hace falta, tanto si juega más, menos o no juega, todos somos importantes y hay que remar en la misma dirección.
8: I el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha reconegut que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent, per al mercat de gener.
11: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores, porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
8: Amb la plantilla ja tancada, l'equip de Luis García farà avui matí la segona sessió de la setmana Sant Bibiloni per continuar preparant el partit de dissabte, recordam, a domicili contra l'Eldense. A la sessió d'ahir, Guillermo Fernández i John Chetauya es varen exercitar per primera vegada en l'equip, mentre cap d'on Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna ho varen fer al marge. Adri Fuentes parla del pròxim rival de l'Eldense.
10: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
8: I qui també ha fet balanç del mercat de fitxatges és l'UD Eivissa. Michel Sanz, director esportiu del conjunt blau cel, diu que s'han fet bons moviments per afrontar una nova temporada, Primera Federació.
12: El balance del mercado de fitxatges ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
8: L'UD jugarà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Can Misses contra el Majadahonda, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Parlem ara de la Lliga F perquè Catacoy ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La portera mallorquina defensarà aquest curs amb el conjunt blaugrana un total de 4 títols, Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
13: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
8: En ciclisme a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa, en què el triomf va ser per al britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc va arribar amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és segon. Avui es cursarà la 12a etapa de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I en tenis, el santanyiner Jaume Monàs s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0. Qui sí ha superat la segona ronda és Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-7-1 el portuguès Jaime Faria. El murcià cercarà bitllet per als vuitens de final contra el xinès Yiming Wu.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous després d'una nit tòrrida. Alguns punts de l'arxipèlag s'espera avui un dia tranquil, poc ennigulat i amb pocs canvis de temperatura. D'aquí a mitja hora, el president

0: van fer altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la delegació del govern, hi havia 900 persones, a Maó, 300.
1: I l'acord entre el Partit Popular i el PSOE, el Consell de Menorca, ha permès finalment aprovar en el pla els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
0: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí. A Ciutadella, el jutge ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament i ordena el retorn immediat dels vehicles a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. S'ha de complir, per tant, la mesura cautelar dictada abans de l'estiu mentre no es resol la qüestió de fons. Els 22 empresaris demandants exigeixen al consistori el retorn de la circulació o amenacen a demanar multes coercitives o fins i tot obrir la via penal contra l'Ajuntament. Avui de matí, l'equip de govern municipal té previst donar explicacions públiques.
1: I a Formentera, un home de 29 anys va haver de ser rescatat ahir pel servei d'emergències en símptomes d'ofegament a la zona de Ses Palmador. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Després de rebre l'avís de l'U2, els socorristes del Consell de Formentera van desplaçar-se fins a la zona i el traslladaren fins a la platja de Ses Illetes. Una vegada a terra, l'home de nacionalitat britànica va estar atès i posteriorment traslladat pels serveis sanitaris del 061.
1: I a Mallorca, Manacor elabora un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i detecta 6 punts vulnerables. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. L'informe destaca zones que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que executi i actuï les obres necessàries.
1: I ara parlem de la Cambra de Comerç de Menorca.
5: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Celebra avui el seu 120 aniversari amb un acte a Maó. Serà el Club Marítim i assistiran 200 persones. La cita més servirà com a comiat de qui ha estat president de la institució durant els darrers 8 anys. Rubén Adrián Pastor, amb ell per la mare, en directe a l'Informatiu Matí. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Què destacaria d'aquests anys al capdavant de la Cambra de Comerç de l'illa?
6: Bueno, pues, ha estat una feina en la qual amb dos equips d'empresaris dins dels plenaris pues, hem tingut que fer una feina àrdua, que era pues, posar en marxa un altre cop la càmera partia en la meva mandat d'estar tancada. Com ja sabeu, pues, es van tancar els recursos camerals per ordre de Zapatero. Van estar pues, uns anys en via morta econòmica fins que es va tenir que tancar. Pues, aquests anys han estat durs en el sentit de que s'ha tingut que recuperar i adaptar el sentit de la càmera a les situacions i necessitats que les empreses tenen avui en dia. No? Sempre hi ha pues, signes dins del quadern del sentit que tenen les càmeres, com la internacionalització o ser una eina pròxima per certes gestions en les empreses, que sempre pues, marquen el que és l'agenda de les càmeres, però sense cap dubte el sorgiment de noves tecnologies ha marcat, sobretot aquests 4 darrers anys, un signe molt marcat de l'apropament en formacions de la càmera cap a les empreses.
1: Uh-huh. En quin nivell de digitalització se situen les empreses menorquines?
6: Bueno, com ja sabeu, pues, l'Estat pues, ha fet un esforç amb el kit digital. Independentment d'això, la base de la digitalització, tenint en compte les tecnologies que amb la intel·ligència artificial que tenim avui en dia les empreses a l'abast, és una pregunta que al final és una renovació constant. O sigui, com sabeu, la intel·ligència artificial cada 3-4 mesos està fent un salt. Això quasi marcaria el rango de temps que tenim les empreses per anar-nos actualitzant. En un any doncs ho hem de fer 3 o 4 vegades. O sigui, ja no és, a més, la digitalització bàsica de doncs, certs afers comptables que eren de vegades de manual, que algunes empreses tenien que assolir. A dia d'avui, el que a més

0: ens interessa per la dinamització de l'economia de les illes i en especial del territori de Menorca, que és el que ocupa a la Càmera de Menorca, és que les empreses i els autònoms siguin capaços de saber i fer-se valer en la intel·ligència artificial perquè el puguin emprar com un estri que pot aportar moltíssim de valor. És a dir, avui en dia pràcticament és el diferencial més gran que tenim per poder generar valor, sobretot a dades que fins ara no eren capaços d'analitzar i ara pues, tenim una eina que ens dona molta potencialitat.
1: Podríem dir que són alguns dels reptes que tenen també les empreses de Menorca, però quina és la salut d'aquestes pimes a l'illa? Quins són els sectors que podríem dir tenen més problemes ara mateix?
0: Bueno, principalment, tota vegada, els que tenen una feina més transformadora i amb més poder econòmic que puguin fer aquesta transformació, o sigui, la indústria, que som de les tres illes, qui està conservant més indústria, és principal dins d'aquest sector fer aquesta adaptació el més ràpid possible perquè es dona unes eines molt competitives per seguir estiguent a Menorca i sent competitiu cap a l'exterior. Després, evidentment, tenim sectors com el comerç, que és més difícil, o perquè són pues, més febles davant de un món molt digitalitzat, en el qual la competència ve de fora. I, bueno, per això també la Càmera participa pues, en fer les campanyes de comerç pròxim. I després, amb els altres sectors, evidentment, per exemple, el turístic, pues, encara percentualment podríem dir que, mirant el panorama, necessitàvem fer una implementació perquè no arribarien ni siquera al 50% d'implementació en empreses que s'estiguin moguent dins d'aquests programes o de tenir clar que es tenen que digitalitzar amb intel·ligència artificial. De totes formes, puc dir que els cursos que han estat fent els darrers mesos d'intel·ligència artificial han tingut una rebuda molt potenta. Vull dir, les empreses l'han vist molt profitós i s'han apuntat pues, moltíssims empresaris i autònoms per poder tenir aquestes noves habilitats. No?
1: I doncs bé, avui la Cambra de Comerç de Menorca celebra el seu 20è aniversari i, aprofitant aquesta cita, han volgut conversar aquests minuts amb el president de la institució, Rubén Adrián Pastor. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Són ara les 8:39. Moment per sortir a l'exterior. I vos parlem d'un altre aniversari. Projecte Home fa 39 anys. Amb els anys s'han expandit territorialment i arriba de cada vegada a més usuaris. Entre aquests destaquen els menús d'edat i les addiccions a les xarxes socials que estan en auge. A la primera hora de l'Informatiu Matí hem estat en directe a la Seu i la terapeuta de Projecte Home, Projecte Jove i Sofia Aida Pagès ens ha explicat que en aquests casos les famílies tenen un paper important.
2: I no els hi puc demanar que deixin d'ampliar les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem als nostres fills i les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat.
1: Tornem a connectar amb la seu de Projecte Home, on encara hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia. Faim balanç d'aquestes quasi 4 dècades.
3: Bon dia i tant, perquè avui és dia per fer això i en parlarem amb el president del Projecte Home, en Jesús Mullor, qui és que coneix ben bé aquesta realitat, més que res perquè va formar part de l'equip de terapeutes que va aixecar aquesta entitat ara fa 39 anys i a més en fa 12 que està al capdavant, és a dir, que és el president de Projecte Home. Senyor Mullor, bon dia. 39 anys, quasi 4 dècades, se diu molt aviat, però de ben segur que aquest servei ha canviat, ha evolucionat. Com ha estat aquesta evolució?
4: Bon dia. Evidentment hem evolucionat. ha canviat la pròpia entitat, jo crec que també ha ajudat a canviar la percepció que la societat en té dels problemes, primer de la droga i ara addictius. Com ha anat variant? Pues mira, per tenir una referència, quan varen obrir l'any 87, pues varen arribar a atendre a 87 persones, d'això me'n record, és vera que varen obrir pues, el mes de a final d'agost, i ara pues, l'any passat varen atendre 3.038. És a dir, és un nombre a nivell quantitatiu molt elevat. Però no només això, també han canviat les nostres maneres de fer, els nostres programes de tractament, ja amb un abast més gran. Abans anar a Project Homo era, com a dir, el darrer recurs. Ara tenim tipus de programes i de serveis molt per prevenir que la cosa vagi a més, no?, en quant a l'addicció. I no només ens encarregam de temes de drogues, sinó d'altres tipus d'addicció. Per tant, han canviat amb múltiples coses que, bueno, potser surten al llarg de l'entrevista.
3: Ara comentàveu que vareu passar de 87 a més de 3.000 usuaris. En què se deu aquest increment?
4: Bé, no és que hagi augmentat d'aquesta manera el consum al carrer. Més té que veure en que abans quasi mos dedicaven exclusivament al tema de l'heroïna. Quan varen néixer l'any 87, els anys finals dels 80 i 90, pues varen ser bàsicament per consumidors d'heroïna, que era el que se consumia al carrer, era el perfil de persones que teníem, i per això va néixer Project Homo, per donar resposta a aquesta pandèmia, ja que està tan de moda aquesta paraula, de l'heroïna a la societat, no només balear, sinó de tot Espanya i el món. I al llarg dels anys ens hem anat adaptant amb programes per altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, desgrau en el qual estic més o manco malament, no? Per això tenim programes residencials, tenim programes de centre de dia, tenim programes ambulatoris, tenim programes per a gent més jove, tenim programes per l'alcohol, és a dir, tenim programes per la no substància, per exemple, per l'addicció al joc o les xarxes socials, etc. Això fa que, clar, el ventall de possibilitats i d'aquests prejudicis que se tenia abans de que anar a Project Homo, pues, la darrera opció, pues això s'ha anat minvant, no? I jo suposo també que la confiança, el nostre propi fer, que ha generat confiança, el boca a boca i el reconeixement pues, dels altres professionals, de xarxes que col·laboram, pues, tot suma a que pues, cada vegada pues hi ha més gent que quan té una necessitat pues pensi en nosaltres per poder cercar una ajuda que necessita per solucionar-la.
3: Ja per acabar i de manera breu, quins són els principals reptes que teniu al Project Home a curt i mitjà termini?
4: Bé, tenim, pues, continuant fent les coses bé, centrats en la persona, és a dir, lo important és la persona, la família que l'envolta, si la té, si no, ja li donen un suport, i bueno, anar obrint i reforçant determinats dispositius a l'illa, que és el que hem de fer.
3: Moltes gràcies, senyor Mullor, president de Project Home.
1: Gràcies, Cristina. Són ara les 8:45.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45. Bon dia. Manacor elabora un segon estudi específic sobre zones inundables. Del municipi detecta 6 punts vulnerables que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que actuï i executi les obres necessàries. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals de l'altura de carrer Aragó fins a l'altura de sortida cap a la carretera Solla i a l'altura de Satolera en sentit Andratx. I al que són a la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anem amb Romina West, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Les obres de la rotonda de la carretera de Solla i el tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. És una de les mesures principals del nou curs polític anunciat el president del Consell Insular, Lluís Galmés, després de la reunió que ha mantingut amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia. Durant la trobada s'han abordat els punts principals que s'adaptaran els pròxims mesos per completar els acords de govern, que, segons ha informat Galmés, ja han assolit més d'un 95%. Una de les més importants es continua executant el pla de millora dels accessos a Palma, dotat, recorda, amb uns 164 milions d'euros.
6: I que durant aquests pròxims mesos, abans d'aquest pas any, farà realitat dos projectes molt importants. Per una banda, s'inici del tram 1 del segon cinturó i, per altra banda, el començament de les obres de la rotonda, de l'arribada a la carretera de Solla a l'altura de CTV en el costat del polígon. Per tant, dues obres molt importants, dues reivindicacions històriques i dues iniciatives que estem impulsant des de la nostra institució.
5: En matèria turística, Galmés assegura que el Consell continuarà apostant per fomentar el turisme responsable, intensificant la lluita contra l'oferta il·legal amb més efectius i recursos que mai per garantir la convivència entre residents i visitants. També ha anunciat que aquesta tardor posaran en marxa el programa CAMEVA de les Germanetes de Palma dins el Pla d'Accés a l'Habitatge per a Persones amb Discapacitat, que preveu la creació de més de 300 places fins al 2027.
1: I ho dèiem al començament, Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que actuï i executi les obres necessàries.
5: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al pas a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada del 89, es van fer actuacions al torrent de Manacor, però amb els models de previsió actuals, aquestes no serien suficients. És per això que el consistori ha remès l'informe de recursos hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el balda, Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme.
7: Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
8: El que volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que es va projectar ara ja fa 30 anys respongui a, bueno, pues a la realitat dels models actuals.
5: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. Per una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de les parets del llit i també de l'amplada, i per altra, fer obres de pas on el traçat del torrent compta amb obstacles, com per exemple ponts o desnivells del traçat.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Palma celebrarà aquest mes de setembre un acte d'homenatge als policies i funcionaris afectats per les diligències prèvies del cas Sancus, que va investigar una presumpta trama de corrupció a la policia local. Els treballadors rebran una medalla o un diploma, depenent de si varen ser investigats o no. El consistori ha recordat que ha pagat gairebé 1 milió d'euros d'indemnització per aquest cas.
5: A més, Cort també ha aprovat pagar 140.000 euros per les costes judicials derivades del procés a un altre treballador de l'Ajuntament. L'acte d'homenatge tindrà lloc durant la segona quinzena de setembre en el quarter de la policia local de Palma. Sant Ferran, el portaveu adjunt de l'equip de govern, Llorenç Boussà, ha especificat que els qui varen ser imputats i absolts rebran una medalla i els que varen ser inicialment investigats, un diploma. També ha dit que l'acte s'hauria d'haver fet fa molt de temps.
9: I el que feim, com deia, és expressar públicament el reconeixement d'aquest equip de govern a les persones afectades i contribuir en qualque manera a la seva reparació moral. Com dic, és un acte de reconeixement que tindrà un caràcter institucional, protocolari i també simbòlic i permetrà, en certa manera, materialitzar els compromisos de desgreuge que varen patir.
5: Un altre dels punts destacats de la Junta de Govern de Cort ha estat aprovar el contracte de la taxació de les pedreres de Sagarriga, Terrassa i de Can Rosselló, establiments per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, sigui a través de compra o d'expropiació.
1: I seguim a Palma perquè l'escola La Salle confia que l'Ajuntament prengui mesures per evitar els problemes circulatoris quan comenci el curs escolar agreujats enguany per les obres que es duen a terme a l'aparcament.
5: I és que l'aparcament precisament té cabuda per 140 vehicles i les famílies dels alumnes aprofitaven per estacionar a l'hora de recollir els infants. Enguany, però, les obres de l'escoleta l'han deixat inutilitzat. Des del centre confien en la capacitat del consistori per gestionar el greuge circulatori que això pugui produir. També demanen col·laboració ciutadana. Miquel Salom, director de La Salle.
10: Nosaltres ho volem veure com una oportunitat també per a les famílies, per animar-los a compartir cotxe, per animar-los a utilitzar el transport escolar, el transport públic, o fins i tot desplaçar-se en bicicleta, monopatí o en mitjans alternatius, precisament per evitar les aglomeracions de cotxes.
5: En total s'oferiran 74 places del primer cicle d'educació infantil. D'aquesta manera, el centre abastarà totes les etapes educatives.
1: 8:53, més qüestions. Família, amics i personalitats han donat a nit al darrer adéu. El polític socialista i exconseller de turisme Celestí Lomà va morir, recordem-ho, aquest dilluns als 76 anys.
5: El polític es recordà per les seves idees de desenvolupament del sector turístic, també per la implantació de l'ecotaxa. El funeral s'ha celebrat al cementeri de Llubí, per on han passat companys del Partit Socialista, com per exemple la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.
11: És una pèrdua terrible per el Partit Socialista, però també per tot el progressisme de les Illes Balears i també per la societat d'aquesta comunitat autònoma. En Celestí era una persona absolutament brillant que va dedicar la seva vida a pensar en com millorar la nostra societat des de tots els àmbits en què va fer poder fer tant política com la seva vida professional.
5: També a l'homenatge hi ha assistit la batllessa del municipi de Llubí, Magdalena Perelló, que recordava d'aquesta manera Celestí Lomà.
12: Home, jo crec que és una pèrdua important perquè en Celestí sempre ha estat un referent dins el municipi.
5: Al funeral hi ha hagut una representació de la Federació Hotelera de Mallorca i també de diverses empreses del sector.
1: I acabam destacant que els dies 18 i 19 de setembre tornen les tradicionals habaneres al port de Sóller. Serà la 14a trobada d'habaneres que enguany al costat dels grups ja veterans n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir dos dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats de les cerimies de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja d'en Repic per sentir els concerts des de la mà. Miquel Nadal és el balde de Sóller.
13: Les habaneres són música, però també són convivència, records compartits i una manera molt nostra de viure i entendre la mà.
1: I una altra proposta, Manacor acollirà diumenge hora baixa l'Ocean Field Tour, el festival de cinema, amb les històries més espectaculars relacionades amb els oceans, l'aventura, l'esport i la conservació marina serà a partir de les 6 de l'hora baixa. D'aquesta manera arribam a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: I a 5 minuts per les 9 del matí, com cada dia, és el moment d'obrir la nostra plana cultural. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui ho faim amb tres propostes musicals destacades.

0: Començam demà divendres a la Fornal de Manacor, on Carme Vives, la vocalista de Reina, presenta el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals.
1: El concert, que començarà a les 9:30, serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonin, d'Anita, i Daniel Gómez, d'Anita i Saïm. Són composicions fetes entre els anys 2017 i 2025, moltes a la seva habitació amb una guitarra, i així és com sonen el disc. Ho ha explicat als micròfons d'IV3 Ràdio.
2: I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua, que era com me feia llanes fer-ho. És a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo tocava tota sola en la guitarra dins la meva habitació, i per això allà aquesta cruesa.
1: El disc ha estat autoeditat i està disponible en vinil, però també, com és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert a la Fornal serà una ocasió per escoltar aquesta aventura en solitari, que dia 5 presentarà també a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
3: Mira el nord, escoltes bé, adéu una música que t'acaba el sorrebel, tot igual.
0: I també demà, però, a Ciutadella, Cris Benico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions previstes per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i de presentar aquest treball per fer festa i per xalar. Diu, de fet, que és un dels seus discos més vitalistes.
4: Bé, Rosa dels Vents és un disc vital, i el que farem serà aquest divendres celebrar sa vida, celebrar que hi som, perquè els que no hi són ja no ho poden fer. I, per tant, ho celebrarem amb música, ho celebrarem amb alegria, ho celebrarem amb ganes, i us mostrarem no només aquestes cançons de Rosa dels Vents, sinó també altres cançons d'altres moments i altres èpoques.
1: Aquest vitalisme el demostra, aquest només són paraules que escoltem de fons. Per tant, si el voleu sentir bé, demà vespre, a partir de les 10:30, a la Jasba de Ciutadella.
0: Això demà, però també tenim una proposta destacada per dissabte, quan els Pets, Oasi i Born ens esperen a Binissalem, a l'aparcament de l'escola graduada, en la segona part de la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Arriba després d'una primera gira que va superar totes les expectatives, amb 40 concerts, entrades exaurides i més de 120.000 assistents. Els Pets han decidit per això allargar la festa amb un espectacle renovat, i si en aquella primera etapa varen interpretar íntegrament 4 discos de la seva trajectòria, ara el grup repassa exhaustivament la resta, els 8 àlbums de la seva discografia. Ens ho explica el bateria Joan Reig.
5: I vam fer una tria que va ser molt difícil, perquè tenim uns quants discos ja amb la nostra trajectòria. Aleshores volíem representar totes les èpoques, no? I Calla i Balla el vam triar perquè segurament, com dius tu, era el més representatiu de la primera època, i era el disc en el qual hi va haver l'esclat, el boom del rock català.
1: El concert serà a partir de les 9 i de ben segur demostrarà com 4 dècades d'activitat ininterrompuda demostren que hi ha cançons que amb humor continuen removent consciències. Penso que queda.
0: La música dels punts, dels Pets, arribarem a les 9:00.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària ha estat a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita.
1: Les concentracions es van fer a altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones, a Maó, 300.
2: Per defensar els subtils. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho passen els puestos de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta, i demà serà Melilla, i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
1: Unes protestes que es repetien a la mateixa hora a moltes ciutats espanyoles, a Madrid, amb més de 50.000 persones, a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern.
0: I just en aquesta hora ha de començar la compareixença al Congrés dels diputats del president de l'executiu, Pedro Sánchez.
1: De fet, el president Sánchez ja ha entrat al Congrés dels Diputats. En aquests moments l'envolta una gran marea de fotògrafs, molt de fotògrafs que li fan els retrats d'aquesta jornada. Hi ha molta expectació. Sánchez avui ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Ha de donar aquestes explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
0: Estan pendents, per tant, encara que comenci aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Sí que ha arribat, però, el president de l'executiu, Pedro Sánchez, i s'estan prenent imatges ara d'ells per part dels fotògrafs dels mitjans de comunicació. I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
1: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
0: I avui l'Ajuntament de Ciutadella compareix per parlar del retorn de la circulació de vehicles a la plaça del Born. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
1: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és el seu advocat.
4: De que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa execución, pues a través de multas coercitivas.
0: I Projecte Home celebra avui el seu 39 aniversari amb una gala a Palma. N'han parlat fa uns minuts a l'informatiu matí amb el seu president, Jesús Molló, que ha destacat que l'entitat que va néixer per l'epidèmia d'heroïna canvia i evoluciona al mateix temps que ho fa la Societat de les Balears.
5: I al llarg dels anys hem anat adaptant amb programes per a altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, desgrau en el qual estic més o manco malament, no?
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Vos deixem ara amb el programa el dia ben pendents de la compareixença de Pedro Sánchez per parlar de Ceuta al Congrés dels Diputats.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: 9:40 minuts. Seguim en temps de tertúlia amb els periodistes Manuel Aguilera, Anna Mascaró i l'empresari consultor José Manuel Barquero. Estàvem abordant el contingut del discurs del president del govern al Congrés dels Diputats sobre la crisi migratòria a Ceuta. Estava parlant específicament d'aquesta entrada de migrants. Ha donat algunes explicacions. Ha reconegut que hi havia un informe del CNI on s'especificava aquesta possible entrada. Estaven just escoltant, no?, com hi havia un moment de tensió en aquell moment, no?, al Congrés dels Diputats. Es preveu que sigui llarga aquesta compareixença. Jo no sé què en penseu, però a mesura que va avançant la intervenció, Anna, cada vegada estan sorgint alguns nous titulars sobre aspectes que Pedro Sánchez no havia reconegut en el passat i que sí que està reconeixent ara. Jo crec que es preveu que sigui una intervenció molt llarga.
1: Sí. En primer lloc, ha reconegut que el CNI va advertir de que hi havia un increment del flux de persones que travessaven la frontera, cosa que anteriorment el ministre Marlaska havia desmentit, desacreditant la ministra de Defensa, Margarita Robles, que havia demanat disculpes.
2: I el president també en la SER.
1: I el president també, sí, sí.
2: No solo Marlaska.
1: Llavors, bé, això és nou, llavors demostra lo necessari que era aquesta compareixença, la importància de que el govern donar més informació, i ara la darrera intervenció que hem escoltat l'hem pogut tornar a veure fent equilibri sobre Marroc. Ha fet algunes crítiques tèbies de la posició de Marroc sobre Ceuta i Melilla, però continua de moment sense atribuir una autoria a les autoritats marroquines rere aquest moviment de 70.000 persones a la frontera, que per més que hi hagués publicacions a les xarxes socials amb fake news sobre la regularització, perquè aquestes persones evidentment no entren en el procés extraordinari de regularització, això no pareix factible sense una organització darrere, com ha apuntat la Policia Nacional en el seu informe.
3: Sí, bueno, hay que hablar de todo lo que estamos diciendo, el tema de las mentiras, que creo que es importante. También creo que hay un aspecto que es la contundencia con la que tú defiendes la soberanía nacional. Creo que la gente está percibiendo tibieza en el gobierno. Y tibieza porque hay gente que entiende Ceuta y Melilla más como colonias que como territorio nacional. Y esto creo que hay un problema de fondo que tiene que ver un poco con la tradición de los partidos. No quiero remontarme, ¿vale? Hacen un trabajo histórico. Pero, por ejemplo, el otro día Oriol Junqueras estuvo haciendo declaraciones diciendo que Ceuta y Melilla son una anomalía. Y decía que se ha muerto. Él daba la cifra de 60.000 españoles luchando en las guerras de Marruecos por defender la soberanía de esas ciudades, cuando, como decía, que se deben, no pertenecen, ¿no?, a la metrópoli, no pertenecen al territorio original, ¿no?, que debe ser el de España. Sin embargo, los partidos de derecha siempre han defendido la completa integridad territorial de esas dos ciudades y por eso ayer las movilizaciones, ¿no? La contundencia que con la que se debe defender la soberanía nacional en esa ciudad.
0: Poden compartir algunes de les imatges, si vos sembla, companys, d'aquestes manifestacions a les que feia referència en Manuel, però manifestacions a tot l'estat, perquè recordem, tenim aquí a les Illes, amb xifres altes, es parla de 8.000 segons la Policia Nacional a Palma, de 9.000 segons la policia local, també 900 persones a Eivissa, 300 a Mó, i sobretot el conflicte que ha suposat a Madrid, perquè hem vist imatges de moltíssima tensió, d'agressió a periodistes, del d'Arulls, quatre policies ferits, quatre detinguts. No han estat
4: tranquil·les. Había mucha gente en Madrid y igual que ocurrió aquí en la manifestación contra el turismo, con que haya 80 descerebrados, ya vemos esas imágenes.
1: Una manifestación ultra convocada por grupos ultras,
4: pero no había 150.000 ultras. Es decir, yo hoy cuando leo al compañero Torres Blasco hablar de una aquelarre en Cort, pues digo, pues debe haber 8.000 brujos y brujas, ¿no? Por cierto, yo estuve y tengo que decir, no daré nombres y apellidos por si acaso, pero vi votantes del Partido Socialista, ¿eh? Yo los vi porque los conozco con nombres y apellidos y los vi. Es decir, allí había gente manifestándose por la españolidad y de Ceuta y Melilla y en solidaridad con Ceuta. no porque piensen que Pedro Sánchez... Eso habría otros también, por supuesto, que corearon insultos, etcétera. Pero eso no era el sentir mayoritario. Pero yo creo que esa discusión izquierda-derecha... Yo creo que Junqueras dice eso no porque sea de izquierdas, sino porque es un independentista. Porque ha dicho lo mismo Puigdemont. Ha dicho que
3: sí, pues
4: Ceuta
3: era
4: una colonia.
3: Es partidario de trocearlo todo lo que se pueda.
4: Que ahora Junqueras y Puigdemont vayan a defender la españolidad de alguna parte del territorio español. Claro, esto ya sería impensable.
3: Ni Murcia.
4: ¿No? Pero yo lo que creo es que aquí el gobierno, y Pedro Sánchez concretamente, ha perdido el olfato. O sea, ha perdido el termómetro. Ha pensado que esto lo puede plantear en términos de izquierda y derecha y creo que está fuera completamente de la realidad. Yo creo que hay un sentimiento mayoritario de solidaridad con Ceuta. La inmensa mayoría de españoles sabe que Ceuta y Melilla no son colonias, son territorios españoles de mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos. Y han visto que esto es una agresión. Lo que sorprende, porque yo... Sí he dicho muchas veces que creo que Pedro Sánchez es un político absolutamente sin escrúpulos, que utiliza la ley, es un populista de libro, es un político que divide, que polariza, etcétera, pero no tiene un pelo de tonto. Tiene ese olfato para captar la oportunidad política. Una crisis tan importante como esta, tú dices la demás importancia de la legislatura, yo creo que no ha habido una crisis, desde luego, que afecte a la seguridad nacional desde la Marcha Verde Saharaui, yo creo que no ha habido una cosa parecida en España. Entonces, que un político con el olfato como Sánchez no sea capaz de darse cuenta que este tipo de crisis, bien gestionadas desde el gobierno, y ejerciendo un liderazgo fuerte y una capacidad para aunar voluntades, esto refuerza siempre al gobierno y a un presidente. Y lo que haya decidido es largarse un mes a bucear a Lanzarote y luego intentar irse a Andorra el fin de semana con su mujer. Esto, yo para mí, demuestra que o tú quieres que la situación empeore o tú has perdido pie con la realidad. Es decir, tú estás ya flotando en una realidad paralela que no tiene nada que ver con la que vive tu país.
1: Sí, jo crec que efectivament és una crisi molt important. A més, això s'hi ha d'afegir que Pedro Sánchez ha bracejat per intentar solucionar aquesta situació implicant la Casa Reial, la qual cosa no li està sortint bé. I respecte a les manifestacions, sí que crec que han estat molt multitudinàries i que s'ha demostrat que hi ha una preocupació molt important en moltes ciutats d'Espanya, més enllà de la protesta ultra a les portes del Congrés que va ser convocada i sí que hi ha un intent polític a darrere.
3: Sí, però que era una convocatòria a part.
4: És que això no era part de la concentració.
1: Igual que a Barcelona hi ha hagut concentracions amb suport a Ceuta i concentracions antiracistes juntes. I ara he perdut els fets.
0: Sobre les... Estàvem fent referència en aquestes concentracions.
3: Sí, que la mobilització
1: han sigut.
0: I que han estat també a tot l'estat.
1: A tot l'estat i que demostren que, bé, és que això ja fa estona que s'adverteix que la immigració és una de les preocupacions més prioritàries per la ciutadania espanyola. I, de fet, estan creixent partits amb propostes anti-immigració per algun motiu. És a dir, hi ha una preocupació social respecte d'aquest tema aquí a Espanya i a tota Europa. I, clar, la crisi de Ceuta el que fa és agreujar el debat i agreujar la situació.
0: I jo us plantejo una pregunta que podeu respondre després de la publicitat, que és com acabarà tot això? Perquè, clar, ara mateix sí, s'està parlant, s'està intentant de gestionar, però el temps avança, la tardor també entrarà, serà cada vegada més complicades les condicions. Aquestes persones acumulen molts de dies a la intempèrie, sin tenir accés als serveis vitals bàsics, al menjar, a la sanitat, a les dutxes. La sanitat sí, està col·lapsada. Ja vàrem veure també una contradicció per part de la ministra, no? I després vàrem escoltar els metges que deien que sí que tenien una sensació de total i absoluta saturació a Ceuta. Si vos sembla, abordam aquesta qüestió després de publicitat. Com se podria solucionar? Com acabarà realment això? Es prendran decisions per intentar solventar-lo? I si és així, quines seran? Ho plantejant tot d'una després d'uns anuncis.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Para ti, para ti, para ti. Todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.

0: Bon dia, ja informaven els nostres companys del programa al dia. Molta atenció si circulau pels accessos a Palma, concretament per l'autopista d'Inca cap a Ciutat. S'ha produït un accident important a l'arribada a la capital, concretament a l'alçada del polígon de Son Fuster. Està provocant en aquests moments importants retencions de fins a 4 quilòmetres que comencen de fet ja a l'altura del centre comercial del Campo. Segons ens acaba de confirmar la Guàrdia Civil, el que ha passat és que un camió, un tràiler, ha embestit fins a 7 vehicles, majoritàriament cotxes, que es trobaven retinguts en aquest punt de la xarxa viària. Hi ha diverses persones ferides de consideració que en aquests moments estan sent ateses pels serveis sanitaris. La Guàrdia Civil també encara és a la zona, regulant tot el trànsit, totes aquestes importants retencions de fins a 4 quilòmetres per l'autopista d'Inca, arribant fins a Palma. És la informació que tenim fins ara i que anirem ampliant en espais, com sempre, d'IV3 Ràdio. El que sí que vos podem dir és que heu de tenir molta precaució i evitar aquest punt de la xarxa viària si és que heu de circular per aquesta carretera. I mentre tot això passa, també continua aquesta hora, en aquest cas, de la plana política, la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi migratòria que pateix Ceuta des de fa més d'un mes. Una crisi que, segons ha explicat ja, ha passat de ser migratòria a humanitària.
1: El president espanyol ha començat la intervenció repassant tot el que va passar i ha defensat l'actuació immediata, diu, de les forces armades. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant l'allau humà que entrava per mà i varen actuar correctament.
2: Quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países.
1: Més de 70.000 persones varen accedir aquell dia a Ceuta per la mà i un 90% varen retornar a les hores següents, el que ha descrit com un dels retorns migratoris més ràpids del que recorden Europa. Quant al que s'ha de fer a partir d'ara amb els que encara queden a territori espanyol, Pedro Sánchez ha criticat els que reclamen la devolució immediata.
2: No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra, que es lo que parece que en algunas ocasiones se infiere de las declaraciones que hemos escuchado, no solamente a sesudos expertos o tertulianos, sino también, por desgracia, a responsables políticos, y estoy convencido, hoy volveremos a escucharlo desde esta tribuna.
1: En tot cas, el president espanyol ha anunciat que publicarà un dossier amb tots els informes previs a l'entrada de migrants a Ceuta. La compareixença de Sánchez, en la qual també ha garantit que Ceuta i Melilla són espanyoles i ho seran fins al final del temps, continua hores d'ara al Congrés.
0: I respecte del paper del Marroc, el paper que ha jugat en aquesta crisi, de moment Sánchez no està entrant a fons, sobretot després que s'hagi conegut aquest dossier policial en el qual suposadament s'informaria d'aquesta col·laboració de gendarmes marroquins amb aquesta entrada massiva que es va produir el 30 de juliol. Sí que ha explicat, però, Sánchez, que el seu govern va convocar l'ambaixadora del Marroc després d'unes declaracions que ha qualificat com a inacceptables de dos ministres sobre aquesta crisi, sobre la situació de Ceuta i de Melilla, en la qual aquests dos ministres marroquins asseguraven que eren de territori marroquí. Bé, aquesta compareixença segueix. L'ampliarem, com sempre, a partir de les 11 amb més espais informatius.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i ho fem també pendents del temps, d'aquestes altíssimes temperatures d'aquest dia que podia semblar, Joana Maroto, bon dia de nou, un dia de ple estiu, encara som a ple estiu.
1: De moment sí, Marta, bon dia de nou, dia de cel destapat o poc ennigulat a gairebé totes les illes i amb temperatures que continuaran pujant.
2: Sí, les màximes poden arribar als 34 graus, mentre que les mínimes es mouran entorn dels 24. Torna, per tant, la calor i tindrem nits tòrrides.
1: Quan el vent serà fluix, hem de dir que de component nord i nord-est i girarà a variable durant l'hora baixa amb brisa costanera. I a la mà, marejol i onatge que podrà arribar als 90 centímetres, també.
2: I aquesta situació de calor es mantindrà durant els propers dies. Demà divendres, cel destapat i temperatures a ciutat que arribaran als 33 graus amb mínimes de 21.
0: De cara al cap de setmana, dissabte, tindrem pocs núvols i temperatures màximes també d'estiu de 34 graus aproximadament. Diumenge, alguns núvols alts i temperatures que, atenció, encara pujaran un poc més. És que costa dir-ho i tot, perquè jo crec que tots tenim moltíssimes ganes de tardor.
1: Sí, i per posar un exemple, Marta, a Palma diumenge, que ara fa referència diumenge, se podran assolir fins i tot els 35 graus amb una mínima de 24. El vent es mantindrà fluix de component sud-est.
2: I, per tant, ens espera un cap de setmana plenament estiuenc, amb molta calor i sense canvis importants en el temps. I anem a pegar una ullada, anem a obrir una finestra a l'exterior per saber com s'han despertat avui les Balears. Ara som a Punta Prima, a Menorca, on podem veure aquesta calitja, aquesta pols en suspensió que hi ha en el cel, que ho dèiem, aquests dies hi podria haver pluja de fang i se nota sobretot quan intentem mirar cap a l'exterior, que no acabem de trobar un cel molt net. Podem mirar les zones, veiem que no hi ha gaire onatge, no és que estigui la mà plana, però no hi ha molt de moviment, Joana Maroto. Tu que ets una experta en nus mariners.
1: No experta, però sí que és vera que no està com una bassa d'oli ni com
0: però
1: un plat.
0: Però fixa't quanta gent és aigua, eh? Això és perquè hi ha ganes el manco
1: és
0: de bany,
1: aquí,
0: eh?
1: Sabeu que aquí es bany és una cosa... Sí, en aquesta hora sempre tothom no, però molta de gent ja fa el seu primer bany. I de Punta Prima a Menorca, si vos sembla, fem una altra uada, en aquest cas, a la nostra càmera submarina. Fem un cafico per veure com està la mà avui el Toro a la zona de Calvià, a Mallorca. Aigoneta, és vera que aquí sempre tenim l'aigoneta, com que dia sí que hi ha una mica de mar moguda o que sembla com a més enterbolida, avui està bastant neta i entren ben bé rajos de sol.
0: És el temps, la previsió meteorològica per al dia d'avui, per aquest dijous, a banda del temps, que pràcticament és estable, perquè és fàcil, calor, possible pluja de fang, perquè la pols en suspensió encara no l'hem abandonada, o sigui que les notícies del temps, al manco, aquests dies no tenen molta varietat. Són les 10 i 8 minuts, seguim molt pendents, hem escoltat els nostres companys dels serveis informatius que parlaven d'un accident de gran rellevància a la via de cintura en direcció Inca, a l'altura del polígon de Son Fuster. Podem saludar ja Joan Planes des de la Direcció General de Trànsit per conèixer la darrera hora d'aquest accident en què hauria més d'un vehicle implicat. Joan, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident entre un camió i diversos vehicles o l'autopista d'Inca, a l'altura de sortida cap a Son Fuster en sentit Palma, on troben el carril central i dret ocupats, cosa que està provocant molt de tràfic lent al punt i retencions que pel moment arriben fins a l'altura de sortida des de la Campo. Aquest accident també està provocant moltes complicacions, sobretot a les entrades i sortides, tant des de la Cabana com des del polígon de Son Castelló. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Seguirem pendents d'aquest accident, sobretot si mos escolteu des del cotxe. Heu de saber que sí que se poden produir llargues retencions. Recordem que és la via de cintura en direcció Inca a l'altura del polígon de Son Fuster amb diversos vehicles implicats. Ampliarem aquesta informació tot d'una que tinguem més detalls. La Guàrdia Civil ens confirma també que està elaborant un comunicat al respecte, o sigui que aviat podrem ampliar aquesta informació. Avui l'actualitat passa sobretot per la situació al Congrés dels Diputats, després dels disputats, no, disputes, hi ha també el Congrés dels Diputats. Després d'aquest lapsus, com dèiem, jornada intensa al Congrés, tot per les mobilitzacions a diferents punts d'Espanya i pels informes elaborats per la Policia Nacional. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat la seva intervenció fent referència a la situació que viu Ceuta i a les persones que han mort.
1: Sí, Marta, Sánchez ha dit literalment la ciutadania de Ceuta està passant per moments difícils i hi ha hagut 140 persones mortes. Ha començat dient el president de l'executiu, Sánchez també ha fet referència als lleons del Congrés dels Diputats i ha explicat que varen ser fets amb bronze procedent de canons capturats a les tropes marroquines l'any 1865 en un context relacionat precisament amb el final del conflicte i amb la sobirania de Ceuta i Melilla. El president ha defensat que aquestes dues ciutats són i seran espanyoles des de fa segles i, com dèiem, ho continuaran essent.
2: La compareixença de Sánchez, com la d'altres membres del govern, està marcada per una cronologia dels fets que, segons ha assegurat, està basada en absoluta certesa. El president ha explicat que els agents de seguretat varen haver de triar entre garantir l'estabilitat de la frontera o protegir la vida de les persones que intentaven entrar. Varen triar defensar això darrer. Vull dir-los que varen fer el que era correcte, el més intel·ligent i el més valent, ha afirmat el president del govern. Sánchez també ha destacat la col·laboració en les forces marroquines, que, segons ha dit, va permetre retornar al voltant del 90% de les persones que havien entrat irregularment a Ceuta. Ho ha definit com un dels retorns més ràpids de la història d'Europa, després que durant les darreres hores s'hagi qüestionat el paper del Marroc en la gestió d'aquesta crisi.
1: Han de dir també que avui les imatges mostren aquest seguiment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears i de la resta d'Espanya en suport a Ceuta. Milers de persones varen omplir les places, com deien, de ciutat i també de pobles. A Palma, per exemple, hi varen participar al voltant de 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons l'Ajuntament de Palma. Molts manifestants duien banderes espanyoles i varen fer càntics contra el president del govern, Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó 300. Entre els manifestants han de dir que hi havia missatges de suport a la població de Ceuta. Aquestes concentracions anticipen una sessió, com dèiem abans, complicada avui al Congrés dels Diputats.
0: De fet, continua aquesta compareixença. El president afronta assegurant que entén el malestar de la ciutat autònoma. Si vos sembla, tornem a escoltar un fragment en directe del que està explicant just en aquest moment Pedro Sánchez.
4: I en funerales. Por eso, nuestro modelo no es el modelo del miedo ni el de, en fin, el que propagan los reaccionarios, tampoco es el de la ingenuidad, es el modelo de la ciencia, de la humanidad, de la solidaridad. Puede que no sea muy popular, desgraciadamente, en esta Europa ultraconservadora que vivimos, pero hoy estamos convencidos de que es lo correcto, de que funciona. Ahí están los datos. Somos, después de, en fin, o somos de las fronteras más menos porosas y, por tanto, más seguras de Europa, las entradas de flujos de migración irregular provenientes de África, y no lo vamos a abandonar. Y, como también quiero decirles, que siempre estaremos con Ceuta. Este gobierno, lo he dicho antes, siempre ha dado un paso adelante ante las crisis. No lo vamos a dejar de hacer ahora.
0: Just hem dit abans, tot i que no ho sabem, però es preveu que aquesta compareixença sigui llarga, se pugui estendre en el temps. Començava a les 9 i 5 minuts aproximadament, ja du pràcticament una hora i quart, ha abordat diverses qüestions. En aquesta darrera part estava parlant o estava mostrant el seu suport cap al poble de Ceuta, just en un dia després, 24 hores després, que es produeixin totes aquestes concentracions arreu de tot l'estat, a les quals just abans fèiem referència. Si vos sembla, seguim pendents de la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, de tot o de com se pugui desenvolupar i de tots els titulars que pugui deixar aquesta jornada políticament tan intensa, però mentrestant continuem avançant en el nostre programa i ho fem destacant altres temes que també marquen l'actualitat d'aquest dijous. Posam el focus en una qüestió totalment diferent. Històries personals, a vegades també complicades. De fet, aquesta en concret té al darrere un conflicte urbanístic i una reclamació, companys, econòmica de més de 71.000 euros.
1: Sí, Marta, així és. La protagonista és Abigail Mateos, és una resident, una veïnada de Palma, que assegura que se li reclama aquesta quantitat, aquests 71.000 euros, per unes infraccions urbanístiques com és, segons explica ella, pel seu exmarit, per la seva exparella, en una finca de la qual ella ja no és propietària.
2: Abigail assegura que la seva exparella va assumir aquestes responsabilitats tant en el conveni de divorci com posteriorment davant notari. Tot i això, l'Ajuntament de Ciutat, l'Ajuntament de Palma, manté la reclamació i aquest mes està previst que comencin a embargar-li part de la seva nòmina.
0: Avui volem conèixer de primera mà aquesta situació. Recordem que ella té dues filles, també té una hipoteca, assegura que no pot assumir una quantitat d'aquesta magnitud i demana al consistori si se pot solucionar, si se pot revisar aquest cas. Abigail, bon dia.
5: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
0: Crec que ho hem explicat de forma molt clara. Tu el que demanes sí. a l'Ajuntament és que es pugui revisar aquest cas, parlant d'una infracció associada al teu exmarit i vosaltres vos heu separat, la qual cosa ens explica que no hauries d'assumir una infracció si ja no te pertany.
5: Exacto, y más sobre todo cuando hubo un acuerdo en un convenio regulador ratificado por un juez donde yo le cedí mi parte del 50% del terreno, yo me quedaba con el piso, con la hipoteca que estoy pagando actualmente y que él salía a cargo de las infracciones urbanísticas desde el momento que se adquirió la finca.
1: Clar, per posar-nos una miqueta en context, Abigail, perquè els nostres oients i els nostres espectadors també entenguin la situació. D'on ve aquesta reclamació de més de 71.000 euros? Quines són, perquè ho entenguem, les infraccions urbanístiques que se reclamen en aquest cas?
5: Se reclama el haber hecho un cerramiento en el terreno, el haber hecho algunas soleras, haber puesto puertas correderas y haber puesto pues una caseta que pues eran unos contenedores rehabilitados.
0: Hi ha un conveni de divorci davant notari, o sigui, vosaltres, en teoria, tot això legalment estaria arreglat. No sé si tu t'has posat en contacte directe amb l'Ajuntament per obtenir una resposta. Val, què t'ha dit l'Ajuntament?
5: Bueno, es que lo he hecho durante todos estos años, porque la denuncia del celador fue creo que aproximadamente en 2023.
0: ¿Sí?
5: En este momento había una medida de alejamiento de mi ex hacia mí, porque yo tuve que denunciarlo en 2022 por violencia de género. Entonces, durante todos estos años yo he ido entregando, facilitando al ayuntamiento ese convenio regulador ratificado por el juez. A raíz de ese convenio ellos me quitaron, no me han interpuesto las multas coercitivas, es decir, aceptan una parte del convenio.
0: Vale, fins aquí entenc que hi ha el manco una passa endavant, no? Ells accepten una part del conveni.
5: Exactament.
0: Vale, a partir de quan comença, diguem, el malenteniment?
5: No, pues desde el primer momento es aceptan una parte del convenio, pero la otra no. Siguen adelante con el tema de la multa. Entonces, para mí esto es incoherente, señores. ¿Por qué estamos aceptando un convenio ratificado por un juez? Me quitan las multas coercitivas, pero siguen adelante con una sanción.
1: Es a dir, disculpa, Abigail, el fet que l'Ajuntament hagi deixat de reclamar-te aquestes multes coercitives relacionades amb el possible enderrocament, però mantengui la sanció econòmica, és el que a tu no te quadra, no?
5: Exactament.
1: O sigui, s'ha procedit a fer aquest enderrocament, no t'han seguit multant per això, però te reclamen infracció urbanística. Tu ara actualment vius en aquest domicili, en aquest...
5: No, yo nunca residí en esta finca rústica, nunca residí. Yo he residido siempre en donde estoy actualmente con mis hijas. Se puede sacar el histórico del padrón, no hay ningún problema. Y lo que no entiendo tampoco es que... después de estos años de alejamiento, hubo un acercamiento por parte de mi ex el año pasado, sobre agosto. Él... un escrito en octubre del 2025 donde él reconocía ser el único responsable de estas infracciones, lo firmó y este año lo ha hecho ante notario.
0: Entonces, un reconeixement per part del teu exmarit hauria de ser suficient perquè en aquestes sancions anessin atribuïdes a ell.
5: Eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué pasa? Que todo es papel mojado. Me siento indefensa, me siento que no vale de nada que una persona reconozca su error y que por otra parte yo estoy demostrando que soy una persona inocente, que no he cometido ese error, lo estoy demostrando. Entonces, si yo demuestro, ¿de qué sirve? Entonces no sirve de nada.
2: I en aquest sentit, Abigail, els teus missers què te diuen? Com se sol resoldre aquest tipus de situacions?
5: Perdone, es que no lo entendí.
2: En el teu cas, el abogado, ¿qué te dice? Me imagino que deus estar assessorada a la hora de reclamar com deberías proceder i sobretot si hi ha jurisprudència i si ha passat altres vegades, com s'ha resolt, com s'ha resuelto.
5: Bueno, es que en un primer momento tuve el abogado que contestó a los escritos, era la persona que me llevó el tema de la violencia de género, el tema penal, el divorcio, pero luego lo dejó de llevar, yo estuve contestando algún requerimiento, pero luego el 30 de septiembre del 2025 recibí la propuesta de la sanción. Eran 59.000 euros, entonces yo yo ya estaba preocupada, yo no doy abasto entre el trabajo, mis peques, la casa, todo lo que llevo. Yo no sé de estos temas. Busqué ayuda, justamente le pasé a la persona que se encargó de mi defensa ese escrito, de esa propuesta. Él me dijo que aceptaba, que cogía el tema, que me iba a ayudar. Él hizo varios escritos y el 3 del 11 abrió la notificación, que ya era la sanción en firme. Con el 3 del 11. Posteriormente hizo un escrito el 16 de diciembre del 2025, donde él solicitaba la reducción del 40%, uh-huh, que me podía acoger, si se pagaba de golpe, si se admitía pues el haber cometido. Él lo aceptaba a modo de conseguir esa deducción y si no se emprendían acciones legales. ¿Qué pasa? Lo solicitó el 16 de diciembre del 2025, cuando yo me he puesto como una loca a revisarlo todo, todos los papeles para poder entender la situación. Esa reducción del 40% se podía solicitar dentro de la propuesta de la sanción. Es decir, si la propuesta de la sanción fue el 30 de septiembre del 2025, se podía haber solicitado durante este tiempo, pero una vez que se presenta la notificación o se abre la notificación del 3 del 11 con la sanción en firme, ya no.
0: Sí, és un tema burocràtic, pareix també, no?
5: Ha sido fuera de...
0: I un tema de ball de dates, en concret. Abigail, nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament per intentar entendre un poc més què hi ha al darrere d'aquest conflicte, sobretot si se podria solucionar. Joana, què t'han explicat?
1: Ens han explicat, bàsicament, que com a Ajuntament, en aquest tipus de casos, només se pot actuar en contra, a nivell jurídic administratiu, i quan es tracta d'una infracció urbanística, com és en aquest cas, sobre el propietari de l'immoble. És a dir, no poden posar una multa, una sanció, a una persona que no té aquesta relació de propietat amb un habitatge on s'ha comès la infracció. Que vol dir això? I que el responsable legal és el propietari i que no poden actuar contra tercers. Clar, aquí no sé si allò que molt volen dir des de l'Ajuntament és que si han portat aquesta sanció és que els consta en el registre que en algun moment no Abigail va ser la propietària d'aquest immoble.
5: Claro, yo he comentado que yo en el convenio regulador yo cedí el 50% de la propiedad llegando al acuerdo que él se haría cargo de las sanciones urbanísticas desde el momento que la adquirimos. Entonces,
1: clar, jo entenc que per ventura l'Ajuntament aquests convenis o aquestes qüestions internes de parer o de família no les contempla perquè en el final tenen contemplat que en algun moment sí que va ser propietària i allò que havien de fer era actuar sobre les persones que havien comès com a propietaris. Això és la resposta que m'han donat ells.
5: Sí, jo l'entiendo. Yo creo que hay que estudiar cada caso en profundidad. No puedes coger y decir, has sido propietaria, te pongo la multa. Hay que estudiar cada caso, porque cada caso es un mundo.
0: ¿Qué te digo en los teus misés?
5: ¿Perdón?
0: Los abogados, ¿qué es lo que te han trasladado? Pues... imagino que habrás estado en contacto con diferentes para poder abordar este caso. ¿Qué te trasladan?
5: Bueno, yo creo que la defensa que he tenido no ha sido la adecuada, porque realmente se ha pasado un plazo muy importante para mí, porque la reducción hubiera quedado en 35.500 euros, luego la sanción en firme fueron 59.000, después de el recargo del 20% en mayo subió a 71.000 euros, entonces esto es...
1: Clar, Abigail, la situació també s'ha complicat perquè no vas poder acollir-te o no t'has acollit a la reducció del 40%, no?, d'aquesta sanció. Què va passar perquè no te poguessis acollir?
5: Exacto, es decir, por una parte me encuentro que he sido sancionada por unas infracciones urbanísticas que estoy demostrando que no he sido yo, que lo admite mi ex, por una parte esta. Y por otra parte...
2: Només un dubte, perdona, quina és la situació patrimonial o econòmica de la teva exparella? Ell pot fer front a aquesta multa? Ho dic perquè també m'imagino que en aquest conveni ell va reconèixer aquest deute, ell va reconèixer la seva culpa, però si ell patrimonialment no pot respondre en aquesta multa, supos que també la institució deu cercar qualcú que tingui patrimoni per poder pagar aquesta quantia.
5: Pues actualmente la propiedad que tiene él es el terreno rústico. Su intención...
2: Es venderlo, supos.
5: Es venderlo y poder pagar las infracciones urbanísticas. Pero le está siendo difícil lo que es venderlo.
0: Que se pugui revisar al manco, no?
5: Sí, si és que és el que,
0: un error
5: lo que pido
0: a la
5: es
0: burocràcia, a les dates que tu explicaves perfectament, no? El termini de presentació.
5: Exactamente.
0: És evident que tu ja no tens res a veure amb aquesta vida anterior ni tampoc tens un vincle amb la teva exparella. Mm-hmm. També hi havia una denúncia per maltractament.
5: Exacto, home, és que...
0: Hi ha una sèrie de qüestions, continua, claro, que no afavoreixen la situació, sí, i les podem entendre.
5: Claro, es que yo digo que hay que estudiar cada caso,
0: claro,
5: porque yo he vivido una violencia de género. Yo no quiero hablar mal de mi ex marido, ahora actualmente hay una relación cordial, pero es complicado cuando estás con una persona, que no es fácil.
0: I ho entenem, que segur que...
5: Por mucho que tú le digas, por favor, haz las cosas bien. Esto no lo hagas. Infórmate bien. Pide los permisos,
1: Abigail,
5: adequados.
0: Entenem el teu dolor, perquè és que no deu ser gens fàcil, sobretot parlar de tot això en directe, en públic. Probablement has viscut un autèntic malson, no només per la part emocional amb el maltractament, sinó ara amb tot el que suposa aquesta regulació de papers, una infracció urbanística. Des d'aquí, com a mitjà públic que som, al Manco, ens comprometem a donar visibilitat en el teu cas.
5: Muchas gracias.
0: Que se pugui revisar, veritat, jo crec que és important que al Manco se puguin revisar els papers, perquè tampoc entenem, no?, que si ja no existeix un vincle, hi hagi d'haver una responsabilitat quan hi ha hagut un acord davant notari, no? Que és el que ens està explicant Abigail. Molta força per continuar, Abigail, i sobretot moltíssimes gràcies per compartir el teu cas amb els nostres oients i espectadors.
5: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Sens dubte. Són les 10:26. Abans d'anar a publicitat, si vos sembla, actualitzam la informació la darrera hora sobre un accident de trànsit, un accident molt rellevant a l'autopista d'Inca, en aquest cas a l'altura del polígon de Son Fusteret. Ja tenim un poc més d'informació que ens explica que han estat el Manco 6 turismes implicats, que ha hagut una intervenció del SAMU, del 061, també de la policia local, nacional, bombers, diversos afectats, dos pacients que han precisat d'estabilització i que han estat traslladats als diferents hospitals, 5 hospitals per ambulàncies del 061, Quirón, Palma Planas i també la clínica Juan Eda, intervenció d'ambulàncies de suport vital avançat. I en aquest cas l'assistència ha estat important, ha estat rellevant, perquè recordem que és un accident amb 6 turismes implicats, però no podem confirmar ara mateix més informació que just aquesta, que està provocant llargues retencions, o sigui que si ens escolteu des del cotxe heu de saber que probablement les retencions seran també llargues, perquè estan fent feina ara mateix en aquest accident que ha causat, com explicaven, un gran número de ferits. Són les 10:27, com vos deia. Uns consells, tornant tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: I en puga, sí.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 29 minuts. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió. I de nou parlant dels treballadors, en aquest cas dels treballadors sanitaris. El govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors, que ara continuarà la tramitació parlamentària. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig, recordam, dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu.
1: Sí, el canvi en aquest text suposaria substituir el que està en vigent, el text que està en vigent des de l'any 2003, que segons el Ministeri de Sanitat implica unes millores en les condicions laborals que han estat les que han generat aquest malestar entre els metges, entre els professionals del sistema públic i que va produir aquesta sèrie d'aturades parcials en els mesos previs a l'estiu.
2: El text és fruit de l'avantprojecte aprovat el juny passat, acordat entre el Ministeri de Sanitat, el Sindicat d'Infermeria SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF. Els sindicats han valorat de manera positiva en un comunicat l'aprovació de més de 100 millores de les condicions de feina del personal sanitari. Volem cercar les primeres reaccions per part del sindicat mèdic de les nostres illes i per això saludem ara Miguel Lázaro, ell és portaveu de CIMEVAL i també el president de CENS, que és la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics. Miguel, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Buenos días.
2: Encantats de saludar-te i volia demanar-te com valorau la passa que s'ha fet després de molt de mesos de reivindicacions.
3: Bueno, nosotros nos hemos... Ha sido una muy mala noticia para el colectivo médico porque, evidentemente, hacer un estatuto, vamos a llamarle contra los médicos y sin los médicos, y además esas mejoras de las cuales hablan prácticamente no mejoran las condiciones laborales que tenemos los médicos. De 48 horas semanales nos bajan a 45 cuando nosotros queremos trabajar 35 horas semanales y el resto, el exceso de jornada que se ha

0: Jo, de veïnats de Gènova. Santi, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com va?
0: Conta'm-nos una miqueta, no?, com és viure aquesta situació, quina és la sensació que teniu després d'haver patit aquesta desena de trencaments en només un mes. No sé si contínuament vos falta l'aigua de l'aixeta. Com és viure així?
1: Bueno, ahir vam tenir un altre tall i ara avui de matí tenim un altre, així que...
2: I aquest tall, perquè, mira, fa referència just als més recents, has dit, ahir varen tenir un, just avui tenim un altre. Quan se solen produir, a quantes persones afecten? De quina magnitud són?
1: Home, a bastantes, perquè això està en dos sectors, el que se diu Rector Vives i Camí dels Reis, i, bueno, contra les regles de Rector Vives, s'espanya el camí de baix, carrer de baix, que és... barranc, i quan fas el camí dels Reis ja fa Sant Tauet. És un problema que és bastant greu. O sigui, aquí només hi ha dues solucions. Una, canviar la xarxa perquè és superantiga, i l'altra, prohibir d'una vegada el camion de gran tonelatge. Ara està restringit el tonelatge, que és de 16 tones, que només deixem passar, o deixem, això és conveni que se va fer, deixem el camión d'aigua, perquè encara hi ha gent aquí que no... Hi ha puestos aquí, no, que encara l'aigua no ha arribat. Eh? Bon, això era el que se va acordar, però és que han de prohibir que aquest camión passin de gran tonelatge, passin per Ingenova i que posin càmeres, com fan per tot.
2: Perquè creus que, clar... Primer, partim d'un sistema de canalització que ja és molt antic i, clar, quan passen aquests camions tan pesats, el que fan és que afecten el terreny i per aquesta raó també se veuen afectades les canonades. Per això tu dius càmeres, seria l'única solució. Què vos diu l'Ajuntament? Que també vos puc pensar que ens hagués encantat poder compartir el Manco la versió de l'Ajuntament, però aquest programa s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament i, de moment, han declinat la intervenció en aquest espai. Però m'imagino que vosaltres... sí que vos heu posat en contacte amb l'Ajuntament, sí, sí. I si és així, què vos ha traslladat? Quina solució vos dona?
1: Bueno, nosaltres ahir vam tenir una reunió amb un enginyer d'Emalla, i bueno, el mateix que he aclarit, el que he dit allò. Les úniques solucions que hi ha és canviar les canonades, no. Que costa molt més, o definitivament prohibir els camions de gran tonelatge i les picadores, perquè no només són els camions, després venen picadores, rectors, pales, sense gomes...
2: Quan hi ha, per exemple, quan passa, i estem convertint imatges amb els espectadors, no?, d'aquestes canonades que se rompen i que en algunes ocasions han arribat a negar fins i tot algunes cases... M'imagino que les assegurances responen davant les desperfectes, davant les pèrdues econòmiques que ha pogut suposar alguns veïnats.
1: Bueno, són mínimes, eh? Les deixones que hi ha. El que passa que també és el que les imatges que vau fer de la televisió, hi ha façanes que estan totes tocades, taulades, balcons, i aquí ningú encara ha arreglat res, perquè te diuen quan acaben l'obra ho arreglarem. I estem...
2: Quant d'anys fa? Perquè recordem el que estem en els mitjans de comunicació, no. Recordem aquest tema de temps enrere. No sé si vostè, com a president de l'associació, com a vicepresident de l'associació, recorda quan va començar tot el problema o des de quan el pateixen?
1: Des que Naburgués han començat a construir xalets, fa que te diré que més de 15 anys que estem patint tot això i que estem demanant reunions perquè d'una vegada per tot la gent només se faci una direcció o que posin vora via si no tenim vora via. O sigui, estem abandonats. Totalment abandonats,
2: i estem convertint algunes imatges. Evidentment, aquestes darreres no són recents, sinó de ja fa un temps, però les darreres o els darrers talls van tenir lloc, com explicava en Santi, ahir i alguns avui. Vol dir que és un problema que segueix molt vigent, que s'està cronificant en el temps, que va començar aproximadament ja fa uns 15 anys, com recorda el vicepresident de l'Associació de Veïnats d'aquest barri. Santi Menéndez, moltíssimes gràcies des d'aquí donant visibilitat a un tema que segur que afecta moltíssim en el dia a dia dels veïnats del barri. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I arribem d'aquesta manera a les 10:42 minuts. Si me permeteu, escoltam uns consells i tornem tot d'una amb altres propostes.
3: TV3 Ràdio és investigació. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau. Gràcies.

0: Continuem en directe, això és El Dia, continuem a través de la ràdio i també a través de la televisió i amb Mercedes Sosa sonant podíem parlar, sí, d'agraïment, agraïment a entitats que fan feina cada dia en qüestions que tenen molt a veure amb dos dels grans reptes de la nostra societat, la inclusió social i la sostenibilitat. I aquest és el cas d'una fundació que ja coneixeu en aquest programa, la Fundació Deixalles, que des de fa dècades treballa per afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d'exclusió i al mateix temps per poder donar una segona vida als materials.
1: Sí, Marta, i a més ara Deixalles és la protagonista del mes de setembre de Tots donam una mà, el programa de responsabilitat social corporativa d'IB3. L'acord permetrà donar visibilitat a través de la ràdio, de la televisió, el web i la xarxa de l'ens públic, els projectes i també la filosofia de la Fundació Deixalles.
2: I per parlar-ne, ja poden saludar a Llucia Fortes. Ella és membre de l'equip de direcció i responsable del Servei d'Orientació i Formació de la Fundació Deixalles. Llucia, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bé, moltes
2: gràcies. Perquè ja és un habitual d'aquest programa, no? Tots som molt fans de Deixalles aquí sí, al dia, sí. Però per si qualcú encara no sap què fa Deixalles, més enllà d'haver sentit aquest nom, com definiries aquest concepte d'economia social i solidària? Què vos caracteritza?
3: Bueno, el que feim, el que mos defineix realment és treballar i generar oportunitats per a les persones en situació d'exclusió. I com ho feim? Pues cercant o utilitzant tots els materials, recollida dels objectes, tèstil, RAES, vinc a dir que podem fer recollida i després tractar amb els nostres centres i són espais idonis per poder treballar cap a la inserció laboral.
1: Ara, Llucia, abans de començar l'entrevista, m'ha dit que darrerament tothom t'atura, no? Perquè darrerament t'has sortit un parell de vegades en aquest programa, les notícies de la televisió, de la ràdio... Clar, una campanya com aquesta poses focus en la vostra feina, en la vostra tasca, però no sé si també pot fer més visible una feina que moltes vegades se desconeix. Vos passa que ara la gent, per exemple, vos coneix més, vos situa més en el mapa, i no sé si penses que també aquesta campanya acabarà de fer aquesta funció d'explicar qui sou i de posar-vos això damunt el mapa.
3: Jo confio que sí. És a dir, és vera que a pobles, també a Palma, la gent mos coneix, és a dir, cada dia els camions surten, fan les recollides i molta gent mos dona, però sí que és vera que estan molt contents encara de més de poder fer aquesta campanya perquè encara mos donarà molta més visibilitat. Crec que també dona més valor a la feina que fem, tant en la gestió de residus com en la intervenció social. I, bueno, i estan molt contentes. Sí, molt. La veritat és que sí.
1: Però mentre no també hauríem d'explicar, no, què hi ha darrere tot això, perquè l'altre dia explicàveu una mica les xifres d'inserció que heu tingut, però què hi ha darrere aquest procés d'inserció perquè realment pugui ser una oportunitat de canvi?
3: Bueno, hi ha molta feina en xarxa, entre serveis socials, les entitats també del tercer sector, en les persones usuàries que volen venir i començar un itinerari, i després també tota la feina que fem a nivell de tot el personal de la casa. Tinc que dir, per poder atendre les persones, veure quines són les seves possibilitats, què és allò que cal treballar, i que la persona també ho pugui anar identificant, treballar la seva motivació, la seva seguretat, i també la seva autoestima. Hem de pensar que són persones que venen de processos d'exclusió importants. Pot haver persones amb més de 10 anys que estan a l'atur, que no fan feina, o altres persones que poden haver patit violència de gènere, dones, és a dir...
0: I quan una d'aquestes persones, Llucia, s'aconsegueix reinsertar, pot aconseguir una nova vida després de molt d'esforç, després de situacions complicades que a vegades es cronifiquen en el temps, com tu bé has explicat, quina satisfacció per als treballadors quan això és possible, eh?
3: És molt grossa. Parlant dels casos d'èxit, és a dir, i la gent... A més, les persones són molt agraïdes. És a dir, com a servei d'orientació, que després fem tota la tasca també de posar-los en contacte amb les empreses i aconseguir ofertes de feina, quan una persona ho aconsegueix, després és molt agraïda. I venen i moltes gràcies. A vegades te fan un plat especial. No, és que a casa...
0: Posa'm un exemple en concret, això... que hagis viscut recentment, evidentment, presentant bueno, la identitat d'aquestes persones.
3: Bueno, te'n recorda una persona que... Bueno, amb una situació d'exclusió important, sense ingressos econòmics, va poder venir fer tot l'itinerari que dèiem prelaboral, després va poder venir també en el servei d'orientació i contactar o posar-lo en contacte amb una empresa que li va oferir feina i va estar seleccionat i el primer to que va fer en el mes, quan havia pogut cobrar, doncs va ser això, diu, he volgut fer una palangana gegant de patates reienes I van ser boníssimes. I mos ho va dur, diu, vos vull mostrar de qualque manera ses gràcies, o vos vull donar ses gràcies de tota sa feina que m'heu fet i del suport que m'heu donat.
2: Heu sintonitzat Diabeta Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb la Llucia Fortesa, membre de l'equip de la Fundació Deixalles, que són els protagonistes, precisament, de la campanya Tots Donam Una Mà, aquest programa de responsabilitat social corporativa que tenim en aquesta casa. Un dels temes, tu ara ho comentaves, és hora de trobar feina a l'edat. A partir dels 45, jo en tinc 47, jo tremol, si un dia qualcú ve i me diu, escolta, és més que bé no te necessitam, perquè és una edat molt complicada, sí. Independent, si tens formació ho resols d'una altra manera, però a partir dels 45 entram dins aquest nínxol que malauradament la jubilació de cada vegada s'estira més, que jo fins als 67 he de seguir fent feina. Clar, és que són 22 anys de la teva vida que necessites estar ocupat, perquè l'edatisme, l'edat, continua sent aquest factor que és quan més podem aportar, perquè tenim experiència, el know-how, les ganes. Però continua sent aquesta bretxa que marca molta diferència a l'hora d'inserir-se al món laboral.
3: Sí, és a dir, encara ho notam, i és com molt més evident. A més, ara mos trobem que com que s'ha allargat l'edat de jubilació, encara tenim ara més persones, més de 60 anys, que necessiten seguir cotitzant en 62 i en 63 i venen al servei. I l'any passat, per exemple, una persona de 70 anys que necessitava venir al servei i trobar feina. Per què passa? Bueno, no ho sé. No sé si és el context, que a vegades per que una persona jove pot enganxar més, no ho sé, però també hem de posar en valor l'edat de les persones, l'experiència que tenen, el compromís i el valor en la feina. És a dir, perquè és veritat que hi ha diferències.
1: Clar, abans també has remarcat que també heu ajudat o ajudau dones, per exemple, que han patit violència masclista. No sé si un altre perfil que heu detectat especialment és això, és de dones en situació de vulnerabilitat. No sé si és una cosa que està indicant aquest augment o hi ha qualque cosa que vos faci notar aquest augment de dones que demanen ajuda, també.
3: Bueno, en el servei d'orientació fa temps, és a dir, ja fa anys, que realment més de 60% de persones ateses són dones. Totes elles. Víctimes de violència de gènere, no. Clar que no.
1: No.
3: Però sí que és vera que parlam sempre de que el concepte de risc d'exclusió és molt més greu, se visibilitza més amb dones que no amb homes. Les dones tenen més dificultats de trobar feina. S'encarreguen normalment més de les cobres de la casa, dels fills, i a vegades tenen més limitacions. Sí.
2: Clar, parlant de fer feina en la gent perquè pugui trobar feina, però també fer feina en les empreses. Es crea sí. Com una espècie d'ecosistema circular perquè podeu formar a molta de gent que vinguin als vostres programes, pots tenir candidats idonis, però si no hi ha empreses amb les quals entrar en contacte i que contratin aquesta gent, la feina queda com a la meitat.
3: Sí. Però és vera que ja fa molt d'anys també que feim feina en les empreses. Les empreses estan sensibilitzades en general. També aquests darrers anys hi ha molta oferta de feina i bueno, les empreses estan sensibilitzades, eh? Mos no. Queda camí per fer? Mos queda. Tema de l'edat, com tu deies abans. Però, bueno, poc a poc.
0: I tampoc se pot parlar d'un perfil determinat, de persona que se queda sense feina. Has parlat de les diferències entre homes i dones, però tampoc hi ha un perfil tancat, establert.
3: No, vinc a dir, és vera que és més predominant el col·lectiu de dona, això sí. Normalment són persones que estan ateses des de serveis socials amb falta d'ingressos econòmics. És vera que ara s'ajunta, a més, també el problema de l'habitatge.
0: Que també un missatge important seria que això li pot passar a qualsevol. O sigui, per dir que només, sí. O sigui, de sobte, davant la crisi de l'habitatge, perdre una feina, que se t'assumi en una situació familiar delicada o complicada, una separació, una pèrdua, una complicació de salut. O sigui, que ningú sí. Està exempte que pugui patir
3: no.
0: Una situació
3: per així. Per dir que és com molt llunyà.
0: Segur que eren persones amb vides anteriors sí. Que tenien una feina o que tenien una vida que no pensaven que s'hauria de complicar en un moment determinat.
3: És ben vera. És a dir, és una cosa que no pots controlar mai i és multifactorial. Hi ha moltes situacions que se poden donar i que ens fan pensar, bueno, sí, molt bé. Està clar que si tens formació quan abans d'en Xisco, això també ajuda, val? Perquè és veritat que al final, quan més preparat estàs,
0: sí,
3: més
0: però,
3: opcions.
0: Lucia, però també, segur que els meus companys estan d'acord, també hi ha moltes persones que se lleven formació del currículum perquè no troben feina, o sigui, malament
1: bueno,
0: tinguis...
1: Bueno, aquest és l'altre.
0: Sí. És que és molt complicat.
3: També ens passa, a vegades tens persones...
0: Sí, exacte.
3: Sí. A vegades tenim persones molt formades i ja has d'adaptar el currículum, perquè si no també és vera que a vegades sempre diu, ui, està sobrequalificat.
2: Jo ho vaig fer. l'etapa que no vaig tenir feina, tenia dos currículums, el meu,
3: els
2: estudis universitaris, la formació que havien fet, després vam tenir un de bàsic, per si havíem de recórrer una feina com a més manual o una feina més bàsica, que les empreses no se pensassin que t'agafaves com un pont entre dues feines bones i que fes allò per mirar de transitar aquella travessia del desert, i me consta que molta de gent, en la que vau parlar, té dos currículums, un A i un B, que això no hauria de ser així, perquè tots haurien d'anar amb un currículum per demanar
3: el
2: feina.
3: Real, clar.
2: Però clar, imagina que també ser empreses, miren per elles, òbviament.
3: Bueno, dos, tres i quatre currículums. És a dir, a vegades mos trobam...
2: Que s'aturi el món, Fundació de Salles, una de les reines de la Fundació, Llucia Fortesa, mos acaba de dir que no només currículum AB, sinó CD.
3: És que a vegades, en funció del lloc de feina que on te presentes, o també de l'empresa i de els valors que transmet l'empresa, bueno, pues està bé tenir-ho present per encaixar un poc el teu currículum i optar davant d'altres candidatures.
1: I que, sí, que això no vol dir que és el que hem de falsejar, simplement adaptar...
3: No, adaptar.
1: Perquè no queda d'altra.
2: Com una aquarela.
1: Exacte.
2: Per donar-li els colors que l'empresa necessita.
3: Bueno, hi ha empreses que juguen amb... Ho tenen en compte. També a vegades se pot discutir molt del tema de l'imatge, si posar fotografia o no fotografia. Clar, després acabes adaptant-te un poquet en els contactes i la xarxa que fas en les empreses i veure un poc quines són les seves necessitats i el seu funcionament per presentar després els diferents currículums.
1: És un bon meló aquest que m'ho veig. Però sí. Bé, més enllà d'això, Llucia, l'altre gran pilar de Deixalles és la protecció del medi ambient, no? Com aconseguiu convertir aquesta activitat vinculada, per exemple, en els residus en una oportunitat de formació i també d'inserció laboral, perquè hi jugueu molt, no?, amb aquests dos factors.
3: Sí. Bueno, des del moment en què una persona mos crida i podem anar a fer una recollida a casa seva, o bé a les empreses també, hoteleres especialment, quan podem anar a recollir a casa seva tot el material, pues ja participen persones, tenim una persona monitora que ensenya a una altra persona a com fer la feina, i ja són espais per poder fer aquest aprenentatge i aquesta formació. Una vegada arriba a Deixalles, el producte se pesa, té un petit tractament, se valora en quines condicions està i després se pot tornar a posar a les naus de donacions, a les botigues, per a la seva venda. I adquisició un preu molt més assequible. I tots aquests espais són espais on hi fan feina persones i després també tenim persones usuàries on van treballant totes les seves competències.
0: I que també, per mort dels alts preus, la crisi de l'habitatge a la que has fet referència abans, també tenen molt d'èxit aquestes botigues perquè la gent aprofita i valora un preu molt més assequible. No només és un preu assequible, sinó que també contribueixes a la sostenibilitat. Perquè si una rentadora se pot allargar sus, per què se l'ha de deixar-la de banda quan li pots encara donar una segona vida, no? És una qüestió de d'ecologia.
3: De consciència de consum, també, diria, clar, perquè ara estan com molt habituats a consumir immediatament. Volem ja.
0: Tot nou, tot ara.
3: Tot nou i guapo, i hem d'aprendre que les coses, pues, quan generem tant i fem tanta demanda, pues, també té unes conseqüències en el medi ambient.
0: I a més, unes botigues molt interessants, perquè si les heu visitades, és veritat que teniu pràcticament de tot, des de qualcú que s'acaba de mudar i necessita, per exemple, mobles, juguetes...
2: A mi m'encanta el racó de llibres de Deixalles.
0: Ah, sí,
2: que és una meravella, perquè a més 7 o 8 prestatgeries i pots anar allà a perdre una hora bona i sempre acabes trobant qualque cosona. El que també tenen és un puntet de botiga vintage en sota tema roba, que ja des de Deixalles ja ho he avisat, que això m'ho refull de ses mans, perquè un dels grans problemes que tenim és el destèxtil.
3: Sí, és el que parlàvem ara, és aquest consum immediat i ja ràpid, i aquesta fashion, aquestes temporades...
2: Aquesta fast fashion, sí.
3: Tan ràpid que ens fa consumir no només d'aquí, d'en fora, a un preu molt barat, ben que dir, el que passa és que després tenim certes despeses i tot el que significa es trasllat des d'un altre país fins aquí d'aquest producte, però sí que ens fa consumir molt ràpidament i el producte no és de la mateixa qualitat de quan érem petits. I podien dur, a vegades, a un llarg temps durava molt més. Ara no, ara tot d'una es fa bulleta, se fa forat.
2: No, que ja no veus ni en jo no eres. Jo me'n recordo quan era petit, que jo anava a escola... te posaven pegats, te posaven genoeres.
3: Exacte.
2: Si se t'espanyava un jersei, ta mare, si s'havia brodat, te feia com una espècie d'estrella i el jersei te durava un altre any.
3: Clar.
2: En canvi, ara, en el primer forat, ja hi ha una bossa i en els fens. Clar, això també és un problema ecològic.
0: Enhorabona a la Fundació Deixalles. Ja sabeu que vos podeu dirigir a les diferents entitats que tenen arreu de les nostres illes i sobretot aprofitar per donar una segona vida als objectes. Tots donam una mà aquest mes i vetràs amb la Fundació de Xalles. Lucía, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera. Se'ns esgota el temps, tot d'un encetar amb la tercera i darrera hora de programa aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. 15 persones han resultat finalment ferides en la col·lisió en cadena que s'ha produït aquest matí a l'entrada a Palma per l'autopista d'Inca. Cap d'elles, però, de gravetat. Això ha passat quan un camió, recordem-ho, ha investit fins a 7 vehicles que es trobaven retinguts a l'altura del polígon de Sant Fuster.
2: Els fets han passat a les 9 menys quart. En hora punta, el camió que transportava un tràiler no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat l'embús i ha col·lidit amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí hi ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles, inclosos els primers implicats. 15 persones, com dèiem, han resultat ferides, però cap de gravetat, tot i que 5 han estat traslladades a diferents centres sanitaris. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i els primers indicis apunten a una distracció del conductor del camió. En aquests moments encara registren retencions importants de fins a 4 quilòmetres per accedir a Palma des de l'autopista d'Inca.
1: I el Congrés dels Diputats continua la compareixença del president Pedro Sánchez per parlar de la situació a Ceuta, ara amb el torn del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha arrencat la seva intervenció demanant a Sánchez que dimiteixi.
2: Feijóo l'ha acusat de mentir, de tapar el que ha estat una invasió per part del Marroc sense conseqüències, d'eludir responsabilitats polítiques dient que no en sabia res i de partir de vacances enmig del caos, un seguit de retrets que han provocat els aplaudiments de la bancada popular, però també d'altres grups de l'oposició.
3: Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo.
2: Minuts abans d'aquesta intervenció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per tal d'aconseguir així la plena integració de les dues fronteres dins Europa a les quals s'ha de deixar de veure com un problema.
1: I tornem a les Illes perquè els treballadors de Correus es concentren a aquesta hora davant l'oficina del Bord de Palma. Ho fan per denunciar manca de personal i la precarietat laboral que asseguren que pateixen. Connectem amb aquest punt. Laura Marcos, conta'ns, bon dia.
4: Bon dia. El sindicat CECIT demana que l'empresa pública compleixi els acords compromesos per reforçar la plantilla i implantar les 35 hores setmanals. També transformar a temps complet les jornades parcials i iniciar el pla de rejoveniment de la plantilla, entre d'altres. Uns acords que el sindicat assegura Correus ha incomplert. El CECIT afirma que aquesta manca de contractació de reforços ja ha suposat una pèrdua de més de 22.000 ocupacions en els darrers 10 anys. La concentració, com deien, suposa l'inici d'un pla de mobilitzacions que continuarà el pròxim 7 de setembre a tot l'estat i que culminarà el dimecres 30 de setembre en una concentració a Madrid.
1: Gràcies, Laura, per aquesta informació. En darrera hora acabem amb un apunt de la plana cultural perquè finalment no hi ha hagut sorpreses. El Ser Querido, La Bola Negra i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per optar a representar Espanya durant la 99 edició dels Premis Oscars a la categoria de millor pel·lícula internacional. Ho ha anunciat fa uns minuts l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. Els títols ara passaran un segon cribatge entre els acadèmics que hauran de tornar a votar per escollir-ne la que finalment competirà en aquesta carrera pels Oscars. La tria definitiva es durà a conèixer ja dia 16 de setembre. Així arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol!
2: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
5: 11:05, tercera i ja darrera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i vos parlam en aquests moments de la polèmica d'una firma de moda molt coneguda que ha rodat un anunci a Barcelona que ha fet bullir les xarxes socials.
6: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
7: Desigual ironitza en Barcelona, però a les xarxes no tothom hi ha trobat la gràcia. La marca catalana ha presentat una nova campanya en col·laboració amb la firma berlinesa Ottolinger amb un vídeo titulat Welcome to Barcelona's B-Side, és a dir, la cara B de Barcelona.
8: I perquè vols fer una idea, una model recorre la ciutat i amb un to irònic va enumerant alguns tòpics i problemes de la capital catalana. Per exemple, el trànsit, els coloms, els preus desorbitats, arribar a pagar, per exemple, 9 euros i mig per un cafè amb llet i fins i tot els carteristes. En un dels moments més polèmics, algú intenta robar-li fins i tot la bossa i ella ho presenta amb un somriure gairebé com si fos una tradició barcelonina.
9: Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
10: Su paseo de gracia.
7: Però la campanya encara ha generat més reaccions quan apareix una veïnada que li demana que la deixi passar perquè està al bell mig del carrer. La resposta de la model és als locals els encanta compartir la seva cultura amb tu. I aquí han begut oli. Molts barcelonins consideren que l'anunci banalitza problemes molt reals, com la massificació turística, la gentrificació, la inseguretat o l'encariment de la vida. Alguns usuaris acusen Desigual de convertir els problemes dels veïnats en una simple eina de màrqueting.
11: Barcelona tropical, quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu
7: vas. Tot i això, també aquí defensa la campanya i interpreta que la marca no se'n fot dels barcelonins, sinó que riu amb ells. Creix que solen dir-te, no?, quan t'insulten. No és que
8: no m'enric de tu,
7: no m'enric de tu, m'enric en tu. Idò, a mi deixa'm tranquil. La pregunta queda a l'aire i és una sàtira sobre els problemes de Barcelona? Ho podrien agafar com una crítica o s'han passat de frenada? On són els límits en aquest tipus de publicitat? Vos escolt. Ja diuen que era publicitat dolenta, que parli, encara que sigui malament, i han de dir que aquesta marca de roba, que jo feia anys i panys, que no sentia circular, ha aconseguit tornar-se a posar en el mapa.
5: Ho ha aconseguit, i per això la publicitat podríem dir que ha estat super efectiva, perquè si el que cerques és que se'n parli... mira, avui hem triat això precisament com a tema del que parla tothom. És veritat, no feia temps que no sentíem aquesta marca, avui parlant d'aquesta marca, jo crec que ha estat una publicitat...
7: Aquesta marca havia quedat molt de nínxol per professores d'anglès.
5: Tu pensa...
7: Clar...
5: Per favor,
7: no,
5: xico.
7: Tirant de tòpics de l'anunci. Sempre ho diuen, si el profe d'anglès has d'anar d'aquesta marca. Com deia en Jacobi...
5: Fixa't que jo veig més...
7: No l'he inventat jo,
5: la vida és així. Però és més un professor d'art, no?, que no d'anglès. Tu creus que és més anglès?
8: Tu eres professor d'art, perquè abans, qualque vegada...
5: Sí, jo t'he vist aquesta marca
7: dus,
5: alguna vegada,
7: dus dos dies que tens molta xerrera de la vida personal dels altres, Joana Maroto Munà. Però sí, jo he estat molt usuari d'aquesta marca, però jo trob que aquesta firma de roba té una temporada a la teva vida.
5: Però una
7: que és
5: pregunta...
7: Quan estàs com a vitalista i vols anar com a molt colorit, te serveix, però després veus que no tant.
5: Aquesta firma de roba és provocació, en certa manera, perquè és una roba diferent a altres firmes més estàndards, i si el que vol és provocar, tal vegada han pensat que el mateix missatge en un anunci publicitari que sigui provocatiu seria adient. I recordeu que això no neix ara, perquè als anys 90 Benetton va començar aquesta tendència d'anuncis provocatius que tothom en parlava, i tothom en parlava de Benetton, per exemple, per tot el que sortia. No és nou la publicitat amb un missatge d'aquestes característiques, i jo crec que han aconseguit el que volien, que en parlem.
8: Sé que la publicitat, o fins i tot cert, te compraria que fins i tot cert ha de ser això, ha de ser provocatiu, ha de ser atrevit, ha de ser impactant, revolucionari, i fins i tot vos com la frase aquella de que parlin de tu encara que sigui malament. I d'home, no m'ha agradat. a mi no m'agrada perquè sí que banalitza qüestions que són problemes de les persones. No poder accedir a un habitatge és un problema d'una persona.
5: Joana, que... banalitza o li dona encara més visibilitat a un problema?
8: Jo és que crec que ho banalitza i, a més, se'n fot. Perquè si ho fes com a per reivindicar i per ajudar... No ho sé, jo crec que, evidentment... de tots no poden riure, però per jo hi ha un límit, com bé, per tothom.
7: Jo podria comprar que caire hippie i beatífic de na Marta Garau, però no hem d'oblidar que no és una associació cívica. És una empresa de roba que allò que li interessa és vendre el seu producte. No crec que amb aquest anunci intentàs fer un reportatge de cinema verité.
8: I després...
7: No és neorealisme italià, aquest anunci. Senzillament el que volen és vendre camisetes.
8: I després una altra cosa que a mi no m'agrada, així com, per exemple, no m'agrada que banalitzin els problemes, per exemple, que té la ciutadania per accedir a un habitatge o que hi hagi criminalitat, no? Hi ha gent que roba bosses pel carrer i tot això. També crec que n'han fotut d'una cosa que a un altre lloc d'Espanya crec que no s'haguessin atrevit a fer-ho. I és en representant del català. Perquè hi ha una escena de l'anunci en què se topa la model amb una persona que parla català i que aquesta lota li parla en català i ella, crec que se'n riu i no m'ha agradat.
5: Per què creus que ho han fet? Han dit, anem a ser provocatius, que això segur que ven. Quina hagués estat la discussió abans que sortigués la campanya?
8: Una cosa és pensar-te que ets
5: graciós. Han passat línies vermelles, perquè, per exemple, la de la llengua, és veritat, han tocat una línia
8: vermella delicada. Jo crec que a vegades és pensar-se que cauràs en gràcia, o que te fas
5: o que estàs per damunt del bé i del mal.
8: I a vegades pues, pots ofendre, ja està.
7: Jo crec que tenim un problema contemporani, i és que a poca gent als seus pares li han dit no ets graciós. Ho dic perquè pecant de que mos pensant que tots els nostres nins són altes capacitats, que tots els nostres nins són creatius, que tots els nostres nins són graciosos, que tots fan un ou de dos rovells, i em sap molt de greu. Però hem de començar a dir en el jovent i en els nins si és graciós, és graciós, i si no, no. Ho dic perquè si no, llavors passen aquestes coses que, com en aquelles que...
8: Però que no donen tota la culpa en el jovent.
7: No, és que no he dit els joves. La gent que ha fet aquest anunci ja és la segona generació multimotivada. I per això passen aquestes coses. I és com en aquell gag de pantomima Fulda, en su cabeza sonava maravilloso. A vegades, dins el nostre cap, hi ha idees que dius que fantàstic, és que com no m'han donat un Pulitzer, i llavors les materialitzes, i és que no fan ni punyetera gràcia.
8: Allò que demanes i allò mica, que t'arriba.
7: Exactament, una cosa com aquest
5: anunci. Resposta de desigual a les xarxes socials, i de fet en català. Que curiós, no?, davant tot el que està correguent.
7: A bona hora,
5: però diu... vos donem explicacions per aquesta campanya, vos estem llegint, referint-se a la gran quantitat de missatges de gent enfadada, no?, que li s'ha fet saber que no li agradava aquest anunci. Barcelona és la nostra casa, vivim el problema de la gent i de la turistificació de la ciutat, utilitzant l'humor per parlar, però no era en cap cas la intenció fer ironia. Ho hem entès. Ha estat un comunicat que volien, no?, donar explicacions, i de fet, que curiós que ha estat un comunicat que han fet en català. Vàrem néixer aquí fa més de 40 anys i seguim profundament vinculats en aquesta ciutat. El nostre compromís és continuar afavorint la creativitat, la cultura, la projecció, sempre des del respecte cap a la ciutat i cap a les persones que ho fan possible, diu el text.
7: Està bé que reconeguin que han dit que pot s'han ficat sa pota, i parlant d'això, des d'aquí una abraçada a totes les professores d'anglès i professors. No vol dir crear-me enemics.
8: Mira, no te'n crees, perquè és que jo també vaig tenir l'època aquesta que tu dius, i és l'època que considero, ara que ho he pensat, l'època això en què necessitava com a més...
7: Més colors.
8: Hi tornam, per què no?
7: No ho descartem, però és cert que hi ha marques que estan associades a l'adolescència, en aquella primera joventut, i que a un moment determinat hi tornes una mica, ja quan ets una mica més gran, com és el nostre cas, però nosaltres ara anem per altres vies, per altres camins, ja està.
5: I el problema resolt, men quina serà la...
7: I visquen les classes d'anglès.
5: La pròxima publicitat, que mos cridi l'atenció, perquè segur que també la debatrem aquí al dia, que per cert, anuncis que són una autèntica meravella, eh? Se pot fer tot un debat amb els anuncis, perquè hi ha alguns que són dignes de premis Òscar. En tot cas, no parlam d'anuncis ni molt manco, tot i que podia ser un anunci molt mal de creure. Això és una realitat. No és la primera vegada que abordam aquesta qüestió, però ara sí, des d'un punt de vista dels professionals mèdics. Volem parlar d'un tema que ha generat molta polèmica, ho recordareu, un informe sobre menopausa de l'AESAN que ha utilitzat atenció, dades d'estudis fets amb homes per fer després recomanacions a les dones.
7: Un cas que torna a posar sobre la taula, el biaix de gènere en la investigació mèdica i la manca de dades específiques sobre salut de les dones, especialment durant la menopausa.
8: I per entendre millor què implica aquesta manca d'investigació, aquest biaix en la investigació, que saben realment sobre la menopausa i quines recomanacions tenen evidència científica, avui en parlam, i ho fem, com sempre, cada setmana, en Ana Isabel García, la nostra comare. Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres? Sentís que veig que ha tornat amb les piles carregades. M'ha agradat.
7: 15 dies donen per molt. Ja tornem a estar com un canari jove.
1: M'encanta, m'encanta.
8: Deien que ja havíem parlat d'aquesta notícia, perquè evidentment va fer que tothom d'alguna manera en parlés, tothom d'alguna manera se va quedar una mica estorant, no?, que un estudi fet amb homes fes recomanacions nutricionals, en aquest cas, per dones. Per començar, hem de saber quines diferències hi ha entre perimenopausa, menopausa i postmenopausa, això d'entrada, mm-hmm, perquè tothom parla d'un terme, que és la menopausa, però sí, hi ha moltes altres coses. Hauríem de començar per aclarir això.
1: Sí, anem a recordar una mica de teoria. Menopausa se defineix com a absència de menstruació durant un any complet, per tant, no podem parlar de menopausa fins que no tenim un any complet sense regla, i tot el que passa abans de que hagi aquesta absència de regla durant un any, és la perimenopausa, que comença a haver els primers símptomes de la menopausa. Moltes vegades aquestes colrades, aquesta insomni, irritabilitat, comencen abans de que hi hagi aquest any complet sense regla. I aquesta perimenopausa moltes vegades pot començar inclús 5 o 10 anys abans. Per tant, no mos n'alliuram d'estar gran part de la nostra vida amb aquesta problemàtica, no? Per tant, i a més, s'augment de esperança de vida en general, això fa que al final passem gran part de la nostra vida acompanyades per aquesta etapa, no? Per tant, és cada vegada més important posar-hi el focus, no? I la postmenopausa no s'acaba aquí, no?, amb aquest any de sense regles, sinó que aquests símptomes poden estar arrossegant-se més anys. Bona notícia, s'acaben, les colrades no són per sempre, però sí que és vera que mentre succeeixen i mentre estan amb nosaltres, són un símptoma bastant incòmode i és des que més es queixen les dones amb aquesta etapa.
8: Sempre tan ben acompanyades, eh?
1: Sempre també acompanyades, eh? No van a lliurar amb les dones, eh? Entre vull dir, s'inicia la menstruació, s'embaràs, lactància i postpart, és tot una meravella, sí. Salut sexual femenina.
5: I ara un estudi fet en homes, que segur que ve a salvar-nos la vida i a donar-nos solucions, que estic pensant, quant d'anys amb un diagnòstic, tractaments que podien haver estat incorrectes, o no aptes, o no els més adequats, i tot això durant dècades.
1: Sí, n'hem parlat aquí dels biaixos de gènere en la medicina. Hi ha molts estudis que estan fets únicament i exclusivament amb homes, reconegut per la pròpia indústria farmacèutica, que és que és més car incluir dones en els estudis, perquè és difícil, diguéssim, com a corregir els errors o la fluctuabilitat que tenim les dones amb les hormones, però precisament per això és doblement clar, important. És a dir, l'estàndard de pacient per fer els assajos clínics és home de 70 quilos. Vull dir, al final un gram de paracetamol probablement no te doni els mateixos efectes, això ho sabem, amb una persona de 70 sí, quilos, home, que amb una dona de 50. Per tant, moltes vegades sabem que les dones patim més efectes secundaris de molts tractaments perquè les dosis no estan ajustades a la nostra manera de funcionar, a la nostra pes, a la nostra composició corporal, etcètera. Per tant, tot mal.
8: Clar, però és que històricament la medicina, Ana Isabel, ha estudiat molt més el cos masculí. Això, d'entrada sí que ho sabem, sí, en som conscients. Aquesta manca d'investigació també afecta la manera com s'ha entès i com s'ha tractat, per exemple, ara que en parlàvem, la menopausa.
1: Sí, total. És a dir, al final, sí, el que tenim com a referència és això, no? Aquest cos estàndard, no? Masculí, 70 quilos, homo. Al final, moltes coses no s'han pogut estudiar com toquen les dones i, per tant, el tractament que estem donant per ventura no és l'adequat. Falta molta investigació. De fet, el que ha passat amb aquest informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària és que, com que no hi havia dades amb dones d'una cosa en concret, varen agafar estudis amb homes, no? Que vamos a rellenar este hueco con la informació que tenim. I el problema és això, que no hi ha prou investigació feta. I aquí és on hem de començar a atacar i on hem de començar a ficar més estudis, no? Amb dones dones amb aquesta edat, no només amb menopausa, sinó tot el que molt succeeix a les dones, que està molt poc estudiat. Hi ha molts de medicaments que, per exemple, per seguretat, per principi de seguretat i per principi de precaució, no se donen amb embaràs ni amb lactància, perquè no ho sabem, perquè no està estudiat. No? És vera que tampoc és ètic fer segons quin tipus d'estudi, però clar, tampoc interessa. No? O sigui, tot el que tingui que veure amb la salut de les dones, ja ho hem xerrat aquí altres vegades, però és que no interessa ni econòmica ni políticament. No? I aquí estem.
5: Dificulta que cada dona visqui la menopausa d'una manera diferent a l'hora d'establir un tractament igual, no? Perquè és vera, hi ha gent que ni ho nota, gent que ho nota moltíssim, dones a les quals se li allarguen els símptomes durant molts anys. Això també m'imagino que deu dificultar un poc establir un tractament o un diagnòstic, o, no?
1: Sí, aquí és clau individualitzar, no? És a dir, cada dona ve amb la seva història, amb els seus símptomes, amb els seus antecedents, per tant, no podem donar un tractament estàndard, sinó que hem de fixar-nos en aquella.
5: Perdó, antecedents vols dir, depenent de com ha estat el teu part, la teva regla, o depenent de si la teva mare, per exemple, ha tingut una menopausa, no sé, molt jove, pot ser que tu també te passi. A què m'ho referim amb antecedents?
1: Me refereix, per exemple, quan donam una teràpia hormonal substitutiva, val? Hem de revisar molt bé antecedents de tipus cardiovascular, no? Perquè sabem que, igual que amb una dona que pren anticonceptius, per exemple, el tabac és una contraindicació a partir dels 35 anys, els antecedents de tromboembolismes, no? O sigui, els factors de risc cardiovascular s'han de tenir en compte a l'hora de donar una teràpia hormonal substitutiva o els antecedents de càncer de mama, o sigui, coses així que mos puguin contraindicar una teràpia hormonal. Per tant, per això dic que s'ha d'individualitzar i, com tu bé dius, no totes les dones ho viuen igual. Hi ha dones que estan amb aquesta perimenopàusia 10 anys abans amb calrades i moltes molèsties, hi ha dones que de cop i volta un dia no tornen a tenir mai més la menstruació i no tenen cap símptoma, no? Això també succeeix, per tant, s'ha d'individualitzar, sí. No? Per aquí riuen, no sé, hi ha qualque anècdota, no sé, però sí que és vera que al final cada dona és un món i a la consulta mos trobam de tot tipus de cas, no?
8: Amb anècdotes moltíssimes, que podríem dir, perquè jo crec que, i a més, si tenim ara un avantatge és que en poden xerrar o intentem xerrar-ne sense tabús. Evidentment, jo crec que la Marta i jo estaríem en aquesta etapa, en la perimenopausa, que seria un poc la prèvia a la menopausa. Però jo tinc la sensació, Ana Isabel, que se tracta tot això com si fos com una malaltia, com una cosa que s'ha de tractar, que s'ha de medicalitzar. L'hem medicalitzat de massa, la menopausa, per exemple?
1: Sí, han passat, jo crec, que per diverses etapes, no? O sigui, per una banda, sí que per un tour ha sorgit com molt de suplement, molt de... això, la teràpia hormonal i tot això, envoltant el tractament de la menopausa. Aquí mos mostren imatges de tot el catàleg de coses que poden trobar una farmàcia al voltant d'aquest tema. També crec que han passat per la demonització de la teràpia hormonal, és a dir, i això l'he parlat qualque vegada a les meves xarxes, que les hormones en general estan molt demonitzades i és veritat que, per ventura, ni les han de receptar com si fossin caramels ni les han de demonitzar en totes cases perquè a vegades
5: hi ha gent que li han salvat la vida.
1: Clar, hi ha dones que han millorat moltíssim la seva qualitat de vida, i que en el cas és així, gràcies a la teràpia hormonal, perquè si les colrades no te deixen dormir, si tens realment problemes de greus, la teràpia hormonal pot ser una bona opció si està indicada en el teu cas i, de més, això sempre consultar amb la teva ginecòloga com ara. Però sí que és vera que han passat per aquesta demonització. I jo crec que, per aventura, amb la divulgació, amb la informació que estem donant, estem intentant aconseguir tornar a que, si està indicat, se doni, perquè al final és un tractament com qualsevol altre, no? Però sí que és veritat que tampoc hem de passar per patologitzar-ho tot, perquè al cap i a la fi és una etapa més que ens acompanya, com vos deia, durant molts anys de la nostra vida, perquè al final vivim molts més anys, i és important normalitzar, per aventura, algunes coses, parlar-les més i donar-los el lloc que tenen, no? Perquè al final és important que això, que se'n parli, que hi hagi presència d'aquesta història també a les xarxes socials.
7: Clar, vull parlar d'aquest cas concret, d'aquest estudi fet per dones amb menopausa amb dades d'homos, però no només en aquest camp, aquest és com a més sagnant, perquè el 50% de la població que pot tenir la menstruació són les dones. Per tant, encara és com a més escandalós. Però si una cosa té la medicina és que el subjecte d'estudi sempre sols s'assomo. Hi ha més casos, m'imagino, en els que les dones sortiu malparades perquè no s'ha tingut en compte la vostra especificitat biològica.
1: Total, sí, d'això n'hem parlat qualque vegada. Sabem que els símptomes d'infart són diferents en les dones. A vegades hi ha diferències en com se descriu el dolor, cap a on s'irradia i demés. I un motiu de consulta d'urgència se podria banalitzar o tractar per una cosa que no té res a veure si no tenim en compte que les dones poden manifestar aquest dolor de forma diferent. També, no sé si heu vist darrerament, o seguiu, el perfil de la vecina Rubia, a xarxes socials, perdoneu, no sé si l'heu llegit, però ella parlava de que li han diagnosticat fa poc una adenomiosi i que és un problema greu de sa matriu i que ha hagut de rodar per molts especialistes fins que ha arribat en aquest diagnòstic perquè li banalitzaven els seus símptomes o el seu dolor o el seu problema, no? Per tant, mos trobem moltes vegades amb aquesta manca d'investigació, amb aquesta manca de diferenciació de símptomes i de problemes que poden tenir les dones i al final això mos col·loca amb una desigualtat important.
5: Què se pot fer per prevenir, per arribar a temps, no? Perquè segur que hi ha moltes tasques que ja podem, sobretot a determinades edats, no? M'imagino que 35, 40... Abans de que arribi, se pot fer alguna cosa per després dur-la de la millor manera possible?
1: Sí que sabem que al final l'estil de vida influeix molt, no? En com duim la menopausa i en com duim la salut en general, no? I en aquest sentit, l'exercici físic de força mos prevé de molt de problemes en la menopausa.
5: Osteoporosi, pèrdua de densitat òssia, no? Que és el més associat a la menopausa.
1: I pèrdua de massa muscular, que també té molt que veure amb la fragilitat i l'envelliment, no? Per tant, molt important aquesta... No quan, diguéssim, començar amb els símptomes de menopausa, sinó abans. Durant tota la nostra vida hauríem de tenir aquesta continuïtat en l'entrenament perquè ens ajuda en molts aspectes. L'alimentació també sabem que influeix molt. L'excés de cafeïna també ajuda, o sigui, perjudica en el tema dels ossos. L'alcohol, el tabac, tot això ens ajudaria a evitar-ho per intentar conservar la nostra salut òssia. I també una alimentació en general antiinflamatòria, que se diu que està molt de moda ara, però sí que és veritat que el concepte sí que ens pot servir per moltes històries, també s'ha demostrat que pot disminuir inclús els símptomes de menopausa o les colrades, no? O sigui, evitar sucres refinats, evitar greixos, també pot ser beneficiós per intentar mitigar aquests símptomes. Per tant, al final, d'un estil de vida saludable ens ajuda en molt de sentits per intentar, diguéssim, mitigar aquests símptomes o prevenir que no sigui tan molest, no?
5: I nosaltres vos agraïm molt, no?, a tots els... Ja sé que no t'agrada la paraula, però influències de la salut, les persones que publiquen a través de les seves xarxes socials consells, com és el cas d'Ana Isabel García. Com te seguim a xarxes socials? I així que prenguin bona nota, perquè sempre periòdicament publiques vídeos superinteressants i sobretot molt didàctics, no? A tenir present de cara...
8: I rigorosos.
5: Sí, exactament. Sí, amb una bona base científica, la dels professionals sanitaris.
1: Sí, parlàvem la setmana passada d'aquest tema, no?, dels influències en salut, però bé, si m'ho seguiu, m'ho fareu favor, no?, i trobareu consells que vos aniran bé. @conectaconetomatrona.ana a Instagram, també tinc el canal de YouTube i, en fi, allà podeu trobar consells de tot tipus per perimenopausa i tots els temes que tinguin que veure en salut de la dona.
5: Conectaconetomatrona.ana. Nosaltres connectant cada setmana en la nostra com ara, precisament per parlar de temes de salut que tant ens interessen. Que tinguis un bon cap de setmana, que en dijous ja se pot començar a dir. Moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
5: 11:26, parlant de moltes coses més, d'un llibre que mos explica per què mos fascinen tant els assassins guapos. De fet, el títol és Els assassins guapos, de Francesc Sola, a qui ja saludarem i que ens explicarà en què hi ha, no? Quin és el vincle que existeix amb aquest tipus d'assassins.
7: M'agradaria que la gent no fes associació per guapos, sí, però no per assassí. Ho dic perquè estic mostrant el llibre, rotllo, com si fos una descripció o una biografia, només el 50% d'aquest axioma s'acompleix en el meu cas.
5: Parlem tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: El dia, amb Marta Garau.

0: Ens estem apropant a les 11:30, 11:29. Vos plantejam una qüestió que fa que una persona acusada d'un assassinat pugui convertir-se en una icona, en un ídol de masses o fins i tot en un objecte de desig.
1: Aquesta és una de les preguntes que es fa el periodista i escriptor Francesc Soler en el seu nou llibre, Els assassins guapos, la fosca fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius, publicat per Al Revés. El punt de partida és el cas aquest d'en Luigi Mangione, detingut el desembre de 2024 i acusat de la mort de Brian Thompson, directiu o director executiu d'una empresa.
2: Però el llibre, Joana, va molt més enllà d'aquest cas i analitza per què la bellesa pot arribar a condicionar la nostra percepció de la bondat. Què és la hibristofília i quin paper hi tenen TikTok i les xarxes socials i fins a quin punt el cinema i les sèries han contribuït a romantitzar determinats criminals.
3: I en volen parlar precisament amb l'autor, amb en Francesc Soler, un escriptor que ha comparat Mangione amb d'altres casos famosos com, per exemple, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, el germà Menéndez o Daniel Sancho, en aquest Els assassins guapos que avui vos presentam. Molt bon dia, com estàs, Francesc?
4: Què tal? Bon dia a tots.
3: Encantats de saludar-te. I comencem pel principi. En quin moment, com a periodista, detectes que el cas de Luigi Mangione amagava qualque cosa més que la història d'un jove acusat d'un assassinat i que després va esdevenir, com ha esdevingut, un fenomen?
4: Doncs mira, des del primer moment en què s'abaixa la caputxa d'aquest assassí, del executiu d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units, el món descobreix que és una persona molt atractiva i les seves informacions salten a l'instant de les pàgines de successos a les pàgines de cultura i espectacles al costat de les informacions sobre Meghan Markle o sobre Justin Bieber. En aquest moment veig que aquí hi ha un canvi impulsat, evidentment, per les xarxes socials, però no només, sinó, d'alguna manera, per un públic molt madur, per un públic que s'ha educat o que ens hem educat a través de la ficció i a través de veure uns assassins atractius, uns assassins sofisticats, uns assassins guapos i que d'alguna manera ens facilita poder celebrar la bellesa d'un home encara que sigui un assassí.
3: En aquests assassins guapos, el teu llibre està dividit en tres parts. A la tercera, completa, li dediques en aquest cas de Luigi Mangione. No sé què pesa més en aquesta transformació, passar de ser un botxí a ser un heroi, com és el cas d'aquest jove, que fins i tot l'altre dia en Marc Jacobs li varen fer una entrevista i va dir que

0: persona que senyeix els cànons de bellesa occidentals, és una persona que, a més, ve d'una família benestant, és una persona que és blanca, és una persona que té estudis, i això fa molt més fàcil, diguem, que l'establishment l'acabi convertint en una espècie d'icona. És molt interessant, també, perquè és veritat que ell té molt interès, d'alguna manera, no sé, en liderar, no sé si en liderar una revolució o si una resposta, en aquest cas violenta, contra els abusos de la indústria mèdica als Estats Units. Ell fa un manifest, ell a les bales hi posa unes paraules determinades que fan referència a un assaig que justament parla dels abusos de la indústria mèdica nord-americana, però des del minut 1 la seva bellesa eclipsa aquest discurs polític, i per això a mi m'agrada dir d'una manera una mica pop també que Luigi Mangione està més a prop de padrinar una línia de moda que no pas una revolució. De fet, hi ha una cosa per mi molt simptomàtica, que és que Luigi Mangione, quan ja porta uns quants mesos a la presó, apareix a la pàgina web de Shein anunciant una camisa. Evidentment, és una imatge feta amb intel·ligència artificial, però que es fa servir per vendre camises. I, a més, se'n venen moltes d'aquestes camises.
1: Clar, Francesc, ja la veritat és que sentir-te fa que m'exploti una mica el cap. Què mos ha de preocupar més? Que consideren guap una persona que ha comès un crim, o que la seva bellesa pugui modificar d'alguna manera com jutjam el que ha fet?
0: Sí, és una pregunta per mi molt interessant i aterridora, en certa manera, perquè estirant fils d'aquest cas, jo he arribat als experts que m'expliquen de quina manera opera la bellesa en el nostre cervell, que és a través de l'efecte halo. És a dir, quan nosaltres veiem una persona objectivament atractiva, objectivament guapa, el nostre cervell pensa que aquella persona és confiable, que és bona persona, que a més és intel·ligent, és a dir, totes les virtuts associades a la bellesa, quan no té per què ser així, evidentment hi ha gent molt atractiva i que per dins és una persona realment detestable, no? Els assassins, per exemple. El nostre cervell fa això, ens enganya. El cervell que instintivament fa que ens posem en guàrdia, per exemple, quan veiem una serp, fa que baixem absolutament les defenses quan veiem una persona guapa. I això, lògicament, també té una traducció quan aquesta persona és jutjada. Per tant, dins el tribunal, que són persones que jutgen a persones, la bellesa, l'estètica, hi té un pes molt important. Un advocat em deia, a dins un tribunal, desenganya't. El que compta és seduir el jutge, seduir el jurat. I una persona com Luigi Mangione, evidentment, ho té molt més fàcil que una persona doncs, que objectivament nosaltres podem pensar que ens posi en guàrdia.
2: Clar, sempre se cita aquest estudi d'una universitat nord-americana que va analitzar les sentències de culpabilitat a lo que seria el sistema judicial de Nord-Amèrica, que els guapos eren manco condemnats que els lletjos. És que fins i tot això arriba un punt que la genètica mos predisposa per segons quines coses, i en aquest llibre ho expliques fil per randa, ho deies, no només és que tu parlis com a periodista, sinó que també has parlat amb molts experts que t'han donat una mica de context, que és aquesta primera part del llibre, que jo recomano a les totes, si vos interessa una mica la ciència forense, perquè és interessantíssim. Clar, però això no és nou, Francesc. Ja Charles Manson rebia un munt de cartes a la presó, hi havia un munt de dones...
3: I aquest no era guapo,
2: no,
3: precisament.
2: Que volien casar-se amb ell. Llavors, en Ted Bundy, que va ser un dels primers set símbols d'assassí en sèrie, que també va rebre molta atenció. Jo ara penso en Dahmer, per exemple, que li varen fer la sèrie de Netflix, o Germans Menéndez, que també varen tenir sèrie. Per què ens fascina tant tot aquest món? Més enllà de que siguin guapos o no, perquè el crim ha passat a formar part del nostre dia a dia, i és true crime, i les sèries que recreen en tanta versemblança històries reals, ara són un èxit de taquilla dia sí dia també.
0: Sí, el crim convertit en entreteniment, que en definitiva és el true crime, o una part molt important del true crime, té aquest efecte, no? És a dir, veiem crims per distreure'ns, i aquests crims, o aquests relats sobre crims, cada vegada més posen el pes del relat en la figura de l'assassí i no en el de les víctimes. És a dir, un true crime avui en dia no vol fer por, no vol aterrir l'audiència. Estic pensant, per exemple, en la ficció sobre els germans Menéndez, o fins i tot també, en certa manera, amb la del Ted Bundy, que, per cert, agafen a Zac Efron per interpretar-lo. No és una elecció, evidentment, aleatòria, sinó que van a buscar la sexualització del criminal, la fascinació pel mal. És a dir, el crim sempre ens ha fascinat perquè ens costa molt d'entendre que una persona pugui llevar la vida d'una altra persona, això és evident. Però crec que mai fins ara s'havia convertit en un producte d'entreteniment en el qual un dissabte podem estar tots menjant sushi asseguts al sofà veient com un assassí en sèrie acumula víctimes una darrere l'altra. Això ho he

0: volgut explicar i he volgut fer això que ara en citaves, tots aquests assassins, tots aquests precedents, no? Que és, en certa manera, una genealogia de l'assassí guapo o de l'assassí atractiu. És veritat que Charles Manson, això m'ho diu tothom que llegeix el llibre, però què fa Charles Manson en una galeria d'assassins guapos? És veritat que Charles Manson no seria el paradigma d'assassí guapo perquè no té una bellesa canònica. Sí que tenia una gran capacitat de seducció i, d'alguna manera, crec que és una de les persones que més ha influït a la cultura popular nord-americana de la segona meitat del segle XX. Rebia la tira de cartes, propostes de matrimoni a la presó, i de fet és una persona que va saber seduir a un grup de persones, la família Manson, per cometre els assassinats que no va cometre ell en primera persona.
1: T'he dit, Francesc, que ja em sap greu, perquè durant totes les entrevistes surts tu a un costat de la pantalla i a l'altre tots els assassins en sèrie nord-americans famosos. Espero que la gent entengui que estava entrevistant un periodista, que no és que ell hagi mort ningú, sinó que ha fet un estudi publicat per Al Revés, que se diu Els assassins guapos, i per què la bellesa influeix en com percebem la realitat. No ho dic, perquè jo abans ho he explicat. Jo en aquest llibre puc sortir com a guapo, però no com a assassí, que és una mica el que t'ha passat tu. Anem a explicar-ho perquè no hi hagi truix, clar.
0: Fas bé de matisar-ho. No és una autobiografia. Evidentment, jo parlo com a periodista, que també això ho vull deixar molt clar. Jo no he volgut fer un llibre per jutjar a ningú ni per dir, veieu el que fan les xarxes socials, veieu el que fa el true crime, sinó d'alguna manera posar-nos una mica al mirall a tots plegats com a societat, i jo el primer, també he jugat això, també consumeixo true crime, a vegades estic a l'elíptica al gimnàs i escolto un true crime i penso, però què estic fent, no? Em poso Madonna, potser que serà una mica més distret, no? Per tant, ho he volgut fer d'una forma també com a còmplice i com a provocadora, és a dir, no tant com una persona que jutja, com una persona que això ho està veient des de fora, sinó com a part d'aquest fenomen, perquè en el fons aquest llibre, Els assassins guapos, mal em pesi, també és una part més d'aquestes repercussions d'aquests assassins guaputs a la cultura popular.
2: Clar, i Francesc, com a periodista, ara ho han deixat ben clar, que és periodista, no assassí. Explica'ns un poc on hauria de posar el límit un periodista, com tu, que has escrit un llibre així, perquè de qualque manera el personatge no s'acabi convertint en admiració mentrestant anem llegint aquest crim real, o vejo en una sèrie, per exemple.
0: Sí, jo també tenia molt clar que jo no volia fer un llibre sobre l'assassinat en si, és a dir, a mi la part política o suposadament política de l'assassinat de Mangione m'interessa poc, perquè és una persona que ha matat una persona a sang freda i per tant se'l jutjarà i se'l condemnarà i fins aquí. I per això també el poso en relació amb altres persones, amb altres assassins que no tenen res a veure, és a dir, assassins en sèrie, assassins feminicides, etc. Sinó que a mi m'interessa aquesta idea, no? Aquesta confluència de bellesa i crim i de quina manera el relat o la conversa sobre l'assassí guapo cada cop pesa més la part de guapo i menys la part d'assassí. És a dir, jo crec que hi ha sobretot dues postures davant d'això. Una és les persones que es converteixen en fans o que celebren la figura de Luigi Mangione perquè és guapo, al marge que sigui assassí o no, o dos, els que celebren Luigi Mangione no només com a persona atractiva, sinó també com a persona que ha comès un assassinat que poden considerar polític.
3: Francesc, ens hem quedat sense temps. Jo sí. Continuaria parlant amb tu perquè és un tema superinteressant, així que en els darrers segons, amb un sí o amb un no, si consumim sèries de serial killers de manera compulsiva, ens han de preocupar o no?
0: Una mica.
3: I no, aquí tots preocupats. Francesc Soler, autor d'aquests Assassins guapos, ha estat un gust conversar amb tu. Un llibre superinteressant que fa aquest repàs als diferents assassins que han marcat la història i que precisament van ser jutjats a vegades i en algunes ocasions amb matisos diferents per ser guapos. Francesc, moltes gràcies.
1: Que, per cert, abans de dir-li adéu, que en Francesc Soler té una novel·la meravellosa que se diu El somriure dels dofins, que també aprofitant per recomanar. Ho dic perquè ja vàrem parlar aquí vetres d'aquesta novel·la, que és una meravella, i aquí el seu vessant de periodista amb aquests assassins guapos. Si voleu descobrir aquest autor, ja ho sabeu, dos llibres, el dels dofins i aquest dels assassins.
3: Una abraçada, Francesc.
0: Gràcies, una abraçada. Adéu, bon dia.
3: Petita pausa per publicitat amb aquesta recomanació. Arribam a les 11:43, tornant tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellde-mallorca.es.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Dedicam els darrers minuts d'aquest programa, i ja que és dijous i ens encanta ja preparar-nos per el cap de setmana, a parlar de sèries i a recomanar-vos més d'una bona sèrie per reprendre la rutina. Així que quedeu amb nosaltres perquè arriba el vostre moment.
1: Crispetes i sofà.
0: I avui, com sempre, les sèries Joana Maroto, amb tres estrenes ben diferents totes elles.
2: I amb bona música, també, amb BTS per començar la nostra playlist. Un thriller britànic, vos duc avui, un drama ambientat en plena revolució mexicana i també un clàssic de la literatura que torna a la pantalla amb un repartiment de luxe. Però començant, si vos sembla, pel començament, quan toca a ser, i ho fem amb Filmin, aquesta plataforma, des de dia primer. Ahí teniu la sèrie que volen recomanar en primer lloc, que se diu Gone, una nova sèrie britànica de misteri i també de suspens, protagonitzada per David Morrissey i per Eve Miles.
3: Of the story of Joe, a successful man was suddenly given great hardship.
4: Where's mom?
5: This phone is switched off.
6: He's an assistant on a detective.
3: I knew something was wrong.
7: If you knew something was wrong, why have you taken so long to tell us?
2: La història comença quan Michael Polley, interpretat per David Morrissey, torna a casa i descobreix que la seva dona, na Sara, ha desaparegut. No hi ha una explicació clara i, a mesura que passen les hores, el misteri es fa cada vegada més gros o més gran. La investigació queda en mans de la inspectora Annie Cassidy, interpretada per na Eve Miles, una detectiva pragmàtica i poc amiga de les aparences. Què passa, doncs? Que hi ha una cosa que li crida especialment l'atenció: l'extraordinària serenitat d'aquest home, de Michael, davant la desaparició de la seva dona. A partir d'aquí comença una espècie de joc molt estrany, perquè les proves que van apareixent no acaben d'encaixar, i el comportament d'aquest home, desmarit, de Michael, desperta cada vegada més i més interrogants. La sèrie està creada per en George Kay, conegut també per haver fet altres sèries, altres produccions importants, com Lupin, que no sé si l'heu vista.
8: Ara torna?
2: Torna, en Lupin.
8: Que m'ha sortit el de Dies Trailer.
2: Jo m'ho he enganxat molt.
8: Que ja anuncien que arriba a la quarta temporada.
2: I aquí torna a jugar aquest director amb una de les seves especialitats, que és convertir una investigació aparentment convencional en una història xisco plena de secrets i de girs de guió.
8: Me l'apunta aquesta Gon, que mos ha ajudat a recordar els vers irregulars. Volen recordar? Go, went,
0: when
8: gone.
0: Gone.
8: Doncs ara ja en repassarem.
2: Ja podria ser professor d'anglès.
8: Clar, és que he de rescatar les meves camisetes de fa 10 anys.
0: Ara, per cert, hi ha cançons perquè els nens se les apreguin. I és molt més fàcil. Dit això, pots continuar.
8: Va néixer a l'època que no tocava, Marta Garau. Diu el guió: si vos agraden els thrillers en què constantment vos demanau però aquest personatge que amaga, Gon pot ser una bona opció. Ho deien a Maroto, però tenim moltes més coses, com per exemple Mal de Amores, que no són de Amores, eh? Que
2: no, això, no són d'Amores.
8: Que això d'Andy Lucas, sinó Mal de Amores de Netflix. Escoltau.
9: Abrimos.
10: Disculpe la hora, señorita, pero me urge uno de sus remedios.
9: ¿Daniel?
10: Volví para verte.
9: ¿Hace cuánto no nos vemos? ¿Habré perdido las mañas?
11: Todos dicen que es mentira.
12: Emilia, ¿qué vas a hacer con tu vida?
9: Quiero estudiar medicina.
2: Mira, mireu, de la Gran Bretanya viatjam ara fins a Mèxic. Ahir, dia 2 de setembre, Netflix estrenava aquest Mal de Amores, una sèrie ambientada en plena revolució mexicana i basada en la novel·la homònima d'Àngeles Mastreta. La protagonista, ja l'heu vista, és Emilia Sauri, una dona que, en una època en què les convencions socials marcaven molt clarament quin havia de ser el paper de les dones, vol estudiar medicina, vol ser metge, vol exercir la seva professió i decideix també ser ella mateixa. Vol decidir per ella mateixa com viure. Però, evidentment, també hi ha una història d'amor, una o vàries, que això encara mos agrada més. I no és un amor senzill. Emilia se troba entre dos homes molt diferents. D'entrada, té en Daniel Cuesta, interpretat per en Juan Pablo Fuentes, un aventurer i revolucionari que coneix des de petitona, i també n'Antonio Zabalza, que està interpretat aquest paper per Nivan a Mozurrutia, un metge que defensa la pau mentre el país viu immers en aquesta guerra, en aquesta revolució. I aquí hi ha una curiositat interessant. Al capdavant de l'adaptació hi ha Catalina Aguilar Mastreta, que és la filla de l'escriptora, en Ángeles Mastretta. És a dir, la pròpia filla de l'autora és qui assumeix bona part de la responsabilitat de dur aquesta història a la pantalla com a guionista, com a directora i com a productora. La sèrie combina, per tant, romans, història i reivindicació de la seva llibertat individual. I la protagonista, que és Renata Vaca, haurà de lluitar no només per decidir entre aquests dos homes, entre aquests dos grans amors, sinó també per poder construir la seva pròpia vida.
1: O sigui, Joana, se podria dir que és una proposta per a aquella gent que cerca una sèrie amb personatges femenins d'això potents, amb un pot d'ambientació històrica i també una bona dosi de drama romàntic. No sé si he fet un bé resum.
2: Has fet correcte, talment.
1: Beníssim.
2: Ho has dit,
1: me l'apunt.
2: Beníssim.
1: No sé si queden més estrenes.
2: Sí, en queda una més, o no exactament, perquè vos duc una estrena i un anunci. Però bé, anem a pams. D'entrada, una estrena que comentarem ara tot d'una, i la tercera temporada d'una cosa que encara no podem anunciar. Però bé, d'entrada, Xisco, si t'assembla...
8: Crec que cal començar per història de dues... Història de dos ciutats basada en la novel·la de Charles Dickens, que s'emetrà per MGM+.
4: It was the best of times. It was the worst of times. It was the spring of hope. It was the winter of despair.
2: Vinga, idò, aquesta la tindreu a partir de diumenge, dia 6, que arriba aquesta nova adaptació d'un dels grans clàssics de la literatura, aquesta història de dos... Ja també traduïa el nom. Història de dos ciutats, d'en Charles
8: Tale
2: Dickens.
8: Tale of Two Cities.
2: Exacte, d'en Charles Dickens. En aquest cas, parlam d'una minissèrie. No teniu excuses, si vos fa ganes. En Xisco crec que d'entrada li agradarà veure-la. Només té 4 episodis, està ambientada a finals del segle XVIII, en un moment de màxima tensió entre França i també Anglaterra. La història arranca quan Lucy Manette rep una notícia que li canvia completament la vida, i és que son pare, a qui donava per mort des de feia gairebé 20 anys, podria continuar viu a París. Quin és el problema, idò? Que el missatger que li du sa carta, o li fa saber sa notícia, és detingut i acusat de traïció. Per tant, en Lucy haurà de recórrer Sidney Carton, un jove advocat brillant però profundament inestable, per intentar alliberar a son pare. I aquí entra el component sentimental. Lucy i Carton formen un triangle amorós complet enmig d'una història marcada per la guerra, la revolució i les diferències socials i també els sacrificis personals. I tenim un repartiment que crida molt l'atenció, supos que ja l'heu vist en pantalla, per qui mos estàu veient per la televisió, perquè d'entrada hi tenim en Kit Harington, que és conegudíssim per Game of Thrones, que supos que l'heu identificat, tot i que dua aquesta perruca, aquest pentinat tan diferent. En François Civil, protagonista de Los Tres Mosqueteros, i Mirren Mac. La sèrie consta com de 4 capítols, 4 episodis, i està escrita per en Daniel West i dirigida per Richard Clarke. Una bona opció si vos agraden les adaptacions literàries com en Xisco, però també si voleu una història curta per veure pràcticament d'una tirada, tot i que els capítols no crec que siguen curtets, eh? Supos que és d'aquelles que té capítols d'hora i busques, com una pel·lícula. Però bé, jo vorde que també vos duo un anunci. Atenció, en els fans de Maidstone Hall, simplement vull comentar una cosa per acabar. Supos que si ara vos escoltes la nostra estimada Peloni podrà sobrevivir una ferrada a la ràdio, perquè acabam amb una sèrie que ja té una legió de fans, és aquest Maidstone Hall, que s'ha emès a Amazon Prime Video i han anunciat aquesta tercera temporada per desembre. La plataforma ho acaba d'anunciar, així que si ja vos heu vist les dues primeres temporades, que no sé si és el vostre cas, sí que és el cas de Napoloni i d'una servidora, toca estar pendents de na Ruby i d'en James, que encara tenen molta història per contar, ben igual que aquest Son d'amores d'Andy Lucas, que tenen història per contar, perquè encara és segueixen bareats...
8: N'Andy Lucas també tenen una sèrie. Exacte. No sé, sí, què fa Netflix o HBO o Filmin, que no han comprat els drets d'un home que va perdre el nas i l'altre que va perdre un grup. És que... Si això, si això no és història...
2: Rei, d'un homenatge a en Xisco, que volia escoltar Son d'amores, aquí aquests Son d'amores.
0: Què són, eh?

0: y en tu corazón. Al día, IB3 Ràdio.
1: Ja ha arribat Marta Sampas amb l'actualitat esportiva aquí al dia, però on començam aquest repàs, companya?
2: Bon dia, idò. Començam amb el Mallorca, que va tancar ahir el mercat de fitxatges, ja ho varen dir, però la notícia era sort baixa quan valoràvem positivament, hem de dir, Pablo Ortiz, aquí el veus, el director de futbol, fent balanç del que ha estat la feina en aquest mercat d'estiu de fitxatges, amb recordant fins a 11 arribades, perdó, fins a 13 arribades i 11 sortides, 13 nous jugadors que formen ja part de la plantilla de Luis García, que avui parlarà, per cert, ara d'aquí uns minuts, roda de premsa del míster de cara al partit de dissabte contra l'Eldense, el Mallorca que segueix preparant aquest partit, donant la benvinguda als nous, aquí ho veus que ja s'han entrenat també amb la resta de companys a Son Bibiloni, això pel que fa al futbol, però avui ben pendents un dia més de la Vuelta a Espanya amb Enric Mas, amb el mallot vermell, continua així el ciclista mallorquí. Avui 12a etapa, d'aquestes ja ben interessants també, amb un port de primera categoria, etapa d'alta muntanya, i ben pendents d'en Enric, a veure si pot donar una altra alegria i sobretot continuar al capdavant de la classificació d'aquesta Vuelta, on hi tenim totes les esperances posades en el ciclista artenenc.
1: Idò, després vos escoltam i ampliem aquesta informació.
2: Gràcies.
1: Marta, que tinguis un bon dijous. També, Clara i Mami, amb el repàs del contingut del programa El Dia a Menorca, just a punt de començar. Bon dia, Clara.
3: Bon dia. Avui al Dia Menorca ens acompanyarà als estudis el gerent de l'àrea de salut de Menorca, en Bernardo Pax. Amb ell farem balanç de l'estiu en el servei d'urgències, també repàs de quina és la situació a les diferents àrees de salut de Menorca. Telefonarem després a la batllessa de Ciutadella, Ana Maria Jesús Begú, perquè en aquests moments estan en roda de premsa explicant un poc de quina serà la posició davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha dictat mesura cautelar que tornin els cotxes a la plaça d'Esbor. Conversarem també amb l'advocat dels empresaris denunciant, Víctor Carrera. És dijous, per tant, tenim secció veïnal. Conversarem amb en Joan Benejam de l'Associació de Veïns de Cal en Blanes i després salutació musical a càrrec de Cris Joanico, que ens presenta el seu nou disc, Rosa dels Vents.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
4: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa anant fins al municipi d'Eivissa, fins a Vila, perquè volem parlar amb el regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament per saber quines són les tasques de neteja que s'estan fent als torrents de la ciutat en previsió dels episodis de pluges que pugui portar la tardor. Més tard comprarem un bitllet obert per sortir de viatge per última vegada aquest estiu amb la periodista Anna Fernández, que ens portarà cap a l'Àsia, un país molt exòtic, i també posarem fil a l'agulla al programa amb la dissenyadora eivissenca Ariadna Ferrer, que avui també ens presentarà l'últim, de moment, dels seus referents dins d'aquesta indústria.
1: I acabem aquest repàs amb Jaume Noguera i el contingut del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
5: Bon dia. Començarem a Sant Cervera, perquè a Nins del Poble han fet anuncis per la televisió cerverina per conscienciar sobre el reciclatge. Després parlarem a l'Institut Balear de Seguretat Laboral, que demana a ENA que reobri la cantina de l'aeroport, malament només sigui perquè els treballadors puguin menjar com a refugi climàtic. Celebrarem els 40 anys de rebel·les d'Espuig d'Inca i parlarem d'anellament, de ropits i tronquipinyons de la comuna de Bunyola.
1: Una programació molt completa que comença tot d'una, però nosaltres posem punt i final, tornem demà a partir de les 9, que passeu un bon dijous i, per descomptat, un bon cap de setmana. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El conductor del camió que ha provocat avui un accident en cadena a l'autopista d'Inca, a l'altura de Sant Fuster, ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ho ha confirmat la Guàrdia Civil, tot i que no han donat pel moment més detalls d'aquesta prova a l'espera d'acabar la instrucció del cas. És un sinistre que, hem de dir, encara provoca importants retencions en aquest punt, que és un dels principals accessos a Palma, i que ha deixat un balanç de 17 persones ferides lleus, tot i que 5 han hagut de ser traslladades fins a centres sanitaris.
2: Els fets han passat a les 8:45, en hora punta. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat l'embosc que habitualment se forma per accedir a la via de cintura i ha col·lidit amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí hi ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles, inclosos els primers implicats. Un total de 17 persones han resultat ferides, però cap de gravetat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i pel moment ha confirmat que el conductor del camió ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia.
1: I no deixant la plana de successos, perquè una persona es troba en estat crític després de precipitar-se d'un domicili a Fornalutx, uns fets que han passat a les 7 d'aquest matí. La persona es troba ingressada a l'Hospital de Son Espases.
2: Segons informa el 061, aquest matí han atès una persona que havia caigut des d'un immoble de la localitat situada a la Serra de Tramuntana. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital com a codi politrauma greu amb la col·laboració de la policia local i Guàrdia Civil.
1: I també intens matí pel que fa a la plana política, perquè continua al Congrés dels Diputats el debat sobre la situació de Ceuta, la crisi migratòria que es va provocar fa més d'un mes a l'entrada de 70.000 persones per la frontera marítima. Un debat que s'ha encetat amb una primera intervenció de Pedro Sánchez i ara continua amb el torn dels diferents grups.
2: Santiago Abascal, líder de Vox, ha pujat a la tribuna amb el mateix missatge que de les darreres setmanes, la necessitat d'activar l'article 102 de la Constitució per acusar el president Pedro Sánchez de traïció.
3: Algún día rendirán ustedes cuentas. Espero que sea pronto. Y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
2: Sumar soci de govern de Sánchez coincideix amb l'oposició en aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya per causes d'estratègia geopolítica. És el diputat d'Izquierda Unida, Enrique Santiago.
4: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
2: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha acusat el Marroc d'enviar 80.000 persones a Ceuta per carregar-se el govern d'Espanya, impulsat pels Estats Units, Israel, la dreta i l'ultradreta.
5: ¿Quién la hace? La paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
1: I dos són algunes de les veus que s'estan sentint aquest matí al Congrés dels Diputats i a les quals arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a Son Cervera perquè allà els joves del municipi han fet un seguit d'anuncis de televisió per posar a xarxes i a la televisió cerverina sobre reciclatge. Fins i tot a la presentació han posat a prova a les seves pròpies famílies i sembla que els jovenets, els nens d'infants, en saben més que els pares sobre reciclatge i cura del medi ambient. Ara tot d'una parlarem en l'Ajuntament, al Cerverí. Després conversarem amb l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, perquè han demanat una vegada més a l'aeroport, a Aena, concretament, que tornin a obrir la cantina, que està tancada d'ençà que se va anul·lar l'antiga concessió. No volen que la cantina s'obri com a cantina com a tal, sinó com a refugi climàtic pels treballadors de l'aeroport que no tenen ni tan sols un lloc on menjar. És una qüestió també de salut laboral, tenir un sòtil on poder menjar. Després, avui celebrarem els 40 anys de Rebel·lets d'Espuitinca, que dissabte actuen en el teatre principal de la capital de Reguer. 40 anys de defensa de la nostra música popular, de la indumentària típica de manera rigorosa que fan servir sempre Rebel·lets d'Espuitinca, i també de la seva escola de música, on donen classe de bandúrria, de llaüt i de guitarra, com dèiem a Inca, des de fa 40 anys, importantíssima la tasca de recuperació, manteniment i reivindicació del nostre folclore. I acabarem altra vegada a la comuna de Bunyola, però en aquesta ocasió per parlar d'anellament d'ocells, concretament de trencapinyons i rupits. Els trencapinyons balear té unes característiques, parlarem amb Cristina Fiol, que és biòloga i anelladora, ella és de Solla, en sap molt, d'aquesta qüestió, i fins i tot aquesta campanya ha estat tan important que ha donat aixecats interès també de la Universitat de Ciències de Navarra, la Complutense de Madrid i el Museu Nacional de Ciències Naturals. Totes aquestes entitats estatals s'han interessat per aquesta campanya d'anellament a la comuna de Bunyola. Així que, sense més, i en Yolanda Ruiz a la producció i en Joan Jiménez en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.

0: Des de Múrcia, M. Clan, amb aquesta versió de Maggie May, de Rod Stewart. Fa 12 dies varen estar a Fadenits, impecables, com sempre, els murcians. El grup de Carlos Tarque, com sempre, recordats per aquesta versió que també sempre se'ls ha d'atribuir, però que és original, de Rod Stewart. No parlant de Fadenich, parlant de Sant Cervera, perquè joves del Consell de l'Infància de Sant Cervera han estat fent feina en un projecte per conscienciar els seus veïnats i les seves famílies sobre la importància de reciclatge i el medi ambient. Ho han fet en el seu Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament Cerverí. I els al·lots han fet una campanya de sensibilització amb anuncis publicitaris per les xarxes socials i per la televisió del poble. En xerram amb Marga Bonet, regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Cervera. Senyora Bonet, bon dia, benvinguda. Saludam a Marga Bonet, la regidora de Participació Ciutadana. A més, si la tenim en línia. Senyora Bonet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara sí que m'ho sentim. Benvinguda. Benvinguda, senyora Bona. Primer de tot, de quines edats estan parlant? Perquè no sé si estan parlant de nins molt petits o de lots ja adolescents. Aquest Consell de l'Infància, quines edats compren? I aquesta campanya de reciclatge, quina edat tenien els joves, infants, nins que l'han feta?
1: Mira, aquest Consell d'Infants, que forma part del Pla d'Infància i Adolescència que aprovàrem per plenari en el gener del 2025, està format per 18 nins i nines, des de quart fins a sisè de primari. Quart, cinquè i sisè.
0: Quart, cinquè i sisè. Bueno, i com va sorgir la idea de donar-li la responsabilitat de ser ells els que conscienciessin en els veïnats? Perquè, clar, si t'ho diu un infant, un jovenet, com que li fa més cas, perquè quan un jovenet te crides atenció o te dona un consell, diu, te quedes com estorat. I crec que això fa efecte. Com va sorgir la idea que fossin ells?
1: Clar, sí, bé, els infants pues, viuen com viuen en nosaltres, evidentment, en les famílies, en els carrers, i són conscients de la situació, que sobretot la temporada d'estiu. La resta de l'any també, però la temporada d'estiu pues, és encara més agressiva, pues, que viu quasi bé tota Mallorca. Sant Cervera no se'n salva d'aquesta situació. I són conscients, a les escoles en fan molta feina, però la idea en si de fer aquests spots, de fer aquestes petites càpsules, va sorgir el dia de la constitució del plenari del Consell d'Infants, que la televisió cerverina ja va venir a enregistrar aquest acte, i quan vàrem acabar, que estàvem allà xerrant entre tots, la televisió va fer la proposta de dir, bueno, ara que tenim aquest grup fet, estaria bé poder fer qualque cosa compartida, a mitges. I com que el tema del medi ambient, pues, és un tema, bueno, el tema de la recollida de residus, reciclatge, és un tema sempre molt, molt calent, per dir-ho de qualque manera, va sortir però de manera esporàdica. O sigui, en plan, bé, potser estaria bé, i els al·lots pues, se van agafar com a molt en sèrio, i a partir de la creació d'aquest consell, les reunions que van venir més endavant i les... Per preparar els temes a tractar, pues, seguia sortint i sortint el tema del medi ambient, fins que varen decidir pues, donar-li forma a l'educadora social, la Maite López, de nostres serveis socials. Van dir, bueno, pues, tenim televisió a Cerverí. Anem endavant.
0: També li volia demanar a ells fins a quin punt han participat, perquè crec que han triat la localització, per exemple, el Parc Verd de Sant Cervera, crec que ho van triar ell. Fins a quin punt ells s'han implicat en el que havien de dir en els anuncis? Els heu donat una mà, també, perquè no deixen de ser els lots de 9, 10, 11 anys o 12.
1: Sí, no, bé, clar, aquestes reunions on se preparen tot el que són les participacions del Consell d'Infants, estan guiades per una educadora social de serveis socials, però les frases en si ells el que feien es proposaven, i ells traien unes frases com uns eslògans, i a partir d'aquí han fet la feina de veure com se podia escenografiar aquesta frase, aquest missatge. Val? La veritat és que han fet la majoria de feina. Després, el que és compondre l'escena en si, també s'han tingut tota l'ajuda de Televisió Cerverina. Però els espais també han proposat, com a dir-ho a grosso modo, ells, i després sí que en la Televisió Cerverina, per motius tècnics, pues, s'han especificat més cada espai. Però hi van proposar uns carrers on hi ha contenedors, Espar Verd, la muntanya de darrere Espar Verd, bueno, allà on se veuen la majoria de les imatges d'aquestes càpsules. Però bàsicament ells tenen les idees, evidentment necessiten un suport, però són els protagonistes i creadors, quasi bé, de tot.
0: I, bueno, i han estat mesos de feina. M'imagino que van començar quan encara eren a Skoda i ara tornaran a Skoda, ara en parlarem, però han estat un caramull de mesos de feina. No ha estat un bocat de setmana, això.
1: No, hem de pensar que el Consell d'Infància i Joves se va crear o se va convocar a finals de 2025, se va constituir a finals de 2025. Aquí ja hi havia tots els consellers, ja havien estat triats tots els consellers, i a partir d'aquí ja se va començar a fer feina quasi bé l'endemà de la constitució d'aquest Consell. I fins a principis de juny pues s'han anat donant forma, s'han fet les diferents propostes, els espais, les gravacions. Sí, han estat un mig any de feina, més o manco, conjunta amb el Consell d'Infants i la Televisió Cerverina, qui estem, bueno, gratament agraïts per la seva col·laboració.
0: De fet, hem llegit que la presentació de la campanya, els al·lots i al·lotes varen posar a prova les seves pròpies famílies en jocs i preguntes, però realment si en sabien. Jo m'imagino que en sabien més els al·lots, els jovenets, que els pares. Els varen agafar en qualque resposta així equivocada, perquè, clar, ells ho acabaven de fer, estan més empapats, no?
1: Sí, clar, més d'una, sobretot en el que és la separació de reciclatge. Clar, en els adults hi ha coses perquè això ho treballen més a les escoles i, clar, es tenen molt més clar específicament tots els residus en quin contenedor van. I van fer una presentació només per les famílies, només per ells, perquè vessin més íntimament el resultat de la seva feina, i després van fer aquesta petita dinàmica. I sí, la veritat és que en saben bastant més que nosaltres, els adults.
0: Bueno, i també aquests anuncis publicitaris s'emetran durant més d'un any a les xarxes socials municipals, a les projeccions que se facin al Teatre d'Unió de Son Cervera i dins la programació de la Televisió Cerverina. Ja heu començat a emetre els anuncis?
1: Aquesta és idea. No hem començat, però havíem de començar aquest mes d'agost en la producció de cinema, però per problemes tècnics, bueno, coses de tècnic de les imatges i el format del teatre de cinema no s'ha pogut començar, però aquesta és idea. És a dir, començarà ara ja tot una que se puguin solventar aquests inconvenients tècnics a dins el curs escolar i la Televisió Cerverina dins la seva programació.
0: Bueno, i també i els veïnats que han dit, en general, els cerverins, quan han vist els anuncis, quan sabien això, de manera que ha quedat un poc, jo m'imagino que agraïts, no? Perquè qualsevol cosa
1: sí,
0: que fan
1: encara
0: els menuts és com a més agraïda, no?
1: Sí, encara hi ha poca repercussió, perquè encara han de rodar més, que diguéssim, aquestes imatges, necessiten més rodatge, que les vegi més gent, però la presentació per les famílies i els amics que varen convidar ells a la primera presentació va ser molt bona, és veritat, perquè les imatges són molt clares, són molt evidents i són molt conscienciadores. Crec que en res, en qüestió de pocs mesos, tindran ja la reacció de la gent del poble, a veure més si entre tots poden crear aquesta consciència de protegir el medi ambient i de fer el que és la distribució de reciclatge i treure el rebuig el dia que toca i de més, si entre tots ho poden fer millor.
0: I a més, ara crec que quan comencis curs, també fareu la campanya, la presentareu a les escoles, no?
1: Sí, aquesta és l'idea. Bé, el Consell d'Infants ja venen a ser representants de tots els infants del municipi, ja fan la seva tasca dins les escoles, i ara inclourem la presentació d'aquestes petites càpsules i la conscienciació de tot el tema de medi ambient.
0: I, bon, l'objectiu sempre, bé, en aquest cas, Sant Cervera, és el missatge, fer arribar el missatge en els menuts, en els joves i en els adults, reciclar i, sobretot, prevenir com surt conductes incíviques. Ja que hi som, donem un consell, el bric de la llet, el cartó de llet o de suc no va en el cartó, és un envàs, va. És que és un dels errors més comuns. No va en el cartó, va en el groc, és un envàs. Perquè tenim aquesta discussió molt sovint i aprofitant per fer pedagogia, els envasos van en el contenidor groc. Malament sigui de cartó, no va en el cartó, és un envàs. Els envasos, els brics, van en el contenidor groc, perquè és un error que s'adona molt sovint i precisament amb aquesta campanya segur que s'ha incidit en aquesta qüestió de no tirar segons on per millorar el reciclatge i així fer més dies a l'hora de la tria manual. Enhorabona i d'Ossan Cervera, i sobretot en aquest debut en lots i lotes del Consell d'Infància de Sant Cervera. Bona idea fer un Consell d'Infància, perquè ja voleu posar les mans a l'obra. I els joves de Sant Cervera són els que en saben i els que mos donen consells a través d'aquests anuncis que se posaran a les xarxes socials de Sant Cervera, a les projeccions del Teatre de la Unió i a la programació de la televisió cerverina. Marga Bonet, de la regidoria de Participació Ciutadana de Sant Cervera, moltes gràcies i enhorabona. Bona. Llençant idea per si qualque Ajuntament de Mallorca ho vol replicar, la idea. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Nosaltres ara d'aquí un instant anirem fins a l'aeroport de Palma per saber si la cantina podria ser un refugi climàtic pels treballadors, perquè fa molt de temps que està tancada.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Entendo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, l'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: How you do you do it, dels Beatles, primera època de la Beatlemania. How do you do it? Com ho fas? Bueno, per la mare de l'aeroport, perquè la conselleria de treball ha tornat a demanar a ENA, a l'aeroport, que torni a obrir la cantina de Sant Joan com a espai on els treballadors se puguin protegir de la calor dins de l'aeroport de Palma. De fet, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha tingut reunions durant els darrers mesos amb AENA per poder arribar a un acord. I sembla, ara mos ho diran, que la predisposició d'AENA és positiva i que estan fent feina per adequar la cantina el més aviat possible. Saludam Coloma Capó, ella és directora de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Bon dia, senyora Capó.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, és cert que AENA està adequant la cantina com a mínim com a refugi climàtic, perquè els treballadors el que volen és un lloc on poder estar a ombra i poder dinar. Vos consta si estan fent obra, perquè fa molt de temps que està tancada la cantina.
1: Sí, el missatge que se'ns ha transmès és que efectivament AENA ja està treballant per adequar, no?, les instal·lacions com a espai de refugi climàtic. Però nosaltres els vàrem sol·licitar la reobertura de la cantina a principis d'estiu. És una reivindicació que venim fent des de fa mesos i hem insistit molt i confiem que en un futur pugui ser una realitat.
0: Clar, és que la plantilla diu que, és que ja no només la calor, és que tenim un lloc on menjar, no?, on poder seure una taula i on menjar. És que és un poquet... Vosaltres, com a Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, és per el que heu de vetllar, però és que no tenen ni on menjar durant tot l'any.
1: Sí. Sí, exacte. Efectivament, reclamam que aquest espai pugui esdevenir també un espai on menjar, hidratar-se i, en definitiva, recuperar-se del tot, no?, dels efectes de la calor. Des del govern estem d'acord amb aquesta reivindicació i consideram que la reobertura, no?, d'aquest espai com a espai de refrigeració i de refugi climàtic és un primer pas positiu, no?, per part d'AENA. No obstant, això també consideram que és necessari que progressivament aquest espai torni a ser un espai com era abans, a més d'un indret per resguardar-se de les altes temperatures, sigui un espai on els treballadors i treballadores puguin dinar i, en definitiva, recuperar-se del tot, no?, dels efectes de la calor.
0: Clar, vosaltres també, la Conselleria de Treball, vareu fer, a través de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, com que els treballadors de seguretat privada vos varen dir aquesta qüestió, vareu fer revisions, però també arran de denúncies de USO, del sindicat USO, però crec que no vareu trobar cap anomalia en si pel que fa a l'exposició o a les temperatures. Crec que vareu fer revisions i que no vareu trobar res fora de normal.
1: Sí, des de Silassal ja, sí, exacte. S'han dut a terme diverses actuacions, no?, aquest estiu per protegir la salut i la seguretat laboral dels empleats a Sant Joan. S'han realitzat visites programades dins el pla de mesures preventives davant el risc per altes temperatures, especialment en empreses concurrents, i actuacions tècniques per verificar, no?, les condicions de treball en interiors i exteriors mitjançant qüestionaris d'avaluació. Pel que fa a el que comentaves abans, no?, el que se denuncia presentada per USO, els nostres tècnics van visitar les instal·lacions per fer el mesurament de les temperatures i la revisió, no?, dels filtres, i el resultat d'aquestes comprovacions varen ser correctes. No va detectar cap anomalia ni incidència. No obstant això, des de la Conselleria de Treball continuarem treballant i mantenint-nos vigilant, no?, per garantir la salut i el benestar dels treballadors de l'aeroport.
0: Per ubicar en els oients, qui no conegui la cantina de l'aeroport, quan anem a l'aeroport de Sant Joan de Palma i mos n'anam, la cantina mos quedaria, quan mos n'anam mos quedaria a mà dreta, a l'antiga terminal A, que era l'aeroport antic, quedaria, quan mos n'anam de cap a mà esquerra, ja mos quedaria a mà dreta a l'edifici de l'antiga terminal A.
1: Exacte.
0: Només hi podien anar els treballadors, normalment els passatgers no hi solen exacte, anar, per això no és coneguda, però sí pels milers de treballadors que van feina a l'aeroport. També ara parlant Baena de reforçar els punts d'ombra i d'aigua a les instal·lacions de Sant Joan. Per això jo crec, i ara ja parlam en general, que ara que s'ha fet tanta calor, això és obligat per llei a totes les empreses, no? No se pot fer feina en determinades temperatures, t'han de donar aigua, t'han de donar ombra, això en teoria, clar, volta no podeu arribar per tot, però en teoria són totes les empreses. Ara ja no parlam només d'Aena, és així, no?
1: Evidentment, segons normativa, és bàsic, no?, per prevenir, diguéssim, hidratar, no?, que els treballadors se puguin hidratar, protegir-se de les altes temperatures i, com he comentat abans, sobretot tenir un espai on ells puguin fer una recuperació real, no?, perquè sabem que la calor és un risc, la calor mata. Sí. És a dir, els treballadors han de tenir el temps necessari per poder recuperar-se. Per això reivindicam que aquest espai sigui com abans, que ells puguin dispondre d'aquest temps per recuperar-se i fer unes pauses, hidratar-se i resguardar-se, en definitiva, d'aquest risc.
0: I poder seure mínimament. Clar, has de recordar que els treballadors no demanen que se tornin a sortir concessió a la cantina, perquè l'antiga concessionària de la cantina va endarrar en concurs de creditor i va deixar deutes amb Aena, la Seguretat Social, els treballadors. Els treballadors de l'aeroport no demanen que tornin a sortir concessió, simplement que puguin entrar dins l'antiga cantina per poder seure, poder dinar i poder estar a sombra, perquè si no, mar maldement sigui setembre, continua fent calor, i si no, l'any que ve tornarem a tenir el mateix problema. S'hauria de posar fil de l'agulla ara, com a mínim, abans de l'estiu que ve. No ho troba, senyora Capó?
1: Sí, totalment, totalment. Efectivament, per això demanàvem, no?, que la reobertura de la cantina, entenem que com a refugi climàtic és un primer pas, no?, immediat, per donar una resposta real i efectiva a les necessitats de tot el que se plantilla. A partir d'aquí, considerant que Aena ha de fer un esforç, no?, ferm i decidir per tal de que aquest espai no se quedi en una mesura provisional, sinó que evolucioni progressivament fins a tornar a esdevenir un servei com era abans.
0: Clar, jo m'imagino també, i ara parlant de l'aeroport en si, que per vosaltres deu ser complicat, perquè l'aeroport hi ha milers de treballadors de centenars de diferents empreses. Okay. I això deu dificultar molt posar-se d'acord en segon quin temes, i sobretot per vosaltres també verificar que cadascú està fent la seva feina, perquè per ventura hi ha una persona de vora salta i fan feina per dues empreses diferents i cap de les dues és Aena. Això deu ser complicat per vosaltres també, no?
1: És molt complicat. Entenem que és una realitat, no?, que les instal·lacions de Sant Joan hi operen múltiples empreses i milers d'empleats, la qual cosa pot dificultar la coordinació, no?, en determinades matèries. No obstant això, cal remarcar que Aena és l'operador aeroportuari encarregat de supervisar i exigir que les empreses del sector aeri i de terra complesquin els nivells exigits de seguretat. Clar. I des de la Conselleria de Treball, des de Cibassal, estem actuant, no?, i reclamant i trasllant aquestes reivindicacions, perquè és el nostre objectiu. El nostre objectiu és vetllar per la seguretat i salut de tots aquests treballadors i treballadores.
0: És que no hem d'oblidar que l'aeroport de Palma és un dels llocs de feina més concorreguts de totes les Balears. Se calcula que hi ha aproximadament 10.000 persones que hi fan feina de 400 empreses diferents. No són bromes, penseu que és pràcticament un poble, és una ciutat. Entre 8 i 11.000 persones, depenent de l'època de l'any, fan feina en aquestes 300 o 400 empreses que engloben Sant Joan. Queda dit, la Conselleria de Treball, a través de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, ha tornat a demanar a Aena que obri la cantina com a refugi climàtic i perquè els treballadors puguin seure i puguin dinar per guarir-se d'aquesta calorada.

0: I és que, efectivament, avui és la nostra radiografia mallorquina. Volem parlar de la gala que se farà dissabte a les 7 en el Teatre Principal d'Inca per celebrar els 40 anys de rebel·lès del Puig d'Inca. Va ser... aquest dissabte no se compleix exactament. L'aniversari seria dilluns, dia 7 de setembre de l'any 1986, quan se van constituir els rebel·lès del Puig d'Inca. L'acte vol donar-se un viatge molt emotiu a través de 40 anys d'història, tradició i cultura popular. I parlàvem amb Begoña Ramis, que és la tresorera dels rebel·lès. Bon dia, Begoña, i enhorabona per aquests 40 anys.
1: Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
0: Bueno, dissabte en el Principal d'Inca hi haurà ball, música. Jo no sé si ballareu només vosaltres, si vendran convidats. Què hi haurà? Conta'm de tema de ball i de música, què ha preparat?
1: Bueno, realment el que has dit tu antes és un repàs d'aquests 40 anys d'història de rebel·lès del Puig d'Inca, des dels inicis fins a dia d'avui. Un repàs per tota la gent que ha passat per l'agrupació, de totes les coses que han fet conjuntament, actuacions, ballades, viatges, festes, companyerisme i tot el que hem fet durant aquests 40 anys. Veiem el rebel·lès del Puig d'Inca, sí que hi haurà ballada, hi haurà... sonarem el rebel·lès del Puig d'Inca, i hi haurà qualque sorpresa més, això ja no t'ho puc dir.
0: Això és spoiler, això és spoiler. No.
1: Hi haurà sorpreses.
0: Qui ho vulgui veure, que hi vagi, perquè a més, a l'entrada, que serà simbòlica, servirà per gravar un nou disc. Ara en parlarem, però... Perquè, clar, també fareu projeccions històriques, posareu vídeos, fotos, perquè, clar, en 40 anys dona per molt, perquè a més heu viatjat per un cremull de països. Tu mateixa, no crec que faci 40 anys que ets, ho dubto, però tu mateixa deus haver viatjat un cremull de bandes, per exemple.
1: No fa 40 anys, però en farà 37 o 8, vull dir. Que estic, no dins l'agrupació, però en l'escola i després
0: en l'agrupació. Ah, ja t'entenc, de menuda, clar.
1: Però sí. I en viatjar, doncs, per molt de puestes. Vull dir, en viatjar per, bueno, per les illes, com que pot suposar, Mallorca, Menorca, Eivissa. Hem anat per el que és la península. Hem visitat Ponferrada, hem visitat Alicant, València... vam anar a Urretxo. Ara mateix, aquest cap de setmana passat, hem estat a Valdepeñas, per exemple. Hem visitat molta de la geografia d'Espanya i també hem anat a París. Hem anat a París, a Disney, a Euro Disney. Hem anat un parell de vegades, hem anat 4 vegades. I hem estat a Alemanya, també. Ja és el més lluny que hem anat, ha estat a Alemanya.
0: Mare de Déu. Com has rebut el folclore mallorquí a fora? Perquè, clar, boleros, jotes mateixes... Hi ha punts que sí que hi deuen ser similars a diferents folclores, però, clar, cada un té les seves particularitats. Se fixen, per exemple, a la península, que també balla en jota i també hi ha similituds en determinats balls nacionals. Cridam l'atenció quan els mallorquins anem a la península, que és els que per ventura tenen més similituds? Se queden una mica així mirant, com que diuen, mira aquests...
1: Sí, la veritat és que sí. Per què? Perquè és realment diferent el ball nostre, que no és ball de tota la península. És a dir, dins la península hi ha moltíssim de balls diferents, però tots són un poc més dins les jotes, que les jotes de la península no tenen res que veure amb les jotes mallorquines. Nosaltres votem molt més, el nostre ball és molt més, crida molt més atenció per fet dels balls, del moviment, del votar, la manera nostra de ballar és molt diferent. Ells s'imaginen un bolero, és com quan sents un bolero cantar per... un cantant, i no té res que veure amb el bolero mallorquins. I ells és vera que queden bastant, bastant expectants, vull dir, els agrada, sempre mos diuen el mateix, jolín, és que nosaltres no mos pensàvem que això fos d'aquesta manera, mos esperàvem més una jota, una seguidilla, un algo així més per escutar lo seu, i no té res que veure. I és vera que sempre solem cridar bastant atenció i sol agradar molt el folclore mallorquí a fora de Mallorca.
0: Ara parlarem de l'escola de ball, però és que vosaltres el relleu generacional, tu dius que fa un cremull d'any que hi estàs, sembla que teniu el relleu generacional garantit, perquè 40 anys de vegades hi ha gent que diu no, és que no tenim relleu generacional, però vosaltres sí, gràcies a l'escola ja m'imagino que teniu per triar. Deu haver gent fent cua per entrar en els rebel·lès, no?
1: Bueno, la veritat és que intentant donar classes a tothom qui vol venir a ballar, però sí, tenim relleu generacional i, a més, a dins dels propis rebel·lès tenim les nostres famílies, que inclús tenim la més extensa que tenim, és que tenim uns per dins amb el seu fill i el seu net, que estan aquí a dins l'agrupació. Després jo mateixa tenc dos fills meus que estan ballant a dins l'agrupació. El president, en Mateu Mardorell, amb la seva dona, també té el seu fill,

0: el treballador, que ara en aquests moments no pot ballar, però també té els seus fills que estan ficats a dins l'agrupació. És a dir, que tenim el relleu generacional d'escola, perquè tenim una escola immensa, i després a dins l'agrupació també tenim molta família que segueix la tradició i segueixen a dins l'agrupació.
1: Afortunadament, perquè quan vosaltres vau començar fa 40 anys, hi va haver un moment en què no te diria que estàs en perill, però sí que estava un poc deixat de costat el folclore mallorquí. I vosaltres, per exemple, heu servit, vosaltres i altres agrupacions, però avui estem parlant de vosaltres, per conservar, difondre i recuperar la nostra cultura popular i el nostre folclore, especialment a través de la música. I darrerament, sí que hem de dir, afortunadament, que ha revifat. Jo darrerament veig molta ballada, veig molt de conjunts joves que s'hi tiren a tocar música tradicional, i afortunadament no és el mateix que tu recordaràs que fa 37 anys, perquè fa 37 anys no hi havia tanta afició. A manco, jo és el que percep. Tu, com ho veus?
0: Pues ho veig exactament igual. Fa 37 anys, fa 40 anys, fa 20 i pico d'anys, no hi havia aquesta quantitat és a dir, la gent no sortia a ballar. Hi havia ballades, però bueno, anava la gent del poble a ballar, però no hi havia aquesta acumulació de gent. És a dir, ara mateix la gent se mou per anar a ballades. Si hi ha ballada Inca, ben a Inca, hi ha ballada a Bunyola, m'ho anem a Bunyola, hi ha ballada al Cudi, anem al Cudi, a la Pobla Santa Margalida. Ara, aquesta setmana, la Beata, una gentada, una quantitat de gent que va a la Beata vestida de pagès. La gent se mou molt. Ara està en auge, diguem, no?
1: Sí.
0: I tant per nins com per adults. Per adults també està creixent aquesta afició en el ball, i molta gent gran que diu, jo vull aprendre a ballar perquè jo vull poder sortir, vull poder anar a una plaça, vull poder sortir a ballar. S'ha convertit en això. En vez d'anar a sopar, me'n vaig a ballar.
1: Exacte. A més, vosaltres feis una cosa molt important, que defensau un respecte absolut a l'indumentària històrica. Sou molt detallistes en aquest sentit, i això és molt important, perquè no se pot... Val més anar de ballar de paisà que mal vestit, crec jo, per no fer les coses mal fetes. Sou molt respectuosos en l'indumentària històrica, que és un xipó, que és un rebocillo, perquè sigui exacte, precís, i no una cosa qualsevol. Vosaltres defensau molt això, l'indumentària, no?
0: Sí, de fet, nosaltres tenim una persona dins l'agrupació que està estudiant aquest tipus de tota l'indumentària antiga. Ara mateix mos estem fent vestimenta nova, gipons, a l'antiga, així com eren abans, amb un corset de ball perquè te quedi estret i perquè te quedi guapo i no se t'amogui quan balles. De fet, estem fent bastant aquesta feina de recopilar molta indumentària antiga i fer molta reproducció damunt d'aquest indumentari. A part d'això, també estem fent, bueno, hem fet esdevé nou, que és com una desfilada, una mostra de roba antiga, i aquí també mostram totes aquestes coses que hem fetes. A part de lo que tu dius, nosaltres defensam que la gent que se vesteix de pagesa i de pagès vagin correctes,
1: sí,
0: correctament. No pots anar amb unes sabates que no són correctes, no te vestesquis amb unes deportives, no, vull dir això,
1: no.
0: Mos pega algo, mos peguen els sants mals. Quan
1: per això ho dic, val ben ballar vestit de carrer que no mal,
0: que no mal vestit.
1: Mal vestit. Recordant, dissabte a les 7 en la teatre principal d'Inca, 40 anys dels rebel·lers d'Espuig d'Inca. Els dos ben requetats per gravar un nou disc. Que me'ls pots avançar?
0: Sí.
1: Me pot fer spoiler? El teniu llest?
0: Bueno,
1: ja heu triat els temes?
0: Una mica d'espoiler, és a dir, no han triat els temes, alguns d'ells sí, però estem traient peces noves. És a dir, tenim, ara mateix hi ha dues persones dins la nostra agrupació que estan composant música nova, cançons noves, lletres, música, per tots els instruments, que això du molta de feina, perquè nosaltres, clar, tenim violins, tenim bandur, llaüt, tenim guitarró, tenim baix, és a dir, tenim molt de tipus d'instruments, i clar, quan fas una composició l'has de crear per tot aquest tipus d'instruments, i són coses que feim... L'idea del disc és ficar bastantes peces noves, noves però començades des de zero, creades per nosaltres mateixos.
1: Per cert, que vosaltres també, a part d'escola de ball, també te'n feis classe de guitarra, de bandurria i de llaüt en els rebel·lers. És a dir,
0: sí,
1: ho toqueu tot, eh?
0: Ho toquen tot, ho toquen tot. I si no el sabem, n'aprenem.
1: I de... queda tothom convidat en aquest acte, que ja sabeu, servirà per aquest adobbes, per la gravació del proper disc de Rebel·lès d'Espuitinca, 40 anys, segada és dissabte a les 7, a la seta principal d'Inca. Begoña Ramis...
0: Encara queden encara... entrades a la venda.
1: A més, són barates, cul, són barates, no?
0: 2 euros, sí.
1: No, dos per euros, 2 euros sí, queden entrades. Si voleu... si voleu com se diu, brou, sarau, sarau, si voleu sarau, si voleu sarau, dissabte a les 7 en el principal, Rebel·lès d'Espuitinca celebren els 40 anys, per 2 euros paga la pena. Begoña Ramis, tresorera de Rebel·lès, enhorabona i moltíssimes gràcies. A qualsevol cosa, o quan tragueu el disc, mos envieu i fem una mica de publicitat, que sempre va bé, d'acord?
0: Perfecte, molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Begoña. Nosaltres d'Inca ara li pegarem a Bunyola, concretament a la comuna, per parlar d'ocells.
2: IB3 Ràdio és cultura.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: Està posant cançons que fan referència al mes de setembre, abans que hem escoltat Maggie May, i ara, anys 80, de Los Pirates, gran banda d'en Iván Ferreiro. Bueno, anem fins a la comuna de Bunyola, perquè ha servit aquest mes d'agost com a laboratori per investigar aus i ocells que habiten en aquest espai natural tan maco del municipi bunyolí. Un bon grup d'investigadors han aprofitat l'estiu per estudiar dues espècies especialment vinculades a la comuna de Bunyola, el trencapinyons i el rupit. En parlem amb Cristina Fiol París, ella és biòloga i anelladora, i ha participat. Bon dia, Cristina, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Primer de tot, mos agradaria... Clar, nosaltres avui en dia veiem que posen un GPS a una Milana, per exemple, per seguir-la, però l'anellament, m'imagino que té aquesta mateixa funció, el control, però clar, has de tornar a agafar l'ocell per saber qui és aquest DNI que li posau a l'anella. Com se fa això, l'anellament? Amb quins animals se fa, amb quines aus se fa, i com se torna a agafar l'ocell sense fer-li mal, per un que no en sap, t'ho demana. Compte'm, Cristina.
2: Molt bé. Mira, l'anellament forma part d'una metodologia que és el marcatge, i el marcatge se pot fer diferents espècies d'animals, no només de les aus. En el cas concret de les aus se fa l'anellament científic, i dins que l'anellament també tens diferents tipus d'anellament que te permeten poder tenir dades d'aquest ocell sense haver-lo de tornar a agafar, també. És cert que per segons quines dades és necessari fer una recaptura d'aquell exemplar per poder tornar a agafar i saber llegir l'anella, això que has dit tu, no?, del DNI, sabem exactament que és aquell i no és un altre, perquè a vista nostra tots els ocells d'una mateixa espècie són iguals. Però després també hi ha una altra manera, que aquí se fa específicament amb el marcatge de rupit, que és amb anelles de colors. Hi ha la possibilitat de posar anelles de lectura a distància i espècies més grosses, normalment, i després anelles de colors. En les anelles de colors el que te permeten és que una espècie que és relativament fàcil d'observar ja estigui diferenciada, a part amb aquella anella que té les lletres diminutes, amb una anella d'un color concret, i ja te dona una certa informació de la presència d'aquell ocell amb aquella anella d'aquell color a tal banda.
1: Quina bona idea. Clar, amb un prismàtic ja sap quin animal és. Quina bona idea, les anelles de colors. I per què en s'estiu? No, ja ho veig, ja per això, perquè és molt interessant. I per què en s'estiu? Són migratoris, els trencapinyons i el rupit? Per què en s'estiu? Per què el mes d'agost?
2: Bé, per una part tens l'estudi que se fa de trencapinyons, que el fa en Dani Alonso, que és un ornitòleg que ve de la península, de la Societat de Ciències d'Aranzadi, i ve cada any a marcar i estudiar la biometria de l'espècie balear que tenim de trencapinyons. És una espècie que va ser descrita a finals del segle XIX com a subespècie balear, però encara s'està fent estudis genètics, estudis de biometria. I és una de les feines que fa aquest ornitòleg que ve cada any a marcar rupit i agafar aquestes dades. I per l'altra banda hi ha la part del rupit. El rupit és una espècie que nosaltres sempre hem tingut dins d'escar com un ocell que ve en l'hivern. En l'hivern tenim quantitats i quantitats grosses de rupits que venen a passar l'època de l'hivern a les zones mediterrani, nord d'Àfrica, i molts queden a les nostres illes. Clar, que va passar que hi havia cites des de fa anys de rupits estivals que se detectaven durant l'estiu, i va ser ja en el 2005 quan se va detectar la primera cria de rupit aquí a Mallorca. I a partir d'aquí s'han anat trobant diferents localitats on estava nidificant aquesta espècie. Ara ja pareix que s'ha establert, que ja s'ha expandit a més localitats. El que passa és que ara un dels dubtes que tenim és que si aquests exemplars que estan reproduint-se aquí durant l'estiu queden durant tot l'any o són desplaçats per la quantitat enorme de rupits hivernants que venen durant els mesos d'hivern a Mallorca. Que això és una cosa que pot passar a qualsevol banda on conflueixen aquests dos tipus de poblacions, no? I és un poc el dubte que estem intentant esbrinar amb aquest estudi, a part de que fa dades de biometria, d'exemplars de rupits, com us creiem aquí.
1: Clar, això te volia demanar, el tema de la migració, perquè, per exemple, jo record que els flamencs antigament venien, passaven, però jo no sé si és per el tema de les temperatures, t'estan parlant d'un au 100 vegades més grossa que un ropit, però record que, per exemple, la bufera o la salina d'estrenc hi ha tot l'any colònies de flamencs. I me varen dir que és que hi havia animals que antigament migrava i ara ja no migren. Vos heu trobat amb això, amb els trencapinyons i els ropits de la comuna? Està passant?
2: Bé, el trencapinyons és una espècie sedentari.
1: Aquí
2: sí que és vera que en migració sí que tenim arribada de qualcuns exemplars més nòrdics, això sí que s'ha detectat, però sí que tenim una població establerta, que és aquesta població que en principi és un pot diferent i se l'ha catalogada com a subespècie balear. En canvi, en ropits, clar, és un poc incògnita que tenim, no? És una espècie que normalment cerca llocs ombrívols, un poc humits, amb aigua propera per criar, zones un poc més espesses de vegetació, i clar, que aquestes zones se solen trobar dins del mar de la Serra de Tramuntana, que són zones que, per altra banda, en ple estiu no són àmpliament prospectades per ornitòlegs ni observadors d'aus. Per això, també aquesta ampliació de gent que està sortint a veure aus ha donat peu a tenir dades que pentura abans no se tenien. Però bé, la qüestió és que s'ha detectat que sí que estan produint-se aquí. No podem ara mateix dir si són els mateixos que després ens queden durant tot l'hivern, perquè com que tenim aquesta arribada tan grossa, durant l'hivern no saben si un desplacen els altres. Mira, de fet, va sortir fa un parell d'anys, va sortir un article molt interessant sobre el tema de les colonitzacions a les illes, en el qual hi va participar precisament el director de l'Albufera, Matías Rabassa, en el qual se feia una mica de balanç de les colonitzacions d'aus que hi havia hagut a l'illa de Mallorca, i amb una sèrie de dades i models estadístics se feia una mica de previsió de quines podien ser les pròximes espècies que colonitzassin l'illa. I se veia que hi havia un punt molt important, que era el fet de que fossin espècies que tenien molt de temps per explorar l'illa durant l'hivern. I això ens quadraria bastant en el que està passant, per exemple, amb el ropit. Era una espècie que estava àmpliament estesa durant l'hivern i que després hem vist que també s'està començant a instal·lar aquí durant els mesos d'estiu, durant la reproducció. I és un poc... Això no sabem si està molt bé, perquè pot haver colonitzacions que sí que estiguin relacionades amb el tema del canvi climàtic, que per les condicions que canvien, per el tipus d'hàbitat que troben, sí que és cert el que tu explicaves, que hi ha hagut ocells que en el seu moment, les cigonyes, per exemple, és un cas també molt cridaner, a la península, que era una espècie que també abans no se quedava tot l'any, ara queda tot l'any. Aquí els flamencs també era una espècie que només teníem a zones molt concretes, durant unes èpoques concretes, ara també per temes de salinització de l'aigua, històries de queixes, també ja mos queden a criar aquí. Això també hi té a veure. El que passa que és cert que depèn un poc de cada cas.
1: També tu t'has centrat més en l'anellament i l'estudi de les poblacions de rupits de la comuna, però ahir vaig llegir el trencapinyons, com que no sabia quin animal era, vaig cercar i vaig llegir que el trencapinyons té el bec creuat, perquè...
2: Sí.
1: Per una qüestió evolutiva, perquè com que obri pinyes, té el bec creuat, ha evolucionat de manera que té el bec creuat perquè li ajudi. Això és meravellós. És una qüestió evolutiva.
2: Sí, això ens recorda un poc en aquells, quan estudiàveu les classes de biologia que us explicaven els famosos pinçats d'en Darwin.
1: Sí,
2: no sé si
1: te sonarà
2: un poc,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Que tenien diferents models de bec depenent en funció de menjar des que s'alimentaven, no? Clar, en termes evolutius, això són espais de temps molt llargs, quan ho explicam tot en un espai més curt, és que dèiem que s'han adaptat, entre cometes, a un tipus d'alimentació i per això tenen aquest tipus de bec, no? Una cosa abans l'altra, més o manco. El tema dels trencapinyons, ves això, ells el que fan és que aprofiten per obrir les pinyes. De fet, a vegades quan ens trobem pinyes en terra, les que no estan totalment rogades per ratolins, ens podem trobar que tenen el que la queixa de la pinya un poc com aixapada per al mig i oberta. Això és obert per trencapinyó. I el que fan és que aprofiten d'aquesta forma que tenen el bec per poder fer aquest gir, obrir-la i poder-se menjar la llavor de dits. No? És per això que tenen, que estan tan lligats a les poblacions de pins. Els trencapinyós, de fet, els podem trobar criant tot l'any, fins i tot en ple hivern, perquè com que depenen simplement de la disposició d'aliment, de la disposició de pinyes en pinyons o en llavors, i d'això n'hi ha tot l'any, normalment, el que fan és que se desplacen d'un pinar a un altre i els podran trobar criant a qualsevol moment de l'any. Mentre tinguis disponibilitat d'aliment, ells poden criar.
1: I, bueno, i no heu estat tots sols, perquè crec que també, a banda de la Societat de Ciències Avançades i el GOBI, la universitat, també en aquest anellament crec que està relacionat la Universitat de Navarra, la Complutense de Madrid, el Museu de Ciència Nacional de Ciències Naturals, és a dir, totes aquestes entitats estan interessades en la nostra fauna, participen en aquesta campanya d'anellament i estudi?
2: Bé, qui fa jo concretament desrupit, diguéssim que autofinançada i autopromocionada per interès de poder donar un pot de llum en aquests dubtes que tenien sobre el pit. Però és cert que un cop un comença a fer una feina de banda, una banda té col·laboració de tots els qui coincidim en aquell mateix lloc. Vull dir, amb en Daniel Alonso, ells també m'han ajudat a fer la feina de captura i marcatge de rupits. I és per això que a vegades s'involucra tanta gent, perquè al final vas a un lloc on tens la possibilitat de tenir molta informació i aprofites a qualsevol de les persones que estan fent feina allà perquè te donin un cop de mà amb els estudis que estàs fent. És per això que a vegades acabes implicant a tanta gent.
1: I doncs encara més mèrit té a Cristina Fiol, biòloga, assolarica, anelladora, ha estat fent autofinançat, mira, no ho sabíem, però bo sabreu, s'ha autofinançat aquesta campanya d'anellament i observació per controlar els moviments, la supervivència, la reproducció, l'evolució de la població de ròpids de la comuna de Bunyola, a banda d'aquesta altra que s'ha fet dels trencapinyons. Molt interessant, això de l'anellament per colors m'ha obert els ulls. És una verdadera meravella. Està tot pensat. Tu has dit, Cristina Fiol, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos totes aquestes coses. Estarem en contacte per si et demanés qualque cosa, perquè és molt didàctic conversar amb tu. Gràcies, Cristina, i enhorabona.
2: Moltes gràcies a
1: vosaltres. Parlant d'aquest anellament de rupits, bon anam, vos deixem les notícies i després en els esports. Tornem demà. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El servei 24 hores que ofereix l'IBDona ha atès més de 2.700 telefonades de dones en el primer semestre d'enguany. I d'aquestes, el 92% han estat per motiu de violència masclista.
2: La directora de l'IBDona, Cati Salom, ha destacat que majoritàriament s'han atès dones que han patit violència de gènere seguides de les que han patit violència sexual en altre tipus d'agressions.
3: Nosaltres fèiem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general que necessita informació, assessorament amb aquest tema.
1: I més qüestions en aquest cas de la plana laboral, perquè els treballadors de Correus s'han concentrat avui matí davant l'oficina de Palma i ho han fet per denunciar manca de personal i també la precarietat laboral que pateixen.
2: La d'avui és la primera d'un pla estatal de mobilitzacions que continuarà el pròxim 17 de setembre. El sindicat CESIF demana que l'empresa pública compleixi els acords als quals es va comprometre de reforç de la plantilla i de jornada completa. És la representant del sindicat, Maria Antònia Tarongi.
4: Hi ha una sobrecàrrega de feina entre els treballadors i treballadores de Correus. Hi ha oficines que l'atenció al client només queda una persona dins l'oficina. No s'han cobrit les vacances, no se cobreixen les baixes, no se cobreixen ni les jubilacions. El que fan és amortitzar la plaça.
1: I no deixant la plana laboral ara, però, de l'àmbit sanitari, perquè el sindicat USAE, és el sindicat de tècnics sanitaris, ha denunciat el col·lapse que diuen que pateixen les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer. És una situació que asseguren es pateix des d'aquest dilluns i que se deu a la decisió de la gerència de mantenir una planta sencera del centre tancada. I això, diuen, fa que no es puguin ingressar els pacients que ho necessiten.
2: Segons un comunicat enviat pel sindicat, ara mateix hi ha 114 persones als serveis d'urgències de Sant Llàtzer, de les quals 21 estan pendents d'ingressar. Explica USAE que per intentar donar solució al problema s'estan derivant pacients cap a Son Espases, cosa que tensa també aquest servei a l'hospital de referència. Una situació, mantenen, que ja es va produir el mes de març, quan varen col·lapsar alhora les urgències dels 4 hospitals públics de Mallorca. Lamenten que els professionals estan sobrecarregats de feina i que això posa en risc la seva salut i la seguretat del servei, i demanen a la gerència que contracti els professionals necessaris per atendre la demanda.
1: I pel que fa a la plana política, continua al Congrés la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, per parlar de la situació de Ceuta. Ara, a la intervenció dels diferents grups parlamentaris, tots fins ara molt crítics amb la gestió del govern a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de 70.000 persones per la frontera marítima el passat 30 de juliol.
2: PP i Vox han demanat la dimissió de Sánchez i han amenaçat d'accions penals per no defensar, diuen, la integritat d'Espanya i per la convivència que mostra cap al Marroc. Connivència, diríem. Aquesta connivència també ha estat criticada pels seus propis socis d'investidura, com ha fet la portavó de Podem, Ione Belarra.
5: Que suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura. Y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
1: I de la crisi migratòria al drama migratori, perquè més de 80 persones, entre elles un bebè, han mort en una barca precària que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
2: L'embarcació va sortir amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només quedaven en vida 45 migrants, tots homes de Gàmbia i de Mali, que navegaven amb 5 cadàvers. La resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint al llarg de la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: I d'aquesta informació i d'altres l'assemblearem, com sempre, a partir de les 2 a l'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu amb tota la crònica, tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 3 de setembre. Bon dia al tècnic del Mallorca. Luis García s'ha mostrat molt content amb el mercat de fitxatges que ha fet el club i destaca la competència que hi haurà aquesta temporada dins la plantilla. Amb Lluís Fortes, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui. Acaba de parlar el tècnic del Mallorca, Luis García. Ara tot una l'escoltarem, que ha valorat el mercat de fitxatges que es va tancar el passat dimarts. També ha parlat de noms propis, però la plantilla i també l'entrenador ja pensen 100% amb el partit de dissabte al camp de l'Eldense. Puigmal es dubta, demà sabrem si pot entrar el jugador català a la convocatòria. Luis García ha comentat, ha explicat quin Mallorca vol veure dissabte dins el camp de l'Eldense.
1: Mantener la misma versión que en casa. Creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver, ser agresivos, presionar alto, el poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón, pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo, pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera. Tenemos que ser contundentes en las dos áreas, como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos. Tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho, porque con nuestra gente siempre es especial.
0: Ara escoltarem amb tranquil·litat tot el que ha dit l'entrenador del Mallorca a la sala de premsa de Son Bibiloni, però també ahir a Son Moix va ser jornada de balanç d'aquest mercat d'estiu. Varen comparèixer en sala de premsa el director de futbol, Pablo Ortells, i també el cap de negocis, Alfonso Díaz. Primer de tot, Pablo Ortells feia aquest balanç del mercat que es va tancar el passat dimarts.
2: Yo no sé si tenemos la mejor o no, eso al final de temporada pues lo podremos evaluar mejor. Lo que sí que te digo es que tenemos una plantilla muy competitiva, que yo estoy muy contento en la plantilla que tenemos, en el cos técnic que tenemos, y eso es, el que, es lo prioritario, que nosotros creemos en nosotros, que estemos contentos con lo que tenemos. No sé si es la mejor o la pitjor, pero la meua, desde la meua perspectiva yo te digo que tenemos una plantilla muy buena, muy competitiva y a muy buena gente.
0: I com us deia, també va parlar el cap de negocis, Alfonso Díaz, que va reconèixer que sí, que han entrat euros a la caixa de Son Moix amb els traspassos de Morici, de Samu Costa, de Leo Román, que sí, que han entrat euros, però no tot és un camí de roses.
3: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores, porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
0: A Primera Federació, l'UDB s'ha presentat fa una estoneta a dos futbolistes, dos centrals, Eric Curbelo i també Isma Fadel. Tot d'un escoltarem el que han dit aquests dos futbolistes en aquesta presentació a l'estadi de Can Misses. Més coses en el món del ciclisme. Avui, etapa molt interessant, la dotzena. 167 quilòmetres en dos ports de primera categoria, el darrers quilòmetres amb arribada al Calar Alto. El Maria Enric Mas haurà de defensar el seu mallot vermell.
4: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento. Ah, yo creo que los otros equipos van a intentar hacer una carrera dura desde el principio. Seguramente yo creo que de Caldón, Bora, Eze, incluso los Ineos, yo creo que tienen que moverse. Nosotros pues intentaremos defendernos de la mejor manera posible.
0: Pendents d'aquesta etapa de la Vuelta que acaba de començar, i en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga aquest cap de setmana a Barcelona el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. El conjunt de Vadillo jugarà una de les semifinals dissabte contra el Pozo Múrcia. Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, està molt content. Li agrada com arriba la plantilla en aquest inici de temporada.
5: El equipo de que éramos en junio al equipo que somos ahora, ahora somos mejor equipo. Y eso era uno de mis objetivos como entrenador, ya que te mantenía el bloque. Y hay un trabajo ahí de 200 y algo sesiones de la temporada pasada, que ahora llevamos alrededor de 40 sesiones desde que hemos empezado, y el equipo ya parece que es un equipo hecho, ¿no?
0: Dissabte a 1:30 en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, podreu seguir aquesta Palma, aquest clàssic, aquesta Palma Pozo. En voleibol, la Barca Menorca 2026-2027 ja està en marxa. L'equip de Belllorenç ha arrencat la pretemporada per afrontar un any més a la màxima categoria del vòlei femení. Ho farà amb 4 fitxatges nous, d'entre els quals destaca la tornada de Jimena Galloso. Els partits oficials començaran el 3 d'octubre. Tot i no aconseguir cap títol la temporada passada, l'equip manté les mateixes ambicions. És el tècnic Belllorenç i també una de les jugadores importants de la plantilla, Marcela Amaral.
6: Nosaltres el primer que volem transmetre és identitat, il·lusió, bueno, un poc la línia dels darrers anys, no? Un equip molt competitiu, ambiciós, i som conscients dels rivals, però nosaltres volem estar a la part alta que lluita per títols.
7: Nosotros queremos poner otra estrellita más aquí encima de escudo, de Abarca, pero claro, hay mucho trabajo por delante.
0: I en el món del tennis, males notícies des de l'obert dels Estats Units. Jaume Munar s'acomiada del torneig a la segona ronda després de perdre contra el canoner Arthur Rinderknecht. El santanyiner va caure per un 7-6, 6-2 i 7-5. Va ser un partit exigent. D'aquesta manera, el mallorquí diu adeu al darrer gran slam de la temporada. Qui sí que continua el US Open és Carlos Alcaraz. El murcià va remuntar el portuguès Jaime Faria en un gran partit. Va perdre el primer set el tenista murcià, però, com dèiem, va remuntar i va acabar guanyant per 3-1. També va accedir a la següent ronda Paula Badosa, que es va imposar a l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. Una i 12 minuts.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Enmig d'un ambient de crispació i de pressió contra Pedro Sánchez arran de l'informe policial que apunta al Marroc i de les manifestacions multitudinàries d'ahir arreu del país, el president espanyol ha donat avui explicacions al Congrés sobre la greu crisi migratòria de Ceuta. En una sessió de retrets encreuats, Sánchez ha tornat a reiterar que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva de finals de juliol i ha tornat a exculpar el Marroc. En la seva rèplica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'amagar la veritat als espanyols i li ha demanat que dimiteixi.
2: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: De seguida repassam el més rellevant d'aquesta sessió monogràfica al Congrés, que en aquesta hora encara continua amb la rèplica de Sánchez a la intervenció dels grups parlamentaris. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 3 de setembre. Ho fem amb Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Nova víctima mortal a les carreteres de les Balears.
4: Un jove de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Son Homs a Palma. L'accident ha passat davant la discoteca Amok. D'altra banda, un accident múltiple a l'autopista d'Inca entre un camió i 6 cotxes ha deixat 5 persones hospitalitzades. El conductor del camió ha donat positiu en alcohol i ha estat detingut per la Guàrdia Civil.
1: Es disparen un 36% de les trucades al servei 24 hores de l'IB Dona durant el primer semestre de l'any.
4: Són més de 2.700 consultes, de les quals la immensa majoria, el 92%, han estat per violència masclista.
1: I avui també destacam que tots els col·legis públics d'infantil i primària de les Balears atendran servei de menjador escolar aquest curs, que recordem comença dijous de la setmana que ve.
4: El conseller Antoni Vera també proposa als sindicats habitatge públic i ajudes de mobilitat per als docents de Menorca i les Pitiüses.
1: A Menorca, Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Després que es rebutgés el seu recurs, anuncia que els vehicles i també els aparcaments es recuperaran, tal com demanen 22 empresaris de la zona. Això sí, l'Ajuntament adverteix que, com a conseqüència, es retiraran totes les terrasses de bars i restaurants. Els afectats avancen ja que demanaran indemnitzacions.
1: A Sant Antoni de Portmany, el PSOE demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament en l'autorització de la festa egípcia i la de l'eclipsi. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Segons els socialistes, la festa egípcia va comportar el muntatge d'una extensa zona d'aigua o llac ornamental en el qual s'haurien emprat uns 170.000 litres d'aigua. Volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de prealerta per sequera existent a Eivissa. Pel que fa a la festa de l'eclipsi, els socialistes volen que es determini si la celebració va disposar de l'autorització de costes pertinents.
1: I l'Ajuntament de Calvià ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins al 2030. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
1: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, està també satisfet amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. El tècnic mallorquinista comptarà finalment amb un total de 29 jugadors a la plantilla després d'un mercat mogut en què hi ha hagut 13 fitxatges i 11 sortides. En l'equip ja tancat, els de Luis García cercaran dissabte vespre contra l'Eldense aconseguir la primera victòria fora de Son Moix aquesta temporada, un enfrontament en què el tècnic no podrà comptar amb Arnau Puigmal, que es dubta Abdon Prats, Calumbà, ni tampoc Dani Luna. En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Vuelta a Espanya. El mallorquí Enric Mas continua liderant la classificació general i en tennis el santanyiner Jaume Munar s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0.
1: La previsió del temps amb Marc Aldentei. Bon dia.
9: Bon dia per avui. Tornem a repetir la mateixa situació amb el cel destapat de tot el territori. Sí que és vera que ja han tingut i que ara aquestes pròximes hores hi pot haver restes d'aquests núvols baixos a punts de Divisa i Formentera. Insistim, ben poqueta cosa, perquè el sol d'allà també serà el gran protagonista, juntament un dia més amb el termòmetre. Avui amb valors que han de quedar entre els 31, 32 graus arran demà i arribant als 34, 35 a l'interior de les illes i en el cas de Mallorca podem arribar fins i tot superar lleugerament els 36 graus. Vent feble i per demà situació molt semblant a la d'avui amb el cel destapat durant tota la jornada i pot haver qualque boirina a primera hora però ben poqueta cosa a punts de l'interior. Després el sol serà el gran protagonista. Pel que fa al termòmetre, no hi ha grans canvis en vista demà. Sí que poden pujar 1-2 graus cap en el centre nord de l'illa de Mallorca. Per tant, demà podem arribar als 37 graus en aquest indret. Tot això amb vent, que bufarà en general de component sud, amb embat a les hores central del dia en el cas de Mallorca i de Menorca, i per tant, una situació marítima molt plàcida.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dues i set minuts, compareixença intensa avui de Pedro Sánchez al Congrés, que en aquesta hora continua per donar comptes de la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. L'endemà de les manifestacions arreu de l'Estat demanant una solució al caos que viu la ciutat autònoma. Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat que es desclassificaran els informes existents. Els socis li han donat l'esquena, han acusat l'executiu de no actuar contra el Marroc, a qui acusen d'orquestrar aquesta crisi, mentre PP i Vox reiteren que el president ha de dimitir.
4: Sánchez ha començat la intervenció repassant tot el que va passar aquells dies i ha defensat l'actuació immediata de les Forces Armades. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant la llau humana que entrava per la mà. Diu el president que van actuar correctament, però manté que ningú no es va avisar que això podia passar.
10: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
4: Sánchez ha anunciat que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per aconseguir la plena integració de les dues fronteres dins Europa.
10: Vamos a suplir esa falta de ambición con ambición para que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea y que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer. Insisto, son las dos únicas fronteras terrestres que tenemos, Europa y España, en África, sino una parte integral del pasado, del futuro de Europa, que deben ser reconocidas y trasladadas como tal.
1: Partit Popular i Vox han estat, com s'esperaven, el més crítics amb Pedro Sánchez. El PP ha insistit que el president ha de dimitir, mentre Vox demana que s'apliqui la Constitució per acusar-lo de traïdor.
4: Entenc que es compleixen tots els requisits per fer-ho, la violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament de Ceuta i la petició de 22 països europeus que replantegi la política migratòria. Escolta'm, primer Feijóo i després Santiago Abascal.
3: Y la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo. Algún día rendirán ustedes cuentas. Espero que sea pronto. Y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
1: Els socis i grups que habitualment donen suport al govern també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat a Pedro Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc, a qui acusen de liderar i organitzar aquesta crisi, diuen, amb fins geopolítics.
4: La portaveu de Podem, Yone Belarra, està molt combativa tant amb la bancada del govern com amb PP i Vox, els que ha acusat de racistes. Belarra ha demanat a Pedro Sánchez transparència, ha previst que aquesta crisi li passarà factura a les urnes i ha criticat que no s'hagin romput relacions amb Rabat. D'aquesta manera s'ha dirigit al Partit Popular, a Vox i al líder de l'executiu.
11: Suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura. Y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
4: Sumar coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada, que ha estat un atac del Marroc a Espanya. El portaveu Enrique Santiago, d'Izquierda Unida, ha instat l'executiu a traslladar de manera urgent tots els migrants que encara queden a Ceuta cap a la península per evitar problemes de convivència i donar benzina a PP i Vox.
12: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
4: També el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha acusat el Marroc d'enviar 80.000 persones a Ceuta per carregar-se el govern d'Espanya, ha dit, impulsat pels Estats Units, Israel, la dreta i l'ultradreta. Ha qualificat Pedro Sánchez de pusilànime i ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral.
13: Quien la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
4: Maribel Vaquero, portaveu del Partit Nacionalista Basc, ha assegurat que a aquestes alçades ningú no pot creure que arribessin prop de 80.000 persones de cop a Ceuta sense la col·laboració del govern marroquí. Vaquero ha exigit al govern que faci autocrítica.
14: Podrá decir que no tienen datos que demuestren la participación del Reino de Marruecos en esta operación. Pero aquí ya nadie cree que pudieran entrar entre 70.000 y 100.000 personas en menos de dos días en Ceuta sin la colaboración de las autoridades marroquíes, en un estado en el que el control policial es absoluto.
1: Amb aquest escenari, els partits nacionalistes catalans i bascos han coincidit a demanar les competències en immigració pels seus territoris. Són Míriam Nogueras, de Junts, i Merche Aizpurua, de Bildu.
15: Es tracta de votar si Catalunya ha de tenir les competències que ara té Madrid o no. I nosaltres volem que sí, que les tingui Catalunya, perquè és que si no les té Catalunya, a Catalunya no podem fer res. Ni control, ni integració, ni ordre, ni català, ni feina.
16: Afortunadamente, la ciudadanía vasca comparte valores muy alejados del odio, del racismo, del clasismo, el egoísmo y de todos esos valores reaccionarios que promueven las...
1: La portaveu de Coalició Canària, Cristina Valida, ha mostrat la màxima empatia amb Ceuta. Des d'unes illes s'ha recordat que l'arribada de pasteres es continua. Avui, sense anar més enfora, ha dit que n'ha arribat una amb 80 persones mortes, entre les quals un nadó.
17: Europa se tambaleará. Y se tambaleará por la falta de previsión, por la falta de acción en lo que es en este momento el mayor reto y el mayor desafío que tiene este planeta, que son los flujos migratorios. Y lo parecemos en primera instancia en los territorios más chiquititos. los que estamos allí cerca de la frontera más desigual del planeta.
1: Són les 2:14. Canviant de qüestió i obrim plana de successos, un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sonoms a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
18: Bon dia. Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc del camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues.
1: Mentrestant, un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí ha deixat 16 persones ferides lleus. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, el conductor del camió que ha causat aquest accident, un home de 63 anys, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial.
4: Els fets han passat a les 8:45 del matí, en hora punta, a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps que s'ha trobat l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i ha impactat amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles. Un total de 16 persones n'han resultat ferides, 12 assistides in situ i 4 traslladades a centres sanitaris, però cap en estat greu. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ha confirmat que el conductor del camió ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Ara se li atribueixen delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial, motius pels quals ha estat detingut.
1: I un home de 40 anys es troba en estat crític després de caure des d'un domicili a una altura de 5 metres a Fornalutx avui a les 7 del matí. La víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, està ingressat a l'Hospital de Son Espases.
4: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre un mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital com a codi politrauma greu amb la col·laboració de la policia local i la Guàrdia Civil.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el servei 24 hores de l'IB Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany, el 92% de les quals per violència masclista. És un 36% més que en el mateix període de 2025. Unes xifres que la directora de l'entitat, Catalina Saló, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada arriba a més dones.
4: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu es produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i també per l'augment de l'aïllament de les dones. Per això l'IB Dona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos de l'any, la majoria han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual o un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% més de dones, la majoria també per violència masclista.
19: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres, ja, vull dir, ja seria un tema que ens ocuparia. Però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
4: Salom ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones atesats són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de Biogen. Recordem que el telèfon de l'IB Dona és el 900-17-89-89, també el 016, i que tots dos estan operatius les 24 hores del dia, tot l'any, són gratuïts i no deixen rastre la factura.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
20: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: 2:19. Avui també vos contam que aquest curs escolar tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
18: La mesa de negociació amb l'ensenyament públic ha estat avui matí i la principal novetat preparada per aquest curs ha estat aquesta confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
2: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: I com a mesures que encara s'han de negociar amb els sindicats, la conselleria posa sobre la taula 4 punts relacionats amb habitatge, mobilitat, acompanyament i també pagues extraordinàries.
18: Coneixent el problema de cobrir totes les places a Menorca, Eivissa i Formentera, es demana a la comunitat docent que faci propostes per així prendre mesures com la que està prevista a Formentera de fer habitatge públic.
2: Parlar de les problemàtiques que tenim en l'habitatge per als docents. A Formentera hem fet una passa endavant la construcció futura de nous habitatges docents. Volem que participi tota la societat civil, participi tota la comunitat educativa i que ens facin propostes que nosaltres puguem plasmar.
18: Quant a mobilitat, Vera també s'ha referit a la creació d'un ajut per als docents que hagin de traslladar-se d'illa per fer feina.
1: Pel que fa a les dificultats dels docents per trobar casa a Formentera, hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que han decidit ampliar els mesos de contracte de setembre a juny. Ens ho conta Regina Mayans.
21: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors d'Elias Marferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
22: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos. Pues, la veritat que m'ho gusta aquí, però entenc.
23: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat.
21: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
23: Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començam el 2 de setembre fins al 30 de juny.
21: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
24: Hi ha un conveni que allotjam els professors en primera instància és mes de setembre i és mes de juny i juliol, si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
21: Tot i que les peticions han estat ben bé nules.
24: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec, que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
21: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
25: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies mentre troben alguna cosa més estable.
21: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes socials destinats específicament a docents.
1: I seguim parlant d'habitatge perquè Sant Josep, el plenari ha aprovat avui amb els vots a favor del PP i Vox i l'abstenció de la resta de grups polítics, l'equiparació de la llicència dels dos blocs dels Dom Pepe, una via que s'obre per una possible rehabilitació avalada per informes tècnics i per mirar de desencallar el drama d'habitatge que pateixen 124 famílies des de fa 6 anys. Dani Manau.
26: Això implica que el bloc alt, que es va desallotjar fa 5 anys i del qual no consta llicència, podria encetar en camí cap a la seva legalització. Una legalització prevista en les darreres modificacions urbanístiques fetes pel govern. Segons el batlle de Sant Josep, aquest és un primer pas per a poder fer una rehabilitació avalada per informes tècnics. Hi ha indicis molt clars que apunten que aquest edifici es va aixecar amb tots els procediments normatius. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del PP i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces, que han manifestat molts dubtes per aquesta solució, que no veuen viable i que ara depèn del vistiplau de diferents organismes. A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura, han lamentat les abstencions de la votació, però confien que tots els entrebancs es podran superar. Escoltem Joan Nadal i Sílvia Hernández, advocat i portaveu dels veïns afectats.
27: Estem a començar i avui s'ha començat.
3: Aquest és el tema. O sigui, a partir d'ara que han de fer un conveni amb l'Ajuntament, en aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el govern, però va ser en aquest conveni i és en el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
5: En el nombre de todos los vecinos, creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
26: Saben que serà un camí llarg i han dit que retiraran el procés judicial obert contra l'Ajuntament de Sant Josep quan se'ls convalidi la llicència i la rehabilitació dels blocs rebi llum verda. Dues i 25. Els treballadors de Correus s'han concentrat avui matí davant l'oficina de Palma per denunciar la manca de personal i la precarietat laboral que, diuen, pateixen. La d'avui és la primera d'un pla estatal de mobilitzacions que continuarà el pròxim 17 de setembre. El sindicat CESIF demana que l'empresa pública compleixi els acords als quals es va comprometre de reforç de la plantilla i de jornada completa.
18: També demanen implantar les 35 hores setmanals i fer un relleu generacional del personal, uns acords que des del sindicat asseguren que Correus ha incomplit. El CESIF afirma que aquesta manca de contractació de reforços ja ha suposat una pèrdua de més de 22.000 ocupacions en els darrers 10 anys. Més de 4.000 treballadors tenen una jornada a temps parcial amb un sou que oscil·la entre els 800 i els 900 euros. Segons la representant del sindicat, Maria Antònia Tarongí, el que més afecta el personal és la manca de contractació.
6: Hi ha una sobrecàrrega de feina entre els treballadors i treballadores de Correus. Hi ha oficines que l'atenció al client només queda una persona dins l'oficina. No s'han cobrit les vacances, no s'acobreixen les baixes, no s'acobreixen ni les jubilacions. El que fan és amortitzar la plaça.
18: Tarongi ha remarcat que hi ha un 60% més de baixes que no es cobreixen.
26: I Projecte Homo fa 39 anys havent experimentat un canvi important. Va néixer el 1987 orientat a consumidors d'heroïna. Aquell any varen atendre 87 usuaris i ara donen suport, atenció, a més de 3.000 persones amb addiccions diverses, tant de substàncies com de comportament. El president de l'entitat és Jesús Mullor.
7: I al llarg dels anys hem anat adaptant en programes per altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, del grau en el qual estic més o manco malament, no? El ventall de possibilitats i de què prejudicis que se tenia abans de que anar a Projecte Homo, pues, la darrera opció, pues això s'ha anat minvant, no?
26: En aquests moments, una de les addiccions que més se preocupa és la de les xarxes socials entre els menors. De fet, se n'ha experimentat un creixement important d'usuaris.
4: La terapeuta de Projecte Jove i Sofia Aida Pagès explica que té un impacte negatiu en els infants i adolescents, des de l'empitjorament del rendiment acadèmic fins a l'aïllament social. En aquests casos, diu la professional, les famílies tenen un paper important.
8: I no els hi puc demanar que deixin d'emplear les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem als nostres fills i les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat.
4: Deien que Projecte Homo compleix 39 anys i ho celebra de fet avui a la baixa amb un acte a la seu de l'entitat.
26: Fora de les Balears, un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Ademús.
4: Els pèrits de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat el 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament fatídic de l'Àlvia que es va produir el passat mes de gener i que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
1: I més de 80 persones s'han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
4: L'embarcació va salpar a principis d'agost amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només en quedaven en vida 45, tots homes de Gàmbia i de Mali, que navegaven amb 5 cadàvers. La resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint al llarg de la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Calvi ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins l'any 2030. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
1: El govern posa la primera pedra d'una promoció de 8 habitatges a Felanitx.
2: Es construiran dins el conjunt de l'hospici i es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys.
1: El Consell Insular presenta el programa d'actes per celebrar la Diada de Mallorca.
2: Més d'una cinquantena d'actes amb propostes per a tots els públics repartides per diferents municipis de l'illa. Concerts, exposicions, teatre, rutes patrimonials i homenatges literaris, entre d'altres.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via Cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Començam.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Calvi al Demà en titulars ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins al 2030. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
2: Un instrument de planificació que fixa prioritats i amb la vocació de permanència més enllà de cicles polítics. El nou pla estratègic envers el turisme de Calvià pretén consolidar objectius ja en marxa, introduir-ne de nous, un model turístic que generi valor tant en els que viuen aquí com els que ens visiten, una convivència enriquidora. Han dit Joan Antonio Mangual, és el Bala de Calvià.
4: Define una estrategia a medio y largo plazo. No solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio. Poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
2: El binomi turisme i esports encetarà una aposta per la literatura, la música i el cinema. Aquest pla es troba en fase d'aprovació. Treballa en 5 eixos d'actuació, estructurar el producte perquè Calvià es vulgui visitar tot l'any, replantejar la marca, fer una gestió estable i eficient creant la Mesa del Turisme i es Calvià Tourism Awards, entre d'altres. Transformar l'espai, connectant la mà i la terra, impulsar la connexió ferroviària entre Palma i Calvià i fer-ho, a més, de manera innovadora i sostenible, consolidant-ne com a destí turístic intel·ligent. Per al govern de les Illes suposa una fita que demostra que és un municipi madur, líder en la desestacionalització i amb visió de futur. Miquel Àngel Rosselló és el director general de Turisme.
5: No és un documento teórico elaborado de espaldas a la realidad. Es fruto de un proceso participativo ejemplar donde se ha escuchado a los empresarios, a los trabajadores y muy especialmente a los vecinos y a la sociedad.
2: L'empresa adjudicatària del projecte ha treballat més de 1.000 hores amb el seu equip per fer que, com ha dit el CEO de Melià Hotels, el sol i platja sigui necessari a Calvià, però no suficient.
1: Més qüestions. El govern posa la primera pedra d'una promoció de 8 habitatges a Felanitx. Es construiran dins el conjunt de l'hospici i es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys.
2: Els habitatges de l'Ibavi s'ubicaran dins el conjunt de l'antic hospici de Felanitx, un espai que sempre ha tingut un caire social i que allotja actualment el centre de dia i pisos tutelats de la Fundació d'Aproscom. Amb la rehabilitació integral d'un ala de l'edifici s'hi construiran 8 habitatges que es destinaran de manera preferent a persones, com dèiem, majors de 65 anys, que faci més de

0: té tots els serveis, però a part hi ha unes àrees comunitàries perquè ells interactuïn, o sigui, hi ha unes cuines comuns, malament tinguin les seves.
1: Les obres costaran 1.100.000 euros i el projecte forma part del pla de xoc d'habitatge del govern. Marga Proens és la presidenta.
2: En aquest moment, Sibadi té en planificació prop de 50 noves promocions que sumen més de 1.500 habitatges públics arreu de les Illes Balears.
1: Fins ara, aquesta part de l'hospici era la seu dels Cavallets i Caparrots de Felanitx, l'Ajuntament. Ara els haurà de reubicar.
3: I seguim parlant del govern perquè, d'altra banda, destinarà 5,5 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible per a un conjunt d'actuacions destinades a reforçar les infraestructures del cicle de l'aigua a la Serra de Tramuntana.
1: Els projectes, que arriben a 11 municipis, incideixen en aspectes clau com ara la garantia de l'abastament, la capacitat de reserva, la reducció de fuites, la digitalització de les xarxes i la millora dels sistemes de sanejament i drenatge, segons ha informat el govern a través d'una nota. El conseller del MAI i el cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, ha presentat avui a la finca de Raixa aquest paquet d'inversions, acompanyat pel director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, i per representants dels municipis beneficiaris.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Memòria de Mallorca ha expressat el seu desacord amb la manera com el govern impulsa iniciatives de commemoració i memòria de les víctimes del bombardeig a l'Illa, a l'Illa sense haver elaborat el pla autonòmic que exigeix la llei sense comptar amb la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica.
1: L'entitat ha criticat en un comunicat que l'executiu proposi la instal·lació de memorial sense que aquesta iniciativa s'hagi presentat prèviament a la comissió. És per aquest motiu que ha exigit el govern que compti amb les entitats memorialistes, que se sotmeti al coneixement i l'aprovació de la comissió, que inclogui les víctimes dels bombardejos de l'aviació franquista i que eviti formulacions que descontextualitzin els fets. L'entitat ha detallat també que a Mallorca es varen assassinar més de 2.300 persones, segons les investigacions històriques. Aquestes víctimes no varen morir en combat ni a conseqüència d'una acció bèl·lica, sinó que varen ser assassinades i represaliades per motius polítics i ideològics.
3: 2:37, la Conselleria d'Educació ha contractat d'emergència la reparació parcial del mur de tancament que delimita la parcel·la del Col·legi Rei Jaume I de Palma amb una inversió de prop de 348.000 euros, una part del qual està apuntalada a causa dels problemes d'estabilitat del mur.
1: L'actuació consistirà en la reparació de l'aparat adjacent a la pista esportiva del centre. En total, es repararan 52 metres lineals de mur distribuïts en tres trams diferenciats de 3, 32 i de 7 metres. El projecte preveu una actuació que va més enllà de la zona estrictament afectada amb l'objectiu de garantir l'estabilitat i la seguretat de tota l'estructura.
3: Més millores a Son Carrió. Aquest estiu s'han duit a terme l'envelliment i les millores d'accés a les zones de l'escola infantil, al poliesportiu i al parc infantil a prop del carrer de l'Alegria.
1: Per aquest motiu, hi haurà unes modificacions d'aparcament. El canvi semestral només s'aplicarà des del començament del carrer de l'Alegria fins al començament de l'Escola d'Educació Infantil. El tram de l'obra on s'ha duit a terme la millora, l'aparcament s'habilita durant tot l'any a la zona empedrada de l'obra.
3: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home per, presumptament, haver robat a un turista a un hotel de Palma un rellotge valorat en uns 35.000 euros. Els fets es van produir a finals del mes de març al centre de la ciutat, quan una parella es va disposar a entrar a l'establiment on s'allotjava.
1: Dos homes varen abordar la víctima per darrere per intentar immobilitzar-li el canell i robar-li el rellotge. En aconseguir el lladre es varen fugir. Posteriorment, els turistes varen interposar una denúncia. Fruit de les nombroses indagacions, durant els darrers dies els agents han aconseguit identificar un dels lladres, contra el qual varen emetre una ordre de cerca i captura. Divendres passat, una patrulla del grup d'atenció al ciutadà va localitzar l'home i el va detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. La investigació continua oberta i no es descarten més atencions.
3: Avui també destacam que l'Ajuntament d'Inca torna a situar-se al capdavant de Mallorca en matèria de transparència. Segons els resultats de l'anàlisi del projecte InfoParticipa, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, és l'únic municipi que assoleix el nivell d'excel·lència en transparència a la seva pàgina web corporativa amb una puntuació de 9,6 sobre 10 i obté el corresponent segell de reconeixement.
1: Els resultats reivindiquen el compromís de l'Ajuntament amb la transparència i l'accés de la ciutadania a la informació pública. En el conjunt de les Balears, només 7 dels 67 ajuntaments analitzats aproven, mentre que únicament dos municipis, Santa Eulària del Riu i Inca, obtenen la qualificació d'excel·lència i el segell de reconeixement. A Mallorca, la diferència és especialment significativa. Només dos dels municipis de l'illa aproven l'avaluació, Inca amb un 9,6 i Palma amb un 5, mentre que la resta no arriben a l'aprovat.
4: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
3: 2:40, obrim plana cultural Palmes.

0: Prepara per les festes de la Mare de Déu de la Salut, demà activitats infantils i rebel·la al Parc de Sa Feixina i dissabte segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim.
1: El gran escenari del Concert de la Patrona ja comença a prendre forma. Dissabte el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball i al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, l'escena electrònica local es fa un lloc. S'hi esperen més de 30.000 persones que podran gaudir de 7 hores de música amb accés gratuït. Amb motiu de la festa, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que dissabte reforçarà el seu servei. D'aquesta manera hi haurà trens addicionals l'hora baixa i 3 convois durant la matinada per facilitar els desplaçaments.
0: I també ho avançaven en titulars del Consell Insular presentat avui el programa d'actes per celebrar la Diada de Mallorca, que serà el 12 de setembre i que aquest any commemora els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema La Balanguera. L'institució ha preparat més de 50 actes amb propostes per a tots els públics repartides per diferents municipis de l'illa, concerts, exposicions, teatre, rutes patrimonials i homenatges literaris, entre d'altres.
1: La Diada rememora 3 efemèrides lligades a la Balanguera. D'una banda, els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema del músic pel músic Amadeu Vives, de l'altra, la commemoració de l'any Joan Alcover, autor del poema i figura primordial de la literatura mallorquina, coincidint amb el centenari de la seva mort, i en tercer lloc, els 30 anys des que el Consell de Mallorca va declarar la Balanguera com l'himne oficial de Mallorca. Llorenç Galmés és el president del Consell i Antoni Roca, la consellera de Cultura.
2: Una jornada per tal de reivindicar la nostra identitat com a poble, la nostra cultura, la nostra llengua, però també les nostres tradicions.
3: Enguany, la Diada de Mallorca té com a fil conductor la Balanguera. Aquesta Balanguera que fila el passat, el present i el futur. Aquest filar records, allò que hem heredat i allò que encara està per venir.
1: L'acte central de la Diada serà el lliurament dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca, que es farà al Teatre Principal de Palma el pròxim 12 de setembre. Els premis reconeixen la trajectòria de persones i identitats que han treballat a favor de l'illa. Entre els guardonats destaquen la cantant i compositora Concha Buica i el músic Rels B, anomenats filla i fill predilectes de Mallorca, i l'actor Michael Douglas, escollit fill adoptiu de l'illa.
0: Precisament el fill predilecte de Mallorca, Rels B, serà el protagonista del Gran Concert de la Diada. L'11 de setembre oferirà un concert gratuït que tindrà lloc al Parc de la Mà.
1: La matinada del 12 al 13 de setembre se celebrarà la tradicional pujada a Lluc a peu de la part forana, que arriba a la 45a edició. Per segon any, el Consell de Mallorca s'encarrega d'organitzar la marxa, que sortirà des de 45 municipis de Mallorca i que s'espera congregui més de 5.000 participants. I com ja és tradició, el Consell repartirà unes 40.000 banderes de Mallorca amb els principals diaris de l'illa perquè els mallorquins la puguin penjar als balcons i celebrar la Diada.
0: I no deixem l'actualitat del Consell de Mallorca perquè dissabte publicarà la convocatòria de 2 beques de recerca destinades a aprofundir en la trajectòria i l'obra d'artistes vinculats en l'illa, amb una dotació total de 15.000 euros, 7.500 euros per cada beca.
1: L'iniciativa té com a objectiu impulsar la investigació sobre figures i moviments artístics que han deixat empremta la història cultural de l'illa i que encara no han tingut un estudi profund. Les persones beneficiàries disposaran d'un termini màxim de 12 mesos per desenvolupar la seva feina, que haurà de centrar-se en una de les 2 línies de recerca. Una primera línia és la d'artistes estrangers vinculats a Mallorca a partir del grup Els 10 del Teix, o l'artista William Edward Cook. La segona línia té a veure amb qualsevol artista mallorquí de la segona meitat del segle XIX o del primer quart del XX.
0: I encara un apunt més, perquè la plaça de Tomeu Penya de Vilafranca va celebrar ahir una nova edició del concurs de menjar meló dins el marc de la Festa i Fira del Meló.
1: Amb menys participants, però no menys entusiasme que altres anys, prop de 40 persones varen ser els protagonistes del concurs, distribuïts en 3 categories, fins als 7 anys, de 8 a 13 anys i a partir de 14. No es varen batre rècords, però així tot, la competició no va decebre el nombrós públic assistent. A la categoria Benjamí, Ethan Ortiz va menjar-se'n 330 grams en 2 minuts. A la categoria infantil, el guanyador va ser Adam Daoudi, que en 3 minuts se'n va menjar 700 grams. I a la categoria sènior, Biel Pons va arribar als 1.890 grams, molt en fora encara del rècord de Mateu Mascaró fa uns anys, en 2.500.
0: I doncs, amb aquestes 2 propostes, la patrona de Palma, la Diada de Mallorca i també el que va succeir ahir a la fira, a la Festa i Fira del Meló de Vilafranca, arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas.
1: Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, també està satisfet amb la plantilla confeccionada en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia. El tècnic mallorquinista ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte al camp de l'Eldense i ha reconegut que està satisfet amb la feina feta per la directiva al mercat de fitxatges, tant en les noves arribades, que són 13, com també amb els que han apostat per continuar al Mallorca. Escolta, Luis García.
3: Sí, muy contento por... Ya os lo dije antes de que cerrara el mercado. Creo que el club ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo. Dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno. Tenemos una plantilla muy competitiva.
2: Competitiva amb els altres equips de la categoria, però també entre els propis jugadors. I és que es tracta d'una plantilla amb 29 futbolistes i tots poden ser en algun moment titulars. El tècnic diu que és un aspecte ben positiu.
3: Hay muchos futbolistas que pueden ser titulares en cualquier momento, con lo cual eso es muy bueno, pero quebraderos de cabeza ya te digo que va a haber. Y bueno, creo que es positivo. He hablado con los jugadores. Al final, muchas veces los jugadores hay una expectativa individual de jugar muchos minutos, muchos partidos, pero también tienen que levantar la cabeza, ver los jugadores que tienen a su alrededor, ver la calidad que tienen y saber que va a ser difícil y va a ser duro también para ellos, con lo cual esa competitividad interna va a ser muy positiva porque nos va a hacer ser mejores.
2: Amb les feines fetes als despatxos, ara toca continuar guanyant el terreny de joc i fer-ho més per primera vegada aquesta temporada a domicili. Els vermells cercaran contra l'Eldense la primera victòria fora de Somos després de guanyar Valladolid i Ceuta a casa i perdre el camp del Granada. Aquest és el principal deure pendent des de Luis García.
3: Mantener la misma versión que en casa. Creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver, ser agresivos, presionar alto, el poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón, pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo. Pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera. Tenemos que ser contundentes en las dos áreas, como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos. Tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho, porque con nuestra gente siempre es especial.
2: L'equip ha fet avui matí la penúltima sessió de la setmana a Son Bibiloni per continuar preparant el partit de dissabte a les baixes d'Abdon Prats, Calumbà, Dani Luna i també el dubte d'Arnau Puigmal. El que sí serà és el davanter Adrián Fuentes, que després d'haver-se estrenat la jornada passada com a golejador mallorquinista, ha parlat d'aquest pròxim enfrontament.
4: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el bono de trabajo.
2: Y tornant al mercat de fitxatges, el director esportiu del Mallorca en va fer un balanç positiu. Pablo Ortiz es mostra satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu.
5: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix. Són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
2: De la seva banda, el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, va reconèixer que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener. Fa uns moments han conegut l'horari oficial de la setena jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria a Son Moix el diumenge 27 de setembre, quan passi un quart de les 4 de l'hora baixa. Però abans, aquest dissabte, a les 9 del vespre, el Dense i Mallorca s'enfrontaran a l'estadi Pepico Amat, un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 6 del capvespre. I precisament la prèvia del partit del Mallorca amb els postres en joc tindrà com a fil conductor el partit de la Primera Federació entre l'EU d'Eivissa i Majadahonda, un enfrontament que es jugarà a Can Misses a partir de les 6 del capvespre. Avui l'equip pitiús ha presentat dos dels seus nous fitxatges. Són, en aquest ordre, Eric Curbelo i Ismael Fadel.
6: Sobre todo por la ambición que me transmitió Mitchell. Un club que quiere ascender y yo la verdad que tenía alguna opción de segunda, pero el sentirte muy valorado y viendo que iban a ser un proyecto muy bueno para intentar ascender, pues la verdad que eso fue lo que me hizo decidirme.
7: La verdad me ha sorprendido. Creo que todo lo que lo rodea, para mí se asemeja a todo lo que lo rodea instalaciones a un club de segunda división, sin duda.
2: El conjunt blau-cel ha tancat la campanya 2026-2027 amb un total de 1.902 abonats. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfrontarà aquest dissabte a l'El Pozo Murcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
8: Es un pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también. Ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles.
2: A més, un cas personal, el brasiler Diego Núñez podria aconseguir el seu primer títol com a jugador del Palma. L'escoltam.
9: Me fui con un gusto un poco amargo porque no he ganado un título con el Palma. Yo tengo ahora una segunda oportunidad de estar estos tres años y ganar un título, incluso más, ¿no? Lo bueno es que ya empezamos ahí este primer mes con la Supercopa, la final. El equipo muy concentrado, bueno, máxima ilusión también, ¿no? Estamos compitiendo bien. Yo he visto la pretemporada que estuve un par de partidos fuera, pero el ambiente y las ganas del grupo es brutal, ¿no? Y yo creo que estamos muy, muy preparados para llegar y afrontar bien esta Supercopa.
2: En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Volta a Espanya amb un total de 166 quilòmetres entre Vela i Cal Aralto a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició de la Volta. Enric Mas continua líder a la General després de l'11a etapa disputada ahir, en què el triomf va ser per el britànic James Matthew Brennan. Escoltam el ciclista mallorquí.
10: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
2: Enric Mas va arribar ahir amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és el segon classificat. I per la mare de voleibol, perquè la Barca Menorca 2026-2027 també està en marxa. L'equip de Bep Llorenç ha arrencat la pretemporada per afrontar un any més a la màxima categoria del vòlei nacional femení. Ho faran quatre fitxatges nous, d'entre els quals destaca la tornada de Jimena Galloso. Els partits oficials començaran el 3 d'octubre. Tot i no aconseguir cap títol la temporada passada, l'equip manté les mateixes ambicions. Escoltam el seu entrenador Bep Llorenç i també la jugadora Marcela Amarat.
11: Nosaltres el primer que volem transmetre és identitat, il·lusió, bueno, un poc la línia dels darrers anys, no? Un equip molt competitiu, ambiciós, i són conscients dels rivals, però nosaltres volem estar a la part alta que lluita per títols.
12: Nosaltres volem poner otra estrellita més aquí, acima del escudo, de la Barca, però, claro, hay mucho trabajo por delante.
2: En tenis, el santanyiner Jaume Munar s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre ahir contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-0. I qui sí que ha superat la segona ronda és Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-1 el portuguès Jaime Faria. El murcià cercarà bitllet pels vuitens de final contra el xinès Ji Bingwu. I qui també jugarà la següent ronda serà Paula Badosa, que s'enfrontarà demà a la local Coco Gauvi. Acabam amb un darrer punt en bàsquet perquè la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, ha fet ja el primer entrenament a Alemanya per a preparar el debut de demà al Mundial a Berlín contra les anfitriones.
1: Gràcies, Xisco Ribas. Són les 2:55. Temps ara per a la cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: pel·lícules i diverses incògnites. El Ser Querido, La Bola Negra i Los Domingos. Una d'elles, ho sabrem dia 16, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol a la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan es coneguin quines 5 pel·lícules de tot el món ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99 edició dels Oscars.
1: És una llarga carrera amb terminis marcats i que revelarà una de les incògnites, com dèiem, d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics, que, per cert, han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar en una tria que no serà fàcil.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
1: Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, arriba amb un palmarès impressionant. Té la Concha d'Oro a Sant Sebastià, 4 estatuetes als Goya i també amb un destacable èxit de taquilla. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono.
5: Jo no sabia que tenia una hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
1: El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat per Asbestes i també amb el seu curt Madre, i veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i per Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no a la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument, per cert, amb el de Valor Sentimental, la pel·lícula de Joachim Trier, que va guanyar l'Oscar l'any passat.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón. Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: La Bola Negra ja va competir amb el Ser Querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment foren els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que se l'endugueren la Palma d'Or. Veurem si repeteix la història. De moment, aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La Nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols, com dèiem, dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood accepta la proposta i entra a la carrera per ser un dels 5 títols finalment escollits, com l'any passat fou Sirat i que va quedar, recordem, a les portes de l'estatueta. Un reconeixement, aquest de millor pel·lícula internacional, que no recull una producció espanyola des del Mar Adentro d'Alejandro Amenábar l'any 2004.

0: I ara una proposta musical, perquè demà a Ciutadella, Cris Juanico presenta Ros dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i presentar aquest nou disc per fer festa i per xalar. De fet, diu que és un dels seus treballs més vitalistes. El demostrarà només, per exemple, amb aquesta Només són paraules, que sona de fons. Si el voleu escoltar bé, demà vespre, a partir de les 10:30, a la Jasba de Ciutadella.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dijous 3 de setembre, que comencen pel Congrés dels Diputats, perquè Pedro Sánchez ha donat avui explicacions a la cambra sobre la greu crisi migratòria de Ceuta. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, i ho ha fet enmig d'un ambient de crispació i de pressió davant del informe policial que apunta al Marroc i de les concentracions ahir arreu de l'Estat. Una sessió de retrets encreuats, Sánchez ha tornat a reiterar que cap servei d'intel·ligència va avançar l'arribada massiva de finals de juliol i ha tornat a exculpar-ne el Marroc. En la seva rèplica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha acusat el president d'amagar la veritat als espanyols i li ha demanat que dimiteixi.
2: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: Una petició aquesta de dimissió, a la qual també s'ha afegit Vox. Els partits d'esquerra s'han mostrat així mateix molt crítics amb la gestió del govern espanyol en aquesta crisi, però també han lamentat la deriva racista i feixista de la dreta en la resolució d'aquesta situació.
0: Avui també es noticia una nova víctima mortal a les carreteres de les Balears.
1: Un jove de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Son Homs a Palma. L'accident ha passat davant una discoteca a primera hora del matí.
0: També a les carreteres s'ha detingut el conductor d'un camió que ha causat un accident en cadena a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca.
1: El sinistre ha afectat fins a 8 vehicles i ha deixat una quinzena de ferits lleus, tot i que 5 d'ells sí que han hagut de ser traslladats a centres sanitaris. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, el conductor del camió ha estat detingut per el delicte contra la seguretat vial, per donar positiu, i també per desobediència greu, ja que ha intentat fugir quan li anaven a fer la prova.
0: Avui també destacam que es disparen un 36% les trucades al servei 24 hores de l'IBE Dona durant el primer semestre de l'any.
1: Són concretament més de 2.700 consultes, de les quals la immensa majoria, el 92%, han estat per violència masclista. La directora de l'IBE Dona, Cati Salom, s'ha mostrat satisfeta amb les dades.
4: Nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribem a més dones, arribem a més professionals i arribem a la ciutadania en general que necessita informació, assessorament amb aquest tema.
0: Tots els col·legis públics d'infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador aquest curs que comença la setmana que ve.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que és una mesura que no només es fa per ajudar la conciliació familiar, també diu per atendre els alumnes en situació més vulnerable.
5: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
0: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació a la plaça d'Esborn.
1: Després que rebutgés el seu recurs, anuncia que els vehicles i els aparcaments es recuperaran tal com demanen 22 empresaris de la zona. Això sí, adverteix que caldrà retirar totes les terrasses de bars i restaurants, mentre els afectats ja avancen que demanaran indemnitzacions.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts amb més notícies a IB3 Ràdio a les 4 en punt, als butlletins horaris de l'hora baixa i a partir de les 7 a l'informatiu vespre amb Aina Sureda. Ara fem un tentot.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1230. Heu de saber que una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivada, secaona i picada de per dalt.

0: Bon dia. Avui toca parlar d'una fruita a la qual hi ha moltes varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma. Parlam de la figa, és clar. Ja sabeu que dissabte passat, dia 29 d'agost, la fira va ser la protagonista a Lloret de Vistalegre, la figa, coneguda com la festa del sequer, la qual va celebrar la seva edició número 45 amb molt d'èxit de varietats i també de públic. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional. I ja a l'antiga Grècia, les figues formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics. Avui no seran figues d'un altre paner, perquè de veritat de figa en trobam un fester arreu de les illes.
1: Aquella vegada tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques, també.
2: Les martinenques, les rioles.
3: N'hi ha del bocós, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma.
4: Orioles.
3: Ordissots, orioles.
4: Julies i...
3: Julies, alcudies, llorals...
5: Aquí, de tot.
6: Julies, orioles...
5: Martinenca.
6: Martinenca.
5: Coll de dama.
6: Coll de dama.
5: Blanc i negre.
6: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
5: Sí. Sí. De cristià.
7: Avus.
5: De cristià.
8: També hi ha s'agostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no, no, no el de conec totes.
9: Duit de perdiu, coll de dama, bordissó blanca...
10: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí, de Pollença.
11: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
12: Perjals.
11: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantina, que he sentit a dir perquè nostre, que s'hi menjaven moltes, que com engatabes, no? D'anar alerta d'aquestes.
12: És que jo no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
11: sí,
12: de...
11: Sí, aquestes de la roca, ho
12: sí, fan. Que no, per menjar espòs, els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals. O bocona, clivellada i tocada de portal.
0: I tot, ja ho heu sentit, a varietat de figa n'hi ha moltíssimes, i a més a totes les illes, ho han dit, verdal, blanca, martinenca, oriola, rojal, coll de dama, pit de morena, blanca, o bacó, que aquesta és una casta de figuera que dona dos esplets a l'any, al juliol i a l'agost. Perquè les figues i les figueres són part de les illes, com per exemple Formentera. A la Pitiusa Petita hi ha unes quantes figueres centenàries que s'han convertit fins i tot en un reclam turístic. Les figueres estalonades amb fustes de pi, perquè els animals no arribin a menjar-se els fruits, resisteixen al pas del temps. Però hi ha una figuera que destaca. Diuen que és la figuera més grossa de Formentera i és una blanca de Can Toni Mestre. Fa 350 metres quadrats i un diàmetre de 20 metres. Encara més, a Menorca, els mesos d'agost i de setembre són mesos de figues de les que es diuen figues de cristià, que són l'acompanyament de sol i aigua, però també són l'ingredient principal per fer una espècie de confitura de figa pròpia de l'illa de Menorca, que és esfigat. I darrera curiositat d'avui, quan una persona xereca o xereca és que és dolenta o que no se troba massa bé, està malaltís, indisposat de salut, està xerec, perquè la paraula xerec es refereix a la figa flor, la primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques. Esperam i donar-nos taixerets pel Tèntol d'avui. Començam.

Raymond Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre, nou horari, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com cada dia. Un programa sempre ple de diversitat que jugam amb les paraules, amb els pobles de les Balears, que ja mos queden pocs dies, i també ho feim amb l'actualitat del dia. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i avui aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: I de sí, un dia més a taula. Miquel Jun, com anem?
1: Bon dia,
0: Valent. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: i Maria
2: bé.
0: Pons, com anem?
3: Molt bé, molt
0: bé. Grans, les figues?
2: Molt. Mm.
0: Sí? Mm. Quina sí. varietat?
2: Ui.
1: Això de varietat ja no en sé, però...
2: Sí, no.
1: M'agraden,
2: m'agraden. Pot sí, en sé, però jo... Vaja, no s'han triat.
0: No?
2: No, no, no.
0: Si hi ha figues damunt la taula...
2: Sí, les bordissons negres m'agraden.
0: Ah, vols?
1: Per exemple,
0: vols.
3: Ara ho ha dit.
2: És una casta. No.
0: Jo una figa amb un pot de formatge,
2: sí.
0: Ja no... Ja no res més bo, i ara estem de figues. De fet, ho va demostrar a la Fira del Saquer, que crec que en vareu parlar la setmana passada, que va ser tot un èxit, a Lloret de Vista Alegre, i allà sí que se varen poder veure moltes varietat de figues, i també la tradició arreu de les illes, perquè a Mallorca, Menorca i Eivissa, també Formentera, hi ha moltes castes de figueres, i han sentit els nostres oients que les mos explicaven. Però, dit això, tenim altres temes avui, a banda d'aquestes figues, i Celestí, començant per tu, Mem.
2: Sí, perquè avui passarà per Tento, per aquests estudis d'IB3 Ràdio, la cineasta mallorquina Marga Amalià, perquè just demà, divendres, dia 4 de setembre, s'estrena la seva nova pel·lícula Suportant el Paradís. Cada...

0: i de testimonis únics com Toni Catany, Cristóbal Serra, Agustí Villaronga, ja afinats, o també, per exemple, Miquel Barceló, Susi Gómez, Carme Riera, són alguns d'aquests 20 artistes que Namar Gamel ja fa 15 anys que va entrevistar. Parlen sobre els canvis que ha patit Mallorca a causa de fenòmens com ara el turisme i la globalització, i 15 anys més tard, després d'haver estat un llibre que, de fet, fa poc s'arreditava, ara arriba la pel·lícula, aquestes entrevistes a la gran pantalla.
1: Així
0: en els cinemes.
1: Així és, aquest cap de setmana arriba, i avui Namar Gamel ens explicarà com és aquesta pel·lícula i que ja la podrem anar a veure. Però tenim més temes, Maria.
2: Sí, avui en setant nova secció, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les illes, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i refranys que més fem servir a les Balears.
3: Saps que n'hi ha de peixos a la mà, per mal girbat que vagis,

0: s'assany de peix, freda com la neu i com un tant mateix.
1: Mireu que amb aquesta cançoneta en corre sinadites, eh? Sí, de refranys i de dites. Així que apuntau-les perquè començarem aquest rànquing. Volem saber qui són els refranys, les dites que més feis servir al vostre dia a dia i després anirem acumulant-les per fer aquest rànquing fantàstic. Així que avui començam i tenim les línies obertes perquè hi participeu. Però també avui, Miquel, tindrem tema del dia.
2: Sí, avui el dedicarem a una notícia del diari digital Tot Pla, que ha sortit aquests dies, aquesta setmana, i que demanava: comprarieu un talaiot? Talaiot!

0: Llogar, no, però comprar sí que
1: comprar,
0: se pot.
1: Comprar, sí, se pot. Ara mateix sí que se pot. Sí, sí.
0: Si teniu dos mesos, clar.
1: Exacte. Tot Pla informava que s'ha posat a la venda una finca anomenada Sort de Sabó, de Montuïri, en la qual hi ha talaiots, una parcel·la de quasi 64.000 metres quadrats, és a dir, 9 quarterades, molt pròxima al conegut jaciment arqueològic de Sant Fornès.
2: És a dir, que si la comprassin, tindríem un per am.
1: 5 talaiots.
2: Bé, podríem tenir un,
1: d'haver 5.
2: Un apartament per am.
3: I un de regal.
2: Si no se'l
0: idò, que trobau.
2: Molt bé.
0: Home, 9 quarterades és una bona finca.
1: Bona finca.
2: Però has de tenir dos bes.
0: Sí,
2: bé,
0: sí.
2: No sabem.
0: No, espereu, no sé si
2: no sabem què en demanen.
1: Eren més de 10 per metre quadrat. Ara no
0: ja va fer més comptes i vos explicarem aquesta notícia, perquè avui també hem de parlar de cinema en aquest programa. Vendrà la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, i avui mos farà una secció molt curiosa. Escoltau-la.
4: Avui, a Pla Subjectiu, vos duc 4 pel·lícules i una expressió anglesa que segur que heu sentit per tot. Daddy Issues. Les pel·lícules són El ser querido, Valor sentimental, Somewhere i After Sun. I totes quatre xerren de lo mateix. Una filla amb el seu pare. Fins després.

0: Però sí, avui, com que s'estrena aquesta pel·lícula Querido, parlarem de Daddy Issues, aquest nom mot en anglès, que significa tenir problemes amb la figura paterna o tenir una relació complexa amb el pare. Doncs això també serveix al cinema, inspirat de fer moltes pel·lícules, com aquesta El ser querido, i avui en voldrem parlar en Eugenia, un temazo, crec, no? Esteu d'acord?
1: Ho és, sí.
0: Dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atent en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que tentol, @ib3radio.com.
0: I atenció avui, perquè tenim un regal pels oients de Tentol, un regal en forma de cinema. Ara tot d'una vegada ho explicarem, però estau pendent de les xarxes socials de l'Instagram de Tentol, perquè volem regalar també entrades per anar a veure una altra pel·lícula, en aquest cas mallorquina, es diu Forastera, i se projectarà a Manacor. Tot una vegada en donar més detalls. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de som en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 18 minuts i ara ens toca sobre quin poble jugarem avui en els darrers quarts de final de la batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Passa i avui ja Celestí, darrer dia dels quarts de final, ha passat volant aquesta setmana. Tenim en marxa aquesta nova fase de la batussa entre els pobles de les Illes Balears. Dos pobles competeixen cada dia per entrar a la semifinal, que serà demà i dilluns, i la gran final, que serà dimarts, dia 8 de setembre. Per tant, Celestí, ja tenim tres pobles classificats.
1: Exacte, que són Campos, Cap de Pere i Muro.
0: Mira, què vos pareix? Campos, Cap de Pere i Muro ja han passat a la semifinal, però continuen els aparellaments. Moment de saber amb qui jugarem avui.
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tèntol són... Sencelles i Marratxí.

0: I de Sencelles és aquest poble de la comarca del Pla de Mallorca. Els habitants de Sencelles són coneguts com a sencellers i sencelleres. Un municipi, el de Sencelles, que també té molt de llogarets. Té, per exemple, Viniali, Casquenà, Ajornets, Judí, Roberts, el poble de Sencelles, i també Sona Rossa. A Sencelles fan festa un parell de pits a l'any, a principi d'any, a Santa Àgueda, que és la patrona de Sencelles, i fan un fogueró amb un correfoc, el dissabte de Santa Àgueda, i també mengen les famoses mamalletes de Santa Àgueda en forma de pastissets. Però les darreres festes són les de la Mare de Déu d'Agost, on se fan les rebel·les, i també el famós embalat, aquesta neofesta sencellera, on el jovent fa una guerra de palla i d'aigua. I alerta avui, que m'encanta, aquesta és molt famosa, aquesta dita de Sencelles.
1: Conegudíssima, que diu, a Sencelles hi van amb elles i tornen Sencelles.
0: Uh-huh. Alerta hi va, sí. Tornar Sencelles. Però Sencelles no està tot sola en aquest programa avui. A l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició al municipi de Marratxí.

0: I de Simarratxí és aquest municipi de Mallorca. Es troba a la comarca del Reguer, format per 27 nuclis de població diferents. Cada un amb la seva pròpia identitat geogràfica i cultural, tots junts formen Marratxí. Les principals poblacions són Pòrtol, Esplanatesa, Sa Cabaneta, Pont d'Inca, Sant Marçal, Sa Vinya de Sant Maria, Es Caulls, Es Figueral, Ses Trempes, Son de Viu, Sa Planera, Cas Capità, Son Ametler, Sa Cabana, El Garrovés, Son de Viu Nou, Son Macià, Ses Cases Noves, Son Ramonell, Es Pont d'Inca, Marratxinet, per exemple. Actualment, la població de Marratxí té aproximadament uns 40.000 habitants i el gentilici de tot el municipi és marratxiner i marratxinera, tot i que, esclar, llavors, cada localitat té el seu gentilici propi. Per exemple, els de Pòrtol són portolans o portolanes, a Sa Cabaneta són cabaneters i cabaneteres, en Es Planetes són pla de netesers i pla de neteseres, o es Pont d'Inca, Pont d'Inquer i Pont d'Inquera. Ja sabeu que més, Marratxí és terra de fang. I la dita d'avui de Marratxí diu així.
1: Diu, Sa Barrala i Santa Ponça són sales de Marratxí i Sa Vall de Santanyí són ses més grans de Mallorca.
0: Per cosa de ho sé, no? Què he dit? Avui,
1: per
0: tant,
1: tenim? Sí, jugam a Tèntol amb la S de Sencelles i la M de Marratxí. Tèntol.
0: I de si, Sencelles i Marratxí, avui també vos demanarem la pregunta del dia relacionada amb aquest poble. Perquè en aquesta darrers quarts de final de la batussa de Tèntol també vos faran banyar. Quin poble creus que passarà a la semifinal? Si Sencelles o Marratxí?

0: Au, idò, s'ensenyes al marratxí. Qui creus que passarà en aquesta semifinal? Doncs la cosa està damunt la taula. I, a més, avui, si responeu, té premi, perquè si entreu a l'Instagram del programa i responeu a la història, podeu guanyar dues entrades dobles, és a dir, una entrada doble, una entrada per dues persones, millor dit, per anar a veure l'estrena de Forastera, aquesta pel·lícula també mallorquina, part mallorquina, Forastera, que s'estrena als multicines de Manacor, és a dir, gent de Llevant, de Manacor, com Mallorca, totes balears, qui vulgueu, que vulgueu anar a Manacor. Aquest cap de setmana vos regalam aquestes entrades dobles per anar al cinema. Només heu de respondre a l'story de l'Instagram, del programa, o també mos podeu telefonar com és habitual. Quines maneres tenim?
1: Exacte, a través de l'story de l'Instagram, que és @tentoliv3, ja ho sabeu, i també sabeu el telèfon per telefonar-mos i dir la resposta en directe, i així vos sentim, 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Molt fàcil avui. Qui creus que guanyarà, Sencelles o Marratxí? Ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: I en pugues, sí.
4: I Vetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Les 3 i 28, hi ha molta gent en aquest estudi. Tenim moltes ganes de conèixer-lo. Ja sabeu que avui jugàvem en Sencelles, al Marratxí, que regalàvem entrades per anar als cines de Manacor a veure la pel·lícula Forastera, que és produïda per Bastera, una productora mallorquina, i que qui vulgui anar està convidadíssim per part de la productora i de l'equip de Tento, Lidia Betres. Però ara, per favor, coneguem els nostres concursants d'avui.

0: està molt ajustat, perquè a l'Instagram un 54% dels nostres oients donen suport a Marratxí i un 46% donen suport a Sencelles. Anir vist aquí, així que coneguem qui formarà part dels equips de Sencelles i de Marratxí.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Tomeu i som de Sa Cabaneta.
9: En Pedro i també som de Sa Cabaneta.
10: Som en Miquel i som de Sa Cabaneta.
11: Som en Jordi i som de Sencelles.
12: Jo som en Joan, també som de Sencelles.
13: I jo som en Joan, també de Sencelles.
2: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Bàsicament, en Pedro me'l va ganar per venir aquí.
9: Jo passaré bé i a veure'ls i a conèixer la fantàstica gent de Sencelles, que també mos ha rebut.
10: Avui, perquè varen quedar primer, ningú de nosaltres s'ho esperava i tornau i de tornam.
11: Nosaltres hem vengut a destronar Marratxí.
12: Bàsicament això, varen venir fora a saber molt bé que veníem i mos han trobat aquí.
13: Ara. Bé, mos ho varen passar bé la primera vegada i hem tornat.
14: Vostè treballa aquí?
8: Jo he fet feina de monitor del llibre, però no faig feina aquí.
9: Jo he passat qualque temporada, sí. Però molt breu.
10: Ja estudis a la universitat d'aquí.
11: Jo he deixat el currículum amb ganes de quedar.
9: Mm-hmm. Ah, sí? Sí.
15: Ja podries quedar tantes vegades que has
11: volgut. Sí, però què diria? M'encantau.
12: No, jo soc professor de Geografia i Història, a secundària.
13: I jo també som professor quasi jubilat. Me queden 15 dies.
12: Que bé.
16: Tens temps de fer vida social?
8: Sí, ara una mica més que abans.
9: Jo procuro entre feina i família, el que se pot, se procura.
10: En l'estiu sempre n'hi ha un poc més, i més ara que són les festes de la cabaneta.
0: Uepa.
11: Tot és vida social.
12: Molt menys que abans, però també en tenim.
13: Bé, clar, és la salsa de la vida.
17: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Tomeu, com són els veïnats de Marratxí?
8: Són diversos, és a dir, cada nucli té un component de veïnat distint. Mm-hmm. No és el mateix, per exemple, el Garrovers o el Brit d'Això, que és nou que s'han fet, que la Cabaneta porta el nucli d'així més antics.
9: De cada vegada tenim més veïns.
10: Mm-hmm. Sí, i més diversos. Hi ha els xafarders, les xafarderes, que no sap d'on compareix. Hi ha de tot.
11: Hi ha aquells que tenen el títol de veïnats que sí, que són de tota la vida, que han arribat i s'han integrat, però hi ha aquelles persones que no s'han integrat i que jo no els he dit veïnats.
12: Bàsicament, anant amb aquesta línia, és un poble que ha multiplicat per 100% en 25 anys. Això ja pot donar lloc a imaginar com és ara mateix el veïnat de Sencelles.
13: Sí, n'hi ha de tot color i de tot pelatge.
18: Fantàstic! Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
19: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
20: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
19: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
21: Gràcies per la seva ajuda.
19: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta. Hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar els membres de l'equip de Marratxí, Tomeu Vivilani, Miquel Vivilani i Pedro Font. Com estàu?
1: Molt bé, molt contents de ser aquí.
0: Com s'ha dut això de ser preferits? És que te van fer més punts?
2: Certa pressió, ja.
3: Però em fa molt de punt, però no vol dir res. És dir, ara s'equilibra tot, quart de final, sí. final. Te pot servir així per demà.
0: Molt bé, bon equip, Pedro.
1: Ha vist que bé m'hem voltat.
0: Molt bé.
2: Seleccionador nacional de la Copa Nacional.
1: Sí, sí, sí.
2: Tu
0: ets seleccionador, eh?
1: Seleccionador nacional i si guanyam vos heu de tatuar també la meva cara, com aquell que se va tatuar. Sí.
0: No? Sou marratxinès o sou de la Cabaneta?
2: Primer de la Cabaneta i després de Marratxí.
0: Sí. Sí.
3: Quan no identifiquen dona, t'has de dir Marratxí. I te diuen, feix-te al parc. I bueno, això sol ser el patró.
0: No, hi ha moltes coses. És un poble, com deu, molt divers, que té molt de llogarets o nuclis de població, més ben dit, com també Sencelles, perquè vosaltres també si mateix.
4: Nosaltres tenim més bé llogarets.
0: Sí, molts.
4: És una altra realitat, crec jo, la de Marratxí de la nostra.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bé, sou dos municipis a propet, un de l'altre. I com estàveu, la gent de Sencelles? Heu passat bon estiu?
5: Molta calor, com per tot, supos, no? Sí, a l'interior de Mallorca encara més, més sec.
6: L'estrany seria dir el contrari, no? Fes un bon estiu, fresc.
5: No, arròs, toi...
0: Bé, però heu fet festes, heu tingut sembalats...
4: No han deixat res.
6: No, tot el que toca.
4: No han deixat res.

0: futbol.
1: De parres, que aquí mestres, professors, sí, i nosaltres, sí, aquí, tots tot jovenets, i...
2: No, però jo no som ni mestre ni professor.
3: Hi ha qualitat.
4: Guionista oficial.
1: Jornades d'estudis locals, qualque cosa t'ha sobre fer.
5: Miquel, Tomé, Val, tots sou germans.
6: Som germans.
5: Quant any teniu?
1: Jo en tinc 25.
6: I jo 22.
5: Molt bé.
3: Quasi si s'equip sub-21. Quasi
5: Pedro, sub-21. Puja bé el jovent.
3: Ja m'ho dirà, ja m'ho dirà.
5: Bona feina. I també vosaltres un equip divers, de Sencelles. Així m'agrada. Esteu preparats per jugar?
7: I tant.
8: En això hem vengut.
5: Així m'agrada. Endavant amb el joc.
9: La Batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
5: Avui de començar amb aquest joc, que en tenim moltes ganes. Ara cada equip teniu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarà una màquina a l'atzar. Esclar que sí. Com ho farem?
10: Idò, sí, posarem carraca en marxa. I les paraules han de començar Sencelles per les lletres...
5: Començant per Sencelles. Valdrà un punt per cada paraula que digueu. I començarem per vosaltres.
10: Amb les lletres V, I, I. És a dir... Vi.
5: Vi. Sencelles. Vi. Un minut per dir paraules que comencin per vi. Temps.
2: Divers.
8: Vinícola.
7: Vinassa.
8: Vinoteca.
2: Viarany.
7: Vinet.
8: Via.
5: Via.
7: Viàtic.
2: Victori.
8: Víctima.
7: Vista.
8: Victimari.
7: Violència.
8: Victimista.
2: Via fora.
7: Violent.
2: Vici.
7: Viciós.
8: Viciosa.
2: Ja m'ho interpretam.
8: Vicari.
2: El vicari. Mm.
8: Sa vicaria.
7: No, vicària.
2: Visto.
5: Ho havia dit.
2: Ah, ja ho havia dit.
7: Vistós.
2: Ai, bon Jesús.
7: Vistosa. Vimet.
5: Un poble.
2: Vimet.
5: Temps.
7: Vilafranca.
2: Dientes.
7: Molt bé.
5: Sí, el seu primer no l'has dit també, perquè
7: clar,
5: t'havies
7: començat a dir divers.
5: Sí.
7: Jo no he entès res.
5: Però llavors però... esteu companys abans sí, arreglat.
7: Vale. I vi.
5: Ha anat tot en van. Sí. Molt bé, quantes n'han dites?
10: Jo n'he apuntat 25, però n'han repetit una. Bé, dues.
5: Dues.
10: Dues. Maria.
4: Sí, sí, igual. Per tant, 23.
10: 23?
4: No?
5: Sí, 23. Molt bé, 23 paraules. Sencelles. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben encetat aquest marcador. Marratxí, és el vostre torn. A veure, mem, amb quines lletres haureu de formar paraules?
10: Idò, au, vinga, Marratxí. Les paraules han de començar per les lletres P i A. És a dir, pa.
5: Pa. Tenim pa. Un minut. Temps.
7: Pare.
3: Pacte.
7: Pa.
3: Pasqual.
1: Penet.
3: Penet.
6: Pasqua.
1: Pantà, pantanós.
6: Paner, panera.
1: Pasqual.
5: Pasqual ja l'ho dic.
1: París. Pau. Palamós. Paret.
3: Pacto. Pactà.
6: Paco.
1: Parado.
3: Pàmpol.
1: Palandro.
6: Parra.
3: Pastís. Pastisser, pastissera.
1: Pastós. Pastera.
3: Pastisseria.
1: Pastora. Pastor.
3: París.
5: París ja l'ha dit.
3: Ai, l'he militada per l'amor, jo.
1: Pàmfil, pàmfilo.
6: Pàmpol.
5: Pàmpol l'ha dit.
3: Paó.
1: Pare.
6: Paret.
3: Pare. Padrastre.
6: Padrina, padrí.
1: Pàrquing.
3: Pare nostre.
6: Paranòstic.
5: Penta. Temps!
10: Molt
5: uau,
10: bé.
5: Uau. El Baccarià ha hagut de repetides.
10: Sí, d'eres tres, eh?
5: Sí, o quatre.
10: Tres o quatre, sí.
5: Però ho heu fet molt bé. Quantes paraules?
10: Jo n'he comptat 34.
4: 34, ja.
10: També?
4: 39.
10: 39.
5: Sí, però allà 34 també, perquè ha hagut...
4: Ah,
3: i jo 35 per sobre sumar. Nosaltres no ho feis en això, no? Vam donar 35 per sobre sumar.
5: 34 punts. Marratxí, molt bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, quan tenim el marcador, Maria?
4: I de Sencelles, 23, i Marratxí Conde, 34. Ja està, fan cares de contents.
5: Ai, ai, ai.
6: Val empatar aquí, oh.
5: Tenim una altra prova, és aquesta.
9: L'embarbussament.

0: ja fan atxures per aquí, perquè sí. Mos toca l'embarbussament, clar. La prova reina d'aquest concurs, ara haureu de dir un embarbussament, sense interrupcions ni errades. El podeu dir tots els membres, un membre, com vulgueu. Esteu preparats?
1: Ho intentarem.
0: Sí? Vos van bé, els embarbussaments?
2: No gens. No.
0: I l'atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
3: Tantes elles.
4: Ja. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon
5: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
4: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
6: A començar.
4: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà?
5: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà?
4: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà?
7: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà?
4: No el desenllepoliré jo.
5: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
4: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
6: Que no som bon desenllepolidor.
7: No el desenllepoliré, ja que no som desenllepolidor.
0: Ai.
2: Vos pensàveu que seria la primera part.
0: Sí. No serà fàcil, sí. Això. No.
8: Bon, et seu cotxos. Pobrets, els nostres concursants.
2: Ara tornaré.
8: Pedro, no te pots rendir, ara, aquestes alçades.
2: Ja tornaré, diu.
9: Ja som major, jo, per això.
0: Comencem per Valtres, Marratxí.
8: Ah, cuida, vol ha tocat.
9: Vinga, Bibilanis.
1: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
10: Espera. Un bon desenllepolidor. La segona part era... Sí. No, hi havia una segona part. Un bon desenllepolidor serà qui el desenllepolleix.
1: Desenllepolirà.
10: Desenllepolirà, sí. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà.
1: Senyor seleccionador.
10: La segona part.
0: Pedro, tu vols investir? Amem. Anava molt bé, Tomeu.
10: La primera part és un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà. Un bon desenllepolidor. Desenllepolidor. Qui el desenllepoleixi o qui el desenllepolli. No em provoca menys.
1: Jo diria que ha d'acabar amb errar perquè rimi.
10: Jo seria un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà. Vale, segueix. Acabo el tu. Fes el sensor.
2: Vinga, Miquel, confiem en tu.
1: Un llepol enllepolit?
10: Sí.
1: Qui el desenllepolirà? Qui el desenllepoleixi, un bon desenllepolidor serà.
0: Molt bé. Ho deixem així?
2: Bé, sí. Bon intent.
0: Sí.
2: Bon intent.
0: Més o menys. Ho fem molt bé, és difícil avui, jo, sense elles. Mem. Qui el vol dir? Joan?
8: Se pensa pilota,
0: Joan,
8: mem.
0: Jordi?
11: Que són fatal, per això. Un llepol enllepolit.
2: Qui
11: el desenllepoleixi, bon desenllepolinador serà. No seré jo. Aquí no me'n recordes. Jo que no sóc un bon desenllepolinador, no seré algo així. Mira.
0: Molt bé, Joan. Molt valent.
2: No serà per en Joan, eh?
0: No, però han fet una versió. Sí. Molt bé. Lluís,
2: bon intent.
0: Tornes a tenir una responsabilitat avui. Marratxí, 6 punts.
2: 6 punts.
0: I Sencelles.
2: 7 punts.
0: Molt bé.
1: Però, bueno, ja som a llepol.
0: Sí. No bastava ser llepol, per dir aquesta
9: porta. No. Ara l'heu de dir, diguent, l'enllepoliador sense lleer.
12: Pedro, ja em parlarem en sortir aquí de fora, no? No em vull ser troca.
0: Ben, i 50 tenim el marcador, idò, ara.
8: Molt bé, idò, Marratxí, 40 punts i Sencelles, 30 punts.
0: Molt bé, pot separar en 10 puntets, però tenim més proves.
13: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara, equips, vos farem dues preguntes relacionades amb els vostres municipis. Sencelles i Marratxí, tindreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Començarem per Sencelles, d'acord? Joan, Jordi. Hi ha una dita que diu: quan un home de sencell et se posa el capell, tot viniali va davall sombra. O va davall ombra. L'havíeu sentit?
12: Sí.
0: És una dita de rivalitat local, tot i que viniali pertany a Sencelles. Sabeu, però, des de quan viniali és de Sencelles?
12: Des de tota la vida, des de sempre.
2: Tenim dues opcions.
0: Ah. Espera, Jordi, espera.
2: Des del 1309 o des del 1304?
12: 1309.
0: Mira en Jordi, que se nota que és cronista del seu poble.
12: 1309.
2: Però ha dit des de sempre.
12: Sí. És que no han tingut mai independència. Sempre ens han pertinut a nosaltres.
0: 1309, des de la fundació, no? Del municipi.
11: Sí, la universitat.
12: Des de que va sorgir el iogurt de Viniali, és vera.
0: Molt bé. I de fantàstic, no ho podíeu dir millor. Vos donaríem més punts, però no ho tenim.
12: Deu, que m'ho saltava.
11: Ho reclamo, això.
0: Segona pregunta, mem. Sor Francinaina és una de les figures religioses i socials més estimades de Mallorca i, evidentment, de Sencelles. Té un mal nom popular que és com l'anomenau, que és la tia Xiroia. És així?
11: És així.
0: Molt bé. Sabeu per què? És a dir, què significa Xiroia?
2: És a dir, Xiroia o Xiroia significa alegre, trempat, despert i de caràcter jovial, o bé significa mancat d'una orella o d'un tros d'orella.
14: Ella era de Can Xiroi i li deien Xiroi, i el mal nom ve perquè eren molt trempats, molt simpàtics, molt agradosos.
11: Molt festers.
2: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé, eh? Efectivament, Xiroi, Xiroia significa alegre, trempat. Que mancat d'una orella, Xiroi, clar, s'assembla. Que també hi ha gent que és de mal nom.
11: Sí.
0: Però que cases Xiroi, per tant, ho dic molt bé, se diu així popularment. Encara hi ha molta devoció per Sant Francinaina.
12: Sí. Bon Jesús. No, és vera.
0: Moltíssima.
12: Ara, per exemple, avui de matí ha vengut un grup de 240 persones a veure la Beata. Un 240 persones, val? Sí, és vera.
0: I eren de Mallorca?
12: Sí. De diversos pobles, i res, amb autocars i cotxes i tot això. Avui de matí, això.
0: I d'haver girat-vos. Molt bé. I de beníssim, ara ja sabem d'on ve el seu mal nom. Gràcies per explicar-ho també tan bé. 4 punts més per l'equip de Sencelles, i ara marxis el vostre torn. Primera pregunta, Marratxís és el territori més dispers i fragmentat de la comarca del Reguer. Això és un fet, ho han dit, té fins a 27 nuclis de població diferents i urbanitzacions en 5 nuclis històrics principals, que són Porto, Les Planetes, Sa Cabaneta, Pòndinca i Marratxinat. Però el topònim Marratxí no el té cap nucli de població, només el municipi. Sabeu quin altre municipi té, però, també un topònim que és Marratxí?
2: És Llumajor o és Campos?
0: On hi ha Marratxí, també? A Llumajor o Campos?
1: Ara ja pensava que això seria Escorca.
15: Sí.
1: No, mort,
15: ja
1: m'ho mort.
15: Pregunta, però no era la pregunta.
1: Si tirant per estadística, Llumajor més gros. Més gros.
2: Però tot això no.
1: Me val sonar que... És que també estan un de vora l'altre. A Llumajor, a Campos, hi ha un lloc, una finca, no sé què és, que li diuen la cabaneta. No sé si té res a veure o no.
10: No sé, aquí ja... El que te soni tu. Jo no... Aquí ni idea.
0: Pedro?
15: No, és que no en tenia idea.
1: Llumajor.
15: És que és la primera vegada que...
10: Dale, per exemple.
1: Llumajor, que és més gros i té més, si pot ser, té més possibilitat de tenir Llumajor.
0: I és clar.
2: I anau bé, no? Sí, sí.
8: Molt bé, aquest germà Llumajor.
0: Molt bé, molt bon equip.
8: Per això no pides.
10: És la selecció.
0: Hi ha Can Marratxí, i és això, una finca situada al terme municipal de Llucmajor, que també té el mateix topònim. Marratxí, molt bé. Segona pregunta. Marratxí tenia una dita clàssica que fa referència a l'ofici d'oller de Porto a la Sa Cabaneta, i diu així: el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes. Sabeu què vol dir aquesta dita?
2: Vol dir que la malvolença o les males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora. O vol dir que el dimoni es pillo, però que no va més enllà de fer jutipiris i, per tant, no fa tant de mal.
10: Pots repetir sa dita? Mm.
0: Diu, el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes.
1: Ja me sona jutipiris, això de cobertoretes.
10: Sí, sí, sí.
15: Bé.
16: Si m'ho han dit que guagam, m'equivocaré jo. La segona.
2: La segona?
17: Jo reig la primera, però.
16: Vols, com ho dic?
2: La segona l'hem inventada.
17: Se m'ha perdonat. Sí. Bé, tu ara, jo capis.
0: I de si mal valença o males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora.
16: Riuen moltes de senzilles.
12: No, de mirar-se així. Vos en mirar-se. Vos en mirar-se.
2: La devien saber.
12: Serà jo una jo la sabíem, el que passa que nosaltres ben callats.
0: No, no, no. La sabia el Jordi?
12: Sí, sí.
0: Vinga, sumam marcadors. 4 punts per senzilles, 2 punts per Marratxí.
8: Exacte, així tenim 34 senzelles i 42 marratxí. Ja vos aneu apropant més, oi, senzellers?
11: Faltarem prou.
0: En tenim una altra, aquesta és bona.
18: A Xuxines.
0: Següent prova en la qual cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte en concret. El que farem és dir-vos una paraula i 4 suposats sinònims.
2: I un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quines. Qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és pessigolles, sí. D'acord? Una paraula sí. Coneguda. Segurament qualque vegada heu tingut pessigolles, o no?
12: Amb on han fet, eh?
11: Sobretot.
0: Quina d'aquestes... Quina d'aquestes paraules no és sinònim a una manera de dir pessigolles?
2: I d'hoi tenim còssigues, comiguetes, caçanogues o caçogues.
0: Caçogues, comiguetes...
2: Caçogues, seria.
0: Caçogues, sí.
2: Caçogues, ho vaig sentir un moment. Caçogues.
0: Espera, ho heu d'apuntar. Còssigues,
2: comiguetes, caçanogues o caçogues.
0: N'hi ha una que no és correcta.
11: Còssigues.
0: Còssigues, comiguetes, caçanogues o caçogues. A, B, C o D. A...
11: Oh, caçogues,
0: ha dit. Sí, caçogues és la darrera. La primera és còssigues, la segona és comiguetes, la tercera és caçanogues i la quarta, caçogues. Quina trobeu que no és una manera de dir pessigolles? Com ho digueu, cadascú ho diu d'una manera. Ara, de fet, ho escoltarem, perquè hi ha moltes maneres de referir-s'hi. Sí, teniu la resposta, l'heu apuntada... Marratxí, la teniu?
17: Deliberam encara.
0: Ah.
11: Estic ben d'acord.
2: Estan d'acord, se posen d'acord.
8: Les senzelles ho tenen clar, idò.
12: No.
0: Sí? Sí?
2: Marratxí encara no s'han posat d'acord.
8: Ah, sí? Ah, ho fan veure.
0: El teniu?
8: Ara, aquí també han decidit.
0: El teniu, senzelles? Ah, idò. Escolta'm la gent del carrer.
19: Pessigolles.
20: Cossigolles.
19: Pessigolles.
21: Cossigolles. Però te'n diré una altra. Volen dir cossigolles, a la pobla.
20: N'hi ha que diuen cossigolles o pessigolles.
22: Pessigolles.
23: Cossigolles.
24: Cossigolles.
25: Cossigolles.
26: Pessigolles.
27: Cossigolles.
28: Cossigolles.
29: Pessigolles.
30: Cassogues.
31: Pessigolles.
32: Jo crec que aquí, en general, es diu cassogues.
33: Cassogues.
34: Joques.
35: Cossigotes.
36: Cossigues.
37: Jo dic pessigolles.
0: Penta. Amants Sencelles, que heu apuntat...
11: Havíem posat... Bé, si ho havíem apuntat bé. Sí. Casanoves o Casanoves...
0: Casanogues?
2: Sí. Casanogues.
0: La tercera i Marratxí?
16: Nosaltres havíem posat Casogues.
2: Casogues.
17: L'hem sentit.
0: Justament les pitiuses, se diu Casogues. Casanogues és una derivació, de fet, de Casogues. Encara més en diminutiu. Per tant, la que no és correcta és Comiguetes.
2: Comiguetes.
0: Era molt difícil, aquesta. Molt difícil. Però bé, ja ho dic que pessigolles hi ha molta manera de dir-se. Sí. Voltes com les idees?
12: Pessigolles.
11: Pessigolles.
0: Marratxí?
17: Pessigolles.
0: Darrera prova i definitiva.
38: Amb la paraula a la boca.
0: Prova definitiva. Ara haureu d'anomenar paraules relacionades amb el vostre municipi. Començarem per Marratxí, Pedro, Miquel, Tomeu. Amem, quines paraules haureu d'anomenar?
39: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
2: Carrers.
0: Noms de carrers.
17: En tenim abastament.
0: Sí? Evidentment, sí. Si és vera.
2: Un minut.
0: Teniu un minut per enumerar-los. Temps.
17: Olesa, Jaume I, Bela Mangual, Magdalena Solivelles, Sant Antoni, Sant Rafael, Mare Déu de Lluc, Sant Vicent Ferrer,
1: Santa Catalina Tomàs...
10: Carrer Mallorca, Carrer Catalunya...
1: Sant Agustí...
3: Martí Rubí, Xipre, Taronger, Melicotoné, Obercoque, València...
1: Carrer Major...
3: Illes Balears, Sicília...
10: Gènova...
1: Neopàtria...
3: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera... Carrer de l'Escola, Carrer de l'Institut...
1: Xeramiers...
10: Berenguer de Palou...
3: Miquel Bestard, Martí Serra...
1: Santa Bàrbara...
3: Gerard Weiler... Carrer Major...
10: Tafoll Llompart...
3: Antoni Maura...
1: Bàrbara de Verí...
10: Carrer de les Olleries...
3: Antoni Roig...
1: Marquès de la Sènia...
3: Can Putxet, Can Quintana... Saigo...
1: Can Ponset...
3: L'Era de Batre... Camera de Lots...
1: A la costa de Can Mas...
10: La Cimentera, la comuna de Can Domingo...
1: El carrer de Saigo...
3: Ja l'has dit... La
10: Bassa, carrer de la Bassa...
12: Penta...
0: No, de vades, són bon, els
12: Jesús.
0: Campions.
8: No m'ho donava temps d'apuntar, eh? Quants en teniu?
12: Jo n'he apuntat 53.
0: N'han repetit qualcun, sí.
12: Un,
10: sí, un segur.
12: Un que he llevat. Vosaltres quan n'heu apuntat?
0: Per tant, 50 n'he posat
12: 50?
0: Jo.
8: Jo 51.
0: I deu posar 51. 51 que res.
8: Ai, Jesús.
12: Nosaltres no concursam, no en tenim tants.
8: No. Vosaltres vos també una altra cosa, no passi per.
12: No tenim tant de
0: calent. Ai, ho teniu difícil, eh? Jordi, Joan, ànims, Joan, Colón, Joan Florit, Jordi Llebrés, perquè ara posen en sa carraca en marxa, m'han que haureu de dir del vostre municipi.
39: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Au, idò.
2: Bona fe.
0: Vinga, que ens veu. Noms...
11: Comença tu,
0: bé, llinatges de Sencelles. Temps.
12: Llebret, Sants, Mateu, Florit, Roig, Roca...
2: Amengual, Amé...
12: Capó...
2: Ai, Florit, Orrac...
12: Siré, Carbonell, Mairata...
2: Llebret de Jornets...
12: Julià...
2: Ramis d'Aire Flà...
12: Capó...
11: Vert... Morro,
2: Verí,
12: Rubí, Cervera,
11: Mairata,
12: Jordà, Sart, Guerra,
2: Antic,
12: Mudoi, Molines,
2: Sart, Maura,
11: Morell,
2: Moreo,
12: Morell,
11: no lo mateix.
8: Gràcies per matí.
11: Roca, Colom.
12: No havia dit esteu.
0: Ai, Joan.
12: Bert, Font, Eloi. Penta.
0: Eloi, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
12: Bert,
2: el diu repetit.
0: Molt bé, 2 a 15.
2: Jo n'he apuntat 44.
0: Sou dins guanyadors d'aquest programa, d'aquesta batussa, però només en pot passar una a la semifinal. I és el moment de saber qui. El poble que passa a la semifinal de Tèntoles...
8: Marratxí!
12: Enhorabona, companyeros! Enhorabona!
1: Ha duat. Que gran com ets, prou.
2: Ben jugat, eh?
8: Marratxí, 93
12: punts. Mos haureu d'enviar un siurell.
8: Sí. I Sencelles, 78, que està prou bé, també.
12: Ben, Maria, torno a repetir, que jo xerrava.
8: És que, Jordi, no m'escoltes. Ben, Sencelles, 78 punts. I Marratxí, 93. Heu dit molt de llinatges, també, en un minut. Per tant, molt bé, 44.
1: I tots eren mallorquins,
2: eh? Sí. Tots, eh? De Sencelles.
12: Tenim Fernández, tenim de tot.
1: Això n'hi ha per tot.
2: Però... Us hauríeu pogut dir, també.
8: Sí,
1: clar.
2: Són de Sencelles.
12: Però nosaltres encara mos coneixem les famílies.
8: Sí.
4: Això que nosaltres no mos han demanat els centres comercials, que haguessin guanyat.
12: Sí.
4: Més
12: sí.
4: Que carrers, encara.
2: Clar, perquè dins un mateix n'hi ha molts.
0: Exacte. Marratxí, enhorabona. Molt bona, ben aviat. Gràcies. I Sencelles, com sempre, molta gràcies. Ho heu fet beníssim.
12: Sí. Inventau qualque cosa que volen tornar.
0: Per favor.
2: Inventau.
0: Com en altres, els Joans també.
12: Això de que m'ho despediu no m'agrada gens. Maria, telefona'm quan vulguis.
8: Clar que sí. Número 1 de la llista, Jordi Llebrés.
0: Un plaer. Marratxí ha guanyat i nosaltres ara tornem.
39: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. L'IB Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany, el 92% per violència de gènere.
6: La directora de l'entitat, Catalina Salom, considera preocupants les dades, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada arriba a més dones. Enguany s'han rebut un 36% més de trucades respecte del mateix període de l'any passat.
7: són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
5: El curs escolar arrencarà amb servei de menjador escolar a tots els centres educatius públics d'infantil i primària de les Illes. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
9: Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
13: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
5: I els majors de 65 anys que facin més de 10 anys que viuen a Felanitx tindran preferència per accedir als 8 habitatges públics que es construiran a l'antic hospici.
9: Amb la rehabilitació integral d'una ala de l'edifici s'hi construiran habitatges que es destinaran a aquest grup de població. Un dels més vulnerables davant la crisi de l'habitatge són la valdesa Catalina Soler.
14: Aquestes persones majors de 65 anys que donen tota una vida i un lligam en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
5: Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Son Oms, a Palma.
9: Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amoc, al camí de Son Capó. A prop de l'aeroport, l'Associació d'Empresaris d'Oci de Balears demana més vigilància a la zona on s'ha produït l'atropellament. Ho explica Miguel Pérez Marce, president d'Abone.
18: No es una zona de ocio, es un local concreto donde se congrega mucha gente y se hemos pedido a la administración que refuerce los controles para que esto no pase.
5: I la crisi migratòria a Ceuta continua marcant l'actualitat, avui també amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Tot plegat l'endemà de les manifestacions arreu de l'Estat demanant una solució al caos que viu la ciutat autònoma.
9: Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat que ha sol·licitat que es desclassifiquin els informes existents. Diu el president que van actuar correctament, però manté que no tenien informació que avisés que això podia passar.
19: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
5: I un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Ademuz.
9: Els peris de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat el 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren, amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
5: I amb aquesta darrera actualització arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb aquestes i d'altres notícies actualitzades al butllet informatiu de les 5.
38: Més informació a ib3notícies.com.

Ai, quina nerviada després d'aquest darrer quart de final d'aquesta batussa. Ha estat molt emocionant. Ara, però, hem de respirar un poc. Començar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Ara tenim una amarga xifra aquí en nosaltres, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els pobles de municipis de Marratxí i Sencelles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Celestí, cantes?
1: Sí, cantava.
0: T'agrada.
1: S'ha sentit, eh?
2: Crec que sí.
1: Sintonies i tot.
3: Estàs content?
1: Sí.
0: Està molt emocionant, eh?
1: Sí.
0: Uf. Quina nerviada.
3: Tothom vol dir guanyar, tothom s'ho prenia en sèrio.
0: La veritat és que és energia que consumiu.
1: A més que,
0: aquesta primera hora de programa, perquè déu-n'hi-do.
1: Marratxina ha arribat a dir 53.
0: 53 carrers.
1: Carrers. Clar, n'hi ha molts.
0: Del terme municipal de Marratxina. És veritat que n'hi ha molts, però així...
2: I hem estudiat.
1: Era un motoret,
2: eh? Si no és impossible.
3: Sí, són joves aplicats.
0: Sí, a més que són de la cabaneta, tampoc no tenen per què conèixer tot el terme municipal, però sí, ho han fet molt bé. I per això passen en aquestes semifinals que comencen demà i dilluns, i dimarts faran la gran final. Pendents, i també pendents de la notícia del dia, Miquel, hem de parlar de talaiots i d'una notícia que ens ha creat molt l'atenció del diari Top Pla, perquè hem de xerrar d'aquesta finca que s'ha posat a la venda i que té talaiots.

0: Idò, sí, avui toca comentar una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, a Top Pla, i el títol era el següent, que crida l'atenció. Compraríeu uns talaiots, a Montuïri en venen els de sort de sabó.
1: Un dia s'ompliran de talaiots, talaiots, talaiots.
0: I si voleu i teniu els dos bes, podeu comprar una finca en la qual s'hi inclouen talaiots. És a sort de sabó, una parcel·la de prop de 64.000 metres quadrats, que no són pots, situada dins el terme de Montuïri, molt propera.
2: Per aquella gent que compti en corterades, són 9 corterades.
0: 9 corterades, sí. I és molt propera al jaciment arqueològic de Sant Fornès.

0: i hem volgut saber més coses sobre aquest conjunt de talaiots i li han demanat a en Josep Lluís Pol, veïnat d'aquesta zona i gran coneixedor també d'aquesta finca, que mos expliqui com són aquests terrenys.
1: La possessió de Sabó és una possessió que ja té una gran tradició històrica, perquè de fet el seu nom, com el querí àrab de Sabó, apareix en el llibre de repartiment. Antigament era una possessió molt més gran i en ella hi ha vestigi de totes les èpoques històriques. De fet, és conegut Campanar dels Moros, que actualment no pertany a la possessió, però hi pertanyia antigament quan era un poc més gran. És especialment interessant en el que s'anomena Sort de Sabó, que és un cementer com a quadrangular molt gran, que hi ha una petita plata, que de fet la gent de Sabó li diu el plató de Sort, i en aquesta plata, en aquest plató, s'hi troba un dels jaciments talaiòtics més importants de l'illa, i sense excavar.

0: Una possessió amb molta història i amb vestigis de diferents èpoques, mos explica en Josep Lluís Pol, però també li han demanat específicament per aquest conjunt de talaiots que hi ha dins aquesta finca.
1: Si compten mínim 5 o 6 rotllos de talaiots, algunes formes que podrien suggerir restes nabatiformes, restes de murada incorporats dins una paret a la carretera, etc. Multitud de ceràmica i com dèiem, és un valor patrimonial que estaria molt bé que s'encarregués, que l'administració se'n fes càrrec, no? Seria una bona notícia de la mateixa manera que se'n va fer càrrec de Sant Fornés, perquè, a més, clar, se podrien estudiar segurament paral·lelismes, de pensar que un jaciment de l'altre estan a tir de foc.

0: Aquestes estructures ja varen ser catalogades fa uns anys com a bé d'interès cultural, però com ve de Josep Lluís Pol fa una estona, també hi ha molt de vestigis importants d'altres èpoques històriques.
1: A més, aquest sort de Sabó en la possessió, a la costa de Sabó, allà on hi ha les cases velles, per davall la carretera hi travessa un canat àrab, que està, té unes galeries que connecten amb la Cini, que està ja dins sort de Sabó, i aquestes galeries és molt possible que la coberta reaprofitassin fins i tot lloses o pedres dels mateixos talers. En tot cas, és un lloc emblemàtic i digne de conservar.

0: Un valor patrimonial incalculable, el que hi ha en aquest hort de Sabó. El jaciment que hi trobam és molt a prop del de Sant Fornès, així que possiblement, ara ho comentàvem a fora del micro, podríem pertànyer a un mateix i gran conjunt arqueològic, aquest Talaiots. Però a l'hort de Sabó mai s'hi ha fet cap excavació ni intervenció arqueològica, així que encara queden molt de secrets per descobrir.
1: Que curiosa aquesta notícia, i és vera que quan passes per allà veus aquelles pedres, òbviament, et fan pensar, i efectivament, que són, formen part d'aquella època, però clar, doncs, encara no s'ha pogut investigar, perquè aquell jaciment és molt gros. De fet, n'hem parlat moltes vegades aquí, Celestí, que també hi ha la possibilitat de que fos la ciutat tan cercada i tan valuosa. Però que encara no podem comprovar.
2: Després de Polèntia.
1: Que encara no se'n pot.
2: Sí, exacte.
1: Comprovar, però sí que hi ha indicis i hi ha estudis que apunten cap aquí, per tant, podria formar part d'un conjunt més gros i aquesta finca podria ser-ho. Clar, ara tothom pensa que allò bo seria que ho compràs o l'Ajuntament o qualque institució pública perquè puguin fer-se les excavacions.
0: Excavar,
1: com toca, però...
0: Estaria bé descobrir que Sant Fornès és molt més gran d'allò que pensam.
1: I tant que sí. Per tant, aquesta és la notícia del dia, aquest Talaiots.
2: No, i clar, també se suposa, encara s'està pendent d'aquestes conclusions, però per la localització de Sant Fornès, perquè està situat enmig de l'illa i també a un punt elevat.
1: Sí, sí, era un lloc estratègic.
2: Sí, estratègic.
1: Efectivament. Sabó, que mos agrada, perquè en Pen Lluís també m'ho ha explicat un poc l'etimologia, perquè crido, quan ho veus escrit, s'escriu sabor,
0: amb R final,
1: se pronuncia Sabó, i bé, és un topònim molt conegut d'aquelles contrades, i també que és de provinença àrab, que és el nom personal, Shabur, de Sabó, de la persona que teòricament formava part d'aquell terrenys. Per tant, veurem què passa amb aquesta notícia que va destapar el diari Tot Pla. Ara hem de fer un tèntol i tornar tot d'una, perquè avui regalam entrades, és a dir, que esteu molt pendents dels nostres missatges, perquè volem que si vos ve de gust, anigueu al cinema a veure la pel·lícula Forastera, concretament un passe que es farà amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula a Manacor. Això serà demà divendres a les 8:30 a l'oficina Manacor i es podrà veure la projecció de Forastera amb un col·loqui amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula, com Lucía Aleñar i l'equip del film. Així que, si entrau a l'Instagram de Tento, @tentoolivetres, i mos deu que voleu entrades, tenim 10 entrades pels nostres oients, són dobles, així que estarem encantats de que pugueu anar a veure aquesta pel·lícula. Se titula Forastera, és de producció mallorquina, i és demà divendres a les 8:30 a Manacor. Ara tornem.
3: Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La pesca recreativa des de terra, la canya de rodet. Ahir parlàrem de la pesca amb canya de suret, una de les formes més tradicionals de pescades de terra. I avui ens fixarem en un altre tipus de canya molt habitual actualment, la canya de rodet. I alerta, no en direm mai carrete. Aquesta canya incorpora un rodet, que és una peça fixada que serveix per guardar-hi la llinya o el fil que no tenim estès. El rodet està col·locat dins un porta-rodet i té tres elements principals. El tambor, la maneta de control i el fre. El tambor és la peça on s'enrotlla la llinya. Quan pescam, el fil, amb els hams i els ploms, es llança a la mà perquè arribi tan enfora com sigui possible. La maneta permet recuperar la llinya després del llançament i el fre regula la resistència quan un peix es tira. En definitiva, la diferència entre la canya de suret i la canya de rodet no és només una qüestió d'equipament, sinó també de tècnica de pesca. I vosaltres, quina triaríeu per començar una bona pescada? I terme explicat, terme acabat.

0: I continuem, perquè avui és dijous i tenim noves temàtiques en aquest programa. Dilluns parlàvem de noms de carrers, dimarts de moments tentals dels nostres oients, dimecres de paraules en desús, i avui és dijous i toca descobrir un refrany, Maria.
1: Sí, escoltarem un dia més les veus dels nostres oients de les illes i avui en concret sabrem quines expressions els hi agraden o més utilitzen. Intentarem fer un rànquing, com dèiem abans, de frases fetes i dites populars de l'arxipèlag.

0: Bueno, i d'avui escoltarem un refrany que ens ha enviat en Guillem Moyà, que és de Binissalem i que té 91 anys.
1: Amb un diner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Eh? I això vol dir que tots els moliners sempre llevaven una grapadeta de cada sac i apostes de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
0: I doi, sí, ja ho heu sentit. De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Mm-hmm. En Guillem us explica d'on creu que prové aquest refrany, que com que fa un temps, quan encara existia aquest ofici de moliner a les illes, on hi havia molts, tenien aquesta fama de quedar-se amb una part del gra o de la farina que no els pertocava en cobrar el dret de moltura. Que vosaltres direu, i què és el dret de moltura? I doncs la part de gra o de farina que el moliner es quedava com a pagament per moldre el blat. Hem de pensar que antigament els molins no estaven automatitzat i tot es feia de manera manual. Per tant, els molinets s'encarregaven de moldre el blat que els hi duen els pagesos i transformar-ho en farina. D'aquesta manera, el procés que es prestava, aquest procés es prestava fàcilment a la picaresca i podia alterar les balances i fins i tot també es deia que canviaven la farina bona del client per una de pitjor qualitat, perquè el propietari dels sacs no anava a cercar el resultat fins dies després. Hem de dir, durant l'època feudal els molins eren propietat dels senyors i els pagesos estaven obligats per llei a utilitzar el molí del seu terme, per tant, per aquest motiu el moliner solia tenir aquest monopoli de la zona i el col·locava en una posició de poder. Però bé, de totes maneres, amb el pas dels anys això va canviar i el pagès va passar a poder triar on dur el seu blat. De tota manera, quan canviava de proveïdor, esperant trobar qualcú més honrat, igualment s'acabava trobant amb les mateixes trampes. I d'aquí neix el refrany recollit en obres paremiològiques clàssiques com els refranys més usuals de la llengua catalana.

0: Tot i així, més enllà de mites i refranys, hem de dir que la realitat de l'ofici de moliner també requeria d'un gran treball físic i coneixement tècnic especialitzat. A les Balears, concretament, eren més comuns els molins de vent, que encara podem observar per molts indrets de les illes, com per exemple Montuïri, que n'hi ha molts, ara que xerraven de Montuïri. I la feina més dura en aquests espais era picar les moles, que eren grans pedres circulars, les quals amb el pas dels dies i la fricció perdien les estries internes que tallaven el gra. I del moliner havia d'aixecar aquestes pedres de centenars de quilos en politges i repicar-les a mà amb un martell a posta. Per no comentar que també la seva feina depenia totalment del temps, és a dir, que si no feia vent no hi havia farina, per clar. Tant, també tenien aquestes dificultats. Ara bé, el significat es podria interpretar d'aquest refrany com que per molt que canviïs de persona o de lloc, els problemes o els defectes essencials es mantenen. Per tant, tot i que en un cas hipotètic canviïs de moliner i creguis que així t'has salvat de que t'enganin, igualment el nou que enganxis farà exactament el mateix. Vendria a ser el que podríem dir avui dia com un cliché o tenir mala fama, no? Així mateix, com aquesta expressió castellana, famosa també, la podríem comparar-se de mismos perros, diferentes collares. Mm-hmm. Què trobau? L'havíeu sentida? L'empleau en aquest xerito?
1: Ni l'empleu ni l'havia sentida mai.
0: No.
2: De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Aquesta és la... El refrany d'avui, si qualcú el diu, si qualcú l'ha sentit a dir, és veritat que està molt bé perquè és d'un temps i, tot i que el significat el podem seguir usant, forma part doncs, de la nostra cultura. En Guillem Moeat, de 91 anys de Binissalem, avui ens ha proposat aquest refrany. És el primer de tots, però esperem que en venguin molt més i vos animam a que mos les digueu a través també de l'Instagram, de les nostres xarxes, del nostre correu, com vulgueu, mos podeu telefonar. Ja en tenim un. En direm més?
3: En direm més, ja, clar. Sí.
0: Que mos facin cas als nostres oients, que mos enviïn àudios.
2: Això també. Clar, de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
3: I tant de bo se poguessin recuperar molins, que sí. Formen part tant d'aquest paisatge que tenim.
2: Sí, però, ja no sé si... Sí.
3: Mal de fer, recuperar l'ofici, recuperar...
2: Sí, jo me'n recordo, quan anava a escola, sí. Encara davant hi havia la farinera, i de nins, clar, com que teníem la farinera ben davant l'escola, sempre hi anàvem i veiem com encara molien, era veure que ja era una cosa mecànica, ja no eren molins, però que la gent anava a comprar la farina, la gent dues gra, i d'això tampoc no en fa tant d'anys, és veure que els molins sí que ja és més antic en les vistis, o en sovent, o altres mètodes que
3: clar, mal de fer teníem. Recuperar aquest ofici, mm-hmm. Però també mal de fer conservar.
2: Sí.
3: Aquests edificis,
2: Sí.
3: edificis, aquestes construccions, mm-hmm. els molins.
2: Molt bé, doncs avui aquesta nit ens ha dut a pensar tot això. Moltes gràcies, Maria. Ara feim una petita pausa i tornem tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
0: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Ara.
4: I en puga et sí.
5: I Vetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Què tal, Jo?
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Que bé, Marta.
1: Igualment.
0: De nou, i avui amb un tema fantàstic.
1: Sí.
0: Que són un concepte en anglès que quan te'l dius tothom quedeu poc estranyat perquè és un poc mal de comprendre.
1: Sí, sí, no m'estranya.
0: Que són els daddy issues.
1: Mm-hmm, exactament.
0: Que són daddy issues?
1: Pues mireu, literalment daddy issues vol dir com a problemes amb el pare, no? Però és vera que convé mirar una mica més de prop perquè s'expressió anglesa, diguéssim, arrossega moltes coses. Ve de l'anglès col·loquial, de la psicologia de revista, més que no de la consulta, i els seus avantpassats llunyans se podrien dir que són els d'en Freud, que ella anomenava, millor dit, el complex patern, no? La idea de que la relació primera amb el pare ens marca un poc tot, no? La manera d'estimar i la manera de tractar amb autoritat les nostres relacions futures, diguéssim.
0: És a dir, que són relacions complexes amb els nostres pares,
1: sí,
0: generalment.
1: Sí.
0: Ja pugui ser moltes d'aquestes pel·lícules que xerrarem avui, que van de daddy issues, per absència. Moltes vegades és per absència de la figura paternal, o que després vol tornar i...
1: És així, és així. No. I a més, n'hi ha un munt de pel·lícules, llibres, sempre...
0: Sí, sí.
1: I sobretot cada vegada més, com s'estan donant moltes més oportunitats a les dones per escriure i dirigir sobre el que elles volen, és veritat que normalment aquest tipus de temes sempre...
0: Trobes que és més tocat per les dones?
1: Vos puc dir que sí. O sigui, que com a experiència... I veient un poc les directores que cada vegada conten més històries pues, molt més íntimes, molt més en primera persona.
0: Clar,
1: és així.
0: Sol passar, tot i que, per exemple, la pel·lícula que parlarem avui, que s'estrena aquest cap de setmana, que
1: sí,
0: es té doble guionista, un home i una dona.
1: Sí, és així, serà el ser querido.
0: Sí.
1: Sí, és veritat, aquesta pel·lícula se va estrenar la setmana passada, dia 26 d'agost, i és veritat que jo vaig tenir l'oportunitat, i crec que vosaltres també, de veure-la el dia de s'estrena, I, bueno, ja la van comentar fa unes setmanes, a mi és veritat que m'ha agradat molt i que està agradant moltíssim.
0: Sí, hi ha molta gent que va anar al cine
1: aquests
0: dies.
1: Molta gent que va anar al cine.
0: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que se va estrenar a l'Atlàntida just a principi de mes d'agost, però que aquest cap de setmana, com deia, se va estrenar als cinemes i que és una de les pel·lícules que ara més se comenta, no?
1: Sí, a ell li agraden i al final el Colin és un director bastant reconegut, és un director que va passar aquesta pel·lícula per primer cop en el Festival de Cannes, que se'n va xerrar molt, és una pel·lícula que està agradant i ho demostren les xifres de taquilla d'aquest cap de setmana.
0: Ahà. Clar, tot això, en Eugenia i me diu de què podíem parlar, dic, home, és un bon tema per parlar d'això de daddy issues, de problemes complexes amb la figura paterna que poden tenir els fills.
1: Sí, i també és vera que en català crec que no tenim cap expressió que se correspongui exactament, però tal vegada tampoc la necessitem, no? Perquè ho podem dir de moltes altres maneres i totes són més precises que l'anglicisme, no? Per exemple, tenia subdependents amb el pare, dur la ferida del pare, no tenia el pare resolt, fixeu-vos que és vera que dit així ja no fa tanta gràcia, no? I és que en realitat, la cosa no fa gràcia.
0: No, gens. És a dir, ferides del pare o no tenir el pare resolt.
1: Sí.
0: Així ho podien dir. Daddy issues. Tothom té qualque daddy issue, no?
1: Sí.
0: Per molt que tinguis un pare meravellós, fantàstic i present, tothom té qualque daddy issues.
1: Sí, jo crec que sí. També és difícil, no? Vull dir... sí.
0: Que la vida és complexa.
1: La vida és complexa. Ho podem deixar així.
0: I així ho explica el cinema.
1: Sí.
0: Primera pel·lícula que comentem avui, com vos dèiem, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
2: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos.

0: I sí, aquesta pel·lícula explica la complexa història entre en Javier Bardem, que fa de pare, sí, i na Victoria Luengo, que fa de fia.
1: Sí. Bueno, com ja hem xerrat abans, aquesta pel·lícula se va estrenar divendres passat. És una pel·lícula dirigida per en Rodrigo Sorogoyen, però també escrita per Isabel Peña, que jo l'admiro moltíssim, sí, i durant l'Atlàntida també vaig poder anar a una masterclass que va donar sobre guió. I és una tia superintel·ligent, que crec que ho fa tot bé. Fins sí, sí. Lo que he vist fins ara.
0: És molt complex d'aquesta pel·lícula. No és un guió fàcil.
1: No, gens.
0: En cap cas.
1: I, bueno, el plantejament de la pel·li és veritat que és cruel, però també és perfecte, no? Veiem un pare i una filla tancats dins un rodatge, que és justament el lloc on ell mana i ella ha d'obeir, en aquest sentit. I la relació de feina i la relació familiar no es poden separar, sobretot pues, durant els planos i les seqüències on estan allà rodant, no? I tot... que no s'han dit absolutament res en aquests 13 anys, no?, que mos conten a través de la pel·lícula, és un joc de miralls entre el cinema i la vida.
0: Total, és meta-meta-cinema, per una banda, però també és això, és una relació de pare i fia que fa 13 anys que no se veuen. Javier Bardem és el director d'aquesta pel·lícula, crida la fia perquè faci de protagonista o d'actriu. Això ho sap tothom, crec que no fa cap
1: spoiler. Sí, no és cap spoiler.
0: I, doncs, quan arriba allà a fer la pel·lícula, passen coses. Òbviament, una relació de pare i fill de 13 anys, a més, se mescla una relació professional. Sí. És complicat, és complicat. I també hi ha un moment que a nivell personal, com que també ella descobreix que son pare té una nova família, que té uns germans.
1: Ja.
0: És a dir, que son pare té una altra família, com són aquests germans. Són moltes coses a nivell emocional i sentimental.
1: Sí. A més, aquells moments que tu estàs comentant ara se tracten també, crec que... amb una elegància, no?, perquè podria ser, no sé, una seqüència plena de ràbia que és, no?, però no verbal, de crits i de confrontació, que se conta tot a través de la mirada na Victori, mirant en els seus germanastres, podríem dir, i sí, és bastant dura.
0: És així, és un clar exemple d'això que dèiem, de pare absent, en aquest cas 13 anys, i les conseqüències que pot tenir per una filla, en aquest cas, que és na Victoria Luengo, que fa un paperasso.
1: Totalment.
0: Si
1: Felicitats.
0: Si us interessen aquests temes a vosaltres, si us agraden...
2: Jo que per mirar una pel·lícula, jo crec que la puc fer jo, no, d'aquest tema.
1: Sí, vaja.
0: És que, clar, veure que una persona que està tocat de daddy issues...
2: No, millor no mirar-les.
0: Sí.
2: Millor fer-la...
0: Remolta
2: molt.
0: Faltaria en
2: fer una, la millor.
0: Ja, això és veritat.
3: És dura, eh? A mi m'ho va fer plorar. Jo també vaig connectar bastant i vaig plorar.
0: Sí.
3: Però bé.
0: Remou.
1: No, és que és un tema, això, la veritat.

0: això, quan ho estava escrivint en el guió, pensava, això és exactament així, perquè és vera que he llegit altres articles que diuen que realment són pel·lícules que no tenen res a veure, però a mi m'és completament difícil...
1: Sí, separar-les. També perquè estan molt a prop en el temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i sobretot perquè, bueno, també mos va influenciar una mica tota la crítica quan se va estrenar aquesta pel·lícula El ser querido, a Cannes, tot el temps se deia, bueno, pues que era una... que era lo mateix, que era la mateixa història, i bueno... és vera que està contada de manera diferent, però al final, si tu llegeixes una sinopsis i llegeixes l'altra, és ben bé la mateixa.
1: Parlant de valor sentimental. Sí. Sentimental value.
2: ¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es... una persona muy difícil. No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo? ¿Es él?
1: I de ser aquesta pel·lícula que va guanyar un Oscar.
0: Sí. Sí, sí, sí. I gran premi de jurat a Cannes. Bueno, vos he de dir que a mi aquesta pel·lícula especialment me va agradar moltíssim. Jo som molt fan d'aquest director, d'en Joaquim Trier. És el mateix director de La peor persona del mundo, que també és un pel·liculón i la podeu trobar a Filmin. En aquest cas veiem dues germanes que se retroben a sa casa familiar després de sa mort de sa mare. I allà hi reapareix son pare, que és un director de cinema que fa anys que no exerceix de pare i que arriba amb un guió sota el braç perquè...
1: També, curiosament, per la seva filla.
0: Per la seva
1: filla. Que és actriu.
0: Sí, és que se m'entén.
1: Tot i que... I també és una actriu que fa estona que no fa un paper important.
0: Totalment.
1: Sí, és vera que amb això són molt similars les dues pel·lícules.
0: Sí,
1: si
0: crec
1: que
0: a nivell de guió potser s'assembla, però és vera que a nivell de direcció a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i és que aquesta pel·lícula té un personatge que és sa casa familiar. Mm-hmm. És una casa que se'n recorda de tot, encara que sa gent que hi viu hagi decidit no en recordar-se'n, no? Mm-hmm. És vera que hi ha unes seqüències elaborades de muntatge on se veu sa casa, tota sa casa, ses habitacions de sa casa buides, i després, no sé, n'hi ha un plano d'ells, no? I, no sé, a mi m'ha pareix increïble com està muntada sa direcció. Uh-huh. I personalment a mi m'agrada molt més que El ser querido.
1: T'agrada més sentimental del lloc que El ser querido?
0: Sí.
1: És que jo no les compararia, perquè...
0: Ja, és terrible, perdoneu.
1: Sí. No, i a més que a mi m'agrada com que el cinema noruec, i tampoc no estic tan avasada, mira-ne, com que té una certa distància, que amb El ser querido no me passa.
0: Sí, ets idioma, segurament.
1: També. Clar, també si la veus amb la versió original t'allunyi una mica, però així tot és vera que està molt ben feta, que sa casa és preciosa, que està molt ben rodada, que el sector ho fa superbé, ses actrius molt bones.
0: Som molt fans, eh?
1: Sí. Doncs aquesta és l'altra pel·lícula, però n'hi ha més encara.
0: En tenim dues més.
1: De Daddy Issues, aquesta.
3: Hey! It's a little bit early to be doing that, isn't it?
4: 12:30.
3: Fuck, really?
4: Nice underpants.
3: Oh.
1: Aquest és el tràiler de Somewhere, una altra pel·lícula que tracta de Daddy Issues, en aquest cas de na Sofia Coppola, i si te sembla, Eugènia, saludam la nostra segona convidada,
0: que sí,
1: perquè ella també fa cine, no sé si ha fet Daddy Issues, ara li demanarem, però és la Marga Melià, com estàs?
5: Com anar?
1: Benvinguda.
5: Gràcies.
1: Has vist ja El ser querido i Sentimental value, que hem parlat ara?
5: Sí, les dues les he vist.
1: T'agraden?
5: Sí. A mi m'agrada més Valor sentimental.
1: Ah, mira!
6: Sí, amb això...
1: amb això coincidiu.
5: Encara no he debatut gaire ningú sobre això, però sí, m'ho arriba més. Sí.
1: Bé, tu vens a presentar la teva pel·lícula, que tot un enxerrador, que no és en cap cas un Daddy Issues.
5: No, té res que veure.
1: Però bé, és un tema, aquest, i si vols, pots comentar allò que vulguis. No sé si Somewhere l'heu vist aquí.
0: La de na Sofia Coppola.
1: Ja té uns anys, aquesta, de 2010.
0: Aquesta pel·lícula és de 2010, va guanyar el Lleó de Venècia, i veiem durant tota la pel·li, no?, en Johnny DeMarco, que és un actor famós. Sempre va de la mateixa.
5: Sí que l'he vist, crec, perdona. Sí, crec que sí, amb una nina...
1: Sí, exacte.
5: Com a de 10 anys,
0: Sí,
1: que ho

0: Que ara és una superactriu.
1: Sí. Bueno, és que és molt curiós perquè la Nina de Somewhere és Nell Fanning de Valor Sentimental. És que és molt fort.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ostres, no, és vera, no, ara no ho havia pensat.
1: Sí, és molt curiós.
0: Sí.
1: I res, aquest actor famós, no, que és ficció, evidentment, viu a l'hotel Chateau Marmont de Los Angeles envoltant de norres, no? Cotxos, festes, entrevistes, dones que passen i un buit que no s'acaba mai. I un dia li arriben a Cleo, que és la seva filla de 12 anys i que s'ha de quedar amb ella una temporada. És vera que en aquesta pel·lícula, bueno, és molt Sofia Coppola, evidentment és seva, no passa res, però en realitat passa de tot, no? Na Coppola no fa cap escena de retrets, no fa cap discurs, l'únic que fa és posar en els dos personatges a compartir hores, a una piscina de l'hotel, fent un gelat, una classe de patinatge sobre gel, i durant tot aquest temps, no, veient com ell la mira, la seva filla, com si mai no l'hagués vista de veres. Uh-huh. Aquest pare no és, diguéssim, un pare
0: absent, però...
1: Exacte.
0: Però perquè se veu obligat a fer-se càrrec de la Nina, no?
1: Sí.
0: De qualque manera.
1: És així.
0: És a dir, sa mare li diu... te deixa la Nina?
1: Sí.
0: I clar, 24-7.
1: Sí.
0: I, per tant, és una altra manera de relacionar-se amb el pare, no?
1: Sí.
0: També curiosa.
1: A mi m'ha agradat molt, també, aquesta. I... bueno, no és per anar allà a la següent, però és vera que no sé si t'has fixat, Margalida, que tant la primera com la segona, que són El ser querida i Valor sentimental, són dues pel·lis que s'assemblen, no? Doncs pues ara en tenim dues que per jo també és molt exagerat la manera en què s'assembla, i és aquesta, no? Somewhere i After Sun, que és la quarta.
2: I love you.
3: Love you.

0: After Sun, també, una pel·lícula molt comentada. T'ho va agradar, Marga?
1: Sí, m'agrada sí. molt. Sí,
2: sí. Tu l'heu vist, vosaltres?
0: Sí.
3: Jo no. No.
4: M'he quedat pensant-ho. O sigui, la vaig veure i va ser com... He de pedir un poc això, perquè el ser querido puntura és més evident, no? I valor sentimental també. La de Somewhere no l'he vist, però After Sun sí que es veu que...
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Com a la recreació de records, tal, és un poc...
2: Exacte. Per jo, de totes aquestes quatre, vos he de reconèixer que aquesta és la que més mal me fa. És l'òpera prima de Charlotte Wells, se va presentar la setmana de la crítica de Cannes i surt en Paul Mescal, que a sobre li va valer una nominació en els Oscars. I durant tota la pel·li veiem una nina d'uns anys, que és una Sophie, que se'n va de vacances amb son pare. A un hotel de Turquia a finals dels anys 90. Ell just té 30 anys i també pocs doblers. Graven aquells dies amb una càmera de vídeo i 20 anys després na Sophie ja té l'edat que tenia quan de son pare, no?, en aquell estiu que hi van anar junts, i torna a mirar aquelles cintes provant d'entendre què li passava. Per jo el muntatge també és increïble, perquè veiem... és veritat que és una mica confós, no?, perquè no saps en quin moment són records o el que estem veient és aquell moment exacte de la història, però hi ha aquelles imatges gravades amb el vídeo que realment no semblen gravades en vídeo perquè no han empleat no tot el temps el format de vídeo. Per tant, hi ha aquella sensació de dir, vale, com estàs mostrant, un record gravat o estic veient la realitat? I, bueno, al final és apoteòsic, fa molt de mal i, bueno, està molt bé també.
0: Sí, també, una relació també d'un pare amb una filla. Sí. Tots són pares i filles, eh?
2: Mira, ahir quan estava gravant, bueno, el resumet aquest que enviàvem, sí. Jo estava dient que nostra, és un pare i una filla, i en Jaume m'ho va dir, Eugen, no és un pare i una filla, és una filla amb el seu pare.
0: Ah, ben vist.
2: 100% d'acord.
4: Bueno, sí.
0: Sí. Sí, perquè són les filles que se qüestionen les relacions amb el pare, no el pare que se qüestiona les relacions amb les filles.
2: Sí.
0: Quin tema!
2: Quin tema, me sap greu.
0: No, no, està molt bé, i aquestes quatre pel·lícules que les recomanem, si vol bé
2: sí.
0: de gust.
2: I que tot envolten al final, no?, el ser querido i tot el que està moguent, i bueno, les coses que feim també Cine Ciutat envoltant d'aquesta estrena, que està sent meravellós tot.
0: I d'Eugènia, si vol quedar amb nosaltres, ara parlarem de la pel·lícula de Marga Melià.
2: Sí? Sí, la setmana passada la varen comentar i varen comentar també un cicle que farem. I, bueno, felicitats, un altre pic, Marga.
0: Gràcies. I de Marga, tot d'una, anem amb tu.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Dolç, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: Va, doncs ara vos hem d'explicar que demà s'estrena al cinema Suportant el paradís, la darrera pel·lícula de Marga Melià, que també està al llibre.
7: Jo crec que a mi a Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
8: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
9: Jo em vaig crear molta ciutat que fan crempaduts i pops i com una rondalla.
10: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
8: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganyar. Però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser és massa.
11: No poden créixer més i més i més. El món està completament desquiciat.
7: Tot té un límit. Tot té un límit. I el progrés entès d'aquesta manera... Pues, francament, no sé si va enlloc siquiera.
12: Suportant el paradís, la pel·lícula arriba demà als cinemes després d'estrenar-se a l'Atlanti de Mallorca Film Fest. La cineasta Marga Melià fa 15 anys va entrevistar 20 artistes mallorquins en temes capdals com la creació, l'identitat, la cultura, el territori i el turisme. Toni Catany, Cristóbal Serra i Agustí Villaronga, ja finats, són alguns d'aquests testimonis únics, però també Miquel Barceló, Miquel Adrové, Simó Andreu, Marilma Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentei, Vial Mesquida i Fins a 20. Primer va ser el llibre, que fa res s'ha reeditat, i ara s'estrena la pel·lícula.
5: Marga, com estàs?
13: Què tal,
5: nerviosa?
13: Com va?
5: Bueno, una mica sí. Sempre anivis abans d'una estrena.
13: Sí.
5: Però bé. Amb ganes, supos.
13: Sí, moltes ganes.
5: De que se vegi aquest Suportant el paradís, la pel·lícula, perquè sí. Ja dèiem que va començar tot amb un llibre, amb unes entrevistes que tu fa 15 anys vares fer en aquests artistes i que ja les vares enregistrar en aquell moment en vídeo.
13: Després de publicar el llibre va ser quan vaig tornar a entrevistar alguns d'ells, 12 o 13, d'aquests 20 en vídeo. I són aquestes entrevistes les que surten a la pel·lícula.
5: M'encanten aquestes pel·lícules que tenen material de fa tant d'anys i que de cop... Com vas a tornar a revisionar tot aquest
12: material?
5: Que
12: li quedat un calaix, no?
13: Sí. Sí, nosaltres vàrem fer les entrevistes perquè pensàvem treure la pel·lícula en aquells anys. El que passa és que en el final, per una sèrie de motius, no va poder sortir. Jo sempre dic que jo tampoc estava preparada encara, ni la societat mallorquina estava preparada encara, perquè... Els artistes deien... reflexionaven sobre unes coses que jo crec que la majoria de la gent encara no eren tan plenament conscients com ells eren. I ara, precisament, veiem que ells ja xerraven de tot el que ara estan xerrant dia a dia nosaltres, que ens queixam de la massificació, de la turistificació, de la pèrdua d'identitat, tot això... Clar, amb ells jo ja ho vaig xerrar fa 15 anys, però ells pareixien poc massa pessimistes, mm-hmm, per es moment, però en realitat tenien raó i quasi se van quedar curts.
12: Clar, socialment han madurat aquest discurs.
13: Sí, totalment. Jo, clar, com que és un tema que he seguit de prop tots aquests anys, som molt conscient de quin era el discurs general en aquell moment. Del 2012 se xerrava molt de que s'havia de diversificar i desestacionalitzar el turisme i s'havia d'intentar fer, per exemple, turisme cultural, i amb aquests 15 anys...
12: Ja no ens xerren tant d'aquests conceptes.
13: No, perquè m'ho hem donat compte de que tampoc era la solució. Mm-hmm. Perquè ara tenim turisme tot l'any i per tot.
5: Mm-hmm. És curiós, però d'aquestes entrevistes que vas fer sobre cultura, sobre identitat, sobre territori, que també doncs, amb aquells primers testimonis que vas tenir sobre això, que ara s'hagi pogut fer, o hagis fet aquesta pel·lícula, però també molt centrada en el tema turístic, tot mm-hmm, i que se tracta molt d'altres temes, sí, i les entrevistes també.
13: Sí, bàsicament, com heu dit, en el llibre tractàvem més temes, jo sempre ho resumes com la vida sobre la manera de pensar en general d'aquests artistes i la seva relació amb Mallorca, i la pel·li vaig triar només, per dir-ho d'alguna manera, la seva relació amb Mallorca.
5: D'acord.
13: I a partir d'aquí ja estrenem tots els temes, no? Però com que
12: és a dir, que dona per més pel·lícules. Si
13: dona per més pel·lícules. Per una sèrie documental, sí, com ho deia no sé qui. Però bé, jo crec que amb això ja he fet el llibre, he fet la pel·li ja, crec que passarem un altre capítol.
5: Sí. Llegint el llibre, és curiós que li vaig comentar a Marga que gairebé tots, per no dir tots, els artistes que entrevistes, recorden una infància molt feliç, no? Mm-hmm. Uns moments de poder anar, fins i tot en Miquel Barceló diu que els carrers no estaven asfaltats de falanits, poder anar a lloure, tenir doncs, aquella llibertat que tenien de petits, una miqueta és tot allò que enyoren la majoria.
13: Exacte, però també a la pel·li se xerra de que a vegades idealitzem el passat, no? Mm-hmm. Igual que idealitzem el passat, també podem...
5: I la infantesa.
13: Exacte, la sí, infantesa, podem idealitzar el passat, la infantesa, Mallorca, és molt fàcil, no?, idealitzar mm-hmm, això. Però se fan aquestes dues reflexions complementàries. Per una banda, recordem les coses bones que hi havia a Mallorca en aquell moment, per l'altra, les coses dolentes, i també ho mirant des de la perspectiva actual. I clar, hi ha molt de punts a la pel·lícula, molt, com se fa un joc interessant, jo crec, amb el pas dels temps, no? I com cada un viu això i què mos aporta de bo i de dolent aquest passar els anys.
5: Uh-huh. Uh-huh. És una reflexió, de fet, ara que parlaven d'en Rodrigo Sorogoyen, ell va venir a veure la teva pel·lícula.
4: Uah, ja veus. I tu després li vas fer una pregunta que agrairem tota sa vida.
5: Home, ja que érem allà, vam aprofitar.
4: Jolín.
13: Sí, sí, sí.
5: I diu que era una pel·lícula necessària, va dir.
13: Sí, sí, va dir que... Per cert, gràcies per fer-li la pregunta, perquè és vera que va venir a veure-la i després vàrem estar xerrant i va dir això que li havia agradat, que ell, clar, no coneixia profundament la nostra realitat, però que com altres llocs havia vist en la pel·lícula que se li rompia el cor de veure com un lloc pot... anava a dir prostituir-se, això no va ser la paraula que ell va emplear, encara que hi ha artistes de la pel·lícula que sí l'empleen, no? Però com se pot vendre o com se pot fer malbé en pos d'un progrés malentès, no? I això va fer una reflexió molt interessant, aplicable no només aquí, sinó per tot. O sigui, va captar 100% la pel·lícula. Mm-hmm. Lo qual mos du, perdona, a veure que se podrà veure la pel·lícula a partir de l'octubre a diversos llocs a Madrid, a Barcelona, a Santander, Oviedo, ja vos contaré, però bé, jo crec que ell és un exemple de que no estava connectat amb la realitat d'aquí i va captar tot d'un missatge i li va fer a ell mateix reflexionar. No?
5: És a dir, que ara l'estrenam a Balears,
13: sí,
5: demà,
13: sí,
5: i quant de dies la tindrem en cartellera? Hem de fer via anant al cine o no fa falta?
4: Doncs pues mira, Cine Ciutat, sempre recordam això amb molta estima, i és que la darrera pel·lícula d'en Marga Amelia, Cilibros Juntas, va formar part d'aquell top que feim de manera anual on miràvem quines pel·lis han funcionat millor. I The Libros Juntas estava entre les primeres 5 o primeres 3, ara no ho recordo bé. I bueno, nosaltres a Cine Ciutat sempre tenim les pel·lícules mínim 3 setmanes. La de Namarga de The Libros Juntas, no sé quant de temps la vam arribar a tenir.
13: Va estar molt, quasi 2 mesos, jo sí? diria. Sí, uau. Un mes i mig, 2.
5: Això sí que és un
4: èxit. És molt de temps.
13: Sí.
4: Per un cine, vull dir. I sí, amb aquesta, vamos, pensam que anirà millor o, vamos, serà brutal. Sí,
12: clar,
4: sí.
12: Creus que aquesta conjuntura que vivim turística i de massificació aprofitarà per tenir aquest discurs que d'aquesta pel·lícula força, que en comparació amb si haguessis pogut fer aquest projecte finalment fa 15 anys?
13: Sí, sí, com deia abans, jo crec que en part, clar, te sap greu que hagi estat tots aquests anys a un calaix, però en part també estic contenta de que sigui ara, perquè jo crec que ara tots som molt més conscients, no? Fins i tot molta gent que viu directament del turisme també se fa aquestes reflexions, i potser fa 15 anys això no era així. Per tant, jo crec que estem més preparats i més oberts com a societat a fer un poc d'autocrítica, d'autoanàlisi, de reflexió, de fer-nos preguntes, de mirar si hi ha alguna cosa que podem fer, perquè no se trata d'una confrontació per jo, eh? Per jo se trata d'obrir un diàleg. Això és el que a mi m'agradaria, i per això a Cine Ciutat, a part d'estar en cartell cada dia, durant tot aquest mes de setembre, cada dimarts farem un col·loqui.
4: Sí, farem com una espècie de conversa, no?, després de la projecció, on juntament amb Rada Corner i Namarga Melià s'han pensat una sèrie de persones que puguin xerrar sobre el tema, no?, i cada dimarts és un tema diferent. I, bueno, pràcticament tot envoltat en art, sostenibilitat, ecologia... Superinteressant, bueno...
5: Doncs això els dimarts, després de veure la pel·lícula?
4: Sí, tots els dimarts de setembre. Tots els dimarts de setembre.
5: I l'estrena és demà, dia 4, Namarga Melià ha fet aquesta pel·lícula, se diu Suportant el paradís, i abans que te'n vagis, mos queda un minut per fer-te unes preguntes breus.
13: Vinga.
3: El paraulòmetre.
5: Molt bé, i entra Anna Maria a fer-te aquestes preguntes ja per acabar, Marga.
6: Perquè ja estàs entrenada, ja te n'he fet de poc una, sí, aquest estiu. Vam, que llegeixes ara?
13: Ara estic acabant de llegir una novel·la superdura que se diu Un lugar comun, d'un atlot de Valladolid que va sobre una atlota que es pediatra a un país inventat d'Àfrica. És superdura, superdura. Però està molt ben escrit.
6: I ràpidament, darrera pel·lícula que hagi vist que t'hagi agradat?
13: Bé, vaig veure fa molt poc El ser querido.
6: Clar, m'imaginava que sí.
13: I encara que no és la meva preferida d'en Sorogoyen, sí que dona que pensar i per debatre. I
5: sí, sí. Es trobo junts en el cinema, però anau a veure Suportant el paradís de la Marga Melià. El cinema és a partir de demà. Marga, moltes gràcies, com sempre.
13: Gràcies a vosaltres.
5: I res, nosaltres no tenim més temps. Eugènia, moltes gràcies. Hem xerrat molt de cine avui.
4: Sí.
5: Això està bé. Demà tornem. Una abraçada. Gràcies.
13: Fins demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
14: Bon dia. Un menor marroquí de 17 anys ha mort en un centre d'acollida de Ceuta. Les primeres hipòtesis apunten que hauria mort per una diabetis que s'estava tractant.
15: Segons fonts policials i sanitàries, el jove estava seguint els controls sanitaris des de la seva arribada irregular a la ciutat autònoma. Un episodi de descontrol de la glucosa li hauria causat la mort.
14: Més qüestions tornant a les illes. Els psicòlegs dels serveis socials municipals han atès prop de 2.000 persones durant el 2025. Aquesta figura té l'objectiu de donar suport a adults, menors i famílies amb necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques.
15: Municipis com Santa Eulària del Riu, a Eivissa, Cabas Castell a Menorca són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. L'Ali Guas, cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
16: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
14: A Formentera, els docents que arriben enguany a l'illa tenen manco dificultats que altres anys per trobar casa. Hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que han decidit ampliar els mesos de contracte de setembre a juny.
15: Docents com en Jaume i na Belén, tots dos professors de l'IES Marc Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
17: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos, pues, la veritat que m'ho gusta aquí a Provender.
18: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat. Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començam el 2 de setembre fins al 30 de juny.
14: Mentrestant, a Eivissa, a una setmana de començar el curs escolar, les famílies es mostren molt preocupades per la climatització de les aules.
15: La portaveu de la FAPA d'Eivissa, Pepita Costa, diu que la Conselleria d'Educació no ha fet les millores corresponents i que són les mateixes famílies les que han de cercar solucions.
19: La realitat no s'ha fet palesa. El que sí és bé és que a dia d'avui són moltes les associacions de famílies d'alumnes que estan pagant els elements de climatitzacions que hi haurà els que hi hagi en els centres.
14: I en la crònica de successos, detingut el conductor del camió que ha causat un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí. Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia.
15: Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial, després de deixar 16 persones ferides lleus. Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, en hora punta a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat l'embòs, que habitualment es forma per accedir a la via de cintura, i ha impactat amb els cotxes aturats.
14: I en Cultura, Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut, les festes de la patrona, on s'esperen més de 30.000 persones.
15: Demà el Parc de Safaixina acollirà activitats infantils i una revetlla. I dissabte tindrà lloc la segona edició del Gran Concert Patrona de música electrònica al Passeig Marítim. I al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, el cartell inclou DJs locals com són Alex Losa, Lady Kosya i Isaac Indart.
20: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
21: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
22: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
14: I acabem amb un darrer apunt internacional. El Nepal eleva a més de 1.200 la xifra de víctimes mortals i a més de 5.000 la de desapareguts a causa de la riada de fa poc més d'una setmana. Unes dades que es van coneixent a mesura que les autoritats aconsegueixen arribar a les zones afectades més allunyades. Així hem arribat a les 5:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: From Bunyola to the world.
1: La N està in.
2: Va, 3, 2, 1, ara.
3: Jo no en sé. És com... A veure que... Mira, bueno, poso un altre. Bueno, poso un altre. El número 5, Lluís, per exemple. Què és l'altre?

Arxiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Com esteu?
0: Escolteu, avui en Jordi no mos explicarà què menjar per dinar, sinó què menjarà per sopar.
3: Sí, sí.
0: Men, Jordi, perquè... sorprèn a Balears.
3: Balears avui sentiràs enveja perquè vaig a cau un amic argentí que prepara un asadito argentino.
0: Uau! Un asadito!
2: Quina sort, quina sort!
0: La veritat és que... Sí. Impressionant.
3: Podeu sentir-se envejejar tots.
2: Sí, sí, sí, però bé, una torrada, no?
3: Sí, sí. Una torrada.
2: Però la fa millor.
3: Amb carn, així, amb carnota.
4: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Moltes gràcies, Toni Terrades. Per cert, Jordi, estàs també d'enhorabona perquè el teu superreportatge de gegant de Lloseta ben plantat ha estat tot un èxit a xarxes, eh? Molt bé.
3: Home, és que aquí no se queda a veure en Sebastià quan li surt.
0: La veritat és que sí. Ja té 29.000 reproduccions i, per cert, gràcies a penjar-ho a xarxes, han fet tot un descobriment. Resulta que en Sebastià no ets l'únic gegant ben plantat del món.
3: No me diguis.
0: Sí, sí, n'hi ha un altre. Mira, mos han escrit de la colla gegantera de Viladecavalls, un poble de Barcelona, i resulta que ells diuen que el seu gegant és encara més ben plantat i diuen que s'apareix, s'assembla en en Jacob Elordi, aquest actor que darrerament ha tingut tant d'èxit. Asseguren que el seu gegant és més guapo que en Sebastià.
2: No ho crec.
3: S'està obrint una possibilitat de fer una quedada de gegants sexbomb a Balears. I els anfitrions siguin xiu-xiu.
2: Podria començar una moda, eh?
0: Sí.
2: Cada poble tingui seu gegant ben plantat i després fan una convenció, com es diu això, un Mr. World a Balears.
0: Oh, clar, el míster que va venir ahir.
3: Clar, podem fer un concurs de comunitats autònomes de gegants.
2: Exacte.
3: Qui té gegant més ben plantat de tot Espanya?
0: Un míster gegant.
2: A mi com el teu gegant. I el meu gegant arròs.
0: Míster gegant 2026. Lloseta! Sebastià!
2: Sí, bé,
3: hem de dir que el gegant de Viladecavalls l'han cercat i és talment en Jacob Elord.
2: Sí.
0: He de dir que és bastant més del meu estil que en Sebastià.
3: No diguis això.
2: Però en Sebastià, recordem que és culturista.
0: És miner.
2: Ah, no és miner. Però, perdó, en Sebastià... Bé, la persona amb la qual s'han inspirat per fer el gegant ben plantat de Lloseta...
0: És en Toni, que és culturista.
3: Sí, és una persona
0: que,
3: molt culta.
0: Que, per cert, xerrarem amb ell. No passeu pena. Però bé, es tiraran del fil de tot això.
2: Sí, bé, ja tampoc. Sí.
3: No ha acabat aquí, el tema dels gegants.
0: No acabo aquí.
3: Donarà per molt.
0: Avui tenim en Lluís Fortos en el control.

0: hem d'explicar una cosa, i és que en Xavi avui ha vengut com a neguitós. No ho sé, preocupat. Diu que hi ha un problema que mos afecta a tots els ciutadans de les illes.
1: Xavi, d'una vegada que ha estat. Perquè dius tot el dia que no mos ho podies explicar, que havia de ser en directe, que no mos havien de preocupar...
2: Exactament, això és important, per tant, requerim una música adient.
0: Ha estat.
2: Amén, jo no vos ho volia explicar perquè no vos volia posar nerviosos. Per aprofitar de centena d'aquest programa per fer-ho públic. I és una cosa relativa en el nostre Parlament.
0: Ai, ai.
2: D'acord?
0: Això és sèrio?
2: La institució que representa el poble de les Illes Balears ha estat en perill.
0: Què dius? Ara m'estàs assustant,
1: sí, eh? Sí, jo no entenc res.
2: Bé, tranquil·les. Perquè el Parlament de les Illes Balears ha estat conquerit per ni més ni manco que el corc.
0: El Parlament té corc.
2: Està corcat.
0: Això deu ser una metàfora.
2: No és cap metàfora, no és cap metàfora.
1: Però aquesta música no és massa de perill.
2: No, perquè clar, si és corc, vulguis o no, i no te'n
1: pots feliç. A mi, corc és fantàstic.
2: Pot passar per ull, però bueno, si... No, un segon. Però ho explicaré. El Parlament de les Illes Balears ha patit una plaga de corc, que és aquest insecte que és pràcticament invisible, que menja fusta, d'acord? I s'havia estès arreu. Però clar, l'equip de patrimoni l'ha neutralitzat ràpidament.
0: Tanta sort d'aquest equip de patrimoni, ja me'ls imagino... Com es caça fantasmes. Ara veure que em van xerrar l'altre dia molt de manera superficial d'aquest tema, però tu vas dir que investigaries sobre aquesta plaga de corc.
2: Efectivament, i hem investigat. Això va passar amb l'on de remuntar 10 mesos enrere, sí? D'acord? En el transcurs d'aquestes revisions periòdiques que fan tot el patrimoni històric i artístic de l'edifici, és a dir, xerrant de mobles, de quadros, és a dir, van detectar aquest serradís, aquesta corcadura que deixa el corc. I ho van estudiar. Van posar fil a l'agulla i, finalment, ho han neutralitzat. Però, bueno, han passat 10 mesos.
1: Han passat 10 mesos i on ha afectat, això? Perquè haurà afectat en qualque cosa.
0: No me diguis que ha afectat a l'hemicicle.
2: Clar.
0: Del debat parlamentari.
2: Això és el primer que he pensat. És a dir, que ha passat per l'esperull, primera pregunta. En segon lloc, hi ha perill que ets escons... Clar, el faristol. Ses vigues.
0: Sa mesa.
2: Penseu que l'hemicicle, sa cambra, és pràcticament tota de fusta.
0: Sí, sí.
2: No ho veus?
0: Que és preciós el nostre hemicicle.
2: És espectacular. Però clar, imagineu que s'ha fet malbé per molt d'escorc.
0: I? S'ha fet malbé o no?
2: Com que no aclaria res, he telefonat en Jaume Munà.
1: Però has telefonat a un tenista per aclarir aquestes coses?
2: No, Jordi, no. No, és cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament de les Illes Balears.
3: Sí, digueu.
2: Hola, bon dia, Jaume Munà, com anem?
3: Hola.
2: Som en Xavi, de Xiu-Xiu, d'IV3 Ràdio.
3: Hola, Xavi, com vas?
2: Molt bé, molt bé. I tu com estàs?
3: Anant fent, tira-tira.
2: Bé, he dit que heu tingut molta feina aquest estiu.
3: Bueno, sí, sempre que xerrem de conservació i de manteniment del patrimoni, hem d'aprofitar l'estiu per poder fer aquestes tasques tan necessàries.
2: I també ha hagut un tema que jo vaig llegir l'altre dia, Gritos i Susurros de l'última hora, i és el tema d'escorc. Heu tingut corc per Parlament? Com és això que ha estat?
3: Hem tingut corc. Bueno, el corc és un insecte habitual a la vida de les cases, de les grans cases mallorquines, no? Allà on hi ha fusta i allà on hi ha humitat, com és el clima que tenim d'altre, aquest clima mediterrani, no? Amb aquest temps tan càlid que tenim, i d'oci. Allà on hi ha humitat.
2: Bé, el corc és, però ho heu sanejat, tinc entès, eh?
3: Bueno, sí, el corc era... Ara ja no.
2: Entesos.
3: Ja van fent més, sí.
4: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un...
0: Adéu al corc. En Jaume ho va dir bé. El corc era, ja no era. Per tant, ja no hi ha perill.
2: No hi ha perill.
0: Els nostres representants polítics i tothom del Parlament, perquè hi ha treballadors, periodistes, no han de passar pena a ningú. No?
2: Cap ni un. Però, clar, quedaran les marques històriques del corc, la corcadura, els congressos de diputats tenen les marques d'estrets del cop d'estat. Aquí hi ha la corcadura, d'acord. La fusta.
0: Però... És que nosaltres sempre hem estat així de particulars.
1: Ho deixaran per recordar, tia, que va amb el corc. Però jo he d'insistir, Xavi, perquè jo volem xiu-xius. On ha afectat, això? Qualque cosa estructural, patrimonial...
2: Home, ha afectat en el públic.
0: Quin públic?
2: Com públic? Públic? En Jaume ho ha explicat. I on ha afectat? A l'hemicicle, per exemple, a la fusta del faristol, en els escons?
3: Bueno, no, més bé a les cadires, del públic. I un poquet el que seria aquesta fusta que tenim que en revolta l'hemicicle, té les parets forrades de l'hemicicle. Bueno, i allà on hi ha mobles antics, vosaltres sabeu que és parlament. Era l'antiga seu de Circula Mallorquín i nosaltres aquí vam, d'espaldament, vam heretar tot el que eren els mobles antics de Circula. I, per tant, per allà on hi havia mobles antics, volen trobar que hi havia aquesta plaga de cor.
2: Bueno, per tant, tranquils, que no passarà res per ull, està tot ja arreglat. I, bueno, és públic, és que passava un pot de...
1: Sí, sí. No s'han atrevit tant, s'han quedat en el públic. Ja, i prou. Aquí no passàvem.
0: Sí, el cor que ha dit no m'ho anem més en fora. No. Que encara... No ho sé.
2: No ho sé.
0: Ara pas pena, també t'ho dic, de trobar cor que cap meva.
2: Bé, no tampoc. Ha de ser un crit d'alarma. Però, men, com diríeu vosaltres, per exemple, que han detectat? Com se detecta el cor? Ho sabeu?
0: Pot ser
1: una lupa.
2: Exactament. Pot ser redisc. Una lupa, podria ser, també, no ho sé, has de tenir l'ull molt fi. Però només vos diré una cosa, i és que s'han torbat una mica a detectar-lo per un motiu concret. Vosaltres sou extremadament curosos amb les qüestions de la neteja?
0: Home, clar, quina pregunta, Xavier.
2: Moltíssim.
0: Moltíssim.
2: I de potser sí que tens corc, aquest tema.
0: Per què?
3: Que tenim mal de detectar en altres aquest tema d'escorc. Fa riure, però és així. Perquè tenim un servei de neteja que és molt eficient.
2: Clar.
3: I aquest serradís que se va acomodant en el temps, que és que te dona l'avís de cada corc, clar, aquí nosaltres mos passen la mopa i totes les sales que s'utilitzen pràcticament cada dia, el servei de neteja també hi passa cada dia. I, per tant, se fa... És difícil per detectar els corcs.
0: Quin servei de neteja sí, que tens per la venta.
2: Un aplaudiment.
0: Quin servei públic.
2: Exactament.
0: Això és servei públic i no el que fem aquí, xiu-xiu.
2: Exactament, així, com una patena deu estar al Parlament.
1: Sí, sí, exacte. Talment com podríem tenir col que hi ve tres ràdio.
2: És que per és
1: molt net.
0: És vera.
2: Sí, podria ser.
0: Veurem si hem de demanar una revisió.
2: Exactament.
0: Però aquí no hi ha fusta.
2: Bé, que s'estudia.
0: Un edifici molt...
1: Estudi està ple de fusta.
2: Això no és fusta. Això és
0: però
2: fusta,
0: això és fusta moderna.
2: És contraxapada.
1: Sí, ja. Però també no poden entrar aquí. Ja podem... Està blindat, aquesta.
2: Exactament. És a dir, no trobarien res per aquí.
0: Ja està, podem estar tranquils.
2: Sí, no, no.
0: No hi ha corc en el Parlament, està tot controlat.
2: Per tant, la democràcia està en ordre, no hi ha corc en el Parlament, la presa de decisions està garantida. La qüestió és que ara cada any heu de fer una revisió, si no van malament.
3: Exacte, és un tipus de manteniment que se farà, és un programa de conservació preventiva.
2: Home, i això és important perquè el patrimoni i el Parlament de les Illes Balears s'han de conservar bé, i això per això està en bones mans, Jaume Munà, moltes gràcies.
3: No, gràcies a tu, Xavi.
2: I que vagi bé, i si hi ha una altra plaga, no ho sé, mos avisareu i també farem la telefonada pertinent. Sí, sí.
3: Esperen que no.
2: Perquè no en teniu més de plaga ni altres problemes.
3: No, ara per ara no.
2: Entesos.
3: Ara per ara no.
2: Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Moltes gràcies, Jaume.
3: De res.
2: Que vagi bé. Adéu.

0: Que bé, que bé. Tanta sort i gràcies, sobretot, a en Jaume Monà Arrom, cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament, perquè en Xavi li ha volgut fer la pilota i li ha dit que està en bones mans. Però
1: home,
0: ara,
1: evidentment.
0: No ha dit cap mentida.
1: Pilota que ni una.
2: Moltes gràcies. I gràcies a en Xavi Oliver, perquè en 15 minuts m'ho has assustat, sí. M'ho has tranquil·litzat, m'ho has donat servei, sí. Notícies de servei públic.
1: Estímul, un pot d'estímul.
3: Xiu-xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, presó amb tancament centralitzat.
1: Besito, necessitau res més.
2: Un veí de Sa Pobla, un veïnat de Sa Pobla, ha retingut dins el seu cotxe un home que presumptament havia entrat a robar.
0: Els fets varen passar durant la matinada de dimarts després que el propietari sentís un renou estrany davant casa seva. Quan va baixar en el carrer, va sorprendre l'individu dins el vehicle. Tot seguit, va tancar i bloquejar ses portes perquè no pogués fugir. Això mentre avisava la Guàrdia Civil. Quan hi varen arribar els agents de la Guàrdia Civil i la policia local van trobar el sospitós de 34 anys que continuava atrapat dins el cotxe.
2: Va ser detingut després que els agents comprovassin que hi havia un vidre romput i una motxilla amb un desengramponador doblegat i una llinterna.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
2: En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empata l'Eivissa!
1: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
2: Tot amb els millors comentaristes.
4: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
1: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
5: Caramba, caramba!
2: L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
6: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
7: Xiu, xiu.
8: Hola, sona Marina. A mi m'encantaria dedicar-li la cançó de Shallow, de Lady Gaga, en el meu amor, en Juanma, perquè justament va ser la cançó que vàrem ballar el dia de les nostres noces. I dilluns, dia 7 de setembre, se compleixen 7 anys i celebrem el nostre aniversari. Així és que Shallow sempre serà nostre, Juanma.

0: Moltes gràcies per aquesta cançó que mos feis arribar, que voleu dedicar als vostres éssers estimats, com la Marina ha fet amb en Juanma, molt d'anys, per aquest 7è aniversari de casats. Escoltau-mos, heu d'enviar les vostres dedicatòries en el 646-934501. En aquí voleu dedicar una cançó, quina cançó i per què. I a més ho heu de fer, sabeu per què? Perquè tenim un mòbil nou i Ivetres Ràdio i el volem estrenar.
1: Sí, bona marca, eh?
0: Bona marca.
1: Això m'ho netja. Aquest mòbil és dels bons.
0: Se't han gastat.
1: Perquè l'altre no feia.
0: L'altre ja era hora de canviar-lo.
2: Sí, exacte. I aquí, qualitat per totes bandes.
0: Ivetres Ràdio no se fan despeses en va. Era hora de canviar aquell mòbil, no funcionava, i ara han comprat un bo.
1: Exacte, que fa fotos i tot, aquest.
0: L'altre no en feia.
1: L'altre en feia, però...
2: No podia ser que tinguessin DAB Plus i això no ho tinguéssim a punt.
1: Exactament.
0: 646-934501. Mos podeu enviar qui vulgueu dedicar una cançoneta i per què. Aquesta cançó que ha dedicat la Marina és molt bona.
1: Sí.
0: Però, clar... jo tinc una pregunta per vosaltres relacionada amb música. Vosaltres sabeu qui és? Na Judeline?
1: No. Na Jocelyn? Na Jocelyn? Aquesta és la de Patti Smith?
0: No.
1: O Jolín?
0: Mira, Na Jocelyn. Judeline. És una artista espanyola que sona així.
3: La mullar. Cuando la noche empieza a coserme de tu boca sale querer verme.
0: Bé, si vosaltres no l'heu coneguda, no passeu pena, que ara en Jordi vos explicarà qui és i per què estan parlant d'ella.
2: Exacte, com veus, fa música d'autor.
1: Con los panchos, mira, manco.
2: Idò, Na Jocelyn...
0: Per favor.
2: Na Jocelyn, hauríeu de saber qui és. Hauríeu de saber qui és. Perquè s'ha convertit en la primera dona espanyola en aconseguir un número 1 mundial a Spotify. Mm-hmm. O sigui que no és poca cosa i és artista conegudeta.
0: Jo no l'havia sentit a dir mai.
1: Home, un top 1 mundial no ho aconsegueix qualsevol persona.
2: Així és, però aquesta artista no és qualsevol persona i ella, nascuda a Jerez de la Frontera, ho ha fet amb el tema Baby Wow, que jo crec que és una expressió d'allà, de Jerez, segurament.
0: Una cosa, i Judeline també és molt de Jerez, el nom.
2: Si tu ho dius...
1: Com és? Judeline.
2: Judeline ha fet Baby Wow. Però hem de dir que hi ha un pot de trampa en aquest titular d'aquesta número 1 espanyola, perquè realment Baby Wow està inclosa dins un disc d'una Karol G.
0: Ah.
2: I ella ha col·laborat amb en Rusowski, i de tot, que també és un autor espanyol.
1: Bíblics, tots.
2: Però en Rusowski també és espanyol.
1: Sí, per això.
2: No sé d'on és, però... Però és que...
0: Per ahir rus.
2: Per ahir rus.
1: No sé per què ho diràs.
2: Exacte. Però sí, també, clar, la cançó realment és d'una Karol G.
0: Que però ella ja ha col·laborat.
2: I ella ja ha col·laborat.
0: Però això s'ha convertit en número 1 al món.
2: O sigui, no, s'ha convertit en número 1 perquè és d'una Karol G. Ah. Però ella ha ficat la veu per allà enmig. Però realment la coneguda és d'una Karol G, que és la que sona així.
3: No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como...
1: Aquesta li agrada en Jordi, aquesta la ballarà en Jordi, Jordi aquesta... Cervera.
2: Sí, sí, quan posen els punxadiscos, la Cervera és la Cervera.
0: Aquesta cançó ja me sona més, sí.
2: Aquesta ja me sona més.
0: Tu també la balles, el Xavier.
1: I a més la balla fent bambelletes, això que fan així.
2: Però bé, tampoc, ara tampoc li llevarem mèrit a Judeline, que és la primera dona en la top 1 mundial a Spotify, i la tercera espanyola en aconseguir un top 1, que els anteriors eren en Quevedo, per es...
0: Quédate,
2: no? Sí. I després en Íñigo Quintero, amb aquella cançó de Si no estàs...
0: Aquell que era molt religiós.
2: No ho sé.
0: Íñigo Quintero.
2: Pot ser.
1: Jo no sé qui és aquest.
0: Sí,
1: no
0: té una lot que se va fer... Mira, la Marga Cifra en el control tècnic, que jove, diu que s'invescà.
2: Sí, que és aquella cançó de ser no sé a dónde voy.
1: Ah, sí.
2: Que és aquella cançó que... Però és aquella cançó com que se va fer molt famosa i ningú sabia per què.
0: Però que és religiosa.
1: Perquè sortia molta xarxa.
0: És de missa. S'ha fet famós per això.
1: Bé, doncs sortia per TikTok i fer que sortia per TikTok li lleva puresa, i sacra, i passa a ser devota. No.
0: No ho sé.
1: No ho sé, profana.
2: Bé, Na Jocelyn, top 1, però sabeu qui és el verdader top 1 del món mundial?
0: Sí. No.
2: Fet, a més, una cançó feta no per una dona, sinó per tres.
0: Qui?
2: Si jo vos dic, A-C-R-G.
0: A-D-G. Quant de vosaltres ha ballat, ara, amb aquesta cançó? Si anau manant, no balleu. Sí, manau.
2: Qui no ha ballat aquestes com YNCA, sí, i la Macarena?
0: Exacte.
2: És d'aquestes que,
0: mítica,
2: si no les balles...
0: I ara per què xerres d'ACRG?
2: I de torna a ser notícia, aquest 2026. És que perquè tot el que surt de l'any 2002 està bé.
1: És bo.
0: Ho dius per tu.
2: Ho dic per jo, clarament.
0: Sant Jordi del 2002.
2: Deixa'm la edat.
0: Perquè és notícia ara, CDG.
2: I doncs resulta que és cançó viral de 2026.
0: Ah, sí?
2: S'esketchup, com segueixen actuant. I a finals de febrer varen participar a un famosíssim festival, que era San Remo, Itàlia. I sí, aquí va començar a sonar. I després una sèrie, que es deia The Hawk, que se va estrenar aquest estiu. Sabeu que un personatge tenia la cançó com a to de cridada. Que això era molt de 2000.
1: Brutal.
2: Es supera del 2000, tenia aquesta cançó.
0: Sí, sí.
2: I, clar,
0: jo me'n recordo que la comanava com a politono.
1: És vera.
0: Amb un SMS.
1: Increïble.
2: És que sé que aquí clar, va despertar un pot de nostàlgia d'això. Mm-hmm. I jo me demano, vosaltres heu tingut mai cançons?
0: Clar.
2: Com a to de cridada. Perquè clar, això és sí, molt del 2000.
0: En el meu mòbil tenia cançó de cridada.
1: Quina?
0: No me'n record. Mm. Però qualcuna tenia.
2: Jo record el meu germà, que tenia una d'aquestes que feien com recopilaven les millors cançons de l'any i feien com un mix sí, de totes.
1: Brutal.
2: Que era com supercutre.
0: I sobretot hi ha gent que encara ho té, que quan telefones, en vez de pip, sona una cançó.
2: Sí.
0: Que això era molt típic també als 2000.
1: És vera, sí.
2: Segur qui té, però, un to de cridada molt curiós i que ara hem descobrir aquí xiu-xiu en directe.
1: Qui?
2: Una Mònica Borràs.
4: Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai.
0: No, el dia que a la Mònica li va sonar el mòbil en directe, que en 30 anys de ràdio
2: no li havia passat mai,
0: i li va passar xiu-xiu.
2: És que,
0: i quina cançó duia la Mònica?
2: Era aquesta cançó que l'hem trobada, la tenim. Well, here he is, Big Panther, the Big Panther.
0: Everybody loves a panther, that's me. Really, molt bon to,
2: que és el final de Pink Panther, no? De la Pantera Rosa.
0: Oh,
2: o sigui, és el final de set, quan acabava el capítol, sonava això.
0: Que bona, no, Mani, que borràs.
2: Però bé, tornant a CRG, a partir d'esta sèrie, sona aquesta cançó i d'aquí passa a TikTok i TikTok fa la seva feina. Clar,
0: increïble.
2: Ara penseu que un infant d'ara, dirà, CRG, la cançó de TikTok aquella. Però imagineu, perquè jo ho anava a demanar. Per això és cançó de Singstar.
1: De Singstar?
2: Quan jugaves en el Singstar a la Play 2, sonava, hi havia CRG.
0: Però això és una cançó
2: però
0: de disc.
2: Que la relacionau?
1: Jo me'n rebé, no sé què dir-te. És a dir, buah, no ho sé.
0: Jo me'n recordo l'estiu.
1: Sí, jo també, l'estiu, la meva barriada.
0: A comprar els discs de les ketchup.
1: A tu els vas comprar dits de les ketchup?
0: Sí.
1: Increïble. I te'l posaves a un toc de discos...
0: No, el posava a la meva mini cadena, que tenia en el meu quarto, a dins el cotxe.
2: Encara el tens, me'l podries deixar.
0: El disc, no, no el tens, Jordi.
2: Me'l podries deixar, que ara jo escolt disc en el cotxe.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè no puc tenir Bluetooth, perquè s'ha romput, i me port disc. Ara me condis.
1: Bé,
0: i penses que a CRG, per tant, serà immortal, no? Està a la memòria col·lectiva de tothom.
2: O sigui, és una cançó del 2002, que és famosa per TikTok
0: ara. Fa 24 anys, i encara ara ha reviscolat i s'ha fet viral.
2: Ha reviscolat, i clar, vosaltres creus que absolutament tothom coneix a CRG?
0: Qui no coneix a CRG?
1: Jo crec que sí. Home, a CRG.
0: Aquell
1: de jebe, tu de jebe.
0: Per cert, quin idioma és?
1: Home, això és castellà. No, perdó, castellà no. És llatí, però a l'inrevés.
0: Ah,
2: no.
0: Wow.
2: Sí,
1: no, broma, no ho sé.
2: No, crec que està inspirada en una cançó que és un rap. I sonava com així, com
0: exacte,
2: molt... A CRG,
1: és que si ho analitzem sintàcticament... Fa acereja, ge, com és?
0: No ho sé.
1: Acereja,
0: ge. Podem fer la prova.
2: Hem fet la prova.
1: Ah, sí?
2: Jo he volgut comprovar si tothom coneixia acereja o no, i ho he fet d'una manera molt ràpida i fàcil que tothom entendrà tot.
5: A veure, me podeu continuar la cançó? Si jo vos dic acereja...
6: No.
7: Acereja, no.
8: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Molt bé.
2: Aquesta pobra dona un poc perduda.
0: La majoria t'ha seguit, però...
2: N'hi ha que anaven un poc perduda. I doncs sí, però jo crec que més o manco tothom manejava.
0: Sí.
2: També els feia vergonya. Jo entenc que també una persona amb un micro d'Ivetres i te diu canta. Mm. I li posa, t'atraca un micròfon i
0: però
2: costa.
0: Però t'ho has avisat o has posat el micròfon dient ACRG?
2: Clar, així, directament. Sí, directament. I s'ha fet el que ha pogut, jo.
0: Vinga. Sí, tenim l'original, la cançó original. Gràcies, Lluís. Fortes en el control tècnic. Així és la cançó original de ACRG.

0: aquesta o els de Last Ketchup?
1: Home, jo aquesta m'agrada més. Però aquesta, Xavi, jo l'he sentit qualque vegada, aquesta cançó.
0: Sí, perquè quan anys després sí que se va fer l'explicació d'on venia la Serie G de Last Ketchup.
1: És una traducció. Que no, està bé. Està molt
2: que
1: bé.
2: A mi em fa molta gràcia que es disc se diu Las Hijas del Tomate, no? Pot ser?
0: No ho sé, Jordi.
2: Sé que hi ha algo ja de Las Hijas del Tomate, Ketchup, clar.
0: És que Jordi fa unes preguntes més difícils.
1: No, que mi m'ha fet de puntadora i és que son pare era un guitarrista, m'ho ha dit en Lluís, que era en Tomate.
0: Sí, això ho sabia.
2: Exacte. Bé, en fi, també els, he pensat en fer-los ballar, però després he dit no quedarà molt radiofònic, no? I ho han deixat. Però ben segur que tothom les sabria ballar.
0: Molt bona feina, Jordi.
2: Moltes gràcies.

0: preguntes pel creador de contingut Toni Orrach a una entrevista. La plataforma Mel per Mel ha sortit del seu personatge per posar-se una mica profund.
1: La por a la mort és la por més natural de ser humà i crec que no hi ha ningú... És a dir, crec que la gent que diu que no té por a la mort és una mentidera o és una persona que té un problema distint a supervivència, saps? A banda de por a la mort també ve que també la por està tot sol, però la por a la mort és algo natural de ser humà i òbviament que te'n passa mal, vinc a dir.
2: IB3 Ràdio és esport. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
5: Què posaves missatge? El missatge posava... Ei, m'ajudes amb la mudança?
0: No!

0: Marc Escofí, que acaba d'entrar a Passaporta. Marc, com estàs?
1: Hola, com estàs? Ja estic molt bé.
0: Ens ha encantat aquest estiu que mos expliquessis les teves historietes, entre les quals aquesta de la mudança, que
1: exacte,
0: va ser molt divertida. Però tu continuaràs aquesta temporada explicant-mos historietes de les teves.
1: Jo, mentre me segresquin passant coses, vendré aquí a contar-les, perquè com que són tan trambòliques, per dir que són interessants.
0: A nosaltres mos ho passat molt bé, en les teves... No direm desgràcies, perquè
2: aventures,
0: no ho són. Aventures,
2: exacte. Aventures de Marc Escofí.
0: Exacte.
1: El destí no està... està més a favor de Xiu-Xiu que del meu. I així que me posa situacions límit.
0: Exacte, com aquesta mudança, o com quan te'n vas anar a l'escaló del Moro, que també ho recordem.
1: Aquesta...
0: Crec que, Marc, ets únic i young de les Illes Balears

0: m'ha arruïnat sa vida.
1: Què dius?
0: M'ha destrossat completament, perquè l'altre dia me convida a paca seva, perquè me diu, ja ho tenc tot ordenat, bé, moltes gràcies per la mudança, les catxes i tal, ja ho tenc tot col·locat.
2: Sí. Un detall de part seva.
0: Exacte. I m'adivina que ja tenc un poc més compost la sala i tal, i sopam. I jo, bueno, bé, aquesta vegada pues, aniré de més a disfrutar, no? I què passa? Que arriba a casa seva i, clar, descobres una escena idíl·lica de que havia pintat les parets de Bertoliva, havia posat unes llums grogues redones en el sòtil, que me vaig quedar al·lucinat. Jo venia de veure el pis recent mudant, no?
2: Clar, vares veure la transformació.
0: Clar, vaig veure una transformació...
2: Que ja apareixia Pinterest, de cop.
0: 100%. És que després xerrem de Pinterest perquè té molt de perill. Però, clar, jo vaig arribar allà, quasi que me vaig enfadar i tot, perquè va ser com a... Però com pot ser que aquest espai sigui tan agradable, amb aquesta llum tan càlida? Jo volia discutir, no podia, perquè aquella llum només te deixa sospirar i dir...
2: Només, no, sí. Només t'ho convida a relaxar-te.
0: Exacte. Així que res, anem. Té la casa molt guapa, vàrem sopar, tranquils, molt bé. Jo quasi no li prestava atenció perquè estic analitzant. Mira que bé que queda, tal. I res, ja, després ja vaig partir de casa seva, vaig baixar i me vaig veure en la llum de la farola, claro, el contrast aquest d'aquella llum idíl·lica romàntica en la llum de la farola, que me van veir 8 anys, va ser un xoc. Així que
2: te
0: jo...
2: Te vaig veure reflectit en el mostrador de davant i vas dir...
0: I vaig dir...
2: Qui som?
0: Vaig dir, no vull sortir d'aquesta habitació. I què vaig fer? Vaig tornar com Eva. I vaig obrir la porta i per primera vegada en 3 anys vaig veure que meva. Va ser una revelació. Perquè totes les parets blanques, la llum de sòtil blanc nuclear, hostil.
2: De cop vas obrir els ulls. Va caure un antifaç dels ulls.
0: Com he pogut estar jo visquent aquí, que amb aquestes parets que generen zero estímuls, aquesta llum que te cau damunt com una denúncia, vaig entrar, que quan entres a casa meva, el primer que veus és la sala, i vaig dir, estic una sala d'espera, saps? Faltava poder agafar número i una revista de fa 6 anys. I res, però he de dir que no són al·lucinacions meves, perquè he comprovat que jo tenc ses llums de 4.000 kelvins, crec. 4.000 K.
1: Kilowatts.
2: Kilowatts serien, no?
0: No, perquè és sa curva de color.
2: Ah,
1: val? No sé què és això.
2: D'acord.
0: Que són molt... Se suposa que són blanc càlid, però són blanques terribles.
2: M'ha passat el mateix, Marc, perquè recorda, jo també me vaig mudar la vegada que tu ajudaves en el teu amic a la mudança, i he volgut comprar bombetes de llum càlida, i jo després, quan les he posades, he dit, d'això de càlid no té res.
0: Exacte. És que he comprovat, i un quiròfan les emplea entre 4.000 i 5.000. És a dir, és que també me feia falta esterilitzar la cuina. Jo podia operar allà. Perquè, imagines tu, quan, ara que t'has mudat, has pintat...
2: Sí, clar, tot.
0: Amb estímuls, o de blanc.
2: No, tot blanc. Jo soc molt neutre. Sí, jo soc molt senzilleta, però amb bon gust, això sí.
0: I de res, jo no vaig poder...
1: Ja. Que és vera.
0: Jo no vaig poder tolerar aquell manicomi, no?, que tot blanc, i vaig dir, bé, serà una cosa petita, no? Vaig dir, jo aniré, faré una petita reforma que pugui assumir, res, pintar, canviar 4 bombetes...
2: Això, Marc, mai és tan fàcil com sembla.
0: És que jo he de dir que lo de mini reforma
2: no
0: conjuguen. I bé, es mini fins que obris el primer pot de pintura.
1: Clar.
0: Però me vaig fer una llista dels passos que jo volia seguir i vaig acabar en 9 passos que jo m'anava cresquent de coses que jo volia fer.
2: Què volies fer, tu?
0: Clar, jo volia un rentat de... Primer vaig dir un rentat de cara.
2: I tot però per després... enveja, també t'ha dit.

0: Sí,
1: 100%.
2: Molt guapa,
1: se'm Però, és que és això, vaig començar a ensenyar d'un rentat de cara i després era cirurgia estètica. O sigui, no era... Però bé, jo vaig dir... Bé, el primer punt és llevar-ho tot. Recordem que jo, fa unes setmanes, vaig decidir desfer les catxes de la mudança de fa 4 anys. Així que, més o menys, aquesta passa la tenia. Estava tot així, mig arraconat, mig en mig, perfecte per pintar les parets. Però, clar, quin color, perquè dic, li copi el color. I me vaig ficar a Pinterest. Que Pinterest...
0: També és molt perillós, Pinterest.
1: És que no ho sàpiga, no és una aplicació, és una secta. Pinterest, tu comences a passar imatges i després de 3 hores tens com un tauler que posa casa somni, no? Sí. I les referències són d'una casa de Copenhagen de 8 milions d'euros.
2: Correcte. Saps? Per qui no ho sapi, Pinterest és una aplicació bàsicament de fotos. Mm. Tu cerques qualsevol concepte i te surten fotos. I la gràcia d'aquesta aplicació és que tot és molt estètic.
3: Sí, exacte. Per inspirar-te, per fer fotos, per fer... quadros, per fer el que trobis.
2: Decorar, ungles, moda... El que vulguis, jardineria... Allà tens les imatges, allà les trobes i l'aplicació te dona l'opció de fer un taulell perquè tu tinguis ordenat el que tu vols arribar a tenir.
1: Exacte.
2: Però és tot utòpic.
1: Clar, és que és per inspirar-te o per frustrar-te. És que hauríem de veure quin és l'objectiu de l'aplicació. Perquè, clar, de fet, jo vaig anar guardant fotos i veia que, clar, les cases perfectes, ni un cable, ni un paper, ni el carregador del mòbil...
2: I si t'hi fixes en aquestes fotos mai hi ha res personal...
1: Exacte. És que jo vaig arribar a la conclusió que són decorats.
2: Exacte.
1: Ara, això me va frenar a voler replicar aquest decoratge que meva? No. Vaig dir, mira, aniré sobre segur i pintaré de verd oliva. Ja està.
2: O sigui, tu vas voler pintar de verd la teva sala d'estar.
1: Exacte.
2: D'acord.
1: Copiant descaradament en el meu amic. Val? És a dir, aquesta era la intenció. Així que jo, el dia següent, en la motivació que me caracteritza d'aquests projectes, vaig anar a la botiga de pintura, bé, de reformes, i clar, jo l'única informació que tenia en el cap era verd oliva, no? Jo arribo allà, la secció de pintures, hi ha un lot, Miquel, son nom. Hola, Miquel, si me sents. També m'has desgraciat sa vida.
2: I Miquel, dic... telefona-me't si te sents identificat. 971-13-9900. Vares tenir un client que estava una mica despistat demanant per verd oliva. 971-13-9900.
1: És que no m'ho va pagar fàcil, perquè jo vaig entrar, jo vaig arribar allà i en aquell lloc li vaig dir hola, verd oliva. I me diu... val, i me mostra un catàleg en 90 verds oliva. Que, amem, verd oliva, estàndard.
2: Clar, oliva, però que trencada.
1: És que exacte.
2: Acabada de cuir.
1: És que m'ha dit, quin verd oliva? I jo,
2: clar,
1: pues,
2: de soia, de caimari...
1: Oliva de la que te posen vols, de tapa, Marc? De la que te posen amb una canya. Aquesta és l'oliva que jo cercava. Ara, no tenies codi Pantone. Així que vaig haver de necessitar la seva ajuda. I una vegada que ja vàrem aclarir quin verd era, sense cap tipus de referència, perquè després això és una altra cosa, després tu arribes a casa i el color que t'endús és un altre, però en aquell moment...
2: Clar, que no queda igual a la paret.
1: Exacte.
2: M'encantaria, seria fascinant que en Miquel telefonés.
1: Seria màgic.
2: Sí.
1: Però...
2: Quedem callats.
1: Seria... Miquel, encara, per favor, a menys hi entra. No, però va ser molt simpàtic, oh? M'ha desgraciat sa vida, però ho ha fet
2: de forma
1: intenció. Agradable. Sí. Clar. Perquè després també me diu, val, mat, satinat o eggshell? Perquè ara...
2: Eggshell.
1: Doncs, per començar, no sé, és que quedi bé. Jo és que no, sé, no tenia més informació. M'estava demanant coses que jo no sabia. I d'ara és que està molt de moda, s'ha acabat eggshell, que és closca d'ou. Però a mi me va generar un pot de conflicte aquesta idea, no? Perquè jo volia pintar la paret, no la volia covar.
2: Però de textura?
1: No, és que és entre, entre brillant i mat. És aquest punt intermig. Mm-hmm. Que jo després vaig mirar els ous dins de l'Ero i era mat, però bueno. Va bé, la qüestió. Que després de marejar-lo 2 hores, vaig sortir de la tenda, gastant 70 euros, que ara mateix me'n penedes per els resultats que he tingut, que ja vos contaré, amb una bossa plena pues, de pintura, de
2: pinzells,
1: de,
2: pinzells,
1: de sa cinta, de rodillo,
2: plàstic
1: de cos que encara no sé el que és.
2: Plàstics per protegir els sofàs, les estanteries, els prestatges.
1: Esquit perfecte. I què passa? Que arriba el moment de pintar. Jo ja vaig anar directe, no? Dic, venga, pum, ja tens la pintura, rip, acció. La primera passada és com si no haguessis passat res. És a dir, si la paret és blanca, tu la pintes de verd oliva damunt i la paret te contesta, soc blanca, soc blanca, saps? Així que tu ja una vegada, la primera mitja hora, que ha estat l'única que t'acompanya un poc la motivació, ja has pintat la paret, has de repetir una segona...
2: Clar.
3: I abans d'això, has posat la cinta, has posat el plàstic, això també...
1: És que la cinta de pintor ha estat el pitjor, eh? Perquè la vaig col·locar, no?, per no tocar les rajoles, per el sostre no el volia pintar, no? He llevat la cinta i se m'ha anat la pintura de baix. És a dir, que estem aconseguint
2: això... Això, Marc, és la pròxima vegada un professional.
1: 100%. Però és que si cada cosa que faig cada setmana necessites ajuda d'un professional...
2: També,
1: el que igual necessites és una ajuda d'un terapeuta que m'ocupi totes les setmanes.
0: I vols dir, Marc, perdona, que no és més fàcil canviar la bombeta?
1: És que aquesta va ser...
0: No, per ventura, no ho sé, eh? Perquè per els blancs està bé, amb una bona bombeta.
2: És que és increïble, Marc, perquè sembla que me llegeixes el pensament, perquè jo ahir vespre, quan vaig arribar a casa meva, vaig canviar una bombeta perquè no m'agradava la llum que feia i la vaig canviar per una directament taronja. I no és tan taronja, com queda escàlid que tu cerques. Per tant, te recoman... Aquesta bomba de taronja.
1: S'han de renombrar les categories de blanc, no? Perquè una vegada tu, quan et diu blanc càlid,
2: en color. Ho ignores. Mira, és que vaig fer fotos i vídeos i tot.
1: Ah, és
2: ara
1: que
2: això
1: l'havia cercada. Clar, això és una
2: bomba de taronja.
0: Sí.
1: Jo el que veig és que estàu aquí molt enterats de decoració i de...
2: Sí, enterats de tots.
1: De tendències de la llar. Així que... Com ja és habitual, vos he dit un joc.
0: Molt bé, molt bé.
1: Val? El joc consisteix, o el joc s'anom, estàu al dia de les tendències de la llar? Jo vos faré un parell de preguntes i vosaltres me contestau. Si contestau bé, podeu dedicar-vos en el món dels interiorismes, sí, certificat per jo mateix, i si no, doncs vos heu de retirar.
2: Espera, Marc, ambientem això una mica.
1: Val. Quins d'aquests noms de color de pintura... de la marca que jo vaig comprar, és a dir, informació real, són reals i quins m'he inventat.
0: Molt bé.
2: D'acord, vinga.
1: Val? Primer color. Salmó mort.
2: No.
0: Inventat. Ah.
2: Inventat.
0: Inventat.
1: Un ànime.
3: Sí, sí.
1: És real.
2: Sí.
1: Dead Salmon, número 28.
2: Com és el color salmó mort?
1: Pues és un color un rosa que se t'ha posat un color...
0: Un salmó fet, quan el fas. Que és que així com
2: a rosa mustí.
1: Exacte.
2: Rosa marró.
0: Taronja blanquinós.
1: És com... No te dona...
0: Mengera.
1: No.
2: Te fa mengera, no.
0: Bé,
1: està molt bé. Ala d'elefant.
0: Inventat.
2: Ala d'elefant. Això, inventat, sí, no hi ha color d'això.
1: Si dius... És real.
2: No.
0: Increïble.
1: Elephant's Breath, número 229, i és el color més venut de la marca.
2: Què dius?
1: Que simplement és gris, i jo crec que en joc de posar-li elefant, no? Perquè els elefants són grisos.
2: Pot ser que sigui una mescla entre gris i morat?
1: És un gris un poc feo, un poc petroli, eh? No...
0: Com en Dumbo, un poc.
1: Sí, sí. Pues és l'escola més venut, que després comentarem el gris, és un tema. Per els millennials. Després ho comentam.
2: D'acord.
1: Si dona temps. Verd malcarat.
0: Malcarat?
2: Sí, aquest existeix.
0: No.
2: No sé què vol dir,
3: sí,
2: però existeix.
3: Existeix.
0: No.
1: Charlie's Green número 251, i és un... Sense que amb aquest nom és un verd amb mala llet. És el contrari que jo cercava amb el verd oliva, no? Cercava un verd, aquesta llet, cercava un verd violent, no? és de re. Arsènic.
2: Arsènic? Què vol dir això?
1: Color arsènic.
0: No.
3: Sí.
2: No me sona. Però diré que sí, jo també.
1: Doncs és un color real, és el 214, i, bé, efectivament, intenta recordar el pigment de, que s'empleava en el segle XIX, un pigment tòxic. Ideal, no?
2: Per és com a turquesa, pot ser?
1: No, és que, no, és entre com a verd i blau, un color així. En general, no comulg massa amb aquestes propostes de color.
0: La vida era més fàcil quan tot era blau fluix, blau fort.
2: Exacte.
0: Verd fluix, verd fort. I s'ha acabat.
2: Sí, blau marí, cel. Salmó
3: mort.
0: Salmó mort. Ala d'elefant.
1: És que tu vas després a tenda de pintura i te diuen... Què te vibra més, salmó mort o la d'elefant? Clar, és que ja te quedes...
0: Jo faria un pot d'arsènic a aquesta paret.
1: Val, ara una pregunta així oberta. Què és dopamin decor?
2: Que decorat te puges l'adrenalina.
0: Però disposar els elements mobiliaris d'un espai perquè això te generi benestar. El que dirien a Marie Kondo, com se deia això?
2: No ho sé.
0: Sí, sufitxo aquest. No. Ara no sortirà.
2: Sí.
0: El Kim Fu. És... Com és?
2: El Feng Shui.
1: El Feng Shui. Doncs sí, has acertat, has decorat en colors i coses que t'alegren perquè et serveix i t'amolli dopamina cada vegada que ho mires.
3: Clar, ser molt mort no és una bona...
1: Clar, jo no sé si qualcú sí que li genera
0: això dopamina. Això és el que va passar tu quan vas anar a casa teu amic i va ser... Com has dit?
1: Dopamin decor.
0: Dopamin decor.
1: 100%.
0: I rebossaves dopamina, el teu cervell.
2: Això me'n recorda que he de penjar qualque quadre a les meves parets blanques. A lo millor seré més contenta.
1: És que igual és més quiròfano de lo que mos vols dir.
2: A lo millor seré més feliç. No, quiròfan no. Va. És Copenhagen Style.
1: Uf, és que això és un tema que xerrarem també, si no ho tens.
2: Queden 5 minuts.
1: Vinga. Unexpected Red Theory. És una teoria que se nom es vermell inesperat.
2: D'acord.
1: Què creus que a què se refereix?
0: Vermell inesperat,
2: uf,
0: eh?
2: Ni idea.
3: Complicat.
0: És una teoria de decoració.
1: És una teoria de decoració, de qualque guru de la decoració.
0: Ja ho sé.
2: Jo també.
0: Si el vermell és color de la passió i de l'amor, això vol dir que hi ha qualque element vermell que t'indueix a tenir trobades en horitzontal.
2: Sí, jo també pensava això. Que l'estratègia és col·locar algun tipus de llum o quadre vermell a una habitació... Per el que ha dit en Xavi.
1: Perquè sigui una habitació més picant. Sí. Doncs no. És una teoria que diu que una vegada tu ja has decorat l'espai com a tu t'agradaria, has de ficar un element disruptiu, que normalment és vermell, és un color poc habitual.
2: Això ho he dit ben pensat.
1: I això ja genera com que tanca del tot l'harmonia, perquè no pareix tan perfecte, no és tan decorat.
2: Exacte. De fet, com que jo sóc molt blanc i marró, l'altre dia vaig comprar unes cadires vermelles.
1: Ah, clar, això t'ha de ser aquí un estímul.
2: És que jo aquest truc se me'ls ha fet.
1: Va estar espolada.
3: Ja ha fet els reds. Com era?
2: Com és, red?
1: La teoria s'anom Unexpected Red Theory.
3: Unexpected Red.
1: Molt bé, són molt xules així. Sí, tenen aquest punt de més així com a retro.
2: Són antigues, vintage, que se diu ara.
1: Són Unexpected Red. Japandi.
0: Uf,
1: vos sona
2: això
1: m'ho
2: sona molt.
0: Japandi.
2: M'ho sona molt,
0: increïble.
2: Però ara no me'n record què era.
1: Doncs el Japandi és una combinació de l'estètica escandi i l'estètica japonesa, que bé, està molt de moda. Jo, per lo que he vist, es tenís la casa fora mobles, com si no t'haguessis entrat a viure encara, tot buit, una cadira i a seure.
2: Cases això desvelades.
3: Són moltes habitacions d'estudiant, això.
2: Sí.
1: Són japandis.
2: Marc, queden pocs minuts i jo estic intrigada amb ballades gris, del color gris que mos volies dir.
1: Val, doncs hi ha una teoria que diu que hi ha un color que és... és gris, no? El que estem xerrant. Que se li fa referència com a millennial gris. I que ara, la generació Z té es beige. A què fan referència aquestes teories? Diuen que els millennials voler rompre l'estètica de les cases dels nostres pares, no? I el que varen trobar va ser pintot de gris, perquè me dona aquest to, aquest estil,
2: no?,
1: modern, industrial, mm-hmm, i tal. I ara què passa? Que la generació Z s'està trobant com nosaltres ens ho varen trobar amb els nostres pares. Mm. I ells ara volen fugir
2: del
1: gris millennial. Exacte. I el que passa que ells ara troben que el seu és tot beige. I ells són la generació dels beige.
0: Ah, mira. Que bo, interessant.
2: Jo hauria dit el meu una mica color, no? Ells, no
1: jo,
2: ho sé.
1: Jo, si troca això, un anespete red, de repente...
2: Exacte.
1: No, això te soluciona.
3: Una cosa, Marc, sí que te va explicar coses en Miquel, no? Haurem de visitar-lo.
1: Me va donar una masterclass. No, això són coses que jo ja sabia, lògicament, del món de la decoració.
2: La gran pregunta és, Marc, varen quedar verd oliva les parets, les has acabades de pintar.
1: Mira, he deixat pintada una paret de color verd, encara té la cinta de pintor ferrada, he canviat una de les bombetes per un color càlid que pareix que estic a una sala medieval, que si me posa a llegir allà davall és com si estigués llegint a dins un incendi. I res, ara pues, la casa està pitjor del que estava, està més en harmonia amb les cases que hi havia per enmig, així que jo crec que al final ha estat una decisió correcta per alinear ses aures de sa casa en sa descontingut.
2: Tu estàs tranquil a casa teva?
1: No.
0: No has trobat el feng shui encara.
1: No.
0: Has de lluitar perquè el trobaràs.
1: Hauré de xerrar amb Marie Kondo.
2: Sí, jo crec que la setmana que ve pots tornar i mos pots fer actualització d'aquesta renovació, d'aquesta petita mini-reforma, com has dit tu, i segurament mos contaràs moltes altres aventures que te passaran. Així que t'esperam aquí.
1: Perfecte, me compromet a acabar aquesta mini-reforma i vos ho contaré la setmana que ve.
0: Ànims.
2: Marc, gràcies per venir.
1: Gràcies
2: la setmana que ve. Tot una tornam. Pues,

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Un incendi en un quadre de comptadors d'un edifici d'Espujols a Formentera ha deixat sense llum alguns locals comercials, habitatges particulars i l'estació transformadora de l'edifici.
2: El foc s'ha declarat a mig matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat bombers que, amb un vehicle d'intervenció ràpida, una bomba urbana lleugera i una bomba rural pesant, han iniciat les tasques d'extinció. No s'han hagut de lamentar ferits.
1: El 16% de cerques d'habitatge a les Balears són de pisos d'entre 100.000 i 200.000 euros. D'altra banda, les Illes són la segona regió on es busquen més habitatges de més d'un milió d'euros.
2: Això s'explica pels compradors internacionals, molts presents a les Illes. Són dades d'un informe de la plataforma immobiliària pisos.com.
1: A Eivissa, Sant Josep ha aprovat en el ple municipal l'equiparació dels dos blocs dels Don Pepe.
2: Una primera passa cap a la legalització d'un dels dos edificis, del qual no consta llicència. La possible rehabilitació del conjunt dona esperança a les més de 100 famílies afectades. N'han parlat l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, i la regidora del PSOE, Cristina Ribas.
3: I quan es varen aixecar vostès de sa cadira, llavors va ser quan varen enviar l'informe.
4: Nosaltres ens preguntem per què i d'on ho porten aquí avui. Segurament perquè aquesta equiparació no és pels veïns, és perquè vostè pugui rentar-se en ses mans davant dels contenciosos oberts contra els acords de ruïna i desallotjament.
1: Encara a Eivissa, el PSOE demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament de Sant Antoni en l'autorització de la festa egípcia a Sa Pedrera de Can Coix i la de l'eclipsi a la platja de Serenal, que es varen celebrar al municipi.
2: La festa egípcia va requerir el muntatge d'una extensa zona d'aigua. Els socialistes volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de la prealerta per sequera i aclarir l'ús final de l'aigua utilitzada. Marco Antonio Guerrero és diputat socialista.
5: A la festa faraònica de Sa Pedrera es van utilitzar 170.000 litres d'aigua per fer un jac ornamental per una festa privada, mentre Eivissa i Sant Antoni estaven en prealerta de sequera. I això és absolutament inadmissible. I, per altra banda, la festa de Serenal, Costas va emetre un informe desfavorable 5 dies abans del festival.
1: Més qüestions. La UIB arrencarà el curs amb un nou grau de Ciències del Mar, una nova titulació pensada per entendre millor el Mediterrani que ens envolta.
2: Seran 4 anys de formació amb places encara disponibles, que combina els coneixements teòrics amb el contacte directe amb la mà. Joan Ribot és degà de la Facultat de Ciències de la UIB.
6: És necessari conèixer la mà per tots els canvis que venen, per donar solucions en aquesta societat. És un objecte, una finalitat, que és la mà, conèixer què passa. I com que mos en revolta, mos interessa.
1: I més de 80 persones han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
2: L'embarcació va salpar a principis d'agost amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només en quedaven en vida 45. Navegaven en 5 cadàvers i la resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint durant la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: En els esports en ciclisme, Enric Mas és encara més líder a la general de la Vuelta a Espanya. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. La 12a etapa de la Vuelta al mallorquí ha arribat 6a i ha aconseguit treure 27 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic a la general. Una cursa a Calar Alto en què el triomf ha estat per l'eslova Jacob Omsel. Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta amb el mallot vermell i té a 1 minut i 45 segons a Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons a Félix Gay, que és tercer.
1: Gràcies, Xisco. Amb aquest apunt en ciclisme hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Abans de tant, segona hora de Xiu Xiu, Anna Margassi frenes control tècnic i heu de saber que a Xiu Xiu mos agrada tot allò que fa referent a les cites, a l'amor, al romanticisme o en el declivi del romanticisme.
1: En quin temps vivim?
0: I tot precisament per saber en quin temps vivim, obrim aquí sempre, solem obrir debat sobre totes aquestes qüestions i ho fem en aquesta secció.
2: Coent, coent.
0: Així que avui, a Coent, coent...
3: La caiguda de la intimitat.

0: Una enquesta de YouGov diu que més d'un terç dels adults britànics asseguren que s'han besat de manera romàntica molt menys que fa 5 anys. Un de cada 5 no havia rebut una besada d'ençà fa més d'un any i el 27% pensa que donar besades romàntiques s'està perdent. Per cert, aquesta enquesta ha estat un encàrrec d'una marca d'higiene bucodental. Quina ironia.
1: En definitiva, que s'ha perdut la intimitat, cosa que implica també la pèrdua de besades intenses, besades històriques...
2: Careful, Mr. Spock. Too much love is dangerous.
0: I en aquesta taula sempre mos agrada envoltar-mos de savis de l'amor. Què passa? De
1: no, nosaltres no som.
0: No, no
1: bé,
0: som.
1: En Jordi pot ser sí.
3: No, segur que aquí.
0: Però és per això han vengut. En Joan Font, hola, Joan, com estàs?
4: Bona tarda, com anem?
0: En Joan és un habitual d'aquestes taules de Coent Coent. I en Victori Beteta, que també no és la primera vegada que ve.
5: No, m'ho he passat molt bé i ara ben que repetir.
0: Que bé. I na Neus Pericas, que és companya periodista i s'ha apuntat.
6: Hola, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
6: Molt bé.
0: Preparada per ser una sàvia de l'amor?
6: Home, quins consells puc donar.
0: Pensau que hi ha un declivi de la intimitat? Mm. Així com a primera pregunta general, Joan.
4: No ho sé, més que declivi ha canviat molt. La intimitat s'ha, bueno, si s'ho pot dir, s'ha hipersexualitzat, la intimitat, i per això potser s'està comandant amb més peus de plom.
0: Tu què penses, Victori?
5: Jo crec que sí que hi ha un declivi de intimitat, perquè ara vivim en l'època de la sobreinformació i xarxes socials, i crec que no hi ha tanta intimitat perquè avui en dia estàs publicant tot el que fas, estàs publicant quasi també tot el teu cos, tots els teus interessos... Uh-huh. Crec que sí que hi ha un declivi en aquest aspecte.
0: Tu com penses, Neus?
6: Jo penso que més que declivi és que la gent... està deixant de sobre tenir intimitat, perquè amb això que ha dit na Vicky de xarxes socials, pantalles, etc, en el final se pot crear com un submón a darrere una pantalla que després cara a cara no ets capaç de tenir.
0: És que, clar, i això després se transporta o se, paral·lelament se veu reflectit en la cultura en general, perquè quan vas a pensar-ho, oients? Quan vas a la darrera vegada que vareu veure una besada intensa, llarga, en el cinema? Com aquelles besades que veiem en el cinema fa anys.
4: Jo en tinc una molt gravada.
0: Sí?
4: La de la pel·lícula de Spider-Man.
1: Sí.
0: Però de quin any?
4: Mm-hmm. Pues deu ser que del 2000 i alguna
7: cosa. 2002. 2002.
0: El olé. Graduat.
1: Olé.
7: És que tot el que passa el 2002 està bé.
1: Com ell, que és nat el 2002.
0: Sí, tu sí. Estàs d'acord, tu, com a graduat en...
7: Sí, és vera. Jo crec que en besades mítiques del diari de Noah, per exemple, no? O Casablanca, també.
1: Bueno,
7: hi ha besades però... que són molt mítiques. Però, clar, la darrera sí que recordam és Cumbres de... por las cosas.
0: Sí.
7: Que també hi ha una besada així intensa, però no deixa de ser una novel·la del segle XIX. Vull dir que al final se basen un poc en això, però sí, s'està perdent. Jo recordo les darreres pel·lícules romàntiques que record, no hi ha grans besades.
6: Jo és que també crec que hi ha un gran declivi en bones comèdies romàntiques. I les comèdies romàntiques donaven molt de tenir besades de pel·lícula que te quedaves allà i dius, jo vull ser aquesta protagonista, jo vull ser aquest protagonista, i ja no hi ha comèdies romàntiques bones.
0: Això també és interessant, eh? Alvaro?
4: Sí. Bueno, i clar, el millor m'anava més a les sèries que no a les pel·lícules que... Jo aquí sí que em podrien trobar més.
0: Bé, en aquesta secció podeu parlar de qüestions personals ses que vulgueu. Però, clar, quan va ser la darrera vegada que vareu besar algú amb intensitat?
1: Va, que no ho accent ningú.
0: No, però això se pot traslladar a ses parelles. No ho sé. És a dir...
1: ses cites, també ses cites. Primera cites, la primera vegada que coneixes qualcú, que quedes amb intenció d'establir una conversa, de per aventura trobar aquest punt d'intimitat, si se dona. Clar, en quin moment ha d'haver aquesta besada? En quin moment aquesta intimitat arriba? Quan està justificat?
4: En qualsevol moment. Jo és que és forma de besar, és algo... Jo per això ets... primera forma de connectar la intimitat. És això, que no té per què anar a una altra banda, però és que és
1: besar. I si tu, Joan, quedes amb qualcú, per exemple, i la coneixes un dia, i no hi ha aquesta besada, per tu ja aquesta connexió ja no s'adona.
4: No, que va.
1: I t'atreveixes sempre a fer aquesta besada?
4: No, no, s'ha de donar, és a dir, l'has de sentir, no sé, que és el moment, no s'ha de forçar, és a dir, per entendre-te, i més, que és això, que és una intimitat. No, jo a mi no m'agrada forçar res.
6: Jo estic d'acord amb això, vull dir, si no passa a la primera cita, també se va creant, no?, l'ambient, no? Vull dir que després s'ha basat ben bé, amb més ganes.
4: Efectivament.
0: Però i el que deia de les parelles, penseu que les parelles se basen menys ara? Bé, ara, a veure,
6: jo espero que no.
4: Ja, exacte.
6: O sigui, és tan guapo basar la teva parella i és com que te fa ganes tota l'estona, no? Clar. Hombre, jo espero que això sigui un hàbit que no se perdi, la veritat.
5: Sí, jo no crec que se basin menys les parelles, però sí que crec que arriba un punt on també quan convius cada dia a lo millor no te dones tant aquestes pensades tan intenses com estaven xerrant de les pel·lícules, saps? És a dir, sí que hi ha moments d'intensitat i moments superguapos, tot i així estiguis en parella o estiguis en relacions superllargues, però tampoc és cada dia. I és veritat que també hi ha petons que potser que també són molt íntims, però un petó de bon dia potser no és intens, però també és molt íntim. O un petó de bona nit no és un petó d'això que te deixa sense respiració, però també és molt íntim i molt guapo. Per tant, crec que en parelles també canvia potser un poquet aquesta intimitat.
0: 971-13-99-00, si voleu participar en aquest debat intens que estem tenint. La veritat és que sí, que és intens.
1: És molt intens, efectivament. Però, bueno, creus que també les pel·lícules... És a dir, ara ens hem de situar... No sé si per aventura és una americanada típica de pel·lícules de... americanes, però aquell moment en què quedes en coco, d'acord? Teniu una primera cita, anau a sopar, i el moment en què o l'acompanyes o t'acompanya que teva. Ha d'haver aquell
0: moment... Però això
1: moment.
0: Passa.
1: Clar, és la meva pregunta. Això passa?
6: Sí. Que...
0: sí.
1: Passa. A veure, conta-mos com va ser, Neus.
6: Ostres, però també és com un moment com de molt de nervis, no?
0: I molta incomoditat pot ser tal vegada,
6: sí,
0: no?
6: Sí, perquè també... Clar, tu es... hi ha un moment quan... Clar, estàs coneguent una persona i veus que t'agrada, però no saps si tu li agrades a ella. I te vols llançar, però no saps si ella se vol llançar. I estàs allà com a... Ai, què faig, què faig, què faig? I és un moment que, també de molt de nervis. També perquè la intimitat... du també a la vulnerabilitat, no? I... ostres... no sé, però també és com emocionant, no sé, és un cúmul de moltes emocions, no sé.
0: I de mirar, una Neus ara ha dit una cosa molt important, que aquestes situacions se fan vulnerable, perquè, atenció, tenim més dades. Aquesta enquesta de la qual parlàvem avui explica que els motius d'aquest declivi de ses basades de pel·lícula, però sa vida real, se deu precisament això, a que la persona se sent vulnerable. Mireu, en cas concret de la generació Z, la timidesa pot ser un factor determinant. L'enquesta d'aquest estudi va revelar que joves d'entre 18 i 24 anys se preocupaven per el moment adequat per una basada i per si se faria malament aquesta basada. I un terç va afirmar haver evitat fer una basada per falta de confiança.
6: I d'això quasi que també pot ser culpa de les pel·lícules, no? Sí. Vull dir, perquè si tu t'imagines una basada de pel·lícula que potser s'han fet 50 escenes... Sí. Vull dir, toma...
5: Clar, has de tenir el moment ideal.
7: Sí. Clar, si has d'esperar a que plogui...
1: Si és el pa com Spider-Man, aquella pel·lícula... Que
4: per exemple, tampoc esperem...
6: No posen fàcil. No, jo, la gent... No, han de donar més basades.
0: L'heu intentat fer la basada d'en Spider-Man cap per avall?
4: Sí.
5: Sí, clar.
4: Però no fent Spider-Man, però tombats. Clar que se m'ha fet.
5: Els fans d'en Spider-Man, sí.
0: No, la veritat és que és un tema interessant. Clar, si esperam en aquell boom, quan sona aquella cançó, no, de fons, i esperam, a lo millor que mos imaginem que sigui la persona de la nostra vida, clar, mai farem aquesta basada històrica tal vegada, no?
4: Hem de fer sonar nosaltres, aquest boom.
0: Però existeixen realment les basades de pel·lícula o les tenim, això, l'imaginari col·lectiu per culpa del consum?
4: Jo per jo sí que existeixen.
0: Sí. És que una companya m'ho ha demanat avui, eh?
4: I de jo sí.
0: que estava asseguda davant jo. Però existeixen aquestes
1: besades? Les besades de pel·lícula.
4: Sí.
1: Ja, història, jo, crec sí.
5: Jo crec que quan l'altra persona t'agrada de veres, qualsevol moment o qualsevol besada pot ser de pel·lícula. A lo millor jo som aquí super intensa, com dèiem abans, però si l'altra persona t'agrada de veres, és igual que no plogui, és igual que no estiguis cap per avall con Spider-Man, sinó que qualsevol besada és...
6: I que no fa falta sigui la primera, no? Vull dir, a lo millor, lo més comú de tot és que la primera besada sigui un desastre. I després com que ja aprens,
1: home,
6: no?
1: També te diré, si tu agafes qualcú i li dius estimada. Clar, i estàs recreant aquí una pel·lícula, ja que per aventura serà l'infern, no serà una pel·lícula. Seria més còmic que no pas una altra cosa. Però bueno, quan te xoques amb els nars i tot això, també forma part
0: de... En
6: Cervents.
0: Recordeu qualque pel·lícula que hàgiu vist i que digueu oh, m'encantaria ser aquesta persona?
4: Bueno, el moment jo en t'he mencionat d'en Rosina Rachel a Friends, aquell moment, la primera besada. Uh-huh. És muy...
0: Que plovia, no?
4: Sí, i toca la porta i està allà esperant.
0: I abans, na Neus ho ha mencionat, que per, en lo millor aquest declivi de la intimitat és per mor de les aplicacions. Clar, pot passar que coneguis tant una persona de forma digital que després cara a cara no sàpigues què fer amb el cos?
6: Sí, bé, no sé què penseu vosaltres, però clar, una pantalla realment tu pots anar escrivint i te pots crear tu la teva personalitat. Després has d'estar de veres de cara en el públic clar. I has de mostrar tu la teva làbia i els teus encants.
7: Ja no tens el ChatGPT de vora.
4: Per a construir un personatge.
6: Escriu-me una resposta original o no sé què.
0: Ho heu fet en això?
4: No.
6: ChatGPT no. Per favor.
0: I això passa una cosa també, que si utilitzem tantes aplicacions per tenir interaccions personals, que a lo millor perdem la capacitat d'interpretar gestos, mirades... fins i tot el permís, el consentiment. No ho sé.
5: Això sí pot ser. Jo crec que tiren també moltíssim d'emojis. També utilitzem les aplicacions. Com... La moció és molt més fàcil perquè quan te diuen una cosa tens temps de reacció, tens temps de pensar-t'ho abans de contestar. I potser quan t'asseus a prendre un cafè no tens aquest temps de reacció, sinó que has de ser més espontani. I això crec que és també el que s'ha perd un poc.
4: Però, espera, el que comentaves és que el que falta és... parar atenció quan estàs, per exemple, això, que duim el cabell, jo que sé, que te toques els cabells, que rius, que se te'n vas a mirar d'un costat, o fins i tot en els llavis, que mires els llavis, és a dir, en això és el que passa, que de vegades deixem de parar atenció, però és... És això, és l'estat.
0: I fins i tot també per les parelles que mos estàveu escoltant, vosaltres encara... intercanvieu alguna mirada en la vostra parella enmig d'un dinar familiar, no ho sé, enmig de quantes al·lots s'estan...
1: Una clocadeta d'ull, dos sí, peus que se toquen...
0: Sí, estan remoguts, però vosaltres vos mireu i vos dieu, som aquí, no? Mm-hmm. Això, aquestes mirades de suport...
1: Estan ben intimitat, això.
0: Exacte. Sí, exacte.
1: Totalment, però ara, Joan, ara això que ho explicava és que és molt interessant per aventura, hi ha qualcú que, qualque adolescent o qualque persona que és més gran que està a punt o intueix que se farà la primera besada d'aquí a poquet. Quines senyals...
0: Et tu.
1: Sí, efectivament. Són jo, no ho volia dir, però... No. I quines senyals creus que hauria de trobar a l'altra persona perquè, de qualque manera, aquesta por, aquest neguit que tens abans de fer aquesta besada desapareguin una mica?
4: Bueno, és això. Jo crec, per exemple, esperar atenció en el com mirar. És que quan estan mirant, quan se fa un silenci en un moment, però les mirades s'estan xerrant, és això que no saps on posar...
1: Silenci.
0: Clar, hi ha llenguatge no verbal, al final, que diu molt. Clar, però sou de fer la primera passa vosaltres?
4: Segons la situació.
6: O sigui... És que també hi ha situacions que... Vull dir, si tu estàs còmode o còmodo...
4: S'adonarà.
6: Sí, no? Vull dir... I que també... Bueno, no sé, és una pregunta complicada.
4: Si no està molt bé rebre-la i sentir aquest desitjat. No?
1: La Victòria ha dit que sí.
6: I que normalment...
0: No, ho ha tingut clar, ella.
6: Sí, no m'importa, però també és vera que he d'haver tingut molta... O sigui, molt de feedback no verbal. És a dir, clar... Sí, no tenim problema en llançar-me a donar el primer petó, però sí que he de saber que sí que hi ha un feedback. Però, bueno, també crec que m'estim més que me'l donin. Espera un petó.
0: Digues, Neus,
6: no, que sí, que s'ha de donar, perquè imagina que de l'únic que heu xerrat durant sa quedada ha estat destemps i de cop tallant es dius, home, però no,
0: s'ha hagut de mirades,
6: s'ha hagut de coses.
4: En sa conversa s'ha de crear. Sí.
0: I ara que vos he fet una pregunta personal, jo ja m'hi tir. El lloc més estrany on vos heu fet una besada.
6: Uau.
0: El recordau o no?
4: El lloc més estrany.
6: Buf.
0: Oh, heu besat mai algú i heu pensat, error.
4: Sí.
0: Sí, això sí.
4: Això és més fàcil de contestar.
6: Això contestant ràpid.
0: Penseu que és difícil conèixer persones que no coneixeu, és a dir, d'apropar-vos o desconeguts. Neus, tu, per exemple, sé que has viatjat moltíssim, que just l'altre dia mos explicaves el teu viatge aquí a Xiu Xiu, el teu viatge al Vietnam. Tu tens por a apropar-te a desconeguts?
6: Jo no, però... Hola, què tal? Bé, no sé, no tinc problemes amb apropar-me a desconeguts. Si és per dir hola. Ara, si és per crear una intimitat, ja...
0: Clar. No és el mateix. Bé, això és un debat interessant. La veritat és que aquesta enquesta també recull el testimoni d'Anna Blair, de 24 anys, que diu: mai he anat a un bar ni a una discoteca, mai he provat de sortir amb ningú, perquè quan tenia 18 anys va ser el Covid i no me vaig acostumar. I encara que ho fes, crec que no m'atreves. Clar, aquesta generació que durant l'adolescència, durant la joventut, que és quan se comencen a mullar més, estaven bé, confinats, no? És un tema interessant.
1: Sí, però també passa això que, per això, francament, això d'escriure per mòbil, és dir, no sé què és això, l'aplicació de cita, si no coneixes altra persona, d'això que diuen, no, és que ets el lot, ets adolescent, ara saben xerrar més per mòbil que no en persona. Ja, no tampoc ho trob.
0: No ho sé, Xavi.
1: Ja.
0: És que no ho sé, jo no tenc 18 anys.
4: Bueno, segons,
6: No, no,
4: clar, que sobretot de vegades que els veus tots junts en el carrer, a veure, segons quins joves, que estan en grup i en lloc d'estar parlant estan amb el mòbil i a lo millor... s'estan parlant d'unes altres o s'estan enviant...
1: Besades. Icones de besades.
6: O sigui, jo estic d'acord en les dues parts, però sí que trob que el que és començar una interacció, fer-ho ja directament cara a cara, és més difícil. És a dir, jo no crec que els joves tinguin dificultats per xerrar amb la gent. Crec que són sers sociables com ho som tots. Mm. Però sí que és vera que és moment de...
4: intimitat.
6: No d'intimitat, sinó d'iniciar una cosa. És molt més fàcil cercar si Instagram de qualcú i enviar-li un missatge i després ja quedar amb aquesta persona, que no veure qualcú que m'ha cridat l'atenció a mig del carrer, de dins un bar, el que sigui, i jo acostar-me i dir hola, m'has parescut atractiva, saps?
0: No. Exacte.
6: I, de fet, bé, ara fa superpoc m'he llegit un llibre que és tot el que sé sobre l'amor, que és de Dolly Alderton.
0: Sí, jo també l'he llegit.
6: Que diu una frase que crec que m'ho representa en els joves i no tan joves, que és que diu... O sigui, la protagonista té una millor amiga que després de 10 anys de relació de cop queda fredint una altra vegada i li diu, mira, Farley, que sàpigues que a partir d'ara el mercat no és com fa 10 anys. Tu abans te n'anaves a un bar, lligaves i tant, i no sé què. Ara, en canvi, tots tenim aplicacions, internet, etcètera, etcètera, que no és una cosa que a ningú mos agrada, però és l'única manera que tenim de lligar. I va ser com a... Jolín, quasi que és vera. És a dir, això m'ho fa pena.
0: Sí que és vera. I Dolly Alderton és una autora del Regne Unit, precisament, i que xerra molt sobre aquestes qüestions. A més, crec que amb experiència pròpia. I si voleu riure una estona amb aquestes qüestions, és molt recomanable. Neus, Joan, Victori, no bona nou, perquè ara els nostres oients mos han enviat missatges per demanar-vos consells.
6: Vinga.
0: Super.
3: Plana internacional.
0: Un Un estudi ha detectat que fins a un 15% de les intervencions parlamentàries al Regne Unit i un 9,4% de les mocions a Suècia contenen fragments redactats amb intel·ligència artificial.
7: Els investigadors han analitzat milers de textos i no han trobat ni una sola menció al fet de que s'hagués utilitzat intel·ligència artificial, i això ha augmentat molt els darrers anys.
1: Els investigadors demanen més transparència perquè la intel·ligència artificial pot redactar textos molt convincents i fins i tot introduir errades que els mateixos polítics no detectin.
8: A Xiu-Xiu ens pareix una vergonya fer un ús laboral de la intel·ligència artificial.
0: Més notícies. Nova York ha prohibit durant un any l'ús de la intel·ligència artificial generativa a les escoles públiques pels alumnes de fins a 14 anys. La mesura afecta prop de 600.000 estudiants.
7: L'alcalde diu que els nens necessiten professors, companys i connexió humana per aprendre i créixer, i que encara no hi ha estudis que demostrin que la intel·ligència artificial sigui beneficiosa pels més petits.
1: A partir dels 14 anys, en canvi, sí que aprendran a utilitzar-la i estudiaran els seus riscos i oportunitats.
7: Molt bona iniciativa, no fos cosa que aquests al·lots acabin redactant intervencions parlamentàries en ChatGPT.
9: Avui s'hi juguin tot, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
0: Unes monedes commemoratives de la cara de Donald Trump s'han posat a la venda als Estats Units i han provocat tanta demanda que s'ha hagut d'habilitar una cua virtual amb més d'una hora d'espera.
7: La moneda té un valor nominal d'un dòlar, però els col·leccionistes poden comprar fins a 25 monedes per 61 dòlars.
1: La peça creada pel 250 aniversari dels Estats Units du la cara de Trump i la paraula Liberty. Tot i que es pot utilitzar com a moneda de curs legal, està pensada sobretot com a peça de col·lecció.
7: Ara, en lloc de cara o creu, serà creu o creu.
10: Le damos un aplauso y le dejamos que se vayan.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellde-mallorca.es.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com això? Com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Xiu, xiu.

0: I d'aquesta és la nostra sintonia, a banda de la Pantera Rosa, és la nostra alarma de conxiutori. Mm-hmm. Perquè sí, aquí a Xiu Xiu tenim una consulta sobre l'amor, una consultoria. Mos feis arribar els vostres missatges a través de @xiuxiu.tv3 d'Instagram. I la primera diu així.
1: Sí, diu, hola, tinc 23 anys i me passa una cosa que me fa un pot de vergonya. Fa mesos que xer amb un al·lot que m'encanta. Han quedat diverses vegades i no que tots dos tenim ganes de fer-mos besades. Però cap dels dos s'atreveix a fer sa passa. Me fa por interpretar malament els senyals o que el moment sigui incòmode. Bueno, estic tornant massa insegurs davant aquesta cosa que hauria de ser tan natural.
0: I els nostres consellers de l'amor avui són en Joan, en Vicky i na Neus. Què li deies a aquesta persona, a aquest lot? Bé, lota, lota, no sé.
2: Si fa estona que xerrau, és que la cosa va per en banda.
3: Molt bona. No? Sí. No t'ho pensis, la pròxima vegada que vol vegeu.
2: I si s'ha de tear, vull dir, si s'ha de rompre el gel una mica dient me fa ganes donar-te una besada, ho dius.
3: Exacte, mostrar vulnerabilitat.
2: Clar, no, i mostrar interès, també, clar. Que també és com a, per l'altra persona, com a que també...
4: I és això, sí, com us estan tornant més insegurs, però també el millor perquè estem cercant el moment, el que dèiem abans, el moment ideal, que tot estigui bé, que l'altra persona estigui genial, que ho recordem sempre. No fa falta pensar tant. El que diu Neu m'ho penso estupendo, de dir, mira, sí. Me fa ganes fer-ho. O sigui, si estàs molt insegur, digue-ho, me fa ganes fer-ho, i ja... I ja veiem.
0: Sí. Molt bé.
1: I si te diuen que no, paciència.
2: Sí. Gràcies. Exacte. Exacte. Ei, no passa res. Està preciós.
3: Exacte.
2: Vols un gelat?
3: Exacte. Exacte. Exacte. Exacte.
0: Vinga, següent consulta, tenim uns avis esplèndids, eh? Següent consulta, diu així.
1: Vas tu, Jordi, o...?
5: Vinga, vaig jo. Vos escric des de Mo. El meu home i jo fa 17 anys que estem junts i encara mos estimem molt, però les nostres besades s'han convertit en, diríem, piquitos ràpids. Abandonar la feina, sortir de casa, gairebé com qui fitxa la feina, pràcticament. Mos abraçam i de tant en tant tenim relacions íntimes, però trobo moltíssim a faltar una bona besada d'aquelles que ja m'enteneu. Com se pot recuperar aquesta intimitat sense que sembli una cosa obligatòria o un retret?
4: Ja m'ha fet molta gràcia lo de l'expressió de que pareix que fitxa per sa feina, perquè és vera que arriba un punt que se torna un poc així, és a dir, abans d'anar a sa feina un petó obligat, en aixecar-te un petó obligat, que entenc, no és obligat, abans d'anar a dormir un petó que pareix obligat. M'ha fet molta gràcia aquesta expressió. Però, o sigui, és això, la passió no s'ha de perdre tampoc, i si notes que falta aquesta passió, pues, també comunicar-ho, xerrar-ho i dir, escolta, me falta...
0: O lo millor preparar-li qualque cosa més, no ho sé, un ambient més propici que a fer-li aquesta passada. Vull dir, també... hi ha tècniques per tu provocar-ho si tu ho vols, no? I sobretot si és la teva parella.
3: Jo també ara pensava, idò, que miris a la teva parella i te'n recordis per què te vares enamorar.
0: Uau.
3: I jo crec que el millor podria tornar a sortir aquell petó inicial, aquella passió.
0: Quin bon consell, Joan. Mm-hmm. I jo xerrant de tècniques.
2: No, però jo també diria que si ses besades s'han convertit en part de sa rutina, a lo millor tot ho està, no? A lo millor intentar cercar un moment íntim. Vull dir, en el final, jo no he tingut una relació de tants anys, de 7 anys són molt d'anys, i és molt fàcil mecanitzar-ho tot. Mm. En canvi, si se cerquen a lo millor aquests moments de... anem a sopar sense, amb el mòbil a una altra sala, en vez de xerrar de la feina, xerrar d'una cosa que m'hagi fet il·lusió avui, i com que començar per la conversa i després ja crear...
4: Sortir un pot de dia.
3: I anar, potser, si vas a sopar, no vais en el local de sempre, ves a un nou, algo, és a dir, crees estances totalment noves, exacte, sí. Ambients que puguin generar aquesta il·lusió una altra vegada.
0: M'encanta, increïble. Els nostres consellers. No.
1: Haurem de començar a cobrar pels consells, eh? Perquè són bons i de qualitat. Molt bé, darrer consultori.
0: Vinga.
1: Endavant, diu així. Me vaig divorciar fa 4 anys, i tot i que ja he après a viure tot sol, no cerc parella desesperadament. Hi ha nits en què pens que potser ja vaig rebre la darrera besada apassionada de la meva vida sense saber que ho era. Tenc 58 anys, les aplicacions de cites m'assemblen un aparador esgotador, i conèixer gent fora d'aquest món cada vegada és més complicat. Com puc vèncer? Se pot tornar a acostar-me a qualcú quan sent que s'ha perdut la pràctica?
3: Pues això sí que és... Jo crec que sobretot, no sé la situació d'aquesta persona quina és, però es treballar a molt propi. Una vegada te tornis tu a estimar,
0: no?
3: A tenir ganes, exacte, que te miris en el mirar i t'agradi el que veus i sortir amb ganes, sortiràs i també aprendràs a veure pues, aquella mirada que potser estàs passejant i te mira i així pues, tindràs l'oportunitat d'anar a parlar... No sé.
0: Sí, sí, totalment.
2: Sí, sí, Rosa Fagí.
4: És això, també. M'ho centrem molt en les aplicacions de cites perquè actualment és el que s'adu més amb els joves i així, però sí...
0: I és lo fàcil, sembla-se, entre cometes,
4: no? Pareix que sí, però és això. O sigui, també, en realitat, si ja ets una persona que no t'agrada de per si aquestes aplicacions, ja perquè sigui per l'edat o perquè no són els teus ideals... I hi ha més món, a part d'aquestes aplicacions. És a dir...
0: I que si se te fa amb bolla, deixa-ho anar.
4: Sí, exacte. No fa falta que t'ho forcis.
5: Se pot apuntar classes de...
4: Hi ha moltíssim ambient.
1: Hi ha alerta, Jordi. Clar,
2: hi ha moltíssimes classes de bachata, oh?
5: Exacte, alerta. Jo ho dic.
1: Bé, jo m'hi apuntaré, bachata. No, que és broma. No, per favor, el 58 serà el 9-20.
3: Sin duda.
1: Mira, manco,
3: sí,
1: no?
3: Era 25.
1: 10 anys de baix. 10 anys de baix.
0: No, millor els 9-30, sí.
1: Però sí, que sí, francament...
0: No importa, exigirà tant,
1: no,
0: però sí, els 30,
1: no,
0: sí.
1: Com abans, que tothom se casava i estigui...
0: Exacte.
3: I ja tu els sí. Americans en colzeres.
0: Jo, no? Per jo...
2: No, ara anar amb el llit i robar-lo.
0: Per jo, avui en dia és molt difícil saber ell. Per jo no hi ha ningú vell, ja.
1: No.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: I TV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a TV3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. TV3 Ràdio.
6: Pesta negra, grip, tifus, pandèmies, n'hi ha hagut en tota la història. I per sort a nosaltres, només mos ha arribat el Covid i els flipats amb el tematge. Però hi ha una pandèmia especialment destacada, perquè en realitat no va existir. Estem xerrant d'una pandèmia dins d'un videojoc.

El joc és World of Warcraft, un món de fantasia on milers de persones hi juguen en comunitat. Per un error, una malaltia que te podia llançar un monstre final va sortir dels límits que li havien posat. A partir d'aquí, caos, confusió, gent fent pa a les totes. I com hi havia jugadors de molt de lloc del món alhora, ningú tenia clar quina hora s'havia d'aplaudir. Comencen els contagis massius. S'intenta mantenir l'ordre. Se demanen quarantenes, però hi ha persones que contagien els altres a posta. Els desenvolupadors varen haver d'actuar i solucionar-ho les males, apagant i tornant a encendre, com s'ha fet tota la vida. Així va ser la primera pandèmia on l'escalada de mesures consistia en que te tocava sortir en el carrer una estona. Aquest cas se va conèixer com l'incident de la sang corrupta. Hi ha epidemiòlegs que l'han estudiat per intentar prevenir noves pandèmies. Ja ho diu la cultura popular. Metge i confessor, com més gamers, millor.

0: Gràcies, Joan en Xavi Bou, per aquesta píndola, aquesta perla que mos durà cada dijous i divendres. Ell, en la seva línia humorística.
1: Surrealista.
0: Exacte. Bé, escolteu, ja sabeu que en aquest programa mos han proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears.
1: Així és, i per això cada dijous el que fem és rebre un músic o grup dels municipis de les Balears perquè mos ajudi a triar-ne una. I qui du la batuta d'això és aquest truí, en Joan Francesc Barceló, però avui no és.
0: No és, però res mos impedirà continuar amb aquesta tasca. Trobar la cançó icònica o himne d'un municipi de les Illes, cada setmana en feim un, i després també tenim la proposta de fer l'himne de les Balears. La setmana passada vàrem tenir en Miquel Mariano, des Mercadal, i mos va explicar quines eren aquestes cançons tan simbòliques d'aquest municipi de Menorca. I també mos va dir que estaria molt engrescat d'ajudar-nos a fer un himne de les Balears. Però aquesta setmana toca Santa Maria, què passa?
1: Això que s'ha donat un redoble de bateria.
0: Sí. Santa Maria Poble, i com a representants d'aquest municipi tenim el grup Negre, Fabi Bové, bon dia.
2: Què tal, com estàs?
0: Anava a dir bon vespre, perquè jo encara estic en l'horari antic. Com estàs, Fabi?
2: Molt bé, molt bé.
0: I també tenim en Pasqual Marí, ben tornat, Pasqual, com estàs?
3: Hola, com anem? Com estàu?
0: Escoltau, a Santa Maria, Fabi, com aneu de cançons icòniques?
2: Pues tenim un llarg historial de bandes icòniques a Santa Maria, així que diria que molt bé.
0: Que bé.
1: Nosaltres sempre en aquesta secció amb en Joan Francesc demanam que mos digueu quatre cançons, bé, sis cançons icòniques del poble. Es veurà que vos feim demanar posar-ne dues de vostres. Per tant, començarem amb els grups que no són vostres. Quines cançons heu triat? La primera que heu triat, quina ha estat?
3: Pues mira...
2: Si vol començar amb Pasqual.
3: Sí. Com, aniran de més antic a més modern. Jo n'he posat una de 76... 66, perdó, que és el primer grup on cantava després dels Bríos a Llorenç Santa Maria.
1: Home,
0: Llorenç Santa Maria, és que clar...
1: Icònic. Per tant, sí. Aquells I've been hard, Z66, Llorenç Santa Maria.

0: Joana Llorenç Santa Maria amb aquest Z66. Pasqual, quan són les festes de Santa Maria, que són a principi d'estiu, balleu tot plegats aquesta cançó? M'ho imagino, la plaça farcida ballant aquesta cançó.
1: La veritat és que no.
0: En Llorenç Santa Maria, heu pogut demanar-li qualque consell per, no sé, com a consell de persona d'èxit?
1: Personalment no mos coneixem, és a dir, no en xerrem mai amb ell.
0: Heu de fer una trobada d'artistes de Santa Maria.
1: Hauríem de fer una trobada.
2: Home, és que un negrafit Llorenç Santa Maria, Fabi, no sé què en penses, però per jo seria un somni.
3: Vam estar a prop. Vam estar a prop. Hi havia un projecte de fer una col·laboració en directe, wow, una cançó, però era una festa que al final els promotors no la varen voler fer, així que...
0: Bé, d'això ho hem de tornar a reactivar, sí. Fabi?
2: Sí.
3: Vaja.
0: Vinga, idò, Pasqual, en quina seguiríem?
1: Ara és una d'un grup icònic de Santa Maria, que és Cua Negra, que un dels fundadors és en Goni Negre, que és una persona que estimam molt, i la veu de dona més recent, llevat de la persona que està cantant ara, és la veu icònica de Santa Maria, que és la Natàlia Tascón. I no sé, és algo un poc així tradicional, que en Cua Negra sempre ha estat bastant... Li ha agradat jugar amb instruments nous i mesclar la música tradicional mallorquina o balear amb instruments així, guitarres, baixos, bateries, fins i tot sintetitzador. I no sé, i havia triat una cançó de Cua Negra, però malauradament no en tenen moltes de publicades que no sigui físic, que no siguin en format físic. I n'he trobat una, que és de les poques del disc de l'any 2016, que sí que està composat d'en Gori, bé, i també en Miquel Jaume i això, però que ja sabeu de Natàlia, que és una veu icònica de Santa Maria, que també és cantant dels Grollers, de Factoria de So, i que també molt estima molt.
2: I d'endavant amb Gegants de Cua Negra.

0: Mítics, Coanegre de Santa Maria. Escolta, Fabi, una cosa que teniu també a Santa Maria, que és, jo crec que conegut arreu de les illes, si no el Manco Mallorca, que és la factoria de so.
1: Sí, vam, factoria... O sigui, Santa Maria sense factoria i factoria sense Santa Maria no s'entén.
0: Però vosaltres heu viscut moltes aventures per allà o no?
2: Sí.
1: Moltíssim. Sí, sí. Nosaltres vam començar a veure els nostres primers concerts allà.
2: Sí, sí. Jo tinc una imatge d'en Fabián i jo amb 13, 14 anys anant amb bici a factoria a veure un concert de Satellites. Que va ser un desconcert que crec que molt va obrir un poc la veneta aquesta de fer música.
1: Flipat.
3: Home, ja ho crec. 3 de 14 anys per allà. Clar, vosaltres us coneixeu de tota la vida, sou íntims amics de sempre. I bé, continuarem amb aquesta travessa musical en què cercant-se millor cançó, el Manco... Bé, és millor, és
0: cançó
3: més representativa. Exacte, icònica de Santa Maria. De moment hem posat I've Been Hurt, de Z66, en què cantava Llorenç Santa Maria, després Gegants de Coanegre. I ara quina vendria?
2: Ara vendria una... d'un gran santamarià, que és Antoni Molet, de Molet.
0: Home.
2: Que clar, tenim una cosa molt guai amb ell, com os connecta, que és a dir, que som dos grups de Santa Maria que varen guanyar el pop rock i, històricament, són els dos únics grups que han guanyat el pop rock en català. I és com una coincidència d'aquestes màgiques que això, que tenim com aquesta connexió amb Antoni Molet i que també és de Santa Maria, no?
0: Que bé, idò. Santa Maria, música en català. Idò, així sona, Namulet, que no necessita pràcticament presentació.

0: I de sí, aquesta era espontània, una estadat d'Amulet. I, bueno, doncs hem de fer la pregunta reglamentària. No sé si Negre està treballant en noves coses, teniu novetats, Fabi, cançons noves, i qualque cosa en el cap, qualque col·laboració, discos...
1: Bé, estem just acabant el segon disc de Negre, i ben prest. Començarem a publicar ja notícies, primers avançaments i tota la història. Ara estem un poc organitzant com fins a sortida de tot, així que ben prestet tindreu ja notícies nostres, val?
0: Ben prest, això, clar, el temps és molt relatiu i nosaltres som una mica ansiosos. Prest, què vol dir? Un mes? Un any?
1: Segurament en més d'un mes i menys de 3 mesos trobarem el primer avançament.
0: Un mes i mig. és broma. No és broma, és fora nervis, i evidentment ja sabeu que així és que vostre. Portes obertes i estarem encantats de que m'ho vos afongueu a contar
2: i
0: aquí.
2: Tant,
0: però
2: bueno,
0: hem de continuar. Va, darrera cançó. Venga. Que no sigui vostra. Quina triau? Pasqual?
3: Ah, no me'n recordo quina estudia, Polàs.
0: Bueno, això era...
1: Formentereta, no?
0: Exactament.
3: Ah, sí, clar. Hòstia, sí, no me'n recordava. Sí, mira, aquesta és una que clar, que són en Jaume Roca, que per nosaltres, no sé, és un dels millors lletristes que crec que hi ha dins Santa Maria. Uh-huh. I, curiosament, sí. Pues, en Fabián li va produir aquest disc, que Formentera Badminton Fans Club, i no sé, m'ha fet ganes com a porar-lo perquè també surti un poc la faceta de productor d'en Fabián.
2: I d'en Fabián és el teu company, Pasqual. T'ha volgut homenatjar, eh?
1: Bueno, m'estimen molt. Jo faig el que puc quan me fico en una banda a produir-los. Justament aquí vam passar molt de gust, perquè en Jaume i en Marc, que són els dos compositors d'aquest disc de Formentera Badminton, són també molt del nostre rotllo, així que... I, perquè ho agradi.
0: Clar que sí, que soni Sinfonia de Victòria de Formentera Badminton Fan Club.

0: Mira, aquesta era Sinfonia de Victòria de Formentera Badminton Fan Club, que Nines està cercant ara mateix perquè li ha encantat aquesta cançó.
1: Sí, no vos coneixia, sí. Bueno, ens coneixia, i estic cercant la plataforma de música. I me la posaré a preferides.
0: Molt bé, per tant, ara sí, arribam a l'estació de Negre, i Negre també ha proposat com a cançó seva el manco icònic de Santa Maria, aquest famosíssim i reconegut Gelat.
1: Home...

0: Gelat, que pràcticament va ser la cançó de l'estiu.
1: Sí.
0: Un any, que no me'n record quina era.
2: És la cançó eterna de l'estiu.
0: Sí, oh? De quin any és aquesta, Fabi? Del 24?
2: Del 22 o 23? No, 23. Pot ser?
0: No
2: ho sé. 24. Ja m'hi diràs.
3: És a dir, no estava dins del disc que van treure l'any passat. Sí, jo suposo que deu ser de 24, 23, 23 i 24.
0: Boníssim, Gelat. I també en el nou disc teniu altres monocròmies, que és aquesta.

0: Molt bé, per tant, aquesta cançó, si no vaig errat, en Pasqual o en Fabi Moliran, aquesta setmana ha fet ni més ni manco que 100.000 reproduccions a Spotify. És així o era una altra cançó?
1: És així.
0: Molt bé! Home,
2: és que és un èxit, aquesta. Si pogués dir-te una cosa...
0: A tu, te la diria. Exactament, és bona, és un temacle de voler confessar aquesta cançó que jo més m'agrada, de negre. Aquestes altres monocromies...
2: Sí, tan tres les preferides, sí.
0: Sí, amem, i ara de tot aquest reguitzell de cançons santamarieres, n'hem de triar una.
2: Uep.
0: Bé, no, entre dues, perdona. Ja
2: després el públic, l'audiència, tindrà la votació final a través del nostre Instagram, @xiuxiu.tv3, cançó icònica de Santa Maria. Entre aquestes dues, que ara triaran en Fabi i en Pasqual.
0: Recorden, teníem espontània una estadat d'Amulet, Gegants de Coa Negra, I've Been Hard de Z66, Sinfonia de Victòria de Formentera, Badminton, Fan Club, i de negre teníem Gelat i altres monocromies. Quines triam?
2: Jo crec que una pot ser vostra.
0: Sí.
3: Vinga.
1: Que triï Pasqual, que... no costa molt, a mi.
3: No, jo triï, Fabi, mira, jo triï una de nostra i tu triïs una de les altres.
2: Vinga.
1: Va.
0: Va, Pasqual, de les vostres quines?
3: O s'enrereix, com vulguis.
1: Vinga, altres monocromies.
0: Va, molt bé. I ara tu, Pasqual, te toques les altres. Per complicada.
3: Sí, és que no sé per què xerrar. Mira, jo crec... que, perquè una cançó que m'he enamorat de sempre, de que vaig escoltar, que et despuntaré a l'estadat de Namolet.
2: Oh,
0: molt bé.
2: Molt
0: per
2: bé.
0: Tant, aquestes dues passen a la següent fase.
2: Que és que heu de votar quina és la cançó icònica de Santa Maria, @xiuxiu.tv3. Altres monocromies de negre o espontània honestedat de Namolet. Per tant, serem... vos informarem del resultat, Fabi i Pasqual de negre. Escolteu, estau in a crear cimne de les Balears quan arribi el dia, l'hora, que vos pareix? Que és clar, clar que tenim.
3: Jo sí que estic el canta en Xavi Oliver.
0: Jo, Pasqual, lo que me demanis, intentaré fer-ho realitat.
2: Bé, i tenim a negre engrescat.
0: Home, engrescat. I negre, Fabi, Pasqual, molt ràpidament, el títol del pròxim nou disc, encara no poden saber.
1: No podem.
0: Bé, ja vendreu aquí com tot mosso.
2: Ho has intentat.
3: És que no el
1: sabem. L'has tirat.
3: No el sabem.
1: No ho sabem. Direm que és una paraula composta.
0: Uf.
2: Estic intrigada. Fabi, molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
2: Pasqual, Maria, una ferrada, gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Jordi, Xavi, estimats oients, hem arribat en el xiu-xiu número 466.
0: Que vagi bé, molt ben demà, molt sentim.
2: Tornant demà a les 5. Gràcies per ser-hi.
4: Au, Jordi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Pedro Sánchez assegura que la Policia Nacional no va advertir en cap informe sobre l'alt risc de l'entrada massiva a Ceuta setmanes abans. El president del govern espanyol ha matisat que aquests informes previs existeixen, però que referien, diu, exclusivament a les arribades marítimes a les Balears i a la península.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat ja explicacions a Madrid. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa social X després d'aquestes declaracions que ha fet Sánchez durant la compareixença al Congrés per explicar la gestió que ha fet el govern de la crisi migratòria. El president del govern espanyol ha explicat que s'han examinat tots els informes, missatges i també notes verbals del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces i Cossos de Seguretat enviats a final de juliol a l'executiu central. Uns informes que ha anunciat es desclassificaran perquè qualsevol ciutadà els pugui consultar. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez d'incompetent i demana la seva dimissió. I els grups, que habitualment donen suport al govern, també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat a Pedro Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc.
1: Detingut el conductor del camió que ha causat un accident tancadant a l'autopista d'Inca avui matí.
3: Es tracta d'un home de 63 anys que dona positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleu. 4 d'elles han estat traslladades a centres hospitalaris.
1: D'aquí just una setmana arranca el nou curs escolar i tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears oferiran servei de menjador escolar.
3: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
4: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: I Ciutadella avui ha anunciat que acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
3: El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, com demanen els empresaris, uns aparcaments que ja no seran de pagament.
1: El centenar de psicòlegs municipal de les Illes Balears que tenen els ajuntaments han atès més de 2.000 usuaris el 2025.
3: Una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. Parlant de professionals que donen suport a adults, menors i familiars en necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques.
1: Vos ho explicarem durant l'informatiu i quan faltin uns minuts per les 8 serem al polígon de Son Morro de Palma, on Projecte Home celebra en un acte d'aquí a mitja hora el seu 39è aniversari. Abans, però, tota la informació esportiva. Serà quan passin uns minuts de les 7:30. L'entrenador Luis García del Mallorca ha fet balanç de l'actualitat de l'equip després del mercat d'estiu. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. El tècnic mallorquinista comptarà finalment amb un total de 29 jugadors a la plantilla després d'un mercat mogut en què hi ha hagut 13 fitxatges i 11 sortides. En l'equip ja tancat, el Mallorca cercarà dissabte contra l'Eldense aconseguir la primera victòria a domicili d'aquesta temporada. Un enfrontament en què Luis García no podrà comptar amb Arnau Puigmal, que continua sent dubte, ni tampoc els lesionats Adon Prats, Calumba i Dani Luna. En ciclisme, la 12a etapa de la Vuelta a Espanya, Enric Mas ha arribat 6a, continua líder a la general i ha aconseguit treure 27 segons més d'avantatge sobre el segon. I en tenis, Jaume Munar s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre ahir contra el francès Arthur Rinderknecht.
1: I pel que fa al temps, s'esperen poc canvis al Manco a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
6: Bon vespre, sí, efectivament. Demà tornarem a viure un dia molt prescut el d'avui, amb domini del sol a totes les illes. Costarà pena trobar núvols. Es verà que podem intuir una miqueta de pols en suspensió a l'horitzó, però no seran concentracions destacables. El que sí que destacarà serà la temperatura màxima, que un dia més s'enfilarà per damunt dels 36 graus, sobretot a punts de Mallorca. Per tant, seran protagonistes les altes temperatures, probablement tot el que queda de setmana, ja que dia a dia continuarem superant aquest registre. Es verà que quedarem en fora dels que, per exemple, avui podrien haver estat el registre més alt de tot l'estat anual, que és el que ha passat a Sevilla, en 45,1 graus, però igualment també tindrem, sens dubte, temperatures ben elevades. Vent que bufarà fluix, per tant, dies bons per sortir a la mà.
1: Gràcies, Dani. I El ser querido, protagonitzat per Victoria Luengo, és una de les produccions espanyoles preseleccionades per competir a l'Òscar a millor pel·lícula internacional. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8, com també de les festes de la Mare de Déu de la Salut de Palma, que se celebraran a partir de demà i durant el cap de setmana. Això i més en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: 7:06. La tercera setmana de juliol, la Policia Nacional va advertir al govern d'Espanya d'un risc elevat d'arribades irregulars a les costes de les Illes Balears. Així ho ha desvetllat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per argumentar que, en canvi, no hi va haver cap avís significatiu sobre l'allau migratori d'entrada a Ceuta.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: En el fons, ha estat la tesi de tota la seva compareixença al Congrés per defensar l'actuació del seu executiu en la gestió de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol. Per demostrar-ho, desclassificarà tots els informes existents.
3: Ja hi ha data per aquesta desclassificació. Serà el 8 de setembre, dimarts que ve. A l'espera que arribi aquest dia, la presidenta del govern, Marga Proens, ja ha demanat explicacions a l'executiu central via xarxes socials. La delegació del govern a les Illes no en té més detalls, sí que recorda que cada setmana tenen reunions periòdiques amb els comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i es tracten tota aquesta mena d'informacions. En tot cas, però, això serà dia 8. Mentre el govern de Marroc ja ha comunicat al Ministeri d'Interior que ha començat una investigació per veure mem què va passar aquells dies a Ceuta.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat avui la seva compareixença al Congrés amb la intervenció repassant tot el que va passar aquí dies previs a l'entrada massiva.
3: I ho ha fet defensant l'actuació immediata, diu, de les forces de seguretat. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant l'allau humana que entrava per la mà. Diu el president que van actuar correctament, però manté que ningú els va avisar que això podia passar.
2: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
3: Sánchez ha anunciat que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per aconseguir la plena integració de les dues fronteres dins Europa.
2: Vamos a suplir esa falta de ambición con ambición para que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea y que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer. Insisto, son las dos únicas fronteras terrestres que tenemos, Europa y España, en África, sino una parte integral del pasado, del futuro de Europa, que deben ser reconocidas y trasladadas como tal.
1: El Partit Popular i Vox han estat, com s'esperava, els més crítics amb Pedro Sánchez. El PP ha insistit que el president ha de dimitir, mentre Vox demana que s'apliqui la Constitució per acusar-lo de traïdor.
3: El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president de mentir, de tapar el que ha estat d'una invasió sense conseqüències, d'eludir responsabilitat, diguent que no en sabia res i de partir de vacances enmig del caos.
7: La verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo. ¿Algún?
3: Aquí no només ha tingut els aplaudiments de la seva bancada, també ha tingut els de Vox. El seu líder, Santiago Abascal, ha demanat que s'apliqui l'article 102 de la Constitució espanyola per jutjar Pedro Sánchez per traïdor. Entén que es compleixen tots els requisits per fer-ho: la violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament de Ceuta i la petició de 22 països europeus que replantegi la política migratòria.
8: Algun dia rendiran ustedes cuentas. Espero que sea pronto y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
1: Els socis i grup que habitualment donen suport al govern també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat al president espanyol no haver estat prou contundent amb el Marroc i aquí acusen de liderar i organitzar aquesta crisi amb fins geopolítics.
3: Sumar, que forma part del govern, coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya. El portaveu Enrique Santiago d'Esquerra Unida ha instat l'executiu a traslladar de manera urgent tots els migrants que encara ara queden a Ceuta cap a la península per evitar problemes de convivència i donar benzina a PP i Vox.
9: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
3: La portaveu de Podem, Ione Belarra, està molt combativa en tota la bancada del govern, com amb el PP i Vox, a qui els acusa de racistes. Belarra vol més transparència i ha previst que aquesta crisi li passarà factura a les urnes. Ha criticat que no s'hagin romput relacions en Rabat. D'aquesta manera s'ha dirigit a PP, Vox i a Pedro Sánchez.
10: Que suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
3: En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral, que serà el seu 11M.
11: ¿Quién la hace? La paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
3: Amb aquest escenari, els partits independentistes, catalans i bascos, han dit que demanen les competències en immigració pels seus territoris.
1: Debat polític el dia en què un menor marroquí de 17 anys ha mort en un centre d'acollida de Ceuta. Les primeres hipòtesis apunten que hauria mort per una diabetis que s'estava tractant.
3: Segons fonts policials i sanitàries, el jove estava seguint els controls sanitaris des de la seva arribada irregular a la ciutat autònoma. Un episodi de descontrol de la glucosa li hauria causat la mort.
1: Tot això en un dia en què més de 80 persones han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Illes Canàries.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: 7 i 14 minuts més enllà de l'actualitat que incumbeix tota la crisi migratòria a Ceuta. En plena de successos ha estat detingut el conductor del camió que ha causat un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí. Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleus.
3: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí en hora punta a l'altura de Son Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar temps quan s'ha trobat en l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i ha impactat contra els cotxes aturats. Primer ha pegat un i a partir d'aquí hi ha hagut una coalició en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 han estat traslladats a centres hospitalaris.
1: I aquesta jornada de dijous ens deixa una víctima mortal. Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sant Oms a Palma.
3: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc al camí de Can Capó a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. L'Associació d'Empresaris d'Oci de Balears demana més vigilància a la zona on s'ha produït l'atropellament, com ho fa Miguel Pérez Marcé, president d'Abone.
12: No es una zona de ocio, es un local concreto donde se congrega mucha gente y se hemos pedido a la administración que refuerce los controles para que esto no pase.
1: I un home de 40 anys es troba en estat crític després de caure d'un domicili des d'una altura de 5 metres a Fornalutx. Avui matí, la víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, ha estat ingressat a l'Hospital de Son Espases.
3: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre un mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja aconseguit, han estat traslladats fins a l'hospital com a codi de politrauma greu en la col·laboració de policia local i Guàrdia Civil.
1: I a Formentera, diversos locals i habitatges d'Espujol continuen hores d'ara sense llum a causa d'un incendi en un quadre de comptadors d'un edifici.
3: Els negocis han hagut de tancar portes i temen que la incidència s'allargui durant les properes hores. Tot i això, no s'han hagut de lamentar ferits. El foc s'ha declarat a mig matí en un habitacle d'uns 6 metres quadrat destinat al quadre de comptadors. Els bombers hi han actuat amb un vehicle d'intervenció ràpida, una bomba urbana lleugera i una bomba rural pesant.
1: I a Eivissa, un nou tall de subministrament elèctric està afectant a més de 400 usuaris al municipi de Sant Josep, concretament a la zona de Cala Vedella.
3: La incidència s'hauria produït per un cable subterrani que s'hauria malmès. Des d'Endesa asseguren que estan treballant per solucionar el problema per recuperar el servei que calculen podria ser restablert cap a les 8 de la tarda. Al llarg de tot l'estiu s'han produït múltiples talls de subministrament a l'illa d'Eivissa.
1: 7 i gairebé 18 minuts en plana educativa. Aquest curs escolar, tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera en un dia en què han començat les meses de negociació per al nou curs escolar.
3: La mesa de negociació en l'ensenyament públic ha estat avui matí i la principal novetat preparada per aquest curs ha estat la confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la coalició familiar, sinó també per entendre els alumnes en situació vulnerable.
4: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
3: Educació demana a la comunitat docent que faci propostes, per això pren mesures com la que està prevista a Formentera de fer habitatge públic.
1: Un inici de curs que ha començat enguany amb un canvi de tendència. Els llogaters han ampliat els mesos de contracte de setembre a juny, un fet que beneficia a mestres i professors que s'han de desplaçar a l'illa per trobar un habitatge, ens ho explica Regina Mayans.
13: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors d'Elias Mar Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
14: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos. Pues, la veritat que molt a gust aquí a Formentera.
15: Conec aquí un familiar i me deixa allí un raconet.
13: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
15: Molts dels problemes de desallotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors comencem el 2 de setembre fins al 30 de juny.
13: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
16: Hi ha un conveni que allotjam els professors en primera estància és mes de setembre i és mes de juny i juliol, si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
13: Tot i que les peticions han estat ben bé nules.
16: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec, que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
13: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
17: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies mentre troben alguna cosa més estable.
13: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes socials destinats específicament a docents.
1: I a una setmana de començar el curs escolar, una de les grans preocupacions per a les famílies és la climatització de les aules. La portaveu de la FAPA d'Eivissa, Pepita Costa, diu que la Conselleria d'Educació no ha fet les millores corresponents i que són les mateixes famílies, diu, les que han de cercar solucions.
18: La realitat no s'ha fet per l'ESA. El que sí que és bé és que a dia d'avui són moltes les associacions de famílies d'alumnes que estan pagant els elements de climatitzacions que hi haurà els que hi hagi en els centres.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori no té marge per a nous recursos contra aquesta mesura cautelar i assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els aparcaments a la cèntrica plaça. Uns aparcaments que ja no seran de zona blava, de pagament, sinó seran d'aparcament lliure.
19: La batllessa Maria Jesús Begú lamenta haver de prendre la decisió i carrega contra els 22 empresaris que han presentat la demanda.
20: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esborn que s'havia destinat a els vianants.
1: De fet, una de les conseqüències serà també que s'eliminaran totes les terrasses dels bars i restaurants de la zona.
19: Durant el procés de pacificació es va modificar l'ordenança per permetre les taules i cadires sobre la plaça al mateix temps que es prohibiren a les voreres. Ara els negocis només podran atendre clients a l'interior dels locals. A la plaça, de moment, es mantindran algun dels actes previstos com proves esportives, espectacles o fires, però sí que es traslladen activitats programades cada setmana, com la mostra d'art del dimarts.
1: Es tracta del compliment de les mesures cautelars, mentre en paral·lel es manté el litigi sobre el fons de la qüestió.
19: Tot plegat molesta el PP. La portaveu a Ciutadella, Joana Mari Pons, demana responsabilitats polítiques a l'Ajuntament per la pacificació frustrada de la plaça del Born.
21: Que jo crec que fins i tot haurien de pagar de tres doble el que m'ho ha costat l'abogat, perquè des d'un principi tenien tots els informes contraris, no hi havia pla de mobilitat. I ara sembla ser que acatam una sentència. No, aquest acatament de sentència, aquesta resolució, és per falta d'una gestió política molt greu.
1: I l'Ajuntament de Calvià ha presentat el Pla Estratègic de Turisme que vol aplicar d'aquí a l'any 2030. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
19: Un instrument de planificació que fixa prioritats i en la vocació de permanència més enllà de cicles polítics. El nou Pla Estratègic pretén consolidar objectius ja en marxa a introduir-ne de nous. El Valle de Calvià, Juan Antonio Mengual, aposta per un model turístic que generi valor tant per als calvianers com per als visitants.
22: Define una estratègia a medio i largo plazo. No solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio. Poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
1: Aquest pla es troba en fase d'aprovació.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
5: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: 5 minuts per arribar a les 7 i mitja, parlam d'habitatge. Sant Josep ha aprovat avui en el Pla Municipal l'equiparació dels dos blocs dels Don Pepe, una primera passa cap a la legalització d'un dels dos edificis del qual no costa llicència. La possible rehabilitació del conjunt dona esperança d'ànima nau a les més de 100 famílies afectades.
6: L'equiparació implica que el bloc A, que es va desallotjar fa 5 anys i del qual no consta llicència, podrà iniciar el camí cap a la seva legalització. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del Partit Popular i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces que han manifestat molts dubtes per aquesta solució. Escoltem l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, i la regidora del PSOE, Cristina Ribas.
23: Vostès varen fer firmar un protocol en els veïns des d'on Pepe enganyant-los. I quan es varen aixecar vostès de sa cadira, llavors va ser quan varen enviar l'informe.
24: Naltros mos preguntam per què i do ho porten aquí avui. Segurament perquè aquesta equiparació no és pels veïns, és perquè vostè pugui rentar-se en ses mans davant dels contenciosos oberts contra els acords de ruïna i desallotjament.
6: A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura. Han avançat que retiraran la demanda contra l'Ajuntament per la declaració de runa dels Don Pepe quan es signi un conveni que reconegui la llicència i es doni llum verda a la rehabilitació dels blocs. Joan Nadal i Sílvia Hernández són l'advocat i portaveu dels veïns.
25: En aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el govern. Va ser en aquest conveni i és en el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
26: Creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
6: Saben que encara els resta un llarg camí, però confien que podran superar tots els entrebancs.
1: I els majors de 65 anys que acreditin al Manco una dècada de residència a Felanitx tindran preferència per accedir a algun dels 8 habitatges públics de l'antic hospici. La seva construcció ha començat.
19: Els habitatges de l'Ibavi s'ubicaran dins el conjunt de l'antic hospici de Felanitx, un espai que sempre ha tingut un caire social i que allotja actualment el centre de dia i pisos tutelats de la Fundació d'Aproscom. Amb la rehabilitació integral de l'aula de l'edifici s'hi construiran 8 habitatges que es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys que faci més d'una dècada que viuen al municipi. Aquest col·lectiu és el que l'Ajuntament ha detectat que pateix més la crisi de l'habitatge, segons explica la batllessa Catalina Soler.
27: I, per tant, aquestes persones vàlides, que són per aquests edificis, majors de 65 anys, que donen tota una vida i ho lliguem en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
1: I la comunitat ocupada de Son Parc, es Mercadal de Menorca, s'ha reduït els darrers mesos, totes a causa del procés de desnonament que es va iniciar l'any passat amb el canvi de propietat dels aparcaments a Jal Camarasa.
28: Més d'un centenar de persones vivien al complex de ses canaletes de Son Parc. Ara ja en són unes quantes manco. Al mes de novembre haurien de marxar tots a causa de l'acord assolit amb la propietat. Al maig del 25, un grup inversor amb seu a Madrid va comprar la cinquantena d'apartaments que estaven ocupats i va iniciar un procés judicial de desnonament. Entre l'abril i el maig d'enguany, els residents han començat a rebre les notificacions per abandonar les cases on vivien. Algunes famílies ja han acudit als serveis socials d'Es Mercadal i a l'Ibavi per intentar trobar ajuda i una alternativa residencial. Ho explica el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
29: Us van reunir a principi d'estiu amb ells. Sí que des de serveis socials m'ho transmeten que sembla ser que alguns ja han abandonat el complex i que han trobat algun allotjament a un altre lloc. I també demanaven que intervinguessin en les negociacions amb l'administrador que tenen ara els nous propietaris per veure si podien continuar més temps vivint allà fins que els propietaris defineixin què hi faran en aquest complex.
28: El complex de Ses Canaletes té en total 66 apartaments. Es va construir l'any 2009 i la promotora va entrar aleshores en concurs de creditors. Una dècada després, el 2019, hi havia 5 habitatges ocupats i 3 anys després ja n'eren més de 50. El 2025, el grup inversor Tulasa ITG compra el grup d'habitatges i comença el procés de desnonament.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La presidenta del govern, Marga Proens, demana a través de les xarxes socials explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Illes Balears i a la península.
2: Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha matisat que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans. Hi ha concretat que els informes feien referència a les arribades marítimes a l'arxipèlag.
3: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
2: Sánchez ha explicat que s'han examinat tots els informes, missatges i també notes verbals del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les forces i cossos de seguretat enviats a final de juliol a l'executiu central. Uns informes que ha anunciat es desclassificaran perquè qualsevol ciutadà els pugui consultar.
1: I el govern del Marroc acaba de comunicar a la Moncloa que ha obert una investigació interna per aclarir què va passar a les seves fronteres. És una informació que coneixen després de la compareixença de Pedro Sánchez, una compareixença criticada tant per l'oposició com pels socis del govern.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol d'incompetent i demana la seva dimissió. També han estat durs el grup que habitualment donen suport al govern, que han recriminat a Sánchez que no va estar prou contundent amb el Marroc.
1: Detingut el conductor del camió que ha causat un accident en quedant a l'autopista d'Inca aquest matí.
2: Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleus. 4 d'elles han estat traslladades a centres hospitalaris.
1: I d'aquí just una setmana arranca el nou curs escolar i tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears oferiran servei de menjador.
2: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
4: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
2: El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, com demanen els empresaris. La batllessa, Maria Jesús Begú, lamenta haver de prendre la decisió.
5: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
2: Els aparcaments ja no seran de zona blava, sinó absolutament lliures.
1: El centenar de psicòlegs municipals que tenen els ajuntaments de les Balears han atès el 2025 més de 2.000 usuaris.
2: Una xifra que es manté estable en comparació amb anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. El que ha canviat en els darrers anys són els motius de consulta, especialment entre els més joves. Ho explica la cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulària, Lali Huasc.
6: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
2: Aquests professionals donen suports a adults, menors i famílies en necessitats socials i treballen per prevenir l'aparició de possibles problemàtiques.
1: I aquesta hora comença la festa d'aniversari dels 39 anys de Project Home.
2: Una entitat que també ha experimentat un canvi important, en aquest cas en el nombre d'usuaris i el tipus d'addiccions que atén, passant dels 87 que tenia l'any 87, just als 3.000 actuals.
1: I serem en directe, serà d'aquí a uns minuts al polígon de Sant Morró a Palma, abans però tota la informació esportiva.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Xisco Ribas.
1: Començam en ciclisme perquè Enric Mas és encara més líder a la general de la Vuelta a Espanya, Xisco.
7: El ciclista mallorquí ha arribat sisè i ha aconseguit treure 27 segons més d'avantatge sobre Primoz Roglic a la general, una etapa en què el triomf ha estat per l'eslova Jakob Omsel. Escoltam el mallorquí Enric Mas.
8: Bueno, yo creo que era un poco el resultado que queríamos tener y nada, y gracias a la afición por tener las estufas encendidas, que se ha notado. Lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo súper positivo. Yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
7: Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta a Espanya amb el mallot vermell i té ara a 1 minut i 45 segons a Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons a Felip Gay, que és tercer a la general. Parlem ara de futbol, perquè en el Real Mallorca el seu entrenador ha fet balanç de l'actualitat de l'equip després del mercat d'estiu. El tècnic mallorquinista ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte al camp de l'Eldense i ha reconegut que es troba satisfet amb la feina feta per la directiva al mercat de fitxatges. La plantilla ja està tancada i disposa d'un total de 29 futbolistes, entre els quals destaquen 13 noves cares. Escolta amb Lluís García.
9: Sí, muy contento por... Ya os lo dije antes de que cerrara el mercado. Creo que el club ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo. Dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno. Tenemos una plantilla muy competitiva.
7: Però creu l'entrenador del Mallorca que el seu equip és la millor plantilla de la categoria? Això ha dit Luis García.
9: No sé si es la mejor, la peor o la intermedia. Eso lo va a decidir la competición y las 42 jornadas. No sirve de nada ni cómo nos llamemos, ni lo que hayamos costado, ni nuestro valor en estos portales de jugadores, ni el valor global del equipo. Lo único que vale es lo que hagamos en el terreno de juego, cómo compitamos, cómo hagamos autocrítica para ser mejores y cómo evolucionemos a lo largo de la competición. La competición siempre te pone en su sitio. Lo más importante es el presente y es el partido de Elda, que es lo que nos mueve ahora mismo.
7: Un partit corresponent a la...

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
2: El servei 24 hores de l'IBDONA ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany. És un 36% més que el mateix període de l'any passat. Unes xifres que la directora de l'entitat, Catalina Salom, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteix que al servei, de cada vegada, arriben més dones. Laura Marcos.
3: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu

0: produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i per l'augment de l'aïllament de les dones. Per això, l'IBDona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos del 2026, el 92% han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual a un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% de dones, la majoria també per violència masclista.
1: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
0: Salom ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de biogen. Recordant que el telèfon de l'IBDona és el 900-17-89-89, també el 016. Tots dos estan operatius les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, són gratuïts i no deixen rastre la factura.
2: I bona part dels ajuntaments de les Balears tenen psicòlegs als serveis socials municipals. És una figura que té l'objectiu de donar suport a adults, menors i famílies amb necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques. Durant l'any passat, en el conjunt de les illes, prop d'un centenar de professionals han atès més de 2.000 persones, una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. Claudia Mallia.
3: Municipis com Santa Eulària de Riu, a Eivissa i Es Castell i a Menorca són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. La cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulària, Lali Guasch, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
4: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
3: Aquest servei és gratuït per als ciutadans que són derivats des dels serveis socials. De fet, les funcions difereixen dels psicòlegs clínics, ho expliquen la coordinadora del Servei de Psicologia de l'Ajuntament d'Es Castell, Marta Sorlí, i el president de la Mancomunitat de Raiguer de Mallorca, Joan Rutxer.
5: És un suport, pues, al final, social i familiar, més que un suport clínic. No diagnostica, tal com ho entenem en l'àmbit sanitari, que dona medicació, que prescriu medicació o que diagnostica malalties mentals, sinó que el que fa és fer un suport, pot ser per situacions de més nerviosisme, de més ansietat o situacions familiars complexes.
6: No és un servei social obert a la ciutadania, és un servei psicosocial lligat per als serveis socials dels municipis i que han derivat pacients, persones, des del servei social.
3: En alguns casos, el servei està totalment finançat pels ajuntaments, mentre que en altres municipis està cofinançat per les mancomunitats o consells insulars.
2: I en aquesta hora, Projecte Home celebra un acte per celebrar els 39 anys. Ho fa a la seva seu a Palma, al polígon de Son Morro. L'entitat va néixer l'any 1987. Ho fa orientada a consumidors d'heroïna. Aquell any varen atendre 87 usuaris i ara ja dona suport a més de 3.000 persones amb addicció diverses, tant a substàncies estupefaents com també de comportament, com per exemple ús compulsiu a les xarxes socials. A la celebració d'aquest acte hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
7: Bon vespre. Hi ha un ambient molt agradable i festiu aquí a la seu del Projecte Home a Son Morro, a Palma. Tot just acaba de començar l'acte conduït per una de les terapeutes i que comptarà amb les intervencions d'usuaris de l'entitat. Són molts assistents, de fet s'espera que siguin més de 1.000 com els anys anteriors. S'hi han congregat treballadors, amics de l'entitat, persones reconegudes de l'àmbit social i polític. De fet, hi trobam els principals representants dels partits polítics de les illes. També i sobretot hi ha molts usuaris i familiars que no s'han volgut perdre aquesta celebració. El president del Projecte Home, Jesús Mollor, està content de poder celebrar un any més l'aniversari de l'entitat. L'escoltam.
8: Avui venen pues, persones que estan fent alguns dels programes, venen familiars, venen altes terapèutiques de fa 30 i pico d'anys que me posen la pell de gallina, no? Perquè m'alegra veure-la bé. Això dona motius de celebrar més que de sobre.
7: Entre els assistents també hi ha treballadors. És el cas d'Ana Carmen Jiménez, una treballadora social que hi fa feina des del 1992 i que viu amb passió la seva professió.
9: Empecé en Proyecto Hombre hace muchos años y hasta ahora sigue siendo un trabajo apasionante porque las personas cambian, las circunstancias cambian, la forma de trabajar es la misma, poner el foco en la persona y desde ahí confiar, ¿no?, en los resultados y, bueno, pues es revolucionario en el sentido de que en poco tiempo hay que lograr que las personas cambien radicalmente de estilo de vida o de forma de entender su gestión emocional, su toma de decisiones.
7: I ja ho sentiu, en aquests moments ha començat l'actuació musical d'aquesta festa d'aniversari del projecte Home i estarem pendents de tot el que passarà a continuació amb les intervencions dels usuaris.
2: Gràcies, Francesc, en directe des del polígon de Sant Morró a Palma. 11 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Consell de Política Fiscal i Financera votarà demà el nou model de finançament autonòmic. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha confirmat que hi assistirà. En canvi, Madrid no hi anirà i anima altres comunitats on governa el PP a fer el mateix per tal d'aturar la reforma.
10: La comunitat madrilenya considera que el govern espanyol i el català han pactat de manera bilateral el nou sistema de finançament autonòmic, per això fa una crida a boicotejar-lo amb manca de quòrum a la reunió.
2: I un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Adamuz.
10: Els perits de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat el 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament fatídic de l'Àlvia que es va produir el passat mes de gener i que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren, amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
2: Un accident que, com dèiem, es va produir a Adamuz, Andalusia. I la jutgessa del cas Azud processa 38 investigats pel presumpte cobrament de comissions il·legals en adjudicacions a València durant l'època de Rita Barberà al capdavant de l'Ajuntament.
10: Entre ells hi ha diversos dirigents polítics de PP i PSOE, com ara el que va ser número 2 de Barberà, Alfonso Grau, i el seu cunyat, l'advocat José Corbin. Tots dos estan acusats d'haver cobrat comissions il·lícites.
2: I els Mossos d'Esquadra han trobat les restes òssies d'un bebè desapareguda en un domicili a Tarragona. Els pares varen ser detinguts ahir per presumpte homicidi.
10: Això després que l'avi denunciés la desaparició de la nina, la parella ha passat avui a disposició judicial.
2: El sistema Biogen registra més de 4.400 casos actius de violència de gènere a les illes, més de 100.000 a tot l'estat.
10: La meitat d'aquestes dones tenen menors a càrrec. Del total dels casos, 21.000 estan en risc extrem. Són dades del Ministeri de l'Interior que reflecteixen que bona part de les víctimes tenen entre 31 i 45 anys.
2: I en plana internacional, l'Iran reivindica els atacs contra bases nord-americanes a Kuwait i els Emirats després dels darrers bombardejos dels Estats Units.
10: Teheran també ha informat que ha col·locat més mines al llarg de l'estret d'Hormuz per controlar el trànsit marítim a través d'aquest corredor fonamental per transportar el petroli que s'extreu a l'Orient Mitjà. Les hostilitats també es mantenen amb Israel, que ha amenaçat l'Iran de retornar-lo a l'edat de pedra si aquest país ataca les seves fronteres o les seves instal·lacions.
2: Acord petrolier històric entre els Estats Units i Venezuela.
10: El president Donald Trump garanteix així el seu domini energètic a baix cost després d'empresonar l'expresident del país veneçolà, Nicolás Maduro, en una acció militar sense cap empara en la legalitat internacional. D'aquesta manera, les autoritats veneçolanes coincideixen a una empresa privada estadounidense que concessions per 100 anys a 17 jaciments petroliers en reserves confirmades de prop de 65 milions de barrils de cru.
2: I la xifra de víctimes mortals per la riuada del nord del Nepal s'enfila ja a 1.200 i els desapareguts a més de 5.000.
10: Unes dades que es van coneixent a mesura que les autoritats aconsegueixen arribar a les zones afectades més llunyanes. Dues de cada tres víctimes mortals són dones i més d'un centenar són infants. Uns 600 desapareguts són estrangers. Les autoritats nepaleses han mobilitzat mitjans aeris per localitzar i rescatar persones ferides i fer front al desastre. També s'han aprovat ajudes per les famílies de les víctimes.
2: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Tres pel·lícules i algunes incògnites, El ser querido, La bola negra i Los domingos. Una d'elles, ho sabrem dia 16, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol en la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener, però, quan ens coneguin quines seran les cinc pel·lícules de tot el món que ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99a edició dels Òscar. Sandra Martínez.
1: Una llarga carrera amb terminis marcats i que desvelarà una de les incògnites d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics que, per cert, han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar i tot plegat en una tria que no serà fàcil.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
1: Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa arriba amb un palmarès impressionant. Va ser Concha d'Or a Sant Sebastià, té quatre estatuetes als Goya i també amb un destacable èxit de taquilla, 5 milions de recaptació. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz, tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono.
5: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia...
1: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat amb Asbestes i també amb el seu curt Madre. Veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument amb el de valor sentimental, la pel·lícula de Joaquim Trier que va guanyar l'Oscar l'any passat.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
7: Nadie puede abrir semillas.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: La bola negra ja va competir amb El ser querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment varen ser els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que s'endugueren la Palma d'Or. Veurem si es repeteix la història. De moment, aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Com dèiem, coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood l'ha acceptada i entra a la carrera per ser un dels cinc títols finalment escollits, com l'any passat fou Cirat, que va quedar a les portes de l'estatueta. Un reconeixement que no recull una producció espanyola, per cert, des del Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, l'any 2004.
0: I Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut.

0: partir de demà hi haurà activitats infantils i una revetlla al Parc de Sa Feixina. Dissabte, segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica serà al Passeig Marítim.
1: El gran escenari per a aquest concert ja comença a prendre forma. Dissabte, el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball. Al costat dels DJs internacionals, John Newman i Rudimental, l'escena electrònica local s'hi fa un lloc. Artistes com Alex Losa, Lady Gossia i Isaac Indart valoren la visibilitat que el dona l'esdeveniment.
2: Se siente orgullo, sobre todo, de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
3: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
4: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
0: L'Ajuntament de Palma preveu l'afluència de prop de 30.000 persones, gairebé com l'any passat, que podran gaudir de 7 hores de música amb accés gratuït.
1: Amb motiu de la festa, els 6 carrils del Passeig Marítim davant el Parc de la Mà es transformaran en un espai per al públic. L'avinguda Adolfo Suárez quedarà completament tancada al trànsit i es modificaran alguns serveis de l'EMT. Servei Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que dissabte reforçarà el servei. D'aquesta manera, hi haurà trens addicionals a l'hora baixa i 3 convois durant la matinada per facilitar els desplaçaments.
0: I demà, a Ciutadella...
5: Mira el nord, escoltes bé, ve una música que t'acaba el sorrevent.
0: Cris Joanico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i presentar aquest nou disc per fer festa i xalar. Diu que és un dels seus discs més vitalistes.
6: Bé, Rosa dels Vents és un disc vital i el que farem serà aquest divendres a celebrar sa vida, a celebrar que hi som, perquè els que no hi són ja no ho poden fer. I, per tant, ho celebrarem amb música, ho celebrarem amb alegria, ho celebrarem amb ganes i us mostrarem no només aquestes cançons de Rosa dels Vents, sinó també altres cançons d'altres moments i altres èpoques.
7: A la fresca vigilants jugàvem d'amagats.
0: I dissabte els Pets, Suasi i Born ens esperen a Binissalem, a l'aparcament de l'escola graduada en la segona part de la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després d'una primera gira que va superar totes les expectatives en 40 concerts, entrades exaurides i més de 120.000 assistents, els Pets han decidit allargar la festa amb un espectacle renovat. Si en aquella primera etapa varen interpretar íntegrament 4 discos de la trajectòria, ara respassen els èxits.
0: Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 3 de setembre. La presidenta del govern, Marga Proens, exigeix a través de les xarxes socials explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Balears i a la península. Clàudia Mallia, bon vespre.
8: Bon vespre. Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha assegurat que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans i ha matisat que els informes feien referència a les arribades marítimes a l'arxipèlag.
9: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
8: Sánchez ha explicat que s'han examinat tots els informes, missatges i també notes verbals del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces i Cossos de Seguretat enviats a final de juliol a l'Executiu Central.
0: Uns informes que ha anunciat que es desclassificaran perquè qualsevol ciutadà els pugui consultar, una compareixença que està criticada tant per l'oposició com pels socis de govern.
8: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol d'incompetent i en demana la dimissió. També han estat durs els grups que habitualment donen suport al govern que han recriminat a Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc. Mentrestant, precisament el govern del Marroc ha comunicat a la Moncloa que acaba d'obrir una investigació interna per esbrinar què va passar a les seves fronteres.
0: I ha estat detingut el conductor del camió que ha causat un accident encadant a l'autopista d'Inca aquest matí.
8: Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides ferides lleus, quatre d'elles han estat traslladades a centres hospitalaris.
0: I els centres educatius públics d'educació infantil i primària a les Balears tindran servei de menjador aquest curs escolar.
8: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
10: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
0: Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
8: El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, com demanen els empresaris. La batlessa Maria Jesús Bagur lamenta haver de prendre la decisió.
11: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
8: Els aparcaments ja no seran de pagament.
0: I en aquesta hora, Projecte Home celebra el seu 39è aniversari com a fundació. L'entitat dona atenció a més de 3.000 usuaris amb addicció en diverses, tant de substàncies estupefaents com també de comportament. Una tasca que avui reconeix amb una celebració a la seu de Palma, al polígon de Sant Morro. Ja hi ha la nostra companya, Francesca Mas. Francesca, bon vespre, com avança aquest acte?
12: Bon vespre. L'acte fa uns minuts que ha començat. Després d'una breu actuació musical, alguns dels usuaris han pujat a l'escenari per explicar les seves experiències del Projecte Home i han agraït la tasca de l'entitat en el seu camí per deixar enrere les addiccions. El president de l'entitat, Jesús Mullor, de la seva banda, ha destacat que la celebració de l'aniversari ajuda a eliminar l'estigma als usuaris.
13: Ajuda, i això hem vist el progrés que ha fet la societat i crec que hem format part, hem col·laborat amb això, a normalitzar i associar l'addicció com un problema que pot tenir qualsevol persona.
12: I això és tot des de Sant Morro, a Palma, i vos deixam amb l'actuació musical que sona en aquests moments. Moltes gràcies.
0: I el centenar de psicòlegs municipals que tenen els Ajuntaments de les Balears han atès més de 2.000 usuaris el 2025.
8: Una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. El que ha canviat en els darrers anys són els motius de consulta, especialment entre els més joves.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Entre avui i demà.
14: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Condui sa bateria a aquestes hores, no sa desmòbil, sinó sa vostra. En quin percentatge aproximat estaria? Hi ha rellotges intel·ligents que t'ho diuen i te posen en alerta. Te diuen allò de descansa, aixeca't, beu aigua, necessites fer més passes, és hora de descansar. Sa bateria del nostre cos és molt més important que sa desmòbil, però no dubtem que li feim molt més cas a ses telèfon mòbil. Els qui no esgoten mai sa bateria de seus mòbils, ni sa pròpia, són els ciberdelinqüents, que continuen suplantant amics, familiars i fins i tot hotels per demanar dobbers o per manllevar-los directament. Així que seny i protecció i un poquet de desconfiança.
0: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.

0: Aina Mar, com va? Bon vespre.
1: Va bé, bon vespre.
0: A tu si t'he dit bateria, que te venes cap primer de tot?
1: A jo m'ha ve energia, energia. Jo m'imagino aquesta imatge d'una bateria carregada de color verd, amb aquell llamp enmig.
0: A full.
1: Sí, a 100, full.
0: 100%.
1: Sempre, 100%.
0: Molt bé, Aina Mar, 100%, ja li notava sa veu. I bueno, tu ara mos has triat aquest telèfon, no?, de Naitana.
1: Sí, sí, sí. I és que, de fet, venc amb aquesta cançó a explicar una mica lo contrari de lo que m'ha ve a jo a nucar quan xerrant de bateria, perquè ell en aquesta cançó explica que ella deixa ben clar que és de les persones que els hi és igual deixar un mòbil. És una mica més amb un tema amorós, però bé, jo ho he decidit conduir cap aquí perquè volia. I res. Avui, com que la paraula ja ho sabem, és bateria, han sortit a demanar en un carrer si la gent sol tenir un mòbil carregat o no. Solo cuando hay frío te
2: asustas. Sabes que tu fuerte es... Jo no, perquè tenc el mòbil en la bateria espanyada i sempre està bajo mínimos. I no el puc canviar perquè no me dona... No tenc ganes de canviar-lo, perquè dur massa feia.
3: Jo, fins que no el veig en el 9%, no el poso a carregar. Ja ho veurem, si sobrevivim o no.
1: I després n'hi ha d'altres, en aquest cas no passen pena per la bateria d'un mòbil, i n'hi ha d'altres que també intenten no gastar molt la bateria a consciència per millorar els seus hàbits.
4: No, ahora estoy como usando el móvil, trato de usarlo medio día nomás, no estar conectado todo el tiempo.
1: Però, tot i que la gran majoria intentem estar menys pendent d'un mòbil per no tornar dependents, n'hi ha que el necessiten per la seva pròpia seguretat. I atents en aquestes dones. Una d'elles és diabètica i l'altra és sa mare i se preocupa per la seva filla.
5: No, per exemple, en el meu cas, com bé que li tengui... Com que sí, sí, tinc diabètica i necessito saber com estic de sucre, per exemple, m'entens? Sa mama, per exemple, no importa, supòs que li
6: tenc. No, però jo a vegades me pas de no tenir-la carregada. Sí, no vol dir res. I a vegades, quan me vaig a dormir, ja, socorro, no la tenc carregada. Ja. Jo la necessito carregada perquè l'estic controlant a ella.
5: I sí, n'hi ha que no ho prenen tan en sèrio, i n'hi ha que ho han de prendre en sèrio, tant si volen com si no.
1: I el que també mos han de prendre en sèrio és saber què fer per recarregar la nostra pròpia bateria corporal. Anem a escoltar qualcuns hàbits per fer-ho.
7: Divertir-se i, a part, pues, fer un pot de deport, anar a caminar i a vore de demà. Això és el nostre divertiment.
8: Doncs jo ara mateix me'n vaig a una classe de pilates i, bueno, la veritat que lleure i menjar bé, beure molta d'aigua, sí, estar relaxada, llegir...
9: Dormir, menjar i anar a passejar. No tenien res més que fer. I no frissis a fer el mateix perquè... Te'n penediràs després.
1: I com han comentat ja, una de les coses que van bé per carregar bateries és menjar. I si voleu saber com menjar ben bé, basta que quedeu a escoltar ara mateix en Francisca Terrassa, una cuinera amb molta experiència de cuina casolana.
10: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
11: Sopeta de brou, fit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit!

0: Francisca Terrassa, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvinguda d'entre avui de Madivetres Ràdio.
1: Gràcies.
0: Què tal aquest estudi? T'agrada?
1: Molt, sí.
0: Tenim llums, eh?
1: Molt. Me veureu les arrugues.
0: És que és de matí fan tele i, clar, se'ls ha de veure bé.
1: Ja.
0: Escolta, de tots aquests plats que cantava Natiu, amb quin te quedaries? A veure, sopeta de brou, frit, callos, peus de porc, sipi a la planxa, això tot en el forn, caragols... Quin te quedaries?
1: Pues amb frit.
0: Un bon frit, eh? Mm. Els que fas estetes petites, grosses...
1: Exacte,
0: petites, de xot. T'apareix bé si te presentant com la predina d'en Juny Cortés?
1: Molt bé.
0: Juny, com estàs?
2: Jo molt bé, molt bé. Molt content de tenir la meva padrina aquí.
0: Que crec que tu no li dius predina ni Francisca, no?
2: No, no, no, jo li dic Pina. Perquè és que, clar, de petit, padrina és una paraula molt complicada per dir com a bebè. I, clar, intentava dir-lo, li deia Pina i ja se va quedar així.
1: Sí, ja són la Pina de tots.
0: La Pina de tots de quants?
1: De 8.
0: No està mal?
1: No.
0: I que són més de frit o de sopeta de brou?
1: No, és frit no. És frit no.
2: És frit m'agrada jo i a pocs més, m'apareix.
1: És frit, sí, de verdura ara.
0: Molt bé, i Naina te presentava com una cuinera. Jo m'imagino que més que cuineres perquè has estat tota la vida, perquè no queda més remei de vegades dins la cuina, no?
1: Ja, sí, sí.
0: Sí, de cuina casolana, perquè és el que feim.
1: Sí.
0: Cuina de ca nostra. Mm-hmm. T'agrada cuinar?
1: Sí que m'agrada. I fer plats dolços també.
0: Que, per cert, no ho veuen, els oients, ja. Però a lo millor senten ara un poquet de renou.
3: Se sent aquest renou de paper d'alumini.
0: Paper d'alumini, per favor.
3: Uau, quina pinta, per favor.
0: Descriu, Aina Márquez, això.
3: Ara mateix tenim davant... Mira, i perquè per la ràdio no se pot sentir l'olor tampoc, però... Tenim una coca de ceba, sí. Formatge, figues... que ara són de temporada, la massa és fineta... Ui, és que... A més, en aquesta hora...
0: No l'hauràs fet a posta per venir aquí?
1: Claro.
0: Perquè sí. M'apareix que té un costum la teva predina.
2: Sí, que no t'agrada anar enlloc amb mans buides, no?
1: No. Dir, t'hem de dur algo.
0: Però te van dir, no fa falta, Francisca.
1: Ja ho sé.
3: Val. No fa falta, però
1: si dus algo, millor. Sí.
0: I tant, després ho compartirem amb els companys que quedin, perquè aquí
1: claro,
0: ara ja se'n
1: claro,
0: van molts, però claro. Les companyes d'informatius sí. Que estan en el butlletí, els tècnics també.
1: Estic ben contenta.
0: I en Miquel també, que se suporta, estaran encantats.
1: Molt bé.
0: Amb aquestes figues. Quin temps t'ha de fer una coca com aquesta?
1: Patents. Bueno, el que du més feina és caramelitzar la ceba.
0: Sí.
1: El de més, ràpid.
0: Quin és el truc per fer aquesta ceba caramelitzada?
1: Pues a foc lento. I poses un pot de vinagre de Mòdena.
0: Sí.
1: Molt bé. I que se caramelitzi.
0: Te'l poses en el començament o ja
1: no,
0: quan d'una bona
1: mitjan,
0: estona?
1: A mitjan puesto.
0: I a poc a poc, sí. I vas remenant. Mm. I té data prima i llarga, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I després tenim el formatge i aquestes figues, que no sé si són vostres o...
1: Nostres.
0: Vostres.
1: Cuïdes d'aquí en Juny.
0: Molt bé.
2: Sí, quilòmetre 0.
0: I de Juny, gràcies de part nostra, també. I d'aquí tenim en Francisca Terrassa, que cuina, i nosaltres aquesta secció, Francisca, l'hem batiat a sopar d'avui i està per de demà. Perquè pensant que en aquesta hora hi ha molta gent que està pensant què puc fer avui per sopar? I no tothom té temps, ni tothom té ganes. Tu te fan molt aquesta pregunta. Per dinar que hi ha per sopar?
1: Jo sopar ho té molt bo de fer. És molt fàcil, sí? El meu sopar. Sí? Però bé, en què dic que... Perquè si dines bé, dinar ligerito. Mm-hmm. Sopar ligerito.
0: Sopar més lleuger. Sí. I què prepararies avui per sopar, per exemple, que teva? Què te prepararies?
1: Bueno... pues mira, torraria un peix.
0: Sí, molt bé.
1: Un peix torrat amb un pot d'ensalada.
0: Sí.
1: I això per sopar.
0: Llestes. I el peix, que m'imagino, no sé si el prepares tu, l'obris...
1: Ho dic a la pesqueteria que m'allà dins l'espina.
0: Sí, que bo, un peixet torrat.
1: Sí, i un peixet torrat i això.
2: Quin peix te menjaries, en concret?
1: Un adobino o una dorada. Mm.
3: Jo tinc una pregunta també per saber, quan cuines peix torrat, com ho fas perquè no se te quedi l'eló després? Perquè jo el que més por me fa de cuinar peix és l'eló.
1: Queda, no?
3: Queda, no, sí. No ho podem evitar.
1: Vale? Posa s'estrató tope, sí. Però...
3: Així tot no basta.
1: No.
3: Vale, és simplement ho he d'acceptar, no?
1: Sí.
0: Sí. Ho has d'acceptar, és obrir finestres, sí, tractor, sí. Com diu Francisca. I també tenim l'opció d'esforn, que no és mala opció, fer també, un peix a l'esquena, que diuen, així,
1: sí,
0: tot obert.
1: Exacte,
0: a
1: la sal també.
0: Sí, a la sal, veus, sí. Així, Aina, no fa, sí. No fa tant olor.
3: Sí, però només feina.
1: Només feina. Però bé, no molta. Però ara en sé que l'ho va d'obrir el forn i tot això, en què l'entenc molt. Mm.
0: Després te demanarem per un tàper, però mos ha dit en juny que a les festes ets la prota absoluta. A les festes de Nadal, a les festes de Pasco, tothom vol venir a dinar a casa teva. Mm. Arba, que prepares, a part d'esperit de Pasco, que m'imagino que te va sortir ben bo.
1: Sí. Mm. Per Pasco hi ha ferit. Ha rostit.
0: I de, crec que tenim una pregunta,
2: sí,
0: o no,
2: sí, sí.
0: Juny?
2: Justament tenim una pregunta d'un dels nostres oients, que, clar, el xot és un plat molt típic per les festes, per Pasqua i tal, i sempre se diu això de que el xot xoteja. Mm? Com, això que, primer de tot, això sí, que vol dir, que el xot xoteja?
1: Perquè dona gust, fa gust.
2: Mm-hmm. I, clar, i com poden aconseguir que el xot no xotegi?
1: Jo no li trobo gust en això que faig, perquè hi poso una curada de vinagre.
2: Una curada de vinagre.
1: I un parell de brot de romaní.
0: Ah, molt bé. El vinagre funciona. A l'arròs de peix n'hi poses també o no?
1: No. Ah. L'arròs de peix no.
0: Val, val. Jo sempre tinc ganes de saber com se fa un bon arròs de peix. I no sé si tu me pots donar una idea. No sé si és un plat que solis fer o sí.
1: Sí, però bé, és senzill. Que hi hagi un bon peix, sí. Un pell de ròquia, un sofrit, sofregit, i una ceba, una domàtica, i...
0: Ja està.
1: Sí.
0: I escolta, Francisca, des de quan cuines? Des de sempre, des de que eres petita, des de ta mare o de la teva predina, ets autodidacta, tens llibres, conta-m'ho.
1: No, ho vaig agafar de ma mare, de la predina... I també vaig anar un poc a cuina.
0: Sí, a classes de cuina.
1: Sí.
0: Quan? Sí. Fa temps.
1: O de millor fa 15 anys.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: Sí.
0: I tu tens llibres de receptes d'altra gent? Tens les teves pròpies receptes? Això compta
1: en gergoles? Tinc un llibre de receptes. Mm? Així, quan vull una cosa, vaig a cercar perquè no me'n record.
0: Sí. Sempre segueixes més o manco la recepta?
1: Bueno, les dolces són exactes.
0: Sí, sí.
1: Mm? Ara, les xalades són sobre la marxa, sobre el que tens.
0: Segons fa dir xup-xup, no? I segons l'horeta que fa. M'han dit un plat de xup-xup, que és el preferit d'en juny.
2: Sí, que jo sempre dic... Bé, per als oients que no sàpiguen, jo sóc vegetarià, i sempre que me demanen... No enyores tal, no enyores qual... Sempre dic, no, jo l'únic que enyor de menjar és el pop en ceba que fa la meva padrina. Jo no sé que contis els secrets d'aquest pop en ceba, perquè és que és boníssim.
1: Ja.
0: No pots fer un poquet de pecat de tant en tant, Juny, no?
1: Jo ho faria, ho faria.
0: Tanmateix, pecat de tant en tant és bo, també. Mm.
1: Pues el pop en ceba, pues bulls el pop i fas un, dos, tres a l'aigua i que bulli, jo en soll a pressió, de 20 minuts. I quan està un poc fred, ho trec i ho tall. I després tall molta de ceba, perquè la ceba se redueix en arròs. I la sofregeix ben sofregida. I posa un pot de domàtica, de remellet, un pot de jerez, una fulla de llorer, què més? Que la meva filla, si no me'n record, ara veuràs com riurà ella, com me sent. Me dirà, després dirà, no se m'havia oblidat això.
0: Això és que, però tu contes totes les teves receptes, els trucs, les contes o te n'amagues qualcun?
1: No, ho conto.
0: Ho contes tot?
1: Sí, me'n record.
0: Si te'n recordes, val. Idò, a tothom li hem de dir que si no ho dius, està perquè se t'oblida.
1: Ja. I això. I després ella feia el pop, i a la darrer, hi poso una picada d'all i jugo verd. Però està ben confita de tot.
3: Sona bé.
0: I feis molletes després, no? Perquè, clar, després hem de fer molletes de pa aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bo. I d'aquí tenim, a mi se me ve aquesta oloreta de sacoca. Sí, sí. En ceba i figues i formatge, per favor, que bo. I teníem una altra pregunta que ja m'imagino que sabràs contestar.
2: Sí, sí, sí, perquè clar, un plat molt típic de ses festes és el xot i un altre plat també molt típic de ses festes és la porcella per Nadal. Tens qualsevol tipus de truc perquè la corna, la pell de la porcella faci crac-crac, que es quedi ben cruixenta?
1: L'has de posar a coure ben tens en el forn. I després l'has d'anar combinant. Si veu que se cou un poc massa, pues li pots paper al bal, li vaig llevant, i a lo darrer poses el grill i la vas banyant en el mateix sud de la porcella. I vol que se bofolla sa crosta i pues se va coient. I fa que, si no, és que sa porcella, si no fa que crec,
0: no
1: és bona.
0: És que no és bona.
3: No, efectivament.
0: A tot li encanta això. I sa porcella sí que és un plat que no mos menjarem ara per sopar, però sí que és un plat que dona per fer bastanta de tàpers, aquest, perquè d'aquí
1: sí.
0: Pots fer...
1: Molt de bocins.
0: Molt de bocins.
1: Molt de bocins.
0: Pots arribar a fer croquetes, també. Exacte. Posar-ho amb arròs o amb lletuga, sí. El que tu vulguis sí. Després, no? Tu has dit que faries un peixet a la brasa amb ensalada.
1: Sí.
0: Jo m'ho menjaria tot per sopar. No sé si te sobrarà res per fer un tàper per demà. Si haguéssim de pensar en un tàper per demà,
1: sí,
0: què podríem fer?
1: Si sobra un pot de peix, pues l'endemà podem bullir dues patates. Bull dues patates i després els aixafes ben aixafades, aixafes el peixet, hi poses un ou, talles un pot de jugobert i hi poses un all. I fas pilotes. L'enfarinoles, el defrigeixes i fas un guiat de pilotes.
0: Ah,
1: i poses un pot de brou de peix intens i si no és un pastilletó.
0: Aina, has pres nota?
3: Jo prenc nota de tot, de tot, de tot.
0: Que bo, ara no em pensava que sortiries en ses...
3: Ses
0: pilotetes, que bona.
1: En pilotetes.
3: A més, que deu ser una manera tan fàcil de menjar peix, qualque dia que te faci com a peresa de trobar espines o de embrutar-te.
1: I ho pot tenir fet, perquè després els pot congelar, també.
0: O pels nins que no volen peix.
1: Sí.
0: Clar, i després congelades ja en tenim per
1: un altre dia.
3: Un altre dia, sí, perquè tema congelar... jo, per exemple, el tema de les mesures les duc molt malament. I on faig per tot el poble de menjar...
1: Jo, per més o menys, ho faig comptat.
3: Ho fas comptat, normalment.
1: Perquè, per més o menys, si les racions...
3: Clar, ja ho controles.
1: A gent rediu, ja vas comptat, eh? No sobra.
2: Sí, no, però
0: no
2: també...
0: No poden refegir.
2: També la meva padrina és molt de congelar menjar. Té un bon rebost i jo, per exemple, me'n record quan fas croquetes. Em fas molt... Jo el manco.
1: En té moltes, sí, en té moltes, congelades.
0: Ah, perquè ses croqueta és laboriós, és un...
1: Sí,
0: dur feina.
1: Exacte.
0: Per tant, ja que t'hi has posat, fent cent, no?
1: Fas una bandeja.
0: Com els canelons.
1: I com les panades, què en faig?
0: I com les panades, que em pots menjar a mig any, si vols.
1: Que en faig moltes.
0: De tot tipus, de carn, de peix...
1: I de verdures.
0: I mira, en Enjull. I de verdures. Per cert, abans que te'n vagis, que aquí ja se m'on abans temps, tu abans deies els guisos i això fan xup-xup i anant mirant, però el dolç ha d'estar bastant mesurat. M'han dit que també, a part d'espo, pensava, fas uns crespells d'aquests que volen.
1: Ara el nen petit, és petit de sa filla, que ha dit, bé, i a tots, que li encanten. Me diu, Pina, quan me faràs crespells?
0: I em fas tot l'any, no només per Setmana Santa.
1: No, en l'estiu no em vull fer, perquè em vaig fer una vegada i ens ho seguim, no sé què me va passar, i no me van quedar bé. No, em faig sempre,
0: I m'apareix que la recepta no és teva, ja ve heredada, o sigui...
1: No, sí, ve de la predina.
0: De la predina.
1: Ve de la predina. Ara exactament no me'n recordaré, però tenen saïm, sucre, ous...
0: No sé si aigua n'hi poses.
1: No.
0: No, farina.
1: No. Farina, sí que se'n bou. I suc de taronja.
0: I suc de taronja, ja t'anava a dir. La recepta de la meva tia Geroni també diu suc de taronja.
1: I suc de taronja. Sí. El vermell posa just,
0: sí,
1: en els crespells.
0: Que bons, aquests
1: crespells. I això, bé. I el bo que jo els faig, tapats, els faig en xocolata al mig. I, clar, a posta els agrada tant.
0: Què vol dir, en xocolata al mig? Són de dues capes, en xocolata al mig.
2: Algo així, sí.
1: Posa un paper transparent,
0: sí.
1: Aprim la pasta, posa una curada de xocolata i doble.
0: Ah, i després ja li fas...
1: I després fas el motllo i me surt. Els faig petitons, eh?
0: Que bons. Ai, nen, sortir li vas demanar un autògraf, me pareix.
3: Sí. No, i aquell llibre que ha dit que tenia, que anava a cercar les recetes.
0: Però aquesta recepta...
2: Aquest llibre vaig jo abans, eh?
0: Aquesta recepta dels crespells l'hem de fer. I de Francisca, ja s'ha passat el temps.
1: Bueno.
0: Moltes gràcies per venir.
1: De vosaltres.
0: I moltes gràcies per aquesta coca, que li farem ben
1: avant. No val la pena.
0: Quedes dos minutets més, que en Aina farà la seva secció, com es contarà coses de la paraula d'avui.
1: Sí.
0: Vinga.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Vinga, que aquí encara tenim la Previna Francisca, però hem posat música de pirates, Aina Marc, i això, perquè has triat aquesta cançó.
3: Sí. Idò, he triat aquesta cançó perquè m'agradaria dedicar la secció a la història de la defensa de les Illes Balears a través de les costes. I per això aquesta música tan característica, no?, de les pel·lícules de pirates. Però, a banda de tot, hem de fer un ràpid repàs sobre la definició de la paraula d'avui. Una bateria, que és la paraula d'avui, pot ser, per exemple, un mur que tanca una fortificació on s'hi guarda l'artilleria, però també pot ser aquesta pròpia artilleria, com, per exemple, un grup de canons situats a un lloc de defensa. Per una altra banda, una bateria pot ser també una bateria elèctrica, que és allò que feien servir per carregar un mòbil o per carregar un cotxe elèctric. I si volguéssim definir un conjunt d'objectes similars i situats un de vora l'altre, també utilitzaríem la mateixa paraula. I, a més, la paraula també fa referència a un conjunt d'eines per menjar o bateria, que jo crec que és la més comú, no? Bateria com a un instrument de música. Ara sí, anem a la història de la defensa de les Balears. Tot se deu a que antigament les bateries de defensa que estan situades, algunes d'elles encara a dia d'avui a les costes de les Balears, eren allò que mos protegia de possibles atacs corsaris. L'historiador Bernardo Albertí mos explica així.
5: Mallorca és una illa, Balears és un arxipèlag, tot el bo i tot el dolent vendrà de la mar. Per tant, defensar la costa és vital.
3: Però de quantes bateries estan xerrant realment que hi havia a les Balears?
5: Només a Mallorca va arribar 21 bateries de costa, 7 antiaèries, 4 eventuals i 15 projectes que se van començar i qualcuna no se va acabar. Per exemple, la de l'escala de Sant Vicenç o la bateria d'Ubercuig.
3: I és que antigament la principal raó per la que la gent passava pena en qüestions de defensa eren aquests possibles atacs de corsaris que han comentat abans. Vos podeu fer una idea de les repercussions que va implicar tot això?
5: Aquesta preocupació ha quedat gravada a la nostra geografia i la cultura. Les ciutats més grans estaven murades. Palma, fins a final del segle XVII, era la segona d'Europa, per perímetre. I qualcuna de petita, com Santanyí. Mallorca va arribar a tenir un cos específic de defensa de costa fins al tercer quart del segle XIX, el cor de Torres. Pensem en la toponímia balear, la quantitat d'almudaines, castells, forts, torres, bastides, talaies, canons, clapers, on el folclore, com a les festes de Solla i de Pollença, Els atacs pirati van ser una constant sempre per nostres predins, i Menorca va arribar a ser ocupada 3 vegades pels inglesos i 1 pels francesos en un únic segle.
3: Gràcies a aquestes bateries de defensa, ara comptam amb una bona deixa de cultura, història, sociologia i geografia.
5: Perquè darrere cada bateria, de carrera, cada fort, de cada construcció d'aquestes, hi ha planos, estudis econòmics, que te diuen, per exemple, la quantitat de blat que feia a Llombajor i la quantitat de gent que tenia Llombajor. Tenen inclús fotos d'època, que és importantíssim per veure com era Mallorca, per exemple, fa un segle o un segle i mig. El patrimoni és enorme i s'hauria de conservar.
3: I amb aquest missatge de l'historiador Bernardo Alberti sobre la conservació del nostre patrimoni, deixam el concepte d'avui explicat.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alícia Català. IB3 Ràdio. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Hi!

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio... Entre avui i demà, amb...

0: En aquest programa vos proposam un exercici d'escolta activa i ho feim cada dia després del butlletí de les 9, on sona cada vegada alguna cosa diferent i surt algú que diu...
1: Hola, com estàs? Som en Xema.
0: Exacte. Xema González de Lozoyo, com estàs?
1: Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. Encantadíssim.
0: I nosaltres de tenir-te, perquè jo crec que tu mai te n'has anat.
1: He intentat ser, no ser molt pesat, però sí insistent.
0: Recuperam aquella idea de les postals sonores que vàrem estrenar fa anys en el Replà, un magazín que tenia en Sora Baixa a IB3 Ràdio, i les recuperam per fer aquest exercici, com deia, d'escolta activa a les 9 i 4 minuts de dilluns a divendres, de dilluns a dijous, perdoneu. I jo li deia a Xema, en Juny Cortés i en Aina Marc, o mos donen un premi, o mos diuen que feim.
1: O mos engeguen per sempre.
0: Exacte, però jo apostaria perquè mos donassin un premi.
1: Més se'ls hi val.
0: En Xema González de Lozoyo és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és, com dic jo, caçador de sons, i això que ara estàveu escoltant, ell ho aborda com a farules, Pere Grau. Perquè en les faroles també se pot fer música, Xema?
1: Sí, sense cap dubte. Clar, acaben sent una mena de marimba, no? O de xilòfon. Moltes nits, moltes matinades. Mm. Abans mos juntaven a la plaça de Pere Grau. Ara, a poc, amb totes les polítiques urbanístiques i la gentrificació, han aconseguit expulsar-nos. O sigui, ja no passam les vespres... xerrant, fumant, beguent, conspirant, enamorant-nos, emprenyant-nos a la plaça. Han aconseguit que acabi sent una cosa residual. Però abans passaven aquestes coses. I una d'aquestes nits, com que un està obsessionat amb aquestes coses dels sons i l'urbanisme i el territori i el barri, m'ho vaig adonar que aquestes faroles tenen una sonoritat extraordinària. Mm. I no només això, sinó que estan afinades en tons diferents. Mm. Llavors mos van dedicar a fer una mena de composició efímera tocant amb les nostres cerveses les faroles. Fins que va comparèixer una veïnada que no li va agradar la nostra cosa i va cridar la policia. I bueno,
0: i tot això ho vareu enregistrar, clar.
1: Per suposat.
0: Clar, i jo crec que si tenim una persona i un col·laborador que veu que les faroles sonen en tons diferents i és capaç de fer música amb una farola i una llauna de cervesa, és que, clar, t'hem de fitxar. I això forma part d'un projecte. Forma part d'un projecte que és la carta sonora d'un barri de Palma, que és justament aquest des que xerraves, que és Pere Grau, que és un barri molt nostrat, molt potent, molt reivindicatiu. També, Nael Falo, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Buenas tardes.
0: Que bé tenir-te aquí també en directe entre avui i demà. De on surt aquesta idea de la carta sonora de Pere Grau?
2: Bueno, nosotros queríamos hacer una carta, queríamos hacer un mapa de Pere Grau donde mostráramos el patrimonio y el patrimonio desde las imágenes. Tengamos en cuenta que Pere Grau es un barrio que nace en 1902. Es un barrio donde hay pocas imágenes porque las imágenes en general vienen de lo que es ciudad, ¿vale? La Palma Antigua es el que tiene imágenes porque allí ocurrían cosas. Pero empezamos a ver que a partir de los años 40, 50 empieza a haber algunas imágenes súper interesantes y queríamos hacer un mapa geolocalizado con las imágenes del barrio antiguas. Y entonces en una de estas pues conocimos a Chema y dijimos, o sea, pues también podemos cualificarlo, ¿vale? Enriquecerlo con sonidos. Y esto le dará mucha más potencia a lo que es el proyecto, ¿no? Sí. Ojalá tuviéramos aromas, ¿no? Sí. Porque los aromas antiguos, esto sería maravilloso. Claro, tenemos fotos antiguas, tenemos una carta digital, tenemos los sonidos que vamos a grabar y ahora solo ponerlos en marcha.
0: Que això és realitat i també és memòria, ¿no? És una eina de memòria també, ¿no?
2: Claro, estamos mostrando el presente. Pero cuando hablemos dentro de 10 años, es muy curioso además, porque, por ejemplo, el otro día encontramos del año 95 unos sonidos del mercado, ¿vale? Que los tenemos que ver, alguien que hizo un trabajo en una escuela, ¿no? Que hizo en el mercado, pero eso es súper raro, que alguien grabe cosas que ocurren en un barrio en los años 90 y 2000. Y frente a eso, pues lo que vamos a hacer es una taca, vamos a hacer una huella ahora mismo del sonido.
0: I anem a escoltar aquest que ens hem titulat Aus Marcada.

0: que si Pere Grau també té un emblema del seu mercat, eh?
1: Bueno, el mercat és tot. Per nosaltres el mercat és l'epicentre de Pere Grau. Quan el mercat canvie, porque ya estamos viendo un poco los procesos que han ocurrido en Santa Catalina y en el Olivar, en el momento que el mercado de Pere Grau cambie, estamos perdidos. Pere Grau es un mercado que nace en 1943 sobre un edificio de Guillén Forteza, el arquitecto de Palma, y es un mercado vivo, que durante los martes, los jueves y los sábados, bueno, pues ahí ocurren muchísimas cosas. Y luego también están los lunes, miércoles y viernes la ropa. Y de hecho es el único mercado en Palma, ¿vale?, que todavía mantiene la venta de animales vivos. Y esto le da un carácter que es absolutamente diferencial, ¿vale?, y que le da un, bueno, un aroma increíble.
0: Sí, sí. ¿Y que, o, com decidiu que enregistrar, Xema?
2: Aquí, justament, és, jo crec que ve la part més interessant del projecte per mi, que és que és una qüestió subjectiva i que depèn, bàsicament, de cada persona. Me record que quan vam començar a xerrar del tema, xerràvem amb la Joana, que és una part molt, molt activa i molt, molt important de flipar un Pere Grau i del projecte, i ella, per exemple, me record que deia que no li agrada gens sentir els coloms, per exemple, que li feia molta gràcia i li donava molta pau sentir so de matinada de quan estan muntant les parades del mercat. Vull dir, sons que per alguns poden ser renou o poden ser molestos, per altres persones poden ser agradables i al contrari. Vull dir, per mi aquí està la riquesa de la subjectivitat de l'escolta de cadascú.
0: I aquesta escolta, no sé si li posau un inici i un final, vull dir, si vos proposau enregistrar durant X anys, si a mesura que aneu enregistrant dius, però això encara podria fer més coses, no sé com vos ho plantegeu, si hi ha un principi i un final, com un llibre.
1: Bueno, lo que sí que sabemos que hay un principio. Luego iremos viendo las producciones, cómo quedan, ¿no? Y son sonidos increíbles, las escuelas, la limpieza, los sonidos de la calle, las palomas, los colons, que la verdad es que esto empieza a ser un problema, de hecho, ¿vale? Porque es una epidemia. O sea, hay muchos sonidos en Pere Grau que la gente los asocia a lo que es la vivencia del día a día, y sobre todo también lo que son los patios de luces, lo que son entre casas, porque ahí se escuchan muchas cosas, que además, gracias a los equipos que tiene Chema, son cuestiones que quizás van más allá del oído humano. Entonces queremos registrarlas todas, ¿vale?, y tenerlas.
0: De tot el que has d'anar registrant, no sé si és capaç de dir que t'ha creat més atenció, amb què te quedaries, que t'ha sorprès, si és que t'ha sorprès alguna cosa, o en el fons tot és una sinfonia de sons que expliquen el barri.
2: Bé, un poc, i també continuant el que diu en Nael, hi ha moltes coses que són sorprenents, perquè justament una de les seves virtuts o les capacitats del so és que tenen un significat molt ampli, polièdric, podríem dir. Pot ser utilitzat per moltes coses. En aquest cas, per exemple, Nael comenta que fem una feina sobretot de documentació, no? De que ens interessa documentar com sona ara la cosa. Però, clar, per exemple, aquest enregistrament que hem sentit de les faroles, aquest enregistrament ha sortit a molts llocs. Això ha sonat al Sonar de Barcelona fa uns anys, quan van presentar un disco, perquè van fer un disco que comença amb aquestes faroles. Mm. Vull dir, mai se sap. Per mi, una de les virtuts de l'escolta i del so és que tu pots preveure o tenim certes expectatives, però el so és lliure, no? Abans xerràvem de la llibertat, de la idea de la llibertat amb en Nael. Per mi és molt interessant el que ell també apunta, i és que el so, al contrari de lo visual, se cola per llocs on no toca. És a dir, tu estàs a Cateu, però pots escoltar el que està passant acá al veïnat. Igual no t'agradaria no sentir-ho, i en el veïnat li agradaria que no el sentissis, però clar, el so no entén de propietat privada ni d'aquest tipus de coses, amb la qual mos pot dur a llocs absolutament desconeguts, i esperem que així sigui.
0: Mireu, i aquest és l'ambient de Pere Grau. Que això també és mercat, que se sentia més homenat de bledes. Aquí també tenim el mercat. Ara ja tenim poc temps, mira que me sap greu, però segur que tornarem a xerrar. Entenc que això també se fa no només per preservar, sinó per mirar cap al futur. És un barri viu, aquest.
1: Claro, yo creo que si hay un barrio vivo en Palma es Pere Grau. Son 68 hectáreas, somos 32.863 habitantes en el último padrón. Es un barrio muy vivo, que pasan cosas todos los días. Ayer Cinema La Fresca va a venir ahora la Fira del Variado, viene el nuevo año chino. En la plaza, en las plazas ocurren muchísimas cosas, un barrio vivo, ¿vale? Que nosotros queríamos preservar. Queremos preservar el mercado y queremos preservar esa diferenciación que nos hace ser peregrinos.
0: Que sí, és complicat, però sí, també la reivindicam des d'aquí. Aquest és un projecte que podrem escoltar, que obrireu, que un moment donat se presentarà, Xema? Clar.
2: Sense cap dubte. Jo crec que sí. A més, contrarem amb altres, perquè aquesta idea d'escoltar, passar gust d'escoltar i compartir escolta, jo crec que la ràdio és un lloc ideal, no?, per poder plantejar aquestes coses. I per afegir un poc a el que diu en Nael, que volem preservar o volem... No sé, jo crec que el que a mi m'agradaria, o per mi el que és el primer objectiu, és preservar Peregarao com un barri popular, com un barri de classes populars. Perquè ara, amb tota aquesta cosa, no?, que dels, segons quines classes... no sé, s'encanten o se fascinen amb la vida quotidiana, ja, amb anar, sí, al mercat, sí, i tal. Sí. Hi ha un desplaçament, i en el propi mercat se veu, no? Els tipus de parades que comencen a haver-hi, els tipus de bars que comencen a haver-hi... O sigui, a mi el que m'agrada de Peregarao és que és un lloc on van arribar els meus pares quan eren emigrants i van venir a fer feina, i se trobàvem amb gent d'altres pobles de Mallorca que també havien vingut a fer feina, i és un barri, sobretot, de classes populars.
0: I amb aquest ambient, donant pas a les companyes d'informatiu i després per a Orella, que vendrà a postal sonora d'en Xema.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, exigeix explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Balears i a la península. També demana un reforç de les fronteres marítimes.
5: Si tenim en compte que l'atac i la frontera de Ceuta va ser dia 30 i dia 31 de juliol i aquests informes eren previs, ho sabia? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes, estem a les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta.
4: Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha assegurat que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans i ha matisat que els informes feien referència a les arribades marítimes a l'arxipèlag.
6: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
4: Canviem de qüestió. Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, tal com demanen els empresaris. La batlessa Maria Jesús Bagur lamenta haver de prendre la decisió.
7: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
4: I el nou curs escolar arrencarà dilluns amb servei de menjador escolar a tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Illes. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què han començat les meses de negociació per al nou curs.
8: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
4: Projecte Home ha celebrat avui vespre els 39 anys de la Fundació i atén actualment a més de 3.000 persones que pateixen addicció a diverses substàncies o comportaments. L'entitat ha assenyalat que aquests actes ajuden a superar l'estigma. Per la seva banda, durant la celebració, alguns dels usuaris han pogut explicar les seves vivències i han agraït la tasca dels terapeutes que els han ajudat.
9: Empecé a consumir con 14 años, he estado intentando salir de las drogas prácticamente media vida. Conseguí hacer un programa como toca, he recuperado mi vida, tengo un buen trabajo y nada, estoy muy agradecido a Proyecto Hombre por la ayuda que he recibido. A día de hoy soy voluntario con ellos también para poder ayudar yo también a los demás, igual que me han ayudado a mí.
4: Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut, les festes de la patrona, on s'esperen més de 30.000 persones. Demà el Parc de Safaixina acollirà activitats infantils i una revetla i dissabte tindrà lloc la segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim. Al costat de DJs internacionals, el cartell n'inclou també de locals com Alex Losa, Lady Gossia o Isa Kindert.
10: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
11: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
12: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
4: Amb aquest apunt hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim una gravació d'una bateria, un dels instruments més populars de la música del segle XX. Es tracta d'una combinació de diferents elements que abans interpretaven diferents músics i que es va unir a final del segle XIX a Estats Units. És una combinació entre bombos i caixes, amb el seu origen a la tradició de bandes militars i també d'orquestres clàssiques, dels plats, que tenen el seu origen a Turquia, i dels timbals, tambors o toms que venen de la tradició africana. Per il·lustrar aquest meravellós instrument, sentim un enregistrament del gran baterista Tony Oxley.

0: I aquí ens teniu a tot l'equip, amb en Juny Cortés, amb Naina Marc, en Níker Hernández, el control tècnic, també en Amarga Cifra a sa primera hora, i amb en Luis Alberto Segura, músic i bateria d'ELEA. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, nosaltres amb s'energia a tope. No sé, tu, a veure, si a tu te dic bateria, que te venes cap primer de tot?
1: Pues jo ara, com a bé, és disfrutar molt. Jo he disfrutat molt tocant la bateria. Cada vegada que me criden per tocar la bateria, qualque puesto, sigui un concert o una gravació o un assaig, hi vaig de cap. O sigui que per jo és part de la meva vida i és disfrutar molt.
0: I te carregues les piles, m'imagino, no? A tope, bateria a tope, no? Sa bateria, home, mai millor dit.
1: Sí. Carrega i descarrega.
0: També, o sigui, tens raó. Carrega sí, i descarrega.
1: Sí, pot quedar fet pols. Sí.
0: Tens raó. I d'aquí tenim a Luis Alberto Segura, músic i bateria de ELEA, de l'EI. Crec que no sabies sumar encara quan vas agafar per primera vegada les baquetes d'una bateria, no?
1: Pues sí. Tal qual, era molt petit. I era una bateria de jugueta que me van regalar per Nadal i tenc una foto molt curiosa que som jo, just acabava d'obrir el paquet i estic així flipant mirant la bateria i jo crec que era un presagio de... Sí, de lo que vendria després.
0: Que fort.
1: Sí,
0: va ser molt primera vista.
1: Tal qual, sí, uh-huh. Sí, absolutament, sí.
0: I clar, i aquí te tenim, ara, amb quants anys, Luis Alberto? Quants pues... anys tens ara? No, quants anys tens ara, això? No t'has de pensar molt. Ara... Quants anys tens
1: no,
0: ara?
1: No, en tenia si era quan...
0: Quants anys tens ara?
1: Ara un parell més, 48.
0: Vinga, res. Només fa 45 anys que te varen regalar aquella bateria.
1: Sí.
0: Aquella bateria de jugueta, però ton pare i ta mare degueren dir aquest nin serveix, o aquest nin, i si n'hi compram una de veres? I a tercer de primària va arribar, o sigui, a tercer d'ESO, a tercer de primària, va arribar a ser bona, no?
1: Pues va ser per... Sí, és una cosa que jo ho conto molt, perquè ara que tenc fills, me fa molta gràcia, no? Perquè quan vaig acabar tercer d'ESO, o abans d'acabar tercer d'ESO, jo era tota la meva vida he estat un alumne desastrós, i per motivar-me, jo volia una bateria de veres. Ja anava a classes de bateria i volia una bateria de veres. I mon pare i mon mare van dir... Te regalem la bateria.
0: Això,
1: I ho vaig intentar.
0: Sí?
1: Vaig intentar provar, vaig suspendre, vaig repetir,
0: però
1: me van regalar la bateria. Jo crec que ja era com, mira, és que ja està, vam comprar la bateria i a lo mejor...
0: A lo millor per aquí l'endreçam, no? En Luis Alberto Segura, degueren pensar a veure si l'endreçam.
1: Sí.
0: I, per tant, m'imagina que més d'una vegada t'hauràs aturat a pensar... Qui series o on series si no t'haguessin regalat aquella bateria de jugueta i després se de veres? Ho penses? Ostres, ho has pensat mai?
1: Sí que ho he pensat molt, eh? Sí. I més ara, com fas més anys i és més major, i ho veus tot en perspectiva, i veig tot el que he fet, el que he viatjat, on he tocat, tot el que he gravat, discos, etc. Sí que penses, hòstia... De fet, hi ha una altra anècdota molt curiosa, que és que quan vaig fer la comunió, se va juntar pues, lo que se fa, no? O que se feia, ara no sé si se fa encara, però el sobret amb els doblets de ses ties, el sobret amb els doblets de sa abuela, els amics, i en el final pues, van fer un recuento i mon pare i mon mare m'han dit, bueno, claro, això ara és la primera comunió, eh? Jo no sé quan en tenia, devia tenir, pues, no sé...
0: 8 o 9, m'imagino, no?
1: Sí, 8 o 9, devien ser.
0: Sí.
1: Però aquí ja volia una bateria, jo. Però també volia un ordenador, i me van dir, va, què prefieres? Bateria? ¿Te basta para la bateria o para un ordenador? Ordenador. I vaig decidir l'ordenador. És curiós, eh? Però no me vaig pensar ni un moment, no sé... Va un moment de, hòstia, potser si era informàtic aquest tio.
0: Sí,
1: no,
0: però lejos. No, lejos, sí, perquè sí, si sí, no sí, mos sí. Haguéssim perdut coses com aquesta.

0: Que bona, és una bona bateria. Luis Alberto, mos tens aquí, tots aquí, moguent el cap, això,
1: saps?
0: Sí, clar, és inevitable. I s'ha de tenir una bona coordinació, perquè no és una mà, són dues mans, són els peus, has d'escoltar, has de seguir ritmes, de mirar, has de tenir una bona coordinació. Això mentalment i físicament exigeix un esforç.
1: Total. I, de fet, més coses. Ja som com un vell que recorda anècdotes i coses. I
0: llavors
1: puc estar xerrant hores i hores. Però me'n record que, per treure el carnet de conduir, me vaig presentar al teòric 7 vegades, perquè era un autèntic desastre. O sigui, eren 7 vegades seriu aviat, eh? Però a la pràctica me la vaig treure la primera sense pràcticament ni respirar. O sigui, pim-pam, pim-pam. Clar, el professor me va dir, tio, és que tu eres bateria. I lo notamos. Sí. La coordinació de los pies, el canvi de marxes, tot això, se veu que se nota molt.
0: Sí.
1: I vaig dir, mira, pues mira, gràcies otra vez a la bateria que me regalaron mis padres.
0: Ai, aquesta bateria. Sí. I, escolta, però tu ets bateria, però també cantes i també fas moltes altres coses. No sé si és bateria, que està allò un poc més enrere, és que lliga manco i per això també has de cantar i t'has de posar davant el micro, que... Com va sa cosa dins un grup?
1: M'estàs demanant si vaig passar davant per lligar més,
0: exacte,
1: no?
0: Més el manco, aquesta és la pregunta, sí.
1: No, no, la veritat és que no. De fet, m'ho va costar moltíssim, perquè quan estàs assegut de la bateria, pareix que no, però és com un mur.
0: Ja.
1: Vull dir, tens els plats, els timbals, com en dèieu abans, i estàs rodejat de coses i ferros i farxes i tot el rotllo. Quan passes a davant, pràcticament és quan se pedaria aquesta de sortir a la pissarra i que se t'acaben els calçons a la classe. És poco más que esto. Però jo va ser un trauma total. O sigui, me veia nu totalment, me'n recordo, en el principi en el Bluesville, que és com vaig començar jo amb la guitarra.
0: I és públic molt apropat, clar.
1: Era terrible, sí, terrible, terrible. Era, pràcticament me notava nu, era com, no ho sé si aguantaré això, i mira.
0: I per què va passar? Sí. Perquè aquell moment de dir me posaré davant, també... Era una evolució o què era?
1: Jo crec... Bueno, era més una inquietud de compositiva, vull dir, perquè tocar i cantar... Jo tocava un grup que seria Glycerin, on tocava la bateria i cantava, i era un poc complexa.
0: Yeah.
1: Era un poc... Bueno, ho fa amb Phil Collins, ho fa amb els Eagles i tal, però ja està. Jo, no, a mi no me funciona esto. Tot són acoples, el microacople, tot el temps, és un poc incòmode.
0: Sí.
1: I vaig decidir, bueno, voy a provar. Me va costar, però, bueno, ha estat el meu modus operandi, modo de vida, des de fa, pues, 30 anys, pràcticament.
0: Sí, sí, aquí tenim en Luis Alberto Segura, L.A., que segur que el coneixeu i l'heu escoltat mil vegades, que te vares anar fent gran musicalment, ara deies, 30 anys. És que estàs a punt de fer, no, els 25, no? Estau a punt de celebrar els 25 d'L.A., no?
1: Ara feim el 25 aniversari, sí.
0: Quan te vares anar fent gran musicalment, allò, començaves gravant maquetes també dins un garatge, o quan se va fent gran un?
1: Pues tal qual. Jo feia les meves primeres maquetes amb un casset, amb un radiocasset que amb un pare i ma mare, com moltíssima gent d'aquells moments, i la forma que tenies de gravar era casset. Vull dir, nosaltres vam fer les nostres primeres maquetes en Green Cherries i més, en casset, i vàrem viure l'arribada del CD com un ovni de l'espacio, saps? Era com, esto es inalcanzable, ¿no? No, això no ho farem mai a vida. I mira com les coses canvien.
0: Sí, i xerrant d'espai, podríem posar aquesta, no?

0: Que bé que sona. No sé si has notat que hem anat de més antic a més nou en les cançons que hem anat posant.
1: Sí, sí, sí, sí, ho he vist, cronològic. Sí, sí.
0: Perquè tenien ganes també de celebrar o de dir això, que estàveu a punt de fer 25 anys. No sé si preparava una gran festa.
1: Què, perdona, t'he perdut un segon.
0: Dic si preparava una gran festa per celebrar els 25 anys. Què teniu previst?
1: Bueno, per ara tot són fulles damunt la taula i estem preparant una mica. Òbviament vull fer coses, tinc un llibre començat, tenim reedicions de discos que ja no són a les tendes des de fa anys, discos que jo vaig treure amb CD que mai han sortit en vinil, disco nou, gira, tornar a Mèxic, tornar a fer concerts fora d'Espanya que ho teníem aturat. Hi ha moltes coses, però estem intentant posar ordre primer de tot.
0: Molt bé. Ara te demanaré com carregues tu la teva bateria corporal, però crec que tens tres fills. Quin dels tres, sí. Si no tot tres, o cap, no ho sé, t'ha demanat. Papa, jo vull una bateria com tu.
1: Ah, pues si t'he dit la veritat, en casa de l'herrero, cuchara de palo, perquè per ara, sí, la meva vida, que és la mitjana, la més artista, la més d'arts musicals,
0: sí.
1: Que sí que balla i canta, i superfan de K-pop i tot el rotllo, però per ara està la cosa un poc en l'aire. I no seré jo que els apressioni a fer res que no vulguin. O sigui que
0: el que sigui, que es quedin estorats com vares quedar tu quan te varen donar aquella bateria de juguete quan tenies 3 sí. anys. I sí, de, sí, Luis Alberto, segura, com carregues tu la teva bateria corporal per continuar i per fer tots aquests projectes que tens entre mans?
1: Pues si t'he dit la veritat, no tinc ni idea. O sigui, és una cosa que va i ve, és energia per fer música i voler seguir. És algo que ve de no sé on, perquè en els pitjors moments és quan te surt tot i tens més ganes de composar i sortir a tocar. Quan estàs més còmode i més bé a casa és quan estàs més passota de tot. Vull dir, és una cosa que no te sé explicar. No hi ha una tècnica, no hi ha exercicis, no hi ha... Ja te poden dir, pots dir llibres i ir al psicòlogo, que en el final això va i ve com vol i hasta donde quiera.
0: I doncs, si mos permets, nosaltres anirem carregant bateries perquè necessitàvem energia fins a les 10 del vespre amb la teva música, t'apareix?
1: Fantàstic.
0: I doncs, una abraçada ben gran i molta sort.
1: Gràcies.
2: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Avui dijous també han sortit a demanar en el carrer quin plans té la gent per demà. Ai,
1: no, bé, crec que t'has avançat un poc.
0: M'he avançat un poc, sí. Ara ja tenia ganes de...
1: Tu ja tenies ganes de partir, Aina.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí, sí.
1: Hem de recordar que agafam la paraula bateria, sí, que és la paraula del programa d'avui. Justament ara hem xerrat amb Luis Alberto Segura de Bateries. Els plans de manar-los d'aquí una estona.
0: Els aguardarem per d'aquí una estona.
1: Jo tinc més ganes de saber coses de bateries.
0: Sí.
1: I de què m'es proposes.
0: Sí, sí, sí. I és que per això ha vengut bé aquesta cançó sobre un castell. És que en un contes de nins, un castell és un lloc de residència del rei, de la reina, del príncep o la princesa. Però a la vida real, els castells tenen altres utilitats. Però si encara no mos han cansat de xerrar sobre bateries de defensa, ara anem amb una que mos pega una mica més a propet, a la carretera del Dic de l'Oest, aquí a Palma. Trobam la bateria de defensa del castell de Sant Carlos. Milles grans a la festa. Durant el segle XVII arriba una sol·licitud a un rei Felip III per part d'un mercader del port de Palma. Demanaven més seguretat per la zona i el coronel d'artilleria Jesús de Quiroga mos explica quina va ser la primera construcció d'allà.
2: Estamos hablando de 1612 y cuando lo aprobó el rey Felipe III, pues lo que se construyó fue el torreón, que es la primera construcción de defensa que hay en lo que ahora es el castillo de San Carlos.
0: I així aquesta construcció va anar evolucionant i rebent diferents actualitzacions. La darrera va ser l'any 1662, tot i que després encara s'hi van anar afegint qualcuna ampliació més. Ja han comentat abans que el principal objectiu d'aquestes instal·lacions era la defensa del port, però hi havia qualcun objectiu més?
2: Con estos cañones, los del principio era proteger la entrada del puerto, y bueno, si se acercaba algún barco lo suficientemente próximo como para poderle alcanzar, pues también en la costa sur, ¿no?, de la zona sur del castillo. Luego ya con la ampliación había un alcance mayor y entonces efectivamente sí que se intentaba también proteger la posibilidad de acercamiento de barcos en la zona sur, la zona de tirando eso, ¿no?, hacia la cala de Marivent.
0: Però que ningú passi pena perquè cap de les bateries de defensa que han comentat avui segueix activa en l'actualitat.
2: En l'actualitat, en Mallorca o en Baleares no hi ha bateries de costa en actives, como con cañones armados y que pudiesen hacer fuego. Todo lo que hay en el museo en el castillo de San Carlos son fondos museísticos.
0: Però allò que sí que està actiu és un museu, aquest museu dins el qual hi poden trobar autèntiques joies, segons el coronel.
2: Hay 10 salas. En la primera sala tenemos la colección Llorente, que es una colección de armas de fuego y armas blancas que fue donada por un teniente coronel de aviación y que es una colección excelente. Y vale la pena verla porque es una de las joyas del castillo.
0: I ara sí, deixant ja el tema militar i de defensa per passar cap a un tipus de bateries una mica més modernes en la següent entrevista sobre energies renovables.

0: ya lo tengo todo.
1: Va, és que sense energia no som res. Vicenç Fiol, director comercial d'Elèctrica Ferrer, com està? Benvingut.
2: Hola, bon vespre.
1: Com va? Si li dic bateria, que la paraula que han triat el dia d'avui, que li venes cap primer de tot?
2: Pues antes era futur i ara és present.
1: Totalment, totalment. Bateries que les necessitem, que estem envoltats, que se mos acaba la llum, se mos acaba la bateria i pareix que hem de llançar un SOS. Actualment, que hi ha més demanda de plaques fotovoltaiques o de carregadors per cotxes elèctrics?
2: És vera que de carregadors de cotxe elèctric la demanda ha augmentat els darrers mesos. Estem veient que la gent està substituint el vehicle tradicional per carregadors de cotxe elèctric, però també el que estem veient és que molta gent que va instal·lar autoconsum fotovoltaic anys enrere, el que està intentant és actualitzar la seva instal·lació col·locant bateries en aquesta instal·lació per poder consumir tota aquesta energia que estan produint les fotovoltaiques.
1: Perquè l'estalvi d'energia en aquests casos és considerable?
2: És molt considerable perquè en bateries aconseguim quasi un 80% de l'energia que sigui produïda per la instal·lació fotovoltaica.
1: Idò, és un percentatge molt alt. No sé si... quina és la complexitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques domèstiques si cada vegada és més senzill?
2: El tema de la complexitat, sobretot, és tenir l'espai suficient. Les plaques solars fan una dimensió de 2x1, són 2 metres quadrats cada panell. El que aconseguim actualment és que la tecnologia està evolucionant molt ràpidament. I panells que antes eren de 350 vatio pico, ara mateix, en les mateixes dimensions, les tenim ja de 590, i el que ens fa que amb menys espai puguen tenir més potència.
1: Clar, i m'imagino que això, ara ho deies, però que a més evolucionarà molt, perquè es repten de ser les bateries que emmagatzemen l'energia, cada vegada més petites i cada vegada més potents, no?
2: Correcte, sí. Ara mateix tenim bateries que, perquè puguem entendre, estiguin palanques com una caixa de sabates. Són bateries molt petites, les bateries ja són de 5.000 watts, i amb una sola bateria, en aquestes hores, per exemple, que ja no tenim llum solar i estem a casa en plan de tot el domèstic, doncs tindríem aquests 5.000 watts per poder emprar sense que tinguem que utilitzar la xarxa de la distribuïdora.
1: Ja. No, és important. I és vera que també hi ha hagut molt de programes i moltes campanyes de subvencions. No sé quins són els dubtes més freqüents de la gent a l'hora de parlar d'instal·lar plaques fotovoltaiques o energia alternativa. Quins són els dubtes principals?
2: Sobretot és confiar en la bateria. Antigament les bateries duraven molt poc, se desgastaven molt ràpidament. Actualment, en les bateries de liti, són bateries que entre 6 i 7 anys tenim bateries sense tenir que substituir-les. A part, les bateries, el que hem dit antes, que l'espai s'ha reduït considerablement. Ja no tenen manteniment, el manteniment és quasi nul. I, a part, és un sistema que ja ve tot, en si per això, és tot automàtic. O sigui que nosaltres podem tenir sistema solar, després les bateries entren quan junt solar se'n va, i després, quan s'acaba la bateria, automàticament mos entra la xarxa de la distribuïdora. O sigui que nosaltres no veiem res i tenim energia gratuïta, clar, està amb una inversió, però que de cada vegada poden ser més autònoms.
1: Ja, creus que arribarà a passar que tinguem el cotxe elèctric aparcat en el garatge, que mos faci de bateria i que mos doni llum a que nostre, el vespre?
2: Diguéssim, així com s'està actualitzant tot i que fa 5 anys teníem panell fotovoltaic de 200 o de 125 vatio pico i les bateries eren 25 bateries que ens ocupaven un quart o sencer, Jo crec que arribarà.
1: Arribarà, sí, sí. I de necessitat també gent com vosaltres i que evolucioni tota aquesta tecnologia. En el final també és en benefici del medi ambient i de la societat en què vivim. Vicenç Fiol, director comercial d'Elèctrica Ferrer, gràcies per haver participat avui en el programa. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Bon vespre.

0: IB3 Ràdio és... Jocna.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie aquesta vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba,
9: sí.
8: Podríem dir.
1: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
12: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

0: Vinga, ara mos hauríeu d'imaginar en Juny Cortés i jo a damunt un cotxe vermell, amb els laterals pintats, amb un llamp i pentinant-nos. Una cosa així, no? Vendria
1: sí,
0: a ser?
1: Sí, sí, més a manco.
0: Més a manco. I de, no sé jo si tu has tingut mai problemes amb la bateria del cotxe. T'ho demano, perquè ja que m'has parlat d'aquesta música i parlant de bateries...
1: Sí, sí, sí. No, de moment no n'he tingut, i creu que m'has dit, perquè jo he de fer una confessió,
0: sí,
1: que és que jo no m'agrada gens conduir.
0: Val.
1: I si puc conduir sense problemes de bateria, millor. Però el mateix no se pot dir de Nadal Galiana, pilot de ral·lis en qui han xerrat avui, qui, alerta, no m'ha sabut dir quant de premis s'ha guanyat en tota la seva carrera.
2: No sóc capaç de dir-t'ho. La veritat és que n'hi ha molts, perquè tenim la nostra exposició i aquí són noms també en la feina. Jo què sé, hi pot haver 500 copes o alguna cosa així, no ho sé.
0: No ho sé, diu, ja n'hi ha 500,
1: 500 copes, són moltes copes, com podeu veure, una carrera molt exitosa que ja fa uns bons 40 anys que roda.
2: Des de ben petit, jo sempre, evidentment, com molt de nit, jugava amb cotxes i tal, i no estigués antecedents a la meva família, però a mon pare sí que també li agradaven els cotxes, mai va fer res per escoltar carreres ni res, però jo sí que anava darrere d'això, i a l'escola, quan vàrem estudiar d'automoció, pues, vaig aconseguir convèncer els professors de preparar un cotxe per autocross, quan jo tenia 16 anys i estudiava ECP, i els vaig convèncer, i varen, com a pràctica de l'escola varen fer un cotxe, i jo vaig començar a córrer amb aquest cotxe, i m'endué les carreres amb una grua per un dels patrocinadors, i, en fi, i així va començar tot.
1: I a mem, aquí li s'hagin botat les alarmes quan han sentit 16 anys. Els autocross són proves de circuit en cas de terra on els menors poden competir amb autorització paterna. No vos preocupeu, que no hem amollat a cap lot de 16 anys a la carretera. Com podem veure, una llarga carrera que ha estat bastant estable amb els copilots.
2: No he corregut en tant de copilots, eh? No te pensis. Evidentment, també proves en disputades amb en Gavi Flores, el copilot quasi oficial durant tots aquests anys. Ara, darrerament sí que fem moltes proves i hem guanyat diversos campionats de muntanya amb el Llorenç Ferragut, i entre mitges pues, hi ha hagut copilots poràdicament, però home, fitxo, Gavi Flores i Llorenç Ferragut són els que més vegades i més quilòmetres i més hores m'han acompanyat.
1: La comunicació és crucial per ser un bon duo de cabina, i aquesta se torna molt més fàcil si hi ha molt de quilòmetres compartits.
2: És superimportant un bon copilot entendre-te, que t'entengui i traduir la necessitat que tu tens de que te dicti la carretera que prèviament t'heu reconegut de la manera i en el moment que tu necessites. Això és l'importantíssim, i això s'aconsegueix amb una bona compenetració entre tots dos, i que cada un sapi el que ha de passar i com ha de passar en dècimes de segon d'antelació.
0: És que m'has fet pensar amb en Carlos Saiz i el Luis Moya, aquesta parella meravellosa que s'entenien només mirant-se amb una sella.
1: Sí, i aquesta compenetració és crucial entre pilot i copilot, però també ho és amb el cotxe.
2: De fet, jo no tinc massa de cotxe. Ara, per exemple, els corpos wars que tenim ara de 10 a 15 anys, doncs clar, el conec beníssim. Ja no té secrets per jo. Sé molt bé com se comporta i li sé treure... No t'ho diré 100% perquè no li treu mai, però molt a prop, no? Aquest coneixement també és molt important. Al contrari d'estar canviant de cotxe, que sempre tens un temps d'adaptació i tal, cotxes nous. Mira, jo som fidel en els cotxes que he tingut i estic molt content de la trajectòria amb ells, i per això no som de canviar massa.

0: I com que avui el programa estem xerrant de la paraula bateria, he aprofitat per demanar-li a en Nadal sobre els ecorallis, proves d'automobilisme que arriben a Espanya amb els cotxes elèctrics.
1: Són proves de regularitat, normalment en carretera oberta, en les quals compleixen totes les normes de circulació i de velocitat que estan establertes, i són proves d'eficiència i de complir un temps i unes hores de pas per uns punts secrets, no?, que l'organització té situat via satèl·lite, i sobretot això, o sigui, puntualitat i eficàcia de la conducció.

0: Sí, són les teves copilotes que poden pensar i ha de saber en quin moment estàs en tot moment. Per això, quan el copilot et diu afluixa o acelera, tu has de fer al moment.
1: Ral·lis de competició i de regularitat són dos reptes molt diferents, per això he hagut de demanar-li a Nadal quin prefereix.
0: La competició és el que m'ha mogut des de sempre tota la vida i és el que se me dona bé i treure's màxim de jo i de la màquina que lluita en aquell moment és el que més m'ha agradat sempre i aquesta improvisació damunt la carretera, que és el que tenen els ral·lis en carretera, és el que m'agrada. I m'ha agradat molt fer ecoral·lis i regularitat perquè és una altra cosa. Quan l'intentes fer bé és complicadíssima. La gent se pensa que és avorrida, és regularitat. Tot el contrari, és amb una tensió tot el temps per anar i fer-ho bé. És molt divertit, també.
1: I doncs, sigueu uns enamorats dels cotxes del passat o dels elèctrics més actuals, hi ha proves per tothom.
2: Entre avui i demà, amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és Dial.
4: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o els no tan joves?
8: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol.
11: Tentol.
12: Tentol.
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Dinamarca, aquesta música de jazz, de bateria, aquesta sí és la que volies per demanar i demaca, no?
1: Efectivament. Abans ha estat tota una prova per veure si escoltaves.
0: Sí. I demà, que m'agrada quan gira la truita. Vinga, i de demà que, Aina Marc?
1: I de demà hem de saber els plans que té la gent.
0: Clar.
1: I demà és divendres.
0: Sí.
1: Per tant, ja molts és un dia que compta com un cap de setmana i per altres ja suposa el darrer dia de feina.
2: Jo he d'anar a la feina i el cap vespre hem quedat amb els nens a la platja.
3: ¿Qué planes tengo para mañana? Trabajar y después mañana es viernes y preparar un par de cosas que viajo el fin de semana. Cumplo años el domingo y la idea es pasarlo afuera, sí.
0: Naina Marc és superoptimista perquè avui dijous ja serra demà, sí, que demà hi ha gent que no fa feina, i ahir ja parlaves de juernes i era miércoles.
1: Ja sí.
0: No, ja veig que tens ganes de partir.
1: Vaig un dia adelantada.
0: I això que és la nostra primera setmana. Vinga, a veure, segueixi demà que, Aina.
1: Idò, bé, ara hem escoltat gent que fa feina, no? Però no tothom que hem trobat per un carrer té l'edat de fer feina. Escoltau també els plans que tenen els jubilats que han trobat i en quina bona energia mos ho compten.
4: Planes. Bueno, estoy jubilado, playita, paseo por el paseo marítimo, a relajarme y a darme un buen baño.
5: Plans tenim aquest mateix que feim.
1: Anar a passejar.
5: Anar a passejar.
1: Sí, però anar a passejar, sí, sempre va bé. Sí, sí. I ara que començaran a baixar les temperatures encara més. Bé, ara no, però d'aquí un parell de dies. Però els jubilats no són els únics que no fan feina. També molt falta un altre sector d'edat bastant important, on ho trobeu? Hi ha nens que encara tenen sort de gaudir de les seves vacances i passar una mica, tot i passar una mica de vergonya, s'han atrevit a contar-nos què faran.
6: Jo aniré a la platja,

0: Vaig a els meus amics. M'aniré a menjar amb els meus amics i a donar una volta. Mis amics són, per a mi, lo millor, perquè los tinc cada dia i són molt cercans.
1: I sí, aquestes ganes de sortir i fer voltes amb amics comencen de ben prep, però també n'hi ha que l'idea de quedar amb la seva família també els hi va ben bé.
2: Pues demà m'he quedat amb els seus padrins i pues, anirem a la Ratjada, estar a la piscina, a la platja i pues, passar l'estiu de lo que queda, perquè ja queda poc per començar l'escola.
1: I d'avui ningú se pot queixar perquè han trobat persones de totes les edats i idees per fer plans de tot color.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.

0: Vinga, que hem de baixar barreres. Són les 9 i 45 minuts, si mos escoltau en directe. Som a l'estudi d'Ivetres Ràdio i hem de saludar a Laura Àries, presentadora del que serà el nou programa d'Ivetres Televisió, La Roda del Temps. Laura, com estàs? Benvinguda.
1: Bona nit, molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me amb vosaltres aquesta nit.
0: Res, gràcies a tu. Que tu sí que tens energia. Escolta, si a tu t'he dit bateria, que te venes cap.
1: Bateria? Me ve en el cap una bateria de preguntes ara mateix.
0: Ah, mira, mira.
1: Després dels dies de gravació que han tingut, bateria de preguntes.
0: Que bé ho has filat, que bé ho has filat. Perquè aquí tenim en Laura, que serà la nova presentadora, o la presentadora d'aquest nou programa, que mos acompanyarà tots els vespres, no? Ivetres Televisió.
1: Exactament, exactament. Serà cada dia, de dilluns a divendres, després de l'informatiu.
0: Molt bé, encara no tenim dia, no, però...
1: Bé, oficialment, jo m'aparec que ja se pot començar a dir. Jo, o sigui, no sé si m'arranyaran, però... mira, ja vos ho van, serà dia 21 de setembre.
0: Dia 21 de setembre, vinga, idò,
1: aquí
0: ja estarem...
1: Aquí està previst que sigui s'estrena, sí.
0: Perfecte, i tu com ho dius? Estàs mossegat totes les ungles, no sé, te fas, t'estires un poquet dels cabells, sí. No dones els vespre, com ho dius?
1: Mira, darrerament no dormia, però ara que hem fet les primeres gravacions ja m'he quedat més tranquil·la, perquè tot ha anat bé, tot ha anat rodat, estem contents, tot l'equip està content. Així que, però si saps això de que se te tanca la panxa, no menges, no dorms, això, te cauen els cabells, tot, he passat per totes les fases.
0: En Aura l'hem vist fent moltes connexions de carrer, programes, magazines i Ivetres Televisió. Conta'm, el dia que te varen dir... Laura, estem pensant en fer un concurs per la tele. I em pensava que potser el podries presentar. Com va ser aquell moment?
1: Mira, jo no me'n podia venir, perquè jo deia... Jo, de veres. I a més que hi havia molt de nivell, també. Hi havia moltes persones que se varen presentar en aquest càsting i jo no me'n podia venir que me diguessin tu ets una opció, has de venir al càsting. I jo encantada ho vaig fer. I mira que bé ha sortit, però sí, va ser una sorpresa, perquè és això, jo estava molt acostumada a fer connexions de carrer, jo sempre he estat reportera, i és un bot molt gran i un repte laboral enorme. Mm. O sigui, estic molt sorpresa.
0: I quina diferència hi ha? O sigui, tu com t'has vist fent carrer, que és el que has fet moltes vegades, i molt d'anys, i ara amb un plató, que m'imagino que és allò de teau, venga, aquesta és bona, venga, seguim, pam, pim, pum. Com te veus? Com t'has vist?
1: Mira, la primera vegada que vaig entrar en el plató, que ja està tot il·luminat, tot el lloc, els faristols, vaig dir, uau, però què és això? Però és un escenari d'una pel·lícula. O sigui, me vaig quedar bocabadada, és a dir, tot això és per jo, saps? Tot aquest escenari és per jo. I és molt diferent, la feina és molt diferent. Això que me demanes... Clar, nosaltres estem acostumats, els reporters, a entrar en un directe de 4, 5 minuts. Lo millor jo abans també feia informatius, que eren inclús més curts, 30 segons, dius la notícia, sí. I ximbum.
0: Sí, sí.
1: I clar, això, tot un dia de gravació, d'aturar-me, de veure 30 persones allà en el plató, tot l'equip, m'encanta, és molt diferent, és un moviment molt enèrgic.
0: Sí, i que tothom te mira, no sé quantes càmeres t'enfoquen.
1: Sí, tothom te mira, tens els concursants que te miren per començar, que sí. Diuen, i ara que contest, per on vaig?
0: Sí.
1: I després tens les càmeres, tens el director per espingar i jo, tens la realitzadora, vinga, ara això ho tornem a repetir, ara endavant i ara tal. I sí, te sents molt pendent, o sigui, està tothom pendent de tu.
0: Ja. Per exemple, per curiositat, un capítol d'un programa que durarà una horeta.
1: Sí, està previst que duri uns 45 minuts.
0: 45 minuts.
1: No arribarà l'hora.
0: I un programa de 45 minuts, que el feis de tot seguit o quant de temps podeu estar enregistrant?
1: Intentem fer-ho tot seguit, és a dir, si hem d'aturar perquè qualque cosa no ha sortit bé, tal, aturam, no passa res, no és en directe. Mm. Això, jo que sí, molt acostumada en els directes, intento que tot surti pa, tot
0: sí,
1: seguit.
0: Sí, sí.
1: I de moment mos ha anat molt bé, però si s'ha d'aturar, s'atura, a lo millor mos poden torbar una horeta i poc, o una horeta i poc, sí.
0: Molt bé, molt bé. I a tot això no t'han demanat encara de què anirà la Roda del Temps, de què anirà Laura Àries?
1: Amem, la roda del temps és un viatge per els millors anys de les nostres vides, és a dir, coses que no recordàvem, que recordarem, curiositats que potser no sabíem, rememorar cançons, perquè també tenim una fase molt divertida en cançons, pel·lícules, xerrar amb actrius, d'actors, xerrar amb un poquet de tot, de moments que potser la gent diu «Ah, sí, aquest any vàrem viure això», i ajudar-los a recordar, i sobretot a passar-ho bé recordant i poder jugar un poquet.
0: Val, i sempre hi haurà una pregunta i dues opcions, dues altres opcions.
1: Sempre hi haurà preguntetes amb opcions, menys la fase final. La fase final deixem el concursant tot sol davant del perill, que deim nosaltres, que contesti ell el que trobi. Però sí, normalment sempre hi ha opcions, jo sempre dono opcions, i tot va al voltant dels anys. És a dir, les preguntes, nosaltres triem un any i aquelles preguntetes se fan al voltant d'aquell any.
0: És a dir, podríeu dir, ja, 1972, què va passar aquell any? Ta, ta, ta, 1900...
1: Exacte, perquè ho entenc i qualcú que encara no ho ha vist i que digui, de què anirà? Nosaltres tenim, el programa es nom La Roda del Temps, no? I doncs nosaltres tenim la nostra roda, que jo sempre li dic que giri la roda del temps. I gira, la roda gira, tria un any, i al voltant d'aquell any que tria, la roda, fem les preguntes, que poden ser de tot això, d'actors, d'actrius, de coses, que esdeveniments, coses curioses, i de tot un poquet.
0: Val, mos podria tocar una pregunta del 2024 o no?
1: Sí, perfectament.
0: Sí, molt bé.
1: Des 2026 ho estan valorant, perquè encara som en el 2026, no ha acabat, no ho tenim clar, però fins al 2025.
0: Estens present, sí. Tu de quin any ets, Laura?
1: Jo del 96,
0: val,
1: i que... ja ha tocat aquest
0: any. Ha tocat, ja ha tocat.
1: Diré,
0: i què va passar?
1: Ja ha tocat.
0: Ai, no, clar, no t'ha hagut demanar si ja ha tocat. No, o sigui, què va passar en el 96, que tu recordis?
1: No, això ja ho veurem,
0: a part de que tu
1: moltes
0: nasquessis.
1: Moltes coses van passar en el 96.
0: Sí?
1: Laura Arias va néixer, per
0: això,
1: exemple.
0: A part d'aquesta,
1: A part d'aquesta, moltes més coses que ja veurem.
0: Molt bé, molt bé. I ara, tots aquests dies, també heu estat fent el càsting. Com se viu? També un càsting, no sé si tu ja has estat connectada, no? L'has viscut d'alguna manera?
1: Mira, això, el nostre productor, en Dani, és meravellós i fa tot ell aquesta feinada de triar concursants. Ell ha fet molt d'anys concursos, sap els perfils, ho du molt bé. I la veritat que jo no he estat dins la roda de queixa, però jo el veig amb molta feina i amb molta gent amb ganes de participar. I jo animo a tothom que se vulgui apuntar, que mos cridi en el nostre WhatsApp. Si me permeteu per aquí, 691,
0: sí,
1: ja aprofitaré 05-2283, escriviu-vos un missatget i veniu a participar.
0: Molt bé, i que necessitàvem, m'imagino, gent de totes les illes, de totes les edats, perquè això deu ser intergeneracional,
1: sí.
0: No?
1: Sí. És una cosa curiosa el que dèiem, perquè a vegades ve gent molt jove, com jo, del 96 o del 98, o gent molt jove, i toca un any que, per exemple, és el 1970, 1972, i hi ha moltes coses que recordam i no havíem ni nascut, i el mateix en la gent de més edat, és a dir, tothom se'n recorda de cosetes, és a dir, el salt generacional no és tan gran, veient que se redueix molt en aquest concurs.
0: Ja. I escolta, no sé què te diuen a que teva, què te diuen les teves amigues, els teus amics, de que estiguis presentant un programa d'aquestes característiques a IB3 Televisió.
1: Estan orgullosíssims, per suposat. Jo crec que era una cosa que no mos esperàvem. Jo estic també molt contenta i ells, la meva família, són els primers que m'han donat ales sempre. Perquè, bé, jo he estat fora, visquem fora, durant 10 anys, a Catalunya, a Barcelona, i ara he tornat per la porta gran, no? I ells ja me van donar ales, tant els meus amics com la meva família, per anar-me'n, de dir, cerca't la vida més enllà de Mallorca, si has de volar, vola, i ara, bé, ben tornada, no? Benvinguda, i estan molt orgullosos.
0: Que bé. I de Laura Arias, nosaltres, efectivament, havíem pensat en tu, en la paraula bateria, per allò de bateria de preguntes, i havien dit, anem a contar un poquet aquest nou programa i a donar-li molts ànims a Laura Arias. Abans de dir-te adéu, dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor. Què voldries compartir amb els oients?
1: Mira, hi ha dues coses. Jo escolto molta música, música tranquil·la, relaxant. Anar-me'n a dormir sense escoltar música, ja no me'n vaig a dormir igual. Per això és un ritual. Sempre me poso els auriculars per no molestar, els veïnats, perquè si no... I escolto música relaxant, que en té molta. I si no, després hi ha una cosa que funciona molt. Ara per xarxes socials s'ha com a popularitzat aquests centres d'estètica o de benestar. Pugen vídeos fent massatges en els clients. I això, de veres, per ell que te donen a tu un massatge, tu te poses aquí un vídeo de 10 minuts veient com et donen un massatge i entres a son. 100%
0: tu,
1: assegurat.
0: Aquesta no me l'havien dit mai. I escolta, necessitava una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Que m'es proposes?
1: Mira, jo per fer-li un tribut a Catalunya, a Barcelona, que he viscut molts anys allà, he considerat que era que meva fins ara que he tornat. Estic molt contenta d'haver tornat, però mira, li faré un petit tribut a Catalunya i Quan tot se l'aire, de Charango, m'agrada molt. És una cançó que sempre m'ha agradat molt i una cançó molt relaxant per abans d'anar a dormir
0: ho
1: i per
0: és.
1: Baixar la barrera.
0: Ho és, i molt hermosa, i crec que podem enllaçar amb el que contaves fa uns minuts, allò de venga, Laura, l'aire, eh? Laura, venga, vola, Laura.
1: Exacte.
0: I de Laura Arias, molt moltíssima sort, bona estrena, i estarem tots davant la tele dia 21 de setembre. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, bona nit.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. Viatger.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president espanyol Pedro Sánchez assegura que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc d'entrada massiva a Ceuta setmanes abans de l'allau migratòria. Ara bé, diu que sí que feien referència a arribades marítimes a les Balears. La presidenta del govern, Marga Proens, n'exigeix explicacions i demana un reforç de les fronteres marítimes.
2: Ho sabia? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes? Estem a les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta?
1: Una qüestió que probablement es colarà a la reunió demà hora baixa de Proens amb els portaveus parlamentaris amb motiu de l'inici del curs polític. Un nou curs en què el sector educatiu anuncia que hi haurà mobilitzacions, de moment sense data, en defensa de l'ensenyament públic i per denunciar, diuen, el deteriorament dels centres públics i de les condicions del professorat. I el Consell de Política Fiscal i Financera votarà demà matí el nou model de finançament autonòmic. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha confirmat que hi assistirà. En canvi, Madrid no hi anirà i anima altres comunitats on governa el Partit Popular a fer el mateix per tal d'aturar la reforma. La comunitat madrilenya considera que el govern espanyol i el català han pactat de manera bilateral el nou sistema de finançament autonòmic. Canviem de qüestió. L'IBE Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany, el 92% per violència de gènere. La directora de l'entitat, Catalina Salom, considera preocupants les dades, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei cada vegada arriba a més dones.
3: Nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribem a més dones, arribem a més professionals i arribem a la ciutadania en general.
1: El Ministeri de l'Interior registra al sistema Biogen més de 4.400 casos actius de violència de gènere a les illes, més de 100.000 a tot l'estat. Més de 2.000 persones van ser ateses l'any passat per psicòlegs dels serveis socials presents a bona part dels municipis balears. Entre els motius de consulta, l'ansietat, la depressió o les relacions familiars. De fet, la tasca d'aquests professionals difereix de la dels psicòlegs clínics. Ho explica la coordinadora del Servei de Psicologia de l'Ajuntament d'Es Castell, Marta Sorlí.
4: És un suport, al final, social i familiar, més que un suport clínic, no diagnostica, tal com ho entenem en l'àmbit sanitari, que dona medicació, que prescriu medicació o que diagnostica malalties mentals, sinó que el que fa és fer un suport, pot ser per situacions de més nerviosisme, de més ansietat o situacions familiars complexes.
1: I Projecte Home ha celebrat avui vespre els 39 anys de la seva fundació, gairebé 4 dècades en què el servei ha passat d'atendre 87 usuaris inicials consumidors d'heroïna a més de 3.000 actuals amb addiccions diverses. N'ha parlat una de les terapeutes que fa feina a l'entitat des de fa més de 30 anys, és Carmen Jiménez.
5: Cuando empezó el problema de la adicción estaba muy centrado en el consumo de drogas, pero a día de hoy trabajamos tanto con personas que tienen adicción a las pantallas, a las apuestas, a la pornografía, a las compras, como con personas que tienen adicción al alcohol o que tienen adicción a la cocaína o a lo que sea.
1: I en la plana estatal, a León, un centenar de veïns estan confinats a causa d'un incendi forestal declarat de nivell 2 de risc. Efectius i mitjans aeris i terrestres treballen per combatre les flames. Amb aquest apunt hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com està un 19, un concurs mític al panorama musical de les illes, les sèries i el cinema conformen el menú de l'Aviador d'avui? Comencem.

0: I començàvem tot un estiu a casa. És el nou EP de 4 cançons que ha publicat el singular artista de Calvià, Baldo, amb dues As. Parlarem del seu moment actual i també dels projectes i presentacions que té previstes. Després vos donarem tots els detalls sobre la nova convocatòria del concurs de pop-rock de l'Ajuntament de Palma, que ja és oberta fa 2 dies i durarà aquesta convocatòria fins dia 21 de setembre. I per acabar tindrem novetats en sèries, a les plataformes i també les estrenes als cinemes.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix i fins les 11. Miquel Hernández, el control tècnic.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. Música.

0: I atenció, emergència, Popes, amb Baldo, que ha publicat un nou EP amb 4 cançons, com han dit, titulat Un estiu a casa. El va presentar en directe com a taloner de Camela, que deu ser tot una fita en el jardí aquest estiu. I com sabeu, en Baldo és de Calvià, abans ha publicat ja 2 discos, i és un exemple d'alegria, de vitalitat i de color. Com estàs, Baldo?
1: Bon dia, bon vespre, perdoneu, és
2: de color també, bon que dius a la cara, que és brilli-brilli tan,
1: sí,
2: preciós.
1: Jo crec que, sigui o no sigui la ràdio, jo crec que hem de venir full Baldo, sempre, hem de fer aquest commitment, és molt important, i bé, estic supercontent de poder presentar aquí a la ràdio Un estiu a casa, em fa molta il·lusió, m'agrada molt aquest EP.
2: Que bé, a més, un EP que té una gènesi, uns inicis, una idea inicial, com va sorgir la idea de...
1: Bé, aquest EP va sorgir per un grup que es diu Turista Sueca. Ells, quan vaig presentar Emergència Poble, el meu anterior àlbum, ells varen venir per obrir aquest show a la Sala Palma Nova, i me varen dir... Hem escrit una cançó al Camerí que es diu Balconing, inspirada en Magaluf i tota aquesta cosa d'estiu que tu tens amb els guiris i tot això. I jo vaig dir, ostres... O sigui, 9 anys fent música i mai m'he posat a escriure... sí que tenia una tinc una cançó que es diu Magaluf i que és com una cosa molt indie i molt tranquil·la, però mai havia xerrat de l'estiu idíl·lic. I això s'ajunta...
2: Sent de Calvià, sento
1: sí.
2: De Calvià, imagina't. Si no.
1: És que tinc la sensació de que qui pot xerrar d'un estiu a Mallorca si no és l'estereotip de l'estiu a Mallorca, que sóc jo a Calvià, saps? O sigui que va començar per aquesta idea i també perquè jo vaig veure tota aquesta estètica que va fent a Zara Larsson amb el seu últim àlbum i vaig dir, ostres, però això és el que he de fer jo? I se me va il·luminar tot juntament amb Balconing i vaig dir, ah, ok, lo següent serà xerrar d'això.
2: Que bé. Ja tenim el relat fet.
1: I crec que sempre estic fent com a les entrevistes estic com molt seriós i sí, aquesta cançó que va ser molt profunda i més, però la realitat és que faig coses també més simples, més fries, més d'humor, i crec que aquest EP xerra d'això, de no fer coses tan intenses, sinó més passar-ho bé i xerra d'això.
0: Baldo, bé, ara parlarem de sa música, però ara veure que sempre duies perruques,
1: sí.
0: Ara tens ja els cabells bastant llargs i... O no? És una perruca?
1: O no, mai se sap.
0: També és una perruca? Mira, ja m'ho pensava.
2: Ja no
1: secreto de confessió.
0: Ah, mira.
2: Ja està, no se diu.
0: Ja pensava
2: no se
0: que...
2: diu, però te queda molt bé.
1: El que passa és que ara estic com més natural, més
0: sí,
1: surfista, no?
2: El pelazo te queda bé, ja
1: una
2: està.
1: Una mica més curt quedaria Ayuso, però no és el que estic cercant, saps? O sigui, així queda bé.
0: Té moltes perruques?
1: Sí, perquè per jo és una manera d'expressar-me que m'ajuda molt, i en el meu dia a dia o quan vaig al gimnàs no m'agrada fer crossfit amb aquest cabell, o sigui que aquesta és la realitat.
0: No, si no te l'has de rentar cada dia i
1: clar,
0: aquestes
1: bé,
0: coses.
1: Sempre
2: però moment, fas crossfit en quin cabell?
1: Com jo dic, calvo creativo. És quan estic calvo creativo, exactament. Així vale, faig crossfit. Però he de fer
2: ara,
1: Hyrox, és que si no...
2: Ara m'has generat una necessitat, que és veure com fas crossfit.
1: No, jo crec que si la gent veu TikTok, ara estic fent com un trend que és de dia 7 intentant que la gent conegui la meva cançó, no? I estic fent això i no, on, si me pilla a la platja, estic a la platja amb el cabell curt i tot això.
2: Molt bé,
0: ja sé dir
2: que no tens TikTok.
0: No tens problemes amb això.
2: De
0: fet, ara que parles de la platja, les imatges promocionals
1: sí.
0: Del disc, surts a Saborera de la Mà, a unes roques,
1: sí.
0: Amb els teus ballarins, no?, que estan a darrere.
1: Sí, bé, o sigui, això, més
0: surs
1: que ballarins,
0: sirena.
1: Són com models, i aquest look de sirena és de Lineo Studio, que és una marca d'una dissenyadora d'aquí mallorquina molt coneguda, que de fet ha treballat amb Zara Larsson i amb gent molt internacional ara mateix, o sigui, per jo és com el top 1 de la moda aquí a Mallorca, i vaig xerrar amb ella, hem fet com molt bona amistat, i me va dir, sí, clar, pots fer servir la meva roba per aquest shooting. I vàrem anar al Delta, i jo volia fer, per jo, la simbologia d'aquests extras, que són una roca amb jo i que no tenc apenas espai, és una mica aquest missatge com de turistificació que estem patint ara mateix a l'illa, ja de fa temps, no? I per jo era interessant xerrar des de l'estereotip de l'estiu i des de jo com a calviana quin és el meu punt de vista, ja que els meus pares van arribar fa molt d'anys precisament pel turisme, no? O sigui que me feia il·lusió xerrar una mica d'això i lo guai d'aquest EP per jo és la identitat que he trobat, que és com de... Tota la meva música ha estat patint soc lo suficientment mallorquín, no ho soc, no sé què, i ara aquesta conclusió és, mira, m'és igual. Ja està. O sigui, soc jo, i aquest EP soc jo, i aquesta sensació que jo tenc de viure la mallorquinitat.
2: L'escoltam un poc o què?
0: Sí, anem a escoltar, abans sentíem Este Verano, per començar, i ara escoltarem Verbena.

0: Idò, aquesta ets, digues, Baldo.
1: Està feo que lo diga yo, però esto es un temón.
2: És un temazo, és un hit. És un hit.
1: O és.
2: És un hit ja que se vol venir des de les primeres notes.
1: Jo estic completament d'acord. O sigui, és que me sap greu dir-ho, però és que m'agrada molt aquesta cançó.
2: La sangria i pomada, por favor.
1: I aquesta cosa com de sí, de passar-ho bé. O sigui, és que és una cançó de passar-ho bé. Me vaig inspirar molt en el patró de les castanyetes de Esbai de Bot, fent un barreig amb la música electrònica. A jo m'agrada sempre agafar com lo tradicional i donar-hi una volta i fer aquest barreig raro. Fer un xum.
2: Un xum, no? Un Rodrigo Cuevas, no? Que agafa la música tradicional, no? I li fica ja electrònica, pop, allò que sigui.
1: Sí, però jo crec que lo de Rodrigo és una mica més... és més 60% tradicional, 40% modern,
2: sí,
1: no?
2: Potser, sí.
1: Lo meu crec que seria 60-40, però al revés.
2: Podríem invertir, sí, la proporció.
1: Una mica, sí.
0: I d'en aquests quatre temes que has publicat, Baldo, em sentirà els dos més festius, d'alguna manera, i cantats en castellà. Com tu deies, de vegades és difícil, no?, trobar aquesta identitat. Tu tens aquesta voluntat d'integrar-te, de cantar en català, però i com te rep el públic de la música en català?
1: Ui, és una pregunta una mica complicada. Hi ha gent que molt bé i que diu... De fet, me passa que dins d'alguns artistes sí que tinc aquesta sensació de dir ostres, Baldo, que bé que cantis i que xerris en català i que cada vegada ho milloris més i que, saps, perquè no és que jo he arribat fa 2 anys i estic xerrant a la català, sinó que he xerrat català sempre. Lo que abans me feia molta por xerrar en públic. I només escrivia perquè creativament m'ha estat sempre més fàcil escriure o estudiar en català. Però aquesta vegada sí que he volgut fer algo més català, perquè simplement perquè l'anterior disc apenas tenia català i no vull fer l'idioma una pressió d'atenció. Quan estic fent música en català normalment tinc més atenció mediàtica o pública i quan estic fent castellà és més complicat perquè jo crec que hi ha més competència. Clar. Però no vull renyir la meva música amb la pressió d'un idioma. Jo vull fer música que me doni la gana i quan me doni la gana. I ara me feia ganes.
2: T'ha caigut un brilli. Mira, ja la vora mica.
1: No passa res.
0: És que, Baldo, els adueixi uns puntets...
2: Són estrelletes, papallones...
0: De vora sull, sí. Exacte, el que se posa si en quan surt, a vegades
2: ja està,
0: de vespre.
2: Arreglau, Baldo.
0: I a més s'ha pintat els ulls de color taronja i groc i un pot de blau, superguapo.
1: Sí, la inspiració dels colors d'aquest EP és una mica l'atardecer, sí.
0: Que guapo.
1: Aquesta és la idea. Aquest home se pixa.
0: Sí, riu, no, però...
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sí,
2: què més vols que me fa riure, això?
1: És que
2: és meravellós.
1: Per jo els colors són molt importants per indicar un... per indicar aquesta idea de per jo la meva música l'entenc a través d'una imatge primer, abans de la música he de pensar quins són els colors. Crec que això té un nom, però no sé com se diu.
0: Sí, té un nom.
1: Cinta no sé què. Pues ten cinta no sé què.
0: Baldo, parlem un poc de sa música, perquè bé, ara ho anticipàvem, han sentit els dos temes més de festa, que seria música urbana, disco, com
1: sí,
0: li diries?
1: Sí, per jo és com de... Este verano és la cançó d'estiu, o sigui, m'he inspirat en totes les cançons d'estiu, fet una. Verbena és electrònica en pop. Això que està sonant ara és Dimoni Ungiri, que és...
0: aquesta és canyera potenta.
1: Això és Dembow, i estic molt content d'aquesta producció.
0: I conta-mos, aquesta producció, la sentirem.
1: Bé, és un dembow... on, bé, té el patró des d'embou i es baix des d'embou, estic molt obsessionat des d'embou, allò em va canviar la vida quan vaig escoltar Linda de Tokisha i Rosalía i vaig dir que és aquesta música que s'escolta a la República Dominicana, jo m'encanta i la sent molt meva, no sé per què, saps, com que sents algo fora d'un lloc que no és teu i la sents teva i vaig dir, vull fer això 100% i vaig afegir ses castanyetes mallorquines que estan ficades a 3 de 4 cançons d'aquest EP i aquí sona molt més. I té un xunxiu molt important, que és un noi que és un dimoni i que és bisexual i té una dona de 43 a Inca i té un noi a Vinicius de 23 i li agrada molt la pari. Li agrada molt anar de festa.
0: I d'això és Dimoni i un guiri.
1: Exactament.

Tu si neu, però la realitat és que dorm al meu carrer. Ah, Inca, té un amor secret amb una dona de 43 i li envia un missatge a un noi de 23. Agafa cotxe per anar a Binissalem.

0: I que mos agrada sentir referències locals, Costitx, Viny Salem, no?
1: Sí.
0: Abans això no se feia perquè sempre se volia citar Nova York o altres ciutats més. Però és veritat que d'ençà que va començar a fer referència a llocs locals, a la literatura, a la música... Sí. És molt més xulo.
2: És més divertit, sí. I idealitzar el que tenim a prop que el que tenim fora.
0: Clar que sí, crec que coneixem.
2: Crec jo. El sou jo és que tinc un videoclip a Nova York, però, llevant això, de veres que m'agrada molt inspirar-me en els llocs que m'inspiren, i sempre he fet música inspirada en els llocs on he estat, i volia xerrar de Mallorca, i sempre és graciós. El que tu dius, sempre t'ha cridat l'atenció que diguis escoltar lo teu en una cançó és com... I si és com en un punt més urbà i tal, crec que se viu diferent, també.
0: Que bo, idò, conversam amb Baldo sobre aquest nou treball, el disc que ha publicat Un estiu a casa. Quatre cançons. Baldo, i com vas actuar davant Camela, abans de Camela? T'agrada Camela? És un referent? O...
2: Sí, 100%, 100%. Bé, ho vàrem fer a Esgerdí...
0: No t'havies pensat mai tocar davant de Camela, o sigui...
2: O sigui, jo m'encanta, sí. Camela, però he de dir que fa 2 anys vaig fer el mateix concepte d'obrir el concert d'Esgerdí en el mateix circuit amb Anna Mena, i clar, Anna Mena per jo és com lo top. Evidentment, Camela, sí, sempre... Jo tinc un duo de DJs que m'on anam Ojeras Hidratades, i sempre estem punxant Camela, o sigui, sempre hem de posar Cuando Zarpa l'Amor, i la gent ho sap. M'agrada molt i només tinc admiració per ells, o sigui, que ha estat... He fet només 2 bolos aquest estiu d'artista i d'aquest concepte i d'aquesta música nova, i un va ser allà, i el dia següent va ser a la Feixina, i va també anar super, super bé, i feia molta, molta calor a juliol. Quin estiu hem passat, eh? Uf. Terrorífic, aquest any.
0: La veritat és que sí, en aquest disc, Baldo, tu ho has fet un poc tot, no? Ets responsable de tot el concepte, la lletra un poc, la música la fa un productor. Qui fa la música? Qui fa...
2: Això és producte local, 100%. De fet, m'agrada que soni el Git, perquè va ser la primera cançó que varen començar a fer junts, juntament amb Spicy, que és un dembow que vaig treure abans. Aquesta cançó és d'Oli G. Les 4 cançons són produïdes per Oli G, però també ha estat la primera vegada que he pogut ser a l'estudi component tot, la música, tot, com vulgui que soni tot. O sigui, si sona bé o sona malament, és responsabilitat meva, aquesta vegada. I estic molt content d'això, perquè ha estat la primera vegada que creativament m'he posat a produir amb un productor i dir-li, no només com... Perquè sempre he treballat a distància amb altres productors. Ells me passaven els beats, jo li deia, no, baixa'm això, puja'm això, i això, lleva-lo i posa això. Però aquesta vegada ha estat tot començar de zero, i ha estat un camí, com dijo Melody, espines i roses. Però ha estat molt bé, estic molt content.
0: I Baldo, com prepara't les coreografies? Com són els teus directes?
2: Pues m'encantaria que la gent estigués en un assaig nostre, perquè som jo i les meves ballarines. Xiques, tengo aquesta cançó, són així, que podem fer? Tinc aquesta idea, jo sempre vaig amb un esborrany musical de com vull fer la dansa i com vull fer la coreografia de la cançó, però ells m'ajuden molt a fer els passos i tot això. Però és molt guai, perquè crec que la dansa sempre està més denostada que un joc d'assaig amb un grup tocant i tal, i en realitat és el mateix, o sigui, jo és el que mai he entès per què no, perquè és literalment 2 hores amb les meves ballarines xerrant, això, tal, no sé què, i sempre xerram del looks, de com ens podem posar aquesta vegada, de com pot ser el maquillatge, jo els explic com això són els colors, i... però sí que m'agrada molt crear el directe de... A jo sempre m'agrada que sigui una muntanya russa, sempre ha de fer cap a dalt, després ha de baixar amb la part tranquil·la, i ha de tornar a pujar per lo més alt.
3: És molt coral, no? Tot el procés, no? de les coreos.
2: Sí, però jo crec que sí. I lo bo d'això és que sempre intentam que si una coreografia és més complicada, que l'altra sigui una mica més senzilla. Però sí, una cosa molt important del meu directe és que sempre ha d'haver 2 ventiladors. Si no hi ha, Jo no me puig a l'escenari.
0: És passa calor o pas cabells?
2: És passa calor i passa cabells. És pas dos, és pas dos. Un, perquè jo no puc ser tot el concert amb el cabell així.
0: Aferrats a sa cara.
2: Aferrats sí. a sa cara, perdoneu, que sé que estem a la ràdio. O no puc ser... o si estic suant, no se pot aferrar el cabell a...
0: Ha de quedar...
2: No, clar, ha de quedar...
0: És a l'aire.
2: Però és que... Pareix una tonteria, però no és una tonteria.
3: Han de ser ventiladors potents, a més.
2: He d'assetjar amb els ventiladors perquè se te seca la veu. O sigui, que tu has de fer molta pràctica, i per això he de fer molt de crossfit, perquè he de guanyar molta resistència a l'escenari, perquè heu de pensar que és una hora i mitja ballant sense aturar.
3: Sense aturar.
0: Brutal, Baldo. I conta-mos un poc, has dit que has actuat dues vegades aquest estiu aquí. És hora de cercar concerts a fora... On cerques? Hi ha un circuit per tu? Serien clubs? Seria... Quin seria?
2: Si te soc sincer, jo sempre estic cercant... Jo tinc molts amics LGTBs on trobam els espais per fer els nostres concerts. Moltes vegades és així. Aquí a Mallorca és diferent, he de dir-ho. Quan m'he d'anar fora sí que és vera que he fet molt Cádiz, he fet molt Madrid... No he fet tant Barcelona com m'agradaria fer-ho, no sé per què, no sé què passa allà, però m'encantaria fer més Barcelona. Però tot en general ha estat de circuits de... Oye, jo tinc això altre, però bé, estic content. La gira passada vaig ser a Nova York, vaig ser a Itàlia, o sigui, estic super content. Quan jo vaig cantar a Pàdova, a un club...
3: Oh, que bonita.
2: A Pàdova és increïble, és increïble. I aquell club que es diu Ànima i que li vaig agafar molt de carinyo perquè això eren com... No sé, no és ayer, van ser com 500 persones ballant, o sigui, no havien escoltat mai la meva música i era com de, ostres, que guai, i vull fer més això, perquè jo crec que la meva música és guai d'escoltar, però l'has de viure en directe. Jo ho tinc molt clar, jo sóc un artista de directe i crec que és el que la gent més gaudeix de jo.
3: Com arribes a Itàlia, per exemple? Però...
2: A Itàlia, Riff, jo tinc molta connexió. Bé, jo sempre ho he dit i sempre ho vull dir, he estat com a artista, sempre vaig fer un voluntariat europeu a Finlàndia i vaig fer una amiga francesa i vaig fer una amiga italiana i... vaig començar a tenir gent en comú, vam començar a xerrar, vam començar a dir... I jo dic, ostres, tu, no estaria superguai poder cantar al teu poble? Ell és d'un poble molt, molt a prop i m'ha dit, no, però hi ha un club que tenc un amic, que també ha xerrat amb el dueño, que també ha tal... És que tot sempre són connexions d'aquest tipus. Clar. Fent xarxa. I... Però va estar molt bé. I bé, també és que tenia casa, tenia on quedar-me i sempre és molt més fàcil, no?, per segons que volos.
3: Clar que sí.
2: Però sí. I Nova York va ser que vaig escriure per Instagram a la gent i me va dir un club aquí i vaig cantar allà. I va ser molt guai, o sigui, és que és així. Jo anava a Nova York, allò m'agrada molt, si he d'anar fora, com que sempre estic trobant algun club on cantar, perquè crec que és molt exòtic la meva imatge fora, i crec que és interessant de dir-ho, i encara mantenc contacte i públic d'Itàlia, o sigui que vull tornar. M'agradaria fer, fins d'aquí una cridada, per si algun italià mos està escoltant ara en el cotxe d'alquiler, vull fer una col·laboració amb un artista que tingui el meu, com un Baldo d'Itàlia. O sigui, jo estic segur que existeix un Val d'Itàlia. I seria superguai. Jo conec un que es diu Bergo, que és molt guai, però vull trobar alguna persona que puguem fer alguna cosa junts. Estaria superguai. M'he de fer una Anna Mena, que és anar una temporada per allà, fer música en italià i després tornar.
0: Idò, en Baldo ha presentat aquest nou treball, un estiu a casa, un verano en casa. Sí. Com és?
2: O sigui, per jo, el nom oficial és en català, però m'agrada que la gent l'escolti en castellà, en italià, o sigui, pots dir l'idioma que vulguis, però en castellà, si me dius un verano en casa, no m'ofendré.
0: Idò, teniu aquest darrer treball que podeu escoltar a les plataformes de música, també els seus treballs anteriors, també els trobau allà. I és vera que en Baldo té molt d'oients mensuals en aquestes plataformes.
2: Poc a poc.
0: Bé, més de 2.000 i pico és una quantitat...
2: O sigui, jo estic molt content, no sé què ha estat amb aquest EP, no, sobretot amb Verbena, la gent l'ha acollida molt bé i estic molt content i que això pugui, per favor, perquè els números pareixen que no, però són importants.
0: Són importants. Algun concert que puguem avançar abans de...
2: Sí, no tinc consens de moment, però sí que vull dir que d'aquest setembre, seré a Vitòria presentant l'últim documental Val d'una emergència pop, que vaig fer un documental abans d'això. Després faré una última projecció a Madrid el 26 de setembre i el 2 d'octubre crec que ja això a lo millor me corten les manos, però bueno, da igual. A lo millor dia 2 d'octubre ja podeu tenir el documental a casa vostra.
3: Hombre.
2: A una plataforma que coneix tothom i ja està. I no Netflix.
3: I no Netflix. I hauràs de tornar. Hauràs de tornar per comentar la jugada.
2: Vinga.
3: De l'estrena a la plataforma.
2: Jo aquí, más que bienvenido.
3: Vinga, quina acabam? De les que hem posat totes, no?
2: Pues mira, m'agradaria acabar amb el Jit, perquè és una cançó que es xerra d'un amor prohibit i de l'inici de l'estiu, que és en Andratx.
3: Molt bé.
2: I amb això m'ho vull despedir.
3: I de si tu vas al Jit, ni que t'ho posa tranquil·líssimament. Moltes gràcies, Valdo, per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Vinga.

0: Tres Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura?
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: I no deixant la música, Mònica, ens anem una mica cap endarrere perquè estem escoltant ni més ni manco que a la primera banda que va guanyar el Pop Rock l'any, te'n recordes tu?
1: Això devia ser l'any 83, una cosa així, era Furnish Time. De fet, en Pere Pla, s'ànima d'aquesta banda, ja no és en nosaltres, però se li fan molt d'homenatges i en certa manera hem agafat aquest tema com a sintonia general del concurs de Pop Rock que organitza l'Ajuntament de Palma des de fa molt d'anys i en diferents etapes. Ara fa només uns dies que s'ha publicat ja la convocatòria perquè tots els grups que vulguin se puguin presentar enguany també. L'únic requisit és que el manco, un dels membres, ha de ser resident a algun lloc de ses illes, ja no només a Palma, sinó a qualsevol punt. Per parlar d'aquesta nova convocatòria tenim el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Benvingut, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada i per l'interès.
0: Gràcies, Fernando.
1: Fernando, els altres anys, l'any passat, l'anterior i l'altres, la convocatòria se va fer una miqueta abans, al mes de juny, i llavors les semifinals i finals se varen disputar al mes de setembre. Com així ho heu fet una miqueta més tard, enguany?
2: Bé, hem fet un procediment per tractar d'afiançar Sport Rock, que és com la niña mimada, no?, d'aquesta legislatura en qüestió de música, no? És un projecte que ha crescut molt, que hem tingut molta cura d'ell i que m'ho hem esforçat molt perquè cresqui, i ara la següent passa era fer una contractació major per 2 anys i que donés una estructura més fixa i encara més professional d'aquesta que tenim ara. Ho hem fet en paral·lel amb la convocatòria d'aquest any, que encara continua amb el model anterior, i bé, tota aquesta feina amb els mateixos recursos humans, doncs ens han duit a fer la convocatòria un poc més tard. Però és per una bona causa. És perquè volem fer aquesta passa perquè aquesta contractació major asseguri tot el que és el procediment d'Esport Rock i poder aprofundir en totes aquestes millores que estem consolidant.
0: Quan dius millores, Fernando, te refereixes a qüestions tècniques, d'infraestructura, que tot soni millor, que tot estigui més ben organitzat, vull dir que al final l'experiència sigui més completa, te refereixes a això?
2: Sí, mos varen trobar un porró que tenia un sistema, un procediment diabòlic, no? Perquè en el final els grups que eren semifinalistes tenien 15 minuts per fer la seva actuació. Clar. A vegades en puestos no sales de concerts professionals, no estaven assistits de la manera adequada tècnicament, sempre hi havia molta complexitat en tot això, i nosaltres hem anat canviat aquest format per un format que tingui més cura del músic, no? Que al final són la part important de tot això, i hem començat a contractar sales professionals per fer aquest concert de semifinals, amb tota l'assistència tècnica necessària, que tinguin un mini concert cadascú de semifinalistes, que puguin fer un repertori ample perquè el jurat ho pugui avaluar, i bé, jo crec que són tot millores que s'han anat implementant aquests darrers anys i que hem de consolidar de qualque manera. Jo crec que s'ha agraït. És un concurs, un dels projectes municipals que més acceptació té per part dels usuaris, no? I el feedback que ens arriba sempre dels participants és molt bo. La projecció dels darrers grups que han quedat finalistes o que han guanyat aquest concurs ha estat molt bona, no? I les oportunitats que han sortit també, no? Jo crec que si li donem un poc de carinyo en els projectes, en el final milloren, no? I hem fet això, no? Hem aplicat molt d'esforç, molta feina i molt d'efecte perquè Sport Rock cresqui i sigui una cosa, pues, la més professional possible. Per gent que a vegades aquest mini concert de semifinals és el primer concert amb una sala professional i amb tècnics que fa. O sigui que també és una oportunitat per ser gent més jove, com se va demostrar l'any passat, amb ser guanyadores, que va ser un grup insultantment jove.
0: Sí, sí, senyor. I molt bones, també.
1: Sergi Urbat, sí, exacte. Fernando, en aquestes darreres edicions comptàveu sempre amb un coordinador extern, que en aquest cas era en Pincho, que me penso que enguany ja no participa, no?, d'aquesta organització. És una de les novetats que assumiu totalment l'organització.
2: Bé, la veritat és que no va ser la nostra intenció. Vull dir, en Pinxo va tancar una etapa a la seva vida i va ser una decisió

0: No, no va entenir més remei que acceptar la seva decisió. És cert també que se passa, la contractació major implicava una licitació en tots els aspectes que du aquest certamen. Vull dir que sortiria a concurs també aquesta plaça per 27-28, sortirà de fet quan aquest contracte major que ja s'ha iniciat i que ja s'ha aprovat per la Junta de Govern Local aquesta mateixa setmana surti, també s'hauran de presentar aquesta oferta que comprengui aquest assessorament musical, no? Que no vol dir que no fos en pinx una altra vegada, sí, si se presentés, no? Però bé, per aquest any, sense cap dubte, comptava amb ell i va ser una decisió personal que ens va transmetre i que nosaltres vam acceptar de bon grau.
1: Clar. Fernando, així, tota la gent que mos escolta, els grups músics de ses illes, poden accedir al web de Palma Cultura, allà trobaran la convocatòria del Pop Rock i el formulari que han d'emplenar per tal de presentar-se. Així com seguiran ara els terminis? Hi ha fins dia 21 per presentar-se. Llavors, ja sabeu qui seràs jurat, quan se faran aquestes semifinals en directe i a on?
0: Ara mateix estem en la fase de conformació del jurat, que s'ha de publicar quan tothom accepti abans del tancament del termini de presentació de candidatures, i després jugam un poc a les dates, perquè també surt a licitació les sales de concert i jugam amb aquesta disponibilitat que tinguin aquestes sales que finalment guanyin aquesta licitació, i també jugam un poc amb la disponibilitat del grup. Vull dir que una vegada ho tenim tot, sempre intentam que tothom que s'ha pogut classificar pues, tingui la possibilitat de fer aquest concert, no? I bé, jugam un poc amb aquestes dates, però sí, es crona més o manco el que dieu vosaltres, i ho concretarem com hem fet en altres ocasions, és veure que un meset abans ho concretarem a mesura que les fases vagin concloent.
1: Molt bé, Fernando, llavors se faran, entenem, dues semifinals i una final, no? Quant de grups podran anar en aquesta semifinal? Deies que podrien tocar un miniconcert tal vegada 30 minuts o quina durada penseu?
0: Els concerts que hem fet han estat de tres grups i cada concert, cada semifinal, i la duració de cada miniconcert són aproximadament aquests 30 minuts. Ara no t'has de dir exactament quants de grups passen en aquesta semifinal. Jo juraria, però no estic 100% segur, que són entre 12 i 16 grups els que passen, i després passen a la final quatre grups que fan aquest concert final i que d'allà surt el guanyador.
1: Que bé. I també teniu previst, així com se va fer en anys anteriors, fer la transmissió en directe a través d'IB3 Televisió quan sigui la final?
0: Estem en negociacions a IB3 i jo supos que serà un sí, perquè la veritat és que va sortir molt bé els dos darrers anys. Jo crec que va tenir interès de la gent i hem anat millorant cosetes aquestes de problemes del directe, no? I ho hem anat perfilant un poc perquè la gala sigui interessant per la gent que acudeix presencialment i també per aquelles persones que triïn a veure el mostre per la televisió pública.
1: I també això del 50% de bandes que tinguin alguna dona, això són els grups que passarien a semifinals, és el que ha de valorar el jurat?
0: Sí, n'hi ha aquesta condició en l'avaluació del jurat, que és una qüestió que nosaltres creiem que molt adient i que no pot ser d'una altra manera. I bé, ja veieu que l'any passat va ser un grup pràcticament compost per dones,
2: sí.
0: Tres dones i un atlot que feia la bateria. I bé, nosaltres pensam que és una manera molt adequada de pautar un poc la feina del jurat, malgrat que sempre hem tingut jurats amb molta sensibilitat, no només amb això, sinó a tots els registres musicals, les formes de creació contemporània i amb molt de coneixement del medi. Vull dir que estem molt contents també de la gent que ens ha fet ajudar aquests tres anys i crec que han contribuït d'una manera molt important a l'èxit d'aquest certamen.
2: I de Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, enhorabona per aquesta nova edició del Pop Rock que arrenca i que ens donarà moltes alegries, segur. Moltíssimes

0: Gràcies.
1: Sí, segur que sí. Moltes gràcies. I molt content de que Furnish Time que heu posat, perquè sí, no? També reflecteix sí, aquesta història d'esport rock. No? Han tingut fa recentment l'exposició de la jove plàstica a Mallorca, en el que fa el Solleric, i teníem les portades de Furnish Time, de Forat Negre, de Per Aeroplà, perquè eren part no? d'aquesta història
0: claro.
1: De l'art i de la música i de la creació en una època que era una època meravellosa, sense cap dubte, aquesta jove plàstica a Mallorca.
2: Que bé, doncs, els músics estaran tots ben contents. Ja se poden apuntar en aquesta nova convocatòria d'Espop Rock de l'Ajuntament de Palma fins dia 21 de setembre. A la web de palmacultura.cat trobareu la informació i el formulari d'inscripció. Fernando, moltes gràcies. Ja sabeu que en Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma i avui mos ho ha explicat tot molt bé el que té a veure amb aquesta nova convocatòria d'Espop Rock tan esperada.
0: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: En començant amb Furnish Time, Mònica, i acabam amb You're Bad, aquest
2: exacte.
0: Bloc. Vinga, i després més aviador.

0: IB3 Ràdio és... Jocna.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Ah, clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
1: Cora.
3: Oh, no. I empugues, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
4: Què és, na Cata Rosselli, que avui la tenim en connexió telefònica. Cata, com estàs?
5: Molt bé. Salutacions des d'Edimburg.
4: Edimburg, no... Te diria que no me fas enveja, però mentiria, sí que me fas enveja. Vinga, començant per la primera sèrie d'avui.
5: Avui t'educo una sèrie espectacular, una sèrie que s'acaba d'estrenar a Disney Plus i ja han confirmat que tindrà segona temporada. És un thriller policíac fosc i amb molta, molta càrrega moral, que se diu Furious. Va d'un agent de l'FBI que investiga una sèrie de morts que semblen sobredosi, però que tenen moltes coses en comú, no? I després hi ha una jove que droga i interroga les víctimes que abans de matar-les. I aquí descobrim a poc que totes estan relacionades d'una manera o una altra amb una trama d'explotació sexual de menors. I aquí ja començam amb el clàssic joc de moix i ratolí entre la policia i l'assassina. El que passa és que aquestes dues... van amb un equipatge emocional bastant fort, les dues. I són personatges interessantíssims, si voleu.
4: Escolta'm el tràiler, vinga.
6: No me gustan los ruidos que haces. Pero me encanta tu sonrisa.

0: Si querías hablar conmigo, haber fingido un infarto.
1: Así no habrías venido.
0: Esther.
2: Fúria, és que la veritat és que vos el tràiler i sí que fa ganes, eh? Té aquesta part fosca...
3: Sí, aquesta... té aquesta estètica, sí, aspre, sí, ombrívolo. I el Tosberg, que és seriós, és molt dur pel tema que tracta, però bueno, també té algun petit moment d'humor, cosa que s'agraeix perquè és molt angoixant. Les interpretacions de les protagonistes, que són Amy Rosemont, que era Fiona de Shameless, i Lola... Pettigrew, que jo no la coneixia, però són fantàstiques. A mi hi ha una cosa que en el principi no m'acabava de convèncer, que és des del primer moment sabem qui és l'assassina i dius, ostres, fantàstic, vale, misteri resolt. Però és que després el personatge és tan potent, té tanta presència que al final dius, passa exactament el contrari, només estàs esperant que torni a sortir, que torni a sortir.
2: Que va.
3: No? Perquè, clar, i a part, és una, aquí el dilema moral és justificable matar aquells que varen destruir la infància d'unes adolescents sense recursos. Però també el que té és que és, o sigui, no, ella no mata només els que varen abusar d'ella, no? També mata els que varen mirar i varen mirar cap a una altra banda, els que ho sabien, està molt potent.
2: Una vengadora en tota regla, no?
3: Exacte. I, bueno, és una sèrie de Disney de 8 capítols que duren 45 minuts i el que t'he dit, ja s'ha estrenat també sa segona.
2: Molt bé. I després tenim una espanyola, no?
3: Aquesta és una espanyola que se diu Toda la verdad sobre mis mentides, basada en una novel·la d'Elisabet Benavent, que ja s'ha fet sèries com a Valèria.
2: Valèria, sí.
3: I aquí passam una cosa totalment diferent. Aquí una comèdia romàntica, fórmula fàcil i sense gaire complicacions. No reinventarà el gènere, no? És un grup d'amics que se'n va de viatge en autocaravana per celebrar un comiat de fredina i entre ells hi ha dos millors amics que viuen junts, però passa alguna cosa entre ells i què més t'he d'explicar si vols sentir el tràiler.
2: Vinga.
4: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
5: Que en las despedidas hacen cosas tan cancelables.
6: Yo te diría...
5: ¿Qué pasa?
6: Ponte más cómoda.
7: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
8: A ver si hay urgencia.
7: ¿Lo vas a vaciar tú?
9: ¡Probando, probando!
10: ¡Que viva la novia! ¡Viva!
11: ¿Nos veremos el miércoles?
6: Supongo que sí.
9: ¡Probando, probando!
2: Idò, així sona Toda la verdad de mis mentiras.
3: Jo aquesta, no te la recomano a tu, però jo, que soc molt fan de comèdies romàntiques, fa que el meu nivell d'exigència, quan hi ha dues persones que s'agraden i no s'aduen, pues que baixa, no?, de manera alarmant. I és vera que l'estètica, així com l'altre te deia, jo, quina estètica més guai, és el que no m'agrada, perquè és molt de videoclip, saps? Molta música, plans preciosos, que pareix més un anunci d'Estrella Damm. A vegades que dius, vale, sí, sou joves, sou molt guapos, tal. Però és vera que me l'hem passada d'una sola tirada. Són 6 capítols a Netflix, una sèrie molt curteta. No és profunda, però és agradable, és lleugera, molt fàcil de veure. Així, per fans que mos agradin les coses simpàtiques i comèdia romàntica, li podeu pegar una ullada, l'acaben d'estrenar a Netflix. I només 6 capítols.
2: 6 capítols, una temporada i ximpum, no? En principi.
3: I ximpum, sí.
2: Molt bé, idò...
3: I perdona, la directora... la directora estava a Laberint de Passions, que és una Maria, que mos ha dirigit a tots a Laberint de Passions, a Vallterra i tot.
2: Aquesta és la directora. Molt bé, idò, passam al cinema, perquè avui no tenim una Marta, però ens ha deixat aquest àudio sobre aquella que és segurament l'estrena de la setmana.
12: Hola a tothom. Avui no podré ser en persona a l'estudi, però sí amb esperit. I és que demà s'estrena a Cine Ciutat una pel·lícula molt especial que molts de nosaltres, entre els que crec que s'inclou també en Rafa, ja vàrem poder gaudir el passat Atlàntida. Demà s'estrena Jim Quinn, que va ser una d'aquestes pel·lícules que transcendeixen a lo que és la projecció i s'aixerra una vegada acabat la pel·lícula. El punt de partida és molt original i és que hi ha un virus que converteix els homes gais en heterosexual. Aquesta premissa fa de la pel·lícula una de les sàtires més divertides, grolleres, tendres i afilades d'enguany. De l'estrena, que és una òpera prima dels francesos Nicolas Tanet i Marco Guyen, en Thierry Frémaux, que és el director del Festival de Cannes, va dir que era com l'estrena de Priscila, reina del desierto. Però, sota tota aquesta comèdia grotesca i l'absurd desfermat, hi ha una pel·lícula d'animació que xerra de coses molt més serioses, de la identitat, el sentit de pertenença, la pressió estètica, el capital eròtic que travessa bona part de la cultura gay contemporània i de l'avanç d'un discurs conservador que amenaça drets que semblaven establerts. Malgrat l'agudesa de la seva mirada, la pel·lícula no perd mai de vista allò més essencial, defensar amb afecte la importància de ser qui ets i, sobretot, l'empatia com a antídot davant de la por a lo que és diferent. Per jo, una autèntica delícia, l'escapada de demà, Jim Quinn.
2: I de fer en casa Anna Marta. De fet, Cata, jo l'he fet casa aquesta setmana i he anat a veure Una noche al año, una comèdia romàntica.
3: Ai, digue'm, perquè sí. Tinc moltes ganes.
2: A tu t'agradarà
3: moltíssim.
2: Jo crec que a tu t'agradarà bastant. Regular.
3: Hi aniré. Bé, jo hi aniré.
2: Hi ha moments molt divertits, és un humor molt blanc, és molt... bueno, tot passa sense grans estridències i sense aprofundir massa en res, però és veritat que té moments divertits i bastant divertits, sí. I els dos protagonistes estan molt bé i, bueno, i la història és la que és, ja està. Però sí, jo crec que a tu t'agradarà.
3: Hi aniré, te faré cas, perquè a vegades fan ganes d'aquestes pel·lis. Jo també aquesta setmana he vist una pel·li crispatera, si se pot dir. Se diu El final de Oak Street, i és una pel·li que te recordes les pel·lis de Spielberg dels 80, sí, mesclat en Jurassic Park, val? A ciència-ficció en dinosaures, perquè és una família, bueno, és de Nan Hathaway i Ivan McGregor, està ambientada als 80 i és una família que el seu barri ha estat transportat a l'època dels dinosaures. És una història de supervivència, d'aventures, té ritme, moltíssima acció. És el que t'he dit, cova de Spielberg, però un poc més gore.
2: Molt bé.
3: Està no recomanada a menors de 12 anys, però jo vaig anar amb els meus fills, la varen gaudir, però és vera que sí, que potser un nen més petit li pot fer por. Però molt, molt divertida. I amb un final d'aquests que m'agrada a mi. Així que molt, molt recomanable aquesta. Ja està, tu tots estiu en els cines, jo no crec que li quedi molt, però ha funcionat molt bé.
2: Molt bé, idò, mos quedem també amb aquesta recomanació cinefila d'Anna Cata Rossell. Fins la setmana que ve, Cata.
3: Fins la setmana que ve.
2: Vinga, vagi bé. I nosaltres acabem avui amb música, concretament un tema de volumen 1, és el nou disc de Peligro. Actuen en el festival Malafama aquest dissabte, recordem a Sa Pobla, i no me caes bien, és aquest tema. I doncs, en Peligro acabem per avui, ja sabeu que la vida torna demà a les 10. Vagi bé. Mm.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Ens agrada trobar-vos a l'altre costat del dial. I sí, dic dial perquè encara el nostre romanticisme i, per què no, dir-ho, els anys d'ofici fa que creem l'eclèctic amb la concepció radiofònica. Ja saben que molts de vosaltres escolliu el sistema de podcast per a seguir les emissions i no per això vol dir que tampoc sigui adient, sinó totalment al contrari. Però sí que es ve que el nostre primer pensament neix amb els criteris de la radiodifusió. De totes formes, tant uns com els altres, vos donem la benvinguda a una nova sessió més on la música és el que mana.

No sé si haureu endevinat o ni tan sols vos ho heu plantejat. Tal vegada vos heu deixat dur per la música, sense altres complicitats d'autories, interpretacions o crèdits. Però bé, avui, per a la nostra sessió, hem escollit una nova edició que reuneix material, o més bé hauria de dir cançons, per donar-li un caire més efectiu, més sentimental, si voleu, que reuneix, deia, tota una sèrie de col·laboracions entre dos músics que tal vegada no havíeu sospitat mai que haguessin treballat plegats. En refereix a Elvis Costello, un músic britànic prou conegut, iniciat en el pop rock de mitjans dels 70, i Burt Bacharach, compositor i productor nord-americà amb èxits, crec que dels més cantats de la història. Idò, avui, part d'aquestes col·laboracions, una part molt petita, per cert, són les que sentirem a l'Eclèctic. Després vos explicaré per què.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'equip, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no són tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Toledo, aquesta és la cançó que acabem de sentir. Però abans ja han sonat This House is Empty Now, You Can't Have Her, Lock Up Again i He's Give Me Things. Són part del contingut d'aquest llançament de luxe que acaba d'aparèixer i per això vos ho presentem. Una caixa recopilatori en col·laboracions remasteritzades d'Elvis Costello i Burt Bacharach durant més de 25 anys. The Song of Bacharach and Costello és una edició en la que s'inclouen alguns temes en directe al llarg de 4 compactes i 2 llargues durades amb fotografies poc conegudes, notes de sessions i un assaig de Costello sobre la música de Bacharach. I de la qual avui, a l'Eclèctic, vos n'oferim, com deia, part d'aquest material d'àudio.

Bart Bacharach, gran compositor i creador de cançons, que si recordeu ens deixà fa poc temps, el 8 de febrer d'enguany, i Elvis Costello començaren a treballar junts per primera vegada el 1995 i llançaren Painted from Memory, 3 anys després, un àlbum que, a banda d'incloure I Still Have That Other Girl, que obtingué el Grammy al millor

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és música.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
4: I en puga, sí.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat la recta final dels darrers minuts de la sessió de l'Eclèctic amb Tears at the Birthday Party, cançó que formava part original d'aquell primer àlbum entre els dos músics, el ja comentat Painted from Memory del 1998. És una llàstima, però el temps no ens dona per molt més, perquè ens agradaria presentar-vos més temes, però haurem d'anar acabant aquesta sessió d'avui. Face to Face, Bart Bacharach i Elvis Costello. Ens acomiadem en Good Give Me Straight, també d'aquella primera col·laboració. Esperem que l'hàgiu gaudit. Eclèctic, de dilluns a dijous, en les millors músiques. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miguel Soler. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1230. Heu de saber que una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivada, sacarona i picada de per dalt.

0: Bon dia, avui toca parlar d'una fruita en la qual hi ha moltes varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma. Parlam de la figa, és clar. Ja sabeu que dissabte passat, dia 29 d'agost, la fira va ser la protagonista a Lloret de Vistalegre, la figa, coneguda com la festa del sequer, la qual va celebrar la seva edició número 45 amb molt d'èxit de varietats i també de públic. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional. I ja a l'antiga Grècia, les figues formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics. Avui no seran figues d'un altre paner, perquè de veritat de figa en trobam un fester arreu de les illes.
1: Que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques, també.
2: Les martinenques, les urioles.
3: N'hi ha del bocors, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma.
4: Urioles.
3: Mordissots, urioles.
4: Julies i...
3: Julies, alcudies, llorals...
5: Aquí, de tot.
6: Julies, urioles...
5: Martinenca.
6: Martinenca.
5: Colla dama.
6: Colla dama.
5: Blanc i negre.
6: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
5: Sí.
7: Sí.
5: De cristià.
7: Avus.
5: De cristià.
8: També hi ha sagostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no el de conec totes.
9: Dui de perdiu, coll de dama, bordissot blanca...
10: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí, de Pollença.
11: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
12: Paretjals.
11: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir per què nostre, que si menjaven moltes, que com engataves, no? D'anar alerta d'aquestes.
12: Que va, les que jo no sé si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
11: sí,
12: de...
11: Sí, aquestes de la roca, ho
12: sí, són. Que no, per menjar espòs, els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals. O bocona, clivellada i tocada de portal.
0: I tot, ja ho heu sentit, a varietat de figa n'hi ha moltíssimes, i a més a totes les illes, ho han dit, verdal, blanca, martinenca, oriola, rojal, colla dama, pit de morena, blanca o bacó, que aquesta és una casta de figuera que dona dos esplets a l'any, al juliol i a l'agost. Perquè les figues i les figueres són part de les illes, com per exemple Formentera. A la Pitiusa Petita hi ha unes quantes figueres centenàries que s'han convertit fins i tot en un reclam turístic. Les figueres estalonades amb fustes de pi, perquè els animals no arribin a menjar-se els fruits, resisteixen al pas del temps. Però hi ha una figuera que destaca. Diuen que és la figuera més grossa de Formentera i és una blanca de Can Toni Mestre. Fa 350 metres quadrats i un diàmetre de 20 metres. Encara més, a Menorca, els mesos d'agost i de setembre són mesos de figues de les que es diuen figues de cristià, que són l'acompanyament de sal i aigua, però també són l'ingredient principal per fer una espècie de confitura de figa pròpia de l'illa de Menorca, que és esfigat. I darrere, curiositat d'avui, quan una persona xereca o xereca, és que és dolenta o que no se troba massa bé, està malaltís, indisposat de salut, està xerec. Perquè la paraula xerec es refereix a la figa flor, la primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques. Esperam i donar-nos tan xerets pel tèntol d'avui. Comencem. Canó!

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre, nou horari, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com cada dia. Un programa sempre ple de diversitat que jugam amb les paraules, amb els pobles de les Balears, que ja mos queden pocs dies, i també ho feim amb l'actualitat del dia. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i avui aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: I de ser un dia més a taula, Miquel Jun, com anem?
1: Bon dia,
0: molt bé. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: i Maria Pons, com anem?
3: Molt bé, molt bé.
0: Les grans, les figues?
2: Molt.
0: Mm. Sí? Mm-hmm. Quina sí. varietat?
2: Ui.
1: Això de varietat ja no en sé, però
2: sí, no.
1: m'agraden.
2: Ben, m'agraden. Sabem, sí. pot sí, sé, però jo... vaja. No s'han triat.
0: No?
2: No, no, no.
0: Si hi ha figues damunt la taula.
2: Sí, les bordissons negres m'agraden.
0: Ah, vols?
1: Millor, vols?
3: Ara ho ha dit.
2: És una casta.
0: Jo una figa amb un pot de formatge,
2: sí. uf,
0: ja no... Ja no és res més bo, i ara estem de figues. De fet, ho va demostrar la Fira del Sequer, que crec que en vareu parlar la setmana passada, mm-hmm. que va ser tot un èxit, a Lloret de Vista Alegre, i allà sí que se varen poder veure moltes varietats de figues, i també la tradició arreu de les illes, perquè a Mallorca, Menorca i Eivissa, també Formentera, hi ha moltes castes de figueres, i han sentit els nostres oients que les mos explicaven. Però, dit això, tenim altres temes avui, a banda d'aquestes figues, i Celestí, començant per tu, mem.
2: Sí, perquè avui passarà per Tento, per aquests estudis d'IV3 Ràdio, la cineasta mallorquina Marga Amalià, perquè just demà, divendres, dia 4 de setembre, s'estrena la seva nova pel·lícula Suportant el Paradís. Que...

0: I de testimonis únics com Toni Catany, Cristóbal Serra, Agustí Villaronga, ja afinats, o també, per exemple, Miquel Barceló, Susi Gómez, Carme Riera, són alguns d'aquests 20 artistes que en Amar Gama ja fa 15 anys que va entrevistar. Parlen sobre els canvis que ha patit Mallorca a causa de fenòmens com ara el turisme i la globalització, i 15 anys més tard, després d'haver estat un llibre que, de fet, fa poc se reeditava, ara arriba la pel·lícula Aquestes entrevistes a la gran pantalla.
1: Així
0: en els cinemes.
1: Així és, aquest cap de setmana arriba, i avui en Amar Gama Elià ens explicarà com és aquesta pel·lícula i que ja la podrem anar a veure. Però tenim més temes, Maria.
2: Sí, avui encetem nova secció. Cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les illes, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i refranys que més fem servir a les Balears.

0: sense sang de peix, freda com la neu i com un tant mateix.
1: Mireu que amb aquesta cançona te'n corre sinó dites, eh?
2: Sí,
1: de refranys i de dites. Així que apuntau-les perquè començarem aquest rànquing. Volem saber qui són els refranys, les dites que més feia servir al vostre dia a dia i després anirem acumulant-les per fer aquest rànquing fantàstic. Així que avui començam i tenim les línies obertes perquè hi participeu. Però també avui, Miquel, tindrem tema del dia.
2: Sí, avui el dedicarem a una notícia del diari digital Top Pla que ha sortit aquests dies, aquesta setmana, i que demanava: comprarieu un talaiot?

0: llogar, no? Però comprar sí que
1: comprar,
0: se pot.
1: Comprar, sí. Se pot. Ara mateix sí que se pot.
0: Si teniu d'on
1: ves, esclar. Exacte. Tot Pla informava que s'ha posat a la venda una finca anomenada Sort de Sabó, de Montuïri, en la qual hi ha talaiots, una parcel·la de quasi 64.000 metres quadrats, és a dir, 9 quarterades, molt pròxima al conegut jaciment arqueològic de Son Fornés.
2: Uh-huh. És a dir, que si la comprassin, tindríem un param.
1: 5 talaiots.
2: Bé, podríem tenir un apartament param.
3: I un de regal.
2: Si no deixasses.
0: Uh-huh. Idò, que trabau.
2: Molt bé.
0: Home, 9 quarterades, és una bona finca.
1: Bona finca.
2: Però has de tenir dos bes.
0: Sí,
2: bé,
0: sí.
2: No sabem.
0: Es preu, no sé si
2: no sabem què en demanen.
1: Eren més de 10 per metre quadrat, ara no...
0: Ja va fer més comptes i vos explicarem aquesta notícia, perquè avui també hem de parlar de cinema en aquest programa. Vendrà la nostra col·laboradora, Eugènia San Pedro, i avui mos farà una secció molt curiosa. Escoltau-la.
4: Avui, a Pla Subjectiu, vos duc 4 pel·lícules i una expressió anglesa que segur que heu sentit per tot. Daddy Issues. Les pel·lícules són El ser querido, Valor sentimental, Somewhere i After Sun. I totes quatre xerren de lo mateix. Una filla amb el seu pare. Fins després.

0: Però sí, avui, com que s'estrena aquesta pel·lícula de Querido, parlarem de Daddy Issues, aquest nom mot en anglès, que significa tenir problemes amb la figura paterna o tenir una relació complexa amb el pare. Doncs això també serveix al cinema, inspirat de fer moltes pel·lícules, com aquesta El Ser Querido, i avui en voldrem parlar amb Eugènia, un temazo, crec, no? Esteu d'acord?
1: Ho és, sí.
0: Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atent en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolIV3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que Tentol, @IV3Ràdio.com.
0: I atenció avui, perquè tenim un regal pels oients de Tentol, un regal en forma de cinema. Ara tot d'una vegada us ho explicarem, però estau pendent de les xarxes socials de l'Instagram de Tentol, perquè volem regalar també entrades per anar a veure una altra pel·lícula, en aquest cas mallorquina, es diu Forastera, i se projectarà a Manacor. Tot una vegada en donem més detalls. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de som en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:18 i ara ens toca saber quin poble jugarem avui en els darrers quarts de final de la batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Quarts i vuit, ja, Celestí, darrer dia dels quarts de final. Ha passat volant aquesta setmana. Tenim en marxa aquesta nova fase de la batussa entre els pobles de les Illes Balears. Dos pobles competeixen cada dia per entrar a la semifinal, que serà demà i dilluns, i la gran final, que serà dimarts, dia 8 de setembre. Per tant, Celestí, ja tenim tres pobles classificats.
1: Exacte, que són Campos, Cap de Pere i Muro.
0: Mira, què vos pareix? Campos, Cap de Pere i Muro ja han passat a la semifinal, però continuen els aparellaments. Moment de saber amb qui jugarem avui.
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tèntol són... Sencelles i Marratxí.

0: I de Sencelles és aquest poble de la comarca del Pla de Mallorca. Els habitants de Sencelles són coneguts com a sencellers i sencelleres. Un municipi, el de Sencelles, que també té molt de llogarets. Té, per exemple, Viniali, Casquenà, Ajornets, Judí, Roberts, el poble de Sencelles, i també Sona Rossa. A Sencelles fan festa un parell de pits a l'any. A principi d'any, a Santa Àgueda, que és la patrona de Sencelles, i fan un fogueró amb un correfoc, el dissabte de Santa Àgueda, i també mengen les famoses mamalletes de Santa Àgueda en forma de pastissets. Però les darreres festes són les de la Mare de Déu d'Agost, on se fan les rebel·les, i també el famós embalat, aquesta neofesta sencellera, on el jovent fa una guerra de palla i d'aigua. I alerta avui, que m'encanta, aquesta és molt famosa, aquesta dita de Sencelles.
1: Conegudíssima, que diu, a Sencelles hi van amb elles i tornen Sencelles.
0: Uh-huh. Alerta, Ivan, sí. Tornar Sencelles. Però Sencelles no està tot sola en aquest programa avui. A l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició al municipi de Marratxí.

0: I Dosi Marratxí és aquest municipi de Mallorca. Es troba a la comarca del Reguer, format per 27 nuclis de població diferents. Cada un en la seva pròpia identitat geogràfica i cultural, tots junts formen Marratxí. Les principals poblacions són Pòrtol, Esplanatesa, Sa Cabaneta, Pont d'Inca, Sant Marçal, Sa Vinya de Sant Verí, Es Caulls, Es Figueral, Ses Trempes, Son de Viu, Sa Planera, Cas Capità, Son Ametler, Sa Cabana, El Garrovés, Son de Viu Nou, Som Macià, Ses Cases Noves, Son Ramonell, Es Pont d'Inca o Marratxinet, per exemple. Actualment, la població de Marratxí té aproximadament uns 40.000 habitants i el gentilici de tot el municipi és marratxiner i marratxinera, tot i que, esclar, llavors, cada localitat té el seu gentilici propi. Per exemple, els de Pòrtol són portolans o portolanes, a Sa Cabaneta són cabaneters i cabaneteres, en Es Planetes són pla de netesers i pla de neteseres, o Es Pont d'Inca, Pont d'Inquè i Pont d'Inquera. Ja sabeu que més, Marratxí és terra de fang. I la dita d'avui de Marratxí diu així.
1: Diu, Sa Barrala i Santa Ponça són sales de Marratxí i Sa Vall de Santanyí són ses més grans de Mallorca.
0: Per cosa de l'oceïdor. Què he dit? Avui,
1: per tant,
0: ho tenim?
1: Sí, jugam a Tèntol amb la S de Sencelles i la M de Marratxí. Tèntol.
0: I d'ací, Sencelles i Marratxí, avui també vos demanarem la pregunta del dia relacionada amb aquest poble. Perquè en aquestes darreres quarts de final de la batussa de Tèntol també vos faran banyar. Quin poble creus que passarà a la semifinal? Si Sencelles o Marratxí?

0: Pau i Dol, sense ells al Marratxí, qui creus que passarà en aquesta semifinal? Doncs la cosa està damunt la taula. I, a més, avui, si responeu, té premi, perquè si entreu a l'Instagram del programa i responeu a la història, podeu guanyar dues entrades dobles, és a dir, una entrada doble, una entrada per dues persones, millor dit, per anar a veure l'estrena de Forastera, aquesta pel·lícula també mallorquina, part mallorquina, Forastera, que s'estrena als multicines de Manacor, és a dir, gent de Llevant, de Manacor, tot Mallorca, totes Balears, qui vulgueu, que vulgueu anar a Manacor. Aquest cap de setmana vos regalam aquestes entrades dobles per anar al cinema. Només heu de respondre a l'story de l'Instagram, del programa, o també mos podeu telefonar com és habitual. Quines maneres tenim?
1: Exacte, a través de l'story de l'Instagram, que és @tentolivetre, ja ho sabeu, i també sabeu el telèfon per telefonar-mos i dir la resposta en directe, i així vos sentim, 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Molt fàcil avui. Qui creus que guanyarà, Sencelles o Marratxí? Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

les 3 i 28 hi ha molta gent en aquest estudi. Tenim moltes ganes de conèixer-lo. Ja sabeu que avui jugàvem en Sencelles, al Marratxí, que regalàvem entrades per anar als cines de Manacor a veure la pel·lícula Forastera, que és produïda per Bastera, una productora mallorquina, i que qui vulgui anar està convidadíssim per part de la productora i de l'equip de Tento, Lídia Betres. Però ara, per favor, coneguem els nostres concursants d'avui.

0: està molt ajustat, perquè a l'Instagram un 54% dels nostres oients donen suport a Marratxí i un 46% donen suport a Sencelles. Anir vist aquí, així que coneguem qui formarà part dels equips de Sencelles i de Marratxí.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo som en Tomeu i som de Sa Cabaneta.
8: En Pedro i també som de Sa Cabaneta.
9: Som en Miquel i som de Sa Cabaneta.
10: Som en Jordi i som de Sencelles.
11: Jo som en Joan, també som de Sencelles.
12: I jo som en Joan, també de Sencelles.
2: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
7: Bàsicament, en Pedro me'l va ganar per venir aquí.
8: Jo passaré bé i a veure'ls i a conèixer la fantàstica gent de Sencelles, que també mos ha rebut.
9: Avui, perquè varen quedar primer, ningú de nosaltres s'ho esperava i tornau, i de tornam.
10: Nosaltres hem vengut a destronar Marratxí.
11: Bàsicament això, varen venir fora a saber molt bé que veníem i mos han trobat aquí, ara.
12: Sí, mos ho varen passar bé la primera vegada i hem tornat.
13: Vostè treballa aquí?
7: Jo he fet feina de monitor del llibre, però no faig feina aquí.
8: Jo he passat qualque temporadeta, sí, però molt breu.
9: Ja estudi a la universitat d'aquí.
10: Jo he deixat el currículum amb ganes de quedar.
8: Mm-hmm. Ah, sí? Sí.
14: Ja podries quedar tantes vegades que has volgut.
10: Sí, però què diria? Sí, què diria? M'encantau.
11: No, jo soc professor de Geografia i Història, a secundària.
12: I jo també som professor quasi jubilat. Me queden 15 dies.
11: Que bé.
15: Tens temps de fer vida social?
7: Sí, ara una mica més que abans.
8: Jo procuro, entre feina i família, el que se pot, se procura.
9: En l'estiu sempre n'hi ha un poc més, i més ara que són les festes de la cabaneta.
16: Uepa.
10: Tot és vida social.
11: Molt menys que abans, però també en tenim.
12: Bé, clar, se salsa la vida.
17: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Tomeu, com són els veïnats de Marratxí?
7: Són diversos, és a dir, cada nucli té un component de veïnat distint. Mm-hmm. No és el mateix, per exemple, els Garrovers o el Brit d'Això Exnova que s'han fet, que la Cabaneta porta el nucli d'així més antics.
8: De cada vegada tenim més veïns.
9: Mm-hmm. Sí, i més diversos. Hi ha els xafarders, les xafarderes, que no sap d'on compareix. Hi ha de tot.
10: Hi ha aquells que tenen el títol de veïnats que sí, que són de tota la vida, que han arribat i s'han integrat, però hi ha aquelles persones que no s'han integrat i que jo no els he dit veïnats.
11: Bàsicament, anant amb aquesta línia, és un poble que ha multiplicat per 100% en 25 anys. Això ja pot donar lloc a imaginar com és ara mateix el veïnat de Sencelles.
12: Sí, n'hi ha de tot color i de tot pelatge.
18: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
19: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
18: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
13: Gràcies per la seva ajuda.
18: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta. Hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar els membres de l'equip de Marratxí, Tomeu Vivilani, Miquel Vivilani, Pedro Font, com estàu?
1: Molt bé, molt contents de
0: ser aquí. Com s'adueix això de ser preferits? És que te'n van fer més punts?
2: Certa pressió, ja.
3: Però em fa molt de punt, però no vol dir res. És dir, ara s'equilibra tot, quart de final, sí. final. Te pot servir així per demà.
0: Molt bé, bon equip, Pedro.
1: Ha vist, que bé m'hem voltat.
0: Molt bé.
4: Seleccionador nacional de la cabana.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu ets seleccionador.
1: Seleccionador nacional i si guanyar em poso el de tatuar també, la meva cara, com aquell que se va tatuar. Sí.
0: No? Sou marratxiners o sou de la cabaneta?
4: Primer de la cabaneta i després de Marratxí.
0: Sí. Sí.
3: Quan no identifiquen dona, has de dir Marratxí. Ah. I diuen, festa del parc. I bueno, això sol ser el patró.
0: No, hi ha moltes coses. És un poble, com deu, molt divers, que té molt de llogarets o nuclis de població, més ben dit, com també Sencelles, perquè vosaltres també si mateix.
5: Nosaltres tenim més bé llogarets.
0: Sí, molts.
5: És una altra realitat, crec jo, la de Marratxí de la nostra.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bé, sou dos municipis a propet, un de l'altre. I com estàveu, la gent de Sencelles? Heu passat bon estiu?
6: Molta calor, com per tot, supos, no? Sí, a l'interior de Mallorca encara més, més sec.
7: L'estrany seria dir el contrari, no? Fes d'un bon estiu, fresc.
6: No, sí.
0: Bé, però heu fet festes, heu tingut sambalats...
5: No han deixat res.
7: No
5: han deixat res.
0: Tot arreu, Jordi.
5: Sí, tot arreu.
0: Tu també ets seleccionador del teu equip?
5: No, mira, mos entenem i sabíem que faríem un bon equip i sabíem que estaven capacitats per tirar baix qualsevol altre equip i aposta som aquí. No sé si hauré de demanar disculpes en el final d'aquest programa.
7: Avui venim de tapat. Som els no favorits i, bueno... Zero pressió.
5: Formant part de l'equip organitzador de les jornades d'estudis locals i bueno, sí, fem feina plegats i vàrem pensar que seria una bona oportunitat també per compartir aquesta estona amb altres.
0: Que bé. Sí, un bon equip també, Sencelles, sí. Avui.
1: No, i a part ja mos passen la pressió cap a nosaltres. Ai, nosaltres anant de tapats, és com el futbol.
3: De tapar res, que aquí mestres, professors, sí, i nosaltres aquí tots jovenets i...
5: No, jo no soc ni mestre ni professor.
1: Hi ha qualitat.
8: Jornista oficial.
3: Jornades d'estudis locals... Qualque cosa t'has de saber fer.
0: Miquel, Tomeu, tots sou germans.
4: Som germans.
0: Quant any teniu?
3: Jo en tinc 25.
4: I jo 22.
0: Molt bé.
1: Quasi s'ha quedat sub-21. Quasi s'ha quedat sub-21.
0: Puja bé el jovent.
1: Ja m'ho diràs, ja m'ho diré.
0: Bona feina. I també vosaltres un equip divers, de Sencelles. Així m'agrada. Sí, sí. Esteu preparats per jugar?
7: I tant. En això hem vengut.
0: Així m'agrada. Endavant amb el joc.
9: La Batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Au, idò, comencem aquest joc, que en tenim moltes ganes. Ara cada equip teniu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarà una màquina a l'atzar. Esclar que sí. Com ho farem?
10: Idò, i sí, posàvem carraca en marxa. I les paraules han de començar Sencelles per les lletres...
0: Començant per Sencelles, valdrà un punt per cada paraula que digueu i començarem per valtros.
10: Amb les lletres V, I, I. És a dir, vi.
0: Vi. Sencelles. Vi. Un minut per dir paraules que comencin per vi. Temps.
5: Divers.
7: Vinícola.
6: Vinassa.
7: Vinoteca.
5: Viarany.
6: Vinet.
7: Via.
0: Via.
6: Viàtic.
5: Victori.
7: Víctima.
6: Vista.
7: Victimari.
6: Violència.
7: Victimista.
5: Via fora.
6: Violent.
5: Vici.
6: Viciós.
7: Viciosa.
5: Ja m'ho interpretam.
7: Vicari.
5: El vicari.
7: La vicaria.
6: Vicària.
5: Visto.
0: Ho havia dit.
5: Ah, ja ho havia dit.
6: Vistós.
5: Ai, bon Jesús.
6: Vistosa. Vimet.
0: Un poble.
5: Vimet.
0: Temps.
6: Vilafranca.
5: Dientes.
1: Molt bé.
0: Sí, el seu primer no l'has dit també.
1: Clar, ho començat en divers.
0: Sí.
1: Jo no he entès res.
0: Però llavors els teus companys abans han arreglat i ha anat tot en avant.
1: Sí.
0: Molt bé, quantes n'han dit?
1: Jo n'he apuntat 25...
10: però n'han repetit una. Mm-hmm. Bé, dues.
0: Dues.
10: Dues, mm-hmm. Maria.
11: Sí, sí, igual. Per tant, 23.
10: 23?
0: No? Sí, 23. Molt bé, 23. 23 paraules senzelles. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben encetat aquest marcador. Marratxí, és el vostre torn. A veure, mem, amb quines lletres haureu de formar paraules.
10: Idò, au, vinga, Marratxí. Les paraules han de començar per les lletres P i A. És a dir, pa.
0: Pa. Tenim pa. Un minut, temps.
12: Pare.
13: Pacte. Pa. Pasqual.
12: Panet.
13: Panet.
12: Pasqua.
13: Pantà. Pantanós.
12: Paner. Panera.
13: Pasqual.
0: Pasqual, ja l'ho dic.
13: París.
12: Pau.
13: Uh-huh.
12: Palamós.
13: Paret.
12: Pacto.
13: Pacta.
12: Paco.
13: Parado.
12: Pampol.
13: Palandro.
12: Parra.
13: Pastís. Pastisser. Pastissera.
12: Pastors.
13: Pastera.
12: Pastisseria.
13: Pastora. Pastor. París.
0: Repetit.
13: Ai. La militat de Palamós, jo.
12: Pàmfil. Pàmfilo.
0: Pampol. Van pel d'audit.
13: Paó.
12: Pare.
13: Paret. Pare. Padrastre.
12: Padrina. Padrí.
13: Pàrquing. Pare nostre.
12: Paranòstic.
0: Temps!
10: Molt
0: uau,
10: bé.
0: Uau. El bé que hi ha hagut de repetides.
10: Sí, d'eres
0: però...
10: tres, eh?
0: Sí, o quatre.
10: O quatre, sí.
0: Però ho heu fet molt bé. Quantes paraules...
10: Jo n'he comptat 34.
11: Uh-huh. 34, ja.
10: També?
0: 39.
10: Molt
0: bé. 39. Sí, però allà, 34 també, perquè hi ha hagut...
11: Ah,
13: jo 35 per sobre sumar. No, no ho feis en això, no? Em donau 35 per sobre sumar. No.
0: 34 punts. Marratxí, molt bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, quan, de... quan tenim el marcador, Maria?
11: I dos Sencelles, 23, i Marratxí Conde, 34. Ja està, fan cares de contents. Ai, ai, ai.
12: Val empatar aquí, oh.
0: Tenim una altra prova, és aquesta.
14: L'embarbrussí, l'embarbrussí, l'embarbussament.
0: Ai, ja fan atxures per aquí, perquè sí. Mos toca l'embarbussament, clar. La prova reina d'aquest concurs, ara haureu de dir un embarbussament, sense interrupcions ni errades, el podeu dir tots els membres, un membre, com vulgueu. Esteu preparats?
12: Ho intentarem.
0: Sí? Vols van veig embarbussament?
10: No, no gens. No.
0: I l'atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
10: Tantes elles.
14: Ja. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà un bon desempolir...
10: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolir...
0: A començar.
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà un bon desenllepolidor serà?
10: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
0: No el desenllepoliré jo.
10: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
14: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
0: Que no som bon desenllepolidor.
14: No el desenllepoliré, ja que no som desenllepolidor.
0: Ai, ai, ai.
10: Vos pensàveu que seria la primera part?
0: Sí. No serà fàcil, sí, això.
11: No. Bon, seu cotxe. Pobrets, els nostres concursants.
13: Ara tornaré.
11: Pedro, no te pots rendir, ara, aquestes alçades.
10: Ja tornaré, diu.
13: Ja som major, jo, per això.
0: Començant per Valtres, Marratxí.
11: Ah, vull dir, bona tocat.
13: Vinga, Bibilanis.
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
13: Un bon desenllepolidor. La segona part era... Sí. No, hi havia una segona part. Un bon desenllepolidor serà qui el desenllepolleix...
12: Desenllepolirà.
13: Desenllepolirà, sí. Uh-huh. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Sí.
12: Senyor seleccionador.
13: La segona part.
0: Pedro, tu vols investir? Amem. Anava molt bé, Tomeu.
13: La primera part és un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor. Desenllepolidor. Qui el desenllepoleixi,
3: o quin desenllapolli. No em provoca menys.
12: Jo diria que ha d'acabar amb errar perquè rimi.
3: Jo seria un llepo, un llepolí. Qui et llepolirà? Vale, segueix. Acabo el tu. Fes el sensor.
1: Vinga, Miquel, confiem en tu.
12: Un llepo l'enllepolit?
3: Sí.
12: Qui el desenllepolirà? Qui el desenllepoleixi, un bon desenllepolidor serà.
0: Molt bé. Bueno. Ho deixem així?
10: Bé, sí. Bon intent.
0: Sí. Bé, doncs, ho fem molt bé. És difícil avui, eh? Sencelles, mem. Qui el vol dir? Joan?
11: Se pensa pilota,
0: Joan,
11: mem.
0: Jordi?
6: Que són fatal, per això.
7: Un llepol en llepolit.
6: Qui
7: el desenllepoleixi, bon desenllepolinador serà. No seré jo. Aquí no me'n recordes, final. Jo que no sóc un bon desenllamponlinador, no seré, algo així, final.
0: Molt bé, Joan. Molt valent.
10: No serà per en Joan, eh?
0: No, però han fet una versió. Sí. Molt bé. Lluís,
10: bon intent.
0: Tornes a tenir una responsabilitat avui. Marratxí, 6 punts.
10: 6 punts.
0: I Sencelles.
10: 7 punts.
0: Molt bé.
12: Ja som a llepol.
0: Sí. No bastava ser llepol, per dir aquesta porta.
1: Ara l'heu de dir, diguem, l'enllepoliador sense lleer.
5: Pedro, ja em parlarem en sortir aquí de part, no? No em vull ser troca.
0: Ben i 50 tenim el marcador, idò, ara.
11: Molt bé, idò, Marratxí, 40 punts i Sencelles, 30 punts.
0: Molt bé. Pots separar en 10 puntets, però tenim més proves.
9: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara, equips, vos farem dues preguntes relacionades amb els vostres municipis. Sencelles i Marratxí, tindreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Començarem per Sencelles, d'acord? Joan, Jordi. Hi ha una dita que diu... Quan un home

0: Però... Sí.
1: És que no han tingut mai independència. Sempre ens han pertinut a nosaltres.
2: 1309, des de la fundació, no?, del municipi.
3: Sí, la universitat. Sí.
1: Mm-hmm. Des de que va sorgir el iogurt de Vinyali, el Baró.
2: Molt bé. I de... Fantàstic, no ho podíeu dir millor. Vos donaríem més punts, però...
1: No, 10. Deu que m'ho soltàvem.
3: Ho reclamo, això.
2: Segona pregunta, mem. Sor Francinaina és una de les figures religioses i socials més estimades de Mallorca i, evidentment, de Sencelles. Té un mal nom popular que és com l'anomenau, que és la tia Xiroia. Mm. És així?
0: És així. Sí.
2: Molt bé. Sabeu per què? És a dir, què significa Xiroia?
0: És a dir, Xiroia o Xiroia significa alegre, trempat, despert i de caràcter jovial, o bé significa mancat d'una orella o d'un tros d'orella.
4: Ella era de Can Xiroi i li deien a Xiroi, i el mal nom ve perquè eren molt trempats, molt simpàtics, molt agradors.
3: Molt festers.
0: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé, eh? Efectivament, Xiroi, Xiroia significa alegre, trempat. Que mancat d'una hora, Xoroi, clar, s'assembla. Que també hi ha gent que és de mal nom.
3: Sí.
2: Però que cas és Xiroi, per tant, ho dic molt bé, se diu així popularment. Encara hi ha molta devoció per Sant Francinaina.
1: Sí. Bon Jesús. No, és veritat.
2: Moltíssim.
1: Ara, per exemple, avui de matí ha vengut un grup de 240 persones a veure la Beata. Un 240 persones, val? Sí, és veritat.
2: I eren de Mallorca?
1: Sí. De diversos pobles, i res, amb autocars i cotxes i tot això. Avui de matí, això.
2: I de regirau-vos. Molt bé. I de beníssim, ara ja sabem d'on ve el seu mal nom. Gràcies per explicar-ho també tan bé. 4 punts més per l'equip de Sencelles i ara Marratxí és el vostre torn. Primera pregunta, Marratxí és el territori més dispers i fragmentat de la comarca del Rei. Això és un fet, ho han dit, té fins a 27 nuclis de població diferents i urbanitzacions en 5 nuclis històrics principals, que són Porto, les Planetes, la Cabaneta, Pondinca i Marratxinat. Però el topònim Marratxí no el té cap nucli de població, només el municipi. Sabeu quin altre municipi té, però, també un topònim que és Marratxí?
0: És Llumajor o és Campos?
2: On hi ha Marratxí, també? A Llumajor o Campos?
5: Ara ja pensava que això seria Escorca.
6: Sí.
5: No, m'heu mort.
6: Pregunta, però no era la pregunta.
5: Si tirant per estadística, Llumajor més gros.
0: Més gros. Però tot això, no?
5: Me val sonar que... És que també estan un de vora l'altre. A Llumajor, a Campos, hi ha un lloc, una finca, no sé què és, que li diuen la Cabaneta. No sé si té res a veure o no.
7: No sé, que ja... El que te soni, tu. Jo no en tinc ni idea.
2: Pedro?
8: No, és que no en tinc ni idea.
5: Llumajor.
8: És que és la primera vegada que...
7: Dale, per exemple.
5: Llumajor, que és més gros i té més, si pot ser, té més possibilitat de tenir. Llumajor.
2: I és clar.
0: Tinau bé, sí, sí.
9: Molt bé, aquest germà Filoni,
2: Oh. Molt bé, molt bon equip.
9: Això no ho
6: és la selecció.
2: Hi ha Can Marratxí, i és això, una finca situada al terme municipal de Llucmajor, que també té el mateix topònim. Marratxí, molt bé. Segona pregunta. Marratxí tenia una dita clàssica que fa referència a l'ofici d'oller de Porto a la Cabaneta, i diu així: el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes. Sabeu què vol dir aquesta dita?
0: Vol dir que la malvolença o les males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora? O vol dir que el dimoni es pillo, però que no va més enllà de fer jutipiris i, per tant, no fa tant de mal?
7: Pots repetir sa dita?
2: Diu, el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes.
5: Ja me sona jutipiris, això de cobertoretes.
7: Sí.
8: Si mos han dit que ho agafem, que ho queré jo. La segona.
0: La segona?
7: Jo crec que la primera, però...
8: Vos, com ho dic, ara.
0: La segona, la m'he inventada.
6: Se m'ha perdonat.
0: Sí.
6: Bé, amb tu ara, que vist.
2: I de si malvalença o males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora.
8: Riuen moltes de Sencelles.
1: No, vos admiram.
0: La devien saber.
1: Se de Llumajor la sabíem, el que passa que nosaltres ben que ja...
5: No, no.
2: La sabia el Jordi?
1: Sí.
2: Vinga, sumam marcadors. 4 punts per Sencelles, 2 punts per Marratxí.
9: Exacte, així tenim 34 Sencelles i 42 Marratxí. Ja bon

0: apropant més, oh, sense llest.
1: Faltaran proves.
0: En tenim una altra, aquesta és bona.
2: A Xuxines.
0: Següent prova en la qual cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte en concret. El que farem és dir-vos una paraula i quatre suposats sinònims.
3: I un d'aquests sinònims no és correcte, i heu de saber quines. Qui ho encerti, s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és pessigolles, sí. D'acord? Una paraula coneguda. Segurament qualque vegada heu tingut pessigolles, o no?
4: Amb on han fet, eh?
1: Sobretot.
0: Quina d'aquestes... Quina d'aquestes paraules no és sinònim a una manera de dir pessigolles?
3: I d'ahir tenim còssigues, comiguetes, casanogues o casogues.
0: Cossigoles, comiguetes...
3: Cassogues, seria.
0: Cassogues, sí.
3: Cassogues. Cassanogues. Cassogues.
0: Cossigues,
3: comiguetes, cassanogues o cassogues.
0: N'hi ha una que no és correcta.
1: Cossigues.
0: Cossigues, comiguetes, cassanogues o cassogues.
1: Cassanogues.
0: A, B, C o D. A...
1: Cassogues,
0: ha dit. Sí, cassogues a la darrera. La primera és còssigues, la segona és comiguetes, la tercera és cassanogues i la quarta, cassogues. Quina trobeu que no és una manera de dir pessigolles? Com ho digueu? Cadascú ho diu d'una manera. Ara, de fet, ho escoltarem, perquè hi ha moltes maneres de referir-s'hi. Sí, teniu la resposta? L'heu apuntada? Marratxí, la teniu?
5: Deliberam encara.
0: Ah.
6: Estic ben d'acord.
3: Estan d'acord, se posen d'acord.
7: Les ensenyes ho
4: tenen clar,
0: sí?
3: Marratxí encara no s'han posat d'acord.
7: Sí? Ho fan veure.
0: Ho teniu?
7: Ara, aquí també hi han decidit.
0: Ho teniu, les ensenyes? Ah, mira. Escolta'm la gent del carrer.
8: Pessigolles.
9: Cossigolles.
8: Pessigolles.
10: Cossigolles. Però te'n diré una altra. Volen dir cossigolles, a la pobla.
11: N'hi ha que diuen cossigolles o pessigolles.
12: Pessigolles.
13: Cossigolles.
14: Cossigolles.
15: Cossigolles.
16: Pessigolles.
17: Pessigolles.
18: Cossigolles.
19: Pessigolles.
20: Cassogues.
21: Pessigolles.
22: Jo crec que Eivissa, en general, es diu cassogues.
23: Cassogues.
24: Joques.
25: Cossigotes.
26: Cossigues.
27: Jo dic pessigolles.
0: Fem-te. A menys, Encelles, que heu apuntat...
1: Havíem porat... Bé, si ho havíem apuntat bé. Sí. Casanoves o Casanoves...
0: Casanogues?
3: Sí. Casanogues.
0: La tercera i Marratxí?
5: No, havíem porat Cassogues. O Cassogues.
0: Cassogues.
5: L'han sentit. Ah,
0: justament les pitiuses se diu Cassogues. Casanogues és una derivació, de fet, de Cassogues. Encara més en diminutiu. Per tant, la que no és correcta és comiguetes.
3: Comiguetes.
0: Era molt difícil, aquesta. Molt difícil. Però bé, ja ho dic, que pessigolles hi ha moltes maneres de dir-se. Voltes com les idees?
4: Pessigolles.
1: Pessigolles.
3: Pessigolles.
0: Marratxí?
5: Pessigolles.
0: Pessigolles. Darrera prova i definitiva.
28: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova definitiva. Ara haureu d'anomenar paraules relacionades amb el vostre municipi. Començarem per Marratxí, Pedro, Miquel, Tomeu. Amem, quines paraules haureu d'anomenar?
29: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
3: Carrers.
0: Noms de carrers.
5: En tenim abastament.
0: Sí? Evidentment, sí. Gervaró.
3: Un minut.
0: Teniu un minut per enumerar-les. Temps.
5: Olesa, Jaume I, Bela Mangual, Magdalena Solivelles, Sant Antoni, Sant Rafael, Mare Déu de Lluc, Sant Vicent Ferrer, Santa Catalina Tomàs...
30: Carrer Mallorca, Carrer Catalunya...
5: Sant Agustí...
30: Martí Rubí, Xipre, Taronger, Melicotoner, Obercoquer, València...
5: Carrer Major...
30: Illes Balears, Sicília...
5: Gènova... Neopàtria...
30: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera... Carrer de l'Escola, Carrer de l'Institut...
5: Xeramiers...
30: Berenguer de Palau. Miquel Bestard, Martí Serra.
5: Santa Bàrbara.
30: Gerard Weiler. Rubí, Carrer Major.
5: Tafoll Llompart.
30: Antoni Maura.
5: Bàrbara de Verí.
30: Carrer de les Olleries. Antoni Roig.
5: Marquès de la Sènia.
30: Can Putxet, Can Quintana. Saigo.
5: Can Ponset.
30: L'Era de Batre. Camera de Lots.
5: A la costa de Can Mas.
30: La
5: Cimentera, la comuna de Can Domingo, el carrer de Saigo...
30: Ja l'ha dit, l'ha dit.
5: Sabassa, carrer de Sabassa.
2: Pinto.
0: No, de vades són
3: bons, Jesús.
0: Campions. Sí,
7: no
0: m'ha
7: donat temps d'apuntar, eh? Quants en teniu?
3: Jo n'he apuntat 53.
0: N'han repetit qualcun, sí. No sé.
3: Un,
30: sí, un segur.
3: Un que he llevat. Vosaltres quan n'heu apuntat?
0: Per tant, 50 n'he posat
3: 50.
0: Jo.
7: Jo 51.
0: I deu posar 51. 51 carrers.
2: Nosaltres no concursam, no en tenim tants.
7: Vosaltres no estàs a una altra cosa, no passi per.
2: No tenim tanta carrera.
0: Ho teniu difícil, eh? Jordi, Joan, ànims, Joan, Colón, Joan Florit, Jordi Llebrés, perquè ara posen en sa carraca en marxa, menys que haureu de dir del vostre municipi.
29: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
3: Bona fe.
0: Vinga, que ens vau. Noms.
1: Comença tu.
0: Bé, llinatges de Sencelles. Temps.
2: Llebret, Sants, Mateu, Florit, Roig, Roca.
8: Amengual.
2: Amé.
8: Capó.
2: Ai.
8: Florit, Orrac.
2: Siré, Carbonell, Mairata.
8: Llebret de Jornets.
2: Julià.
8: Ramis d'Aireflà.
2: Capó.
1: Verd. Morro.
8: Verí.
2: Rubí, Cervera.
1: Mairata.
2: Jordà, Sart. Guerra.
8: Antic.
2: Mudoi. Molines.
8: Sart. Maura.
1: Morell.
8: Moreo.
2: Morell.
1: No el mateix.
7: Gràcies pel matí.
1: Roca. Colom.
2: No l'havia dit esteu.
0: Ai, Joan.
2: Bird, Font, Eloi. Pento.
0: Eloi, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Bird, el diu repetit.
0: Molt bé, 2 a 15.
3: Jo n'he apuntat 44.
0: Sou dignes guanyadors d'aquest programa, d'aquesta batussa, però només en pot passar una a la semifinal. I és el moment de saber qui. El poble que passa a la semifinal de Tèntoles...
7: Marratxí!
2: Enhorabona, companyeros! Enhorabona!
5: Ha jugat. Queda que ho dic, però...
3: Ben jugat, eh?
7: Marratxí, 93
2: punts. Mos haureu d'enviar un siurell.
7: Sí. I Sencelles, 78, que està prou bé, també.
2: Ben, Maria, torno a repetir, que jo xerrava.
7: És que, Jordi, no m'escolta. Ben, Sencelles, 78 punts. I Marratxí, 93. Heu dit molt de llinatges, també, en un minut. Per tant, molt bé, eh? 44.
5: I tots eren mallorquins, eh?
3: Sí. Tots, eh? De Sencelles.
2: Tenim Fernández, tenim de tot.
5: Això n'hi ha per tot.
3: Però... Els hauríeu pogut dir, també.
7: Sí, clar.
3: Són de Sencelles.
2: No, però nosaltres encara mos coneixem les famílies.
5: Sí. Això que nosaltres no mos han demanat els centres comercials, que haguessin guanyat.
2: Sí.
5: Més
2: sí.
5: Que carrers, encara.
3: Clar, perquè dins un mateix n'hi ha molts.
0: Exacte. Marratxí, no, bona. Molt bona, ben aviat. Gràcies. I Sencelles, com sempre, molta gràcies. Ho heu fet beníssim.
2: Sí. Inventau qualque cosa que volen tornar.
0: Per favor.
3: Inventau.
0: Com a nostre,
2: Joans,
0: també.
2: Això que m'ho despediu no m'agrada gens. Maria, telefonem quan vulguis.
7: Clar que sí. Número 1 de sa llista, Jordi Llebrés.
0: Un plaer. Marratxí ha guanyat i nosaltres ara tornem.
9: Molt bé. IB3 Ràdio és... Joc Net.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no?
13: Sí.
12: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
14: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
9: De dilluns a divendres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
3: Podem gravar, idò.
16: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
16: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
16: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
16: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
16: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram.
16: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
16: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Heu de saber que s'ha posat a la venda una finca de Montuïri que inclou un conjunt de 5 talaiots.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Ai, quina nit aviada després d'aquest darrer quart de final d'aquesta batussa. Ha estat molt emocionant. Ara, però, hem de respirar un poc. Començar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Ara tenim una amarga cifra aquí en nosaltres, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els pobles de municipis de Marratxí i Sencelles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Celestí, cantes?
1: Sí, cantava.
0: T'agrada.
1: S'ha sentit, eh?
2: Crec que sí, crec que sí.
1: Cantes sintonies i tot.
3: Estàs content?
1: Sí.
0: Està molt emocionant, eh?
1: Sí.
0: Uf. Quina nerviada.
3: Tothom volia guanyar, sí, no. Tothom s'ho prenia en sèrio.
0: La veritat és que l'energia que consumiu...
1: A més que,
0: aquesta primera hora de programa, perquè déu-n'hi-do...
1: Marratxina ha arribat a dir 53...
0: 53 carrers.
1: Carrers. Clar, n'hi ha molts,
0: de,
1: també.
0: Del terme municipal de Marratxí, és vera que n'hi ha molts, però així...
2: Però
0: hi
2: ha estudiat,
1: era un motoret,
2: si no és impossible.
3: Sí, són joves aplicats.
0: Sí, a més que són de la cabaneta, tampoc no tenen per què conèixer tot el terme municipal, però sí, ho han fet molt bé, i per això passen en aquestes semifinals que començant demà i dilluns, i dimarts faran la gran final. Pendents, i també pendents de la notícia del dia, Miquel, hem de parlar de talaiots i d'una notícia que ens ha creat molt l'atenció del diari Top Pla, perquè hem de xerrar d'aquesta finca que s'ha posat a la venda i que té talaiots.

0: Idò, sí, avui toca comentar una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, a Top Pla, i el títol era el següent, que crida l'atenció. Compraríeu uns talaiots, a Montuïri en venen els de sort de sabó.
1: Un dia s'ompliran de talaiots, talaiots.
0: I si voleu i teniu els dos bes, podeu comprar una finca en la qual s'hi inclouen talaiots. És a sort de sabó, una parcel·la de prop de 64.000 metres quadrats, que no són pocs, situada dins el terme de Montuïri, molt propera.
2: Perquè hi ha gent que comptin corterades, són 9 corterades.
0: 9 corterades, sí. I és molt propera al jaciment arqueològic de Sant Fornès.

0: I hem volgut saber més coses sobre aquest conjunt de talaiots i li han demanat a en Josep Lluís Pol, veïnat d'aquesta zona i gran coneixedor també d'aquesta finca, que mos expliqui com són aquests terrenys.
1: La possessió de Sabó és una possessió que ja té una gran tradició històrica, perquè de fet el seu nom, com el querí àrab de Sabó, apareix en el llibre de repartiment. Antigament era una possessió molt més gran i en ella hi ha vestigis de totes les èpoques històriques. De fet, és conegut Campanar dels Moros, que actualment no pertany a la possessió, però hi pertanyia antigament quan era un poc més gran. És especialment interessant en el que s'anomena Sort de Sabó, que és un cementer com a quadrangular, molt gran, que hi ha una petita plata, que de fet la gent de Sabó li diu el plató de Sort, i en aquesta plata, en aquest plató, s'hi troba un dels jaciments talaiòtics més importants de l'illa i sense excavar.

0: Una possessió amb molta història i amb vestigis de diferents èpoques, mos explica en Josep Lluís Pol, però també li han demanat específicament per aquest conjunt de talaiots que hi ha dins aquesta finca.
1: Si compten mínim 5 o 6 rotllos de talaiots, algunes formes que podrien suggerir restes nabatiformes, restes de murada incorporats dins una paret a la carretera, etc. Multitud de ceràmica i com dèiem, és un valor patrimonial que estaria molt bé que s'encarregués, que l'administració se'n fes càrrec, no? Seria una bona notícia de la mateixa manera que se'n va fer càrrec de Sant Fornés, perquè, a més, clar, se podrien estudiar segurament paral·lelismes, de pensar que un jaciment de l'altre estan a tir de fona.

0: Aquestes estructures ja varen ser catalogades fa uns anys com a bé d'interès cultural, però com ve d'en Josep Lluís Pol fa una estona, també hi ha molt de vestigis importants d'altres èpoques històriques.
1: A més, la que et sort de Sabó en la possessió o la costa de Sabó, allà on hi ha les cases velles, per davall la carretera hi travessa un canat àrab, que està, té unes galeries que connecten amb la Cini, que està ja dins sort de Sabó, i aquestes galeries és molt possible que la coberta reaprofitassin fins i tot lloses o pedres dels mateixos talers. En tot cas, és un lloc emblemàtic i digne de conservar.

0: Un valor patrimonial incalculable, el que hi ha en aquest hort de Sabó. El jaciment que hi trobam és molt a prop del de Sant Fornès, així que possiblement, ara ho comentàvem a fora de micro, podríem pertànyer a un mateix i gran conjunt arqueològic, aquest Talaiots, però a l'hort de Sabó mai s'hi ha fet cap excavació ni intervenció arqueològica, així que encara queden molts de secrets per descobrir.
1: Que curiosa aquesta notícia, i és vera que quan passes per allà veus aquelles pedres, òbviament, et fan pensar, i efectivament, que són, formen part d'aquella època, però clar, doncs, encara no s'ha pogut investigar, perquè aquell jaciment és molt gros. De fet, n'hem parlat moltes vegades aquí, Celestí, que també hi ha la possibilitat de que fos la ciutat tan cercada i tan valuosa. Però que encara no podem comprovar.
2: Després de Polèntia.
1: Que encara no se'l pot comprovar, però sí que hi ha indicis i hi ha estudis que apunten cap aquí, per tant, podria formar part d'un conjunt més gros i aquesta finca podria ser-ho. Clar, ara tothom pensa que allò bo seria que ho compràs o l'Ajuntament o qualque institució pública perquè puguin fer-se les excavacions.
0: Excavar,
1: com toca, però...
0: Estaria bé descobrir que Sant Fornès és molt més gran d'allò que pensam.
1: I tant que sí. Per tant, aquesta és la notícia del dia, aquest Talaiots.
2: No, i clar, també se suposa, encara s'està pendent d'aquestes conclusions, però per la localització de Sant Fornès, perquè està situat enmig de l'illa i també a un punt elevat.
1: Sí, era un lloc estratègic.
2: Sí, estratègic.
1: Efectivament. Sabó, que mos agrada, perquè en Pen Lluís també m'ho ha explicat un poc l'etimologia, perquè crido, quan ho veus escrit, s'escriu sabor,
0: en ver final,
1: se pronuncia Sabó, i bé, és un topònim molt conegut d'aquelles contrades, i també que és de provinença àrab, que val, és el nom personal, Shabur, de Sabó, de la persona que teòricament formava part d'aquells terrenys. Per tant, veurem què passa amb aquesta notícia que va destapar el diari Tot Pla. Ara hem de fer un tèntol i tornar tot d'una, perquè avui regalam entrades, és a dir, que esteu molt pendents dels nostres missatges, perquè volem que si vos ve de gust, anigueu al cinema a veure la pel·lícula Forastera, concretament un passe que es farà amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula a Manacor. Això serà demà, divendres, a les 8:30 a l'Aficina Manacor, i es podrà veure la projecció de Forastera amb un col·loqui amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula, com Lucía Aleñar i l'equip del film. Així que si entrau a l'Instagram de Tento, @tentoolivetres, i mos deu que voleu entrades, tenim 10 entrades pels nostres oients, són dobles, així que estarem encantats de que pugueu anar a veure aquesta pel·lícula. Se titula Forasteres, de producció mallorquina, i és demà divendres a les 8:30 a Manacor. Ara tornem.
3: Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La pesca recreativa des de terra, la canya de rodet. Ahir parlàrem de la pesca amb canya de suret, una de les formes més tradicionals de pescades de terra. I avui ens fixarem en un altre tipus de canya molt habitual actualment, la canya de rodet. I alerta, no en direm mai carrete. Aquesta canya incorpora un rodet, que és una peça fixada que serveix per guardar-hi la llinya o el fil que no tenim estès. El rodet està col·locat dins un porta-rodet i té tres elements principals. El tambor, la maneta de control i el fre. El tambor és la peça on s'enrotlla la llinya. Quan pescam, el fil, amb els hams i els ploms, es llança a la mà perquè arribi tan enfora com sigui possible. La maneta permet recuperar la llinya després del llançament i el fre regula la resistència quan un peix es tira. En definitiva, la diferència entre la canya de suret i la canya de rodet no és només una qüestió d'equipament, sinó també de tècnica de pesca. I vosaltres, quina triaríeu per començar una bona pescada? I terme explicat, terme acabat.

0: I continuem, perquè avui és dijous i tenim noves temàtiques en aquest programa. Dilluns parlàvem de noms de carrers, dimarts de moments tèntols dels nostres oients, dimecres de paraules en desús, i avui és dijous i toca descobrir un refrany, Maria.
1: Sí, escoltarem un dia més les veus dels nostres oients de les illes i avui en concret sabrem quines expressions els hi agraden o més utilitzen. Intentarem fer un rànquing, com dèiem abans, de frases fetes i dites populars de l'arxipèlag.

0: Bueno, i d'avui escoltarem un refrany que ens ha enviat en Guillem Moyà, que és de Binissalem i que té 91 anys.
1: De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Eh? I això vol dir que tots els moliners sempre llevaven una grapadeta de cada sac i apostes de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
0: I doncs sí, ja ho heu sentit, de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Mm-hmm. En Guillem us explica d'on creu que prové aquest refrany, que com que fa un temps, quan encara existia aquest ofici de moliner a les illes, on hi havia molts, tenien aquesta fama de quedar-se amb una part del gra o de la farina que no els pertocava en cobrar el dret de moltura. Que vosaltres direu, ui, què és el dret de moltura? I doncs la part de gra o de farina que el moliner es quedava com a pagament per moldre el blat. Hem de pensar que antigament els molins no estaven automatitzat i tot es feia de manera manual, per tant, els molinets s'encarregaven de moldre el blat que els hi duen els pagesos i transformar-ho en farina. D'aquesta manera, el procés que es prestava, aquest procés es prestava fàcilment a la picaresca i podia alterar les balances i fins i tot també es deia que canviaven la farina bona del client per una de pitjor qualitat, perquè el propietari dels sacs no anava a cercar el resultat fins dies després. Hem de dir, durant l'època feudal els molins eren propietat dels senyors i els pagesos estaven obligats per llei a utilitzar el molí del seu terme, per tant, per aquest motiu el moliner solia tenir aquest monopoli de la zona i el col·locaven en una posició de poder. Però bé, de totes maneres, amb el pas dels anys això va canviar i el pagès va passar a poder triar on dur el seu blat. De tota manera, quan canviava de proveïdor, esperant trobar qualcú més honrat, igualment s'acabava trobant amb les mateixes trampes. I d'aquí neix el refrany recollit en obres paremiològiques, clàssiques, com els refranys més usuals de la llengua catalana.

0: Tot i així, més enllà de mites i refranys, hem de dir que la realitat de l'ofici de moliner també requeria d'un gran treball físic i coneixement tècnic especialitzat. A les Balears, concretament, eren més comuns els molins de vent, que encara podem observar per molts indrets de les illes, com per exemple Montuïri, que n'hi ha molts, ara que xerraven de Montuïri. I la feina més dura en aquests espais era picar les moles, que eren grans pedres circulars, les quals amb el pas dels dies i la fricció perdien les estries internes que tallaven el gra. I del moliner havia d'aixecar aquestes pedres de centenars de quilos en politges i repicar-les a mà amb un martell a posta. Per no comentar que també la seva feina depenia totalment del temps, és a dir, que si no feia vent no hi havia farina, per tant, també tenien aquestes dificultats. Ara bé, el significat es podria interpretar d'aquest refrany com que per molt que canviïs de persona o de lloc, els problemes o els defectes essencials es mantenen. Per tant, tot i que en un cas hipotètic canviïs de moliner i creguis que així t'has salvat de que t'enganin, igualment el nou que enganxis farà exactament el mateix. Vendria a ser el que podríem dir avui dia com un cliché o tenir mala fama, no? Així mateix, com aquesta expressió castellana, famosa també, la podríem comparar-se de mismos perros, diferentes collares. Què trobau? L'havíeu sentida? L'empleau en aquesta dita?
1: Ni l'empleï ni l'havia sentida mai.
0: No.
2: De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Aquesta és la... El refrany d'avui, si qualcú diu, si qualcú l'ha sentit a dir, és ver que està molt bé perquè és d'un temps i tot i que el significat el podem seguir usant, forma part doncs, de la nostra cultura. En Guillem Moeat, de 91 anys de Binissalem, avui ens ha proposat aquest refrany. És el primer de tots, però esperant que en venguin molt més i vos animam a que mos les digueu a través també de l'Instagram, de les nostres xarxes, del nostre correu, com vulgueu, mos podeu telefonar. Ja en tenim un. En direm més?
3: En direm més, clar. Sí.
0: Que mos facin cas als nostres oients, que mos enviïn àudios.
2: Això també. Clar, de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
3: I tant de bo se poguessin recuperar molins, que sí. Formen part tant d'aquest paisatge que tenim.
2: Sí, però... jo no sé si... Sí.
3: Mal de fer, molt. Recuperar l'ofici, recuperar...
2: Sí, jo me'n recordo, quan anava a escola, sí. Encara, davant hi havia la farinera, i de nins, clar, com que teníem la farinera ben davant l'escola, sempre hi anàvem i veiem com encara molien, era veure que ja era una cosa mecànica, ja no eren molins, però que la gent anava a comprar la farina, la gent dues gra, i d'això tampoc no em fa tant d'anys, és veure que els molins sí que ja és més antic en les vistis, o en sovent, o altres mètodes que
3: clar, mal de fer tenien. Recuperar aquest ofici, però també mal de fer conservar.
2: Sí.
3: Aquests edificis,
2: d'aquests
3: edificis, aquestes construccions,
2: els molins. Molt bé, doncs avui aquesta dita ens ha duit a pensar tot això. Moltes gràcies, Maria. Ara fem una petita pausa i tornem tot d'una.

0: Penta.
1: IB3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio. L'As Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Què tal, Jo?
0: Benvinguda. Gràcies. Que bé, Marta. De nou, i avui amb un tema fantàstic.
1: Sí.
0: Que són un concepte en anglès que quan te'l dius tothom queda un poc estranyat perquè és un poc mal de comprendre.
1: Sí, sí, no m'estranya.
0: Que són els daddy issues.
1: Mm-hmm, exactament.
0: Què són daddy issues?
1: Pues mireu, literalment daddy issues vol dir com a problemes amb el pare, no? Però és vera que convé mirar una mica més de prop perquè s'expressió anglesa, diguéssim, arrossega moltes coses. Ve de l'anglès col·loquial, de la psicologia de revista, més que no de la consulta, i els seus avantpassats llunyans se podrien dir que són els d'en Freud, que ella anomenava, millor dit, el complexe patern, no? La idea de que la relació primera amb el pare ens marca un poc tot, no? La manera d'estimar i la manera de tractar amb autoritat les nostres relacions futures, diguéssim.
0: És a dir, que són relacions complexes amb els nostres pares,
1: sí,
0: generalment.
1: Sí.
0: Ja pugui ser moltes d'aquestes pel·lícules que xerrarem avui, que van de daddy issues, per absència. Moltes vegades és per absència de la figura paternal, o que després vol tornar i...
1: És així, és així. No. I a més, n'hi ha un munt de pel·lícules, llibres, sempre...
0: Sí, sí.
1: I sobretot cada vegada més, com s'estan donant moltes més oportunitats a les dones per escriure i dirigir sobre el que elles volen, és vera que normalment aquest tipus de temes sempre...
0: Trobes que és més tocat per les dones?
1: Vos puc dir que sí. O sigui, que com a experiència... I veient un poc les directores que cada vegada conten més històries que és molt més íntimes, molt més en primera persona. És així.
0: Sol passar, tot i que, per exemple, la pel·lícula que parlarem avui, que s'estrena aquest cap de setmana, que
1: sí,
0: es té doble guionista, un home i una dona.
1: Sí, és així, serà el ser querido.
0: Sí.
1: Sí, és veritat, aquesta pel·lícula se va estrenar la setmana passada, dia 26 d'agost, i és veritat que jo vaig tenir l'oportunitat, i crec que vosaltres també, de veure-la el dia de s'estrena, I, bueno, ja la van comentar fa unes setmanes, a mi és veritat que m'ha agradat molt i que està agradant moltíssim.
0: Sí, hi ha molta gent que va anar al cine aquests dies.
1: Molta gent que va anar al cine.
0: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que se va estrenar a l'Atlàntida just a principi de mes d'agost, però que aquest cap de setmana, com deia, se va estrenar als cinemes i que és una de les pel·lícules que ara més se comenta, no?
1: Sí, sí, a ell li agraden i al final Colin és un director bastant reconegut, és un director que va passar aquesta pel·lícula per primer cop en el Festival de Cannes, que se'n va xerrar molt, és una pel·lícula que està agradant i ho demostren les xifres de taquilla d'aquest cap de setmana.
0: Clar, tot això, en Eugenia i me diu de què podíem parlar, dic, home, és un bon tema per parlar d'això de daddy issues, de problemes complexes amb la figura paterna que poden tenir els fills.
1: Sí, i també és vera que en català crec que no tenim cap expressió que se correspongui exactament, però tal vegada tampoc la necessitem, no? Perquè ho podem dir de moltes altres maneres i totes són més precises que l'anglicisme, no? Per exemple, tenia subdespendents amb el pare, dur la ferida del pare, no tenia el pare resolt... Fixeu-vos que és vera que dit així ja no fa tanta gràcia, no? I és que en realitat, la cosa no fa gràcia.
0: No, gens. És a dir, ferides del pare o no tenir el pare resolt.
1: Sí.
0: Així ho podien dir. Daddy issues. Tothom té qualque daddy issue, no?
1: Sí.
0: Per molt que tinguis un pare meravellós, fantàstic i present, tothom té qualque daddy issues.
1: Sí, jo crec que sí. També és difícil, no? Vull dir... sí.
0: Que la vida és complexa.
1: La vida és complexa. Ho podem deixar així.
0: I així ho explica el cinema.
1: Sí.
0: Primera pel·lícula que comentem avui, com vos dèiem, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
2: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos.

0: I sí, aquesta pel·lícula explica la complexa història entre en Javier Bardem, mm-hmm. que fa de pare, sí. i na Victoria Luengo, que fa de fia.
1: Sí. Bueno, com ja hem xerrat abans, aquesta pel·lícula se va estrenar divendres passat. És una pel·lícula dirigida per en Rodrigo Sorogoyen, però també escrita per Isabel Peña, que jo l'admiro moltíssim, sí. i durant l'Atlàntida també vaig poder anar a una masterclass que va donar sobre guió. I és una tia superintel·ligent, que crec que ho fa tot bé. Fins sí, sí. Lo que he vist fins ara.
0: I el guió molt complet d'aquesta sí. pel·lícula. No és un guió fàcil.
1: No, gens.
0: En cap cas.
1: I, bueno, el plantejament de la pel·li és vera que és cruel, però també és perfecte, no? Veiem un pare i una filla tancats dins un rodatge, que és justament el lloc on ell mana i ella ha d'obeir, en aquest sentit. I la relació de feina i la relació familiar no es poden separar, sobretot pues, durant els planos i les seqüències on estan allà rodant, no? I tot... que no s'han dit absolutament res en aquests 13 anys, no?, que mos conten a través de la pel·lícula, és un joc de miralls entre el cinema i la vida.
0: Uh-huh. Total, és meta-meta-cinema, uh-huh. per una banda, però també és això, és una relació de pare i fia que fa 13 anys que no se veuen. Uh-huh. Javier Bardem és el director d'aquesta pel·lícula, crida sa fia perquè faci de protagonista o d'actriu. Això ho sap tothom,
1: sí,
0: que no fa
1: sí,
0: cap espòiler.
1: Sí, no és cap espòiler.
0: I, doncs, quan arriba allà a fer la pel·lícula, passen coses. Òbviament, una relació de pare i fill de 13 anys, a més se mescla una relació professional. Sí. És complicat, és sí. complicat. I també hi ha un moment que a nivell personal, com que també ella descobreix que son pare té una nova família, que té ja. uns germans.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: És a dir, que son pare té una altra família, com són aquests germans. Són moltes coses. A nivell emocional i sentimental.
1: Sí, sí, sí, sí. A més, aquells moments que tu estàs comentant ara se tracten també, crec que, amb una elegància, no? Perquè podria ser, no sé, una seqüència plena de ràbia que és, no? Però no verbal, de crits i de confrontació, que se conta tot a través de la mirada en Victori, uh-huh. Mirant en els seus germanastres, podríem dir. I sí, és bastant dura.
0: Uh-huh. És així, és un clar exemple d'això que dèiem, de pare absent, uh-huh. en aquest cas 13 anys, i les conseqüències que pot tenir per una filla, en aquest uh-huh. cas, que és una Victoria Luengo, que fa un paperasso.
1: Totalment.
0: Si
1: Felicitats.
0: Si us interessen aquest tema, a vosaltres, si us agraden.
2: Jo que per mirar una pel·lícula, jo crec que la puc fer jo, no, d'aquest tema.
1: Sí,
0: no,
1: sí, sí, sí. Vaja.
0: És que, no, ja, és que clar, és veure que una persona que està tocat de daddy issues...
2: No, millor no mirar-les.
0: Sí.
2: Millor fer-la...
0: Remou
2: ja.
0: molt.
2: Faré una, la millor.
0: Ja, això és veritat.
3: És dura, a mi m'ho va fer plorar, jo també vaig connectar bastant i vaig plorar.
0: Sí.
3: Però bé.
0: Remou, sí. remou.
1: No, és que és un tema, això, la veritat.
0: La veritat que sí, però no són les úniques pel·lícules que tracten aquest tema.
1: No, me sap greu, perquè és veritat que és un programa bastant com a trist, no?
0: Sí.
1: Però bueno, me sap greu.
2: No passa res, no
1: passa res. Sí. Per tots els oients que mos estiguin escoltant. També és molt bon cine, ¿vale? Si ho miram des d'aquest punt de vista, uh-huh. és molt bon cinema. Uh-huh. Ara podem parlar de Valor Sentimental, que és la segona pel·lícula d'aquest cicle, no?, que mos han inventat de Daddy Issues. Aquesta pel·lícula és la segona, és quasi germana bessona de l'anterior. I això... quan ho estava escrivint en el guió, pensava això és exactament així, perquè és vera que he llegit altres articles que diuen que realment són pel·lícules que no tenen res a veure, però a mi m'és completament difícil
0: sí, separar-les. També perquè estan molt a prop en el temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i sobretot perquè, bueno, també mos va influenciar una mica tota la crítica quan se va estrenar aquesta pel·lícula El ser querido, a Cannes, tot el temps se deia, bueno, pues que era lo mateix, que era la mateixa història, i bueno... és vera que està contada de manera diferent, però al final, si tu llegeixes una sinopsis i llegeixes l'altra, és ben bé la mateixa.
0: Parlant de valor sentimental.
1: Sí.
0: Sentimental value.
4: ¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es... una persona muy difícil. No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo? ¿Es él?
0: I de ser aquesta pel·lícula que va guanyar un Oscar.
1: Sí. Sí, sí, sí. I gran premi de jurat a Cannes. Bueno, vos he de dir que a mi aquesta pel·lícula especialment me va agradar moltíssim. Jo som molt fan d'aquest director, d'en Joaquim Trier. És el mateix director de La peor persona del mundo, que també és un pel·liculón i la podeu trobar a Filmin. En aquest cas veiem dues germanes que se retroben a sa casa familiar després de sa mort de sa mare. I allà hi repareix son pare, que és un director de cinema que fa anys que no exerceix de pare i que arriba amb un guió sota el braç perquè...
0: També, curiosament, sí. per la seva filla, que és actriu.
1: Sí.
0: Tot i que... I també és una actriu que fa estona que no fa un paper important.
1: Totalment.
0: Sí, és veritat que amb això són molt similars les dues pel·lícules.
1: Sí,
0: si
1: crec
0: així.
1: A nivell de guió pot s'assembla, però és veritat que a nivell de direcció a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i és que aquesta pel·lícula té un personatge que és sa casa familiar. Mm-hmm. És una casa que se'n recorda de tot, encara que sa gent que hi viu hagi decidit no en recordar-se'n, no? Mm-hmm. És veritat que hi ha unes seqüències elaborades de muntatge on se veu sa casa, tota sa casa, ses habitacions de sa casa buides i després... no sé, n'hi ha un plano d'ells, no? I, a mi m'ha pareix increïble com està muntada la direcció. Uh-huh. I personalment a mi m'agrada molt més que El ser querido.
0: T'agrada més sentimental d'allò que El ser querido?
1: Sí.
0: És que jo no les compararia, perquè...
1: Ja, és terrible, perdoneu.
0: Sí. No, i a més que a mi m'agrada com que el cinema noruec, i tampoc no estic tan avasada, mira-ne, com que té una certa distància, que amb El ser querido no me passa.
1: Sí, ets idioma, segurament.
0: També, si la veus en versió original t'allunyi una mica, però així tot és vera que està molt ben feta, que sa casa és preciosa, que està molt ben rodada, que el sector ho fa superbé, ses actrius molt bones.
1: Som molt fans, eh?
0: Sí. Doncs aquesta és l'altra pel·lícula, però n'hi ha més encara.
1: En tenim dues més.
0: De Daddy Issues, aquesta.
5: Hey! It's a little bit early to be doing that, isn't it?
6: 12:30.
5: Fuck, really?
6: Nice underpants.
5: Oh.
0: Aquest és el tràiler de Somewhere, una altra pel·lícula que tracta de Daddy Issues, en aquest cas de Sofia Coppola, i si t'assembla, Eugènia, saludam la nostra segona convidada,
1: que
0: perquè ella també fa cine. No sé si ha fet Daddy Issues, ara li demanarem, però és la Marga Melià. Com estàs?
7: Com
0: benvinguda.
7: Gràcies.
0: Has vist ja El ser querido i Sentimental Value, que hem parlat ara?
7: Sí, les dues les he vistes.
0: T'agraden?
7: Sí. A mi m'agrada més Valor Sentimental.
0: Ah, mira!
1: Sí,
0: amb això... amb això que incidiu.
7: Encara no he debatut gaire ningú sobre això, però sí, m'ho arriba més.
0: Bé, tu vens a presentar la teva pel·lícula, que tot un enxerrador, que no és en cap cas un Daddy Issues.
7: No, té res que veure.
0: Però bé, és un tema, aquest, i si vols, pots comentar allò que vulguis. No sé si Somewhere l'heu vist aquí.
1: La de Sofia Coppola.
0: Ja té uns anys, aquesta, 2010.
1: Aquesta pel·lícula és de 2010, va guanyar el Lleó de Venècia, i veiem durant tota la pel·li, no?, en Johnny DeMarco, que és un actor famós. Sempre va de la mateixa.
7: Sí que l'he vista, crec, perdona. Sí, crec que sí, amb una nina...
0: Sí, exacte.
7: Com a de 10 anys, alguna.
0: Sí, que ho fa, perquè ara és una superactriu.
1: Sí. Bueno, és que és molt curiós perquè la nina de Somewhere és Nell Fanning de Valor Sentimental.
0: Ah!
1: És que és molt fort.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ostres, no, és vera, no. Ara no ho havia pensat.
1: Sí, és molt curiós.
0: Sí.
1: I res, aquest actor famós, no?, que és ficció, evidentment, viu a l'hotel Chateau Marmont de Los Angeles envoltant de norres, no?, cotxos, festes, entrevistes, dones que passen i un buit que no s'acaba mai. I un dia li arriben a Cleo, que és la seva filla de 12 anys i que s'ha de quedar amb ella una temporada. És vera que en aquesta pel·lícula, bueno, és molt Sofia Coppola, evidentment, et seva. No passa res, però en realitat passa de tot, no? Na Coppola no fa cap escena de retrets, no fa cap discurs, l'únic que fa és posar en els dos personatges a compartir hores, a una piscina de l'hotel, fent un gelat, una classe de patinatge sobre gel, i durant tot aquest temps, no?, veient com ell... la mira, la seva filla, com si mai no l'hagués vista de veres. Uh-huh. Aquest pare no és, diguéssim, un pare...
0: absent, però...
1: exacte.
0: Però perquè se veu obligat a fer-se càrrec de la nina, no?
1: Sí.
0: De qualque manera.
1: És així.
0: És a dir, sa mare li diu... te deixen ir, no?
1: Sí.
0: I clar, 24/7.
1: Sí.
0: I, per tant, és una altra manera de relacionar-se amb el pare, no?
1: Sí.
0: També curiosa.
1: A mi m'ha agradat molt també aquesta. I, bueno, no és per anar allà a la següent, però és vera que no sé si t'has fixat, Margalida, que tant la primera com la segona, que són El cercle i el valor sentimental, són dues pel·lis que s'assemblen, no? Pues ara en tenim dues que per jo també és molt exagerat la manera en què s'assembla, i és aquesta, no? Somewhere i After Sun, que és la quarta.
8: I love you.
9: Love you.

0: After Sun, també, una pel·lícula molt comentada. T'ho va agradar, Marga?
1: Sí, m'agrada sí. molt.
2: Sí, sí, sí. Tu l'heu vist, vosaltres?
0: Sí, sí.
3: Jo
0: sí. sí.
3: no.
2: M'he quedat pensant, o sigui, la vaig veure i va ser com a... He de pedir un poc això, perquè el ser querido puntura és més evident, no? I mm-hmm. valor sentimental també. La de Somewhere no l'he vista, però After Sun sí que es veu que...
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Com a la recreació de records, tal, és un poc...
4: Mm-hmm. Exacte. Per jo, de totes aquestes quatre, vos he de reconèixer que aquesta és la que més mal me fa. És l'òpera prima de Charlotte Wells, se va presentar la setmana de la crítica de Cannes i surt en Paul Mescal, que a sobre li va valer una nominació als Oscars. I durant tota la pel·li veiem una nina d'uns anys, que és una Sophie, que se'n va de vacances amb son pare. A un hotel de Turquia a finals dels anys 90. Ell just té 30 anys i també pocs doblers. Graven aquells dies amb una càmera de vídeo i 20 anys després la Sophie ja té l'edat que tenia quan de son pare, no?, en aquell estiu que hi van anar junts, i torna a mirar aquelles cintes provant d'entendre què li passava. Per jo el muntatge també és increïble, perquè veiem... és veritat que és una mica confós, no?, perquè no saps en quin moment són records o el que estem veient és aquell moment exacte de la història, però hi ha aquelles imatges gravades amb el vídeo que realment no semblen gravades en vídeo perquè no han empleat no tot el temps el format de vídeo. Per tant, hi ha aquella sensació de dir, vale, com estàs mostrant, un record gravat o estic veient la realitat? I, bueno, al final és apoteòsic, fa molt de mal i, bueno, està molt bé també.
0: Sí, també, una relació també d'un pare amb una filla.
4: Sí.
0: Tots són pares i filles, eh?
4: Mira, ahir quan estava gravant bueno, el resumet aquest que enviàvem,
0: sí.
4: Jo estava dient que nostra és un pare i una filla, i en Jaume m'ho va dir, Eugen, no és un pare i una filla, és una filla amb el seu pare.
0: Ah, ben vist.
4: 100% d'acord.
2: Bueno, sí.
0: Sí. Sí, perquè són ses filles que se qüestionen ses relacions amb pare, no és pare que se qüestionen ses relacions amb ses filles.
4: Sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Quin tema!
4: Quin tema, me sap greu.
0: No, no, està molt bé, i aquestes quatre pel·lícules que les recomanàvem. Sí, molt bé
4: sí.
0: de gust.
4: I que tot envolta en el final, no? El ser querido i tot el que està moguent i, bueno, les coses que feien també Cine Ciutat envoltant d'aquesta estrena, que està sent meravellós tot.
0: I d'Eugènia, si vol quedar en altres, ara parlarem de la pel·lícula de Marga Melià.
4: Sí? Sí, la setmana passada la van comentar i van comentar també un cicle que farem. I, bueno, felicitats, un altre pic, Marga.
1: Gràcies.
0: I de Marga, tot una... Anem amb tu.
5: IB3 Ràdio és música.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala baba,
3: sí.
6: Podríem dir.
5: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves.

0: Continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: Va, doncs, i ara vos hem d'explicar que demà s'estrena al cinema Suportant el paradís, la darrera pel·lícula de Marga Melià, que també està al llibre.
2: Jo crec que a mi a Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
3: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
4: Jo em vaig crear molt això, agafant crempaduts i pops i com una rondalla.
5: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
3: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganyar. Però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser massa.
6: No poden créixer més i més i més. El món està completament desquiciat.
2: Tot té un límit. Tot té un límit. I el progrés entès d'aquesta manera, pues, francament, no sé si va enlloc siquiera.
7: Suportant el paradís, la pel·lícula arriba demà als cinemes després d'estrenar-se a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. La cineasta Marga Melià fa 15 anys va entrevistar 20 artistes mallorquins en temes capdals com la creació, l'identitat, la cultura, el territori i el turisme. Toni Catany, Cristóbal Serra i Agustí Villaronga, ja finats, són alguns d'aquests testimonis únics, però també Miquel Barceló, Miquel Atrové, Simó Andreu, Marilmà Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentei, Vial Mesquida i Fins a 20. Primer va ser el llibre, que fa res s'ha reeditat, i ara s'estrena la pel·lícula.
1: Marga, com estàs?
8: Què tal?
1: Nerviosa?
8: Com va? Bueno, una mica sí.
1: Sempre anivis abans d'una estrena.
8: Sí.
1: Però bé. Amb ganes, supos.
8: Sí, moltes ganes.
1: De que se vegi aquest Suportant el paradís, la pel·lícula, perquè sí. Ja dèiem que va començar tot amb un llibre, amb unes entrevistes que tu fa 15 anys vares fer en aquests artistes i que ja les vares enregistrar en aquell moment en vídeo.
8: Després de publicar el llibre va ser quan vaig tornar a entrevistar alguns d'ells, 12 o 13, d'aquests 20 en vídeo. I són aquestes entrevistes les que surten a la pel·lícula.
1: M'encanten aquestes pel·lícules que tenen material de fa tant d'anys i que de cop... Com vas a tornar a revisionar tot aquest
7: material?
1: Que
7: li quedat un calaix, no?
8: Sí. Sí, nosaltres vàrem fer les entrevistes perquè pensàvem treure la pel·lícula en aquells anys. El que passa és que en el final, per una sèrie de motius, no va poder sortir. Jo sempre dic que jo tampoc estava preparada encara, ni la societat mallorquina estava preparada encara, perquè... Ells, els artistes, deien... reflexionaven sobre unes coses que jo crec que la majoria de la gent encara no eren tan plenament conscients com ells eren. I ara, precisament, veiem que ells ja xerraven de tot el que ara estan xerrant dia a dia, nosaltres, que ens queixam de la massificació, de la turistificació, de la pèrdua d'identitat, tot això, clar... Amb ells jo ja ho vaig xerrar fa 15 anys, però ells pareixien un poc massa pessimistes per el moment, però en realitat tenien raó i quasi se van quedar curts.
7: Clar, socialment han madurat aquest discurs.
8: Sí, totalment. Jo, clar, com que és un tema que he seguit de prop tots aquests anys, som molt conscients de quin era el discurs general en aquell moment. El 2012 se xerrava molt de que s'havia de diversificar i desestacionalitzar el turisme i s'havia d'intentar fer, per exemple, turisme cultural, i amb aquests 15 anys...
7: Ja no ens arran tant d'aquest concepte.
8: No, perquè m'ho han donat compte de que tampoc era la solució. Perquè ara tenim turisme tot l'any i per tot.
1: És curiós, però d'aquestes entrevistes que vares fer sobre cultura, sobre identitat, sobre territori, que també amb aquells primers testimonis que vas tenir sobre això, que ara s'hagi pogut fer o hagués fet aquesta pel·lícula, però també molt centrada en el tema turístic, tot i que se tracta amb molts altres temes, sí. I les entrevistes també.
8: Sí, bàsicament, com heu dit, en el llibre tractàvem més temes, jo sempre ho resumes com la vida sobre la manera de pensar en general d'aquests artistes i la seva relació amb Mallorca i la pel·li

0: vaig triar només, per dir-ho d'alguna manera, la seva relació amb Mallorca.
1: D'acord.
0: I a partir d'aquí ja estrenem tots els temes, no? Però com que
2: és a dir, que dona per més pel·lícules. Si
0: dona per més pel·lícules. Per una sèrie documental, sí. Com a deia, no sé qui. Però bé, jo crec que amb això ja he fet el llibre, he fet la pel·li, ja crec que passarem un altre capítol.
1: Sí. Llegint el llibre, és curiós que li vaig comentar a Marga que gairebé tots, per no dir tots, els artistes que entrevistes, recorden una infància molt feliç, no? Uns moments de poder anar, fins i tot en Miquel Barceló diu que els carrers no estaven asfaltats de falanits, poder anar a lloure, tenir doncs aquella llibertat que tenien de petits, una miqueta és tot allò que enyoren la majoria.
0: Exacte, però també a la pel·li se xerra de que a vegades idealitzem el passat, no? Igual que idealitzem el passat, també podem...
1: I s'infantesa.
0: Exacte. Sí. S'infantesa, podem idealitzar el passat, s'infantesa, Mallorca, és molt fàcil, no?, idealitzar això. Però se fan aquestes dues reflexions complementàries. Per una banda, recordem les coses bones que hi havia a Mallorca en aquell moment, per l'altra, les coses dolentes, i també ho mirem des de la perspectiva actual. I clar, hi ha molt de punts a la pel·lícula, molt, com se fa un joc interessant, jo crec, amb el pas del temps, no? I com cada un viu això i què mos aporta de bo i de dolent aquest passats anys.
1: És una reflexió, de fet, ara que parlàvem d'en Rodrigo Sorogoyen, ell va venir a veure la teva pel·lícula.
3: Uau, sí. Ja veus. I tu després li vas fer una pregunta que agrairem tota sa vida.
1: Home, ja que érem allà, vam aprofitar.
3: Jolín.
0: Sí, sí, sí.
1: I diu que era una pel·lícula necessària, va dir.
0: Sí, sí, va dir que... Per cert, gràcies per fer-li la pregunta, perquè és vera que va venir a veure-la i després vàrem estar xerrant i va dir això que li havia agradat, que ell, clar, no coneixia profundament la nostra realitat, però que com altres llocs havia vist en la pel·lícula que se li rompia el cor de veure com un lloc pot... anava a dir prostituir-se, això no va ser la paraula que ell va emplear, encara que hi ha artistes de la pel·lícula que sí l'empleen, no? Però com se pot vendre o com se pot fer malbé en pos d'un progrés malentès, no? I això va fer una reflexió molt interessant, aplicable no només aquí, sinó per tot. O sigui, va captar 100% la pel·lícula. Lo qual mos du, perdona, a veure que se podrà veure la pel·lícula a partir de l'octubre a diversos llocs a Madrid, a Barcelona, a Santander, Oviedo, ja vos contaré, però bé, jo crec que ell és un exemple de que no estava connectat amb la realitat d'aquí i va captar tot d'un missatge i li va fer a ell mateix reflexionar. No?
1: És a dir, que ara l'estrenam a Balears,
0: sí.
1: Demà.
0: Sí.
1: I quant de dies la tindrem en cartellera? Hem de fer via anant al cine o no fa falta?
3: Doncs pues mira, Cine Ciutat, sempre recordam això amb molta estima, i és que la darrera pel·lícula de Marga Amelia, Cilibros Juntas, va formar part d'aquell top que feim de manera anual on miràvem quines pel·lis han funcionat millor. I Cilibros Juntas estava entre les primeres 5 o primeres 3, ara no ho record bé. I bueno, nosaltres a Cine Ciutat sempre tenim les pel·lícules mínim 3 setmanes. La de Namarga de Cilibros Juntas, no sé quant de temps la vam arribar a tenir.
0: Va estar molt, quasi 2 mesos, jo
1: sí?
0: diria.
1: Sí,
0: o
1: uau.
0: Un mes i mig, dos.
1: Això sí, sí que és un
3: és molt de temps.
0: Sí.
3: Per un cine, vull dir. I
0: sí.
3: Amb aquesta, vamos, pensam que anirà millor o, vamos, serà brutal. Sí,
2: clar,
3: sí.
2: Creus que aquesta conjuntura que vivim turística i de massificació aprofitarà per tenir aquest discurs que d'aquesta pel·lícula força, que en comparació amb si haguessis pogut fer aquest projecte finalment fa 15 anys?
0: Sí, sí, com deia abans, jo crec que en part... Clar, te sap greu que hagi estat tots aquests anys a un calaix, però en part també estic contenta de que sigui ara, perquè jo crec que ara tots som molt més conscients, no? Fins i tot molta gent que viu directament del turisme també se fa aquestes reflexions, i potser fa 15 anys això no era així. Per tant, jo crec que estem més preparats i més oberts com a societat a fer un poc d'autocrítica, d'autoanàlisi, de reflexió, de fer-nos preguntes, de mirar si hi ha alguna cosa que podem fer, perquè no se trata d'una confrontació per jo, eh? Per jo se trata d'obrir un diàleg. Això és el que a mi m'agradaria. I per això a Cine Ciutat, a part d'estar en cartell cada dia, durant tot aquest mes de setembre, cada dimarts farem un col·loqui.
3: Sí, farem com una espècie de conversa, no?, després de sa projecció, on juntament amb Rada Corner i Amarga Amèlia s'han pensat una sèrie de persones que puguin xerrar sobre el tema, no?, i cada dimarts és un tema diferent. I, bueno, pràcticament tot envoltat en arts, sostenibilitat, ecologia... Superinteressant, bueno...
1: Doncs això els dimarts, després de veure sa pel·lícula?
3: Sí, tots els dimarts de setembre.
1: I l'estrenes demà, dia 4, en Amarga Amèlia ha fet aquesta pel·lícula, se diu Suportant el paradís, i abans que te'n vagis, mos queda un minut per fer-te unes preguntes breus.
0: Vinga.
4: El paraulòmetre.
1: Molt bé, i entra Anna Maria a fer-te aquestes preguntes ja per acabar, Amarga.
5: Perquè ja estàs entrenada, ja te n'he fet de falcú, no? Sí. Aquest estiu. Mam, què llegeixes ara?
0: Ara estic acabant de llegir una novel·la super dura que se diu Un lugar comú, d'un atlot de Valladolid, que va sobre una atlota que és pediatra a un país inventat d'Àfrica. És superdura, superdura. Però està molt ben escrit.
5: I ràpidament, darrera pel·lícula que hagis vist que t'hagi agradat?
0: Bé, vaig veure fa molt poc El ser querido.
5: Clar, m'imaginava que sí.
0: I encara que no és la meva preferida d'en Sorogoyen, sí que dona que pensar i per debatre.
1: Sí. Es trobo junts en el cinema, però anau a veure Suportant el paradís de Amarga Amèlia. El cinema és a partir de demà. Amarga, moltes gràcies, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I res, nosaltres no tenim més temps. Eugènia, moltes gràcies. Hem xerrat molt de cine avui.
3: Sí.
1: Això està bé. Demà tornem. Una abraçada. Gràcies.
5: Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Conduir sa bateria a aquestes hores, no sa desmòbil, sinó sa vostra. En quin percentatge aproximat estaria? Hi ha rellotges intel·ligents que t'ho diuen i te posen en alerta. Te diuen allò de descansa, aixeca't, beu aigua, necessites fer més passes, és hora de descansar. Sa bateria del nostre cos és molt més important que sa desmòbil, però no dubtem que li feim molt més cas a ses telèfon mòbil. Els qui no esgoten mai sa bateria de seus mòbils, ni sa pròpia, són els ciberdelinqüents, que continuen suplantant amics, familiars i fins i tot hotels per demanar dobbers o per manllevar-los directament. Així que seny i protecció i un poquet de desconfiança.
0: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.